0: dos, fa mitja hora els estava dient que són Cabraluña.
1: No, res, home, no res. Me tindràs de disculpar, de seguida estic per tu.
2: Sí.
1: Ara he d'obrir un informatiu. Informatiu de la gent de comarques. La gent que encara fa servir Facebook. Bueno, no, no ho faré ara. Ho faré després.
0: Farà després de
1: què? Que m'ha saltat la pàgina.
3: Sencera.
1: Veia aquí cares, dic, no sé què fan.
0: Bueno, no, intentaré aprofitar la nostra feina.
1: Que ho teniu escrit, això?
0: El cas del Gemsi, lo seu no. Però
2: estava vostè defensant la gent aquesta que ve de fora, com diu vostè, gent del territori, el qual...
3: Ja és ofensiu de per si.
1: Pues això... M'esteu tot el dia parlant de Barcelona, no sé què, de les bicicletes de lloguer compartit. Tu imagina't que ens escolta un pagès de Linyola. Valgui la redundància.
2: Sí. Que a Linyola hi ha gent que es dedica a tot.
1: Jo no he rigut, ha sigut la gent del públic.
2: La gent ha rigut perquè...
1: No. Aquí la gent que ha faltat el respecte és la gent que ha rigut. Jo he dit prou sèrio. Tu imagina't que ens escolta un pagès de Linyola.
2: Sí.
1: Un tio que està al seu tractor, passant calor.
2: Ah, no, ara tenen aire condicionat, han millorat molt.
1: Ves-hi tu.
2: No, ja.
1: Fota't tu dintre d'un tractor.
2: No, m'hi fotré jo, però...
1: Maulada de calor.
2: Però sí que és veritat que aquesta imatge que vostè té de la pagesia, de gent del Midwest...
1: No. Un tio al seu tractor, t'he dit.
2: Sí, un tio al seu tractor, un passant tio. Calor... Bueno, em passen menys.
0: Què li passa a aquest senyor que està dintre d'un
1: tractor? Un tio al seu tractor de Linyola, sí, que ara ha d'aguantar... Com li expliquen per la ràdio? Cuentos sobre el bici-sharing de Barcelona.
2: Sí, és veritat que...
1: Pots obrir el focus? Obrim una miqueta el focus?
2: Jo d'obrir el focus?
1: O sigui, deixem de veure Barcelona, de mirar-la.
2: Sí?
1: Obrim el focus una miqueta, fem una mica de zoom out. Saps allò que fas amb la lupa del Google Maps?
2: Sí, home,
1: amb
2: sí.
1: la lupa. Vas a... Menys,
2: sí.
1: saps? Fins que t'assura Austràlia, per exemple.
2: A vegades,
1: després has de fer
3: si
1: més.
3: No saps, si no saps fer servir Google Maps,
2: sí.
1: després has de fer més, no?
2: Sí. Vol callar una mica, sisplau?
1: Però escolta, no puc callar, perquè el poble m'ho demana.
2: Sí.
1: Literalment, el poble m'ho demana, perquè són gent que viuen en llogarets, gent que s'escalfen la llet als fogons.
2: Bueno, és increïble.
1: No hi ha arribat el microondes encara, no?
2: Sí. Sempre que vol... Sempre que diu que vol...
1: Un pot d'aquest i el foten allà amb quatre totxos cremant a la llenya, vull dir, bueno...
2: Sempre que diu que vol defensar a la gent del poble, el que fa és menysprear-los.
1: No.
2: Sí.
1: No.
2: Profundament, a més.
1: El que faig és informar-los.
2: No.
0: Tiri.
1: Per tant, obriré ara sí l'informatiu de la gent de comarques, la gent que encara fa servir Facebook. Endavant amb Cabraluña Informació. Cabraluña Informació. Notícies. Obrim el nostre informatiu anant fins a la gens bucòlica localitat de Santa Eugènia del Merdot de Dalt.
2: Sí, home.
1: A Santa Eugènia del Merdot de Dalt, ahir va passar el Tour de França.
2: Home.
1: I en Isidro, el tonto del poble, que alhora és l'alcalde...
2: A veure.
1: I també és el borratxo del poble.
2: Hòstia, no hi ha molta gent, tots els papers de l'auca, eh?
1: Es va llevar ben d'hora per anar a dibuixar a l'asfalt unes polles gegantines que es veiessin des de dalt de la càmera aèria. L'organització del tour, però, el va enxampar i a cada penis li van fer dibuixar una papallona.
2: Sí.
1: Els ous, vull dir, les ales...
3: S'entén, és molt visual.
1: Saps aquelles papallones que tu les mires a prop i dius, hòstia,
2: sí?
1: Pues sí, això és una polla.
2: No, ni idea.
1: Pues lo mateix. Bueno, finalment, la policia l'ha empresonat. Ara tot el poble de Santa Eugènia del Merdot de Dalt reclama la seva llibertat.
2: Sí?
1: Freedom for Sidro. Continuem a Cabraluña Informació, desplaçant-nos ara fins a Sant Climent 5 Cebes, on, desgraciadament... Hem de lamentar un incident, no? De vegades costa explicar l'actualitat, perquè no tot són flors i violes.
0: Què és aquest informatiu emocional que està fent?
1: Bueno, escolta'm, darrere d'un periodista també hi ha una persona.
2: No sempre, però...
3: En el seu cas, 0 de 2.
2: Sí. Sant Climent 5 Cebes, què ha passat?
1: Durant la festa major del poble, tradicionalment es fan uns focs artificials completament desproporcionats, d'aquells que duren 3 quarts d'hora i al final surten aquelles palmeres de dintre d'unes palmeres, de dintre d'unes altres palmeres i de dintre d'unes altres palmeres.
2: Sí.
1: Que ja no saps si allò és maco o te'n vols anar a casa ja. De dir que s'acabi ja aquesta tortura.
2: Sí.
1: Bé, enguany, l'encarregat d'encendre la metxa es va equivocar i va fer que explotessin tots els petardos alhora. L'espectacle va durar exactament 15 segons. A hores d'ara, tots els veïns de Sant Climent 5 Cebes són sords.
2: No,
1: vull dir que no escoltaran, no podran sentir aquest informatiu.
2: No.

0: pena.
1: I fins aquí Cabralunya Informació. Aplaudiment! Ara sí, deixem-ho aquí, però... Sí. O no? Tenim encara un minut?
2: Tenim un minut i mig.
1: Va, minut i mig.
0: Bueno, per explicar la notícia, bàsicament. Sí. Eh?
3: Junts, Barcelona en Comú, Esquerra i el PP han demanat a Collboni que no elimini les bicicletes de lloguer compartit, el que és conegut com el bici-sharing, tal com va anunciar Collboni que volia fer a partir del gener de l'any que ve.
4: O sigui, aquestes són la coalició Junts pel bici-sharing, no? O sigui, els partits independentistes han passat de fer una declaració d'independència a demanar que no treguin les bicis de lloguer a Barcelona. O sigui, les bicis aquestes que tothom deixa on pot, al mig de la via. O sigui, amb el PP i els Comuns, un partit espanyolista... I el PP, m'entens? És que és increïble.
1: Calma,
4: és que és increïble.
1: Mohamed,
4: no em calmo. A més, segur que les empreses aquestes de lloguer de bicis per guiris han untat els partits de l'oposició. Presumptament.
2: Com ho saps, això?
4: 10.000 euros al PP, 10.000 euros a Junts, 10.000 euros a Esquerra i pels Comuns una subscripció a Filmin. I ja està, eh? Felicitats a tothom.
1: Jo ara sí, ara tornem. Va. Calma.
4: Presumptament, però...
0: Molt
5: presumptament. No, a les drogues.
6: Loco. Aquest programa està basat en fets reals. Amb els Oscars.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui a pla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvis els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
9: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
10: No ho comparteixo.
9: El que he dit?
10: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
9: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
11: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
15: Sona bé.
14: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Sona el nou Micra.
14: I el 0% TAE.
15: Sona que estreno Nissan.
14: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
18: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
19: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
3: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, al millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
8: Què et passa?
2: Que no em tanca la maleta.
8: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
2: Bé, si trec uns quants banyadors...
8: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
12: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
20: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
23: Verisure.

0: Bueno, doncs això ara pràcticament... Un moment.
1: Ara, doncs ara farem una mica de...
0: Senyor Fortí.
1: Ara amb Marc Giró.
0: Bon dia, sí, efectivament.
1: Farem una mica
0: ara ve el butlletí informatiu, ara després
1: parlarem,
0: del butlletí...
1: Ara parlarem de cuina catalana,
0: sí.
1: Amb en Marc Giró.
0: Sí, molt bé, però...
1: El restaurant del Racó d'en Dino, ara
0: sí, home, i tant.
1: Direu, ara hi posarem una mica de mantega.
0: Una mica de mantega, posarem una mica de mantega. Com si fos l'últim tango a París, però millor. Tornem... Tornem demà, nosaltres. Fins aquí la competència. Feu bondats. Gràcies!
2: Acabeu d'escoltar... La competència.
3: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
4: Hola. I a Gorina.
2: Un programa basat en fets reals.
5: Malafaria.
2: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb el Joel Fortuny, el Víctor Valero avui a la realització, Esther Rumosa,
2: bon
1: què tal estàs? Mare de Déu, ja t'has despertat, no? Perquè, és que els dimarts són un dia boníssim, sí, per tothom, és boníssim, Et acompanya, és genial, la Begoña Mouz d'Urzaiz.
2: Què tal?
1: Què tal estàs? Avui parles de la suor, d'un sí. llibre que va de la suor. És boníssim, això, no? La
2: suor. Així, sudor.
1: Sudor. I tenim, ha tornat als... Ens pensava que no tornaria mai més, perquè té un caràcter increïble, salvatge, és lliure, però ha tornat Rocío Sanz. Bravo, bravo. ¿Qué tal estás,
2: querida? La nuestra potra salvaje.
1: Potra
3: pues,
1: salvaje.
3: Hijas, está súper bien aquí. Si creéis que tenéis calor aquí, en la España fascista no os quiero ni contar, ¿eh?
1: Ni te voy a
3: contar.
1: ¿Sí? ¿Sabes calor? ¡Buah!
3: Está todo el mundo, claro, desquiciada. Porque hace... O sea, no se puede dormir.
1: No se puede dormir, ¿no?
3: Ni con pastillas ni con nada. O sea,
1: ya,
3: es
1: yo
3: imposible.
1: Yo había tomado pastillas, ¿eh? De estas de... De cucú.
3: En Madrid no se puede dormir.
1: No se puede dormir en Madrid. Bueno, yo no sé si se puede dormir en Madrid.
3: No se puede hacer nada ya.
1: No se puede hacer nada. De hecho, no se puede hacer nada. Bueno, nosaltres, abans de parlar amb vosaltres, hem de rebre un fortíssim aplaudiment a un dels nostres col·laboradors favorits, amb tots vostès, el xef Francesc Fortí.
4: Bravo.
1: Bueno, recordem... Què tal estàs, Francesc?
4: Bé, estem aquí bé i vam coincidir amb ella.
1: Amb qui?
4: Sí, sí,
1: tu.
4: Sí.
3: Lo que no hemos coincidido es en el restaurante.
4: No, bueno, no. Esto es culpa tuya.
3: Que deberíamos.
1: Esto es culpa tuya.
3: Has d'anar-hi.
1: Recordeu que el Francesc Fortí és el xef del Racó d'en Vino a l'Avinguda Puig i Cadafal 14 d'Argentona. I avui hem de parlar de la cuina d'estiu. Com t'ho fem? Cuina d'hivern, cuina de tardor, cuina de primavera, i avui toca la cuina d'estiu.
4: Sí.
1: Però abans de parlar de cuina d'estiu, m'agradaria que parléssim d'un tema que jo m'he assabentat, que és que va venir una... Com en diuen d'aquestes coses? Una policia de la gastronomia.
2: Sí, va tenir una inspecció de sanitat.
3: La policia de la gastronomia.
4: Però això és... Bueno.
1: Sí.
2: Bueno.
1: Una... A veure, però anem a parlar d'aquest
4: tema. 30 o 25 anys.
2: Sí, però ho vam saber ahir nosaltres.
1: Saber ahir nosaltres.
2: I ens va impactar molt la notícia.
1: Una vegada va venir una policia de la gastronomia,
2: una inspecció.
1: Una inspectora d'Hisenda. Una inspectora de sanitat.
4: No,
1: d'Hisenda no. Un inspector de sanitat.
4: Sí.
1: Va venir al teu restaurant.
4: Sí.
1: Llavors va fer tota la volta.
4: Ah, això mateix.
1: I de sobte es va trobar amb una mena com de...
4: No, va veure... Bueno, anava a preguntar això què és, això què és, i llavors hi havia una cosa, diu, i això què és? Dic, això és salsa espanyola.
1: Però que era una mena com de pot.
4: Sí, és clar.
1: Una olla.
4: No, era un cossi, abans eren els cossis de terrissa.
1: Ja. Yeah.
4: No sé, potser hi havia 10 litres allà.
1: 10 litres, o sigui, és un cossi, sí. Un tanc.
4: I...
1: 10 litres de salsa espanyola, sí. Que això quin color té? És una cosa...
4: Marrón.
1: O sigui, una aigua bruta, diguéssim, no semblava...
4: No, perquè té farina, és un color torrat.
1: Un color torrat. I aquesta dona va preguntar, i això què és, no?, la policia gastronòmica.
4: Sí, era un home.
1: Ah, un home. I aquesta dona va preguntar, i això què és?
4: Sí, jo li vaig dir salsa espanyola. I llavors, quan jo el vaig veure venir, dic que això té 25 anys.
1: A veure, com, perdó?
4: Sí.
1: Tu tenies un cossi...
4: Aquesta salsa té 25 anys. I no es va desmaiar, perquè no sé per què, però esclar, perquè no ho entenia.
1: A veure,
4: la salsa espanyola
1: no,
4: és una salsa...
1: Ell no ho entenim nosaltres. A veure,
4: sí,
1: tu tenies, a casa teva tenies fa 25 anys enrere, per tant aquesta...
4: Bueno, ara en té 56.
1: Com?
4: A la mateixa en té 56. Clar, perquè això es fa bullir cada dia. Cada dia es fa bullir.
1: A veure, un moment. Sí. A veure, si tu tens un cossi...
4: Sí.
1: Amb quants litres?
4: Sí, més o menys, sempre és el mateix, perquè és que en gastes tornes a reposar.
1: Però quants litres, per tant?
4: No sé, posem-hi 15 litres.
1: 15 litres?
4: Sí, sí.
1: A dintre un cossi?
4: Sí.
1: Tu dius un cossi, nosaltres ens imaginem com un barrenyito, no?
4: Sí, això serà... Una cosa així, sí.
1: Però és un tanc.
4: Sí, sí.
1: Amb 15 litres d'una aigua marronosa...
4: De salsa espanyola.
1: De salsa espanyola.
4: Això.
1: Que la tens des de fa?
4: Ara, 56 anys. Bueno, ara ja anem pel 57.
1: Però és com un flurbi, això, no? És com un fill.
2: Sí, com la massa madre.
4: Sí. No, és que... Mira, aviam.
1: A veure,
2: explica-me.
4: Jo faig la salsa espanyola. Llavors, per exemple, hi ha plats que hi fa salsa espanyola.
1: Sí.
4: Llavors, vas agafant. Llavors, per exemple, si fas un fricandó, vedella amb bolets, estofat...
1: Ara entenem.
4: Coses de... Tot el que sigui guisat,
1: sí.
4: De salses fosques, llavors el que s'obre, doncs, es tira a la salsa espanyola l'endemà i es fa bullir. I això cada dia.
1: A veure.
2: Sí. Cada dia es...
1: I la salsa espanyola per què serveix, perdona? Per què se li diu espanyola?
4: Sí, per exemple, si fas un tornado a la Porto, doncs hi va salsa espanyola, oi?
2: És la base de qualsevol salsa...
1: Ara. És el que en diuen un fondo.
4: No, bueno, un fondo no.
1: Què és un fondo?
4: Un fondo és per mullar les coses.
1: Val,
4: sí.
1: No.
4: No, això no.
1: I la salsa espanyola per què serveix?
4: La salsa espanyola, doncs, que si tu has de lligar una cosa, per exemple, en comptes de posar-hi farina, i poses salsa espanyola, i que és més bo. Entens?
1: No, perquè clar, jo la vida posaré
2: qualsevol lligarra, diguéssim. Qualsevol plat que porti però... salsa, sí. La base és aquesta, salsa que té ell al restaurant.
4: Mira, tu fas, ja fas rosteixes, llates...
1: De... Se'm parla una mica com si jo fes, jo no penso fer res d'això. Ja ho sé,
4: d'això. Que tornés.
1: Ja per això confio en vosaltres. Sí. Però algú que vulgués fer vedella amb bolets...
4: Sí. No, si no té salsa espanyola, perquè llavors ja no necessita i posa farina.
2: Sí.
4: I ja està, per espessir-ho, sí. Però llavors ja no és tan bo.
2: Ja. O pa ratllat, no, també?
4: Qui?
2: No es pot posar pa ratllat, també,
4: no,
2: per
4: estar, ui,
2: no?
4: Per ratllat, no.
2: La farina...
5: La cara que t'ha posat el Francesc Fortí per has dit pa ratllat.
2: La meva àvia posava una mica de pa ratllat.
4: No.
5: Mare
4: no?
5: De Déu! No t'ha escopit de miracle, no. Perquè és un gentleman.
1: Vale, la pa cosa... ratllat, una merda, no?
4: Sí, és clar, pa ratllat, res.
1: Res de res.
2: Ametlla, i ametlla.
1: Ametlla?
2: Ametlla ratllada, sí?
4: No, no.
2: Tampoc?
1: Res, res. Ratllada,
2: nada.
1: Ratllada,
5: nada. Ratllada la cocaïna.
2: No, sí. Tampoc.
1: Tampoc, perquè nosaltres estem a favor de la... De què estem a favor? De la salut, no?
2: Sí. Mental. Solo eso. La otra.
1: La otra da igual. Llavors, la salsa espanyola... Llavors, escolta
2: es
1: una cosa.
2: Es que yo solo escucho de piel gitana y salsa española. Cuando estoy contigo
4: a sola.
2: Vamos.
4: De piel gitana y salsa española.
2: Es así la canción. Mira que me encanta, Mar.
1: Me descojono.
2: A ver, pues una cosa que era como de... No sé.
3: Però un moment, com mantens 56
2: anys... Que pan rallado, no!
3: No, ja. Com mantens una salsa espanyola 56 anys?
2: O sigui, de sangre...
4: Perquè cada dia la refaix. Amb el que sobra, amb el que dic.
3: Però el que sobra igual té molt de temps, també.
4: No, el que sobra,
3: el que
4: és,
3: sobra
4: és
3: per mañana.
4: Dia, és la del dia.
3: Ah, és la del dia.
4: Si tu tens el
3: però tu cada dia,
4: dia
3: gastes els 10 litres de la salsa espanyola.
1: No,
3: ja
1: va!
3: No,
1: no,
3: per
1: això, favor, això seria...
3: Per no, això, que tu treus i poses, treus
1: sí,
3: i poses.
1: Sí, això l'illa.
4: No, no,
1: no. No, no, no, no, no. Com?
4: Jo, al dematí, si, per exemple, jo hi havia, per exemple, vedella amb bolets,
1: sí.
4: Doncs el que va sobrar ho poso a la salsa espanyola, però la faig bullir tota.
3: Però amb la que ja hi havia, amb les restes del que ja tenies.
4: Tot, eh?
3: Per això t'ho dic.
1: I quanta estona li bulls?
4: No, només ha d'arrencar el bull, ja està.
1: Ah, puc arrencar el bull, ja està. Ja, perdona un moment, a veure. I el policia de la gastronomia, l'inspector de sanitat...
2: L'inspector de sanitat.
1: Que va flipar, clar.
4: Sí, és que...
1: Encara està flipat a dia d'avui.
4: Sí, no saben res, aquests. Què vols que sàpiguen?
1: Els inspectors de sanitat, perdona, no saben res.
4: Res. Aquests només els interessa. Ser inoxidable.
1: Ja.
4: Les parets regions de València. Llavors, el lavabo dels... preservador personal, un raspallet per les ungles, un sabó dosificador... Llavors, me'n recordo que primer... Bueno, hi havia tovalloles, això, uf, tòxic.
1: Tòxic, clar.
4: I llavors em van fer posar un aparat d'aire calent per aixugar les mans.
1: Escolta, l'altre dia em diu el meu majordom, hem d'anar a tal botiga que ven unes tovalloles al 40% o no sé què és un guantos, un joc de tovalloles. Nosaltres tenim unes tovalloles que potser tenen com la teva salsa espanyola, 57 sí. anys, que te la passes i et fa el peeling, diguéssim.
2: Sí, sí, sí.
1: I a mi una vegada em va caure a terra, vaig dir, i què és tot això que té la nostra pròpia pell, diguéssim, d'aquelles tovalloles? Però això deia la meva mare, la meva mare té la teoria que les tovalloles han de rascar moltíssim, perquè si fas el peeling i t'has
2: tirat tota
1: la merda. Nosaltres tenim tovalloles del segle XIX, les vam heretar. Bueno, el cas és que... I no vaig em diu aquesta... Diu que la tovallola li havia costat 240 euros. No sé, que les tovalloles, clar, com que fa tant de temps que no havíem comprat tovalloles...
2: Una tovallola, però on compreu les
1: tovalloles? No, un joc de tovalloles 240. És cari... Amb rebaixa!
2: Caríssim. Amor, compra en Temu.
1: Em temo tampoc, no, però...
2: No, 240 euros, te compres
1: ja
2: tot el
1: Temu. Ja li dije que a mi mayordomo, però és que amb les notes acabes pel mateix, però ens fa un piling, tu. És com l'espanyola, perdona, que ha vingut això. Llavors, a les tovalloles no.
4: No, això m'ha dit que no. Llavors va venir...
1: I què t'ha posat?
2: Tovalloles no, pan ratllado no.
4: Ja estàvem a dintre la llei.
1: Sí, ja estàvem dintre
4: l'any que va venir.
1: Sí.
4: Torna l'any que ve.
1: Sí.
4: I llavors diu, això és tòxic.
1: El què?
4: Ara han de sortir una màquina que surti tovallola papers.
1: Ah, paper. O sigui, a sobre, collons.
4: Així, ja està.
1: Val, ja està. I això era el que els interessa i punt.
4: Sí, és això.
1: I llavors, i la salsa espanyola va colar?
4: Qui?
2: O et van multar, igual et van multar.
4: Ells posen allò, si està tot correcte, que m'han de dir-me.
1: Ja
4: no m'han de dir res.
2: Van dir que estava correcte.
1: Collons,
4: esclar,
1: dir
2: sí, eh?
4: Ja està.
1: Escolta una cosa, llavors, la salsa espanyola, jo el que et volia preguntar, tu recordes el primer dia, perquè clar, que amb aquesta salsa espanyola és possible una de les relacions més llargues i fructíferes de tota la teva vida. La salsa espanyola aquesta, li parles i tens una relació sentimental?
4: No li parlo, però per aquesta salsa espanyola, la cuina era de carbó, quan hi havia la salsa espanyola.
1: La primera, clar, clar.
4: I ara és gas.
1: Ja, o sigui, va començar amb cuina de carbó.
4: Sí.
1: I una cosa, i tu recordes el primer dia que... O sigui, això deu ser un dia fundacional per un xef, el dia que fa la salsa espanyola.
2: Clar.
1: Em vaig a posar a fer la salsa espanyola.
4: Sí.
1: Amb què la comences a fer?
4: No, la salsa espanyola porta ossos de vedella, ossos de bou, de que, i això, llavors es posa al forn i rostir.
1: Els ossos.
4: Els ossos. Llavors, quan els ossos són rossos, llavors hi poses ceba, pastanaga, àpid, borro i herbes aromàtiques.
1: Uh-huh.
4: Això també... tot junt
6: es al forn,
4: es va sofregint tot al forn.
6: Val.
4: Llavors, una mica de tomàquet perquè no es cremi res, i després, quan està ben fet, llavors s'hi posa una ampolla de jerez sec.
6: Ah, ara comencem a parlar seriosament.
4: El jerez està reduït, llavors s'hi posa la farina a sobre, que es torri al forn.
6: I com queda salsa, això? Perquè
4: llavors,
6: de tant...
4: llavors a la mena, i ja tens una olla al foc, amb aigua, que bulli, i et vires tot a dins de l'olla. I ja està, i que vagi bullint. Llavors ha de bullir 10 o 12 hores. Poc a poc.
6: I llavors, per exemple, si tu ara a mi m'entreguessis un litre d'aquesta salsa espanyola, jo podria fer-la créixer? O sigui, tindríem aquí salsetes espanyoles sí, repartides.
4: Sí, sí, Òscar.
6: És com les eines dels sabaters, que les, saps que els sabaters passen les eines unes a les altres? Tu ara, a un hereu, li podries deixar a algú... Tu perquè no vols hereus i no vols ningú la cuina, ni vols saber els teus secrets, els teus secrets moriran amb tu, ja ho sabem. Però, el, però clar, això a la salsa espanyola deu tenir... Es podria a Sotheby's, la podrien... Com es diu això?
7: Subhastar.
4: No, subhastar això.
6: Home, una salsa espanyola ara... No tots els restaurants deuen tenir una salsa espanyola de 57 anys.
4: Sí, no, però és que quan restaurants en tenen de salsa espanyola.
6: Aquest és el problema. Perquè això llavors, el que fa
4: que la salsa espanyola... tot això ve dels convents de frares que hi havia abans, que eren els que s'edicaven a això. I llavors els francesos, en comptes de posar salsa espanyola, és demi-glace.
6: Demi-glace. Maricons, els francesos també, això, sempre.
4: Demi-glace. Però passa que la demi-glace, en comptes d'estar lligada amb farina, està lligada amb fècula.
6: Fècula què és?
4: Fècula de patata. Sí, és això, ho lliguen així. Ja està.
6: I per tant és millor la salsa espanyola.
4: Hombre...
6: I per què es diu salsa espanyola i no salsa...
4: Ah, jo què sé. Ja. Això ja no ho sé.
6: Això és l'imperi.
4: Bueno, però perquè era espanyola. Perquè això ve de quan Napoleó va invadir Espanya. Sí, que van agafar el que van poder.
6: Val. Escolta una cosa, doncs, bueno, un aplaudiment, que tenim aquí un restaurant, que això és un mite, salsa espanyola, 57 anys, que es bull cada dia, i si te n'oblides...
4: Què?
6: De bullir-la?
4: No...
6: És impossible
7: d'oblidar-te. I en quin moment la poses després a la nevera? Perquè es deus deixar de refredar.
4: S'ha de refredar.
6: S'ha de refredar.
7: Es deixa refredar fora.
6: Tu saps molt interessant, et vols fer la teva pròpia salsa espanyola. Jo encara no entenc perquè tu no serveixes salsa espanyola.
7: Francesc, jo guardo l'oli que faig servir per fer els ous ferrats, però només guardo un cop, diguéssim. O sigui, l'utilitzo dos cops i després ja fora. És correcte?
4: Com la fregidora.
7: Exacte. Correcte, no? Os dejamos solos.
4: Abans tot es fregia en una paella, amb oli. Dues o tres vegades i l'oli es llançava.
6: Sí.
4: Ara han inventat la fregidora.
6: Sí.
4: Llavors, per exemple, aquest dia uns van anar al restaurant i em sembla que va demanar calamars de la romana.
6: Tu, al teu restaurant?
4: No, el meu no faig això. Jo.
6: Perquè tu...
4: Fregidora,
7: no té fregidora.
6: Perquè tu et demanen... A tu, al teu restaurant, algú et demana calamars de la romana i li fots l'hòstia, però la va oberta.
4: Es va demanar calamars de la romana. I se'ls anava a menjar. Diu, esperis un moment. Diu, què passa? Diu, és que li ha tocat un prèmit.
6: Com?
4: Diu, per què? Diu, perquè vostè és el que fa mil que fregim el mateix oli.
6: No fotis. Sí. Això, en sèrio?
4: La fregidora, esclar, com que els sabores no se mezclen, i el no sé què i no sé quantos...
6: I perdona, no sé si t'ho havia preguntat, l'air fryer? Saps què és o no? Aquesta màquina que fregeix amb aire. Tu poses coses a dintre i
7: és
6: no hi ha...
7: És un forn accelerat.
4: Ah, això ha de ser boníssim, això.
7: A veure, Francesc, una cosa. Jo, o sigui, les mares que tenim criatures que no tenim temps de cuinar, l'air fryer aquest...
2: Oye, també hay gente sin criaturas que no tenemos tiempo de cocinar. Que parece que solo podéis cocinar las madres con hijos.
7: Va molt
2: bé. Comemos,
6: con hijos de 18 años,
2: Ah, bueno, Cari, pues...
6: Ella de cocina.
7: Oye, yo parlo per lo meu, però...
2: Sí, dir-te, amor, habla per
7: la vida moderna.
5: Aquest és el problema de l'actualitat, que tothom procura per lo seu i la individualitat i la identitat s'ha fragmentat tant que ara tothom...
2: Es que está utilizando... Está instrumentalizando a sus hijos.
6: Sí, exacte.
2: No es decir que quiere hacer un filete de pollo...
6: És molt
2: empanado, sin pan rallado i no sabes com.
8: Una pinza aquests dos, no.
7: Rocío, sí.
8: Ara
7: no tens raó.
8: No tens raó.
7: Això és com el gazpacho.
2: Yo no tengo raó,
7: no
2: ni tenim tiempo,
7: temps
2: ni,
7: de fer-lo, el gazpacho.
2: Ni el fryer.
7: El comprem fet, ja, però no tenim temps.
8: No, s'ha de
7: igual
8: fer. Jo no tinc temps
6: de fer-lo. Jo el gazpacho de pot, em tiro roig i pets.
7: Jo només hi ha una marca que m'agrada.
6: Tinc acidez d'estómac.
2: Porque están malos los que están hechos, como todas las personas.
7: Però espera, tu més tenies un truc per fer un gazpacho que
6: ara anirem a això. Ai, estem fatal de temps. Un moment. A veure, amb què estàvem?
4: Amb la salsa espanyola.
6: Ah, la salsa espanyola, ja està. A veure, la cuina d'estiu, superràpid, a veure.
2: Pero entonces se va ir sin saber cómo hacer un gazpacho rápido.
6: No, joder, que
7: està aquí,
6: ara.
7: Està aquí, està aquí.
6: La cuina d'estiu, què collons és? Hi ha cuina d'estiu o no? O amb un mulladero basquet, amb un préssec bascapit
4: sí,
6: que tires?
4: Sí, però abans sí, era quan els cuiners es lluïen.
6: Ah, la cuina d'estiu es lluïen els cuiners, no me jodes.
4: Perquè hi havia presentació. Hi havia molta decoració i presentació. Ara ho es llueixen la vaixella.
6: Ja.
4: Ara baixes.
6: I ara la cuina d'estiu, a què consistia?
4: Doncs, per exemple, abans hi havia el gazpacho,
6: després
4: hi havia el vichyssoise, les sopes eren aquestes, llavors això del salmorejo,
6: Sopa de carbassó, no?
4: No, això és, això és un invent meu. Sopa de carbassó i tomàquet amb ametlles tendres, això és per substituir el gazpacho.
7: Ah, mira,
4: el gazpacho es repeteix.
6: I com és la sopa de carbassó i tomàquet? La vols compartir entre nosaltres o no?
4: Sí, sí.
6: Com és, a veure?
4: Sí, no, bé, hi ha carbassó...
6: Sí, esclar.
4: Doncs fa un sofregit amb escalunya.
6: Escalunya no sabem què és.
4: Sí.
6: Què és escalunya?
4: Xalot, en francès.
6: I xalot, què és?
7: Escalunya.
6: Ah, la xalota, sí.
4: Sí, sí.
6: La ceba petita. I en dius en català?
4: La ceba petita és una cosa. Per exemple, una escalunya...
6: Escalunya.
4: Com tres cebes. Té la força de tres cebes.
6: Ah, carai, mira que pràctic. Sí, sí. O sigui, posem...
7: Però es pot posar ceba si no tenim escalunya?
1: Esther, de veritat...
7: Bueno, intento ser pràctica per la gent a casa.
1: A tu t'estiguessin operant d'apendicitis, diries... No, en lloc de... Pot fer una mica...
7: Bueno, jo li pregunto al xef, que és el... Podem substituir...
1: No, perquè tu vas de llesta.
4: Sí,
7: sí, veus, ja està.
1: Empar, allà...
7: Ja està.
1: Home, vinga. Diu que sí,
7: carbassó, ceba.
8: Carbassó, escalunya.
1: Però que és igual si vas
7: a la
1: fruita ja escalunya d'aquesta.
7: No ho sé,
1: per si de cas.
7: Per si de cas, no aniré...
1: Ara tenen... Jo a l'alcalde...
7: Mira, llamada Globo.
1: No, l'altra.
7: Tampoc no, anirem a la fruiteria del
6: barri. A veure, va, per favor, que anem fatal de temps, Francesc, que m'estàs entretenint.
4: Jo no.
6: A veure, un sofregit de l'escalunya, que és aquesta ceba rara...
4: Amb...
6: Carbassó.
4: Amb el carbassó.
7: El carbassó. Puc preguntar l'obert, també? O només la perlanca?
8: El palem o no?
4: Tot, l'obert.
7: Carbassó, el que tot.
6: És l'obert, la
8: perlanca. Perquè igual només
6: feies
8: servir la
6: perlanca. I això, pum-pum. Vale, això ho
4: sofregeixes.
6: L'envejat, també, ja comencem a complicar-nos.
4: Què és? Amaretto de Sarono.
6: Joder, mare.
4: Això és...
7: Ah, mira, això me lo bebo jo.
6: Sí, clar.
7: Jo ho intento, però no...
6: Amaretto a mi m'encantava. Quan era alcohòlic, una de les coses que jo... Perquè esta cosa dulce, de sobte, venga, i per rematar un amaretto. Venga, i venga, i venga.
7: Pues entonces a Marc no le hagas eso. ¿Tú puedes ser alcohòlico también con la comida?
6: No, perquè...
7: ¿Puedes beberte la comida?
6: No, perquè el... Home, perquè està flambejat l'efecte d'alcohol.
4: Ja no hi ha alcohol.
6: No hi ha alcohol.
7: Però un alcohòlico ja puede comer esas cosas con alcohol en la comida, ¿o no?
6: No, no. No, l'amaret.
4: Si no, ja no hi ha alcohol.
6: No hi ha alcohol, però a més tampoc
4: del gust.
6: No? Està quemado.
7: Però en principi et diuen que no.
6: Clar.
7: No, no.
6: Però jo, per exemple, un bombon de
7: ratllador de
6: whisky, aquí sí que jo no.
4: Ah.
6: A veure, llavors...
4: Això es tritura.
6: Es tritura tot.
4: Es tritura. Llavors es posa al foc i s'hi afegeix o caldo...
6: Sí, hi som.
4: Aigua.
6: Val.
4: Aigua.
6: El caldo també, un caldo mític que porta 150 anys, no?
4: Si és un quilo de carbassó, no ho havia dit, llavors és un quilo de tomàquet triturat.
7: Val.
4: Tot es barreja.
6: El tomàquet amb la pela o sense la pela?
4: Escaldat i pelat.
6: Joder.
7: Pelat, eh?
6: Però això has de tenir algú que t'ho faci, no? A casa.
4: Però perquè, clar, tu ja tens cuiner.
6: Sí, també, però clar, l'heu de contractar algun...
7: No, perquè venen les llaunes...
1: Tot el problema és aquí, i ho vaig dir! Em vaig reunir amb els guàrdies i vaig dir, esto va ser un problema. Esto de abolir l'esclavitud va ser un problema, perquè vamos a tener que parlar los debates nosotros mismas. Sí, sí. Horroros! O començar a pagar-li la gent perquè et faci les coses. Va ser horrible. Jo, de veritat, és que no ho sé. Ho sento... Bueno, llavors...
7: I quan entra la mella?
6: Clar, la mella, quan entra?
4: Un moment. Ah, ara això. Allò això ha de bullir.
7: No, quan arrenca impossible
4: que quan arrenca el bull, s'hi posa una mica de flor de llet. Nata líquida, I quan bull bé, bueno, sal, s'ha de provar. Llavors es cola tot ben colat.
6: Mm-hmm. Joder,
4: Francesc. Ja m'hi diré.
6: Què costa aquest plat al teu cas?
4: Jo es posa... S'ha de colar amb el xino.
7: Amb el xino,
4: triturat,
7: eh?
4: Amb el xino.
7: Sí, sí, sí.
4: I llavors posat a la nevera que refresca.
6: Això del xino també jo crec que deu ser racista, utilitzar el xino per dir...
7: El colador xinès, sí. És un tipus, no ho sabem, però és un colador,
8: que té forma de cono, no?
7: Sí,
6: no té a veure amb el xinès, això.
7: Podéis estar un minut sin meteros con alguien en un colectivo vulnerable? Salsa española, el colador chino.
6: Ah, sí, no. Llavors, el carbassó, sofregim el carbassó amb la colunya aquesta. El tomàquet que te'l pela una esclava perquè no sé què. El xetal, bueno, jo ja vindré al restaurant, per fotre'm això, perquè jo passo de fer.
4: I llavors, quan se serveix,
6: sí,
4: és quan s'hi posa l'ametlla.
6: Ah, i fred o calent, això?
4: Fred.
6: Llavors, segons freds, tenim gazpacho, pichisua, la sopa de carbassó que està tan ideal. Llavors, segons freds, el salpicó de llagostins... Vedella freda, peixos com el llobarro, la llagosta freds...
4: Sí. Bueno, però així es diu molt bé, però això s'ha de fer,
6: Clar, s'ha de fer.
4: Un peix ha de ser un peix sencer.
6: Ja, esclar.
4: Llavors això s'ha de decorar. I s'ha de fer a dintre la càmera, quan és cuit. Perquè la decoració, com que hi va gelatina, si no, llavors es desfaria.
6: Ah, clar, perquè tu dius que s'ha perdut la cuina d'estiu, s'han perdut les gelatines.
4: S'ha perdut la... Això porta feina.
6: Les gelatines. Les gelatines, que és allò que... Jo amb la meva àvia, quan estava a l'hospital, quan estàs malalt, donen gelatines. Jo tenia el coll i em fotien gelatines.
4: No, jo no.
6: Això és una merda, també, no? La gelatina, com es fa?
4: Si és de peix, Doncs amb peix, amb caldo de peix. I si és de carn, amb caldo de carn.
6: I com es fa? Perquè jo una vegada vam intentar... Vam anar a un restaurant que ens feia... Un senyor japonès ens va fer una gelatina a dintre amb, una, amb un... Aquests bitxets que són d'aperitiu, amb una escopinya, amb un berberecho. Joder, vaya cara m'has posat.
4: Vale, vale.
6: Vale. La gelatina com es fa, vale? Sense el berberecho.
4: La gelatina, doncs, es fa...
6: A mi és que m'agrada la gelatina.
4: Amb cues de peix. Cues de peix és una cosa que es ven per fer la gelatina.
6: Ah, sí?
4: Sí. Llavors, un litro són 12 cues. Sí. Llavors, has de posar-ho a bullir, però hi has de posar clares d'ou i anar remenant, remenant, fins que bulli, perquè la clara d'ou clarifica, perquè ha de ser transparent. Llavors, com d'això, llavors es cola, i després s'hi posen les cues de peix.
6: Però les cues de peix, què pinten? Pel gust.
4: És el que fa que quedi pres.
6: Ja vindrem, també, eh? Sí. Això també...
4: Que, bueno. Si hi ha cua de peix, no queda pres.
6: I llavors...
7: De... No sé per què gastes tant de temps, si és que ho van a fer i no li va salir igual.
4: No, però... Bueno, però
7: sí, clar, anirem al seu restaurant.
6: I després, fruita temporada... Quina seria la fruita temporada de l'estiu? Perquè ara tenim un lío amb això, el canvi climàtic i tot això dels, de la... De
4: bueno,
6: la...
4: ara, per exemple, hi ha ara un ànec amb cireres.
6: Ànec amb cireres.
4: Ànec amb cireres, sí. I ara és de temporada.
6: Clar.
4: I les maduixes aquestes de bosc ja s'acaben.
6: Que ja s'acaben perquè s'acaben els boscos.
4: Sí, sí, sí.
6: Molt bé. Sí. Suflé de taronja, que tens de l'hòstia de fer-ho.
7: I, no, de, fes tu, sí,
4: i,
7: ja no...
4: I de menta. Ara és el de menta.
6: Ara és el de menta.
4: Sí.
6: No ens donaràs la recepta, no? Això és un secret.
4: No, si no, tampoc us feia, ho sé.
7: No, no ho sabíem fer, oi?
6: Així que ens veus que no. Bueno, bueno, doncs escolta una cosa. Jo crec que tot això, molt bé, la gent que hagi pogut pillar-ho, doncs ho feu a casa vostra, i els que no, ja vindrem al teu restaurant, al Racó d'en Vino. Així t'ho dic. Un aplaudiment per Francesc Forn, per favor. Que del, deu ser dels pocs restaurants que té una salsa espanyola de 57 anys ficada dintre un tub. Amb tots vostès, Rocío Sainz. Bravo!
7: Tiene una salsa española de piel gitana.
6: Claro,
7: no sé. Es que no sé si dice piel gitana.
8: Sí, yo creo que no.
7: Sí, no, no digo
9: española.
8: Pero gitana
9: española.
8: Digo, ¿eh? Tu sangre gitana
7: española.
8: Digo, ¿eh? Sangre
7: española.
8: Mala,
7: sangre española. Sangre española.
8: No, pero gitana
7: piel
8: gitana.
7: Es que no sé piel gitana,
8: sangre española.
6: Bueno, ahora la buscará. Ahora el
7: para cancelarla, ¿no?
6: Porque busca't la cançó que está. ¿Cómo es la cançó?
7: Piel gitana, sangre española.
8: A ver si sale así.
7: No, no sé cómo has dicho.
8: No,
6: ¿y de aquí era la cançó que
7: está? No sé, no sé, amor. Está en mi imaginario y no sé por qué.
6: Bueno, escolta una cosa, Rocío, tu avui estàs cascabeleríssima perquè, a més, està a punt d'estrenar-se una nova pel·lícula en què tu participes...
7: Hablando en català.
6: Parlant en català. La pel·lícula es diu Eva i Bea.
7: Sí.
6: I crec que tenim... De Nacho Caballero. Nacho Caballero no el coneixem absolutament.
7: Nando Caballero.
6: Ah, Nando Caballero. És que no, jo no llevo les gafes i no...
7: I per què no te les pones? Les tens a la
6: sí,
7: mano?
6: Sí, les tengo a la mano, sí, perquè soy idiota. Escolta una cosa, perquè com he leído mucha revista de moda de los años
7: 80... Bueno, pues es una película muy, muy, muy, muy, muy pequeña. Es una película muy, muy, muy pequeña.
6: Mira, calla,
7: tan, tan
6: la música.
7: Sangre española.
6: Però aquí la va cantar.
8: A ver, he buscat Manolo Tena.
7: Manolo Tena.
8: Sangre española y un pasión gitana y sangre española.
7: ¿Quién coño era Manolo Tena?
8: Hem anat al departament de documentació, l'Ester i jo, alhora, cadascuna amb el seu mòbil.
7: Esta canción está antes o después de que existe, de que inventaran la freidora.
6: A veure, pues...
8: La canción es del 92.
7: ¿Yo tenía un año?
6: ¿En el 92 tenías tú un año?
4: Mare de Déu.
7: ¿Pero y cuándo se inventó la freidora?
8: No, no, de molt més tard, molt més tard. És recent.
6: A veure si arriba l'estribill.
8: Firma española con... Rima española con caracola.
6: No fotis. ¿En serio? A mi m'agradava aquesta cançó.
8: Con un par.
6: Carara.

0: Pasión gitana y sangre española.
1: Arara. En una caracola y decirte.
0: Vale, sí, mira, venga, que me voy a
2: cambiar los cascos. Has
1: hecho el medley. Tu prender amor de la luna llena.
3: Vale, gracias, Rocío. Gracias, Rocío. Gracias por la tía para
1: ti. La sangre.
0: Bueno, participas en una película,
1: sí, una película
0: que es diu Eva y Bea.
1: Bueno, Nando hago mi Caballero. Estreno en catalá.
0: En catalá.
1: En cine, sí, hago sí. De una
0: Nando Caballero, ¿quién tipo de persona es?
1: Bueno, pues una buena persona y una persona pobre, claro, porque evidentemente hace cine en muy pequeño nivel que la película subsiste y sobrevive donde le dejan proyectarlo.
0: O sea, ya tanto. ¿Está estrenada o encara no?
1: Está estrenada, sí, pero
0: oh, no, decir,
1: van a verla, solo van a poder ver la película que me la ha puesto él muy bien. En los cines Imperial de Sabadell, del 3 al 9 de julio,
0: bueno.
1: O sea, ya ha pasado, ¿no?
2: No.
0: No. Ah. 3 al 9 de julio,
1: y del 6
0: al 9, quedan días.
1: Ah, sí. Y del 6 al 9 de julio en el Cinema Maldá de Barcelona.
0: Muy bien.
1: A las 9, que claro, después de ver Egipto. Que
0: y al Cinema Maldá no está ahora.
2: Con siempre, en las Galerías Maldá.
0: Ah, sí, perdona, estoy confundiendo amb aquella
2: idea.
0: Vale, amb el Melier. Vale, llavors, anem a veure el tràiler. A Rocío Sainz parlant en català, mira que bé.
4: No, Eva, mira escena. Si faig
1: això. Ai, soy yo.
4: No fotis.
1: Déu-n'hi-do, la de tres coses que teniu, eh?
4: No.
0: Aquest és tu, eh?
4: Que tot és seu.
1: Que exagerada.
4: Però que t'has portat la màquina de cosir de la teva àvia?
1: Ah, era de la teva àvia?
4: No era de la meva àvia, era de la meva mare. I ja m'ho agrairàs quan se t'estripi la roba. Tu quin segle vius.
0: Molt bé, molt bé, Rocío Sainz. Un aplaudiment, Rocío Sainz.
1: Què te parece?
0: Català, genial. De
2: què
0: va?
2: Déu-n'hi-do.
0: De què va la pel·lícula?
1: I jo que el no fotis entendia no fotos, claro, al principi. No fotis. Jo dic, coño, eh?
0: Una cosa. I de què va la pel·lícula?
1: Pues, hija, dos lesbianas que están leyendo a Sara Torres y te puedes imaginar cómo acaba todo. Pues...
0: Dos lesbianas que están leyendo a Sara Torres.
1: Sí, la primera empieza
2: es
1: así,
2: el punto de partida, me encanta.
1: Sí, como
0: Sara Marica Torres, explica una mica qui és Sara Torres, per la gent que ho sàpiga.
2: És una autora.
1: És una autora, sí, una persona que escribe libros, que está muy bien, que lo leen muchas lesbianas.
0: ¿Ah, sí?
1: Y habla sobre el deseo y un montón de cosas como en la intensidad. Es intensidad.
0: Es intensidad, Sara sí. Torres, ¿no?
1: Sí, sí, es que yo no la leo mucho.
0: No eres muy Sara Torrista,
1: yo
0: tú.
1: Yo no soy muy pesada Torres.
0: ¿Tú eres llegida?
2: Sí, la llegida.
1: Yo soy más de Inglaterra de Egipto, este que es de esta tarde. Sí, tú sí la lees muchísimo, ¿no?
2: Yo la he leído. Sí.
0: ¿Pero por qué la lees menos? A Sara Torres, ¿tú por qué la lees?
1: Ay, porque yo, amor, ya tengo sin demasiada intensidad con Camela y con mi propia vida.
0: Ya la tengo, o sea, sí. Solo te faltaba más.
1: Claro, ahora que me estoy leyendo el Buenos Días Tristeza que tú me dijiste de François Sagan,
0: sí.
1: Pues hija, un buen vino, un buen beber, un buen todo dentro de un clasismo
0: un
1: que
0: nunca
1: voy a llegar... Pues fantàstic i maravilloso.
0: Bueno, llavors, total. Una cosa. Avui, a banda de Eva i Bea, que protagonitza Rocío Sainz...
1: No, yo no la protagonizo.
0: Da igual.
1: Solo
0: tengo
1: esta escena.
0: Para nosotros era...
2: Nos da igual.
0: ¿Y tú de qué haces de...?
1: Ay, pero sale el Pereval, por cierto, en otras escenas.
0: Hombre, sí. Es que el Pereval es sobretot arreu, sí. Perquè clar...
1: I també he compartido con él hace poco otra película. Pero bueno, yo venía a hablar hoy de otra cosa.
0: Sí, a veure.
1: Esta pequeña, id a ver películas que no están todo el día puestas. Hay cosas pequeñas que... La película puesta. Hay cosas pequeñas que son maravillosas y que están en los cines Maldá. Yo vengo a hablar...
0: Espera, perdona, que está... Estusega una mica més. No, estusega, dona, estusega, tranquil·la.
4: Què vols que faci? Que mori aquí directe, que et deixi sol.
1: Amor, no te preocupes, que con la receta que vas a hacer, el pan rallado y todo eso, no te vas a morir sol.
4: Yo a vegades li poso per ratllar.
1: Jo vengo a hablar...
0: Posa per ratllar, és que és increïble.
1: Vengo a hablar de la problemática de ser maricón, lesbiana, LGTBIQ+, i és de vacaciones.
0: Vale, vale.
1: Primero si puedes, porque claro...
0: Si puedes, que esta es otra, clar.
1: Yo no me voy, a mí esto me lo han contado porque no, pero sí que no me voy, pero que sí que me ha pasado. Claro, últimamente vuelve a pasar esto como de que tú te vayas con alguien y te den las putas dos camas con tu novia.
0: Tú vas con tu novia, donan dos camas,
1: sí.
0: Dos llits.
1: O sea, no te dan la cama de matrimonio, que es una cosa que me molesta profundamente.
0: Yo te entiendo.
1: Pese a que tú incluso lo reservas por Booking y tú pones la cama de matrimonio, tú llegas al hotel y te dan las dos putas camas.
0: Ven a dos señoras y diuen, amigas.
1: Y han dicho, amigas, no se comen el coño. Pues no. Y entonces tienes que volver a bajar y ya me ha pasado varias veces.
0: ¿Cómo quiere que le coma el coño yo a mi novia?
1: Y lo que hacen es, hay dos tipos de homofobia. Una, tenemos el hotel lleno. No sabemos nunca si está lleno. O no quedan habitaciones disponibles, evidentemente. Con dos camas, o sea, con una cama.
0: Yeah.
1: Porque están todas llenas. Entonces tú tienes que dormir con tu novia cada una en una cama.
2: Como Epi Blas.
1: Como Epi Blas.
0: Esto, la relación de pareja, si está empezando, lo de la cama de matrimonio está muy bien, pero cuando llegues a mi edad, agradecerás la homofobia de ponerte en camitas separadas, incluso en plantas separadas. Yo pido que a mi mayordomo lo pongan en otra planta.
1: Hombre, porque si tú tienes cama muerta, me parece súper bien.
0: Que cada, al menos que sea la mía, ¿sabes?
1: Claro, al menos que sea tu cama muerta.
0: Que sea ya un ataúd.
1: Que sea un ataúd, claro. Pero déjame que se me muera la cama.
0: Sí, ¿sabes? Claro, claro.
1: Que la quiero viva.
0: Claro, quédate.
1: Pero claro, primero, que no sé si con tu edad ya podré llegar al hotel, porque es que claro, las lesbianas...
0: Exacto.
1: Las lesbianas...
0: Morís antes, las lesbianas. La esperanza de vida lesbiana...
1: No es que muramos, lo que pasa es que evidentemente llegamos antes a cama muerta. Entonces...
5: ¿Ah, sí?
1: Claro, sí.
0: Las consumimos rápidas.
1: Sí. Nos convertimos más en amigas más rápido que los maricones.
0: Sí. Sí, cama muerta explica que no consulta cama muerta.
1: Cama muerta no te toca ni con una rama. Hay una canción que se llama así, de hecho. Búscala, pero es un grupo súper underground total. Pero bueno.
2: ¿Cómo se llama?
1: Claro.
0: ¿Cómo se llama el grupo underground?
1: No me acuerdo, siempre me acuerdo que es cama muerta, no te toca ni con una rama.
2: Ya está, sí, ya está. Ya.
1: No, pero que es así el grupo.
0: Vale, ya vamos.
1: Todo eso...
0: Punto
1: número dos, que por cierto, siempre tienes que ir en parejas, que a veces de la monogamia ya es una cosa antigua, ¿no?
0: Ah, es veritat, ara sobte pots aparèixer amb tres, allò seria un...
1: Claro, les triples, habitacions triples ja no existen.
0: Ja.
1: O con un niño. Si tienes un niño te dan la puta triple, y la triple es igual ya que la segunda, ¿sabes? Ya antes era una cama...
0: supletoria.
1: Sí, eso de supletoria ya...
0: Ha pasado en mi vida.
1: Solo esto, lo usáis los maricones, ¿no? Como para follar.
0: No, eso es un suspensorio.
1: Bueno, pues el suspensorio ya no existe.
0: Y es verdad, todos los maricones follamos con suspensorio. Siempre,
1: ¿puedes explicar, Marc, al público qué es exactamente un suspensorio?
0: Bueno, suspensorio, no. Joel, entra a explicar qué es un suspensorio. Vina, Joel. Entra, Joel.
1: No, es que
0: entra.
1: A mí me costó entender lo que... Joel. ¿Para qué sirve un suspensorio a los maricones? Para levantarte el pene, claro.
0: Bueno, esto de jugar, ya no, a ver. Explica el Joel, que él es más maricón que yo. A ver, Joel, vina.
2: Entra Joel.
1: ¿Por bueno, porque no, Joel. Porque tú llevas con la cama muerta mucho tiempo, pero ahora, ¿cómo serán los suspensorios? Antes serían de cuero y ahora son de plástico o algo así.
0: Mitificado. Tú el sexo marica lo tienes mitificado, ¿eh? Joel, mira, si tira't el xiclet, crema que
1: amb
0: el xiclet toda l'estona. A veure,
1: hay talles, ¿no?
0: T'estàs donant la setmana increïble.
6: Sí, perquè ahir també em vas preguntar pel popper, cosa que no he fet servir mai.
1: Ah, el popper te lo puedo explicar jo.
0: Sí?
1: El popper te lo puedo explicar jo.
0: Ara anirem al popper.
6: Sí, no l'he fet servir, no m'he trobat mai.
0: No, ara no te l'has trobat mai, Joel?
6: No m'he trobat mai.
0: Pensava que eres més cronopalita.
1: No te ponga nervioso.
0: A veure...
1: És per suspensar...
6: I suspensori no l'he fet servir mai, tampoc.
0: Però te l'hauràs trobat algú, te l'hauràs trobat algú.
6: No.
0: I què és? Però és igual.
6: Jo soc molt...
1: És per suspensar el pene per fer el por culo.
0: Què és el suspensori?
6: No ho sé, jo no l'he fet servir. A mi no em pregunteu unes coses.
0: Joder, a veure, ho hauré d'explicar jo.
1: O sea, nos has hecho esperarte todo el rato.
6: Ha sigut el Marc que m'ha dit que entri, jo què sé.
0: 902-477.
6: No, sí, home, només falta que ens truquin per un suspensori.
0: Si algú sap que s'hauria d'escriure què és un suspensori, per favor que truqui. Però no cal ser marica, perquè hi ha moltíssima gent que se'l posa, que juga, que fan als gimnasos i tal, la gent...
1: No, estamos hablando del mismo suspensori.
6: Ah, no, vale, jo vaig veure... És veritat, m'ho va explicar un amic meu.
0: Ah, sí?
6: Ah, no, que ara està de moda amb els banyadors.
0: Com amb els banyadors.
6: Que suposen amb els banyadors aquests slim, o com es diguin aquests banyadors. Per pujar-ho, i vaig pensar, quina merda, no?
1: Per pujar el paquet.
0: Per pujar el paquet.
1: Però això és tota la vida el calcetín, no?
6: Per això, és horrorós veure-ho.
0: Sí, el calcetín.
6: Ara, per favor. Ah, el calcetín, i et queda xop el calcetín a la platja? Que fàstic.
1: El suspensori és per follar, per quan uno està detrás... Jo, per lo que he visto en el porno, vaya.
0: Ja,
1: uno està detrás.
0: Sí, sí.
1: És que a les lesbianes els gusta mucho el porno gay.
0: Ah, sí? Per què?
1: No sé, hay una cosa como de dominar. Sí.
0: Sí.
1: ¿A quién le gusta el porno de lesbianas? A nadie.
2: A los heteros.
0: A mí el porno gay es que además me he aprendido mucho.
1: Claro,
0: contrario en el que estoy, ahora está muy mal, hasta no es pot dir això, però...
1: Este hombre está flipando.
0: A ver, este hombre francés...
1: Es como hacer un San Jacobo.
0: Aquest senyor té un rastro de
2: la
0: nubera.
2: La salsa española lo ha visto de todo ya.
0: Un senyor que tiene dentro de un cazo 15 litros de una cosa marrón, ¿qué coño va a flipar con lo del suspensorio, vamos, no?
7: Y es que abans hi havia hotel.
0: I a més hi havia hotel. Ah, tu has viscut cosa tejemanejes. I si venien dos bulleres al teu hotel, què dèieu? Endavant, no? Els donaven la callet.
1: Però com sabies que eren lesbianes?
0: Perquè tiene muchísima...
1: A mi no se me nota.
7: Som tontos, però no tant.
0: Sí, home.
1: Aquí Maritrini venia a Barcelona i se metia en el Daniels, en la Daniela, i les lesbianes estaven escondides.
0: Portem una setmana de bulleres que després diran... Bueno, per acabar...
1: Bueno, yo quiero hablar de la opción del diverso, que esto es lo más importante.
0: ¿Qué es la opción del diverso?
1: Por cierto, a mí me han echado de una discoteca por besarme con mi novia.
2: ¿De cuál?
1: En Almería.
2: ¿De
1: cuál? En Almería.
0: ¿En Almería?
1: Hace un montón de tiempo, cuando todavía no sabíamos que podíamos denunciar, sí.
2: Ya no debo existir.
1: Y de una playa, por cierto, ahora que volvemos al verano, dejándonos a las lesbianas en paz en la playa, aunque tenemos un montón de gente alrededor, siempre haciendo
6: bueno, ahí corría un vídeo a las xarxes d'uns tios que van pagant a gais per l'Eixample, que també diu.
0: Bueno, gais i no gais, perdona. Bueno,
6: havien sortit que no eren gais, també, però Déu-n'hi-do, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: I jo quiero hacer
0: un... Alarma social, això, eh?
6: Home, pues sí,
0: del
6: suspensori
0: a l'alarma social.
6: Em sembla...
0: A veure, Rocío,
1: yo quiero acabar con un alegato, ya voy. Para todas las amigas trans y no binarias, que no solo hace falta ser amigas trans, poner la opción diverso en los billetes de avión y en los controles de pasaporte. Porque vale. Evidentemente hay gente que todavía no puede hacer este cambio de hombre a mujer, mujer a hombre, o simplemente eres no binario o no binaria, y en el pasaporte hay que poner masculino o femenino. Entonces, claro, en muchos países es un problema y ya vas con la cara de maricón, trans, etc. Imagínate al país que vayas.
0: Claro.
1: Así que desde ejemplo, el billete de avión que ponga la
0: opción
1: diversa.
0: Por ejemplo, Estados Unidos, sin ir más lejos. Bueno, escolta una cosa, moltíssimes gràcies a Joel Torra, cap a la catxutxa aquella, perquè...
6: Per el que he dit, millor
0: no,
6: que l'has matat.
0: No, pues sí, 902-47700, si algú...
6: No agafaré telèfons de gent que digui això.
0: Joel, escolta, no siguis repressora.
2: Està revelant.
0: Està revelant. Joel,
1: 902-47700, si algú... Però entonces tu usas suspensorio.
0: Jo no, però entiendo perfectamente que es pugui utilitzar i jo trobo que tot és cultura general. No, a ver, yo te estoy diciendo que yo no estoy pa follar, yo soy un intelectual y ahora solo vivo de mi mente. Ya no vivo de mi cuerpo.
1: Ponle un suspensorio.
0: Yo no me encuentro ni la polla ya, ¿mantens? Porque soy un intelectual.
1: Como Peter Griffin, que no se ha encontrado.
0: Exactamente, como Peter Griffin. ¿Qué te anava a dir? Amb tots vostès, la publicitat. A veure, tenim una persona al públic, Esther, perdona, aquest senyor, que vostè té una informació sobre el suspensori. El suspensori, a banda de pel sexe anal, com ens ha explicat, i per l'esport, afegeixo, també serveix, perdona tu, dius...
5: Va ser per un cosí meu, cosí de la meva mare, que la van tindre recuperada dels testicles...
0: El cosí, no la teva mare?
5: No, el cosí de la meva mare.
0: No, és que de sobte a la frase semblava que diguessis un cosí meu que la meva mare la va recuperar dels testicles, dic, ai, mare Déu, quin lío de família, que moderns.
5: Van operar dels testicles.
0: Dels dos?
5: I va tindre que portar un suspensori.
0: De... Però no li caiguessin definitivament, diguéssim. Està recuperat? Es va recuperar?
5: Sí, ja fa anys. Estic parlant de fa 40 anys, o vols dir?
0: O sigui, fixa't tu, fa 40 anys ja, el suspensori... Sí, doncs aquest senyor li van posar un suspensori perquè no li caiguessin els collons a terra directament, diguéssim. Bueno, el que li quedava
5: perquè,
0: de collons.
5: Perquè tenia problemes de... perquè no li anessin penjant, o sigui, el...
2: Això és ràdio i no es veu, la seva dona va fent la mímica, va fent així amb la maneta com
0: apujava les testicles.
1: Però els maricones no l'usen per a això, vuelvo a insistir.
0: Sí, per sexe oral, ja ho he dit, però estem ampliant coneixement sobre aquest producte que és el suspensori. De fet, escolta, benvinguts a la radiotenda de RAC1. Si vols un suspensori, truca al 902-4777, el tenim en color blau, en color negre i en color tal. Escolta una cosa, vols dir el nom del cosí aquest amb suspensori i els collons de terra? No, t'imagines? I es diu...
5: És a Menorca i no crec que...
0: Oh, jo a Menorca...
5: ...escolti aquest programa.
0: Val. Bueno, molt bé, doncs tu veus és que sempre parem coses, eh? Un aplaudiment per aquest senyor que ens ha fantàstic. Bueno, amb tots vostès, Begoña Gómez d'Urzay. Bravo.
2: Què tal?
0: Fantàsticament. Avui he parlat d'un llibre que es diu Sudor.
2: Sudor, de Mariela Sancari. Perquè ja... O sigui, de què volem parlar aquí? De què hem de venir aquí? A parlar de pel·lículetes, de llibrets... Que, suspensoris, em sembla correcte.
0: Em sembla correcte,
2: sí. Em sembla un tema adequat per aquest punt del curs, que tenim el cervell fregit.
0: Fregit. Però fregit de quina manera? Com es pot comprovar? Nosaltres el cervell també el comencem a tenir fregit a partir del 15 de setembre, eh?
2: Vull dir,
0: que nosaltres
2: ja, no?
0: Se'ns fregeix molt ràpid el cervell. Treballem
2: la frescor dura com una setmaneta.
0: Una setmaneta. Nosaltres passem de la frescor total.
2: Molt apropiat, aquell llibre Sudor, que edita Comissura. Comissura ja saps que és aquest segell, aquesta editorial petita de Madrid, que fan coses com super virgueres, normalment barregen, són llibres objecte molt bonics per regalar, que barregen imatge i gràfica i foto i text, i és el cas d'aquest llibre. I aquesta, l'autora, que es diu Mariela Sancari, que és argentina però viu a Mèxic des de fa molts anys, parteix de la seva pròpia experiència, perquè ella pateix hiperhidriosi severa, que vol dir que és una persona que sua molt més de lo normal. Llavors ella explica al llarg del llibre com la suor ha marcat tota la seva vida. Diu, no hi ha cap relació de la meva vida que no estigui marcada pel fet per la suor. I de fet va explicant, no?, com diferents, com ella sempre està dissimulant, per exemple, no?, com el fet de quan ella arriba a tocar algú és una prova d'amistat. Perquè normalment intenta evitar
0: el contacte. Mans, també, no? Que això també és...
2: Sí, sí, sí.
0: Que no passa malament, eh? Ho has de... Sí, és veritat.
2: Sí.
1: Diu es pot operar, es veu ara.
2: Sí, però... o punxar botox. Ella diu que no es punxa botox, però no arriba a explicar per què no, perquè et pots punxar botox en les glàndules i hi ha gent que s'ho punxa a les aixelles i es veu que ajuda.
0: Ajuda, ajuda.
2: Crec que ella no ho fa. Ella diu que fa servir papers secants, que ara són difícils de trobar. Ella diu que sempre em porta i sempre ha de pensar on té el paper secant. ho fan servir els aquarel·listes, per exemple.
3: És veritat. La gent
2: fa dibuix tècnic, que es veu que és difícil de trobar, i ella i la seva germana bessona, que també pateix hiperidiosi severa, es veu que sempre van buscant els, sí, els papers sacats. El que passa és que, a part d'ella mirar cap endins, diguéssim, i explicar la seva història, que ja de per si té interès, també mira cap enfora, no? I llavors interroga diferents fenòmens culturals i antropològics que tenen a veure amb la suor. Per exemple, parla de... aquesta frase, no?, de la Bíblia, ganaràs el pan con el sudor de tu frente.
3: Ajá, sí.
2: Exacte. I després com
3: que ens ho diguin a nosaltres.
2: Exacte. Com s'ha associat amb la feina, no?, i amb la feina, diguéssim, manual i laboral, i amb la masculinitat, també. Per exemple, aprenem el llibre aquest, hi ha tota una digressió molt interessant que té a veure amb Marx, amb la figura de Karl Marx, que també tenia una malaltia relacionada amb les glàndules sudoríperes. Ell tenia forúnculos, li apareixien, se li... s'aturaven, m'imagino, les glàndules sudoríperes. I ell deia, la burguesia s'acordarà, recordarà mis carbúnculos hasta el dia de su muerte.
3: No, mira.
2: Perquè quan ell estava, quan tenia aquests carbúnculos, li afectaven molt, diguéssim, l'estat d'ànim i el seu estat d'humor, i llavors suposo que agafava i fotia un capítol del Capital especialment cabrejat.
3: Aquest sí que ho fem, el sudor de su frente.
2: Amb el sudor de su frente,
3: i exacte. I de tot el meu cuerpo, molt bé.
2: Saps què parla... Digues, perdona.
8: No, ara no va donar una dada més. Saps què feien a TV3?
2: Què feien?
8: Pels homes, perquè no suessin les aixelles.
3: Compreses.
2: Compreses
3: d'aquestes... Posa
8: el slip aquí les aixelles...
2: I els hi treien quan sortia
3: no,
2: el plató?
3: No, encara hi ha gent. Hi ha catalans que han anat a TV3 i els hi van posar la compresa con ales i encara la porten. Com la salsa espanyola de Francesc Fortí. Hi ha gent que porta 40 anys amb unes compreses que no han tingut collons de treure-se-les perquè se'ls van enganxar i van dir que com ho destic. Sí, sí.
2: Clar. No, sí, suposo que deu ajudar. Clar,
8: a l'ataca, a la tele, saps?
2: Clar, ella parla molt de l'ataca. A més, el llibre comença amb unes fotos del seu pare que també patia aquesta malaltia amb els rodets aquests. I diu que... Parla de la història dels desodorants, que no són tant un dispositiu de neteja com d'aparença. Diu això, el que suda demasiado se percibe como sospechoso de enfermedad, de pobreza, de falsedad, de baja civilización, y se empieza a hablar de mal olor como una forma de exclusión social. El sudor se asocia a las clases sociales, al trabajo físico, a cuerpos racializados o feminizados que deben ser corregidos. Que aquesta és una altra, clar. El suor i l'obesitat...
3: A
8: ver, yo me enrollo una vez con alguien que sudaba mucho, sí, y es difícil.
2: Es complicado.
8: Lo dejé.
2: Sí?
8: Sí. Ha de ser molt traumàtic viure amb
2: aquest. És jodidíssimo.
8: Sí, sí.
2: Clar. I esa persona lo llevava mal? O sea,
8: esa persona nunca lo ha sabido. Yo nunca se lo he dicho.
3: Pero que sudaba.
2: Seguro que lo sabía, hombre, ¿cómo no lo vas a ver?
8: Que sudaba tanto como para que alguien te deje, no sé.
3: Ah, bueno, això és clar, és clar. Bueno, vas fer...
8: No, i no, creo que lo sepan y lo sabrá nunca, no.
3: Tant d'hija mía, que
8: cura. Una persona maravillosa, eh?
3: Una persona maravillosa. Pues jo de vegades he follat suant, alhora, i bé.
8: És una putada.
3: No.
2: Com una cosa de lubricació. No sé. Ella diu també, hi ha tres, a les pel·lícules, per exemple...
8: Ves, la lubricació, perquè lo vas a la vegada, clar. Si és el olor de la lubricació, que també pot ser fuerte, esto está bien.
3: ¿El qué?
8: El olor de la lubricació.
3: ¿Cómo?
2: De un lubricante artificial. Yo estaba hablando del sudor como elemento lubricante.
8: Ah, sí.
3: Claro, eso no, lo digo.
8: No, o sea, coger el sudor de este...
2: No.
3: Però ara ens anem amb aquesta imatge i s'ha tocat el subacu.
2: Quin dia portem, no?
3: Mira, el Francesc està pensant en la...
9: En fer un plat.
8: I hacer una salsa espanyola. Sí que la salsa espanyola.
3: Bueno, llavors, sudor de la... Què anaves a dir, sí?
2: Ja no sé ni què anava a dir. Anava a fer un apunt intel·lectual.
3: Ah, sí, per favor. És exactament el que necessitem.
9: Aquesta dona ho emmerda tot, eh?
3: Aquesta dona ho emmerda tot.
2: Aquesta dona ho emmerda
3: tot. Olia. La Rocío, dius, no?
8: Me
3: lo dicen mucho.
2: Ah, no, ja sé què anava a dir. Ella diu que a les pel·lícules hi ha només tres àmbits on es tolera la suor, que és això, el sexe, la feina i l'exercici. I a ella li agrada veure les pel·lícules, els personatges que suen molt, i també fora d'aquestes tres casuístiques, diguéssim.
3: Clar.
2: Perquè ella sua en moltes altres circumstàncies.
3: Clar.
2: Que no són aquestes tres, que són les que estan socialment acceptades.
3: Per tant, aquest llibre és un llibre que parteix de l'experiència pròpia, de la suor pròpia de l'autora.
2: Sudor, Mariela Sancari.
3: I que, a més a més, ho extrapola, diguéssim, a la història de la suor al llarg de la història.
2: I ella es defineix com una dona chorreante, líquida, inestable, salada, pegajosa, que se desborda.
3: Carai,
2: què et sembla?
3: Quina meravella. Bueno, escolta una cosa, doncs, moltíssimes gràcies, Begoña Balsestai. I ara, amb tots vostès, un altre tram de publicitat. Visca. A veure, molt ràpidament. Rocío, demà feu un acte...
8: Mañana en el Redfish de Barcelona a les 7 de la tarde.
3: ¿Dónde?
8: En el Redfish.
3: ¿Qué es el Redfish?
8: Un restaurante.
3: Ah, val, sí.
2: A la platja.
8: A la platja.
2: Ah,
8: no.
2: Molt maco.
1: De, a veure si ho diuen, Playa de Somorrostro.
3: De Somorrostro, sí.
1: Oh, wow. Playa de Somorrostro, molt de la Marina. De la nuestra, comer, beber, bailar, bailar, bailar, es para hacer una aplicación independiente de Meta, y también estará Cristina Fallaras hablando y un montón de gente maja. De 7 a 1 en el Redfish, está entrada
3: de
1: libre.
3: 7 de la tarde, ¿eh?
1: 7 de la tarde, entrada libre hasta completar aforo.
3: Muy
1: y
3: bien.
1: El día siguiente, en la librería Finestras, se leerán un montón
3: de testimonis.
1: De testimonis del llibre de Cristina Fallaras.
3: Això ve per a la Cristina Fallaras, per tant, perfecte.
2: Cuenta.
3: I a partir de demà i fins l'11 de juliol se celebra el Festival Z d'Arts Escèniques de Jove Creació a Girona i Salt. A poc i bon teatre, és el lema d'aquest festival.
2: I per la gent del Bages i amants de la música, aquest divendres comença el festival Camins de Manresa, inaugura Luz Casal, també hi seran Joan Dausà, Sopa de Cabra, God Save the Queen, Sergio Dalma i la Rosario. A més, també hi haurà zona gastronòmica, concerts de posta de sol, DJs, còctels, tota la informació
3: Déu, a
1: festival.cat.
3: I tot ebacs. I avui, a l'últim Cala Show de la temporada, a les 23 hores a la Sexta. No t'ho perdis, serà genial. No,
2: és que et volem,
3: No, però l'últim és boníssim, que no és perquè el faci jo aquest programa, perquè és boníssim, fantàstic. Ara, a les ordres, senyora. No, de veritat que val la pena. Em posaré suspensori, mira, demà.
10: Bueno, aquí la discutim sobre les samarretes, si aquesta és la més maca, l'altra és la pitjor...
11: Bueno, i els preus? Perquè es veu que no tothom l'està comprant original.
12: No, ningú, pràcticament, de fet.
11: Bueno, jo he dit no tothom, per quedar bé...
10: És a dir, la
11: ningú...
10: samarreta, en aquest cas d'Espanya,
11: sí.
10: la que seria la...
1: L'oficial.
10: Què val?
12: 100 euros.
10: ¡Moponyo!
11: 100 euros?
12: Si no, sense nom ni nom, vull dir, 100 euros, i si li vols fer més coses, doncs... Més
11: ja
12: coses.
11: Estan fent consultes que la barateta, 30 euros.
12: Ah, però no, mira. Què dius?
11: Sí.
12: Menys
10: tot? Però la barateta és oficial, també.
11: No,
10: és oficial.
12: Jo no faré apologia de la...
11: Per entendre'ns, la pirata, 30 euros o menys.
12: Bueno, està, les xarxes estan plenes de gent que explica com se l'ha comprat,
10: però,
12: i entre els 10 i els 20.
11: A banda de que moltes samarretes no van arribar... Perquè va haver-hi una redada, se'n recordeu?
12: És veritat.
11: Fa un parell de setmanes va haver-hi una redada i allà hi havia molta samarreta falsa que va haver-hi... Bueno, la gent l'havia comprat i no va arribar directament. Parlem un dia de samarretes.
10: Parlem-ne. Bueno, ara parlem del partit, bàsicament d'un dels protagonistes del partit d'ahir, que és Cristiano Ronaldo.
11: Sí.
10: De les velles glòries que ha jugat aquest Mundial, com ho està fent ara Messi. El jugador portuguès que s'acomiada de la selecció va ser, podríem dir, més protagonista fora que no pas dins del camp, amb unes declaracions postpartit. Les prepartit les varen comentar ahir al Temps Afegit. Edgar Fornós, bona tarda.
11: Molt bona tarda.
10: Arnau Vila, de nou, bona tarda.
12: Bona tarda.
10: On els nostres tertulians van dir que havia estat impecable. Recordo que ho va dir el
12: Marc Marvà.
10: El Marc Marvà, que era un exemple per fins i tot reproduir les declaracions de Cristiano Ronaldo als jugadors que venen de categories inferiors.
13: Sí. Jo no vaig voler dir res.
10: Fins
13: però...
10: i tot, vostè no va dir res. Però... Fins i tot Fernando Polo, ahir, el Tu diràs, també va lluar aquestes declaracions que li havia agradat.
11: Ja podem donar el cable per anar recollint.
10: El cable, no sé on queda, després d'escoltar-lo postpartit.
14: Ha ganado 3 títulos por Portugal. Antes de Cristiano Portugal no tenga ganado ningún título. Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un mundial, sinceramente. Por eso, repito, salgo de conciencia tranquila de mi mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue.
11: Sense ell, la selecció, res de res, i els mundials ningunejats, perquè per ell vols molt millor el títol de 2016.
10: Bé, malgrat que avui la premsa portuguesa reconeix els mèrits del jugador, també l'han repassat una mica, perquè ha passat de desapercebut el seu menyspreu per la resta de la selecció. Alguns mitjans l'han apretat més, d'altres menys. Avui parlem d'aquest tipus de persones, com pot ser Cristiano Ronaldo, que primer cop d'ull, doncs et pot entrar o no et pot entrar.
11: Segurament és el cas aquest de Cristiano, és un bon exemple, una persona que pel seu discurs, el seu posat, la seva xuleria i la seva superioritat moral doncs provoca que no caigui bé ni els seus propis fans, com va passar ahir, però obrirem el debat a altres tipus d'exemples. Per exemple, quan coneixem una persona per primera vegada, sense ni haver-lo sentit parlar, et pot caure malament? Doncs la resposta és que sí.
10: Sí.
11: No, no saps què hi ha, però té alguna cosa que no encaixa amb tu. Això si passa, de qui és culpa? De l'altra persona o teva, perquè tens algun tipus de prejudicis. I què passa quan aquesta primera impressió s'acaba quedant malgrat els esforços de l'altra persona que diu, escolta, jo no tinc res a veure. Per començar, com que ho iniciarem amb l'exemple del Cristiano Ronaldo, s'hi afegeix a la tertúlia l'Edgar Fornós i l'Arnau, amb exemples concrets de jugadors i de situacions que potser són persones que ens podien caure mal

0: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
1: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IOA més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
2: Estava escoltant ara aquest tall que heu fet al final. I m'està rient perquè realment, o sigui, el trobo fins i tot tendre, però clar, o sigui, partim de la base de que jo de futbol no en tinc ni idea, llavors jo no sé si aquest senyor juga tan bé com ell diu.
3: Sí que juga, potser no tan bé, però vaja, sí.
2: Vale. Clar, hi ha un punt que està molt bé que la gent pugui reconèixer les seves virtuts i això, com a psicòloga, jo endavant amb tot. Ara, quin és el problema? Que si sumem les dues coses i tota la resta de coses que envolten el personatge de Cristiano Ronaldo, doncs evidentment tenim un còctel que el que ens fa pensar és que aquesta persona, diguéssim, que està molt pagat de si mateix, no? Al final, jo sóc el més complet, jo tot ho faig bé, i això li sumem al sense mi, no? El grup
3: no
2: val per res.
3: Exacte.
2: No? Doncs aquest, o sigui, s'està posicionant. Bueno, al final el que està buscant, i m'ha agradat molt el comentari de estava desitjant que li fessin aquesta pregunta, perquè al final li ha deixat realment, no, la porteria oberta a poder dir sí, sóc el millor del món, no? I això és meravellós per una personalitat narcisista, no? Com sembla que aquest senyor doncs llueix amb totes les seves banderoles, doncs és fantàstic, clar, tenir un espai on li posin un micròfon al davant i poder dir obertament que sí, que és el millor del món.
3: Però vull fer-te una
2: pregunta.
3: I també
2: se l'aplaudeixin.
3: Són persones amb una gran seguretat personal? És a dir, ell diu que és el millor del món perquè realment ho pensa? O són realment tan insegurs que necessiten cada vegada que els hi pregunten anar dient soc el millor? Què et sembla?
2: Mira, si partim de la base d'aquesta personalitat narcisista que li atribuïm, que evidentment jo no l'he examinat, per tant no sé si la té o no, però a tot apunta que sí.
3: Sí, tot apunta que sí, la veritat.
2: Posarem. Si partim d'aquesta base, normalment les persones narcisistes el que els hi passa és que tenen una gran falta de seguretat en si mateixos. I què fan? El que fan és construir, diguéssim, tot un personatge al seu voltant que el que fa és doncs compensar aquesta falta de seguretat. Com ho fan? Presentant-se com els millors del món, com els millors futbolistes, en aquest cas, o com els millors amants, o com els millors treballadors, o com el que sigui. No? És a dir, com agafo una part de mi, la converteixo en un tot i lluito perquè allò sigui com el que més se'm reconegui. I llavors no deixo espai a dubte en això, no? Perquè quan una persona et diu sí, jo sóc la millor del món, és molt difícil rebatre-li. Que t'ho està dient amb aquell empat, amb aquella
3: seguretat.
2: Però tu
3: creus que ell realment ho pensa o no ho pensa realment? És a dir, és una imatge que s'ha creat?
2: Mira, és una molt bona pregunta. Parteix d'una imatge que s'ha creat, però evidentment se l'ha acabat creient. Ell pensa realment que sense ell el grup no té cap manera de triomfar, que ell és imprescindible, que ell és el millor i que ell tot ho fa bé. I realment ell té la certesa que és així. Llavors, quan ell fa aquestes declaracions, realment les fa perquè hi creu fermament, perquè realment, no, pensa que sí, que se li ha de reconèixer que ell és el millor i que sense ell, i a més, si és veritat que sense ell la selecció no havia guanyat i de sobte, no, apareix ell i guanya, doncs a més això li fa sumar el 2+2, que evidentment quan parlem d'un equip, no, gran o d'un joc en equip, la responsabilitat de guanyar o de perdre és de tothom, no és de només un, però bueno, en el seu cap.
3: Sí, en el seu cap, sí. A partir de l'exemple del Cristiano Ronaldo estem parlant de quan coneixem una persona, si se'ns dispara aquesta intenció, aquest, no sé com dir-ho, ara intentarem definir-ho, que no encaixem amb aquesta persona, per què passa, no? Però afegeixo aquí a la taula l'Edgar amb el tema Cristiano Ronaldo.
4: Mira, Sílvia, una cosa que estaves dient, que suposo que és aquella mítica frase, no? Dime de lo que presumes y diré de lo que careces, amb aquest escut que es posa Cristiano. Uh-huh. Hi ha unes declaracions molt mítiques on ell diu la gente me tiene envidia por ser guapo, rico y buen jugador, que és aquella gran frase

0: molt viral. Sí,
1: puc ser rico, puc ser guapo, puc ser un gran jugador. Les persones tenen envidia de mi. No tenen altra explicació.
0: És veritat que això ho deia...
2: Clar, que ho té tot.
3: Clar. Sí, segons ell, sí.
0: Ho deia sobretot perquè anaven perseguint molt, com sempre és la llull de l'huracà, al final va dir, tu em vaig a defensar. És curiós perquè a nivell públic té una imatge de narcisista, de prepotent...
3: La que estem comentant ara,
0: La que estem comentant no és cap altra, és evident que és així. Vaig tenir l'oportunitat de coincidir molt amb ell per temes laborals a partir de la segona temporada d'ell al Madrid, l'any 2010-2011.
3: Ara bé, quan és una bellíssima persona, preparem-nos,
0: Sílvia,
3: preparem-nos.
0: T'avanço que és molt complicat que algú em caigui malament. Això, que vagi per davant. Però dit això, em va semblar una persona que en el tracte proper, molt, a banda de molt professional, molt educada, molt sensible i extremadament respectuosa per la feina dels altres, per la feina del periodista, sempre contestant, sempre amb bones maneres. Sabia que veníem del mitjà rival, perquè venia de Barça TV i era territori hostil, que era la ciutat deportiva Valdebebas, i sempre molt amable. Recordo que el cap de premsa li posava un temps limitat per respondre i ella deia, estaremos aquí lo que haga falta. No em coneixia absolutament de res i em va semblar que la imatge que projecta públicament en rodes de premsa no té res a veure...
3: O sigui, et va agafar un síndrome d'Estocolm com una casa de pagès, no?
0: Però no només, ara només, no només parlo a nivell personal, perquè altres companys periodistes que l'han tractat també parlen meravelles d'ell, en el tracte humà i en el de tu a tu,
4: I amb Messi també, el mateix diries?
0: Messi passa una cosa. Messi passa que sembla molt maleducat perquè és extremadament tímid. És a dir, pot ser que algunes vegades no saludi o baixi el cap quan saludes, i quan ja dus un temps allà penses, ostres, escolta, no li he de caure bé, o francament, és un borde. Però realment veus després que és una timidesa, no sé si això també influeix, el ser tímid a l'hora de projectar-se, a l'hora de més simpàtic o menys.
3: Això que estàs explicant encaixa bastant amb el que deies, no, Sílvia? És a dir, que una cosa és la imatge que ell tingui d'ell mateix, i l'altra cosa és que digui, no, jo sóc un professional i atenc els mitjans. Per tant, potser sí que és una imatge el que projecta Cristiano.
2: Sobretot perquè hem de pensar que aquest tipus de persones, aquesta imatge que projecten, és una imatge pública, en aquest cas, de Cristiano Ronaldo estem parlant, és una imatge pública, és una imatge que necessita com molta bastida, és a dir, ell ha fet com de la seva necessitat de validació, ha fet la seva marca personal, a través del físic, a través de la seva parella, qui exhibeix, de forma pública, com un trofeu, al final, de ser aquest, de soc el millor. Què passa? Que tot això, quan estem en les distàncies curtes, això no li val per res, perquè sap que no pot posar-te a la seva dona al davant i dir, mira quina dona més guapa, perquè tu li diràs, bueno, és que el que necessito és que em responguis aquesta pregunta, que t'estic fent com a periodista. Llavors tenen aquesta doble cara i, de fet, no em sorprèn que en les distàncies curtes aquesta persona tingui aquesta actitud, com servicial fins i tot en moltes ocasions. Per què? Perquè són persones que saben molt bé guanyar-se el seu públic, ja sigui el gran públic o el petit públic.
3: I llavors, Edgar Fornós en aquest any i objectiu aconseguit.
2: És que és molt fàcil caure en aquesta, perquè ho fan molt bé realment, i se't guanyen i detecten quines són les coses que tu necessites, i fixa't, tu dius, venia del rival i encara em tractava millor, clar, perquè què passaria si tractés? Sí, hi ha una part de manipulació en això, sí, és que al final els narcisistes és el que fan, vull dir que sorpresa per ningú, el que fan és intentar manipular i portar-te al seu terreny. Amb quin objectiu? Amb l'objectiu, fixa't, de que tu, com a periodista, parlo de tu perquè has posat l'exemple, segur que ho fa amb més gent, precisament feu aquesta lectura i sigui un, és que aquest tio no és un idiota que està fent això, sinó que és un tio sensible i de més. Llavors hi ha aquesta doble visió d'aquesta persona que el que fa és reforçar encara més com aquesta cosa així d'aura mística, que tenen aquestes persones famoses.
3: Perfecte.
2: Que és com per una banda això, però llavors hi ha una part segur de manipulació i té molt a veure amb això.
3: Edgar Enredat és el primer titular de la tarda.
0: Era manipulació.
3: Però un moment, que no hem acabat aquí, perquè n'hi haurien d'altres de personatges que tu d'entrada dius no em caurien bé. Per exemple, Mourinho, seria un altre exemple, no? És a dir, si tu veus Mourinho, per la trajectòria que té, i quan el trobes cara a cara, no t'esperes una persona simpàtica. Edgar.
0: No, realment Mourinho, a més, va creuar una línia vermella públicament. Tots recordem la imatge del dit a l'ull a Tito Vilanova, sí, de com empantava entrenadors, de com empantava jugadors, de l'arrogància que manifestava a les rodes de premsa. I és molt curiós perquè, en canvi, a Valdebebas, preguntant per ell, tothom coincidia, treballadors, treballadores d'aquell complex esportiu de Madrid,
3: bellíssima persona,
0: que era la millor persona i després entrenador que havia passat per aquelles instal·lacions. Fins al punt que explicaven exemples, m'explicava una persona de manteniment, em explicava que la seva filla tenia un examen i que dues setmanes després José Mourinho es torna a creuar en aquesta persona i li diu: com ha ido el examen de tu hija, cualquier cosa que necesite. Sí, és a dir, després una altra persona que també tenia un problema amb la seva mare el va voler ajudar. Amb els jugadors era una persona encantadora, tots recordem com es va despedir o acomiadar, millor dit, de l'Inter de Milà, que la gent plorava perquè s'anava al seu com una aquesta figura fraternal.
3: Potser ploraven d'il·lusió i no ho vam saber interpretar, exacte, tampoc.
0: No, i en canvi era una persona que públicament és odiosa, fins i tot.
5: ¿Por qué?
3: Podia formar part d'aquesta personalitat narcisista que ens deia la Sílvia, és a dir, de dos cares, de la seva pròpia construcció, i llavors que necessita públicament, doncs, ser, en fi, ser també una persona atenta, o... No sé si també podia entrar dins aquesta característica que el narcisista tingui un punt de bona persona. Això també... o no?
2: No sé, és que mira, així com amb Cristiano Ronaldo, sí que com la part narcisista la veig molt clara, amb Mourinho em costa una miqueta més veure aquesta part narcisista, i sí que veig una persona amb un molt pobre control de la ira. És a dir, jo crec que el que li passa a aquest senyor és que quan s'enfada no li connecta el cervell i tira pel dret, i llavors li fica el dit a l'ull a l'altre o empenya no sé qui, i al final aquesta competitivitat, que evidentment a nivells professionals de futbol és enormíssima, doncs clar, òbviament tota aquesta ira acaba sortint per alguna banda. Llavors és possible que en el cas de Mourinho no sigui tant una qüestió narcisista, que deu tenir un puntet segur, també, perquè al final ser una persona pública és fàcil que això passi, com això, com una dificultat de control de la ira. Llavors aquestes persones, quan no estan enfadades, poden ser bellíssimes persones, poden ser meravelloses i fantàstiques i preguntar-te pel teu fill i de més. Clar, les persones narcisistes poden ser també bellíssimes persones en el tu a tu, el que deia abans, però la diferència és que les persones narcisistes ho fan perquè volen treure algun rendiment d'això.
3: Ho fan expressament per quedar bé o per manipular-te.
2: Exacte, o per tenir aquesta validació, perquè tu vagis dient d'ell que és bona persona, o perquè necessita treure alguna cosa de tu. Ves a saber què.
3: A veure, si us sembla, obrim el focus, mantenim l'exemple de Cristiano Ronaldo i companyia, però parlem de persones que ens trobem i ens cauen malament sense ni haver-los sentit. No ens hem ni creuat aquesta paraula, però ja hi ha alguna cosa que ens indica que no ens portarem bé. Això quina explicació té, Sílvia, des del punt de vista psicològic? És aquí què passa? Conec algú i per què algú una cosa em diu que no ens portarem bé? Què és aquesta alguna cosa?
2: Mira, això és bàsicament el nostre cervell protegint-nos d'una situació que pot ser perillosa o incòmoda. És a dir, quan jo conec algú, el que faig és fer una primera lectura basada en els prejudicis. I aquí... obro la mirada de la gent, perquè moltes vegades és com: no, jo no tinc prejudicis. Mentida. De prejudicis en tenim tothom, absolutament tothom, perquè els prejudicis, precisament, el que vol dir és un judici previ. És a dir, una cosa que tu fas prèviament a una interacció. De què et serveix això? Per protegir-te. Si tu en aquest prejudici ja veus que allò serà perillós, el més probable és que el teu sistema digui: aquí no m'hi vull quedar, i marxo, i t'està protegint. Què era el problema? El problema és que quan coneixem una persona nova, no?, i diu hola, igual només amb aquest to de hola que ha dit, resulta que té un to de veu semblant a aquella profe que em feia la guitza quan jo anava a primària. I només això ja connecta tot el meu cervell primitiu i tot el meu cervell emocional, i el que fa és disparar-me les alarmes i dir-me: ui, aquesta persona és xunga.
3: Però això és un inconscient, vegades... és a dir, aquesta ola de la professora se'ns va quedar en algun lloc del cap. Sí,
2: sí. Mira, jo us posaré un exemple com molt tonto. Una amiga d'una amiga meva, que coincidíem en allò, festes i tal, jo la veia i pensava: aquesta tia em cau fatal, és que no puc amb ella. I no en tenia ni idea per què era, perquè, vull dir, havia creuat tres paraules amb ella. Fins que un dia, veient una pel·lícula de les meves preferides, vaig veure que la dolenta de la pel·lícula s'assemblava molt a aquesta noia. I jo sempre, ara entenc. Ara entenc per què em cau tan malament aquesta noia sense que m'hagi fet res. Perquè en el meu cap, aquestes faccions, aquests moviments de cara, aquests moviments de cos, tenen a veure amb ser dolenta. I, per tant, què està fent el meu cervell? Protegir-me. Això és una passada perquè, realment, el nostre cervell emmagatzema informació brutal, i molta d'aquesta informació va destinada precisament a això, a protegir-nos.
4: Però podem equivocar-nos? Ens podem equivocar molt, no?
2: Ara. Exacte. O sigui, la història és, amb aquests prejudicis, no? La història és, jo puc fiar-me al prejudici i dir, vale, aquesta persona la poso com en quarantena, diguéssim, però clar, el que no pot ser és que d'aquests prejudicis jo faci una exclusió d'aquesta persona. No? Llavors és com, bueno, jo reconec que tinc aquest prejudici, jo reconec que hi ha aquesta situació i vaig a veure realment aquesta persona, si, sobretot si forma part del meu entorn proper, no? Si només he de veure mai més i és la, jo què sé, el caixer del súper, però no cal que faci tot aquest, no? Tota aquesta reflexió.
3: Si és la sogra, tens un problema, clar, sí.
2: Exacte. Bueno, també, mira, el tema de la sogra, que és una figura que ha estat denostada absolutament per tota la ficció, moltes vegades hi anem amb una mala predisposició, no? I llavors qualsevol petita cosa que faci ja la veiem com a pitjor del que és realment, no? Llavors, tot això, clar, al final forma part d'un procés d'autoconeixement i de poder connectar amb, vale, què m'està passant, i de voler-ho saber. Què passa? Que molta gent, amb aquest prejudici, no, el que acaba fent és un, vale, jo no vull estar perquè em caus malament. Bueno, escolti, aquesta persona no t'ha fet res, no? I has de conviure amb ella, o és el teu company de treball. Pregunta't per què t'està caient malament aquesta persona, perquè segurament diu més de tu que no pas d'ell o d'ella, que igual després és un idiota, també pot ser.
3: També
2: però...
3: pot ser, no ho podem sí, descartar. Sí. Aquí tenim l'exemple de l'Arnau. Tu, amb un especialista en què és el tema de la gestualitat i anàlisi de la gestualitat,
5: sí,
3: i tot
5: comunicació
3: això,
5: no verbal.
3: Comunicació no verbal, l'André Vidal-Llonga.
5: Sí.
3: Va ser analitzat, no?
5: Sí, en una classe va venir a fer-nos un exercici i abans de que ens presentéssim va aprofitar i va dir, no digueu res, poseu-vos un per un davant de classe, i va fer un... com si fos una anàlisi i va apuntar el que transmetíem sense ni tan sols obrir la boca. I vam arribar a la conclusió que jo, que caic fatal d'entrada, és a dir, que tinc... És a dir, pobret, que sóc el prototip...
2: Vaja.
5: O el prototip de tio que a primera vista sembla imbècil.
3: Això és el que se't va dir.
5: Però vull dir que aquest era l'exercici. Bueno. Llavors fèiem el contrast amb què passa quan et poses, quan et saludes, quan poses a parlar, i hi havia un contrast, però fa gràcia perquè, clar, tu estàs al metro.
3: Per què com a prototip? Què tenies d'imbècil?
5: No, ella deia, a veure, les faccions, el tall de cabell, si ets o no ets, tens músculs o no tens músculs.
6: Donc fer que a mi, amb tu, la primera vegada que ens van trobar...
5: Sí?
6: No, que donc fer que no.
3: Que no.
6: Em va generar el contrari.
3: Quin susto.
6: No.
3: Que jo quan anaves a
6: afirmar. No, vull dir que sí, surto en defensa de l'Arnau, que no vaig tenir que...
5: Però perquè ja havíem parlat.
6: No,
5: el tracte.
6: No, però
3: hi ha una cosa que és que l'home fort de gimnàs genera unes certes expectatives. No diré prejudicis, però bueno, a veure, aquest... Si tot el que té de múscul, potser de cap no ho té. Genera aquestes coses, això. És veritat.
2: Clar, però... Veus que al final estem fent com una... O sigui, veiem un físic, no? I inferim determinades conductes associades a aquest físic. És a dir, si jo veig una persona doncs, que està molt fibrada, tal, no sé què, jo infereixo que és una persona doncs, que segurament tirarà moltes hores al gimnàs. Segurament cuidarà la seva alimentació. Això amb què pot connectar? Doncs potser amb els vídeos de gimbros que veig a Instagram i que em fan repelús. Que igual aquesta persona té una constitució així, o jo què sé, o és esportista de... Jo què sé. No, però al final, el físic, és veritat, i a més això forma part de la primera impressió, que és una cosa com superràpida. Ens fem una primera impressió entre el segon 3 i el segon 7 de conèixer algú.
3: Carai.
2: O sigui, és superràpid el nostre cervell identificant, no, aquests patrons. Entenc que quan a tu et va dir que era del típic tau malament, segurament és per això, no? Perquè hi ha certs patrons que té a veure amb una cultura. És a dir, si jo què sé, sóc una dona i vaig sense depilar, doncs automàticament se'm col·loca, no?, al lloc d'una femenina, i depèn de a mi les feministes, doncs inferiré una cosa o una altra de tu.
3: Només vull fer-te, Sílvia, una última pregunta. Disculpa, que és? Deies, ens fem una primera impressió en molt pocs segons. Tenim una motxilla de prejudicis que ajuden molt a l'hora de fer-nos aquesta primera impressió. Canviar-la és fàcil?
2: Ui?
3: Dic, o sigui, ha sigut una pregunta tan bona que dic que està...
6: No, és que ja fa estona que hem entrat amb el tremoló de la línia i crec que la tenim a punt de perdre.
3: Em sents bé?
2: No, ara us torno a sentir.
3: Ara, disculpa, et preguntava si és molt difícil treure't una opinió quan ja la tens d'una persona, aquest prejudici.
2: Bé, és molt difícil si no fas la reflexió. És a dir, si tu no entens per què aquella persona t'ha caigut malament, és molt difícil. Ara, si tu aconsegueixes fer aquest pensament adival, què estic inferint jo d'aquesta persona, per què m'està caient malament, a qui em recorda, no? Per què m'ha caigut malament, llavors pots fer tota una relectura d'aquesta persona. I de fet, jo tinc molt bones amigues que al principi em caien fatal i de fet, jo segurament si em fessin aquesta lectura, no? d'aspecte, segurament també seria de les que caic malament de bones a primeres, perquè m'ho han dit moltes vegades. Llavors, bueno, al final és com, no? Anem a conèixer aquesta persona i a donar-li una oportunitat. Si és que val la pena.
3: A nosaltres ens caus molt bé, Sílvia, perquè estiguis tranquil·la. Amb nosaltres no tindràs problemes.
2: M'alegro, doncs.
3: Sílvia Catalana, una abraçada. Moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres, un plaer.
3: Adéu-siau.
6: Adéu. Aquí uns moments, temps afegit.
7: Versió RAC 1.

0: diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 7 de juliol, el dia que l'Argentina ha fet l'encara més difícil. S'ha classificat, sí, però és que a més ho ha fet remuntant un 0-2 en contra. Egipte ha fet l'1-0 al minut 15 de partit. Al minut 21 Messi ha fallat un penal, el que hauria suposat l'empat. Ja a la segona part Egipte ha fet un segon gol al minut 58 que l'àrbitre, però, ha anul·lat, i és 10 minuts després, però n'ha fet un altre. La selecció egipça situava al 0-2, resultat que s'ha mantingut fins a menys d'un quart d'hora del final, quan al minut 79 el Cuti Romero ha fet l'1-2 a passada de Messi. L'ex del Barça ha fet l'empat 4 minuts després i ja en l'afegit Enzo Fernández ha fet el 3-2 definitiu.
2: La tiene Lautaro, pica Julián, pica Messi. Por el segundo palo viene el centro. Viene para Nico, está gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
1: Així han explicat els companys de Ràdio Mitre un altre dia històric per a l'Argentina de Leo Messi, un Messi que tot just després del xiulet final s'ha posat a plorar, desconsolat, just abans que els seus companys comencessin a mantejar-lo. I és que Messi ja porta 8 gols en aquest Mundial, 21 en total a la competició, i afegeix un altre rècord. Ja és el màxim assistent també dels Mundials, igualant les 10 passades de gol que va donant al seu temps l'alemany Fritz Walter. I, evidentment, té temps per ampliar aquests registres, començant pel partit de quarts de final que jugarà contra el vencedor del Suïssa-Colòmbia que ara tenim en joc. Clara Rodergas, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
1: I com va aquest partit?
3: De moment sense gols, el 33 de partit de Suïssa i Colòmbia 0-0, tot i que ho estan intentant les dues seleccions. Colòmbia, que és una de les sensacions segurament d'aquest Mundial, n'ha tingut una de molt clara amb un xut que ha tret el porter suís quan ja pràcticament cantaven el gol l'aficionat dels cafeters, els colombians, que avui omplen molt l'estadi d'aquest partit de vuitens de final. Suïssa 0, Colòmbia 0, pendents de quin serà el possible rival del rival baixat de l'Argentina.
1: Per tant, ja tenim pràcticament dibuixat tot el quadre de quarts de final d'aquest Mundial, a les espera de saber el rival de l'Argentina. Per la banda esquerra del quadre tenim un França-Marroc, un partidàs, que jugarà dijous a les 10 de la nit, l'Espanya-Bèlgica, de divendres a les 9 del vespre, i per la banda dreta del quadre, l'Anglaterra-Noruega, que es disputarà dissabte a les 11 de la nit, i més tard es jugaria aquest Argentina-Suïssa o Argentina-Colòmbia. Seria cap a les 3 de la matinada. I tot plegat el dia que a RAC1 us podem avançar que l'amistós que jugarà el Barça contra l'Udinese el 8 d'agost serà finalment un triangular en què també hi haurà el Nottingham Forest. Ho ampliarem d'aquí a una estona i també us direm que avui ha nascut la nova plataforma de contingut audiovisual del Barça que ha presentat el president Joan Laporta.
4: Avui al barcelonisme estem d'enhorabona perquè avui és l'estrena del Barça Play. Ho ha dit molt bé el Llorenç, és un espai audiovisual que està integrat a la nostra app i a la nostra web i serà una nova forma de relacionar-nos entre tots nosaltres, entre tots els socis.
1: Neix, doncs, Barça Play, avui que també hem vist Fermín, per cert, a la ciutat esportiva Joan Gamper, el migcampista blaugrana, ha estat 5 hores treballant en la seva recuperació, també hi eren Ter Stegen, Christensen i Gerard Martín, i en el decurs de la setmana també s'espera que arribi el tècnic Hansi Flick i el nou responsable de la preparació física blaugrana, Benjamin Kugel. Durant el Tu diràs, explicarem detalls d'aquesta nova figura, d'aquest nou home de confiança de Hansi Flick. El Barça, que dilluns que ve començarà ja la pretemporada, avui ho ha fet l'Espanyol amb les proves físiques, de fet dia prolífic a l'equip blanquiblau, perquè s'ha anunciat el segon reforç per la temporada que ve, el lateral Kildersky Hartman, el neerlandès de 24 anys, arriba cedit del Burnley i es presentarà demà com a nou jugador de l'Espanyol. Avui qui s'ha presentat és el primer reforç, el també lateral Àlex Calatrava, procedent del Castelló.
5: Bueno, desde el primer momento que vi el interés y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar. No hay que dejar de intentarlo, que los sueños se cumplen y yo soy una muestra de ello.
1: Són les novetats del primer equip de l'Espanyol, però aquí no acaba la història perquè també ha fet oficial el retorn de Sergio García, en aquest cas com a tècnic del filial. Pel que fa als altres dos catalans, en aquest cas els de segona divisió, el Girona i el Sabadell, és demà quan començaran a treballar. Mentrestant, fora del futbol, al Tour de França, tenim nou líder a la general. És el noruec Torstein Tren, un dels ciclistes de l'escapada del dia que han arribat a Foix amb més de 12 minuts de marge respecte al gran grup on hi havia els favorits. Pogacar cau a la quarta posició a la general a gairebé 8 minuts del nou mallot groc. I en tennis, Jannik Sinner és el primer semifinalista de Wimbledon després de derrotar en 3 sets l'alemany Jan Lennard Strand. I també en pàgina poliesportiva, cap al final del Tu diràs, dedicarem una estona al bàsquet per intentar entendre tot el que està passant al Barça. Dani Aguilar, bona nit.
6: Hola, Xavi, bona nit.
1: Perquè a dia d'avui continuem sense saber quins jugadors reforçaran l'equip, però és que també continuem sense saber qui serà l'entrenador.
6: Sí, el més preocupant és que la primera opció està més complicada que mai. El Barça comença a activar i fer-ho de manera contundent noves vies a Paolo Galbiati. Recordo que el club va comunicar i que marxava provisionalment de la taula de negociació amb Baskonia, que demana 3 vegades més del previst pel tall del tècnic italià. Per això, també ho sabem, pot tenir altres derivades. I és que jugadors de la mateixa agència de representació de Galbiati, com Toko Shengeli o, sobretot, Moses Wright, perillin en clau blaugrana. De fet, segons sabem a RAC1, Wright ja té altres opcions sobre la taula que són viables. Sigui com sigui, però, ja et dic, Xavi, que també ho has de llegir tot plegat en clau negociadora. És a dir, que si aquest moviment del Barça, contundent, pot acabar fent que el Baskonia estovi la seva posició en els propers dies, serà el Barça qui torni a apostar per Galbiati, que no està al 100% descartat. Dies, per tant, de molt moviment i, de moment, poca concreció cap Barça.
1: Ho comentarem cap al final del Tuviràs amb el Xavi Ballesteros i amb l'Àlex Gozalvo. Ara, però, quan passen 8 minuts de 11:15, fem una pausa i parlem d'aquest nou miracle argentí i la remuntada contra Egipte que classifica Leo Messi i companyia pels quarts de final del Mundial.
0: Amb Xavi Rocamora.
1: Ara falten 5 minuts per 11:15.
2: Messi, el centro, Cuti, cabeció! Cuti, Cuti, Cuti! Gol! Cuti, Cuti, Cuti! Gol! Cuti, Cuti, Cuti! Gol nuestro! Gol de Argentina! Descuenta el campeón del mundo. El campeón defiende su corona.
7: Va Leo, intenta un centro, el rebote para Leo otra vez, otro centro, queda sucia la jugada, no podía Julián, tiene que girar, el toque atrás, Messi, gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol y gol.

0: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones?
1: Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull i aprèn en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats i donen resposta als reptes del present i del futur.
0: La Salle Universitat Ramon Llull.
2: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
3: I insistim, sortirà el rival de l'Argentina. Hem copsat l'alegria argentina, lògica, després d'un dels partits que passa directament a la carpeta de partits històrics de l'Albiceleste. Ara parlarem de l'altra banda, i no cal dir que el sentiment argentí contrasta amb el sentiment d'Egipte. Saludarem a aquesta hora de la nit un dels membres de la Federació Egípcia. Ell és el Mahmoud Fayez, cap del Departament d'Anàlisi i Desenvolupament de la Federació. Senyor Fayez, buenas noches.
4: Buenas noches, señor, ¿qué tal?
3: Bien, ¿y usted cómo está después de todo lo que ha pasado hoy?
4: De verdad, una tristeza total. Perder duele siempre, pero también nos deja muchas lecciones y así es el fútbol.
3: Lo tenía en el bolsillo, ¿verdad, Egipto? Hasta el minuto 80 prácticamente de partido.
4: Seguramente, pero ya son los detalles, y cuando enfrentas un campeón de mundo, pues los detalles siempre marcan la diferencia. Aunque hicimos gran partido, pero así es el fútbol. Argentina tiene una selección extraordinaria, pero competimos hasta el final contra ellos y sinceramente estamos muy orgullosos con el cuerpo técnico, con los jugadores, con el resultado no refleja todo lo que hizo Egipto en este torneo y sobre todo en este partido. Pero bueno, ¿qué podemos hacer?
3: Se ha quedado a las puertas Egipto hoy de hacer historia. ¿Cuántos años lleva usted en la Federación Egipcia?
4: Pues yo trabajé con Héctor Cooper desde el 2015 hasta el 2018. Y luego volví hace un año y medio como un instructor también de la FIFA, y doy lecciones y cursos de las licencias de entrenadores, y también el jefe del departamento del desarrollo y el análisis, cómo analizamos los rivales y cómo mejorar el cuerpo técnico y la parte táctica, todo lo que relacionado con el análisis.
3: Sin duda, el de hoy será uno de los partidos que más recuerdo quedarán a usted, ¿no? Tanto por lo bueno como por lo malo.
4: Seguro, pero sinceramente, pues yo creo que ya, porque ya estamos después del partido, uno tiene unos sentimientos mixtos. Cuando ya tienes el partido casi controlado, ya te sientes ya, vas 2-0, faltan 10 minutos y podrías meter el tercer gol, y de repente el sueño tuyo se convierte en una pesadilla. Fue un golpe muy duro, sinceramente. Estuvimos en un choque en la cancha, pero así es el fútbol. Estás enfrentando al campeón del mundo. Y lo entendíamos muy bien, pero lo que duele de verdad que faltando pocos detalles ya perdiste en los últimos minutos, ¿sí? Claro. Y además trabajamos mucho con la selección argentina, el cuerpo técnico trabajó duro, analizamos el rival, sabíamos que Argentina tiene muchas variantes ofensivas y jugadores capaces de decidir un partido en cualquier momento, ¿sí? Y lo trabajamos, pero el cansancio, falta de concentración en los últimos segundos, y yo no sé exactamente por qué necesito ver otra vez el partido, fijar más en los detalles. Tú sabes, como el entrenador o el analista, cuando ve el partido lo ve diferente que los hinchas. Ya tenemos hoy día, ahora, sentimientos mixtos.
3: Claro.
4: Necesito ver el partido después para saber exactamente lo que pasó, ¿sí?
3: Ha habido muchas quejas en el terreno de juego, en caliente, evidentemente, del arbitraje. ¿Cómo lo ha visto usted?
4: Pues a mí no me gusta mucho hablar de los árbitros, pero fue raro, porque hoy día estamos jugando el fútbol de otra manera. El fútbol es luchas, o toques, golpes, así es el fútbol. Pues cuando él anula un gol, nos dejó muchas dudas. Pero a mí no me gusta quejarme. Pero algo raro. Si hubiera sido el contrario, ¿pitaría también una falta para Egipto? Yo lo dudo, sinceramente yo lo dudo.
3: En cualquier caso, Messi otra vez, ¿verdad? El mejor del mundo.
4: Sin duda, Messi es el fútbol para nosotros aquí en Egipto. Hoy día fue un rival, pero siempre ha sido un ídolo para nosotros, todo para la gente que a ellos les gusta el fútbol. Siempre Messi es Messi, ¿no? Lo queremos mucho, pero hoy fue un rival y siempre lo respetamos y decidió el partido. No sé qué decidió Mereo porque yo lo quiero mucho, pero él decidió el partido hoy. Intentamos cerrar todas las puertas contra él y lo hicimos, de verdad. Trabajamos mucho los detalles tácticos durante toda la semana, como el entrenador puede frenar a Messi, lo pudimos hacer. Y incluso le tapamos un penal, hasta un penal ya también la tapamos. Pero Messi es Messi, siempre define en los pequeños detalles.
3: Siempre tiene una llave más que los otros, ¿verdad? Una llave extra para esas puertas que cerráis, él siempre la tiene en el bolsillo.
4: Increíble, siempre es así. Argentina es una selección muy fuerte, tiene estrellas, no solamente Messi, también alrededor de Messi. Aunque Argentina hoy día no nos gusta mucho como el mundial pasado. Sí, no me siento que es diferente. No es la misma lucha, no es el mismo entusiasmo. Sí, lucharon los últimos 15 minutos, pero las ideas no son tan claras como el mundial pasado. ¿Nos parece, sí?
3: Sí. Mahmoud Fayez, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Entiendo que el momento es complicado para vosotros y por eso aún lo agradezco más, que hayas tenido ese tiempo para dedicarnos y poder hablar un poco de lo que ha sucedido hoy en este partido entre Argentina y Egipto. Muchísima suerte y muchas gracias. Un abrazo.
4: Muchas gracias para ti, muchas gracias para toda la gente española. La queremos mucho también, la respetamos mucho y mucha suerte en el mundial y vamos todos para España también.
3: Gracias, Mahmoud, que vaya muy bien.
4: De nada. Gracias.
3: Són les dues visions d'un mateix partit, de l'Argentina-Egipte, lògicament l'alegria argentina i la decepció d'Egipte, focalitzada en un dels integrants de la Federació Egípcia, que ens ha explicat també com ho han viscut, sobretot aquests moments polèmics o aquestes jugades polèmiques que ja explicarem d'aquí una estona amb la Clara, però que corren encara per les xarxes. Dit això, ara passen 4 minuts d'un quart de 12, una petita pausa i haurem ja a tertuliar. I've been sleeping in a cardboard box, spending every dollar. Tu digues, amb Xavi Rocamora. I know I haven't got a lot. I'll try to give you love until the day you drop. Ara és un quart i mig de 12 de la nit. De seguida obrirem tertúlia, avui amb el Màrius Carol, amb l'Ernest Folch, amb el Lluís Carrasco, però abans us volia fer recordar una cosa important que us hem anat explicant, però que és important perquè a Roma Auto ja tenen el nou Nissan Micra i no volen que només el miris, volen que el toquis, que el provis i que t'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra a Roma Auto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farnés. romautonissan.com, ja ho saps, Romauto. Obrim tertúlia amb l'Argentina Egipte encara calent i amb un partit en dansa. Màrius Carol, com estàs? Bona nit.
5: Bé, bona nit. La veritat és que ha sigut una tarda divertida, eh? Jo m'ho he posat tot per poder anar a casa i veure el partit i la veritat em pensava que seria un partit més intens des del primer moment, no? I la veritat és que a la primera part han passat poques coses. Bueno, han passat algunes importants, per exemple, ha fallat un penal Messi, no? Però no acabàvem de veure Argentina, jo no acabava de veure Argentina, és a dir, Argentina estava jo crec que tenia l'estat d'ànim al Messi, que no acabava de veure com perforar aquella malla, que havia, aquella xarxa de futbolistes que havia posat Egipte enfront de la seva àrea, no? I jo, sí, durant una estona, estava mirant-li la cara i els ulls a Messi, i Messi estava trist, estava que no sabia, diguem, com arreglar-ho, no? I la veritat és que això ha canviat a la segona part. Amb el 0-2, Messi s'ha tocat la barba, ha mirat al cel, no sé, hi ha hagut un moment quasi bé místic, i a partir d'aquí ha canviat, i quan tu veus el 2-1, ja, encara que quedava 10 minuts, un quart d'hora per acabar, ja sabies que li donaria la volta.
3: Les dinàmiques havien canviat del tot. Vull dir, Egipte, aquella mirada trista de Messi, la primera part la tenia Egipte al minut 80, dos minuts després que Argentina fes el primer. Ernest Folch, bona nit.
6: Què tal?
3: Què has vist tu?
6: Mira, jo he passat per tres estats d'ànims. He començat amb fascinació, perquè només això ho pot produir el futbol. O sigui, el que hem vist aquesta tarda, només el futbol és capaç d'aquesta mena d'espectacle en què es barregen els extrems, la injustícia, la justícia poètica, l'absurditat, el surrealisme, els canvis d'humor, les muntanyes russes, la indignació, la força, l'alegria... bueno, clar, tu
7: t'has anat al cine, avui. Et sembla que t'has anat al cine?
6: Això només passa amb el futbol. Després he passat a l'eufòria. He passat a l'eufòria perquè, bueno, com a bon adorador de Messi, he tornat a comprovar que Déu no mor.
7: No.
6: Déu no mor.
7: Ni morirà mai.
6: I és absolutament meravellós i és increïble el que està fent, que simplement, per cert, és confirmar el que ja sabien. I llavors, perdó, he passat a l'emprenyament.
7: I això?
6: He passat a l'emprenyament perquè, primer, em cabreja molt aquesta cosa que des de Madrid, veient ahir el Cristiano, no? Encara veu gent que intenta fer les comparacions, intenta minimitzar Messi, intenta això, i això, he pensat, mira, ara té una altra factura a tota aquesta gent. Home, i després me n'hem recordat de Barça, eh? I me n'hem recordat del 5 d'agost del 2021, que me'n recordo gairebé cada programa, des de fa 5 anys. Però me n'he tornat a recordar i em crea una sensació de tristor. De tristor, perquè això que hem viscut avui, com és el que vam viure a Qatar, com moltes coses que hem viscut aquests últims 5 anys, hauria de ser del Barça. Aquesta tarda d'avui hauria de ser del Barça, i no ho és. Uh-huh. I això és imperdonable. I és igual, si el que va passar fa 5 anys ja sabem què va passar, etcètera, però jo crec que hem de lluitar perquè això no torni a passar, i d'alguna manera... Això és un missatge pel Barça que s'ha de reconstruir la relació. Perquè quan Messi es retiri, Messi ha de tornar a ser del Barça. I això d'avui és un missatge. O sigui, no pot ser que Messi doni la volta al món una altra vegada i no sigui nostre. I no sigui nostre, i ara que ningú em torni a explicar la història de Tebas i de no sé què, i del CRM aquell, és que no m'interessa.
7: No veig ja que no.
6: Jo sé que el 5 d'agost del 2021 el vam fer fora. Això és el que sé. Ho sap ell.
7: Sí, fet, clar.
6: I es va posar a plorar. Llavors... És mentida que això no sigui recuperable i no sigui arreglable. Això és arreglable. I jo crec que és el gran missatge d'avui. Dit això, he tornat a l'eufòria perquè... Hòstia,
7: per l'emprenyada sort ha sigut...
6: Sí. Bueno, res, però és permanent. L'emprenyada està latent, però he tornat a l'eufòria de pensar que ara Messi s'enfrontarà al guanyador del
7: Suïssa-Colòmbia.
6: Del Suïssa-Colòmbia, i la humanitat tindrà un partit més de Messi en un Mundial.
7: Que serà dissabte. La llàstima és l'hora, perquè serà les 3 de la matinada. El que haurem viscut abans a les 9 del vespre és el d'Anglaterra, Anglaterra-Noruega. Lluís Carrasco, com estàs? Bona nit. No,
8: hem sentit a l'Ernest que és el Ying, i jo he comprovat aquesta tarda que existeix el Yang, també. A veure, primer, parlant del partit, un partit fantàstic, molt, molt, molt mundialista, que només Argentina, aquest país que la gent es ven els vehicles, es ven els pisos, les segones residències i el que té al seu abast durant 4 anys per poder anar on sigui a veure la seva selecció jugar al Mundial, i aquest partit només el pot protagonitzar l'Argentina de Leo Messi. I un altre cop, i quan penses que ja és impossible tornar a reviure, que la figura falli un penal i que la figura resolgui la seva errada, va i ho torna a fer. I ho he vist amb una amiga que és anti-Messi, eh? És a dir, l'antagònic de l'Ernest Folk, d'aquestes persones que diuen que si era la pandèmia del Barça, que si era un tumor, que menys mal que ens vam desempallegar d'ella, etc. I ella, i la veia tota contenta de que caigués d'una vegada el mite, i s'ha hagut d'empassar amb patates, perquè el mite és viu, el mite segueix sent mite, no admet cap mena de comparació amb cap ésser viu, i és una autèntica barbaritat. Una Argentina que pràcticament no juga res, l'últim quart d'hora, justament perquè tenia la grada 60.000 persones que havien venut el que fos per estar mirant-los i animant-los, els tios s'han posat en el tots, no només Messi, tots s'han posat el vestit de Superman i han aconseguit el que només Superman pot aconseguir.
6: Hem de ser un club molt malalt perquè hi hagi gent del Barça que desitgi la derrota de Messi. Però... O sigui, hem d'estar, jo crec que molt malament.
8: No he dit que desitges la derrota, però...
6: Hi ha gent que ha d'estar molt malament.
8: Bueno, és que clar, haver-se d'empassar un mite com Messi quan no t'agrada Messi, és dur. Ha de ser molt dur.
6: El que passa que jo crec que és més dur per la gent del... No, jo voldria pensar que és més dur per la gent del Madrid que adora Cristiano Ronaldo, no? O sigui, no m'imagino gent del Barça anti-Messi, però és veritat que això del Barça és tan estrany que poden passar coses molt estranyes.
5: Però Messi se'n va i no surt la gent als carrers a protestar. O sigui, al final la gent ho va assumir.
6: Bueno, aquí...
5: No. Jo et dic coses que han passat.
6: Estic
5: fent la fotografia, no?
6: Sí.
5: Jo què és el que penso?
8: La gent va quedar paralitzada, eh? Aquí 5 d'agost de 2021, la gent va quedar paralitzada que no ho enteníem. Aquelles llàgrimes ens van arribar a colpir a tots d'una manera tan ferotge que tampoc se'ns va ocórrer a ningú sortir. Home, fer cap mena d'aquest lloc.
6: I el 5 d'agost a Catalunya, crec que no hi ha hagut mai cap acció de protesta, per res, el 5 d'agost. Eh?
5: Jo et vaig dir una cosa, és a dir, a mi el que més m'entristeix és que un mite que ha sigut emparat, que ha crescut i que s'ha fet gran al Barça, quan fan un reportatge d'ell, surten imatges d'Argentina, surten imatges d'aquest equip insuportable del PSG i al final apareix una imatge del Barça. És a dir que tota la inversió no econòmica, sinó fins i tot
6: emocional.
5: Afectiva, emocional, que el Barça havia fet amb aquest jugador, tot això se'ns ha escapat entre les mans.
6: És que ens vam disparar un tret al peu i vam decidir que Messi, a partir d'aquest moment, ja no seria nostre. Llavors, clar, això que dius tu és la primera conseqüència, a banda de les conseqüències en patrocinadors, d'imatge, d'audiències, de tot el que vulguis. Però l'última conseqüència és això que dius tu, que llavors Messi ja no és nostre. O sigui, Messi és primer d'Argentina, després de no sé quin equip de Miami, després de
5: el Paris Saint-Germain, veus a vegades, mira, va vestit al Barça, no, s'assembla, el Paris, els colors vermell i blau, no, i al final t'apareix una imatge al Barça, no? Molt que quan fan un gran documental del personatge.
6: Però això ha de ser recuperable.
5: Això
6: hauria de ser recuperable.
5: Jo crec que hi ha coses que formen part també de la nostra identitat, de la mateixa manera que el barcelonisme té coses molt bones, té unes altres que aquesta manca de resposta davant de determinats moments.
8: I aquest fet incomprensible al final també alimentarà la llegenda d'aquest jugador. Algun dia algú haurà de fer el gran documental que ens expliqui què va passar aquell fatídic dia, perquè el dia anterior es van despedir a les oficines de Can Barça en una abraçada, tot d'acord i destapant ampolles de cava, que em consta. Perquè això és una informació. Aleshores, voldria saber què va passar entre aquelles ampolles de cava i el comunicat urgent, pràcticament, que va sortir la mateixa tarda de l'endemà anunciant la marxa de Leo Messi. Què va passar?
6: Estic molt d'acord, Lluís. És una gran pregunta i és que no ens han donat la resposta. És que què va passar aquell dia? Ningú ens ha explicat absolutament res. I la pregunta l'hem fet diverses vegades, però ningú té el valor, les ganes, el coratge...
8: Però d'altra banda, tampoc. És que ni el club, ni l'entorn de Messi ha explicat què va succeir aquell dia.
6: És que incloc a tothom. Incloc a tothom. Ningú. Ningú ho ha volgut explicar.
8: Però en tot cas, gaudim-ho. Messi està viu, Messi segueix sent el referent mundial del futbol, Messi és el jugador amb més gols en aquest Mundial, no en la història, no, en aquest Mundial, lluitant contra autèntiques bèsties pardes, com Haaland, que vam veure ahir. Messi és el màxim golejador.
7: I sobre les respostes, potser ens estem acostant al moment de tenir-les, és a dir, a Messi no li queden tants anys per estar a l'elit o per estar en actiu, a la porta no li queden tants anys per deixar de ser president, és a dir, un cop convergeixin totes dues situacions, que Messi ja no és jugador de l'elit i que Joan Laporta ja no sigui president del Barça...
8: Com a mínim queden 5 anys,
7: Sí, però és que venim que en fa, ho han dit, 5 d'agost del 21, és a dir, que en fa 5. Mira, estem a l'Equador, estem a l'Equador del camí, doncs mira, d'aquí 5 anys potser tindrem respostes. No ho sé, perquè potser s'ho volen emportar i s'acaba la història.
6: Sí, però ara farà 5 anys, i no ho sabrem.
7: No ho sabem. Jo vull pensar, per tenir una resposta algun dia, vull pensar que és perquè no és el moment, perquè tots dos encara estan en càrrecs que no els hi permet. vull pensar, perquè això em porta també a que algun dia tindré una resposta, tant de bo sigui
6: segur,
7: així, tant de bo sigui
6: segur.
7: Així. En qualsevol cas, mira, però això em porta la pregunta recurrent també, perquè aquesta emprenyada que dius, Ernest, que és recurrent, també ho és la pregunta que ara us faré. L'altre dia, en un test del Damià, quan fem entrevista amb els jugadors, li feia a Dani Olmo, una de les preguntes al test era a quin jugador del Mundial fitxaries? I Dani Olmo, no sé si per evitar dir Julián Álvarez o perquè ho va dir seriosament, va dir Leo Messi. Vosaltres fitxaríeu ara, avui, a dia d'avui? És impossible, ja ho sé, però fitxaríeu Leo Messi pel Barça?
5: Però és que és un despropòsit ara fitxar Leo Messi. O sigui, què fitxes? Què fitxes? O sigui, el rellotge de l'àvia? O sigui, és que no sé què estem... O sigui, és anar a buscar en el bagul dels records que un Messi que ja que està en la seva recta final de la carrera, per fer què? Per fer què? Per fer-li un homenatge? Podem fer sense fitxar-lo. I jo et diria, jo, per exemple, escolta, jo vaig veure l'altre dia a Haaland i pensava, què passaria si Haaland... És una discussió que hem tingut fa uns un mes, hi han dos que sabem de futbol que no diré qui és l'altre que està amb el de fitxar el Haaland. Hi ha un que deia per què dieu? Què dieu? Però ara bromes a part, però home, hi ha alguns futbolistes que fa goig veure'ls, en aquest Mundial, i Haaland, jo no sé si és un bon futbolista, però em sembla una força de la natura. I que amb un equip justet, començant per un porter que està a l'atur. O sigui, nosaltres vam agafar un porter jubilat, i aquí n'hi ha un a l'atur. O sigui, que, no? Jo estic... Saps què és el que em fa patir més aquesta temporada? Si ha de sortir el porter suplent del Barça, però a més ens hem venut, teníem 82 porters, i ens els hem venut tots, els hem col·locat, els hem regalat, els hem subestat, no sé el que hem fet, però ja pràcticament no n'hi han. I ens queda un senyor gran, ens queda un senyor gran, que, ostres, quan fa una declaració el veus encara més gran, perquè no sé, no...
8: Sí, el porter de Noruega perfectament podria ser segon porter.
5: Home, no sé, algú que pot...
8: A veure, a mi em preocupa ara que estem parlant del Julián, de Haaland, de Messi. A mi em preocupa una cosa. Haaland va fer dos gols. Haaland fa 1,95 m.
7: Se'ls inventa ell?
8: Sí, fa 1,95 m i pesa 90 quilos. Una bèstia de la natura, com deia el Màrius. I li estava marcant un dels defenses centrals més sòlids del món, que és Gabriel Magalhães. Que fa 1,92 m i també pesa quasi 90 quilos. Va passar per sobre d'ell.
7: Sí, sí.
8: Després, en la següent jugada, pràcticament, fora de l'àrea, sense poder agafar cap mena d'embranzida, a peu parat, com es diu vulgarment, deixa anar un autèntic fuet amb l'esquerra i la fica. Julián Álvarez no pot fer cap d'aquests dos gols, ni pot té aquesta esquerra sense agafar embranzida, ni pot donar un salt per sobre a Gabriel Magalhães. I aquí jo em pregunto si hem de tenir un davanter que està limitat a no poder fer tot tipus de gols, i aquí ja em poso una mica nerviós. I a la pregunta que tu em feies, fitxaries a Messi, jo et responc amb una pregunta. Necessitem un nou? Em diràs que sí. Quin és el nou amb més gols d'aquest Mundial? I ja t'he respost.
7: La resposta és sí, no?
8: Clar.
7: També me l'imaginava, t'he dit també, eh? Sí. Ernest.
6: No, sí, Messi, si no és l'únic fitxatge, i si no em condiciona els altres fitxatges, la resposta és evidentment que sí, perquè l'impacte emocional, econòmic, social que suposaria la seva tornada seria bestial, és de Last Dance convertit en una mena d'atracció global a tot el planeta, la marca Barça disparada, l'eufòria de la gent disparada, etc. Dit això, no estic pensant que sigui l'únic davanter, per cert, tornaríem a ser perillosos en les faltes a fora de l'àrea, tornaríem a ser gent seriosa amb les faltes a fora de l'àrea, no aquests 5 anys de penitència ridícula que hem viscut.
7: Rashford ho ha mig millorat algun dia.
6: Però clar, m'estàs posant que segurament ja no jugarà més al Barça.
8: No vull tallar l'Ernest, però només un petit apunt que m'he deixat, que em sembla molt important. Aquest Mundial li està fent un gran favor al Barça, perquè ha col·locat el preu de mercat real de Julián Álvarez, i de cap manera són més de 100 milions. I ho ha vist sobretot l'Atlètic de Madrid. Per tant, segons quina petició en aquest moment, després d'aquest Mundial, resulta del tot còmic. Còmic. I el Barça no hi pot caure.
6: I llavors, amb el davanter, amb el davanter, jo ja sé que us agrada molt Haaland i aquesta és la discussió que hem tingut abans de començar. Bueno, jo ja entenc que us agradin els tractors, no? Haaland és un tractor posat allà, ho arrasa tot amb una força física descomunal, amb intel·ligència, és un grandíssim davanter. Però jo Haaland el veig al Barça i penso, hòstia, és molt estrany Haaland al Barça, però igual sóc jo. I per tant, com que dec ser jo sol, no passa res, fitxeu a Haaland i divertiu-vos amb aquella roca bestial i tal. Jo tinc la sensació que és una roca ficada allà que en els jocs de combinació i d'elaboració ràpida, etc, tot allò és molt difícil de gestionar. I per això segueixo creient en Julián Álvarez, que estan d'acord amb el Lluís, que veus el partit d'Argentina i és simplement el secretari de Messi, però ho són tots. Tots són els
7: secretaris. No, allà tots juguen per ells. Sí, sí.
6: Tots són els secretaris de Messi i no ha brillat gens en aquest Mundial Julián Álvarez, per cert, com tampoc ha brillat Pedri, hi ha grans jugadors que no brillen i no per això deixen de ser bons, però dit això, jo crec que el joc dinàmic de Julián Álvarez per mi lliga molt més amb el Barça que el joc de Haaland. D'altra banda, crec que si Julián Álvarez ja és pràcticament infitxable, imagina't Haaland.
7: Sí,
6: no sé de què estem parlant. I posats a fitxar armaris, a mi m'agrada Harry Kane, perquè crec que té un sentit del joc col·lectiu molt més desenvolupat que Haaland. O sigui, posats en aquests armaris...
7: Clar, que... Harry Kane, ara falta saber que van avançar des de l'Atlètic, que ja està fet, és a dir, que ell té molt al cap de renovar amb el Bayern de Múnich i, per tant, tampoc no podrà ser una opció, tampoc, aquesta.
6: No, però dic que Haaland, algú pensa que és una opció mínima? Sí, està de veritat en alguna mitja quiniela? No.
7: No. I ahir en parlàvem també, i em sembla que era, no és el Sape o algú que estava a la tertúlia d'ahir, deia, i si a sobre comences a pensar en tots els diners que has de pagar-li al representant, al pare, a l'amic, a la mare, etc, no acabaràs mai.
5: Sí, hem de fitxar orfes. Jo crec que això ens donaria unes grans possibilitats. Exacte. Buscar davanters centres orfes que ens costaria més barat.
7: No hi ha primes aquí de fitxatge ni històries. En fi, 4 minuts i 3 quarts de 12. Clara, per cert, com va això? Com 0-0, no hi ha gols aquí?
9: Fa oloreta pròrroga, la veritat, perquè tot i que Colòmbia ha fet un petit pas endavant poc abans de la segona pausa d'hidratació, el cert és que no acabem de tenir ocasions molt clares. De moment, aquest 0-0, queden 8 més l'afegit pel final.
7: 4 minuts, com deia, i 3 quarts de 12. Farem una pausa. Durant la pausa és el moment, del 902-47-700, la col·lecció de Wonder Goal que anirà a parar algun dels oients del Tu Diràs. Per tant, espavileu, la primera persona que truqui és qui se l'endurà. Ara venim. Ja sonen a la col·lecció Wonder Goal, ja venen els capibares, ja ho sabeu, els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful, 15 seleccions sorpresa, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. Avui, de fet, serà el moment de la Dolors, que ja la tenim en línia. Dolors, com estàs? Bona nit.
10: Bona nit, molt bé.
7: D'on truques?
10: De Barcelona, del barri de Gràcia.
7: Molt bé, fantàstic. Doncs ja saps com funciona, oi, això? M'has de dir qui es mereix, sí, i qui no es mereix el pack Wonder Goal. A qui li donem i a qui no li donem?
10: Pues mira, s'ho mereix el Cobercí.
7: Perfecte, el millor central del Mundial segurament ara mateix.
10: Exacte.
7: Molt bé, i qui no li donies?
10: I no s'ho mereix el senyor Trump.
7: Bona. Mira, primera vegada, de fet, hem tingut poc temps, ahir no va sortir, però avui sí que ha sortit el senyor Trump amb aquestes ingerències polítiques en el Mundial de Futbol,
10: sí,
7: que ens han donat una mica, doncs,
10: sí,
7: aquests dos dies que han passat, no? Aquestes últimes 48 hores. Doncs, Dolors, moltíssimes gràcies per trucar, lògicament per escoltar-nos. No pengis, que t'agafem les dades i tu aquesta col·lecció Wonder Goal. Moltíssimes gràcies.
10: Gràcies a vosaltres, bona nit.
7: Que vagi molt bé, bona nit. Doncs la Dolors, que ja té el pack Wonder Goal, per tant, ja
5: per cert,
7: tot fet.
5: Enteneu el que fa l'entrenador de la selecció portuguesa deixant que pugi la pilota Pau Cobercí? És a dir,
7: no.
5: fan el que va fer Luis Enrique Araujo. És a dir, aquest que la pugi ell, però és que aquest sap pujar la pilota.
8: No, és el que més sap. És que de tots els centrals que han anat al Mundial, el que millor puja la pilota i el que fa més passada trencant línies és Cobercí.
7: Ahir ho comentàvem durant el partit.
11: No s'entén què
7: pretén. O Cristiano no va entendre qui havia de pressionar, que és una altra opció.
11: Cristiano li van dir que estiu així, és per allà davant, i si veia alguna pilota sol. Va, una altra cosa. És a dir, jo entenc que l'entrenador té un problema si tens Cristiano Ronaldo a la teva selecció. Per què? Perquè no està per jugar. No està per jugar. És un home al final de la seva carrera, que què vols? Que faci un gol per dir que no sé què, ha jugat 6 mundials i ha marcat... Sí, per millorar la teva biografia personal, sí. Però, home, vaja, ho va tenir molt fàcil la defensa.
8: I és l'únic convenient pel seu entrenador. Qualsevol jove crec que hauria donat un rendiment superior. Se li nota, a més, que hi vol, però, clar, la joventut, la picaresca, l'astúcia, la rapidesa, la velocitat de Cobercí, o de Laporte, impedeix que Ronaldo tingui cap opció d'avançar-se a aquests jugadors que són molt més ràpids, que estan en una dinàmica de competició molt més exigent que en l'Al-Hilal, vale? Amb les defenses de l'Al-Hilal, de la Lliga Àrab, i per tant és que no hi ha color. És que no hi ha color,
6: sí, aquesta és la diferència amb Messi. És a dir, Cristiano s'ha carregat a Portugal, Neymar, de fet, s'ha carregat a Brasil, se l'ha carregat també a Ancelotti i se l'han carregat els brasilers. Però Neymar va demostrar que és un autèntic cretí amb el que va fer amb aquell penal dirigint-se al porter de Noruega.
7: Sí,
6: i és un cretí que no ha entès de què va aquest esport i un dia va decidir que no volia jugar a aquest esport. I Cristiano simplement se li ha passat el moment i no han sabut com retirar-lo, perquè el pes de Cristiano a Portugal és encara més bèstia que el de Neymar a Brasil. I la diferència és que Messi amb Argentina és al revés. Argentina gairebé només és Messi. Encara ara, a dia d'avui.
7: Doncs ha eliminat Cristiano, ha eliminat Neymar, en canvi Messi continua en el Mundial i per una banda del quadre en què evidentment que tot és perillós ara ja, perquè mira, si passa a Colòmbia, perquè és Colòmbia, si no, Anglaterra a semifinals.
6: No. Suïssa més una...
7: Evidentment...
6: Sabem que les probabilitats que guanyi el Mundial són 0,000000 infinits zeros.
7: És correcte. De fet, Argentina, tothom desitja ara mateix que passi Suïssa.
6: Colòmbia potser és un 2%.
7: Sí.
6: Però Suïssa sabem que és 0,0.
7: I Colòmbia ha fet una gran primera fase de grups, perquè realment estava en el grup de Portugal, va acabar primer Colòmbia, segon Portugal. Avui, Clara, no sé com l'estàs veient, però...
9: Avui et dic, partit més igualat, un pèl més travada potser Colòmbia que altres dies, però és cert que en aquesta segona part, com et dic, ha fet un pas endavant, però no acaben d'ocasions clares realment. Jo recordo la de Luis Díaz de la primera part, que ha tret Kobel, i a la segona són només dos xuts, una porteria que ha estat també de Luis Díaz bastant fàcil per porter, i una molt clara aquesta sí de Luis Suárez, que tot sol a la frontal ha xutat fatal, però tenia la cara per intentar fer el 0-1. Un minutet més afegit i anirem a la pròrroga. Per tant, avui potser s'allarga això.
6: Confirmeu-me la meva sospita. Messi ara està mirant aquest partit. No. Amb qui va?
7: Jo crec que va amb Suïssa. Sí. Home, avui, és que tothom a Argentina avui va amb Suïssa. Ara parlàvem amb companys que estan allà.
8: I ningú argentín està mirant aquest partit.
7: Això també és veritat. I si l'està mirant d'aquella manera. D'aquí sortirà, recordem, el rival de l'Argentina. Per tancar pàgina argentina, Clara, recordem algunes de les coses que s'han dit, reaccions tant d'argentins com d'egipcis.
9: Anem a escoltar. Ja m'ha explicat que ha estat un partit molt boig amb aquesta remuntada argentina en el tram final del partit. I, evidentment, ho hem dit, que són molt passionals, molt emocionals, i és que Scaloni és un d'ells, una persona que s'emociona molt i un cop més avui ho estava després del partit.
12: No puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejado.
7: Sí, sí, ja està.
9: Tot emocionat.
11: Jo, és dels personatges que em cau bé. Sí. És que a l'Argentina hi ha molts que em cauen fatal. Però crec que té un entrenador que és un senyor que mai diu una cosa fora de lloc.
6: Intel·ligent.
11: I sap les peces que té i com les pot fer jugar. Ja està. I els diu, escolta, quan no sapigueu què fer, el petitet, ja està.
7: No, ha creat l'ecosistema perfecte per embolcallar Leo Messi i portar-lo de moment a un Mundial. A veure què passa amb aquest, però de moment a un Mundial que és el de Qatar 2022.
9: Més tard ja i més calmat, més serè a la roda de premsa, ha pogut explicar una mica millor el que significava el que havia viscut, dient que es fa entrenador una persona per dies com el d'avui.
13: Que jo m'he entrenador para cuando dejé de jugar, tener estas emociones. Por eso, no porque me guste ser entrenador. Yo sufro igual que todos ustedes cuando estoy en el banco. Pero las emociones que te da un partido de fútbol, que nos da a nosotros los argentinos un partido de fútbol, yo creo que es inigualable. Y volver a recrear esa emoción para mí es algo increíble. Soy entrenador por esto.
9: Hem dit que Argentina era l'alegria, però a Egipte han acabat molt, molt enfadats per l'actuació arbitral, per aquest gol anul·lat al 0-2 de Mustafa Sikko, que després ha acabat fent igualment el 0-2, que no ha acabat servint de res a Egipte. Molt enfadats amb l'actuació de l'àrbitre, defensor de l'Etexer. Escoltem precisament a Sikko.
14: No fair, no fair, referee no fair.
15: Just, injust, l'àrbitre no ha estat just. És una injustícia, una flagrant injustícia. Està malgastant els esforços de tota una nació des del primer partit. Ens ataca, no podem marxar així guanyant 2-0 contra l'Argentina. Aquest és un torneig manipulat. Volíem fer feliços els egipcis, però no hem pogut. No està a les nostres mans, està a les mans dels àrbitres. És un torneig manipulat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món. Ja no necessiten res més.
9: En la mateixa línia també s'ha mostrat el seleccionador Hossam Hassan, que ha dit clarament que era un partit ben manipulat, que ho ha vist tothom, que diria igual les conseqüències que puguin tenir les seves declaracions, que diu que FIFA vol que el Messi segueixi la competició, potser per un tema de màrqueting, i que no poden fer res, que han estat millors que Argentina, però que han estat injustos avui amb ells. De fet, també hi ha una altra polèmica que he anat veient per les xarxes, i és que hi ha hagut un moment que del partit que el seleccionador ha fet un gest creuant els braços, sí. I s'explica a les xarxes, i ho he confirmat, i existeix aquest gest, és un gest per denunciar algun incident racista durant el partit. El seleccionador Hossam Hassan l'ha fet. Segons el protocol de la FIFA sobre aquest incident, s'hauria d'aturar el partit, però el que ha passat ha estat que l'Etixer li ha tret una altra de roba al seleccionador, i suposo que a partir d'aquí també aquesta emprenyada que han agafat tots plegats. Veurem si té alguna continuïtat, s'explica alguna cosa sobre aquesta acció que no ha acabat en res.
7: De fet, és el gest que va fer, no recordo quin jugador del Madrid, el dia de la famosa mà a la boca amb els insults racistes, que després el mateix jugador del Benfica va dir que no eren racistes sinó homòfobs, però aquell dia hi ha un jugador del Madrid que fa aquest gest, que no recordo.
9: Si no m'equivoco, que aquell dia l'àrbitre era el mateix, François Letexera, que avui no n'ha fet cas d'aquest gest del seleccionador. En tot cas, seguim escoltant veus ara d'Argentina, d'alegria de Messi, per exemple, protagonista, màxim golejador del Mundial, 8 gols, un més que Mbappé i Haaland, que encara han de que segueixen vius al torneig, recordem-ho, França contra el Marroc i Noruega contra Anglaterra. Ha dit que és una bogeria el que ha passat.
16: Creo que fue un alivio para todos por cómo siguió el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero como siempre digo, este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Y bueno, fuimos de vuelta y es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Muy, muy feliz, muy contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, lo que hacemos, y ojalá sigamos.
9: Y evidentemente le han plogut els elogis, primero al seleccionador Scaloni.
13: A esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo. Sin duda, es algo maravilloso, maravilloso. Es, bueno, lo que ven ustedes, porque podía haber dicho re penal y ya está, y se acabó, nos vamos, no hacen el 2-0 y ya está. Y la vuelve a pedir y vuelve a intentar y se me pone la piel de gallina, de verdad.
9: I companys, escoltarem de forma consecutiva a Julián Álvarez, a Enzo Fernández, l'autor del gol, i a Leandro Paredes.
17: Ya no hay mucha palabra para describir, la Copa del Mundo que está haciendo es impresionante y nada, nosotros tratamos de ayudarlo, de acompañarlo, de disfrutar cada momento, que nada, es un monstruo.
18: Después de las adversidades, porque venía también de errar un penal y siempre mostró ese coraje de ir para adelante, esa valentía, y para nosotros es un gran ejemplo, tanto para los jugadores como para todos los argentinos.
19: Que él disfrute de esta manera, que él termine ese partido emocionado, para nosotros es muy gratificante y seguramente sea un plus para seguir compitiendo, para seguir peleando, perquè no creiem que sigui nunca el últim partit de Leo.
9: Jo no tinc document que no té a veure amb el partit. Escoltàvem Julián, que avui ha estat titular, doncs fa uns dies, unes setmanes, es va pronunciar sobre el seu futur, va dir que volia sortir de l'Atlètic de Madrid. Avui ja han insistit i, en canvi, avui ha estat prudent.
20: En España sabes que estás muy preocupado con tu futuro, no sé si después de lo que pasó, lo que dijiste, ¿hay vuelta atrás o has quedado opinión?
17: No, estoy pensando en los cuartos de final ahora, se vienen cosas muy importantes, así que vamos con eso.
20: Gracias.
9: Avui no tenia ganes de parlar. L'Argentina als quarts, esperant rival del Suïssa a Colòmbia, que se'n va a la pròrroga 0-0, final.
7: Ho interpretem d'alguna manera, aquestes paraules de Julián,
11: sí,
7: avui?
11: No, sí. Clar, no toca... No. Escolta, vol dir que està on estava. O sigui, no rectifica res.
6: No, és perquè rectifiqui, però hi ha un missatge aquí, que és... Jo ja vaig fer el que havia de fer, nois.
11: Clar.
6: Sí, Barça i companyia. Jo ja vaig fer el que havia de fer, i més que això no ho faré. No, uh-huh. Moment. Aquí jo, aquí
7: com,
6: jo,
7: com a mínim fins que acabi el Mundial.
6: Com a mínim fins que acabi el Mundial. Vull dir, i ell ja se la va jugar.
7: Sí, llavors, sí.
6: A partir d'aquí jo ara torno a les meves obligacions i adeu-siau. Uh-huh. Aquest és el missatge.
8: Messi està vivint el seu dia a dia. Sap que la cosa s'acaba, l'està gaudint molt i crec que no es planteja més enllà de les properes 24 hores. I així es va tirant i així es manté en el cim de la muntanya anomenada futbol.
7: I del gest de Julián, vaja, de les paraules de Julián dient ara no vull parlar més del meu futur, com ho interpretes tu?
8: No, jo crec que ja està pactat. Totes les parts han pactat d'esperar a la fi del Mundial. I quan dic totes les parts, és totes les parts, és a dir, l'entorn i el representant de Julián, el Futbol Club Barcelona, Julián mateix i l'Atlètic de Madrid.
7: Ja vam explicar, ho explicava el Sape ara fa uns dies, que aquesta oferta del Barça que deia el president Laporta que té data de caducitat, doncs bé, aquesta data de caducitat és just després del Mundial. El Mundial és quan aquesta oferta Laporta la retirarà o li dirà, senyor Cerezo, aquí s'acaba la història, a partir d'aquí facin el que creguin convenient, si és que no hi ha hagut una aproximació, lògicament, abans del dia 16 de juliol, 19 de juliol, perdó, és el dia de la final. Potser uns dies més, 20, 21, 22, aquella setmana.
6: És que a vegades ens n'oblidem que el Barça ha de fitxar un nou, eh? És a dir, l'opció Julián, efectivament, i això em sembla molt ben plantejat, no pot ser eterna. Mm. Perquè el Barça, abans que acabi el mercat de fitxatges, ha de fitxar un nou.
7: Per tant, no et creus el que diu Laporta, que ja tenim amb el que... Ja fem amb el que tenim, eh? Això no t'ho creus.
6: Ja fem amb el que tenim, és veritat, però no amb el nou.
7: No, no, ell sobre el nou deia... Jo crec que... una part més d'aquesta negociació, d'aquesta estratègia, deia, i si no ve un nou, no patim que ja tenim jugadors suficients, és a dir, tu creus que sí que falta un nou?
6: Bueno, no és que ho cregui jo, és que ho creu el cos tècnic, sí, perquè si no hauríem passat una oferta d'aquesta quantitat per Julián Álvarez, és a dir, Julián Álvarez no està fitxat com, o no es vol fitxar com una opció de luxe, com un més a més, no, se'l vol fitxar perquè Lewandowski s'ha anat al Barça, era una peça essencial, era un especialista, uh-huh. I es considera que s'ha de continuar buscant un especialista, encara que les característiques de Julián Álvarez siguin molt diferents, aporti altres coses i tal, però sí, clarament el Barça internament ha decidit que és prioritari fitxar un davanter. El Barça ho ha decidit. Ara, que el president, per negociar, per tenir més força de negociació, diu això, etcètera, val, sí, em sembla perfecte,
7: estratègia.
6: El qui creu que ha de fitxar un davanter és el club.
11: Jo crec que no enreda ningú, ni a l'Atlètic de Madrid, ni als aficionats, ni ningú. Jo crec que et diu el que té que dir, eh? Però, home, se t'ha anat un delanter centre que ha portat 30-40 gols a les últimes temporades i ara què?
8: I no està confirmada la renovació, la continuïtat de Rafinha. Encara no està confirmada.
7: No, estem a l'espera també. Ara ell tornarà abans del que podíem pensar, perquè Brasil ha caigut a les primeres de canvi. Vaja, no les primeres de canvi, però les segones, perquè en aquestes primeres rondes de classificació ha caigut Brasil. El tindrem segurament més d'hora del que pensàvem aquí a Barcelona i a veure com acaba tot plegat. Hi ha hagut dues informacions durant el Mundial, però que ràpidament el seu entorn s'ha encarregat de desmentir, de possibles cants de sirena que arribaven des de l'Aràbia Saudita i que el seu entorn s'ha encarregat de desmentir. Veurem què passa. S'ha
11: dit també que tenia problemes personals.
7: Exacte.
11: Inversions fetes per gent propera amb ell. I... No ho sé, també és veritat que quants partits ha jugat aquesta temporada? Quantes vegades se'ns ha lesionat? Sí. No, pràcticament no ha jugat al Mundial.
7: No, al Mundial. El Mundial va jugar a...
11: Va fer el primer partit. Va sortir una estona i ja està. I, però si aquesta temporada l'hem trobat molt a poc.
8: Comptant totes les competicions, crec que són 26 partits.
7: Són molt poquets. Sí. És menys de la meitat dels partits.
6: Sí, tot i així, estem tots d'acord que Rafinha és un jugador molt important pel Barça. No tant pel que pot aportar esportivament, que també, com pel seu lideratge. És un jugador, a més, que va ser clau en la primera lliga de Flick, clau, i en el tom que va fer l'equip. Va ser una història personal èpica, diria, que ja tenia un peu i mig fora del club i l'entrenador el va convèncer, ell es va convèncer, això va ser clau pel projecte. Uh-huh. A la segona temporada, efectivament, s'ha lesionat i ha tingut problemes, i ha perdut pes. Jo crec que ha perdut pes sobretot per un moment crític que és aquell sprint tràgic seu en el amistós en Brasil, que no va entendre ningú, que va molestar molt al club i jo crec que a l'afició.
8: Kane és conscient i que estic segur que no tornaria a repetir.
6: Jo tinc els meus dubtes d'això i crec que el pes que ha perdut Rafinha és per això, és a dir, per un jugador brasiler és com per un jugador argentí, la selecció és una qüestió religiosa. Sí, és una qüestió existencial. De fet, per això va esprintar d'aquella manera. Mm-hmm. Sí, per això. No és, ostres, és que no, hi havia gent que deia no, és que no hi ha pensat. No, no, no, clar que hi ha pensat, però és Brasil. I llavors, amb tot això, Rafinha, es vengui o no es vengui, si ell vol continuar, jo crec que haurà de passar per una reflexió molt gran sobre quina és la seva implicació amb el Barça, com gestiona ell la selecció, i d'alguna manera haurà de fer una mena de reset, o si vols dir-ho així, de renovació de compromís. Mm-hmm. O sigui, fa falta una mena de catarsi amb Rafinha. Si ara torna aquí i tot això no es gestiona, l'any que ve és perillós per mi.
1: Si has de vendre Rafinha, l'has de vendre ara. És a dir, un futbolista que està a punt de complir 30 anys i que s'ha tirat un any sense jugar, has de prendre... Has de saber què vols fer amb ell.
21: Té valor, en el mercat?
1: Segurament, però després d'un any, no diré que en blanc, però quasi, el preu ha baixat. O sigui, no ha pujat. I els ulls fins i tot dels culers ens hem quedat aquesta temporada freds. Per això, sí, bastant freds, no? Amb ganes de fer coses, perquè és un futbolista que és veritat que porta lideratge i que porta, en fi, valors que el club necessita, però...
7: I és la projecció de Flick a la gespa, és a dir, Flick era la seva nineta als ulls, vull dir
8: que... I aquí volia anar jo. Rafinha no és només el que aporta tàcticament a l'equip, sinó el que aporta sistèmicament. Ell forma part del sistema i fa millor el sistema. La seva presència en el camp, sigui tenint un bon rendiment o un no tan bon rendiment, el Barça juga millor. Mm-hmm. Jo crec que la seva presència és important i hem de pensar que Anthony Gordon té un perfil molt diferent de Rafinha. Jo considerava un gran fitxatge perquè justament són dos jugadors que es poden no només complementar i poden estar els dos al mateix temps al terreny de joc, sinó que pots buscar alternatives tàcticament molt diferents posant a Rafinha o a Gordon per l'esquerra. Aleshores, perdre la possibilitat de buscar aquesta diferència, crec que seria una gran pèrdua per l'equip.
7: Deixeu-me saludar el Damià López, que també és a punt d'embarcar, és a punt de deixar Dallas per anar cap a Los Angeles, on juga la selecció espanyola divendres aquest partit de quarts de final. Dami, com estàs? Bona nit.
22: Què tal, Xavi? Molt bona nit.
7: Sí, no? A punt de volar.
22: Correctíssim, sí, som a l'aeroport de Dallas, i d'aquí a una estoneta ja volem cap a Los Angeles. Serà la segona vegada que aterrem a les terres californianes en aquest Mundial. Allà ja hi vam ser per cobrir els 700 de final, Espanya-Àustria, i bé, doncs el destí ens torna a portar a Los Angeles per aquests quarts de final entre Espanya i Bèlgica, que es disputaran divendres a les 9 de la nit hora catalana al SoFi Stadium, després que Espanya, amb un molt bon regust de boca, doncs hagi entrenat aquest matí encara a Dallas, i ara a la mateixa hora que nosaltres, doncs el combinat dirigit per Luis de la Fuente, doncs voli cap a Los Angeles, on ja es quedarà instal·lat per divendres, com diu Xavi, per aquest partidàs contra Bèlgica, que doncs bé, fa un parell de dies, més o menys gairebé tothom pensava que podria ser contra Estats Units, però amb tot l'embolic que hi ha hagut aquests últims dies s'ha anat desinflant el globo dels americans, i al final ahir, doncs, tots ho vam veure, Bèlgica els va passar per damunt.
7: A 4-1, a més, vull dir, golejada, un molt bon partit de Bèlgica, sense cap mena de dubte, el millor partit de Bèlgica d'aquest Mundial, perquè arribava amb uns quants dubtes la selecció belga, ningú donava un euro per aquesta gent, perquè entre el que havia passat amb l'arbitratge, el fet del bon paper dels Estats Units durant aquests primers partits del Mundial, més tot l'embolcall que suposa el fet de ser anfitrionó, doncs evidentment tothom donava com a gran favorita, no gran favorita, grandíssima favorita a la selecció nord-americana, però mira, finalment Bèlgica, no sé si per la ràbia també continguda del que ha passat els últims dos dies amb Donald Trump com a protagonista, va treure aquest punt extra que no li havien vist i que ara sí que li han vist per classificar-se pels quarts i ser rival d'Espanya. Sobre la selecció espanyola, Dami, abans que volis, alguna novetat? Què ha passat avui?
22: Sí, no hi ha novetats importants, només t'explico que Pau Covarsí i Laport, doncs avui no han saltat a la gespa, s'han quedat al gimnàs que hi ha al Cotton Bowl de Dallas, on s'ha entrenat a Espanya aquests dies, en aquest entrenament de recuperació que ara en els temps moderns se'n diu de compensació. Hem preguntat i ens han dit que no tenen cap problema, que simplement això, producte de l'esforç, hi van haver de jugar 90 minuts super exigents en el primer partit realment d'exigència màxima d'Espanya en aquest Mundial contra Portugal. I bé, doncs un cop l'equip torni a entrenar demà al camp de Los Angeles Galaxy, on ja ho va fer els últims dies, doncs s'entrenarà amb normalitat i en principi, doncs bé, si no hi ha canvis, Luis de la Fuente podria repetir el mateix 11 que li ha donat bons resultats contra Aràbia, contra Àustria i contra Portugal. Tot han estat victòries i sense encaixar gol. Ara mateix Unai Simón està batent un rècord que serà difícil una vegada li facin un gol, que algú el pugui, bé, va camí dels 600 minuts, que algú el pugui superar. Doncs aquest 11 amb Covarsí, amb Pedri per davant, amb Lamin i amb Dani Olmo. És veritat que els canvis que va introduir de la Fuente doncs li van donar un gran resultat. Això és així, Miquel Merino va fer el gol i Ferran Torres, que és un jugador sempre discutit, vagi on vagi, ja pot jugar al València, al City, al Barça, amb Espanya, va fer una assistència descomunal pel gol de Miquel Merino. És a dir que, més enllà del que se li pugui discutir, ahir a De La Fuente els canvis li van sortir a la perfecció, en l'execució, en la idea i en el resultat. Per tant, aquest és l'11, el que ve traient el seleccionador espanyol, però és veritat que Ferran Torres i Miquel Merino venen apretant fort, però jo crec que continuarà amb la mateixa idea contra una Bèlgica que agrada, igual que agradava a Àustria, perquè és un equip que té tècnica, que és un equip que són jugadors amb bon peu, però menys que Espanya, i que tampoc són especialment durs, és a dir, que deixen jugar. Per tant, de cara al que és la idea d'Espanya, no és que es vegin a semifinals, perquè no s'hi veuen, i a més s'ha vist aquest Mundial, qualsevol et pot guanyar i qualsevol equip és competitiu, però home, és un rival que agrada bastant al cos tècnic de Luis de la Fuente, la veritat.
3: Doncs, Dami, bon viatge, i demà parlem ja des de terres californianes, com dius, des de Los Angeles. Que vagi molt bé.
22: Molt bé, Xavi, una abraçada, fins demà.
3: Igualment, 7 minuts passant de les 12, recordeu el quadre, de fet, Quim Salvador, com estàs?
0: Hola, bona nit, molt bé.
3: Recordem el quadre i partits amb els horaris pertinents.
0: Doncs sí, els quarts de final començaran demà passat, dijous dia 9, a les 10 hora d'aquí, el partit es jugarà a Boston amb el França-Marroc. Divendres 10, a Los Angeles, a les 9 hora d'aquí, Bèlgica-Espanya. El dissabte 11, a les 11 de la nit, aquest es jugarà a Miami, Noruega-Anglaterra, i encara no sabem qui jugarà contra l'Argentina la matinada de diumenge 12 a les 3 de la matinada, és a dir, és la nit de dissabte, però ja és matinada de diumenge, perquè tothom li quedi clar, 3 de la matinada de diumenge, Argentina o Suïssa o Colòmbia, d'aquí una estona ho sabrem, es jugarà a Kansas City.
2: Per tant, el primer dia del Mundial sense futbol és demà?
3: És demà. Demà és el primer dia. I ara miren uns quants més, perquè després de dissabte no hi ha partits fins dimarts, que és la primera semifinal, dimecres la segona, i dissabte i diumenge de la setmana que ve és tercer i quart lloc i la final respectivament. Com van, Clara, a Suïssa i Colòmbia?
9: L'acaba de tenir Colòmbia, ocasió claríssima sortida d'un quart de remat, que entre Cobel, que no sé si l'arriba a fregar, i el travesser, han privat els colombians de fer el primer en una pròrroga, això sí, que fins ara no s'havia jugat absolutament a res. Només faltes i més faltes.
2: El partit aquest és una castanya. Una
3: pilonga, sí.
2: És una castanya només apta per malalts, sí. Perquè és droga dura.
3: Algú et dirà que han sabut veure en aquest partit de Colòmbia, de Suïssa, un joc i un subterfugis. No, sí, és una castanya important, perquè estem veient com a mínim des de l'estudi de RAC1. Ara, si algú ens vol vendre les mil meravelles, evidentment estarem i la rebrem amb els braços oberts.
2: I per ser molt decebedor, perquè sobre el camp, com a mínim, Colòmbia té grans jugadors.
3: Sí. No, i insisteixo que la imatge de Colòmbia durant el Mundial ha estat força bona a estones o a partits. Avui no és ni molt menys el cas. Parlant de les polèmiques, que ara parlem de la polèmica de Donald Trump, amb aquestes trucades a la FIFA, a Gianni Infantino, què us ha semblat tot això?
21: A mi hi ha una cosa que em fascina de Trump, i és que no només, diguem, atemoritza el món, sinó que després té una certa necessitat de ridiculitzar aquells que atemoritzen. És a dir, perquè tu pots dir-li, trucar a l'Infantino, i dir, escolta, arregla-m'ho això, arregla-m'ho. I tu calles i passa. No, ell després té la necessitat de dir-li, mira que burro aquest Infantino, que em fa la pilota, que li demano un favor i me'l fa, i a sobre em puc permetre fer-li llengota, o sigui, explicar-ho al món, però no ho sé. Per això jo em sembla que és molt important, davant d'un personatge com Donald Trump, no tenir por, perquè és un bocasses, dos, o una por, diguem, controlada.
3: Relativa,
21: respecte. I dos, plantar cara. Això t'ho diuen els que en tenen, per exemple, de gossos i tal, vull dir, aquells gossos perillosos, eh?
7: Bé, bé,
21: o sigui,
7: això va
21: bé. No pots perdre... No. Escolta, la comparació segurament és bastant equivocada, però davant d'aquests gossos que, en fi, que porten perill, el que has de fer és no perdre la mirada al gos. Saps què vull dir? I això és una mica el mateix. Trump, tothom que li ha fet la pilota, la Meloni, l'Infantino, la Corina, tots han acabat ridiculitzats pel personatge. Llavors, escolta, mira, Pedro Sánchez, en fi, us agradarà o no us agradarà, però ell ha mantingut una actitud de dignitat i l'altre no hi ha volgut entrar. És curiós, eh? O sigui, davant d'aquest menysteniment de Sánchez cap a la figura de Trump, educat, però menysteniment, l'altre no hi ha volgut entrar.
7: Sí que sap.
21: I això, doncs no ho sé, hauria d'aprendre, per exemple, aquest senyor que fa d'anfitrió aquest vespre a Turquia, que és el secretari general de l'OTAN, no? El secretari general de l'OTAN és un tio que riu, no sé de què riu, perquè el món no està per riure, eh? O sigui, em sembla mal escollit, vull dir, els holandesos, sí, és una gent que jo admiro, no? Però carai, de tant en tant te'n toca un a la tòmbola que...
7: Sí, en fi, que podria passar sí. Ràpid.
6: A veure, jo crec que estem parlant d'una de les grans...
8: Deixa'm fer abans un comentari de servei, quasi, oh. Perquè el Màrius ha donat un consell que és exactament el contrari del que has de fer davant d'un gos. Vull dir, soc...
7: Gossos perillosos.
8: Sí, davant d'un gos perillós, sobretot no el reptis a la mirada. Has de deixar de mirar-lo, posar-te a costat i desplaçar-te lateralment poc a poc i que ell se senti que està dominant la situació. Sobretot no li plantis una mirada a un gos perillós perquè t'atacarà.
21: Això
8: era important perquè...
7: No, jo et dic una cosa. Avui, preparant el programa, l'últim que hagués pensat és que acabaríem parlant de consells...
8: Un oient es pot trobar en aquesta situació i no miris fixament...
21: A mi m'ha passat amb un gos...
8: Amb un gos que t'estigui retant, no
21: li miris directament. I m'he plantat i em va passar una vegada que anava a Macedònia i em vaig trobar una cosa pitjor que un gos, que és un tipus que tenia molt mala pinta i que donava uns cops de puny a un arbre d'aquí de Pau Casals, que vaig pensar, mentre em anava aquí de mi, que pensava, si me'n fot un d'aquests a mi, em trencaran dos.
7: Sí.
21: I després jo el que vaig pensar és... I li vaig dir, baixet de la meva dona, com, i si fos un gos faria el mateix. Tens una possibilitat. D'un tio molt violent o d'un gos molt violent, tens sempre una possibilitat. Que és ser el primer en donar...
8: Aquest és un altre tema.
21: Un cop.
7: No, fet aquest parèntesi...
6: Mentre anàvem parlant de gossos, Suïssa ha tingut l'ocasió més clara de tot el partit. Us aviso.
9: Sí.
6: Us serà
9: de la Vargas per evitar el gol.
6: Bueno, és que no ha estat gol de miracle.
7: Cadascú té la seva
8: història.
6: A veure, parlem seriosament. O sigui, el que vam viure ahir és potser la tupinada més bèstia i escandalosa de la història del futbol, segur, i probablement de l'esport. Jo em nego a creure que això, un cop acabi el Mundial, no tingui conseqüències. Ja sé que el món està podrit i estem en mans de pertorbats mentals, corruptes, perquè això és corrupció, violents, totalitaris, sí, ja ho sé, tot això, i l'ultradreta mundial aquesta i tot això, que per cert això simplement és una expressió d'aquesta ultradreta, per cert. Però jo em nego a pensar que ha passat l'episodi i ja està, perquè el que vam veure hi va ser un cop d'estat en què el titella Infantino, que està comprat, simplement obeïa ordres del seu amo, però a més d'una manera totalment pública i notòria, és a dir, és un suborn públic que està passant davant dels nostres nassos. No és una corrupció que calgui el premi Pulitzer per investigar, ens l'estan explicant, aquesta corrupció és una corrupció mafiosa en format obert i a més confirmada pel propi president d'Estats Units. Llavors jo vull pensar que ara, molt bé, ara la pròpia competició ho tapa, venen els quarts de final, després de les semifinals, juguen campió, tal, però vull pensar que a dins de la FIFA hi haurà un moviment consistent per expulsar aquest pallasso de la seva institució, entre altres coses, perquè si no se la carregarà. Si no, es carregarà aquesta joguina que dona molts diners...
21: Tots li deuen masses coses.
6: Sí. És una organització mafiosa, però vull pensar que ha posat en perill la pròpia organització. És a dir, que fins i tot per preservar
2: el caràcter de la pròpia institució, algú pensarà que han de prescindir d'aquest senyor, perquè si no la FIFA entrarà en una deriva molt perillosa. La UEFA, que no és precisament una organització que siguin germanetes de la caritat, van sortir amb un comunicat molt dur, perquè això mateix ho van veure. A mi em va sorprendre, per exemple, l'atavió de Bèlgica. La gent dient, ui, sí, Bèlgica ha dit que impugna... Jo no havia vist mai a la meva vida algú abans d'un partit dient que l'impugnarà. Això és tot el que s'ha usat. Tot això és el màxim que s'ha usat.
3: Jo en Bèlgica tinc el dubte si l'atavió de Bèlgica era justament perquè estava a les portes d'un partit de classificació per als quarts de final i justament la UEFA, si s'hi posa, és a instàncies... Per el segon pla de Bèlgica.
21: És Tintín, eh? O sigui,
3: sí,
21: és correcte. És correcte. Sí. Que és un tipus que mai va escriure, un periodista que mai va escriure una
2: cosa. I ara a Donald Trump li ve un problema, perquè o guanya Bèlgica en aquesta banda del quadre, o guanya Espanya. Sí. I si avança Espanya, això sí que pot ser una cosa terrorífica, que és que es planti Pedro Sánchez a la final.
3: I abans que el Màrius parlava de Pedro Sánchez...

0: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial a un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle Universitat Ramon Llull.
1: Vols canviar de cotxe? Ara és el moment. A Nissan Nico Center t'oferim les millors promocions en vehicles nous i d'ocasió, amb finançament flexible i assessorament personalitzat perquè trobis el Nissan perfecte per a tu. Visita'ns als nostres centres de Tarragona, Vilafranca i Vilanova i descobreix tot el que et podem oferir. No esperis més per a fer el pas.
2: Per això, diguem, públicament s'ha volgut mostrar com el tio que li planta cara.
3: I a veure què passa amb les eleccions, és a dir, a veure què li diuen a Infantino, si realment hi ha algú que se li puja les barbes o no, o això ho deixen amb una cosa més i s'acaba la història. En definitiva, és un dels capítols importants d'aquest Mundial, no cal dir-ho.
4: A veure, particularment em sembla gravíssim perquè no hi ha precedents d'un estat de corrupció polític com el que hem viscut declarat. És a dir, segur que hi ha hagut ingerències polítiques en altres moments de la història. La FIFA data de 1904, imagina't, en 122 anys hi ha hagut temps de que passessin coses. El COI, que és l'altre organisme esportiu internacional del mateix calat, com a mínim, és del 1894, i les dues organitzacions sempre han tingut com a gran eslògan que estan al marge dels estats, de les nacions, dels reis, dels presidents i sobretot de la política, i que només es regeixen per les normatives internes.
2: FIFA, el FIFA Gate, sí. Ja sé que té que veure amb la corrupció, però també amb la corrupció política.
4: Sí, no, per
2: això. Vull dir que ja han tingut l'escàndol, eh? Sí. Va tenir que plegar pràcticament tothom, sí. Tot el Consell Executiu de la FIFA i el president.
4: Aleshores, el precedent és bestial. El precedent és terrible, perquè al final també ahir va quedar en entredit la igualtat competitiva. Queda violada aquesta igualtat competitiva entre una nació com Bèlgica i una nació com els Estats Units, on el president es pot permetre el luxe de fer una trucada. Ara, què passaria si la trucada la fes el rei Felip de Bèlgica, i que un altre president es fiqui, i un altre president, i després una altra cosa, aquí nosaltres ens regim per una normativa que és purament esportiva, i on una targeta vermella és el màxim càstig. Clar, no pot ser que un telèfon vermell pugui més que la targeta vermella, perquè aquest telèfon vermell és per altres coses, no és per incidir sobre la targeta vermella.
3: I tot per res, 4-1 i cap a casa, és a dir, passa Bèlgica golejada, ni se'l va veure a Balogun, és a dir, no va aparèixer en cap moment del partit, aquest senyor que va ser amnistiat no va aparèixer després de tot el partit aquell rebombori.
4: I podria quedar dient Infantino hauria de dimitir, és igual, és que no dimitirà.
3: No.
4: Però que la vergonya és majúscula, és internacional i a més, coneguda, és així.
5: I paradoxalment, li va fer un favor a Bèlgica?
3: I tant.
5: Perquè crec que Bèlgica va treure l'ànima que segurament no té, i el Balogun potser ha quedat destrossat.
3: Balogun ahir era un ànim en pena, és a dir, ahir perquè flotava per la gespa sense saber l'home exactament què passava.
5: Sí, perquè...
3: I Bèlgica l'han revifat. Bèlgica era una selecció, no et diré morta, però és que era una selecció que ha arribat a aquestes alçades del Mundial que ni quarts ni hores, eh? Però mira, ara de moment està quarts. Quim, parlant de polèmiques relacionades amb polítics o amb la política, atenció aquesta, perquè també porta cua, de Mbappé, davanter de la selecció francesa, com sabeu, i del Real Madrid, amb una senadora del Paraguai.
6: Sí, la senyora Celeste Amarilla, que l'acabar el partit de vuitens França-Paraguai va publicar...
2: Celeste Amarilla és l'arcoiris, és fantàstic, o sigui, el pare no l'estimava, o sigui, ja t'ho dic jo.
6: Doncs la senyora Celeste Amarilla, senadora del Paraguai, va publicar a l'acabar-se el partit França-Paraguai, que va ser força tens, va publicar a X, vaja, al Twitter per entendre'ns, un missatge molt ofensiu amb el davanter francès, dient, entre altres barbaritats, que Mbappé és un camerunès colonitzat, nou ric, que en lloc de llet materna xuclava cocos i que el més instruït que va escoltar de petit eren ximpanzés. Una estona després va esborrar la piulada, però ja s'havia fet notícia a mig món. Mbappé li va contestar, també a Twitter, dient-li racista i dona menyspreable, incompetent i indigna del seu càrrec. I avui la senyora Amarilla ha tornat a replicar amb una carta pública escrita en francès, en què diu que de seguida es va penedir del que havia escrit, que ella també és víctima de racisme per sudaca, tal com ho ha escrit ella mateixa, i per arrels indígenes, i que a més diu que no té cap problema en França, que de fet va estudiar el Liceu francès. Diu que el problema és amb Mbappé pel seu comportament arrogant abans, durant i després del partit contra el Paraguai. Acusa a més el futbolista de violència de gènere, per haver-li dit dona menyspreable, li exigeix també una rectificació

0: una disculpa i, a més, amenaça de denunciar-lo si no ho fa. I també n'ha parlat Celeste Amarilla, la podem sentir pels mitjans del seu país.
1: Mbappé no me pidió disculpa y tampoco tengo por qué dárselas. A ver, me retracté y por eso borré el post. Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual.
0: En fi, és un fragment de tot el que ha dit la senyora Celeste Amarilla. Fins ara, Mbappé, no em consta que n'hagi res més. Estic actualitzant xarxes i notícies i no surt res més. Però avui sí que feia dies ja que no teníem comunicat al Real Madrid. Doncs patapam, comunicat al Real Madrid per defensar el seu futbolista i manifestar, llegeixo textualment, sumar rotundo rechazo a las lamentables manifestaciones racistas y xenófobas vertidas por la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra nuestro jugador Kylian Mbappé. Nuestro club condena firmemente este tipo de declaraciones que son impropias de una representante política y muestra su pleno apoyo a nuestro jugador Kylian Mbappé. I també hi ha ficat cullerada el president de la FIFA, Gian Infantino, per condemnar els insults racistes de la senyora Amarilla i afirmar que tot el món del futbol i la societat estan units en suport al capità de la selecció de França.
2: Home, ara qualsevol cosa li va bé a Infantino també per intentar, saps, sortir d'allà on soc, a veure si em puc agafar aquella branca que, ostres, no la veig gaire segura, però mira, m'hi agafo per si de cas i a partir d'aquí ja veurem si caic o no.
3: La branca Celeste Amarilla.
2: Sí, exacte, la branca Celeste Amarilla. No, és que no cal ni comentar-lo, però és un aspecte més d'aquest Mundial.
3: No, en canvi, mira, diré una cosa, la resposta a Mbappé està molt bé.
2: Sí, clar,
3: Mbappé, i no és la primera vegada que té una reacció sòlida i consistent amb temes així. Sí, és un jugador que a mi, a més, no em cau bé, puc dir que el trobo a vegades en el terreny de joc una mica arrogant, no m'agrada que es fiqui amb un porter quan acaba de marcar un penal, que ho fa, o sigui, no m'agrada, però fora del terreny de joc demostra que té el cervell ben posat.
4: Sí. En el camp contra Paraguai va estar especialment superbi i bastant menyspreable.
2: D'aquí plora la criatura, de fet, la senyora Celeste Amarilla, totes les barbaritats que ha dit és per aquells minuts finals del Paraguai-França.
4: Respecte al comentari que ha fet el Màrius, pitjor seria Amarillo Celeste que no Celeste Amarilla.
2: D'acord. 5 minuts i 2 quarts d'hora. Fem una pausa, que crec que...
5: La fiebre amarilla és perillós.
2: El moment suau.
3: L'agrairem.
2: Sí, jo crec que sí. Ara venim, fem això. Ara venim.
6: Amb Xavi Rocamora.
2: Sonen els senyals horaris de 2:15 de la matinada, el millor moment per dir-vos que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Ja ha aconseguit baixar una mica l'eufòria de l'inici de programa, no? D'aquesta victòria de...
7: Ho estem intentant.
2: De la vida Messi, imagina't, d'Argentina, volia dir.
7: Intentant rebaixar, però costa avui, eh? Avui costa.
2: Va, que hem de parlar de quatre qüestions de Barça, començant perquè, ho explicàvem a l'inici d'aquest Tu diràs, aquell amistós famós del 8 d'agost finalment serà un triangular.
7: Sí, havíem explicat que aquell dia jugaria un partit contra l'Udinese, però a recurs podem explicar que finalment el format serà un triangular on també serà el Nottingham Forest. Per tant, també l'equip anglès, d'ara s'està acabant de tancar amb tots dos equips aquest triangular de pretemporada.
2: I això és d'aquí no gaire ja, perquè el dia 13, és a dir, dilluns de la setmana que ve, comença el Barça ja a treballar, comença la pretemporada, lògicament encara en família, perquè falten molts dels jugadors, tots aquests mundialistes que han disputat la competició aquests dies, o que l'estan disputant encara, i a partir del 27 de juliol ja comença l'estatge de pretemporada a terres britàniques. Però és que avui també s'ha presentat Barça Play. Què és Barça Play, sap?
7: Doncs és un espai, perquè ens entenguem, una pestanya que hi haurà a la web i a l'app del club, que aglutinarà tot el contingut multimèdia del Barça. Els socis hi tindran accés gratuït, els aficionats hauran de pagar per tenir-hi aquest accés. S'hi podran veure partits de pretemporada del primer equip de futbol, els del filial que juguin al Johan Cruyff, també partits de les categories inferiors dels equips del Barça, els dels Legends, a més de partits històrics i documentals. Avui fent-hi un cop d'ull he vist que, per exemple, es podia veure el partit sencer del 5-0 al Camp Nou contra el Real Madrid del 94, això, o el documental de Lamine, Revolució 304.
2: És el de TV3, no?
7: Sí,
2: el que va fer el Xavi Torres i companyia. Si no,
4: algun programa en viu, sape? A Barça Play.
7: I hi haurà també programació, sí. 24 hores, 7 dies a la setmana, hi haurà programació. Barça Play avui ho ha presentat
2: parlant prèvies de partits i postpartits, no
7: tot
2: sabem.
7: El que hi hagi, tot el contingut que hi hagi ja només estarà aglutinat
2: aquí.
7: Barça Play. Sempre que vulguis buscar alguna cosa d'aquestes, doncs te n'has d'anar cap allà. Avui ho ha presentat el president Joan Laporta en un acte al Poble Nou.
2: Veurem, tant de bo funcioni, perquè de moment no han sabut tocar la tecla correcta en aquest aspecte. Després de Barça TV em refereixo, doncs hem anat fent proves a veure si aquesta és la definitiva i aconseguim alguna cosa.
3: Què valdrà?
2: No,
3: vull dir que entenc que hi haurà una quota de subscripció.
7: Pels socis no, i per la gent que no ho sigui, pels aficionats sí, que encara
3: no se sap.
7: No hem sabut quina serà la quantitat, però hauran de pagar alguna cosa, sí.
2: Per cert, Clara, minuts finals, per no dir instants finals ja d'aquesta pròrroga.
5: L'últim ho prova Suïssa ara per l'esquerra, una centrada que traurà sense problemes de defensa de Colòmbia. N'ha tingut una claríssima campaz per Colòmbia, un regal de la defensa suïssa dins l'àrea, tot sol davant Kobel, l'ha enviat als núvols. Per cert, ha entrat un ex del Barça, Jerry Mina, per el seu company que s'ha lesionat a l'is de la defensa, doncs ha entrat Jerry Mina, sí, amb aquest de 2 metres d'alçada.
2: No, l'agradaria,
5: Sí. Per veure si pots rematar-ne alguna en aquests 30 segons més afegit que queden, si no anem als penals, que és el que t'hi pinta.
2: Jerry Mina
4: va fer un bon mundial, favor.
5: Sí.
2: Mira, justament, sí, jo també pensava en aquell mundial.
7: El de Rússia, no?
5: 2018, sí.
7: 2018, i el Barça va treure sí. Picossada,
3: Va treure el que no s'hauria pensat mai que trauria. Jo crec que ja és oficial, el Suïssa-Colòmbia és el pitjor partit d'aquest Mundial.
2: Sí, ho has pogut comprovar, oi?
4: No estic d'acord amb tu.
2: Infantino, ho ha dit Infantino o no? Perquè llavors és oficiós, potser, si no surt Infantino a dir-ho, aquest és el pitjor.
3: Exacte.
2: És oficiós.
3: Ara ho veurem.
5: Un minut i penals.
2: Doncs un minut, li falta aquest
5: partit. Més divertits.
2: Són els, o serien els segons penals de vuitens?
5: No, de vuitens. De vuitens...
2: Ara no ho recordo tampoc. Ara penso, intento pensar, jo estic ja creuant.
5: Sí, jo igual.
2: 700, 800, però no sé si són...
4: Jo diria
2: són
4: que 800 no hi ha.
5: No hi ha hagut penals.
2: Encara serien els primers,
5: sí,
2: doncs.
5: Sí. Vam tenir-ne...
2: Al Països Baixos, Marroc, per exemple.
5: Vam tenir-ne 3 a 700, l'Austràlia i l'Egipte, el Països Baixos, Marroc i l'Alemanya, Paraguai, i aquests seran els primers de 800, si es confirma en aquests 20 segons que queden, que sí.
2: Sí, perquè ara és una mica que el jugador sembla com si ja estiguessin fent-se la idea, no? Va, anem, enfoquem els 11 metres i a veure què passa. Doncs mentre no comencen aquests penals, Sape, tenim notícia relacionada amb el lateral del Barça, sí. Joao Cancelo.
7: Segons ha explicat la cadena COPE, el Barça i l'Al Hilal estarien molt a prop de tancar un acord pel traspàs de Cancelo al Barça. Pagaria al Barça 10 milions d'euros.
2: 10 milions.
7: Pel lateral portuguès, que signaria per les properes dues temporades amb el Barça.
2: Que el Barça vol Joao Cancelo i que Joao Cancelo vol el Barça, això ja ho sabíem. 10 milions d'euros, us sembla una quantitat correcta?
4: Jo recordo que he llegit fa uns dies que el Barça no pagaria més de 10, que és bastant indicatiu.
7: No? Del que vols pagar, no?
4: Sí, del que vols pagar. I, bueno, jo crec que 10 milions per un futbolista que ha estat aquí al Mundial i que jo crec que ha fet un magnífic retorn al Barça. És a dir, hem vist, jo crec, que la millor versió de Cancelo, que no té res a veure amb el que havíem vist 2 anys abans, no?
2: Sí.
4: I a més, doncs, jo crec que és un jugador que es porta bé amb el resta de companys i que l'entrenador del Barça el protegeix perquè li ha tret. Li veu sortida, no? Li veu moltes possibilitats, que és un tio que corre bé la banda, que s'entra bé, que té xut, no? Uh-huh. Sembla... Potser li falta una mica com a... No és el millor defensor que podries tenir per aquell costat, però et pot solucionar molts partits.
3: Em sembla que és un molt bon complement I ajuda a construir els laterals que necessita el Barça, però el Barça té un problema amb els laterals, és a dir, que jo crec que o recupera la millor versió de Balde i de Koundé, que tots dos van fer una molt mala temporada. I
8: que tens la sensació que estan si algú els vol, que aixequi la mà.
3: Vull dir que el Barça amb els laterals no es troba a l'elit europea i té un problema per competir en els grans partits a Europa. Segurament on es veu més és amb els laterals, també amb altres posicions, però on es veu més és aquí. Llavors, bueno, el pas de Cancelo era necessari per, segurament és el millor dels tres ara mateix, paradoxalment, perquè ve d'una no lliga, però és un primer pas. O sigui, realment el Barça ha de pensar com activa els altres dos, perquè si no la temporada d'Europa es fa llarga.
8: Sí, ja ho hem vist. Sí.
4: Em sembla molt bon preu, però també m'estranya, perquè en el seu moment l'Al-Hilal en l'any 2024 va pagar 25 milions al City per ell, i Cancelo tenia una fitxa altíssima a l'Al-Hilal perquè cobrava 15 milions nets per temporada i li quedava un. Nets sí per temporada són 30 milions bruts a Espanya amb el sistema tributari espanyol.
7: Sí que és cert, Lluís, que hi ha hagut tot aquest problema que tenen ara a la Lliga Saudita dels estrangers. Es van emprenyar molt amb Joao perquè ell el van fitxar per 25 quilos. Sí. Després van fitxar un altre estranger i ell l'apartaven com quan teníem aquí Romario, Stoichkov i companyia, que havien de descartar-ne un.
4: Sí, l'apartaven, doncs, però cobrava 30 milions nets bruts per temporada.
7: I allà sembla que van mig pactar que si hi havia una opció de sortida, doncs finalment l'acceptaria.
4: Sí, però el sistema de bueno, els pagos en el Barça estan molt lluny d'aquestes xifres.
7: Sí.
4: Aleshores, no sé quina fitxa tindrà Cancelo en el Futbol Club Barcelona, però serà menys de la meitat del que percebirà l'Al-Hilal.
7: Els diners ja els ha fet, les coses com són, perquè ell els diners els ha fet i ell vol o va boig per jugar al Barça, per tant aquí s'explicaria, no?, que és una gran cosa també.
9: De fet, anava als entrenaments amb la samarreta del Barça, que ho vam veure més d'una ocasió.
7: Queda al·lucinant, és una cosa estratosfèrica. I aquí s'ha demostrat que efectivament anava boig per anar al Barça, perquè com dius, baixaria el que percebia allà del que percebrà aquí no té absolutament res a veure.
4: A veure, aquí està, m'imagino, al voltant dels 10 milions i en allà percebia més de 30.
7: Sí. Penals, Clara?
5: Sí, penals. Els penals, veiem aficionats de Colòmbia que s'encomanen el que sigui per aconseguir passar als quarts de final. Es farà el sorteig amb els capitans, amb Davinson Sánchez de Colòmbia i amb Granit Xhaka de Suïssa. I mira, Suïssa que tria la porteria i veurem si...
9: Davinson va sonar pel Barça, eh?
7: Sí.
9: Quan estava a l'Ajax.
3: Puc fer una enquesta ràpid?
7: I tant.
3: Què creieu que passa?
7: Colòmbia
3: o Suïssa? Colòmbia. Tu, Colòmbia.
5: Suïssa.
7: Jo, Suïssa també.
9: Suïssa.
4: Colòmbia.
7: Sí, 4-2, no hem quedat? 4 suïsses, 2 Colòmbia. No,
5: bàsicament... Per tant, estem sols, que...
7: Sí.
4: Bàsicament...
7: No, tu has dit Suïssa.
5: Tu has dit Suïssa, tu que sí?
7: També, també.
5: Tu també,
4: Suïssa. Jo ho he dit perquè comença a xutar en Colòmbia els penals i...
7: Ah, comença Colòmbia. Ah.
9: Jo perquè és el rival que vull per Argentina.
7: Bueno, però... Ah, clar, ja t'has dit.
9: Estem enfocats.
0: Sapé, no entès la pregunta. Jo no dic qui voleu.
9: Ja, no, però estic tan enfocat que ja crec que passarà el que vull.
0: Bueno, és que és igual, li torno a explicar la pregunta i li és igual.
9: Perquè ja estàs fotent Argentina. Que m'has preguntat que crec que passarà. Dic, però estic... El meu desig és tan fort que crec que... capaç de transformar
5: el futur, no?
9: La realitat. Sí,
4: només pel llenguatge no verbal, Suïssa ha guanyat el sorteig de la porteria i ha escollit la porteria que veiem en aquest moment que s'està dirigint, i Colòmbia ha guanyat el sorteig de llançar primer.
7: També et dic que veig tanta samarreta groga que haurà vist potser 10 samarretes vermelles.
3: Això és fatal, perquè Suïssa no té res a perdre en aquesta... No. És a dir, Suïssa perd això i Suïssa demà continua la vida igual. Colòmbia perd aquesta tanda de penals i
7: una altra,
3: hi ha tragèdia.
4: Sí, Suïssa ha escollit aquesta porteria perquè hi ha un grupet de suïssos allà.
7: Exacte, haurà vist 10 samarretes vermelles.
4: Un grupet petit, eh?
8: Un fabricant de xocolates.
7: I l'altre
8: que vendre llotges de cobrar.
4: L'altre porteria encara devia ser pitjor, imagina't.
7: Doncs començarà llançant... Home, ens aturarem una mica aquí, no, Clara? A veure què passen els penals.
4: Sí, enfocat diverses vegades.
8: Sí, clar, perquè...
7: Que comença a Colòmbia, va.
5: Sí, amb Juan Quintero, el dorsal 21 de Colòmbia, qui va ser jugador del Porto fa uns quants anys.
9: Està nerviós,
8: ha fet una cosa molt
9: lletja. Nerviós,
4: tot el planeta mirant-lo no era el moment.
7: No. Mira.
5: Amb la cama esquerra, el davant, i té Kobel, recordem, el porter del Borussia Dortmund, el porter suís. I anirà Quintero, gol pel mig, pràcticament. Quintero que fa el primer de la tanda per Colòmbia. Per tant, comença marcant serà el torn ara la pressió per Suïssa.
2: Hi ha hagut cop de puny a la taula ara de Messi veient aquest partit, i vol segurament Suïssa, però de moment s'avança Colòmbia en el primer penal.
9: De manual, eh? Sí. Fora i pel mig, sí. I ja està. Au.
2: Problemes fora.
5: Sí, sí.
2: I pressió també, clar.
5: Evidentment, perquè ja sabem que normalment el que dèiem, que qui comença xutant, doncs té un petit avantatge. Ho celebra Quintero. Ui, què li passa a Remina? Està content, Remina, aplaudeix. L'àrbitre li ha de dir que torni a la seva posició.
2: També és cert que amb això de xutar segon, l'altre dia explicava Naveira que en aquest Mundial i l'anterior ha canviat, és a dir, que estan guanyant les tandes els que xuten segon, que històricament no acostuma a passar així.
5: I ara el capità de Suïssa, Granit Xhaka, l'ex del Leverkusen, de l'Arsenal, entre d'altres, Camilo Vargas sota pals, també mirant cap al cel, encomanant-se a tot el que pugui per intentar aturar aquest llançament i fer que Colòmbia s'enfronti a l'Argentina als quarts de final. I anirà Xhaka també amb l'esquerra, a punt d'aturar-la. Vargas l'ha tocat amb la mà.
9: Ja pot acabar entrant plorant.
5: La pilota d'aquest llançament de Xhaka, 1-1.
2: T'has de sentir tan alleujat quan passa això, perquè és que l'he vist aturada, aquesta pilota.
9: I ha de fer tanta ràbia si ets el porter.
2: I tant.
9: No, l'has tocat. Perquè la toca i se li va, eh?
2: Sí.
8: No és massa alt. Si hagués sigut una mica més alt, aquest porter, arriba.
2: Aquesta és de Ter Stegen, no? De mà forta, aquella que feia deixar la mà forta i la pilota l'aturava i la desviava. I va a Colòmbia.
5: Sí, i diria que hi va Sánchez, precisament Davinson Sánchez, el capità, el jugador que et comentàvem fa una estona, que havia sonat pel Barça en el seu moment... El central un altre cop,
9: Tenen un aficionat.
8: Aquest va disfressat.
9: No sé, sembla el papa.
2: Exacte.
9: Porta com un...
2: Amb ulleres grogues,
5: Sí,
10: porta un... Inversions de temps i diners bestials i aconsegueixen que la seva cara doni la volta al món. El senyor ho ha aconseguit.
2: I sense vergonya, clar, perquè aquí és a tenir molt poca dosi de vergonya.
8: Semblava el Rappel, no?
5: És veritat.
9: Estic d'acord.
5: A veure, què fa Davinson Sánchez d'un central? Veurem com xuta. Es mou Cover per intentar posar-lo nerviós. Superem amb calma. I ha botat sobre la línia, jo diria, o passat uns centímetres, per tant, falla. Davinson Sánchez, el senyor Rappel, o el papa de Romeu, qui vulguis, que no s'ho pot creure, es posa les mans també a la cara de Davinson Sánchez, i ens sabem fortíssim, molt alt, i bota sobre la línia, Bota sobre la línia, no és gol, però no ha arribat a creuar.
2: A més, van amb rellotge.
5: Van amb rellotge, aquí és ràpid, aquí no necessites revisions com el Bernabéu. I, per tant, error de Colòmbia, Suïssa, que pot posar-se per davant.
10: Aquest xut, m'agradaria que em diguessin la velocitat, perquè jo crec que anava a 300 per
2: hora. Sí, era un...
10: No calia.
2: No, el que passa que, clar, és allò d'anar a assegurar, t'has passat de potència o en aquest cas també d'alçada, perquè les dues. I va a Suïssa per fer el 2-1, és això, seria?
5: Sí, s'avançaria a Suïssa i va amb Duni. Em doni molt centrat a la pilota, a veure si fa alguna passa cap a l'esquerra. Ara si ho fa, el dorsal 23, em doni el llançament amb molta tranquil·litat.
2: Que bé,
5: ha enganyat el porter, em doni marca Suïssa, que es posa per davant.
2: I...
5: 1-2, anirem al tercer llançament de la tanda.
10: I Leo Messi comença a acariciar el seu petet.
2: Ara sí. Ara està solucionant aquella petita esquerda que havia fet a la taula, l'està tapant amb el posagots i avall. I ara guanya Suïssa 2-1, anem al tercer llançament, i va Colòmbia.
5: Sí, obligada a marcar, si no vol complicar-se la vida... I anirà, mira, Campàs, el jugador que ha fallat la més cara de la... Jo diria, pràcticament, del partit. Si més no de la pròrroga, perquè també ha tingut un remat al travesser, que hi penso.
10: Jo això dels entrenadors no ho entenc, perquè el millor jugador està tardant tant a llançar-los.
2: Ara és el tercer.
10: I no ha aparegut Luis Díaz.
2: Sí.
5: No. I va Campàs, i ui, a punt d'aturar Cobel. Li ha passat per sota els braços a Cobel, a punt d'aturar-lo. Però marca Colòmbia, que respira. Esperant a Campàs als seus, a l'afició... perquè hi cregui, que cregui que és possible, que hi veurem com...
9: La toca també,
2: sí, entre el colze i el maluc li passa aquesta pilota, per tant, a punt d'aturar-la, però no l'ha aturat, li ha passat com el porter abans de Suïssa.
8: Adrenalina, quan veus que la pilota entra, deu ser brutal, eh?
9: Sí.
10: O ara, o de lleujament.
9: Abans no arriba aquest moment, Màrius, quan has de col·locar la pilota... mirar el porter i xutar...
10: I no veus que la gent es porter, no veus porter.
8: Sí, hi ha molts que respiren profundament.
9: Sempre se'm ve al cap la imatge de Jukic abans de tirar aquell penal a Riazor.
2: Ui, noi, sí.
5: I anirà una altra defensa, en aquest cas a Kanji, l'ex del City, Ara l'Inter.
8: González, no es deia?
9: Sí. Sí. Sí.
5: A Kanji, que amadet els culs. Oh, oi, mora meva, Kanji.
2: L'ha enviat a Dallas,
5: Kanji ha fet un ta, no? Ha fet un ta que també la va tirar.
9: Un
5: Ramos també. Que de Ramos va ser pitjor i tot.
4: Molt.
5: Els núvols a Kanji, que desaprofita l'oportunitat.
10: És fins i tot difícil tirar-la tan alt, no?
2: Sí, sí, no, molt desviada, per sobre el travesset. Per tant, perd l'avantatge de moment a Suïssa, que tenia i del 2-1, passem al 2-2. I més seria
8: clavar l'ungle sense voler, gat.
5: Intenten animar els companys a Kanji, que ha quedat tocat per aquest error, sobretot el capità Xhaka, i ha arribat Cucho, el Cucho Hernández, el davanter del Betis, un conegut de la Lliga Espanyola. James l'han substituït ja, fa una estona. Sospira el Cucho per intentar posar per davant a Colòmbia, el llançament atura Kobel.
2: Sí, sí, aquest l'ha parat, Déu-n'hi-do.
5: Atura Kobel, com ho celebra el Kobel, que han d'avinar la trajectòria.
10: Aquest
5: atura el llançament, per tant, torna a tenir...
10: Aquest sembla definitiu, eh?
5: Torna a tenir l'oportunitat, mira, es lamenta Luis Díaz, perquè veu que se li complica la cosa, torna a tenir oportunitat Suïssa d'avançar-se en aquesta tanda.
2: És de mèrit aquesta, perquè anava bastant enganxada al pal, sí que és cert que l'alçada és alta. No va ras aquesta pilota, que hauria complicat l'estirada, però és difícil aquesta aturada. Doncs estem potser en els instants finals d'aquesta tanda de penals, d'augment avantatge, avantatge no, estan empatats a dos gols, però amb possibilitat de Suïssa de posar-se per davant.
5: Sí, i anirà Cédric Iten.
4: Si la pica estarà a un gol.
5: Que ha entrat a la segona part d'aquest partit, al tram final del partit, al 87, amb la possibilitat de tornar a avançar a Suïssa. I va Iten pel mig, mira, fàcil, sense complicar-se, després de veure el que havia passat anteriorment, marca Iten, Suïssa per davant, Colòmbia, obligada a marcar, ara suposem que sí que anirà Luis Díaz.
10: El gatet de Leo Messi ronroneja.
2: Allò que s'està fregant amb la cama ja.
8: Messi li ha posat la marcromina per la clavada d'ungla del moment anterior.
5: I veiem la imatge de Kanji, que és la típica, que tu has fallat i quan veus que tot torna al seu lloc, sents una mica també d'alleujament del teu error.
9: Ja
5: i
9: no,
5: Luis Díaz...
9: Ja no quedaré marcat. Eh?
5: No, exacte, de moment.
9: Ja, de moment.
5: Ja, si la cagues, un altre, no?
9: Sí,
2: doncs dos match balls per Suïssa, o una aturada de Kobel, o bé marca Luis Díaz, que marqui també el jugador de Suïssa.
5: Pràcticament no volen ni mirar els aficionats cafeters. Luis Díaz, el futbolista del Bayern, té aquí tot el país pendent d'ell. I va Luis Díaz, ui, com ha enganyat també, amb quina tranquil·litat, fer una petita paradinha.
2: Ha aguantat, però Kobel l'ha aguantat força.
5: Bueno, Luis Díaz...
4: Ara l'has de ficar, eh?
2: Ara sí.
5: Que no falla, s'abraça amb el suporter, amb Camilo Vargas, per també donar-li ànims de cara a aquest cinquè i definitiu llançament, si Suïssa marca. L'Argentina ja té rival, a la matinada de dissabte, diumenge, si Suïssa falla, doncs seguirem.
10: No, deu ser l'instant futbolístic més important de la història de Suïssa, que anem a veure ara.
2: Un d'ells. No sé si ha arribat a quarts mai Suïssa, jo crec que sí, que a Suïssa a algun quart de final haurà jugat, jo crec.
5: Fa un petó a la pilota Rubén Vargas, altre conegut de la Lliga Espanyola.
4: Més important de Vargas de tota la seva
2: història. Aquest sí.
5: El jugador del Sevilla que pot classificar Suïssa pels... quarts de final on jugaria contra la vigent campiona, contra l'Argentina de Leo Messi i companyia. Concentració de Rubén Vargas. Se la juga aquí el jugador suís, en el cinquè definitiu llançament. I va amb la cama dreta, s'acosta la pilota. Vargas i enganya el porter i marca i Suïssa. Per tant, podeu celebrar-ho els que volíeu Suïssa per Messi. Els que hem encertat que passaria Suïssa també. Suïssa elimina Colòmbia a la tanda de penals. Suïssa serà la rival de l'Argentina de Messi en els quarts de final, eufòria de la selecció europea, una més que passa, ho comentàvem abans fora de micròfon, només l'Argentina i Marroc seran les seleccions que no són europees en aquests quarts de final. Quina pinya de tots els jugadors suïssos, que també s'abracen amb Kobel, que també ha estat un heroi. Es lamenta Luis Díaz i tots els jugadors de Colòmbia. Suïssa classificada.
2: Doncs ja tenim aquest últim partit de quarts que ens faltava, aquest últim emparellament. Sabíem Argentina, faltava el rival i serà Suïssa. Aquest partit que deia la Clara que jugarà dissabte a les 3 de la matinada, per tant, tancant la ronda de quarts de final. Tenim ja tot el quadre fet. Dijous, França-Marroc, a les 10 de la nit. Divendres, Espanya s'enfrontarà a Bèlgica a les 9 del vespre. I dissabte, els últims dos enfrontaments. El primer a les 11 de la nit, el que jugarà Anglaterra contra la selecció de Noruega, i a les 3 de la matinada aquest Argentina-Suïssa. Les semifinals, la setmana que ve. Dimarts, la primera, que és la de l'Espanya, Marroc, França. Aquestes seleccions s'enfrontarien a la primera semifinal. L'altra banda del quadre, la semifinal va cap a dimecres, totes dues a les 9 del vespre, i ja al cap de setmana de la setmana que ve, els partits decisius, vaja, el decisiu sobretot, que és la final, a les 11 de la nit, diumenge 19 de juliol, a les 9 del vespre, a les 11 de la nit és el tercer i quart lloc de dissabte, dia 18 de juliol. Clara, gràcies.
5: Bona nit.
2: I tancarem tertúlia, no?, amb un bon gust de boca per sape, com a mínim, que ja per mi és suficient. Per tant, a partir d'aquí ja està.
4: No només per sape, també per Lluís, i dir que la veritat és que Argentina ha tingut un gran sorteig, veient com està anant tot, perquè han passat, arribaran a la semifinal, després de venir assetjants a Cap Verd, després a Egipte, i després a Suïssa, si finalment eliminen a Suïssa. La veritat és que gran sorteig i gran calendari per Argentina.
7: I la fase de grups que ha tingut, també. Sí. De Jordània... Sí.
2: Totalment, totalment. Doncs ho deixem aquí. Anava a dir-vos abans que marxeu que si us digués que l'equilibri perfecte existeix, és que potser no us ho creïro, doncs sí, ara amb el nou Omoda 5 S, que és ja no has de triar perquè tens la màxima eficiència, un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5 S, HS, el millor dels dos mons, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda, ja Eco de Catalunya. Anem tancant tertúlia, no? Jo crec que ja n'hi prou. Marius Carol, moltíssimes gràcies.
8: Un plaer, com sempre.
2: Fins dimarts que ve. Ernest Folk, que ens veiem dimarts.
3: Fins dimarts que ve, que és el nostre Last Dance d'aquesta temporada.
2: Sí, Last Dance, i veurem, perquè és a l'Espanya-França, el Bèlgica-França, l'Espanya-Marroc, veurem què passa en aquella primera semifinal. Lluís Carrasco, que vagi molt bé.
4: Fins dimarts.
2: Fins dimarts que ve. Tres quarts i mig d'una, una pausa i tornem.
11: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Falten 4 minuts perquè sigui la 1 de la matinada. Encara farem un parell de detalls més o tocarem un parell de temes més relacionats amb el món del futbol. Ja dèiem que el Barça no comença a treballar, no comença la pretemporada fins dilluns que ve, dilluns 13 de juliol, però és que avui mateix ja ha començat a treballar l'Espanyol. Ho ha fet amb les proves mèdiques. De fet, són dies en què els equips catalans aniran tornant paulatinament, gradualment, a l'Espanyol avui. Demà també ho fan els dos equips de catalans de la segona divisió, Girona i Sabadell, i com deia, el Barça serà l'últim d'aquests quatre equips catalans de les lligues professionals en entrar en joc. Començarem parlant precisament de l'equip blanc i blau de l'Espanyol, d'aquestes primeres proves mèdiques, d'aquest inici doncs de curs, amb novetats. A més, avui és un dia prolífic en quant a la informació blanc i blava es refereix, però anirem a pams i començarem parlant d'aquestes proves mèdiques i l'oficialitat del segon fitxatge de l'estiu, el neerlandès Kilinci Hartman. Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
1: Bona nit, sí. Lateral esquerre de 24 anys que arriba cedit del Burnley anglès, nascut, com dius, als Països Baixos, amb lligams familiars a Curaçao i format al Feyenoord, club amb el qual va debutar amb 20 anys. L'estiu passat el va comprar el Burnley per 9 milions d'euros, el Burnley del qual és propietat Alan Pace, el president blanc i blau, justament, i en el marc de les relacions amb el Burnley s'entén, imagino, que el mes de gener Hartman estigués com a espectador al RCD Stadium, jornada 22 de Lliga, Espanyol a la vez. Això era l'Espanyol juga RAC1.
2: És o no aquest jugador que ens estan mostrant de manera repetida? Hartman, crec que és.
3: A veure.
4: Hartman del Burnley l'han enganxat a la grada de l'RCD Stadium.
3: Ah, sí. No, en Gongue segur que no és Hartman. Però...
4: clar, si és del Burnley, estaria lligat a l'Espanyol.
2: Ah, compte que no sigui algun nom així que pugui sonar.
3: Però lateral esquerre, l'Espanyol en té dos. Pot estar de visita, no? Poder amb...
4: Home, l'han ensenyat molt, eh?
1: Imagina't.
0: Ho abans el recupo, podem dir.
1: Sí,
0: doncs,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Xavi Puig ho abans ha fet, eh? Xavi Puig, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Ja està, això és un avançat a RAC1 en tota regla.
5: Un vistaire del món del futbol.
0: Absolutament.
1: Hartman va continuar la temporada amb el Burnley, va jugar 23 partits en la temporada del descens a la Championship, repartint 5 assistències, i arriba l'Espanyol havent debutat ja amb la selecció absoluta dels Països Baixos de la mà de Koeman. Aquestes han estat les primeres declaracions de Kilinci Hartman com a jugador blanc i blau.
6: Crec que especialment el Feyenoord era conegut per ser un jugador que juga amb emoció. Crec que això es pot veure al meu joc. Sempre intento fer-ho així, donar el meu màxim pel club. Si ho veus d'aquesta manera, crec que puc complementar-me bé, però tampoc vull veure'm només com un jugador amb intensitat, perquè crec que també puc aportar a vegades calma durant la intensitat, i això també és important.
7: As a player with intensity, because I think I can also bring like sometimes calm during intensity, which is also important, I think.
1: Hartman serà presentat demà a les 12 i estarà disponible per Manolo per incorporar-se de forma immediata als entrenaments.
0: Demà, Hartman, avui qui s'ha presentat és el primer fitxatge, Àlex Calatrava.
1: Sí, el mitjapunta que arriba procedent del Castelló, equip amb el qual va marcar 14 gols i va donar 8 assistències l'any passat a segona divisió i al play-off d'ascens a primera. En la presentació ha deixat clar que jugar a l'Espanyol és molt especial per ell.
8: Bueno, desde el primer momento que vi el interés y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos, y es lo que ha dicho él, que desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad, que no podía desaprovechar. No hay que dejar de intentarlo, que los sueños se cumplen y yo soy una muestra de ello.
0: Comencen a arribar els reforços, doncs, al primer equip, també al filial, Oriol.
1: Sí, el filial de segona federació l'entrenarà Sergio García, llegenda del club, amb més de 200 partits, fins ara dirigit equips formatius de la DAM i de la selecció espanyola, i ara agafa les regnes del filial. A més, el primer equip femení, avui hem sabut que Paula Gutiérrez torna a l'Espanyol 9 anys després de la seva marxa. Ho fa procedent del Deportivo de la Coruña amb contracte per una temporada.
0: Doncs tot això, insistim, el dia que l'Espanyol ha començat ja a treballar amb aquestes primeres proves mèdiques, els catalans de segona comencen demà. Xavi Puig, el Girona, torna a la feina amb l'estrena de Quique Álvarez a la banqueta.
9: Sí, aquest dimecres proves mèdiques i dijous ja treball sobre la gespa a la ciutat esportiva Vilablareig. Entre els citats, les dues cares noves, el migcampista català
10: català Isan González i el davanter ucraïnès Alexander Pichur, de 2 metres i 4 centímetres, o Unagi, que ha jugat al Mundial, i Sigankov, que va tenir també compromisos amb la selecció un cop acabada la Lliga, s'incorporaran més tard. Estuani i David López, de moment sense contracte, no són a la llista de jugadors que començaran la pretemporada. A més, Justin, Porto, Esprilla, Benat i Francés, encara recuperant-se de lesions, treballaran al marge del grup. Un Girona que farà un estatge a la Vall d'en Bas del 20 al 25 de juliol i que de moment té programats a la pretemporada amistosos contra l'Olot, l'Alavés, el Castelló, la presentació davant l'afició l'1 d'agost contra l'Arsenal i també partit contra el Nàstic.
0: I avui també hem sabut que Ángel Donato serà l'entrenador del filial del Girona amb Àlex Granell com a segon.
10: Donato té 35 anys, és d'Alacant. Aquesta temporada ha entrenat el juvenil de l'Atlètic de Madrid, també ha estat entrenador del filial de l'Elx i ha estat 13 anys treballant al futbol base matalassés. El seu segon serà Àlex Granell, que fins ara treballava a la Secretaria Tècnica del filial.
0: Això el Girona, també novetats al Sabadell, ha anunciat Xavi la renovació de Miguelete.
10: Sí, davanter que va arribar al Sabadell ara fa dues temporades, ha renovat el seu contracte fins al 30 de juny del 2028. S'afegeix a les renovacions de recents de Kayseri i també de l'entrenador Ferran Costa.
0: I encara en futbol, avui, 7 de juliol ha començat la Champions. Amb els primers partits de la ronda prèvia, Oriol.
1: Sí, la primera ronda en la qual participen 28 equips, dels quals 14 passaran a la segona ronda, on se n'hi afegiran 14 més, entre ells l'Estrella Roja, l'Slovan de Bratislava o el Dinamo de Zagreb. N'arribaran 14 de vius, per tant, a la tercera eliminatòria. Aquí se n'hi afegiran 6 més, entre ells el Bodø/Glimt, sorprenent Bodø/Glimt d'aquesta temporada, el Sant Gilois o l'Olympique de Lió, i 10 equips es plantaran a l'última ronda, on s'afegiran 4 clubs més, el Celtic, la ECA d'Atenes, el Viking o el Lins, i dels 14 que jugaran aquesta quarta i última ronda en sortiran 7 equips que completaran els 36 que jugaran la propera edició de la Champions. Com diem, el camí previ a la Champions ha començat avui i ha començat amb els partits d'anada de la primera ronda entre els campions de Lliga, per exemple, d'Hongria, de Romania, de Bulgària, d'Irlanda i d'Andorra. El campió d'Andorra, l'Inter d'Escaldes, que ha perdut per 3-1 al camp del Lincoln Red Teams de Gibraltar. La tornada és la setmana vinent al Principat, haurà de guanyar per 2 gols de diferència l'equip entrenat per Felip Ortiz. Per ser a la segona ronda, altres resultats: Ararat d'Armènia 2, Riga de Letònia 0, Zalgiris de Lituània 1, Drita de Kosovo 1, Saba Baku de l'Azerbaijan 2, TNS de Gales 0, Vardar de Macedònia 0, QPS de Finlàndia 2, Floriana de Malta 2, Shamrock Rovers d'Irlanda 0, Banja Luka de Bòsnia 1, Levski de Sofia de Bulgària 1,
0: bé,
1: Trefiori de San Marino 0, Larne d'Irlanda del Nord 1, Klaksvik de les Illes Fèroe 2, Vicent de Luxemburg 1 i Vikingur de Reykjavik 1, Gior d'Hongria 0.
0: Ha perdut el Gior, doncs.
1: Sí, campió hongarès. Després de molts anys va recuperar el títol de la Lliga Hongaresa, que els últims anys havia estat pel Ferencváros, i com a premi té jugar la primera ronda de la Champions.
0: Doncs ja està. Doncs ja teníem aquí els primers resultats de Champions d'aquí. Algun rival podria ser pel Barça. Evidentment, encara falten moltes setmanes.
1: El Cairat Almaty mateix juga aquesta primera ronda i va acabar la temporada passada la fase lliga de la Champions. Juga demà el Cairat Almaty.
0: Home, el Gior no és el que va fer la campanada contra el Manchester United no fa tant, pot ser? Ara em sona? Ja ho buscarem.
1: Ho buscarem.
0: No s'ha d'anar buscant coses, també et dic. Gràcies, Oriol.
1: Fins ara.
0: Quatre minuts passen de l'una de la matinada. Parlem de bàsquet, ja ho dèiem també, començant el Tu diràs, Dani, tota aquesta situació que travessa el Barça de bàsquet i que ens deixa unes quantes incerteses. No sabem qui serà l'entrenador, ens falten també noms pel que fa a reforços. Comencem per la banqueta, Dani. Què sabem ara mateix d'aquesta situació, de qui serà el proper entrenador del Barça?
11: A veure, anem a pams. Comencem, com dius, amb Galbiati, com va explicar ahir Catalunya Ràdio. El Barça ha comunicat al tècnic i al seu agent que s'aixeca de la taula de negociació. T'ho explicava abans. Per què? Doncs perquè el club vitorià li demana 3 vegades més del previst pel tall del tècnic. Això és, segons el que se'ns ha explicat, prop d'un milió d'euros, de manera que el Barça, després dels estira i arrons amb el club vitorià, ha decidit deixar-ho aquí de manera momentània. I aquí, Xavi, t'hi afegeix un element, que és que el propietari de Baskonia és el mateix que el de l'Alavés, Josean Cregeta, amb el qual la porta no es vol barallar, per dir-ho de manera senzilla. És a dir, hores d'ara es reconeix al club que cal buscar altres opcions de manera urgent, i veurem a les properes hores si es concreta amb alguna opció real. Dit això, compte, des del Barça, per res, es descarta per res, Xavi, que si aquest moviment provoca que el Baskonia faci un pas enrere, dit d'una altra manera, s'estovi el Baskonia, el Barça tornaria a la taula. Per tant, entenem que hores d'ara tampoc podem descartar del tot l'italià. Per cert, que l'empipada de l'agència de representació és molt contundent, fins al punt que, d'altra banda, i això sí que complicaria la situació, no es descarta buscar altres destins a Galbiati.
0: En cas que Galbiati no pugui acabar sent una opció, el Barça té altres opcions reals, però?
11: Demà jo crec que a les properes hores es començarà a definir aquestes altres opcions reals. Insisteixo, el Barça ja ha assegurat que mira aquestes altres opcions. De moment han transcendit alguns noms que poc com molts són els noms d'entrenadors a priori nivell top que queden ara mateix lliure, però insisteixo, em fa l'efecte que, pel que ens diu una miqueta el nas, serà les properes hores quan podrem saber si realment hi ha aproximacions reals i fins i tot negociacions amb altres entrenadors.
0: Això pel que fa la banqueta, sí. I la plantilla?
11: Doncs clar, aquí hi ha la derivada, perquè com hem explicat, segurament el Barça no ha arribat a calibrar el moviment que ha fet en Galbiati, i la derivada és que la mateixa agència de representació té jugadors com Toke Shengelia o com Moses Wright. De fet, a RAC1 podem explicar que Moses Wright ja compta amb dues ofertes de dos equips que serien capaços d'abonar la clàusula de rescisió de Moses Wright.
0: La clàusula,
11: Sí, clar, Moses Wright ja ha signat amb el Barça, té contracte, però el que té és una clàusula de tall. Que aquesta clàusula de tall, en funció del contracte que sigui, és més o menys alta. Sí que sabem que hi ha dos equips que ara mateix estarien en disposició de pagar-la, per tant, es podrien endur el jugador. Això ja, diguem-ne, comença a complicar encara tot una mica més, sobretot després dels casos de l'Ubabu Cabarrot, que ja serien jugadors que ni tan sols havien signat i que se'ls va escapar al Barça. Ara, en aquest cas, seria un jugador que ja ha signat, però insisteixo, encara queden moltíssimes coses per treballar, per reunir-se amb molta activitat, diguem-ne, els propers dies.
0: Alguna cosa més en clau Barça?
11: Sí, en clau Barça en derivada, diguem-ne, amb el Real Madrid, que és el proper equip.
0: Això anava,
11: equip,
0: si no et volia preguntar pel mat, perquè mentre estava a Madrid
11: correcte,
0: va fer feina,
11: Correcte, és qui lligarà Timothy Lubabu Cabarrot, que és el jugador que es va escapar i que va anar via Madrid. Avui el Madrid ja ha presentat, ha fet oficial la incorporació de Jaime Pradilla, reuneix en Pedro Martínez al Real Madrid. De Pedro Martínez del València ja ha anunciat el seu substitut, que és Xavi Albert, i t'ho remato amb una notícia que és bona per al bàsquet català, Xavi, que és que tornarà a haver-hi bàsquet europeu masculí a Girona 20 anys després. Avui s'ha fet oficial, la FIBA Eurocup serà la competició de la qual formarà l'equip de Monxo, per tant tindrem 4 catalans en les 4 competicions continentals, Euroliga, Eurocup, a Champions i a FIBA Eurocup. Demà sortejos de Champions i a FIBA d'Eurocup amb Penya i Manresa. De l'Euroliga és notícia d'avui, ja és oficial, 24 equips d'aquí dues temporades, no en volies 20, doncs ara tens 24. En aquesta transició, més riurem, que fa l'Eurolliga cap a la transició de clubs amb llicència a franquícies, que és aquesta nova Eurolliga que ens ve.
0: Doncs ja que portes bones notícies, atenció amb aquesta, perquè Vueling, et quedarà esperat. Ah? Sí, i tant que sí. Us convida a gaudir en directe de l'última etapa del Tour. Ara parlarem del Tour de França, doncs bé, Vueling us convida a gaudir en directe de l'última, què et sembla? Que
11: no, ni la penúltima.
0: En directe, des de París, al perfil d'Instagram d'Esports RAC1 trobareu tots els detalls perquè pugueu participar i guanyar un vol doble per a dues persones directe d'anada i tornada operat per Vueling per viatjar de Barcelona a París. El diumenge 26 de juliol de 2026, lògicament.
11: Camps Elisis, no?
0: Sí, home.
5: Però Montmartre també.
11: També. Imagina't. I pots anar a veure, de tot, una mica
0: tot, Torre Eiffel. Tot el que és París, efectivament. Sí. Aquí està la gràcia del regal, que podeu anar a París el diumenge 26 de juliol, però també un o dos dies abans, i tornar el 26 de juliol o un dia després. Tot perquè pugueu dir de l'última etapa del Tour de França a París, i aquí no acaba la llista, és que és l'hòstia, això. És increïble. Perquè el premi també inclou un passi doble per la zona Gabriel Stan dels Camps Elisis de París el dia 26 de juliol.
11: Sí.
0: Entreu ja a l'Instagram d'Esport RAC1 perquè París, Daniel, París us espera. Gràcies a Vueling.
11: Merci.
0: Anem al Tour. I una cançó.
12: Ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: serà, qui arribarà vestit de grop a París. De moment, avui, el que hi ha hagut és un canvi de líder al Tour en una dava amb escapada i victòria per Pedersen, Xavi.
10: Sí, escapada que s'ha format ràpidament els primers quilòmetres, que ha anat augmentant fins a arribar a ser de 34 ciclistes, entre els que hi havia els catalans Joel Nicolau i també Àlex Molina. Avui el gran grup amb els principals favorits ha deixat fer l'UAE, el Bisma, el Decathlon, l'Astana i el Tudor. De fet, eren els únics 5 equips que no tenien representació en aquesta escapada. L'escapada n'ha anat fragmentant, la victòria se l'han acabat jugant 5-10 ciclistes, amb una victòria clara per Mats Pedersen del Lidl Trek, que tenia dos companys treballant per ell en aquesta línia d'arribada situada a Foix. Pogacar, Vingegaard i companyia han arribat a 12 minuts i 59 segons del guanyador de l'etapa. Per tant, a la general hi ha canvi de líder. El nou mallot groc és el noruec Thorstein Train de l'equip 1X amb 29 segons d'avantatge sobre el nord-americà Sinquin i 3 minuts i 50 segons sobre el txec Bacek. Pogacar és ara quart a la general a 7 minuts i 53 segons del nou líder. El nou mallot groc, que ja va portar el mallot de líder de la Vuelta l'any passat, diu que això és una altra cosa.
13: Yeah, of course, tour is tours.
14: Esclar, el tour és el tour. S'ha de gaudir de cada etapa que el pugui portar. Intentarem allargar-ho al màxim possible. Hem d'anar dia a dia, però espero que en siguin uns quants.
13: Spend some time, though.
10: Per cert, que el nou líder del Tour, Traen, va superar un càncer testicular el 2022. Demà, cinquena etapa, plana entre l'Anemés a Nipó, de 158 quilòmetres. Podria ser una primera oportunitat pels sprinters.
0: Doncs Thorstein Train, que el tenim aquí mateix, que sí, Roger?
14: Correcte, jo mateix.
0: Doncs mira, ara parlarem amb ell de Wimbledon. Xavi, alguna cosa més?
10: S'ha acabat, no?
0: S'ha acabat. Demà més.
10: Demà més, sí.
0: Demà més. Gràcies, Xavi.
15: En Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: Roger Jofre, bona nit.
16: Bona nit.
0: A banda de doblar a la perfecció el nou líder de la general del Tour, també ens explicaràs com ha anat la jornada d'avui a Wimbledon. Han començat els quarts de final amb Jannik Sinner i Novak Djokovic passant ronda. De fet, són els primers classificats i s'enfrontaran en una de les semifinals del torneig.
16: Exacte, els dos tenistes han fet la feina avui i es disputaran un bitllet per a la final aquest divendres. El número 1 del món ha guanyat l'alemany Jan-Lennard Struff per la via ràpida en 3 sets, 7-5, 7-6 i 6-3. Amb aquesta victòria, Sinner torna a una penúltima ronda d'un gran slam després de caure a la segona fase en el Roland Garros. Per la seva banda, Djokovic ho ha tingut més complicat contra el número 4 del món, Oje Aliasim. El serbi i el canadenc han disputat un partit que ha durat més de 5 hores i que s'ha acabat decidint en el tie-break del 5è set, on el 7 vegades campió de Wimbledon s'ha imposat 4-10. Serà la 15a semifinal de Wimbledon de Djokovic, la 8a consecutiva, i el primer gran repte de Sinner en aquest torneig, amb una al·licient especial després que el serbi l'eliminés a l'Open de Austràlia.
0: Aquests dos partits, però, no han sigut els únics que s'han disputat avui, eh?
16: No, perquè recordem que Alexander Zverev i el txec Legeca havien d'acabar el seu partit corresponent als vuitens de final. El vigent campió del Roland Garros s'ha imposat per 3-16-1 i demà jugarà els quarts contra el número 7 del món, Taylor Fritz. L'últim partit que tancarà aquesta ronda serà el Kovoli Ferry, a partir de 3:15 de la tarda. I en el quadre femení ja no queda cap de les quatre caps de sèrie en el torneig. Avui ha estat el torn de Jessica Pegula, que ha caigut en 3 sets contra la seva compatriota Coco Gauff. L'altra classificada de la jornada ha estat la txeca Carolina Mugova, que s'ha imposat en 2 sets a la japonesa Naomi Osaka.
0: I acabarem parlant del COI, parlant dels Jocs Olímpics. Atenció a aquesta notícia, Quim, perquè avui el Comitè Olímpic Internacional ha aixecat el veto a Rússia.
17: Sí, que estava vigent des de l'octubre del 2023, recordem, hi va haver l'invasió russa a Ucraïna al febrer del 22, i el veto definitiu a la delegació russa es va fixar l'octubre del 23, quan el COI va penalitzar el Comitè Olímpic Rus per haver annexionat i absorbit unilateralment les organitzacions esportives de les regions ucraïneses ocupades, el Donetsk, Kherson, Luhansk i Zaporizhia, violant així la Carta Olímpica. La Comissió d'Afers Jurídics del COI considera que això ja no és així i, per tant, suspèn la suspensió. Recordem que els Jocs Olímpics de París 2024 i els de Milà Cortina aquest hivern passat 2026, els atletes de Rússia només van poder competir individualment com atletes neutrals individuals sota les sigles AIN, sense mostrar ni la bandera ni que sonés l'himne de la Federació Russa. Això sí, el veto s'aixeca de manera provisional. De moment el COI ha anunciat que continuarà sense organitzar competicions a Rússia ni convidarà els seus representants, els representants del govern rus als seus esdeveniments, i ha afegit que la decisió sobre l'ús de la bandera, l'himne o altres símbols nacionals russos correspondrà des d'avui a cada federació internacional. Per tant, no estan encara organitzats, sinó que passa la pilota a cada federació que organitzi alguna competició. I diu que en el cas dels Jocs Olímpics, la pròxima cita és Los Angeles Jocs d'estiu 2028, la decisió encara es prendrà més endavant. És a dir, Rússia, en principi, sí que participarà a Los Angeles 2028. Ja veurem, però, si podran lluir la bandera i l'himne o encara no. I encara en clau d'olimpisme, el Comitè Olímpic Internacional també ha inclòs avui el freeride, el programa dels Jocs d'hivern del 2030, que es faran als Alps francesos. Això és bona notícia, sobretot per dos esportistes catalans, Núria Castanys i Abel Moga, que tenen força opcions de participar-hi en el freeride olímpic, perquè són dos noms destacats del panorama internacional d'aquest esport. I, en canvi, desapareix la combinada nòrdica, que s'havia disputat en tots els Jocs d'hivern, però només en competició masculina. Era l'única competició que es feia només en modalitat masculina, les dones no hi participaven, doncs bé, s'ha acabat la combinada nòrdica, entre el freeride.
0: Doncs notícia important avui, la relacionada amb l'olimpisme, perquè aquest aixecament del veto a Rússia acostuma a passar, pot ser aquella peça del domino que cau i se n'endú unes quantes per endavant. Ara veurem què fan les federacions, però el més normal o el més lògic seria que també comencessin les diferents federacions a aixecar els vetos que hi ha sobre l'esport rus o sobre els esportistes russos. Quim, gràcies.
17: Bona nit.
0: I ara l'últim minut.
16: Pellegrino Matarazzo renova amb la Reial Societat. L'entrenador campió de la Copa del Rei ha ampliat el seu vincle amb el club basc fins al 2028. També moviments de la banqueta de l'Atlètic de Madrid, perquè l'exjugador i capità de l'equip Gavi Fernández s'incorpora a l'estaf del Cholo Simeone. I encara en mercat, el València ha fitxat el migcampista japonès Rinosuke Satou, que arriba procedent del Tòquio amb un contracte per 5 temporades. A la Fórmula 1, Hamilton i Leclerc correran amb els seus Ferraris aquesta setmana en el nou circuit de Madrid, el Madrid. Així doncs, l'escuderia italiana estrenarà la nova pista per gravar contingut promocional per l'equip. Recordem que aquest circuit acollirà el seu primer gran premi de l'11 al 13 de setembre d'aquest any. I en hoquei, el Barça ha fitxat a Davide Gavioli. El jugador italià arriba procedent del Ticino i signa per les pròximes dues temporades, fins al 30 de juny del 2028.
0: Roger, gràcies.
16: Bona nit.
0: Tres minuts passen d'un quart de dues de la matinada. Ho anirem deixant aquí. Agraïm, com sempre, a la Laia Biurrun i a l'Oriol Montfort, que des de la tècnica han fet possible el Tuiràs d'avui, així com a la redacció d'esports d'aquesta casa, de RAC1. Demà hi tornem a partir de 11:15. Gràcies un dia més per ser-hi, per escoltar-nos. Que vagi molt bé, descanseu. Bona nit.
18: Diràs.
19: RAC 1.
20: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 8 de juliol de 2026. Avui serà un dia de calor molt intensa, amb temperatures encara més altes que ahir. En punts de Ponent i de l'Ebre poden arribar als 43 o 44 graus. A la costa la xafogó també serà marcada. Durant el matí amb sol i a la tarda amb ruixats, en punts dels Pirineus i al voltant del massís dels Ports. Amb aquesta calorada, l'incendi de Sant Benet continua actiu i ha tingut diverses represes en les últimes hores que els bombers han pogut contenir. Ja ha calcinat 150 hectàrees i encara hi ha 300 persones confinades. Ara, aquest foc, el de Sant Benet, és el principal mal de cap dels bombers, que aquest matí esperen donar per controlat l'altre incendi que es va declarar a l'Anoia. La resta, el de les Gavarres, el de la Segarra i el de la Conca de Barberà, ja estan controlats. Malgrat això, no es pot abaixar la guàrdia perquè avui el risc d'incendi és molt més alt que ahir. De seguida anirem en directe cap a Sant Benet per conèixer, per saber quina és l'última hora. A Barcelona, mentrestant, en surti dels grossos per un esvoranc que ha provocat les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet. Un centenar de veïns de 8 edificis han passat la nit fora de casa. Al Mundial, Leo Messi fa possible el miracle, lidera la remuntada de l'Argentina contra Egipte i ja són els quarts de final. L'albiceleste ha guanyat un partit que perdia per 2-0 a 11 minuts del final. Primer, l'astre argentí va fer la centrada perquè Cuti Romero marqués l'1-2. Després, ell mateix va empatar amb un golat al minut 83 i ja al 92, Enzo Fernández va rematar la victòria. Messi, per cert, va acabar plorant d'emoció a llàgrima viva. Ara el rival de l'Argentina a quarts serà Suïssa, que aquesta matinada s'ha desfet de Colòmbia als penals. I mentre es disputa aquest Mundial, aquesta matinada un agent de la Guàrdia Antiimmigració de Donald Trump ha matat un migrant d'un tret durant un operatiu a Houston. Segons la Casa Blanca, la víctima és un home mexicà que s'hauria intentat saltar un control policial. A França, Marine Le Pen confirma que serà candidata a les eleccions presidencials de l'any que ve. La justícia li ha rebaixat la pena per corrupció i no haurà d'entrar a la presó. En parlarem d'aquesta i d'altres notícies durant la tertúlia. Avui amb Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavier Melero, Ferran Casas i Janet Sanz, amb Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. De tornada a casa nostra, nova amenaça del president d'Aragó a la direcció del MNAC. Jorge Azcón diu ara que els anunciarà per impedir el trasllat de les obres de Sixena i recorda que les responsabilitats penals són per personals i que ho poden pagar molt car. I també porten cua unes altres declaracions, en aquest cas d'Alberto Núñez Feijóo, que ha definit l'absentisme laboral com un càncer. Planteja, a més, retallar el sou als treballadors que estiguin de baixa. Avui que arrenca el Festival Cruïlla, que fins dissabte omplirà el Fòrum de Barcelona de nostàlgia dels 90, de nous talents i també d'artistes de l'escena local, Pixies, Garbage, Rigoberta Bandini o Sidoní, entre d'altres. Un cartell que repassarem amb el director del Cruïlla, en Jordi Herreruela, i també conversarem amb dos dels artistes que participen al Cruïlla Comèdia, amb Manel Vidal de la Competència i l'Alba Segarra dels Taloners. Tot plegat a partir de les 11 del matí. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
2: Sí, que l'incendi de Sentmenat continua actiu i és el que més preocupa els bombers després que hi aconseguissin estabilitzar o controlar la resta de focs que cremen arreu de Catalunya, el que afecta aquesta part del Vallès Occidental, el de Sentmenat, ja ha calcinat 150 hectàrees. La part positiva és que ara només queden unes 300 persones confinades. N'hi ha més de 6.000 que ja han pogut tornar a casa després que aquesta nit s'hagi enviat una alerta als mòbils de la majoria de municipis afectats.
0: Anem, doncs, en directe cap al centre de comandament dels bombers a Sentmenat. Allà hi tenim l'Eudald Puig. Eudald, bon dia.
3: Hola, bon dia. Sí, ha estat una nit intensa per continuar fent front a l'incendi. Era aquesta escassa definició que ens apuntaven alguns bombers des del centre de comandament fa ben poca estona, un centre de comandament ubicat a l'Institut de Sentmenat, on ara mateix hi ha ben poc moviment, amb alguns bombers dormint en bancs i on per tot el poble i per les rodalies hi ha un evident olor a fum. Ara bé, pel que fa a l'incendi, de moment ahir ja van poder estabilitzar alguns dels punts que més els preocupava, però l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, apuntava que tot i això encara queda feina per fer per tal d'estabilitzar-lo.
4: No podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat.
3: Ahir es va aixecar el confinament en algunes urbanitzacions, però no a les de Sant Sebastià de Montmajor ni a les del Farell. Amb les hores de sol s'incorporaran un altre cop els mitjans aeris i aquest matí serà clau per atacar de totes l'incendi. Al punt de les 8 del matí els bombers actualitzaran l'estat de l'incendi i serà quan tindrem més informació de com evoluciona aquest foc.
0: Doncs estarem molt pendents d'aquesta compareixença dels bombers.

0: Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Kuga Hybrid per només 22.995 euros.
1: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
0: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: A Desguaces la Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces la Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: 28 graus al centre de la ciutat de Barcelona, el Raval no s'ha baixat dels 27 graus. En el cas de Portbou, han tingut una nit roent. Què vol dir? La temperatura no ha baixat dels 30 graus, de fet no ha baixat dels 32,6 i ara mateix tenen 33 graus.
4: Per culpa... 6 i 7, eh?
3: Exacte, per culpa d'una tramuntana, d'un vent de tramuntana que no ha fet... ha fet que la temperatura no baixés. En el cas de la Jonquera, també tenim 30 graus a aquesta hora, amb una nit que ha sigut roent. En el cas de Montserrat, 26 graus a aquesta hora, 24 graus a Tarragona, 22 a Lleida i 18 a Girona. Per tant, ja comencem el dia amb termòmetres que estan molt amunt. Imagineu-vos al centre del dia. Ahir vam tenir valors que van fregar els 44 graus a Vinebre, 43 al Pantà de Riba-roja, 43 a Lleida. Es van batre rècords de calor en 6 estacions meteorològiques de la xarxa del Meteocat i avui aquesta temperatura encara s'enfilarà més. Per tant, podem tenir nous rècords absoluts de calor a Catalunya. A Ponent, interior de l'Ebre, màximes de 40-43. Poden fregar els 40 també a l'interior avui de les comarques de Girona, entre els 37 i 40 a la resta de comarques interiors i més baixes a la costa, però amb un ambient molt xafogós. I amb vent del sud, que bufarà entre el migdia i la tarda, més reforçat a Ponent, a l'Ebre i comarques gironines, que és precisament el que fa també que es dispari encara més aquesta temperatura. Demà baixa una mica, però tot i això es mantenen els avisos de calor intensa a tot el país. Divendres i dissabte sí que la baixada serà una mica més significativa.
4: Què vol dir una 4, mica?
3: 4-5 graus menys.
4: Home.
3: Per tant, bueno, respirem una mica millor, però tot i això, des del Servei Meteorològic de Catalunya han decidit que no treuen aquesta onada de calor, sí que per intensitat i extensió, només tindrem avisos divendres al Pla de Lleida, però es manté perquè diumenge es torna a veure una clara pujada de les temperatures, per tant, s'allarga aquesta segona onada de calor fins ben entrada la setmana que ve.
4: És a dir, dissabte podríem baixar 4-5 graus
3: entre
4: en alguns punts,
3: i diumenge
4: aquesta...
3: A partir de diumenge començaria a pujar de nou, diumenge pujaria un parell o 3 de graus i després aniria pujant progressivament fins dimecres de la setmana que ve. Dimarts, dimecres de la setmana que ve, ves que no caigui algun rècord ja absolut de tot Catalunya, ja veuríem, perquè les temperatures sembla que seran més altes que no pas avui. Sí, veurem. És emocionant aquest inici d'estiu, eh?
4: No sé si titllar-ho d'emocionant o infernal directament, perquè més fins dimecres, calceu-vos perquè ens acompanyarà aquesta calorada. Més enllà dels incendis i de la calor, les 90 persones afectades per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona han hagut de dormir fora de casa.
5: Sí, ahir va haver-hi un ensorrament en un pati interior, es van haver de desallotjar 93 pisos a correcuita, tot i que no hi van haver ferits. Tot apunta que el motiu són les obres per construir el túnel de la línia L9 del metro, perquè la tuneladora havia passat per sota d'aquests edificis afectats ara fa molts pocs dies. El forat té 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, amb epicentre a la pizzeria Verona, molt coneguda al barri. El gerent del local, Domingo Finés, ha explicat a RAC1 que només a pujar la persiana va veure que el forat s'havia cruspit al lavabo del local.
6: Y veía como que había una luz encendida, digo, pero esa no es nuestra luz. Digo, uy, qué luz más blanca, qué raro, qué ha pasado. Y cuando me he puesto a caminar para adentro he visto que se había tragado toda la tierra para abajo.
5: Ahir, durant tot el dia, els equips d'emergències van estar omplint el forat de formigó. Ara s'haurà d'acabar d'assegurar que cap edifici de la zona ha quedat afectat. Fins que es confirmi, aquesta norantena de veïns no podran tornar a casa seva.
4: I tot i que aquest cas recorda el que va passar l'any 2005 al barri del Carmel, el govern deixa clar que les dues situacions no tenen res a veure.
5: En aquell cas, fa més de 20 anys, s'estava construint una ampliació de la línia 5 del metro. Ara, però, la Generalitat diu que no hi ha perill pels veïns, bàsicament perquè l'esvoranc del Carmel va tenir més de 30 metres de diàmetre i 35 de profunditat, és a dir, que va ser molt més gros que el del Putxet, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que els sistemes de perforació d'última generació també garanteixen que no passi res.
7: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, és la tuneladora va avançant, es situen arcs metàl·lics i s'injecta el formigó, de manera que conforme va avançant la tuneladora es va assegurant. De fet, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït.
5: Per tot plegat, Paneque també ha confirmat que els propers dies la tuneladora seguirà excavant amb normalitat.
4: Les 6 i 11, venim d'una

0: Hores marcades novament pel Mundial de Futbol, que ahir ens va deixar una remuntada pel record de l'Argentina. L'equip que lidera Leo Messi s'enfrontarà a Suïssa en els quarts de final.
1: Sí, l'equip suís ha eliminat de matinada Colòmbia als penals, però això ha quedat absolutament eclipsat per una nova exhibició de Leo Messi, que va liderar una remuntada memorable de l'Argentina contra Egipte. El guió va ser de pel·lícula, Messi va començar fallant un penal i Egipte va arribar al minut 78 guanyant 0-2. Semblava que l'Argentina no hi tenia res a fer, però Messi encara tenia corda per estona. Primer de tot, va posar una centrada perquè el Cuti Romero marqués l'1-2 de cap. Després, l'Astra Argentí va empatar amb un golàs al 83 i al minut 2 del temps afegit Enzo Fernández va desfermar la bogeria amb el gol de la victòria també de cap. Messi va acabar emocionat, plorant a llàgrima viva i mantejat pels seus companys, i uns minuts més tard reconeixia que s'havia tret un pes de sobre.
2: Creo que fue un alivio para todo por cómo siguió el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, de lo que hacemos, y ojalá la sigamos.
1: En canvi, la selecció d'Egipte va acabar empipadíssima amb l'arbitratge i amb el VAR. Primer de tot, el sistema de videoarbitratge va intervenir per anul·lar un golàs de l'equip africà per una trepitjada prèvia a Lisandro Martínez. En canvi, no va intervenir el temps afegit per una jugada en què Egipte va demanar penal sobre Mo Salah. Per tot plegat, Zico, l'autor del gol anul·lat, va denunciar que el Mundial està, diu, arreglat perquè el torni a guanyar l'Argentina.
3: No fair, no fair, referee no fair.
4: Just, injust, l'àrbitre no ha estat just. És una injustícia, una flagrant injustícia. Està malgastant els esforços de tota la nació des del primer partit. Ens ataca, no podem marxar així guanyant 2-0 contra l'Argentina. Aquest és un torneig manipulat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món. Ja no necessiten res més.
1: Com dèiem, en un costat del quadre, l'Argentina s'enfrontarà contra Suïssa i Anglaterra a Noruega, i en l'altre, demà, França se les veurà contra el Marroc, i divendres a les 9 del vespre la selecció espanyola jugarà contra Bèlgica.
0: Aquesta victòria èpica de l'Argentina passarà a la història dels Mundials, i també, Pedrol, les imatges de Leo Messi, com deies, plorant a llàgrima viva. Mm. Recordem que té 39 anys, que ahir va fer un partidàs, tot i que va fallar aquell penal.
1: Sí, però es va posar la selecció argentina a l'esquena i va liderar ell tot solet la remuntada. Sí.
0: Veurem què passa als quarts de final i encara vinculat al Mundial. Poca broma amb això. La senadora del Paraguai, que hi torna, recordeu que va dirigir insults racistes a Kylian Mbappé, amenaça ara, atenció, de denunciar-lo per violència masclista.
1: Sí, la política es diu Celeste Amarilla i en les últimes hores se les ha tingut amb l'estrella de la selecció francesa. Doncs bé, ara diu que estudia carallar-s'hi després que el futbolista la qualifiqués de persona menyspreable.
5: No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso.
1: La senadora també va intentar justificar els seus insults racistes a les xarxes, però ho va fer a la seva manera i no li va sortir gaire bé.
5: Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual.
0: Com que abans era diferent, es pot dir... I ara gires la truita i dius que és violència masclista.
1: Exactament, sí. En tot cas, el Real Madrid ha fet pinya amb el seu jugador i ha demanat explicacions a la política paraguaiana. També ho ha condemnat la FIFA.
0: I mentre s'està jugant aquest Mundial, aquesta matinada un agent de la Guàrdia Antiimmigració de Donald Trump ha matat un migrant d'un tret durant un operatiu a Houston.
6: Sí, tal com ha informat la Casa Blanca, es tracta d'un home mexicà que vivia als Estats Units de forma irregular. El Departament de Seguretat justifica la seva mort excusant-se que la gent ha obert foc en defensa pròpia després que la víctima, segons la versió del govern nord-americà, intentés esquivar un control durant un operatiu. Els agents de l'ICE el van intentar detenir i després de desobeir diverses ordres policials, un policia li hauria disparat un tret que li ha acabat causant la mort.
0: Un minut per sobre d'un quart de set del matí, i això quan Donald Trump ha tornat a reclamar que Groenlàndia hauria d'estar sota el domini dels Estats Units.
6: Sí, el president nord-americà recupera un debat que semblava que estava del tot enterrat i ho ha fet aprofitant que avui hi ha la cimera de l'OTAN a Turquia, carregant contra Europa i les seves polítiques migratòries.
7: Perquè Groenlàndia no ha ajudat Dinamarca. És una part dels Estats Units i ara està envoltada de vaixells de la Xina i de Rússia. I, per tant, aquest territori l'hem de controlar als Estats Units. I no cal que gastem diners. És tan fàcil com retirar totes les tropes d'Europa. Perquè, com sabeu, Europa és un lloc irreconeixible respecte a fa 20 anys. Cal anar molt en compte amb la immigració i l'energia.
6: El govern de Dinamarca ja li ha respost, deixant clar que Groenlàndia no està en venda perquè així ho han decidit els mateixos ciutadans de l'illa.
0: I encara de la crònica internacional, Marine Le Pen serà candidata a les eleccions presidencials franceses de l'any que ve, tot i que la justícia l'ha condemnat per malversació de fons públics.
6: El Tribunal d'Apel·lació li ha rebaixat la condemna inicial i també el temps d'inhabilitació, i això li permetrà tornar-se a presentar. Així ho confirmava ahir al vespre ella mateixa a la televisió francesa TF1.
8: Donc ce soir je suis candidate à
9: l'élection. Aquesta nit encara sóc candidata a les eleccions presidencials. Jo mateixa presentaré un recurs per veure si arriba al Tribunal de Cassació. Si la Fiscalia vol provocar un escàndol, que ho faci, però el cas s'arxivarà tan bon punt el vegin. Faré campanya sense portar el braçalet electrònic ni un sol dia. Jo mantinc que som innocents d'aquest delicte de malversació de fons públics pel qual ens van condemnar.
8: Per lequel nous avons été condamnés.
6: La sentència també obliga Marine Le Pen a complir una pena de presó domiciliària d'un any duent un braçalet electrònic.
0: I de tornada a casa nostra, el president d'Aragó, Jorge Azcón, ha amenaçat de denunciar la direcció del MNAC perquè considera que estan impedint el trasllat de les obres de Sixena.
6: Sí, ho ha dit en un acte del periòdico, on ha advertit que les responsabilitats penals són personals i que poden pagar car el fet de posar bastons a les rodes a la reubicació de les pintures.
10: Quien no colabore en la ejecución de la sentencia puede tener responsabilidades penales. No conozco a los responsables del MNAC, pero les aconsejaría que su actitud sea de mayor colaboración de la que estamos viendo a día de hoy. Los debates políticos son lo que son, pero las responsabilidades penales son personales.
6: Azcón també ha carregat contra el president Salvador Illa. Segons el president de l'Aragó, la Generalitat li havia promès que un cop la sentència del Suprem fos ferma, col·laborarien en el trasllat dels murals, però Azcón diu que s'ha trobat amb una realitat molt diferent.
0: I també porten cua les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, que ha definit l'absentisme laboral com un càncer.
6: Sí, amb aquest comentari desafortunat, el líder del PP ha plantejat retallar el sou als treballadors que estiguin de baixa.
11: Que 1.200.000 persones no acuden a treballar todos los días es algo que España no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
6: El PP segueix els passos del govern alemany, que la setmana passada va endurir els criteris per justificar les baixes laborals.
0: I en successos, aquesta nit hem conegut la mort d'una menor de 6 anys que ahir es va ofegar en una piscina a Balaguer.
6: Va passar en un complex esportiu, és la quarta persona que mor ofegada a les piscines des que va començar la temporada de bany. Els serveis d'emergència van rebre l'avís minuts abans de les 8 del vespre i, tot i que van poder atendre aquesta nena, no van poder fer res per salvar-li la vida. És la primera víctima mortal en una piscina de Lleida aquest estiu.
0: I els Mossos també estan investigant les agressions d'un grup de joves a l'Eixample de Barcelona que s'han compartit ja a les xarxes.
6: Sí, la policia vol identificar els autors, se'ls veu agredint diverses persones al vell mig del carrer. De moment els Mossos ja han localitzat una de les víctimes que ha presentat denúncia, però demanen a la resta d'afectats que es posin en contacte amb ells per assessorar-los.
0: Amb música tenim nova cançó dels U2. Han publicat per sorpresa Street of Dreams, el primer avançament d'un nou disc que encara no té data. Avui, si parlem de música, hi ha una notícia destacadíssima. Arrenca a Barcelona una nova edició del Festival Cruïlla. Des d'aquesta tarda i fins dissabte al Parc del Fòrum es torna a omplir de música amb els Pixies, Suede, David Byrne, The Hives o també Garbage. El repassarem tot plegat al cartell a partir de les 8, també a les 11, en conversa amb Jordi Herreruela, que és el director del festival. Les 6 i 20.
12: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
0: Joan Ferrer, bon dia.
13: Bon dia. Mira quina casualitat.
0: No, no em diguis que hi ha un diàleg meu, no.
13: Sí, home, clar.
0: Però tu això ho fas expressament, no?
13: Sempre cara a cara.
0: Això és veritat. Ets un tio que va de cara.
13: Sí.
0: Ja veurem com va, això.
13: Però quina casualitat que... Mira qui tenim a la pantalla de televisió.
0: Ja, ja. Passa palabra, allà tu... Mira, a Juan Rabonet.
13: Sí,
0: deu
13: Juan
0: Rabonet.
13: Deu ser
0: una repetició del concurs.
13: Que ens va visitar ahir, com que el Bastem va marxar, t'hi vas posar tu.
0: Mm.
13: És una persona que deu haver presentat tots els programes de la televisió a Espanya, menys un. Menys un. Doncs amb quin programa vas començar a presentar-lo?
0: Juan Rabonet deu ser un dels presentadors que ha regalat més diners a la televisió. Perquè fa 15 anys que encadena concursos d'èxit, des d'aquest que sentim el passapalabra, passant pel boom. O el que presenta ara mateix a Telecinco, Allà tu. Juan Rabonet, bon dia.
14: Bon dia. Al començament has dit passapalabra?
0: Sí.
14: No, no l'he fet.
15: No!
14: No, passa palabra. No l'he fet mai. De fet...
0: A veure, un moment, qui m'ha posat aquí passa palabra?
16: Cuando te empujan, matar es tan fácil como respirar.
0: Que és la típica excusa de dir, ha estat el guionista, però no, no la faré servir.
17: Això sí que no.
0: He dit passa palabra.
14: No, sí, doncs no, és que és curiós, perquè jo sempre perdo contra passa palabra.
18: Con perdón de la palabra, l'has cagao.
13: Que lleig, culpar el guionista. Si tenies ganes de tornar al diàleg una setmana més, doncs ho dius, amb el
0: ja
13: cap penal, i ja està.
0: Haig de dir a favor d'en Juan Rabonet que ell va veure el guió quan jo l'estava llegint i em va començar a agafar el braç i jo vaig pensar, què passa? Deixa'm acabar. I li vaig fer, un moment, ara acabo.
13: Massa tard.
0: Vull dir, que a favor, allà tu.
13: Ara quan et diguin papalló o per Vilafranca, els dius passa palabra.
0: Ahir ja m'ho van dir, de passa palabra. Les 6:22. Vinga, avui que l'Ausart ens ha dit que farà molta calor, escolta, he pensat, aviam, com sufoquem aquesta calor? Doncs amb música, per exemple, amb el Hot to Go de la Chapel Round. 5, 4, 3, 2, 1...

0: entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
2: Verisure.
3: Avui, a dia, el paraguaià per només 1,39 la safata de 750 grams. De debò, molt bé, dia.
4: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
5: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
4: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
5: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
4: Lletera Campllong, la llet de casa.
6: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
7: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure. Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
9: 6, 16, 24, 41 i 46, i els sols, el 2 i el 3.
8: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Ara que hem acabat l'escola
11: i tenim més temps lliure,
12: ara que podem fer el que volem,
13: volarem els pares amb la pistola d'aigua
14: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
15: I escoltarem els contes de Reco.
16: A la piscina!
17: Al cotxe!
18: O a l'hora de la migdiada!
19: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
20: I, oh?
21: Els contes de Reco són dels vivim del cuento.
22: I són divertidíssims!
23: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
24: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
25: RAC 1 Podcast.
26: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
27: Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any.
28: Rebobina el moment.
27: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
28: Més immediat que mai.
27: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant.
29: L'aplicació de RAC 1, ara
30: fàcil, intuïtiva i renovada.
31: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
29: Escolta'ns al cotxe.
31: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
29: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
31: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
9: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que més de 24 hores després l'incendi de Sentmenat continua actiu i que ja ha calcinat 150 hectàrees molt a prop de diversos nuclis habitats del Vallès. Última hora des del centre de comandament dels bombers a Sentmenat. Eudal Puig, bon dia.
1: Bon dia, hores clau abans que les condicions meteorològiques es tornin a complicar aquesta tarda. Els bombers encara no donen per estabilitzar l'incendi amb un perímetre molt inestable. Ara centren els esforços en atacar represes importants en el flanc dret del foc, que és el que s'estén cap a Caldes de Montbui i Sant Feliu de Codines.
0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sapigueu també que els bombers mantenen a ratlla la resta d'incendis que evolucionen favorablement.
3: Ja han donat per controlats tres focs, el de les Gavarres, el Baix Empordà, un a la Segarra i un altre a la Conca de Barberà. I el de l'Anoia ja està estabilitzat.
0: A Barcelona, prop de 90 veïns han passat la nit fora de casa per l'esvorant que ha aparegut al barri del Putxet.
3: Aquesta matinada l'han acabat d'omplir de formigó i ara s'analitzarà si ha afectat els edificis. Tot apunta que el forat l'han provocat les obres de l'L9 del metro.
0: La selecció argentina protagonitza una remuntada èpica i jugarà als quarts de final el Mundial contra Suïssa.
4: Leo Messi va posar-se l'equip a l'esquena i va remuntar-li a Egipte un 0-2 en contra al minut 79. El proper rival serà Suïssa, que aquesta matinada ha eliminat Colòmbia als penals.
0: I han amenaçat Kylian Mbappé de demandar-lo per violència masclista.
4: La senadora del Paraguai, que va dirigir insults racistes a Mbappé, Celeste Amarilla, considera que el futbolista li va faltar el respecte en qualificar-la de dona menyspreable. També ha justificat els seus insults dient que eren d'una altra època.
0: Als Estats Units, un agent de l'ICE ha matat un migrant mexicà d'un tret durant un control policial.
3: Ha passat a Houston, a Texas. Segons la Casa Blanca, vivia al país de forma irregular. Ha intentat atropellar els agents i un d'ells li ha disparat en defensa pròpia.
0: Això mentre Donald Trump ha tornat a amenaçar d'anexionar-se a Groenlàndia.
3: Ho ha fet des de Turquia, on avui continua la cimera de l'OTAN. Trump també ha carregat contra els aliats europeus per la inversió en defensa i per no ajudar-lo a l'Orient Mitjà.
0: El president de l'Aragó amenaça de denunciar penalment els responsables del MNAC.
3: Els acusa d'impedir el trasllat de les obres de Sixena i de Revalia i apunta que ho podrien pagar car. Ho ha dit en un acte del periòdico.
0: I Alberto Núñez Feijóo titlla l'absentisme laboral de càncer per l'estat espanyol.
3: Per això el líder del PP proposa retallar el sou als treballadors que estan de baixa. Assegura que des que Pedro Sánchez és president, les baixes s'han duplicat.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia.
0: Avui l'onada de calor que arriba al pic màxim.
5: Sí, arriba aquest primer pic d'aquesta onada de calor que ens acompanyarà fins ben entrada la setmana que ve amb valors màxims que podrien arribar als 42-43 graus en punts de Ponent i també l'interior de l'Ebre. Fregar els 40 avui a l'interior de les comarques de Girona i més frenats aquests termòmetres a la línia de la costa, però amb un ambient càlid i xafogós. Per tant, calor molt intensa a tot el país, amb un matí de sol i amb una tarda amb ruixats que descarregaran en punts del Pirineu i també al voltant del massís dels Ports.
0: I temperatures a aquesta hora?
5: Ara mateix al voltant dels 27 graus a la ciutat de Barcelona, 24 a Tarragona, 22 a Lleida, 18 a Girona, 18 també a Vic, 16 a Puigcerdà i 27 a Badalona.
0: Pel que fa al trànsit, a causa de l'incendi de l'Anoia, un dia més aquesta hora està tallada en els dos sentits la carretera que uneix el municipi de Carme i la Pobla de Claramunt, la BB-2131, i per l'incendi de les Gavarres, al Baix Empordà, continuen tallades la carretera entre Santa Cristina d'Aro i Calonja, la GIB-6612 i també la GI-660, el tram que va de Calonja a Forallac. El transport públic, de moment, cap incidència destacable. Passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimecres 8 de juliol del 2026.
6: Barna Crèdit, el teu aliat financer per impulsar el creixement del teu negoci. T'oferim crèdits i préstecs hipotecaris amb garanties immobiliàries, amb una gestió àgil i clara, solucions adaptades a cada empresa i acompanyament proper. Barna Crèdit, la teva banca alternativa al centre de Barcelona. Demana informació al 93 487 1324 o entra a barnacredit.com.
7: Hora de renovar la roba de la teva llar? No et pots perdre les rebaixes de la Mallorquina. Descomptes de fins un 40% en llençols, tovalloles, coixins, cortines... No ho dubtis, si vols una llar plena d'estil i a uns preus increïbles, gaudeix de les rebaixes de la Mallorquina fins a un 40% de descompte. T'esperem a les nostres botigues de Plaça Universitat i de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
8: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
9: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
8: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
10: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
2: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't amb platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot!
14: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
15: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
16: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
17: És per això que totes les veus de RAC 1,
18: les que sentiu habitualment i les que no,
19: us volem donar les gràcies.
20: Gràcies en nom de tots els departaments.
21: El departament tècnic.
22: La producció de programes.
23: Marketing.
24: La recepció.
25: Les xarxes socials.
26: El servei d'assessorament lingüístic.
27: Els estudiants en pràctiques.
28: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
29: RAC 1. Tots som un milió.
30: Tot el que passa a RAC 1 i a RAC més 1 ho tens a rac1.cat.
31: El món a RAC 1.
0: 6:38, els bombers mantenen a ratlla bona part dels incendis que cremen a Catalunya, però encara està actiu el de Sentmenat, que ja ha calcinat 150 hectàrees.

0: El cos de bombers centra els esforços en l'incendi de Sentmenat perquè la resta evolucionen favorablement. De moment han aconseguit controlar tres dels grans focs que cremen a Catalunya. El de les Gavarres, que va començar divendres, un a la Segarra i un altre a la Conca de Barberà, que van començar ahir mateix. I també està estabilitzat el de l'Anoia, on s'ha aixecat el confinament que afectava més de 30.000 persones de diverses poblacions a la zona. En les últimes hores, doncs, s'ha fet un pas de gegant per extingir d'una vegada per totes tots aquests incendis, però, com dèiem, la mala notícia és que el de Sentmenat, que fa més de 48 hores que crema, encara no està estabilitzat. Ara mateix és el principal mal de cap dels bombers, que expliquen que les flames ja han calcinat més de 150 hectàrees i que té diversos punts amb revifades. La part positiva és que els agents han aconseguit reduir l'avenç de les flames al flanc dret i que han pogut aixecar també el confinament a més de 6.000 persones. Ara queden uns 300 veïns confinats, que són els de la zona del Farell i de Sant Sebastià de Montmajor. Anem en directe al centre de comandament dels bombers a Sentmenat. Eudald Puig, bon dia.
1: Bon dia, nit intensa dels bombers per continuar fent front a l'incendi que continua cremant. De moment ahir ja van poder estabilitzar algun dels punts que més els preocupava. Tot i això, l'inspector en cap dels bombers, David Borrell, apuntava que tot i encara queda feina per fer per tal d'estabilitzar-lo.
2: No podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat.
1: En poques hores s'incorporaran de nou els mitjans aeris en el que serà un matí clau per atacar l'incendi abans no es torni a complicar. A mitja tarda, amb el canvi desfavorable de les condicions meteorològiques al punt de les 8 d'aquest matí, els bombers actualitzaran l'estat de l'incendi i serà quan tindrem més informació de com evoluciona el foc.
0: Com explicàvem abans, els bombers també continuen treballant sobre la resta d'incendis, però tots evolucionen favorablement. El de les Gavarres ha cremat 2.200 hectàrees i hi ha una vintena de cases afectades i també un parell de carreteres que continuen tallades al Baix Empordà, la carretera entre Santa Cristina d'Aro i Calonge, la GIB-6612 i també la GI-660, el tram que va de Calonge a Forallac. A l'incendi de l'Anoia, que ha calcinat quasi 500 hectàrees, l'única zona que manté restriccions és la urbanització de les Garrigues, a la Pobla de Claramunt. El grup d'estructures col·lapsades del cos també està avaluant les cases que han quedat afectades per les flames i un cop tinguin els resultats, els veïns que van marxar podran tornar a casa. En aquest cas, també hi ha una altra carretera tallada en el dos sentits, la carretera que uneix el municipi de Carme i la Pobla de Claramunt, la BB-2131. En aquest incendi de l'Anoia, per cert, el SEM també ha hagut d'atendre 6 persones, un que està en estat menys greu i 5 que han estat lleu, tot i que ja està estabilitzat, les temperatures han de mantenir-se molt elevades les properes hores i per això els bombers encara hi treballaran amb 70 dotacions terrestres i dues d'aèries per evitar revifades i aconseguir controlar-lo. I sobre els altres dos focs que van començar ahir, el de la Segarra va cremar més de 100 hectàrees i va obligar a confinar diversos pobles, tot i que a aquesta hora només hi ha 4 masies que tenen l'ordre de no sortir de casa. Aquest incendi, per cert, va cremar diversos camps de cereal i va matar 800 porcs d'una granja. I l'altre incendi és el de la Conca de Barberà, que hauria començat per una màquina recol·lectora, també està estabilitzat després que hagi cremat, en aquest cas, més d'11 hectàrees. I tot i que sobre el terreny la cosa va clarament a millor, val a dir que avui el risc d'incendi és molt més alt que ahir, Pol.
3: El mapa dels agents rurals situa més de 400 municipis amb risc molt alt i més de 200 en risc extrem. Són el doble que dels que hi havia ahir. Per això Protecció Civil ha limitat l'horari de cega. Els municipis en risc extrem no es podrà cegar entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda i en aquests municipis tampoc no es poden encendre focs de cap mena. A banda, avui ja són 7 els espais naturals barrats pel risc d'incendi. No es pot accedir a Montserrat, al Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies i la Baronia de Rialb, a la Noguera, la Ribera Salada, el Solsonès i el Massís de les Gavarres, el Baix Empordà, i avui s'hi afegeix el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
0: I per cert que els bombers també treballen per controlar l'incendi que crema des de dissabte a la Catalunya del Nord. Va començar a Trevillac, ja ha cremat pràcticament 5.000 hectàrees, el foc encara està descontrolat, però els bombers són optimistes, preveuen que els veïns de 10 municipis puguin tornar a casa avui mateix. Ara bé, n'hi ha una quinzena més on encara una quinzena més de municipis on encara no s'hi pot tornar. L'incendi, en aquest cas, ha obligat a evacuar 12.000 persones i hi ha una cinquantena de cases afectades. Ara són les 6 i 43 minuts. Prop de 90 veïns del barri del Putxet de Barcelona han hagut de passar la nit fora de casa. Això després que ahir a primera hora del matí s'enduguessin un bon ensurt, quan un ensorrament va provocar un esvoranc en un pati interior de la zona i s'haguessin de desallotjar 93 pisos a correcuita. El forat tenia 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, però per sort no hi ha cap persona que hagi quedat ferida. Tot apunta que al darrere d'aquest incident hi ha les obres per construir el túnel de la línia 9 del metro. De fet, la tuneladora havia passat per sota d'aquests edificis afectats ara fa molt pocs dies. Ahir, durant tot el dia, els equips d'emergències van estar omplint-lo de formigó, aquest forat, i ara s'haurà d'acabar d'assegurar que cap edifici de la zona hagi quedat afectat. Fins que es confirmi, aquesta vuitantena llarga de veïns no podran tornar a casa seva, Udal Martínez.
4: En total són 8 les finques que van quedar desallotjades, 3 al carrer Teodora a la Madrid, 3 més a Sant Gervasi de Cassoles i 2 més al carrer de Rubinstein. Alguns veïns asseguren que els últims dies ja havien notat que apareixien algunes esquerdes a les parets o que els costava més del compte obrir algunes portes, especialment de les plantes baixes. En parlava aquesta nit al 9C de RAC1 la Carla, una de les afectades.
5: Mi calle en concreto, que es San Gervasi de Casoles, estaba levantada. Una vecina que vive en el edificio de enfrente me comentó que su terraza literalmente se había partido por la mitad. He escuchado bastantes ruidos y sí que grietas.
4: Tot i això, la responsable d'obres subterrànies del govern, Laura Carrasco, assegura que els avisos que havien rebut eren mínims.
6: Algunes patologies ja eren preexistents, ja s'havien inventariat a la inspecció prèvia que es va fer abans de l'inici de construcció del túnel, i algunes altres patologies actualment estan en estudi, en anàlisi, per concloure la vinculació que pugui tenir amb l'obra.
4: Aquest matí els bombers acabaran de comprovar l'estabilitat dels edificis i si hi ha afectacions estructurals.
0: I tot i que el CAR recorda el que va passar l'any 2005 al barri del Carmel, el govern deixa clar que les dues situacions no tenen res a veure. Aquell cop, l'esvoranc era 8 cops més gros i, segons les autoritats, el forat del Putxet no representa cap mena de risc pels veïns.
3: Ho ha dit la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que insisteix que tampoc hi ha perill que l'esvoranc creixi.
7: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, la tuneladora va avançant, es situen arcs metàl·lics i s'injecta el formigó, de manera que conforme va avançant la tuneladora es va assegurant. De fet, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït.
3: Tot i això, la síndica de Barcelona ha demanat informació a l'Ajuntament i al govern, i els grups de l'oposició barcelonins també reclamen explicacions al govern municipal del PSC.
0: Ara són 6:45 del matí.
8: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: El Mundial de Futbol ha arribat als quarts de final. Els últims de classificar-s'hi han estat l'Argentina i Suïssa, que precisament s'enfrontaran en la propera ronda. L'Albiceleste hi ha accedit després d'una remuntada memorable liderada per Leo Messi, mentre que aquesta matinada Suïssa s'ha desfet de Colòmbia a la tanda de penals, Pedrol.
9: Sí, la classificació de Suïssa ha quedat, això sí, eclipsada per una nova exhibició de Leo Messi, que hi va liderar una remuntada pel record de l'Argentina contra Egipte. A més, el guió va ser de pel·lícula. Messi va començar fallant un penal i Egipte va arribar al minut 78 guanyant 0-2. Semblava, doncs, que l'Argentina no hi tenia res a fer, però Messi encara no havia dit l'última paraula. Primer de tot va posar la centrada perquè el Cuti Romero marqués l'1-2 de cap. Després va empatar el mateix Messi amb un golàs al minut 83 i al minut 2 del temps afegit, és a dir, al 92, Enzo Fernández va desfermar l'eufòria amb el gol de la victòria també de cap. Messi va acabar emocionat, plorant a llàgrima viva i mantejat pels seus companys. I uns minuts més tard, Jan Fred reconeixia que s'havia tret un pes a sobre.
10: Creo que fue un alivio para todo por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, de lo que hacemos, y ojalá sigamos.
9: En canvi, la selecció d'Egipte va acabar molt emprenyada amb l'arbitratge i amb el VAR. Primer de tot, el sistema de videoarbitratge va intervenir per anul·lar un golàs de l'equip africà per una trepitjada prèvia a Lisandro Martínez. En canvi, no va intervenir al temps afegit en una jugada en què Egipte va reclamar penal sobre Mo Salah. Per tant, per resumir-ho tot, en un costat del quadre, l'Argentina s'enfrontarà a Suïssa i Anglaterra a Noruega, i en l'altre, demà, França se les veurà contra el Marroc, i divendres a les 9 del vespre la selecció espanyola jugarà contra Bèlgica. El partit es jugarà a Los Angeles, on l'equip de Luis de la Fuente acaba d'aterrar ara mateix.
0: Doncs anem cap allà, cap a Los Angeles, amb l'enviat especial de RAC1 al Mundial, Damià López, bon dia.
11: Bon dia, les seleccions d'Espanya i Bèlgica ja són a Los Angeles, on divendres s'enfrontaran als quarts de final del Mundial, un enfrontament que suposa la reedició dels quarts de Mèxic 86, quan Bèlgica va eliminar Espanya als penals amb la mítica errada d'Eloy Olaya. La selecció espanyola és molt favorita per passar semifinals, arriba en un gran moment amb alguns dels seus jugadors en plenitud, com és el cas de Dani Olmo o el de Rodri, que a mesura que avança el Mundial s'apropa a la seva millor versió. Luis de la Fuente ha trobat definitivament el seu 11 i no sembla disposat a tocar-lo, amb el propi Olmo, Pedri i Lamine Yamal i amb Cubarsí al costat de la porta, al centre de la defensa. Avui Espanya farà un entrenament a l'estadi de Los Angeles Galaxy i Bèlgica ho farà a la Universitat de Loyola. Demà dijous, espanyols i belgues sabran a qui s'enfrontaran a semifinals. Cas que guanyin divendres, el seu rival sortirà del França-Marroc.
0: I encara vinculat amb el Mundial, si recordeu aquella senadora del Paraguai que va dirigir insults racistes a Kylian Mbappé, ara ha amenaçat de denunciar el futbolista per violència masclista.
9: Sí, la política es diu Celeste Amarilla i en les últimes hores se les ha tingut amb l'estrella de la selecció francesa. Doncs bé, ara diu que estudia carallar-s'hi després que el jugador del Real Madrid la qualifiqués de dona menyspreable.
12: No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso.
9: La senadora també va intentar justificar els seus insults racistes fa uns dies a Twitter, però ho va fer a la seva manera. Sosté que són coses que es deien a la seva època.
12: Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual.
9: El Real Madrid ha fet pinya amb Kylian Mbappé i ha demanat explicacions a la política paraguaiana. També ho ha condemnat la FIFA.
8: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita els Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 del matí, i ara que parlàvem del Mundial, aquesta matinada un agent de la Guàrdia Antiimmigració de Donald Trump ha matat un migrant d'un tret durant un operatiu a Houston, a l'estat de Texas, als Estats Units, on s'està jugant la Copa del Món. Tal com ha informat la Casa Blanca, la víctima era un home mexicà que vivia als Estats Units de forma irregular. El Departament de Seguretat justifica la mort d'aquest migrant excusant-se que la gent ha obert foc en defensa pròpia.
3: Els agents de l'ICE van intentar aturar un vehicle com a part d'un operatiu per detenir la víctima. Segons la versió del govern nord-americà, l'home va intentar fugir, va embestir un vehicle oficial amb el seu cotxe i va desobeir diverses ordres policials que l'obligaven a aturar-se. Com en altres ocasions, l'ICE argumenta que aquest ciutadà mexicà va fer servir el seu vehicle com una arma i que va intentar atropellar un dels agents que hauria disparat per protegir-se. L'FBI ja s'ha fet càrrec d'aquesta investigació. Aquest any, almenys 6 persones han mort per operacions de la Guàrdia Antiimmigració de Donald Trump, incloent-hi 2 ciutadans nord-americans.
0: I mentrestant, Donald Trump ha tornat a recuperar el seu desig de voler controlar Groenlàndia. El president dels Estats Units amenaça de nou de fer saltar pels aires la cimera de l'OTAN, que se celebra avui a Turquia. Escalfant-la amb unes declaracions que han servit per desenterrar una qüestió que ja semblava del tot oblidada, la sobirania d'aquesta gran illa de l'Àrtic, que a dia d'avui, evidentment, és territori danès.
13: Perquè Groenlàndia no ha ajudat Dinamarca. És una part dels Estats Units i ara està envoltada de vaixells de la Xina i de Rússia. I, per tant, aquest territori l'hem de controlar als Estats Units. I no cal que gastem diners. És tan fàcil com retirar totes les tropes d'Europa. Perquè, com sabeu, Europa és un lloc irreconeixible respecte a fa 20 anys. Cal anar molt en compte amb la immigració i l'energia.
0: El govern de Dinamarca ja ha contestat Donald Trump i li ha deixat clar que l'illa no està en venda tal com ho han decidit els mateixos ciutadans de Groenlàndia. 8 minuts i les 7 de tornada a casa nostra, el president de l'Aragó ha amenaçat de denunciar la direcció del MNAC. Jorge Azcón considera que estan impedint el trasllat de les obres de Sixena.
3: Ho ha dit en un acte del periòdic on ha advertit que les responsabilitats penals són personals i diu que poden pagar car el fet de posar bastons a les rodes a la reubicació d'aquestes pintures.
14: Quien no col·labore en la ejecución de la sentencia puede tener responsabilidades penales. No conozco a los responsables del MNAC, pero les aconsejaría que su actitud sea de mayor colaboración de la que estamos viendo a día de hoy. Los debates políticos son lo que son, pero las responsabilidades penales son personales.
3: Azcón també ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa. Segons ell, la Generalitat li havia promès que un cop la sentència pel Suprem fos ferma, col·laborarien en el trasllat dels murals. Però, segons Azcón, diu que s'han trobat amb una realitat molt diferent.
0: Set minuts i les 7 del matí.
15: RAC 1.
16: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
17: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
18: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
19: Verisure.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
21: Mmm, això és boníssim. D'on és?
22: És de Dia.
21: De debò?
22: Sí.
21: Molt bé.
22: Avui a Dia, l'orxata de la marca Dia per només 0,99 al bric d'un litre. De debò. Molt bé.

0: estimar.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal.
1: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
2: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
1: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
3: Un river...
4: Va, Joel, anem tirant.
5: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
1: Amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
6: RAC 1.
1: Tots som un milió. Us hi esperem. El món a RAC 1.
7: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
8: Si tu ets d'aquelles persones molt aficionades a enviar GIFs per WhatsApp i els buscaves, directament allà a WhatsApp, et sortia buscar en tenor i tu buscaves i l'enviaves, però ja no surt el tenor. Ara Google, perquè tenor és de Google, ha tallat l'accés a les aplicacions de missatgeria i altres aplicacions i ja no es pot buscar tenor i ara surt Gify o Gify i no és el mateix, no hi ha la mateixa quantitat de GIFs, no està aquell que busques. Però ara et diré el truc perquè puguis buscar des del mateix WhatsApp els GIFs de tenor, perquè si no fas servir el teclat de Google, jo te'l recomano molt. Baixa't el, i el teclat de Google, a banda de tecles amb lletres, té altres funcionalitats, com per exemple un porta-retalls avançat, o també la possibilitat d'inserir GIFs. Si tu toques el botonet de GIF del teclat de Google, allà sí que et sortirà l'opció de buscar a tenor, perquè tenor és de Google i el teclat és de Google, i això sí que ho té. I si busques aquí, sense sortir de WhatsApp, directament des del teclat, et sortiran aquells GIFs tan bonics dels gatets que tu volies. Que potser no ho has de fer servir mai, però no està de més saber-ho.
7: Hi ha 3 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
9: El documental Bank My Box, la història de Robin Bird, es todo un descubrimiento porque Bird, ahora ya una mujer de más de 70 años, fue actriz porno, empresaria, productora y presentadora de un programa en la televisión pública de Nueva York durante 2 décadas. Utilizó la plataforma para hablar y defender el sexo seguro y a la comunidad LGTBIQ+, durante los 80, cuando el SIDA era ignorado por el gobierno. La película intercala la dimensión pública y política de Robin Bird, que litigó también para defender la libertad de expresión, con la privada, mostrando a una mujer ya mayor, divertida y sin filtros, junto a su marido desde hace 50 años que sufre demencia. Es tan sorprendente como entrañable. Bank My Box está disponible en HBO Max.
7: I al diàleg...
1: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
7: Joan Ferrer, bon dia.
10: Bon dia, Víctor Cullell. A Europa FM parlen d'una cantant que es mou en transport públic.
11: A Jesús Julián le flipan los casi 5 minutazos como activa que dura el Running Up That Hill de Kate Bush.
12: Vas amb bus.
11: Kate Bush.
12: Ets com et mous.
10: I la Mònica Usar cada dia té la veu més greu.
13: I en una tursi, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
14: Abel. És macho, com jo.
13: Perdona, Abel.
15: Que és entrada, no mai, ara.
13: Divendres.
16: Chorradas, no me convences.
15: Sí, no, jo l'acostum.
16: Te lo agradezco mucho, basura. Ahora me dejas continuar.
15: Entra bona i raonablement bona.
7: Excel·lent.
17: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
6: RAC 1.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 8 de juliol de 2026. Avui arribem al pic de l'onada de calor amb temperatures extremes al centre del dia. De fet, ja comencem amb valors que sobrepassen, atenció, els 25 graus en punts de la costa i que al migdia superaran altre cop la línia dels 40 a Ponent, a l'Ebre i també en zones de les comarques de Girona. Tot plegat amb sol al matí i ruixats de tarda al Pirineu. La calorada continua disparant el risc d'incendi, però els bombers han aconseguit estabilitzar la majoria dels que encara cremen a Catalunya. Ara el que més preocupa és el de Sentmenat, que continua actiu i obliga a confinar 300 veïns. De seguida anirem cap allà. La bona notícia és que els bombers ja han controlat els incendis de les Gavarres, la Segarra i la Conca de Barberà i esperen fer el mateix amb el de l'Anoia avui mateix. A Barcelona ahir també vam tenir un ensurt important. Les obres de la línia 9 del metro van obrir un esvoranc en un pati interior del barri del Putxet i han obligat a desallotjar un centenar de veïns de 8 edificis. Parlarem de tot plegat a la tertúlia avui amb Anna Gómez, Ramon Rovira, Xavier Melero, Ferran Casas i Janet Sanz, amb Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. Al Mundial, l'Argentina es classifica pels quarts de final després d'una victòria èpica contra Egipte. Els de Leo Messi perdien 0-2 al minut 78, però l'astre argentí va aparèixer amb una centrada milimètrica rematada per Cuti Romero i un golàs al 83 per empatar el partit. Després, ja el descompte, Enzo Fernández va culminar la remuntada. El rival de l'Argentina serà Suïssa, que aquesta matinada ha eliminat Colòmbia als penals. Encara als Estats Units, Donald Trump torna a desafiar Dinamarca i reclama el control de Groenlàndia. En les últimes hores també ha reprès els atacs contra l'Iran. I a França, Marine Le Pen confirma que serà candidata a les eleccions presidencials de l'any que ve, després que la justícia li hagi rebaixat la pena d'inhabilitació per corrupció. De tornada a Catalunya, el conflicte per les obres de Sixena s'eternitza. Ara el president de l'Aragó, Jorge Azcón, amenaça de denunciar la direcció del museu si no cedeix i envia els frescos. Avui, que també porta cua la comparació que va fer ahir Alberto Núñez Feijóo, veu l'absentisme laboral com un càncer, ras i curt, i vol retallar el sou als treballadors de baixa. El PP sembla, però, que competeixen per veure qui la diu més grossa. També ahir Isabel Díaz Ayuso va alertar que el nou model de finançament que planteja el govern espanyol és un pas decisiu cap a la independència de Catalunya. En música, avui arrenca el Festival Cruïlla, que fins dissabte omplirà el Fòrum de Barcelona de nostàlgia dels 90, de nous talents i també d'artistes de l'escena local. Hi tindrem els Pixies, els Garbage, també Rigoberta Bandini o Sidoní, entre molts d'altres. Aquest matí, a partir de les 11, repassarem el cartell amb el director del Cruïlla, en Jordi Herreruela, i també sumarem a la conversa dos dels humoristes de RAC1 que participen al Cruïlla Comèdia. Són en Manel Vidal, de La Competència, i l'Alba Segarra, dels Taloners. I amb en Joan Ferrer i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
2: Sí, que l'incendi de Sentmenat continua actiu. Les flames ja han cremat 150 hectàrees, encara hi ha 300 persones confinades. N'hi ha més de 6.000, però, que ja han pogut tornar a casa després que aquesta nit s'hagi enviat una alerta als mòbils de la majoria de municipis afectats.
0: Doncs anem ara mateix en directe cap al centre de comandament dels bombers, a Sentmenat. Allà hi tenim l'Eudal Puig. Molt bon dia, Eudal.
3: Bon dia. Sí, els bombers segueixen treballant amb aquest incendi. Aquesta nit ha estat intensa, com ens asseguraven alguns bombers des del centre de comandament situat aquí a l'Institut de Sentmenat. Ara centren tots els esforços en atacar represes importants en el flanc dret, però tot i això encara no el poden donar per estabilitzat, ho apuntava l'inspector en cap dels bombers, David Borrell.
4: No podem dir que s'ha estabilitzat, però sí que tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al flanc dret, doncs tot això ara diguéssim que ja està més estabilitzat.
3: Aquest matí serà clau per poder-hi fer front abans no torni a complicar-se el temps amb el vent que girarà a la tarda. Ahir es va aixecar el confinament a diverses urbanitzacions, però l'urbanització del Farell i la pedania de Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen totes dues a Caldes de Montbui, encara estan confinades, afecta en total unes 300 persones. Els mitjans aeris tornaran a incorporar-se aquest matí i se sumaran al centenar d'efectius que treballen per apagar el foc, que ja ha cremat unes 130 hectàrees. Els bombers actualitzaran l'estat de l'incendi al punt de les 8 d'aquest matí.
0: N'estarem pendents, gràcies, Eudal. La bona notícia, però, és que ara mateix el de Sentmenat és l'únic incendi delicat. Els bombers esperen donar per controlat el de l'Anoia aquest mateix matí.
2: Sí, ja s'ha aixecat el confinament, que afectava més de 30.000 persones de diverses poblacions a la zona, tot i que encara hi ha 70 dotacions terrestres treballant-hi, i la resta d'incendis també evolucionen favorablement. De moment han aconseguit controlar 3 dels grans focs que cremen a Catalunya: el de les Gavarres, que des de divendres ha cremat 2.200 hectàrees, amb una vintena de cases afectades; el de la Segarra, que va calcinar més de 100 hectàrees i que va matar 800 porcs d'una granja; i el de la Conca de Barberà, que està estabilitzat després que hagi cremat més d'11 hectàrees. El de la Catalunya del Nord, per cert, també continua actiu, però els bombers preveuen que els veïns de 10 municipis puguin tornar a casa avui mateix.
0: I els bombers també recorden que no podem abaixar la guàrdia perquè el risc d'incendi avui és més alt que ahir i les temperatures no afluixen.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Mònica, sí. Venim d'una nit tòrrida, sí. Ruenta, en algun punt del país, ruent.
6: Exacte.
0: I avui les temperatures sí. Que tornen a ser extremes.
6: Sí, pugen les temperatures, un ascens més pronunciat, sobretot a les comarques de Girona i punts de la costa i del

0: Ford Covesa.
1: I ho fem amb les millors ofertes Ford de l'any a promoscovesa.com.
0: Ford Puma Híbrid per només 17.995 euros.
1: I molt més pel 50è aniversari Ford Covesa.
0: Etiquetes Eco i Zero i el millor finançament a...
1: Covesa Badalona, Mataró, Mollet i Sabadell.
0: Covesa Girona, Blanes, Terrassa i Martorell.
1: Si vols un Ford, promoscovesa.com.
2: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones?
3: Estudia el grau en arquitectura a La Salle Universitat Ramon Llull i aprèn en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats i donen resposta als reptes del present i del futur.
2: La Salle Universitat Ramon Llull.
4: Aire, no, que respirarem més frescament, entre cometes, entre divendres i dissabte, però després torna a pujar la temperatura a partir de diumenge.
5: Deies, dimarts podríem batre rècord de temperatura?
4: Sí.
5: No sé si t'atreveixes a fixar...
4: No, no m'atreveixo a fixar el valor, perquè més queden dies i són fenòmens a vegades molt locals, però de moment el rècord de temperatura màxima a Catalunya el tenim de l'any 2023 al Pantà de Darnius de 45,1. Veurem si es podria sobrepassar aquesta temperatura i marcar un nou rècord al nostre país.
5: Serà rècord en algun punt concret del país?
4: A veure, de moment les temperatures més elevades es veuen cap al Pla de Lleida interior de l'Ebre, però ho anirem veient segons la situació. Només que ens bufi un vent del sud, per exemple, sud-oest en alguna zona, podria canviar. Ho anirem veient si és Catalunya Central, comarques de Ponent, comarques de Girona, com va passar l'última vegada. Ho anirem veient, però podríem tenir nous valors de rècord.
5: I ho anirem seguint amb la Mònica
4: Usart. Sí. I amb poca pluja, només ruixats avui demà a la tarda, en punts del Pirineu, però la resta sense aigua.
5: Tot molt esperançador. Les 7 i 9 minuts del matí.
6: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
5: Més enllà dels incendis, també d'aquesta calor infernal que vivim aquests dies, i calceu-vos perquè en vindrà més, a Barcelona continuem pendents d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 al barri del Putxet.
7: Sí, que ha obligat a desallotjar 90 persones de 8 edificis que han passat la nit fora de casa, tot plegat després que hi un ensorrament afectés un pati interior, sense cap ferit. Tot apunta que el van provocar les obres per construir el túnel de la línia 9 del metro, perquè la tuneladora havia passat per sota dels edificis afectats fa pocs dies. El forat té 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, amb epicentre a la pizzeria Verona, molt coneguda al barri. El gerent del local, Domingo Fines, ha explicat a RAC1 que només a pujar la persiana ja va veure que el forat s'havia cruspit al lavabo del local.
8: Y veía como que había una luz encendida, digo, pero esa no es nuestra luz. Digo, uy, qué luz más blanca, qué raro, qué ha pasado. Y cuando me he puesto a caminar para adentro he visto que se había tragado toda la tierra para abajo.
7: Ahir, durant tot el dia, els equips d'emergències van estar omplint el forat de formigó. Ara s'haurà d'acabar d'assegurar que cap edifici de la zona ha quedat afectat.
5: Clar, veient les imatges, sentint aquest testimoni que deia com li havia xuclat el lavabo del pati interior, un li ve el cap a la memòria les escenes del barri del Carmel d'ara fa 25 anys que es van viure a Barcelona de fa 21 anys. El govern deixa clar, però, que no tenen res a veure, Víctor.
7: Sí, segons la Generalitat, al Putxet no hi ha perill pels veïns perquè l'esvoranc del Carmel va tenir més de 30 metres de diàmetre i 35 de profunditat, és a dir, que va ser molt més gros que el del Putxet. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que els sistemes de perforació d'última generació garanteixen que no passi res.
9: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, és... La tuneladora va avançant, es situen arcs metàl·lics i s'injecta el formigó, de manera que, conforme va avançant la tuneladora, es va assegurant. De fet, sota aquesta cavitat, el que tenim ara és túnel formigonat i construït.
7: I Paneque també ha confirmat que els propers dies la tuneladora seguirà excavant amb normalitat.
5: Les 7 i 11, Leo Messi continua engrandint la seva llegenda al Mundial de Futbol. Ahir va liderar una remuntada memorable de l'Argentina, que ara s'enfrontarà a Suïssa en els quarts de final.
10: Sí, l'equip s'ha eliminat de matinada a Colòmbia als penals, però això ha quedat eclipsat per una nova exhibició de Messi, que ahir va posar-se l'equip a l'esquena per encapçalar una remuntada pel record contra Egipte. Messi va començar fallant un penal i Egipte va arribar al minut 78 guanyant 0-2. Semblava, doncs, que l'Argentina no hi tenia res a fer, però Messi encara no havia dit l'última paraula. Primer de tot, va posar la centrada perquè el Cuti Romero marqués l'1-2 de cap. Després va empatar amb un golàs al minut 83 i al minut 2 del temps afegit, és a dir, al minut 92, Enzo Fernández va desfermar la bogeria amb el gol de la victòria també de cap. Messi va acabar emocionat, plorant a llàgrima viva i mantejat pels seus companys, i uns minuts més tard, Jan Fred reconeixia que s'havia tret un pes a sobre.
11: Creo que fue un alivio para todo por cómo siguió el partido, porque...

0: No es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, de lo que hacemos, y ojalá sigamos.
1: M'encanta aquest punt humil de Leo Messi, que sempre refereix a grup. És a dir, que tot i que ell va abanderar i va liderar la remuntada d'ahir de l'Argentina, que va ser èpica i va ser un partit meravellós per a aquells que us agrada el futbol i per als que som més de bàsquet, però sempre pensa en l'equip. Això està molt bé. Diu tot, molt de Leo Messi.
2: Tot i que amb 39 anys continua sent el millor de llarg de l'Argentina. Vull dir que,
1: de fet, ahir va treure l'Argentina del sarcòfag, pràcticament.
2: Sí. Oh,
1: vinga,
2: molt
1: però
2: bé.
1: Egipte, molt bé, molt escolta, bé. Què vol dir molt bé?
2: No.
1: Què et penses, que només en saps tu de futbol o com va?
2: Va ser un faraó Messi. En tot cas, la selecció d'Egipte, per cert, que va acabar empipadíssima, indignada amb l'arbitratge i amb el VAR. Primer de tot, el sistema de videoarbitratge va intervenir per anul·lar un golaç de l'equip africà per una trepitjada prèvia a Lisandro Martínez. En canvi, no va intervenir el temps afegit en una jugada en què Egipte va demanar penal sobre Mo Salah. El seleccionador d'Egipte, Hossam Hassan, assegurava directament que els van robar el partit.
3: Not fair. The world is not fair.
4: No és just. El món no és just. No hi ha joc net a l'esport. No n'hi ha. No estic convençut amb el partit. Sí, amb el meu equip. Però no seré diplomàtic dient que hem tingut mala sort. Diré que ens han perjudicat de manera deliberada i ho dic amb total seguretat.
2: En un costat del quadre, l'Argentina s'enfrontarà a Suïssa i Anglaterra a Noruega, i en l'altre, demà França se les veurà contra el Marroc, i divendres a les 9 del vespre la selecció espanyola jugarà contra Bèlgica.
1: Però encara vinculat al Mundial, recordeu aquella senadora del Paraguai que va dirigir insults racistes a Kylian Mbappé? Us ho explicàvem ahir aquí al Món a RAC1. Doncs ara ha amenaçat de denunciar-lo, atenció, per violència masclista.
2: La política es diu Celeste Amarilla i en les últimes hores se les ha tingut amb l'estrella de la selecció francesa i del Real Madrid. Doncs bé, ara diu que estudia carallar-s'hi després que el futbolista la qualifiqués a Twitter de dona menyspreable.
5: No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso.
2: La senadora també va intentar justificar els seus insults racistes a Twitter, però ho va fer d'aquella manera. Sosté que són coses, doncs, que es deien a la seva època.
5: Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual.
1: I diu que li ha de demanar disculpes Kylian Mbappé, i sí, amb l'argument d'abans era diferent, es deia, escolta, i no passava res.
2: Sí, tal qual.
1: Molt bé, què ha fet el Real Madrid?
2: Doncs fer pinya amb el seu jugador, i ha demanat explicacions a la política paraguaiana, també ho ha condemnat la FIFA.
1: Doncs, mestre, mentre s'està jugant aquest Mundial, a un quart de vuit del matí, a l'Orient Mitjà, després d'uns dies de treva, els Estats Units han tornat a atacar l'Iran.
6: Sí, segons l'exèrcit nord-americà, ho han fet després que Teheran hagi bombardejat un vaixell a l'estret d'Hormuz. En un comunicat, el Pentàgon assegura que la República Islàmica ha violat l'alto al foc i que els atacs estaven del tot injustificats, tot plegat després que ahir s'ataqués un vaixell de Qatar mentre navegava a prop d'aquest pas marítim. Els atacs coincideixen, per cert, amb els actes pel funeral de l'exlíder suprem Ali Khamenei.
1: També de la crònica internacional ens desplacem fins a França, perquè allà Marine Le Pen ja ha anunciat que serà candidata a les eleccions presidencials franceses de l'any que ve, tot i que la justícia l'ha condemnat per malversació de fons públics.
6: Sí, el Tribunal d'Apel·lació li ha rebaixat la condemna inicial i també el temps d'inhabilitació, i això li permetrà tornar-se a presentar. Així ho confirmava ahir al vespre ella mateixa a la televisió francesa, és TF1.
7: Donc ce soir je suis candidate à
8: l'élection. Aquesta nit encara sóc candidata a les eleccions presidencials. Jo mateixa presentaré un recurs per veure si arriba al Tribunal de Cassació. Si la Fiscalia vol provocar un escàndol, que ho faci, però el cas s'arxivarà tan bon punt el vegin. Faré campanya sense portar el braçalet electrònic ni un sol dia. Jo mantinc que som innocents d'aquest delicte de malversació de fons públics pel qual ens van condemnar.
7: Por lequel nous avons été condamnés.
6: La sentència també obliga Marine Le Pen a complir una pena de presó domiciliària d'un any duent un braçalet electrònic.
1: De tornada a casa nostra, el president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha amenaçat de denunciar la direcció del MNAC perquè considera que estan impedint el trasllat de les obres de Sixena.
6: Ho ha dit en un acte del periòdico, on ha advertit que les responsabilitats penals són personals i que poden pagar car, a la direcció del MNAC, el fet de posar bastons a les rodes a la reubicació de les pintures.
9: Quien no colabore en la ejecución de la sentencia puede tener responsabilidades penales. No conozco a los responsables del MENAC, pero les aconsejaría que su actitud sea de mayor colaboración de la que estamos viendo a día de hoy. Los debates políticos son lo que son, pero las responsabilidades penales son personales.
6: Azcón també ha carregat contra el president Salvador Illa. Segons el president de l'Aragó, la Generalitat li havia promès que un cop la sentència del Suprem fos ferma, col·laborarien en el trasllat dels murals, però Azcón diu que s'ha trobat amb una realitat molt diferent.
1: I qui també l'ha dit de l'alçada d'un campanar és Alberto Núñez Feijóo, que ha definit l'absentisme laboral com un càncer. De fet, amb aquest comentari desafortunat, el líder del PP ha plantejat retallar el sou als treballadors que estiguin de baixa i s'emmiralla en països com Alemanya, que ja han aplicat primeres retallades en drets socials. Però atenció, ja que parlem d'estracanades, perquè Isabel Díaz Ayuso també n'ha dit una en les últimes hores, Víctor.
6: Sí, creu que el nou model de finançament del govern espanyol és un pas més cap a la independència de Catalunya.
10: El ministro de Hacienda ayer convocó al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer un nuevo paripé. Y por cierto, solo buscando una vez más la compra de voluntades, contentando a ella y a los independentistas, que a día de hoy son exactamente lo mismo. Resultado, buscar financiar 7 veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
6: El nou sistema de finançament es debatrà entre el govern espanyol i les comunitats autònomes el dia 29 de juliol.
1: Els tribunals d'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra els 3 agents dels Mossos d'Esquadra involucrats en el retorn fugaç de Carles Puigdemont.
6: Va passar l'agost del 2024 a Barcelona, coincidint amb la investidura de Salvador Illa. El tribunal ha donat la raó als recursos de la Fiscalia, de Vox i de Teuir, i ha revocat la decisió del jutjat d'instrucció que havia arxivat la causa. L'Audiència descarta que els Mossos cometessin un delicte de desobediència o d'encobriment, però sí que hi veu indicis d'un possible delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
1: I si circuleu habitualment per l'AP7, això us interessa. Abans que acabi l'any, els conductors podran saber en temps real si hi ha retencions, sinistres o bé incidències en aquesta via ràpida.
6: És una de les mesures que prepara el Servei Català de Trànsit per gestionar el trànsit per la via més freqüentada de Catalunya. A partir de la tardor vinent, en l'aplicació mòbil de trànsit, hi haurà un sistema d'avisos en temps real amb missatge de veu sobre el que passi a l'AP7. Aquest sistema, que forma part de les mesures del Pla de Seguretat Viària de Catalunya, incidirà en qualsevol aspecte del trànsit, siguin retencions, accidents o fins i tot l'aparició de fenòmens meteorològics, un sistema que preveu avisar també per missatge de veu per evitar que el conductor es distregui utilitzant el telèfon mòbil.
1: I avui a Barcelona arrenca una nova edició del Festival Cruïlla.

0: Sí, des d'aquesta tarda fins dissabte al Parc del Fòrum, que es torna a omplir de música amb el Suet, que escoltem de fons, també els Pixies, David Byrne, Garbage, però també talent local com Sidoní. O Rigoberta Bandini, la Ludwig Bang i molts d'altres.
1: Repassarem el cartell del Cruïlla a partir de les 11 amb el seu director, en Jordi Herreruela. Són les 7 i 20 minuts del matí.
2: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
1: El trànsit.
3: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
1: Des del RAC, comptant cotxes, com sempre, en Ferran Aràndiga, bon dia.
4: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències destacables. Per tant, parlem d'aquestes retencions que ja tenim formades amb intensitat als accessos i voltants de Barcelona. Tenim cues en tot el vessant Besòs, destacant el nus de la Trinitat, que de retruc doncs ja afecta les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la ronda de dalt tenim cues fins al punt de la Vall d'Hebron i a la ronda litoral amb cues de 5 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim congestió d'entrada a Barcelona, ja per l'A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, i també a l'altura de Molins de Rei en direcció a Barcelona. Pel que fa al sector del Vallès, a hores d'ara, doncs també ja trobem lentitud per la AP7 en direcció a Tarragona fins a l'altura de Barberà del Vallès, i també un quilòmetre de cues a Mollet en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
1: 7 i 22, el diàling. Joan Ferrer, bon dia de nou.
7: Bon dia. Mira, com que ahir es van batre rècords de calor a la Ribera d'Ebre i al Priorat, els dedico un diàling a les dues comarques. Un és del Bundó.
8: Saps si la resta del Priorat... del Priorat, disculpi, tenen problemes en alguns casos amb la mobilitat en algunes zones del Priorat. En algunes comarques, per exemple, el Priorat...
9: Bueno, un whisky a dormir.
7: Y la otra de la SER.
10: El fuego se ha propagado muy rápido en las últimas horas y las tareas para estabilizarlo no están siendo fáciles. El municipio que se está llevando lo peor es el de Torre del Español, pero también afecta a Vinabra, La Palma d'Ebre, Flix y Maials.
7: Són les dues comarques més calentes.
1: Ai, Flix, vinga, Joan, gràcies. 7 i 22.
2: RAC 1.
11: En aquest de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 neguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí, fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
12: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
13: Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del Temple Romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
14: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mare amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
15: Troba el teu lloc amb ParkClick.
16: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
17: Ei, i tu, cada quan rentes el cotxe?
18: Jo? Cada dia?
17: Llavors tu, més que un cotxe net, tens un cotxe clean.
19: Subscriu-te a Repsol Clean des de 4,95 euros al mes i renta el cotxe cada dia. Amb productes de primera qualitat amb més de 570 àrees de rentat. Repsol Clean, el millor rentat de Repsol.
4: Tens una nau industrial? Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masacs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masacs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masacs.com.
20: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare.
21: Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials.
20: Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare.
21: Tots els centres de Gracare estan homologats per CatSalut.
20: Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
22: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
23: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
24: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
25: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
24: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
25: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
24: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
25: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
26: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
27: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
23: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
2: RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
1: Les 7 i 27.
2: Cada dia, una idea.
1: Anem a veure què li passa avui pel cap al Xavi Puig.
28: Estudiar a fons el cervell de qui va inventar el frigopié.
29: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
1: Aviam què ens proposa avui en Pep Prieto.
30: Les onades de calor sempre han estat un bon marc per explicar històries d'alta intensitat. És el cas de Tarda Negra, tot un clàssic dels anys 70 que amb el temps no para de millorar. Els protagonistes són uns atracadors de segona fila que es proposen robar a un banc de Brooklyn. Però el que havia de ser entrar i sortir es converteix en una crisi amb hostatges i un espectacle mediàtic. És un dels thrillers que més han impactat en la modernitat i és normal, perquè la seva mirada crítica ens mostra una Amèrica que encara peca dels mateixos vicis. També brilla per la presència de dos veritables monstres de la interpretació, Al Pacino i John Cazale. Trobareu Tarda Negra a Filmin i Movistar.
31: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: I obrim el Santify i escoltem la cançó que ens proposa el líder de Love of Lesbians, Santi Balmes.
32: Molt bon dia, Catalunya. Entre un 5 i un 10% de la gent no té veu interior. No hi ha cap monòleg ni discussió imaginària amb un mateix, ni allò de per què li he dit això a la meva parella. Està clar que Servidor no és d'aquesta minoria i potser, ben mirat, ja m'agradaria mutejar la meva veu interior perquè és la persona més pesada que conec. El Santify d'avui és The Sounds of Silence, de Simon & Garfunkel. Hello,

0: Són 8:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Els bombers centren els esforços a estabilitzar l'incendi de Sentmenat, que continua actiu i que ja ha cremat unes 150 hectàrees. Des del centre de comandament dels bombers en aquest municipi, a Sentmenat, hi ha l'Au del Puig.
1: Hores clau per combatre l'incendi de Sentmenat, que de moment ja hauria cremat unes 160 hectàrees, una xifra que anirà a més perquè encara continua actiu, tot i que des del centre de comandament ja no es veu la columna de fum que hi havia. I en poca estona ha d'arrencar una reunió amb bombers, alcaldes, policies locals, agents rurals i altres autoritats per analitzar l'evolució de l'incendi, un foc que segueix cremant i que els bombers encara no donen per estabilitzat.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
3: Que la resta d'incendis evolucionen favorablement. Ja està controlat el de les Gavarres, el de la Segarra i el de la Conca de Barberà i el de l'Anoia. Els bombers esperen controlar-lo avui mateix.
2: A Barcelona ja han acabat d'omplir de formigó l'esvoranc que ha aparegut al barri del Putxet. Tot apunta que l'han provocat les obres de la línia 9 del metro. Hi ha 90 veïns que han dormit fora de casa.
4: La selecció argentina jugarà contra Suïssa als quarts de final del Mundial. Aquesta matinada l'equip suís ha eliminat Colòmbia als penals, mentre que l'Argentina va guanyar 3-2 a Egipte amb una remuntada liderada per Leo Messi.
3: El president de l'Aragó amenaça de denunciar penalment els responsables del MNAC en un acte del periódico. Els ha acusat d'impedir el trasllat de les obres de Sixena. Diu que ho poden pagar molt car.
2: Alberto Núñez Feijóo titlla l'absentisme laboral de càncer per l'estat espanyol. Per això el líder del PP proposa retallar el sou als treballadors que estan de baixa.
3: I avui arrenca a Barcelona el Festival Cruïlla. Fins dissabte passaran pel Parc del Fòrum grans noms de la música com els Pixies, Sweat, David Byrne, The Hives o Tudor Cinema Club.
4: I la senadora del Paraguai que va dirigir insults racistes a Kylian Mbappé ara ha amenaçat de demandar-lo per violència masclista. El motiu és que el futbolista la va qualificar de dona menyspreable.
0: I el temps.
5: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usart, bon dia.
6: Bon dia. Avui arriba el primer pic d'aquesta onada de calor que ens acompanyarà fins a mitjans de la setmana que ve, amb temperatures màximes que avui es mouran entre els 40 i els 43 graus en punts de Ponent i també l'interior de les Terres de l'Ebre. Poden fregar els 40 graus a l'interior de les comarques de Girona i amb xafogó a la línia de la costa. Demà les temperatures mantenen elevades. Divendres i dissabte respirarem una mica millor, però a partir de diumenge tornen a pujar els termòmetres. Ara al matí amb més sol i després a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu i també al voltant del massís dels Ports.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
8: I després a la meva mare, Olot.
7: Mm-hmm.
8: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
7: Molt bé.
8: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
7: Perfecte.
8: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
6: Doncs la situació meteorològica que tenim aquests dies manté els semàfors grocs i vermells amb qualitat desfavorable i regular per concentració de partícules.
10: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
11: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
12: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
11: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
10: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit, el recompte
5: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Ara sí, se'n tornem-hi. I el trànsit, el recompte en cotxes, com cada dia, i tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
14: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres. A hores d'ara destacant que tenim una avaria activa a la ronda de dalt a l'altura de Valldaura, que en sentit sud deixa un carril de circulació tallat i tot plegat, doncs provoca fins a 4 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, tenim altres retencions, com per exemple el nus de la Trinitat, que de retruc afecta la ronda litoral amb cues, sobretot a 5 quilòmetres entre el Fòrum i la Barceloneta. Al Llobregat també tenim fins a 7 quilòmetres de congestió intermitent per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. Pel que fa al vessant Vallès, a hores d'ara també trobem lentitud per la AP7 en direcció Tarragona, al punt de Montmeló i també el tram entre Mollet i Barberà del Vallès. A la C58 també es circula amb força intensitat, sobretot entre Terrassa i Sant Quirze del Vallès en direcció al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
15: Vehicle híbrid.
5: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
15: Més eficient, és menys consum.
5: Més potent és més cavalls.
15: Tot a Romauto.
5: Barcelona.
15: Molins de Rei.
5: Mataró.
15: Blanes.
5: I Santa Coloma de Farners.
15: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
5: RomautoNissan.com.
15: Romauto.
16: El món a RAC 1. amb Mònica Hernández.
0: 4:45 de 8, obrim el diari del Món a RAC1. Comencem la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, Marina Arbós, Martí Esteban, bon dia.
17: Bon dia.
0: Avui tots els diaris segueixen molt preocupats per l'onada d'incendis que continua cremant Catalunya.
18: A La Vanguardia llegim: els bombers s'enfronten a 7 incendis alhora, i Carles Fernández escriu un article que titula "Ja sabem què fer amb el bosc". Creu que cal actuar d'una vegada per totes i abandonar la mirada romàntica sobre el medi, perquè no cuidar-lo i deixar-lo fer n'acabarà provocant la desaparició.
19: En la mateixa línia, l'editorial del periòdico defensen que cal reforçar la prevenció. Diuen: només una aposta per les tasques preventives i per la gestió del territori reduirà realment l'impacte dels incendis.
20: I ara posen un semàfor verd al cap dels bombers, David Borrell, per la feina incansable d'aquests dies. I escriuen: s'han hagut d'enfrontar a una cinquantena de focs en pocs dies, i ho han fet en el pitjor context de calor, de sequedat i de mal estat dels boscos. Una combinació terrible.
0: La majoria de diaris catalans també destaquen l'esvoranc causat per les obres de la línia 9 i que ha obligat a desallotjar 93 pisos al barri del Putxet, a Barcelona. Tots coincideixen a comparar-lo amb l'incident similar del 2005 al Carmel.
18: A l'Ara descriuen l'incident com un ensurt majúscul, pujant el to assegurant que aquestes obres del metro són un projecte etern i polèmic pels retards i sobrecostos que acumulen, i posen sobre la taula el fantasma del Carmel, assegurant que la memòria d'aquells fets ara fa 20 anys va ressonar de seguida al barri del Putxet.
19: En la mateixa línia, el Punt Avui titulen: Barcelona reviu un record fugaç del Carmel, tot i que admeten que hi ha diferències siderals entre un succés i l'altre. I el diari també assegura que seran dies feixucs de passar pels veïns.
20: I el Nacional José Antic també diu que l'esvoranc és com un viatge al passat del Carmel. Recull l'ensurt dels veïns assegurant que moltes famílies van passar un matí de nervis, i reclama: la millor manera de trencar la cadena de la por que hi ha no és altra que eficàcia, informació i transparència.
0: Finalment, avui els diaris tenen un protagonista, Leo Messi. Els mitjans d'arreu del món encara es freguen els ulls després de la remuntada històrica de l'Argentina contra Egipte als vuitens de final del Mundial. Albert Pedrol, bon dia.
21: Bon dia.
22: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
21: A l'Argentina, el diari Olé titula "Leo, el superheroi que no descansa", i afegeixen: una altra vegada Messi es converteix en etern. Es va posar l'equip a l'esquena i va ser determinant per a un triomf èpic i històric a parts iguals.
18: Al diari Clarín també parlen d'ell com un heroi i asseguren que és un jugador inexplicable, que transcendeix totes les estadístiques i que manté viva la il·lusió de tot un país, i rematen amb un "és únic, és el millor de la història".
19: A casa nostra, els diaris tampoc es queden curts. Santi Nolla escriu a Mundo Deportivo que la selecció argentina neix, creix i es desenvolupa al voltant de Messi, i afegeix: tenir el millor jugador de la història al teu equip aconsegueix miracles.
20: I coincideix el diari Sport, que titula tota portada "un altre miracle, Messi lidera una remuntada èpica", i Javier Giraldo apunta que l'Argentina té dos arguments gairebé impossibles de contrarrestar. El primer es diu Messi i el segon caràcter. Ara bé, es pregunta si amb això n'hi haurà prou per arribar a la final.
21: A la portada de l'Esportiu titulen amb una enorme "les llàgrimes de tot" i ho acompanyen d'una fotografia de Messi emocionat en acabar el partit, i en pàgines interiors el descriuen com el millor de tots els temps i com el protagonista de grans gestes dins el terreny de joc.
18: El diari Marca asseguren que ahir va aconseguir una fita increïble i faraònica. Afegeixen que quan tothom donava Argentina per morta va ressorgir el de sempre, i el descriuen com a històric i com a un jugador de fora de la terra, i acaben exclamant: quina barbaritat.
19: A la celebren la celebració de la classificació d'Argentina amb un "viuen" en portada, i en pàgines interiors exclamen: Déu ha ressuscitat.
20: A La Vanguardia creuen que ahir Messi va aconseguir l'impossible i demanen que no arribi mai al seu últim partit. Joan Jopallàs el qualifica com el millor futbolista de tots els temps per longevitat, per rendiment i per constància en l'excel·lència, i acaba dient-li que un dels grans plaers de la seva vida ha estat veure'l jugar.
21: El periòdico Joan Domènech escriu: Messi plora després d'una altra epopeia, i creu que l'astre argentí hi va fer una altra gesta pel record.
18: I a l'Ara eleven el jugador argentí titulant "l'èpica de Messi", i el titllen de salvador.
23: Arriba el nou Omoda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Omoda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
0: 20 minuts i arribarem a les 8. Noemí Polls, bon dia.
1: Bon dia, Mònica. Doncs mira, si fa dies que penses que encara no tens reservat el teu viatge d'estiu, sí, i tot i això al teu cap només hi ha lloc per una cosa, gaudir, doncs aquest és el millor moment per reservar amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a destinacions com Egipte, Riviera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i molts més. I el millor, si el combustible puja, el teu preu es manté exactament igual. Aprofita les últimes places i no et quedis sense el teu viatge aquest estiu, perquè quan tot està organitzat, al teu cap li costa trobar complicacions. RAC Travel, viatges que surten rodons.
0: Gràcies, Noemí. Les 7:40.
2: Tía, perdona que te mando audio, es que llego tardísimo a clase. Me acabo de enterar de esto del campus rural y es un planazo. Es una convocatoria de prácticas para hacerlas en un pueblo de España. La beca es de 1.000 euros mensuales. Yo voy a ir a preguntar a Secretaría de la Facultad. Nos vamos, ya me dices.
16: Abierta la nueva convocatoria de campus rural. Gobierno de España.
17: Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I en tota una vida. Bon ambient, bona música i sobretot també bona experiència amb la Sara va ser molt ambient bona. Top i ho pots fer a pèl.
24: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
25: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
26: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
27: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
28: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
29: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
30: Verisure. Què et passa?
31: Que no em tanca la maleta.
30: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
31: Bé, si trec uns quants banyadors...
30: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
32: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
30: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
33: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
34: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
35: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
36: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida. Amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
37: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
38: Kia. Movement that inspires.
39: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
40: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
41: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
42: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
43: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
42: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
43: Si busques el millor, recorda,
0: Només Daikin és Daikin.
1: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
2: 3:08 del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. A qui se li penjarà aquest matí l'ordinador?
3: Aquest matí a Alberto Núñez Feijóo si llegeix l'article que Alberto Garzón escriu a eldiario.es. El titula Feijóo contra el dret a posar-se malalt i critica durament la proposta del líder del PP de retallar el sou als treballadors que estiguin de baixa. Assegura que quan Feijóo anomena càncer el fet que un treballador malalt cobri el seu salari, està anunciant quin món té al cap i conclou. És un avís a navegants a Espanya davant la hipotètica arribada d'un govern de la dreta i l'extrema dreta.
2: La notícia que fa la volta al món.
4: Un agent de la policia d'immigració ha matat a trets un home d'origen mexicà a Houston. Va passar ahir en un control de trànsit quan l'ICE va intentar detenir la víctima, Lorenzo Salgado, perquè l'acusaven de viure de manera irregular als Estats Units. Els agents implicats expliquen que van disparar contra aquest ciutadà perquè van posar en marxa el seu vehicle amb intenció d'atropellar un dels agents. L'FBI s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir els fets, ja que l'ICE no ha facilitat cap prova que corrobori el seu relat. Lorenzo Salgado és la primera víctima mortal del Servei d'Immigració i Control de Duanes després dels assassinats de René Good i d'Alex Preti a Minneapolis el mes de gener. Ho destaquen el Washington Post, el The Guardian o el Der Spiegel.
2: Marc Margarit, bon dia.
5: Bon dia.
2: Quina notícia falsa, aviam, que s'han passat l'Albert Pedrol hem trobat avui.
5: Que a Madeira han muntat un espectacle de drons per homenatjar Cristiano Ronaldo després de l'eliminació de Portugal al Mundial. La notícia surt d'un vídeo viral on veiem els drons dibuixar la bandera del país i una figura gegant de l'astre portuguès fent la seva icònica celebració. Però la informació és falsa i el vídeo està fet amb intel·ligència artificial. Ho llegim a EFE Verifica.
2: I això en Pedrol s'ho han passat?
5: Això m'ha dit a Martí Esteban.
6: Es va passar pel grup de la feina.
2: Ah, l'has delatat, eh? Tu a l'Esteban i l'Esteban en Pedrol. Molt bé, Mònica Usar, bon dia.
7: Bon dia.
2: Marks & Spencer inverteix en neveres que suporten temperatures de 45 graus.
7: Sí, després de l'onada de calor del mes de juny, la multinacional britànica ha decidit fer una inversió per poder mantenir els aliments de manera adequada. Recordem que al Regne Unit el mes de juny es van superar els 37 graus de temperatura i tenint en compte que això cada cop passarà més fruit del canvi climàtic, han optat ja per prendre mesures. Ho hem llegit a The Guardian.
2: Els nivells de testosterona en els homes cauen en picat.
6: S'han reduït a la meitat en tan sols 50 anys. Els científics alerten del que podria suposar una crisi important en la salut reproductiva masculina i ho atribueixen a un augment de l'obesitat i la diabetis. Però també parlen de factors ambientals com els efectes nocius dels productes químics i de l'escalfament global. Ho explica The Guardian.
2: Un home instal·la un tros del mur de Berlín al seu jardí.
3: Ha passat a Londres i ha fet emprenyar els veïns perquè es veu des de tot el barri i esguerra el paisatge. El fragment de mur fa 3 metres i mig d'altura i incompleix la normativa municipal. L'home va comprar-lo a un granger alemany i es nega a retirar-lo, tot i que podria haver de pagar una multa de 20.000 lliures. Ho llegim a The Guardian.
2: I no us espanteu si el vostre mòbil dona suport a la Roja.
4: Si sou clients de Movistar i us trobeu en algun punt de l'estat, us apareixerà un missatge que diu "Con la selección". Se situa a la part superior esquerra de la pantalla, just on es pot veure a quina xarxa estem connectats. La companyia ho anirà aplicant a tots els seus mòbils fins divendres i mantindrà la campanya fins que eliminin la selecció del Mundial. N'informen diversos mitjans.
2: I adeu a la segona residència a la costa.
0: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: Això és el que titula una notícia d'avui del diari Cinco Días, que diu textualment el somni inabastable d'una casa a la platja, els preus acceleren a la costa. El diari explica que gairebé la meitat de les ciutats del litoral de l'estat han superat els 3.000 euros per metre quadrat segons dades de Fotocasa, un preu molt superior a la mitjana del metre quadrat a tot Espanya, que se situa als 2.300 euros.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
9: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
10: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
2: Les 7:48, fem ara un cop d'ull a les xarxes.
11: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
2: Guillem Tarrés, bon dia.
12: Bon dia. Jo de petit anava cada estiu a una cala on hi havia una corda. Res més, una corda. Penjava d'una roca i des d'ella et podies tirar l'aigua. I vam passar molts estius jugant amb el meu germà, fins que va arribar el vídeo. Un influ ensenyava la cala dient la mítica frase de "Avui us descobreixo un racó increïble que ningú coneix". I l'estiu següent ja hi havia cua per tirar-se de la corda. I el següent ja no hi havia corda. Per això avui vinc a dir prou. Prou als vídeos de llocs secrets o de racons increïbles que ningú coneix. Primer, perquè no descobreixes res. Aquell lloc ja hi era molt abans que tu hi arribessis i seguirà sent molt després. I segon, perquè si realment és un lloc desconegut, potser el millor que pots fer és deixar que continuï sent-ho. Jo, de petit, tenia una cala amb una corda. Ara tinc una cala plena de gent i sense corda.
13: A Xocolata Geloni elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geloni, la xocolata, xocolata.
2: 10 minuts i arribarem a les 8, la notícia fric.
14: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: Jordi Saumell, bon dia.
15: Bon dia. La reconeguda reina de les salsitxes bavareses, Julia Bobel, està fent salsitxes en forma de futbolistes durant el Mundial. No us espereu res gaire precís, la veritat, perquè no fa cares. Amb la pasta de salsitxa omple uns motlles amb la silueta d'un futbolista que xuta i amb la mateixa pasta també fa la pilota. Pots coure tot junt, unit amb un bastonet verd de còctel.
2: Ai. Avui dimecres fem lectura, Jordi, de la premsa del Cor en Diagonal.
15: Hola, ofereix les fotografies del casament de la model Nieves Álvarez amb l'empresari i filàntrop Bill Saad a París. Es van casar el 12 de juny pel ritu ortodox a la catedral grega de Saint-Étienne i aquest dissabte tornen a París per fer la celebració. I a Semana expliquen que com és el dúplex que s'ha comprat Jules Janeiro, la filla del torero Jesulín de Ubrique i María José Campanario, a Valdebebas, a Madrid. És la primera propietat de Jules, que té 23 anys, és maquillador i influenciadora, i segons la revista li ha costat 635.000 euros.
2: Déu-n'hi-do. Avui, que és Sant Adrià, és l'aniversari de...
15: L'actor Kevin Bacon, Footloose, Mystic River, que fa 68 anys, l'actor i director de La Cubana, Jordi Milán, Teresina és A, Comem el Coco Negro, 75 anys, i l'actriu Angelica Houston, La Família Adams, L'Honor dels Pritzi, també fa 75 anys.
16: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
17: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
2: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui?
5: Amb la del Diari de Girona, amb una experta en canvi climàtic i desigualtats socials, la Marc Coll. Aquesta investigadora de la Universitat Pompeu Fabra recorda que l'escalfament global ja és aquí i també que ens afecta el dia a dia, més enllà dels episodis puntuals. Per això Coll demana que les poblacions s'adaptin més i pensin en tots els estrats de la societat. Destaca, la calor extrema ja condiciona la criança i altera la vida dels nens.
18: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
2: Les 7:52.
19: Tens entre 18 i 30 anys? Torna al Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
20: Relació qualitat-preu excel·lent.
21: Feina impecable.
20: I en tota una vida.
21: Bon ambient, bona música i sobretot
20: també
21: bona
20: experiència amb la Sara va ser molt
21: ambient
20: bona.
21: Top i ho pots fer a pèl.
22: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
23: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
24: Si faig que els meus diners treballin per mi, em demanaran vacances quan arribi l'estiu? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus fons d'inversió, inverteix de manera senzilla i personalitzada, amb la tranquil·litat de saber que els teus diners treballen a favor teu. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
25: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
4: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
3: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
4: Si busques el millor, recorda.
3: Només Daikin és Daikin.
6: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
25: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
7: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
26: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
27: Sí, digui'm.
26: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
27: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
28: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
29: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
30: Kia, movement that inspires.
31: Ser de Muevego, en cada proveïment, regal segur a la app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consulta'n les condicions a Mueve.es.
32: Mueve. Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
33: No ho comparteixo.
32: El que he dit?
33: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
32: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
33: Que poc que costa comprar bé.
34: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
2: Les 7:57.
35: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
2: Arribem a les 8 amb la cançó del dia, que com sempre ens porta la Isabel Vinaixa.
36: Atrevida, esportiva, dolça, rebel i sofisticada. Melvi, Melcí, Emma, Gary i Victòria. 5 noies que volien ser famoses. 5 personalitats molt diferents que juntes van influir en la moda dels anys 90. El seu primer nom, Touch, no va tenir prou ganxo. Segons elles era insípid. Quina millor manera que dir-se Spice Girls. Van picar alt. La icònica Wannabe fa 30 anys que es va publicar al Regne Unit. Congratulations. Yo!

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Matí Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: Ametller Origen, el gust és nostre.
3: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Fa dies que la Mònica Usart ens avisa. La calor no ens donarà treva. Haurem de suar la cansalada i haurem d'estar molt atents al risc d'incendi. Malauradament, ja no parlem d'una predicció. Parlem d'una realitat. Els termòmetres no paren d'enfilar-se. De fet, avui ens haurem de carregar de paciència per suportar les altes temperatures, perquè som al pic de la segona onada de calor de l'estiu. Sí, la segona, i només som 8 de juliol. El canvi climàtic ja no és una amenaça, ja és una emergència. Les conseqüències les hem vist i patit els últims 3 dies. Calor més intensa, diria fins i tot extrema en alguns punts del país, nits tropicals i tòrrides i pluges que no acaben d'arribar. I el foc. Vivim de ple en una temporada d'incendis forestals que serà llarga, imprevisible i potser virulenta. Les flames arrasen bocins del nostre país i deixen amb l'ai al cor milers de veïns que les veuen a tocar de casa. L'escenari és perfecte per a una gran bola de foc. Boscos amb catifes de vegetació per les pluges de la primavera, però ara ja ressecs per l'escassetat d'aigua de l'últim mes. Però enmig d'aquest escenari dantesc hi són ells, els bombers. Mai fallen. Ells són els nostres àngels custodis, els més ràpids i els més infatigables, dia i nit, tarda o matinada. Sempre hi són, disposats a sortir corrent per plantar-li cara a les flames, fins i tot quan els recursos escassegen. Avui, que encara fumeja l'incendi de Sentmenat, és un bon dia per donar les gràcies als bombers. Gràcies de part d'un territori que s'esquerda per les flames, però que sap que sempre, sempre tindrà un bomber disposat a fer el que calgui perquè el país no se'ns cremi. Són les 8:02. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 8 de juliol de 2026.
2: I avui s'espera un dia de calor intensa a tot el país, ara al matí amb sol i a la tarda amb alguns ruixats al Pirineu i al voltant dels ports.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, hem de destacar que tenim un accident actiu a la C-58 a l'altura de Sabadell, que en sentit nord deixa els vehicles al voral i provoca a hores d'ara doncs, 1,5 km de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ho dèiem ara al davantal, la lluita continua i no dona treva, però l'esforç ingent dels bombers manté a ratlla els incendis que assetgen Catalunya. En les últimes hores han aconseguit controlar el de les Gavarres, que cremava des de divendres, i els dos que es van declarar ahir, un a la Segarra i un altre a la Conca de Barberà. També tenen el peu al coll el de l'Anoia, que dilluns va obligar a confinar 30.000 veïns de la comarca. Ara està estabilitzat, però avui mateix confien a donar-lo per controlat. L'únic gran incendi, doncs, que encara els fa anar de corcoll és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que ja ha cremat gairebé 220 hectàrees i manté tancats a casa 300 residents. De moment, els bombers han aconseguit reduir l'avanç de les flames al flanc dret, el que amenaçava Sant Feliu de Codines. De fet, abans que continguessin aquest front, el foc havia forçat el confinament de més de 6.000 persones que avui ja poden sortir de casa. Però la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, avisa els veïns que no poden abaixar la guàrdia.
4: Ja hem enviat aquesta alerta en els mòbils per amb tota la resta de la zona doncs, avisar que aquest confinament ja no era necessari. Malgrat que no sigui necessari el confinament, estem al costat d'un incendi actiu i, per tant, s'ha de tenir molta vigilància. Continuen treballant els operatius i, per tant, el que tenim que fer és no circular proper en aquestes zones, no acostar-nos-hi.
0: Ara només es manté el confinament dels veïns del Farell i també els de Sant Sebastià de Montmajor. Anem en directe, doncs, cap a Sentmenat per actualitzar l'última hora d'aquest incendi. Allà hi tenim l'Eudald Puig.
5: Els bombers han avançat molt per poder controlar l'incendi, però encara no el poden donar per estabilitzat. Aquesta nit la humitat ha ajudat a relaxar la propagació del foc, però encara crema de valent, tot i que ja no amb flama viva, per això no es veuen les grans columnes de fum que sí que hi havia ahir. De moment el flanc dret encara no l'han pogut tancar, mentre que el flanc esquerre s'hi ha quedat més ben perimetrat i el tenen més controlat. En poca estona arribaran 7 dotacions aèries entre helicòpters i avions per donar suport als 240 efectius terrestres per intentar apagar el foc. D'afectacions, per ara hi ha dos habitatges d'una mateixa mateixa finca que han quedat afectats pel foc. Es desconeix amb quin grau d'afectació. Tècnics dels bombers aniran avui per verificar els danys a l'estructura i ahir va haver-hi un total de 10 bombers ferits lleus, de baixa gravetat, sobretot per cops de calor i alguna cremada. El confinament de l'urbanització del Farell i també la de Sant Sebastià de Montmajor, que pertanyen a Caldes de Montbui, que afecta unes 300 persones, es mantindrà com a mínim fins avui al vespre, depenent de com evolucioni el foc. A l'espera de com vagi el dia, sobretot pel que fa a la calor i el vent aquesta tarda, els bombers podrien donar el foc per estabilitzat, però encara queda lluny per arribar a aquesta situació. El foc encara crema i es demana molta precaució i, sobretot, no acostar-se a la zona.
0: Els bombers també continuen treballant de valent a l'Anoia per acabar de controlar l'incendi de la Pobla de Claramunt. Fins ara ha cremat 500 hectàrees i encara obliga a restringir els moviments dels veïns de la urbanització de les Garrigues. Allà, el grup d'estructures col·lapsades dels bombers ja avalua diverses cases i també naus industrials que han quedat engolides pel foc. I un altre gran incendi, el de les Gavarres, també ha deixat un rastre de destrucció important. Les flames van arribar fins a una vintena de cases, una desena s'hauran d'enderrocar perquè el foc les va devorar, però n'hi ha una desena més que es podran salvar. En total, l'incendi ha cremat un perímetre de 2.200 hectàrees. Ara, el gran mal de cap dels bombers, com dèiem, és la famosa simultaneïtat. Només ahir van haver de lluitar contra 7 incendis importants. Hem repassat els 3 que cremaven des de fa dies, el de les Gavarres, Sant Manat i la Noia, però ahir se'n van declarar un parell més de grossos. El de la Segarra, que va cremar un centenar d'hectàrees, i el de la Conca de Barberà, que n'ha arrasat 11. Els bombers els han controlat tots dos, però encara el de la Segarra obliga a confinar els residents de 4 masies disperses. De fet, ahir les flames ja van arribar fins a una granja de la zona i van matar 800 porcs. Si teniu la sensació que aquest any està sent especialment mogut, no us equivoqueu. Les dades ho acrediten. Penseu que els incendis declarats aquest estiu ja superen els 150, la segona xifra més alta des del 2010. Ara tothom creu els dits perquè

0: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones?
1: Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull i aprèn en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats i donen resposta als reptes del present i del futur.
0: La Salle Universitat Ramon Llull.
2: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
3: Temperatura respecte a les d'ahir. Ahir ja vam tenir alguns valors que van batre rècords absoluts de calor. En 6 estacions meteorològiques del Meteocat es van batre aquests rècords. Per exemple, al Pantà de Riba-roja van arribar als 43,3 graus o a Torroja del Priorat 43,2. En el cas de Vinebre, per exemple, es van fregar els 44 graus. Temperatures molt altes que avui encara poden pujar més. Avui amb l'ascens més marcat cap a les comarques de Girona i també pujaran una mica més les temperatures que no pas ahir a la costa i al prelitoral. Avui tenim avisos a tot Catalunya amb el perill més elevat a les Terres de l'Ebre, al Pla de Lleida, també al Priorat, comarques de Girona i trams de la costa i del prelitoral de Barcelona, però tenim avisos a tot el país per calor intensa, per tant, molta precaució durant el dia d'avui. Matí de sol i tarda amb alguns ruixats, només en punts del Pirineu i també al voltant del massís dels Ports.
4: Per acabar-ho d'adobar, Mònica, a banda d'aquestes altes temperatures, avui el vent també pot fer la guitza als bombers.
3: Sí, entre el migdia i la tarda podria bufar el vent, de fet bufarà el vent amb força, sobretot vent del sud, que serà més reforçat a les comarques de Ponent, de l'Ebre i també comarques de Girona, en aquestes zones on les temperatures seran especialment altes.
4: I què diuen els mapes de cara als propers dies? Doncs... perquè ens has avançat fins a mitjans de la setmana que ve, calor.
3: Calor intensa. De moment tenim demà temperatures un pèl més baixes que avui, però sensiblement no ho notarem. Per tant, demà continuen els avisos a tot Catalunya, no només diurns, sinó també nocturns. Hi ha avisos de calor nocturna a la costa i al prelitoral de Barcelona, Pla de Lleida i també a l'Alt Empordà i al Pla de l'Estany. Divendres i dissabtes, quan afluixa aquesta calor, per intensitat i també extensió. Tot i això, es manté la categoria donada de calor amb avisos cap al Pla de Lleida i a partir de diumenge tornarien a pujar aquestes temperatures que tocarien sostre entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, fins i tot amb valors més elevats que no passa aquesta vegada. Ho haurem d'anar seguint a veure què passa i aviam si tenim nous rècords, que pinta que sí, tant avui com a mitjans de la setmana que ve.
4: Gràcies, Mònica. 8 i 10 anem cap a Sentmenat, cap al centre de comandament dels bombers, que estan actualitzant la situació de tots els incendis que afecten Catalunya.
5: S'espera vent, de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar component sud-oest.
6: Per tant, amb aquestes... alcaldes que estaven més afectats a la zona del Farell...
5: Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres, bàsicament, hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i del nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre i reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prou intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
6: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions que deies, creieu que avui podreu estabilitzar aquest foc?
5: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extremadament complicat i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre i hem de veure com es comporta. Preveiem doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos i intentarem doncs, qualsevol conat doncs, ser molt contundents per a parar-ho. Si de cara al vespre doncs les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o si els focos secundaris no en generen molta intensitat, que puguin generar no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
7: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui i quantes dotacions?
5: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir, estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius. Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà allà en rurals.
6: Aeris ja s'han incorporat o estan
5: participant? Aeris s'han incorporat.
8: Ens podríem situar en una durada que anem a veure aquests nous conats i aquestes zones?
5: Sí, aquests nous conats bàsicament és el sector

0: sector central del que seria el flanc dret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre. És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldasseca.
1: Però Gallifa no...
0: Gallifa no ha entrat, no.
2: Pel que fa al flanc dret, que es tenia de que pogués avançar més
0: Es pateix encara bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foco secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora capacitat d'extinció.
3: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més
0: a Catalunya? Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell.
4: Aquesta és l'actualització des del centre de comandament dels bombers a Sentmenat. Explicaven que podria estar estabilitzat aquest incendi que afecta aquest municipi del Vallès, però que no ho seria fins a ben entrada la tarda. Estan molt pendents de com evoluciona el vent en aquesta zona, de si hi ha possibles represes de les flames per contenir-les, i per tant aquesta és l'última hora que ens arribava en directe des de Sentmenat, on els bombers hi tenen el centre de comandament instal·lat. Els incendis, però, obliguen el govern a moure peça. Ahir va anunciar que posa el fil a l'agulla per desenvolupar el que el president Salvador Illa va anunciar dilluns aquí, al Món RAC1, el canvi de mentalitat en la gestió forestal. La Generalitat vol impulsar una neteja massiva dels boscos amb franges i tallafocs i reduir-los. La massa forestal s'ha multiplicat les últimes dècades per l'abandonament progressiu del món rural i ha convertit Catalunya en un autèntic polvorí. Per revertir-ho, ahir el conseller de Presidència, Albert Dalmau, i la de Territori, Sílvia Paneque, es van reunir amb els grups parlamentaris per explicar-los l'estratègia que ha fixat el govern. Hi van participar tots els partits, només amb les excepcions dels ultres de Vox i d'Aliança Catalana, que ni tan sols van fer el gest de rebutjar la invitació. Un dels objectius del govern és reduir la burocràcia. Els propietaris dels boscos es queixen que la paperassa és el principal obstacle que afronten quan volen començar a fer net. Expliquen que talar 15 o 20 arbres és senzill, però en canvi, si se supera aquesta xifra, han de demanar permís al govern i superar un procés etern. Ho denuncia Toni Miró, que és un dels propietaris de les zones forestals amenaçades pel foc de Sentmenat.
5: Aquesta comunicació per tallar 15 arbres, bueno, està bé, nosaltres, per exemple, l'utilitzem, però clar, és molt insignificant en finques grans. En finques de 50 hectàrees, 60 hectàrees, etc., que és la problemàtica dels boscos grans, són les finques grans. La gent no té capacitat de cuidar-les perquè tot és molt complex.
4: Un quart de nou del matí, més enllà del Principat, a la Catalunya Nord, els bombers també treballen per controlar l'incendi que crema des de dissabte a Trevillac. Ja ha arrasat pràcticament 5.000 hectàrees, però els equips d'extinció són optimistes i preveuen que els veïns de 10 dels 25 municipis afectats puguin tornar a casa seva avui mateix. Fins ara l'incendi ha forçat l'evacuació de 12.000 persones i ha deixat una cinquantena de cases cremades. 8 i 16 minuts del matí a Barcelona. Ahir els bombers també se'ls va girar feina, van haver de fer front a un ensurt molt diferent. Un esvoranc enorme en un pati interior del barri del Putxet. Gairebé un centenar de veïns dels 8 edificis que l'envolten han hagut de passar la nit fora de casa. A la majoria els han acollit amics o familiars, però dues persones han dormit en un alberg municipal. La hipòtesi principal és que l'esvoranc l'haurien provocat les obres de la línia 9 del metro, perquè la tuneladora que perfora el terra a 40 metres de profunditat per obrir pas al túnel havia passat per sota dels edificis afectats fa tot just uns dies. Encara no se sap, però, què va passar ben bé, però tot apunta que hauria desencadenat un corriment de terres que va acabar obrint un forat de 8 metres de diàmetre i de 4 metres de profunditat a la superfície. L'esvoranc va aparèixer al pati de la pizzeria Verona. És un establiment molt conegut al barri. De fet, el primer de donar-se'n va ser el gerent del local, en Domingo Fines, que només a pujar la persiana va veure que el forat s'havia cruspit, literalment, al lavabo del local. Just abans, els veïns havien notat dues sacsejades molt fortes. Ho relataven a RAC1, l'encarregat de la pizzeria i una de les desallotjades.
6: Y veía como que había una luz encendida, digo, pero esa no es nuestra luz. Digo, uy, qué luz más blanca, qué raro, qué ha pasado. Y cuando me he puesto a caminar para adentro he visto que se había tragado toda la tierra para abajo.
7: Sí, un soroll, dos sotragades molt fortes. Que tinc esquerdes jo, tinc una esquerda bastant gran i la porta d'entrada està com inflada.
4: Ahir els equips d'emergències es van dedicar a omplir l'esvoranc amb formigó i ara hauran de comprovar que cap edifici de la zona hagi quedat tocat estructuralment. Fins que no els acabin d'avaluar tots, els veïns no podran tornar a casa seva. Ho va seguir tot plegat durant tot el dia l'Eudal Martínez.
1: En total són 8 les finques que van quedar desallotjades, 3 al carrer Teodora a la Madrid, 3 més a Sant Gervasi de Cassoles i 2 més al carrer de Rubinstein. Alguns veïns asseguren que els últims dies ja havien notat que apareixien algunes esquerdes a les parets o que els costava més del compte obrir algunes portes, especialment de les plantes baixes. En parlava aquesta nit al 9C de RAC1 la Carla, una de les afectades.
8: Mi calle en concreto, que es Sant Gervasi de Cassoles, estava levantada, o sea, estaba rota prácticamente la calle. También, además, una vecina que vive en el edificio de enfrente me comentó que su terraza literalmente se había partido por la mitad. Además de, bueno, he escuchado bastantes ruidos y sí que grietas.
1: Tot i això, la responsable d'obres subterrànies del govern, Laura Carrasco, assegura que els avisos que havien rebut eren mínims.
9: Algunes patologies ja eren preexistents, ja s'havien inventariat a la inspecció prèvia que es va fer abans de l'inici de construcció del túnel, i algunes altres patologies actualment estan en estudi, en anàlisi, per concloure la vinculació que pugui tenir amb l'obra.
1: Aquest matí els bombers acabaran de comprovar l'estabilitat dels edificis i si hi ha afectacions estructurals.
4: El que segur que us recorda la crisi descomunal que va desencadenar fa més de 20 anys un altre esvoranc provocat per unes obres del metro, el del barri del Carmel. Llavors, el forat que va obrir la construcció de la línia 5 va ser encara més bèstia. Feia 30 metres de diàmetre i 35 de profunditat, 8 cop més que el d'ahir al barri del Putxet. Ara el govern s'esforça a subratllar que un cas i l'altre no tenen res a veure, Eudald.
1: Sí, la consellera de Territori, Sílvia Panec, admet que la hipòtesi principal de l'incident és que les obres de la tuneladora hagin provocat un moviment de terres. Ara s'investiga exactament per què. Tot i això, remarca que els sistemes actuals de perforació ja garanteixen una bona protecció per evitar que el túnel s'enfonsi i eviti accidents més greus.
10: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, és la tuneladora va avançant, es situen arcs metàl·lics i s'injecta el formigó, de manera que conforme va avançant la tuneladora es va assegurant. De fet, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït.
1: Ara, doncs, la prioritat és garantir que l'esvoranc queda del tot cobert. Ahir els operaris van estar més de 12 hores seguides omplint el forat de formigó i en alguns moments hi havia una desena de camions formigoners preparats a la zona. Paneque, per cert, també va confirmar que els propers dies la tuneladora seguirà excavant amb normalitat.
4: Però l'oposició a Barcelona no ho veu gens clar i ha demanat explicacions a l'alcalde Jaume Collboni. Junts, Esquerra i el Partit Popular volen saber les causes concretes de l'ensorrament i garantir, sobretot, la seguretat dels veïns. Les 8 i 20 minuts del matí, més enllà dels incendis i d'aquest ensurt d'ahir a Barcelona, avui continuem pendents del Mundial de Futbol, que ja té plenament definits els quarts de final. Les últimes dues seleccions que hi han certificat el passi són Suïssa i l'Argentina, que hi va patir però va acabar classificant-se gràcies a una altra actuació estel·lar de Leo Messi. L'astre argentí continua engrandint la seva llegenda. Ahir va liderar una remuntada èpica de l'equip de Lionel Scaloni, que ara jugarà contra Suïssa a quarts. L'equip suís ha eliminat de matinada Colòmbia a la tanda de penals, però la seva classificació ha quedat eclipsada, com dèiem, per la nova exhibició de Messi, que ahir va posar-se l'equip a l'esquena per derrotar Egipte en un partit memorable.
11: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
4: Leo Messi, que té 39 anys i que si no passa res estrany, aquest serà el seu últim Mundial. Però l'exdavanter del Barça encara no ha dit la seva última paraula en aquesta Copa del Món i ahir va encapçalar, com dèiem, una remuntada per al record de l'Argentina, que va guanyar 3-2 a Egipte amb un gol al minut 92. L'excel·lència de Messi ha enlluernat fins i tot Donald Trump, que aquesta matinada s'ha rendit a l'evidència i l'ha qualificat del millor jugador de tots els temps en una publicació a la seva xarxa social, a True Social. El guió del partit va ser de pel·lícula. Messi va començar fallant un penal i Egipte va arribar al minut 78, el 78, guanyant 0-2. Semblava que l'Argentina no hi tenia res a fer, però el déu de l'albiceleste encara tenia corda per estona. Primer va inventar-se una centrada precisa perquè el Cuti Romero marqués l'1-2 de cap. Poc després, el 83, ell mateix va empatar amb un golaç. I finalment, ja al temps afegit, Enzo Fernández va desfavorir transformar l'eufòria amb el gol de la victòria en una rematada també de cap mil·limètrica. Les ràdios argentines, òbviament, han embogit amb la diana que culminava la remuntada. Així el van narrar, aquest gol, a Ràdio Mitre.
12: La tiene Lautaro, pica Julián, pica Messi. Por el segundo palo viene el centro. Viene para Nico, está gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino, carajo! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino! ¡Enzo Fernández! ¡Enzo!
4: Aquest locutor de Ràdio Mitre que realment es quedava pràcticament sense veu, però no és l'únic, perquè tampoc s'ho creien a Ràdio La Red.
13: Espera en el área por atrás de todos Enzo. Mete el centro, Lautaro para Enzo. Enzo cabeceó. ¡Gol!
14: ¡Gol!
13: ¡Gol! ¡Gol! ¡Nuestro!
4: I no n'hi havia per menys. Aquest gol d'Enzo Fernández també va agafar per sorpresa el narrador d'ADS Sport Ràdio.
13: Aguanta Lautaro. Li va llegar Lisandro Martínez. También aparecía Nico Cabezazo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol

0: silenci!
1: Però no és l'únic que es va emocionar sobre el terreny de joc. Messi va acabar plorant a llàgrima viva i mantejat pels seus companys. Uns minuts més tard, reconeixia que s'havia tret un pes de sobre.
2: Creo que fue un alivio para todo por cómo siguió el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria. Contento que la gente pueda seguir estando, pueda seguir disfrutando del pase, de lo que hacemos, y ojalá sigamos.
1: Messi va marcar ahir el 8è gol en aquest Mundial i va igualar el registre històric d'assistències, 10. El seu seleccionador, Lionel Scaloni, el posava com a exemple a seguir.
3: A esos chicos que lo ven a él y no pueden creer lo que están viendo, que lo tomen como ejemplo. Sin duda, es algo maravilloso, maravilloso. Es porque podía haber dicho, es re penal y ya está, y se acabó, nos vamos, no hacen el 2-0 y ya está. Y la vuelve a pedir y vuelve a intentar y se me pone en la piel de gallina, de verdad.
1: Aquesta és la cara del partit entre l'Argentina i Egipte. La creu, en canvi, la selecció egípcia, que va acabar empipadíssima amb l'arbitratge i amb el VAR. Primer perquè va intervenir per anul·lar un golaç de l'equip africà per una trepitjada prèvia a Lisandro Martínez. En canvi, no va dir ni asa ni bèstia al temps afegit en una pujada en què Egipte va demanar penal sobre Mo Salah. Al final del partit, Zico, l'autor del gol anul·lat, va denunciar que el Mundial està arreglat perquè el torni a guanyar l'Argentina.
4: No fair, no fair, referee no fair.
5: Just, injust, l'àrbitre no ha estat just. És una injustícia, una flagrant injustícia. Està malgastant els esforços de tota una nació des del primer partit. Ens ataca, no podem marxar així, guanyant 2-0 contra l'Argentina. Aquest és un torneig manipulat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món. Ja no necessiten res més.
1: I tampoc se'n sabia venir el seleccionador d'Egipte, Hossam Hassan, que directament va denunciar un robatori.
6: Not fair. The world not fair.
7: No és just. El món no és just. No hi ha joc net a l'esport. No n'hi ha. No estic convençut amb el partit. Sí, amb el meu equip. Però no seré diplomàtic dient que hem tingut mala sort. Diré que ens han perjudicat de manera deliberada. I ho dic amb total seguretat.
1: Doncs polèmica a banda, Leo Messi, que és el gran protagonista d'avui als diaris, els mitjans es freguen els ulls amb l'actuació del davanter de 39 anys, recordem-ho, tant a l'Argentina com també a casa nostra. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
5: A l'Argentina, el diari Olé fa un joc de paraules a la portada i titula Faragònic i afegeix Leo Messi, el superheroi que no descansa. A més, diuen, una altra vegada Messi es converteix en etern, es va posar l'equip a l'esquena i va ser determinant per a un triomf èpic i històric a parts iguals. El diari Clarín també parla d'ell com un heroi i asseguren que és un jugador inexplicable, que transcendeix totes les estadístiques i que manté viva la il·lusió de tot un país. I a casa nostra, Santinolla, Mundo Deportivo, escriu que la selecció argentina neix, creix i es desenvolupa al voltant de Messi i afegeix tenir el millor jugador de la història, el teu equip aconsegueix miracles. I coincideix el diari Sport, que titula a tota portada un altre miracle, Messi lidera una remuntada èpica, i Javier Giraldo apunta que l'Argentina té dos arguments gairebé impossibles de contrarrestar, el primer es diu Messi i el segon caràcter. A la portada de l'Esportiu titulen amb una norma les llàgrimes de tots i ho acompanyen d'una fotografia de Messi emocionat en acabar el partit, i a la Vanguardia Joan Jou Pallàs el qualifica del millor futbolista de tots els temps, per longevitat, per rendiment i per constància en l'excel·lència.
1: Sobre la nova exhibició de Leo Messi, escoltem també el comentari que signa el periodista del diari El País i col·laborador del Món Arracú, Juan Irigoyen.
8: Cuando a Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, le pusieron el micrófono para analizar la remontada ante Egipto, solo pude decir 5 palabras. ¿Qué grupo de jugadores, hermano? El llanto no lo dejó continuar. Pero para entender las lágrimas de Scaloni, hay que rebobinar el tiempo. Fue en 2018 cuando Scaloni cogió un grupo tóxico y dividido para armar un equipo unido al servicio de un futbolista legendario que hasta entonces no había encontrado el contexto ideal para ejercer de líder. Por si a esta hora de la mañana hay alguno dormido en Cataluña, hablamos de Leo Messi. Con Scaloni en el banquillo y Messi al mando, Argentina ganó 2 Copas Américas y un Mundial. Y esa misma Argentina hoy no parece ni saciada ni cansada. Quiere la cuarta estrella. Lo demostró 2 veces en 4 días. Primero en la física y agónica prórroga ante Cabo Verde. Luego en la psicológica y también agónica remontada ante Egipto. Como Scaloni, Leo también miró el grupo. Sacan de donde no tienen en los momentos en los que yo menos corro, elogió el argentino. Entonces, no puedo dejar de pensar en Cristiano. Se marchó de los mundiales recordando que Portugal, antes de su llegada, no había ganado nada y que ganar una Eurocopa era equiparable a ganar un mundial. No cambia CR7. El yo antes del todo. Quizás por eso el fútbol lo observa como un goleador excepcional y no como un futbolista capaz de codearse con lo mejor de la historia. Lo deben pensar también sus compañeros en Portugal. No le rendieron ninguna pleitesía en su despedida en Dallas. ¿Saben cómo se marchó Messi de Atlanta? Manteado por sus compañeros. Tenía razón Scaloni. Qué grupo de jugadores, hermano.
1: Com dèiem, ja tenim els quarts de final del Mundial definits. En un costat del quadre, l'Argentina s'enfrontarà a Suïssa i Anglaterra jugarà contra Noruega. En l'altre, demà França se les veurà contra el Marroc i divendres a les 9 del vespre la selecció espanyola jugarà contra Bèlgica. El partit es disputarà a Los Angeles, on l'equip de Luis de la Fuente ha aterrat de matinada. Anem cap allà amb l'enviat especial de RAC1, en Damià López.
0: Sí, a dos dies perquè s'enfrontin Espanya i Bèlgica als quarts de final, Luis de la Fuente ho té clar, ha trobat l'11 que li funciona, almenys per començar el partit. Després arriben els canvis com el de Merino i Ferran Torres, que contra Portugal van ser decisius, però d'entrada Cubarsí, Dani Olmo, Pedri i Lamine Yamal són intocables. Els quatre seran titulars divendres al Sofi Stadium de Los Angeles, un partit en què espanyols i belgues buscaran el bitllet per les semifinals del Mundial. El guanyador s'enfrontarà a França o a Marroc, que juguen demà a Boston al primer quart de final del torneig. Espanya i Bèlgica han arribat de matinada a Los Angeles i avui ja hi treballaran els espanyols al camp dels Galaxy i els belgues a la Universitat de Loyola. Pau Cubarsí ahir no es va entrenar, tampoc Emèric Laporte, els dos per precaució després de l'esforç en el partit contra Portugal. Avui ja s'incorporaran amb normalitat amb el grup. Qui també ve treballant a bon ritme és Nico Williams, que divendres ja podria tornar a tenir minuts.
1: Gràcies, Damià. En canvi, a la concentració de França, el futbol ha passat a un segon pla. Allà el tema de conversa és la picabaralla entre Kylian Mbappé i una senadora del Paraguai que va dirigir-li un grapat d'insults racistes a Twitter. En les últimes hores, la qüestió s'ha embolicat encara més. Pareu bé l'orella perquè ara la senadora, Celeste Amarilla, ha amenaçat el futbolista de denunciar-lo per violència masclista per haver-la qualificat de dona menyspreable.
9: No te metas con los paraguayos, Mbappé. Acá ya le metimos preso a Ronaldinho por corruptito. Y no me subestimes, Mbappé. Yo te puedo querellar, contratar a un abogado y te van a decir que yo sí te puedo ganar. Violencia de género, violencia política contra la mujer. Que me pida disculpas porque todavía tengo acción para eso.
1: En la seva compareixença, la senadora també va intentar justificar els seus insults racistes a Kylian Mbappé, però si no ho recordeu, ho refresquem ara a la memòria. Li va dir camerunès colonitzat que fingeix ser francès, ressentit, no ric, prepotent i lleig. I ho va rematar de la següent manera. En lloc de llet materna, Mbappé xuclava cocos i el més instruït que va escoltar eren ximpanzés. Doncs bé, ara Celeste Amarilla es defensa amb un argument molt peculiar. Asegura que son cosas que se deían a la seva época.
10: Ese fue un desatino, es un patrón que detesto en realidad. Es lo aprendido por una persona de 62 años casi, que vivió en aquella sociedad mundial donde se le pegaba a los gays, donde decir negro de mierda era lo más usual.
1: És a dir, que com que abans es pagava els gais i s'insultava a la gent, insults racistes, doncs, escolta, això està bon vist, ben vist, i es va quedar tan ample aquesta senadora del Paraguai. Però els comentaris de Celeste Amarilla no han passat, com era obvi, per alt a la Fiscalia de París, que ara estudia obrir una investigació després de rebre una queixa de la Federació de Futbol de França. Veurem com acaba tot plegat. Mentrestant, el Real Madrid també ha publicat un comunicat per fer pinya amb el seu jugador i demanar explicacions a la política paraguaiana. També ha condemnat els fets la FIFA, que s'ha posat al costat del futbolista. Com cada dia, tanquem el suplement del Mundial amb una contracrònica. Avui la signa la directora del Diari de Tarragona i col·laboradora del Món a RAC1, Natàlia Rodríguez.
11: Argentina no juga bé. Guanya perquè té ràbia, dolor, passió, bogeria i a Lionel Messi. Els meus amics del Real Madrid, que en tinc uns quants, que ningú és perfecte, durant el partit entre Portugal i Espanya ho tenien molt clar. Portugal. Portugal perquè hi era el seu Cristiano Ronaldo i Portugal perquè diuen que la selecció espanyola és massa barcelonina. Tot un oxímoron això de ser del Madrid i voler que Espanya no guanyi. No sé jo si els culers volen que guanyi Argentina perquè juga Messi. Imagino que sí, tot i que geopolíticament, si són catalans, és com fotre's un tret al peu. Però el futbol és així. Tres gols en 15 minuts, quan ja tot semblava perdut, i el país més futbolero del món tenia un peu a l'avió de retorn de la mà d'una tropa de faraons. Tres gols en 15 minuts. Argentina no juga bé, però Argentina guanya amb la pell i la convicció de que no hi ha res més important en aquest món que una pilota i un noi de Rosario tot tatuat.
12: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
1: 6 minuts per sobre de 8:45 del matí, encara als Estats Units, mentre l'Argentina i Suïssa es garantien el bitllet pels quarts de final, a Houston, a Texas, la Guàrdia Antiimmigració de Donald Trump, el tristament famós ICE, sembrava el terror. Els agents han matat d'un tret un migrant mexicà en un control al carrer. El Departament de Seguretat dels Estats Units assegura que la víctima va fugir amb el seu cotxe i va intentar embestir els policies que el volien aturar, però les versions que les autoritats de Washington ofereixen per justificar els excessos de l'ICE acostumen a quedar desmentides per la realitat. Per exemple, mesos enrere, a Minneapolis, els seus agents van assassinar dos ciutadans nord-americans que suposadament representaven una amenaça, però a l'hora de la veritat, les imatges enregistrades pels testimonis van deixar ben clar que l'ICE mentia. Ara, com que l'ICE no ha compartit cap prova que corrobori el seu relat, l'FBI ha obert una investigació. Donald Trump, sempre tan loquaç, no ha dit res de l'incident. En canvi, en les últimes hores sí que ha ordenat reprendre els bombardejos contra l'Iran. Un matí més, vivim el dia de la marmota i l'alto el foc acordat entre la Casa Blanca i el règim dels ayatolàs sembla que penja d'un fil. Els Estats Units acusen l'Iran d'haver-lo trencat ahir a la tarda amb l'atac a almenys tres vaixells de mercaderies a l'estret d'Hormuz. És a dir, segons la Casa Blanca, els bombardejos contra objectius iranians serien una represàlia legítima. El règim dels ayatolàs no nega l'atac als vaixells que circulaven per Hormuz, però el justifica. Alega que es volien saltar els controls que l'armada iraniana ha imposat a l'estret. La incertesa, doncs, a Hormuz empenya l'alça al preu del petroli, que avui s'enfila un 3% i ja es torna a costar els $80 al barril. Els conductors noten el repunt quan van a la benzinera perquè omplir el dipòsit ja fa força mesos que s'ha encarit entre un 20% i un 30%. Ara, als Estats Units, per intentar contrarrestar-ho, Trump s'ha despenjat amb una proposta sorprenent. Ha obert la seva pròpia cadena de benzineres. Sí, sí, ho heu sentit bé. S'anomena Freedom Fuel i presumeix de vendre tant el gasoil com la gasolina més barat que la competència. Només ens faltava això. Amb aquesta aposta, Trump vol seduir els votants abans de les eleccions de mig mandat del novembre i ja de pas omplir-se encara més les butxaques. I és que el president dels Estats Units és capaç de jugar moltes partides alhora. Tant aposta per les benzineres al tauler del Monopoli com reprèn ofensives al del Risk, un joc d'estratègia molt popular. A les últimes hores, Trump ha desenterrat una de les seves velles obsessions, controlar Groenlàndia. Des d'Ankara, la capital de Turquia que acull la cimera de l'OTAN, el president nord-americà ha acusat Dinamarca de deixar l'illa àrtica abandonada i ha reiterat que se la vol quedar.
13: Perquè Groenlàndia no ha ajudat Dinamarca. És una part dels Estats Units i ara està envoltada de vaixells de la Xina i de Rússia. I, per tant, aquest territori l'hem de controlar als Estats Units. I no cal que gastem diners. És tan fàcil com retirar totes les tropes d'Europa. Perquè, com sabeu, Europa és un lloc irreconeixible respecte a fa 20 anys. Cal anar molt en compte amb la immigració i l'energia.
1: Doncs la primera ministra danesa ja s'ha afanyat a respondre a Trump en una piulada. Ha deixat ben clar que Groenlàndia no està en venda i ha recordat a la Casa Blanca que els groenlandesos no volen ser nord-americans. Avui Trump, per cert, i també la primera ministra danesa es veuran les cares encara perquè tots dos formen part de l'OTAN. El president dels Estats Units no només se les tindrà amb ella, també té intenció d'esbroncar la resta de socis perquè creu que no gasten prou en defensa. Enviat especial de RAC1 encara, Lluís Tobar.
14: L'OTAN havia dissenyat una cimera cuidant cada detall al mil·límetre per intentar que Donald Trump no la faci saltar pels aires. Però, si algú és expert en estripar guions, és Donald Trump. Ahir només aterrà encara cap gest d'acostament als europeus. Al contrari, cert menyspreu, dient que ha viatjat a Turquia només per la seva amistat amb el president turc Erdogan i els va treure la llista de retrets. El suspèn l'examen abans de passar-lo. La inversió en defensa i l'esforç fets per països com Alemanya, el Regne Unit o el Canadà no són suficients. Amenaça un propi aliat de l'OTAN com Dinamarca i no oblida la negativa europea a ajudar-lo a l'Iran.
13: Com sabeu, estic molt decebut amb l'OTAN. Hem invertit trilions de dòlars en protegir-los, protegir la seva gent, abans de la Unió Soviètica i ara de Rússia. I a canvi ens van dir que ens ajudarien després de la guerra. I jo no necessitava aquesta ajuda. Jo només posava a prova els països per saber si estarien o no amb nosaltres.
14: Una actitud amb cert punt humiliant. De fet, Trump insinua que podria retirar tropes americanes d'Europa i deixar en paper mullat els intents del secretari general de complaure'n en l'anunci d'ahir de ruta de contractes multimilionaris de l'OTAN amb empreses armamentístiques per reforçar la indústria europea de la defensa són suficients per calmar els ànims de la Casa Blanca.
1: Fins i tot Santiago Abascal s'ha apartat del menyspreu constant de Trump als seus aliats. La gota que ha fet vessar el got va ser la publicació a les xarxes que el president nord-americà va compartir dilluns per intentar humiliar Giorgia Meloni. Era una foto de la primera ministra italiana mirant Trump fixament, acompanyada del missatge: necessito un ordre d'allunyament. L'estracanada no ha agradat gens al líder de Vox, un dels grans defensors, per cert, de Trump a Europa.
15: Seria muy bueno que los aliados vean a los aliados como aliados y no como vasallos. Y creo que el señor Trump se está equivocando en eso. Creo que no es nada bueno que Giorgia Meloni esté sufriendo este tipo de descalificaciones absolutamente inaceptables.
1: Doncs qui ha optat per no contestar és precisament la mateixa Meloni, que ha intentat posar sordina a la polèmica, malgrat que avui es trobarà amb Trump encara. 20 minuts per a les 9 del matí. Un altre líder extremista, la francesa Marine Le Pen, ahir en va rebre una de freda i una de calenta. El Tribunal d'Apel·lació de París ha rebaixat la seva pena d'inhabilitació per corrupció i, per tant, Le Pen podrà ser la candidata de reagrupament nacional a les eleccions presidencials de l'any que ve. Aquesta és la bona notícia per a la líder ultra. La dolenta és que, com que li manté la condemna, haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic, com una autèntica criminal. La imatge serà inèdita. Una candidata a la l'ISI, condemnada per corrupció, controlada pels serveis penitenciaris francesos. Déu-n'hi-do. Però Le Pen fa el cor fort i ahir, en una entrevista en horari de màxima audiència a la televisió francesa TF1, anunciava que es presentarà a les eleccions per succeir Emmanuel Macron.
16: Aquesta nit encara sóc candidat a les eleccions presidencials. Jo mateixa presentaré un recurs per veure si arriba al Tribunal de Cassació. Si la Fiscalia vol provocar un escàndol, que ho faci. Però el cas s'arxivarà tan bon punt el vegin. Faré campanya sense portar el braçalet electrònic ni un sol dia. Jo mantinc que som innocents d'aquest delicte de malversació de fons públics pel qual ens van condemnar.
17: Per lequel nous avons été condamnés.
1: L'esperança ara de Le Pen és estalviar-se el tràngol de dur el braçalet, perquè ara ha recorregut la sentència al Tribunal Suprem, l'última instància que li queda. Mentre els jutges no es pronunciïn, la pena queda en suspens i, per tant, pot fer vida normal. Des de París, corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda.
18: Marine Le Pen ha confirmat que serà candidata a les eleccions de la República Francesa previstes per la primavera de l'any que ve. Ho ha fet amb un somriure i assegurant que estava contenta que la justícia li permeti finalment presentar-se. Unes hores abans d'aquest anunci, el tribunal havia condemnat a la líder d'extrema dreta per malversació de fons públics, però amb una pena més lleu que en la primera instància. En comptes de 5 anys d'inhabilitació, ara li ha rebaixat a 15 mesos. La sentència també obliga Le Pen a portar un braçalet electrònic durant un any. La líder d'extrema dreta sempre havia dit que si això passava no seria candidata perquè no volia tenir ni el control ni les limitacions que suposa portar un braçalet durant una campanya electoral. Però ara Le Pen se'n desdiu i anuncia que presentarà recurs i que l'opció del braçalet queda en suspens. Caldrà esperar per saber quan i què acaba dient el tribunal i si això canvia res.
1: I el que també té problemes seriosos amb la justícia és el líder de l'extrema dreta britànica, Nigel Farage. Estava cada cop més acorralat per un escàndol de presumpta corrupció. El Parlament britànic el volia investigar per haver acceptat una donació de gairebé 6 milions d'euros d'un magnat de les criptomonedes just abans de les últimes eleccions. Ara, per escapolir-se'n, Farage ha decidit renunciar al seu escó. Però el líder ultra, que fins ara liderava les enquestes, no es retira de la política, pretén presentar-se a una elecció parcial en un districte concret i convertir-la en un plebiscit sobre el seu lideratge. Un minut i arribarem a 9:15 del matí. Fem una petita pausa i després unes noves polèmiques declaracions del president de l'Aragó, de Jorge Azcona, que ara amenaça de denunciar directament la direcció del MNAC perquè no tornen les obres de Sixena. Unes altres també que han aixecat polseguera d'Alberto Núñez Feijóo i també el repàs complet al Festival Cruïlla que avui arrenca a Barcelona.
19: Tailàndia, Roma, París, Eivissa... El teu viatge comença abans de fer la maleta. A Viladecans de Style Outlets pots estalviar les rebaixes d'estiu. Troba el look perfecte al millor preu per a qualsevol destí amb descomptes irresistibles en marques com Nike, Adidas, Bimbay Lola, Mango i moltes més. Aquest estiu, el teu viatge comença a Viladecans de Style Outlets.
20: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
21: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
22: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
23: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
24: El teu cos continua aquí, però el teu cap fa dies que és a la platja. Pensant en aigües cristal·lines, en no saber ni quin dia és? A Atrapalo tens destinacions com la Riviera Maya o Punta Cana des de 940 euros per persona amb sortida des de Barcelona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapalo.
25: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
26: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes. Al 900-351-351. Amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
27: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
28: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
29: Sí, digui'm.
28: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
29: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
30: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta'n les condicions a la web.
31: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
32: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
33: No ho comparteixo.
32: El que he dit?
33: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
32: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
33: Que poc que costa comprar bé.
34: La malaltia pulmonar obstructiva crònica no pot esperar. Darrere de cada crisi respiratòria hi ha pacients que perden salut, autonomia i futur. La ciència avança, però només transforma vides quan arriba a temps. Avançar en salut respiratòria és una responsabilitat de tots. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
35: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
36: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
35: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
36: Si busques el millor, recorda.
35: Només Daikin és Daikin.
1: Les 8:48 de tornada a Catalunya, aquí encara cueja una estira i arronsa que sembla no acabar-se mai, el dels frescos de Sixena. Ara el president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha amenaçat de denunciar la direcció del MNAC perquè entenc que impedeix el trasllat de les obres. En una entrevista al Periódico, Azcón ha advertit als responsables del museu que les responsabilitats penals són personals i que ho poden pagar car.
37: Quien no colabore en la ejecución de la sentencia puede tener responsabilidades penales. No conozco a los responsables del MNAC, pero les aconsejaría que su actitud sea de mayor colaboración de la que estamos viendo a día de hoy. Los debates políticos son lo que son, pero las responsabilidades penales son personales. La rebeldía en la no ejecución de la sentencia va a tener una serie de derivadas en responsabilidad penal que yo no les deseo a ningún responsable de ninguna comunidad autónoma ni de ningún museo.
1: Azcón també ha carregat contra el president de la Generalitat, Salvador Illa, perquè assegura que temps enrere li havia promès que un cop la sentència del Suprem fos ferma, autoritzaria el trasllat dels murals. I ahir a Madrid, qui també les va fotre pel boc gros, va ser Alberto Núñez Feijóo. El líder del Partit Popular va definir l'absentisme laboral com un càncer. Així, tal com ho sentiu. De fet, Feijóo creu que s'hauria de retallar el sou als treballadors que estiguin de baixa per malaltia. D'aquesta manera, el PP segueix els passos del govern alemany, que la setmana passada ja va endurir els criteris per justificar les baixes laborals. Madrid, Adrià de les Heres.
0: Feijóo va assegurar que l'absentisme s'ha més que duplicat en els últims 8 anys, per això va reivindicar que el sistema actual no és sostenible i va avisar que en alguns casos fins i tot hi ha frau. El líder del PP, en una trobada amb empresaris del País Basc, va plantejar que els convenis deixin de complementar el salari i, per tant, així fer que els treballadors cobrin menys durant els períodes d'incapacitat. Feijóo va prometre que canviarà la normativa tant si hi ha acord amb els agents socials com si no.
2: Que 1.200.000 persones no acuden a treballar tots els dies és algo que Espanya no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
0: Fons del PSOE han criticat que Feijóo ha agafat la motosserra com Javier Milei. Pedro Sánchez, en un missatge a Twitter, ha avisat que els drets no es retallen i els dos principals sindicats, Comissions Obreres i la UGT, han avisat que l'anunci és tota una declaració d'intencions i l'han definit com un disbarat.
1: Del que no diu res, Feijóo és de l'esbroncada de l'OCDE a Espanya per un problema estructural, els salaris baixos que els empresaris paguen als treballadors. En un informe, l'organisme alerta que els sous reals de l'Estat, un cop descomptada la inflació, van créixer només un 2% el 2025, molt menys del que convindria. De fet, avui els treballadors encara cobren un 2% menys que el 2021 i Espanya ja és oficialment un dels països de l'OCDE on més han caigut els salaris des de la pandèmia. Però ahir no només Feijóo va aixecar polseguera amb les seves declaracions demonitzant els treballadors que agafen la baixa. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, també en va fer de les seves. Aquest cop va recuperar un dels seus mantres habituals, fer servir Catalunya com a arma llancívola contra el govern espanyol. Aquesta vegada l'excusa ha estat el nou model de finançament, que Ayuso veu com un pas més cap a la independència de Catalunya.
3: El ministro de Hacienda ayer convocó al Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer un nuevo paripé. Y por cierto, solo buscando una vez más la compra de voluntades, contentando a ella y a los independentistas, que a día de hoy son exactamente lo mismo. Resultado, buscar financiar 7 veces a Cataluña por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
1: Mencionava Ayuso al ministre d'Hisenda, doncs precisament Arcadi Espanya acusa el PP de deixar-se arrossegar per una deriva anticatalanista.
4: Yo, la verdad es que me cuesta entender la obsesión del Partido Popular contra Cataluña. Por desgracia, el PP de nuestro país de estos tiempos no es el PP, se está alejando cada vez más del PP de la transición. Yo creo que ese anticatalanismo visceral que tienen, como la única búsqueda de votar votos, es enfrentar a territorios, no hace ningún bien al país.
1: El Ministeri debatrà el nou model amb les comunitats autònomes en una reunió el 29 de juliol. Les 8:52, un matí més, la crònica de tribunals arriba carregada. A l'Audiència de Barcelona continua el judici contra els exconsellers de Salut, Josep Maria Argimon i Alba Vergés, per suposadament haver discriminat els policies espanyols i els guàrdies civils en el procés de vacunació contra el coronavirus. Ahir va declarar Argimon que va negar haver pres cap decisió en aquest sentit. Ara bé, creu que era correcte que les persones grans i les més vulnerables passessin per davant dels policies. Més detalls, Benet Íñigo.
5: D'una banda, Argimon defensa la decisió que va prendre la conselleria.
6: La decisió de 60-65 és una decisió que està ben presa des del punt de vista clínic i epidemiològic, des del punt de vista ètic.
5: Per tant, cop a l'esquena de la llavors consellera Alba Vergés, però per altra banda se'n renta les mans perquè com a secretari de Salut Pública diu no tenia el poder de decidir. De fet, com que ja tenien dosis repartides, diu que ella hauria continuat amb la vacunació als policies.
7: Va arribar algun dia que van comentar el tema de paralitzar la vacunació?
6: En una reunió conjunta?
8: No.
7: I com va ser?
6: Doctora Cabezas i jo estàvem junts i nosaltres el que sí vam contestar és que tota la vacunació estava preparada, totes les vacunes estaven distribuïdes, per tant, home, logísticament,
8: que por lo tanto logísticamente
6: ens interessava continuar.
5: És el primer dels 5 acusats que declara el judici, els altres, amb Vergés al capdavant, ho faran divendres.
1: Ara ho sentíem, la sessió del judici va tornar a posar de manifest les dificultats per fer servir el català al sistema judicial. Els advocats dels sindicats policials que acusen Argimon són de fora de Catalunya i asseguren que no entenen la llengua del país, però Argimon va voler explicar-se igualment en català. El resultat va ser una declaració feixuga i plena d'interrupcions, Benet.
5: El jutge va deixar clar d'entrada que Argimon tenia dret a fer servir la seva llengua.
9: Este tribunal no va limitar un derecho. Aquí el abordaje que hay que hacer es el mismo que haríamos si usted fuese francés, alemán, marroquí, chino...
5: Ara, el traductor no tenia un bon dia, o es deixava coses i el mateix acusat li havia de recordar.
10: Dirigia 8 grans hospitals.
11: Yo gestionaba hospitales.
10: Sí, 8.
11: 8 hospitales.
5: O s'inventava paraules.
10: Tenen més risc, per exemple.
11: Tenen més risc.
5: La confusió també va afectar Olga Tubau, l'advocada d'Argimon, que feia l'interrogatori en castellà, però va canviar sense adonar-se'n, i Argimon li va fer notar.
12: De traslladar, en tot cas, a la honorable consellera d'aquell moment.
10: Sí, que estigui en abogada.
5: Però continuava, i llavors el jutge i l'advocada van comentar allò que tantes vegades passa.
13: Ai, me pasa tal català. És increïble, perquè no he sido consciente de ello. Mire.
10: No és increïble.
13: No, no és increïble. Ojalá me pasara con el inglés también, señoría.
10: Bueno, eso a todos, en general, con otras lenguas, nos convendría.
5: I és que pot semblar soplar i a fer botelles solucionar les dificultats del bilingüisme judicial. Però qui en dies passa, anys empuja i tot continua igual.
1: Gràcies, Benet. També ahir l'Audiència de Barcelona va reobrir una altra investigació, la que té en el punt de mira tres agents dels Mossos d'Esquadra per la seva suposada implicació en el retorn fugaç de Carles Puigdemont l'agost del 2024 a Barcelona. El tribunal ha donat la raó als recursos de la Fiscalia, de Vox i d'Azcioir i ha revocat la decisió del jutjat d'instrucció que havia arxivat la causa perquè entenia que, com que els Mossos no estaven de servei, no tenien l'obligació de detenir Puigdemont. Ara, l'Audiència contradiu el jutge d'instrucció i determina que no estaven exempts del deure de perseguir delictes encara que estiguessin de vacances. I a Madrid s'ha tancat un cas que arrossegàvem des de feia anys, el del petit Nicolás. Finalment, Francisco Nicolás Gómez Iglesias no haurà d'entrar a la presó. Fa uns mesos, el Suprem va confirmar que havia de complir una condemna de 2 anys i un mes de presó per revelació de secrets i per suborn a funcionari. Però ara, l'Audiència de Madrid ha suspès el càstig perquè va cometre aquests delictes ara fa 12 anys i el tribunal considera que ha passat massa temps per obligar-lo a complir la pena. La pàgina de successos ens porta ara cap al Camp de Tarragona perquè fa una estona hem sabut que ahir al vespre una operació dels Mossos d'Esquadra contra els manters que treballen il·legalment al passeig marítim entre Cambrils i Salou va acabar amb el Rosari de l'Aurora. La policia havia organitzat un operatiu per frenar la venda ambulant i també per requisar material falsificat, però els agents eren pocs i els venedors ambulants es van veure amb prou forces per enfrontar-s'hi. La picabaralla va acabar amb 2 Mossos ferits lleus, 2 manters denunciats i 2.600 productes falsificats requisats. A Barcelona els Mossos estan investigant les agressions d'un grup de joves a l'Eixample que a sobre ells mateixos comparteixen a la xarxa. Al vídeo es veu com ataquen diverses persones al bell mig del carrer. De moment, els Mossos han localitzat una de les víctimes que ha presentat denúncia, però demanen a la resta d'afectats que es posin en contacte amb ells per orientar-los. I encara en successos, en plena onada de calor, continua l'augment augmentant la xifra d'ofegats a les platges i a les piscines del país. Avui hem conegut la mort d'una nena de 6 anys ahir al vespre al complex esportiu Barri del Secà de Balaguer, a la Noguera. És la quarta persona que mor ofegada a les piscines des que va començar la temporada de bany. 2 minuts per a les 9 del matí, abans que parlàvem de vídeos virals, el que també corre cada cop més per la xarxa són els anomenats deepfakes, imatges falses de famosos que semblen molt reals. Doncs bé, ara el govern espanyol vol posar fi a aquest fenomen amb una nova llei que protegeix el dret a l'honor. Quan s'aprovi, compartir imatges a una xarxa social no implicarà que ningú les pugui fer servir. És a dir, podrem penjar una foto nostra a Instagram sense haver-nos de preocupar que algú l'agafi per manipular-la amb algun objectiu comercial. I bona notícia si sou usuaris habituals de la ratera oficial de Catalunya, de l'AP7. Trànsit crearà una app per informar en temps real de les incidències a la via. L'aplicació del Servei Català de Trànsit, que estarà disponible abans que acabi l'any, es comunicarà amb nosaltres a través de missatges de veu. Quan hi hagi algun sinistre, retencions o fins i tot fenòmens meteorològics, l'app ens n'informarà de viva veu per evitar que ens distreguem al volant. En pàgina de salut, atenció a l'alerta de l'OMS, els casos de càncer a tot el món gairebé es duplicaran de cara al 2050. Actualment se'n detecten 20 milions cada any, però el 2050 la xifra de diagnòstics s'enfilarà fins als 35 milions anuals. L'estudi també desgrana quines zones del món presenten més casos i Europa en surt malparada. Tot i representar només un 9% de la població global, conté un 21% de tots els casos de càncer del món. I encara en salut, avui també ens ha sorprès aquest estudi de la Universitat Pompeu Fabra. Conclou que els canvis de govern poden afectar la natalitat, el nombre de casaments i fins i tot la taxa d'avortaments. Els investigadors han analitzat les conseqüències socials de les eleccions espanyoles del 2004, quan el PSOE va rebasar la Moncloa al PP contra tot pronòstic. Segons l'informe, en els mesos posteriors a aquest canvi de govern, alguns votants del PP van deixar de tenir fills, de casar-se, i fins i tot algunes embarassades van decidir interrompre l'embaràs perquè preveien un futur negre al becarnisser.
14: L'arribada sobtada del PSOE al govern espanyol va tenir un efecte immediat quan tot just el nou govern començava a caminar. En els municipis amb més suport del PP es va registrar una caiguda dels embarassos i un repunt dels avortaments. Això, però, no és conseqüència de les polítiques, sinó de la percepció dels votants que veuen en l'arribada del partit rival una amenaça en les seves expectatives econòmiques. Ho explica RAC1 una de les autores de l'estudi, Libertad González.
15: Una decisió de tenir hijos o no se basa no solamente en las condiciones económicas en el momento de tomar la decisión, sino las expectativas económicas acerca de lo que va a pasar en el futuro. Entonces buscábamos algún tipo de shock que afectara las expectativas económicas de la gente. Cuando ganas las elecciones, el partido al que tú apoyas, te vuelves como más optimista. Si pierde el partido al que tú apoyas, normalmente vemos que las expectativas económicas empeoran.
14: González també adverteix que la incertesa política actual, combinada amb l'auge de l'extrema dreta, podria tenir un impacte negatiu sobre una natalitat ja de per si molt baixa.
1: Passa un minut de les 9 en punt del matí. El català a les plataformes continua fent aigües. Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei espanyola de l'audiovisual ha acabat sent un fiasco. Era aquell canvi normatiu que Esquerra Republicana va esgarrapar de les negociacions amb el govern espanyol fa 4 anys i que suposadament havia de disparar la presència del català a plataformes com Netflix. Però a l'hora de la veritat, la nostra llengua només ha passat de representar l'1% del catàleg de les plataformes al 3%. I si sou d'aquells que espereu amb candeletes al concurs de Castells de Tarragona, això us interessa. Us estalviareu corredisses per aconseguir entrades perquè després d'anys de cues virtuals i també de moltes polèmiques, aquesta vegada es repartiran per sorteig. Corresponsal de RAC1 a Tarragona, Marina Pérez Got.
16: El concurs de Castells estrenarà un nou sistema per poder aconseguir entrades. Per primer cop, la venda serà per sorteig. Era una de les demandes que es feia des de fa temps per part dels espectadors, però també de les colles participants. Les persones interessades en assistir al certamen tindran 3 dies per poder apuntar-se a través d'una pàgina web habilitada i només es podran apuntar les persones majors de 18 anys. En el moment de la inscripció, cada persona rebrà un número d'ordre. El període d'inscripció s'iniciarà el dimarts 14 de juliol a les 10 del matí i es tancarà el dijous 16 de juliol. El sorteig es farà el dia 20 en un acte públic i a partir del 24 s'informarà a les persones que hagin obtingut dret a compra. Disposaran de 15 dies per fer la compra i en cas que no ho facin, les entrades s'adjudicaran seguint l'ordre del sorteig.
1: Als cinemes avui amb la canalla de vacances s'avança una de les estrenes de la setmana, la versió amb carn i ossos de Baiana.
17: I'm not going on a mission with some mortal.
1: Tony Johnson i Catherine Lagaia es posen a la pell dels dos protagonistes d'aquest èxit de Disney. És la història d'una jove que decideix fer-se a la mar, ja la coneixeu, per salvar la seva petita illa de la Polinèsia. Qui ja l'ha vist és el crític de cinema i també col·laborador del món a RAC1, Antoni Vall.
18: Ja fa anys que un té la sensació d'estar assistint a una fabricació en sèrie de xurros o de fotocòpies, o li podeu dir com vulgueu. Això és Disney, antany fertilitzant activíssim de la imaginació, l'entreteniment i, en general, el benestar de petits i grans. Avui abonat a un afany repetitiu de sabador. S'entén que el ritme de producció és i ha de ser exigent, però productes com aquest Baiana, em temo que es veu d'una hora lluny, que no tenen cap mena de sentit. És la versió amb actors reals d'un film d'animació de fa només 10 anys, que si ja era tirant oblidable, ja us podeu imaginar que aquest és oblidable al quadrat. A més, insisteix Disney amb el mateix personatge femení una vegada i una altra, la deconstrucció de l'avui denostada princesa Disney, convertida, doncs, en un personatge suposadament amb ànsies d'alliberament, d'empoderament i tot el que convingui, quan en realitat és més ranci, més insubstancial i moralista que allò que pretén subvertir. I a sobre, avorridíssim.
1: En música, bones notícies pels fans. U2 han publicat cançó nova per sorpresa. Just

Es diu Street of Dreams i és el primer avançament d'un nou disc que encara no té data de publicació. Avui que a Barcelona hi arrenca una nova edició del Festival Cruïlla. Des d'aquesta tarda i fins dissabte, el Parc del Fòrum es torna a omplir de música amb artistes de primer nivell mundial com els Pixies, Suede, també hi passarà qui va ser líder dels Talking Heads, en David Byrne. Everybody's going everywhere at once. Everybody's backside, everybody's front. O The Hives. Two Door Cinema Club. O la nord-americana Halsey. La cap de cartell d'avui juntament amb René Rapp.

0: També hi seran el gallec Senra, Galgo Lento o Greta, el nou talent de la família Farelo. El Cruïlla obre portes aquesta tarda a 4:45. Viurà aquests 4 dies de música en directe des del Parc del Fòrum, l'Adrià Garcia.
1: El Cruïlla és un dels festivals més eclèctics i transversals de la ciutat. La música, sens dubte, la gran protagonista, amb una vuitantena de concerts programats al llarg de la setmana, però hi ha espai també per la comèdia, la dansa i la performance. Hi haurà una trentena de monòlegs, una vintena de ballarins i diversos artistes plàstics. Escampats pel Parc del Fòrum s'instal·laran 7 escenaris que acolliran concerts de primer nivell com el de Pixies, Garbage o Faithless. Ara bé, com ja és tradició, el festival combina aquests grans noms amb els d'artistes de casa nostra. El director Jordi Herreruela el definia com una gran festa major.
2: La Rigoberta, la Ludwig, bueno, aquesta combinació que tenim sempre de grans artistes internacionals i de les apostes pels artistes locals, en realitat ho vivim com un final de festa d'estiu, com una cosa molt verbenera, com un punt de trobada del públic local de Barcelona, una gran despedida abans de que la gent se'n vagi de vacances.
1: Com en les últimes edicions, qualsevol compra, tant de begudes com de menjar dins el festival, s'haurà de fer de manera digital, és a dir, carregant el braçalet que et donen a l'entrada.
0: També a Barcelona, els amants de la música clàssica tenen una cita a la platja de Sant Sebastià. Tant avui com demà hi actua l'Orquestra Simfònica del Liceu dins del cicle clàssic a la platja, amb dos concerts gratuïts amb partitura.

0: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
1: Sona bé.
0: 4,3 litres de consum al 100.
1: Sona a Qashqai e-Power.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a La Salle, Universitat Ramon Llull, i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinar. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
4: De Bron hi hem afegit una col·laboració molt trueta, de manera que els diners aniran destinats als dos hospitals.
5: El festival se celebrarà del 8 al 13 de juliol a la finca Les Brides de la Vall d'en Bas i manté l'aposta per la gastronomia, amb xefs amb estrella Michelin i una vintena de productors de la comarca.
6: I a la resta dels esports, quan passen 9 minuts de les 9, Álvaro Arbeloa té nou equip després que l'acomiadessin del Real Madrid. És el Fulham de la Premier League d'Anglaterra.
7: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
6: Arbeloa ha passat amb molta més pena que glòria pel Real Madrid, però no ha trigat gaire a trobar nou equip, un històric com el Fulham, que l'ha fitxat per 3 temporades. Mentrestant, el Barça té molt a prop el retorn de João Cancelo. El lateral portuguès ha jugat els últims 6 mesos al Camp Nou, com ha cedit, però ara el club està a punt d'arribar a un acord amb l'Al Hilal de l'Aràbia Saudita per quedar-se'l en propietat. El contracte seria per 2 temporades i, segons la COPE, el preu de l'operació rondaria els 10 milions d'euros. I encara que en Barça, segons ha pogut saber RAC1, l'equip jugarà un triangular a principis del mes que ve. Si no hi ha un gir de guió, s'enfrontarà a l'Udinese i també al Nottingham Forest. Per la seva banda, avui l'Espanyol presentarà el seu nou fitxatge, el lateral neerlandès Hartman. L'acte serà a les 12 del migdia. Ahir va ser el torn de futbolista català Àlex Calatrava, que arriba procedent del Castelló. Els jugadors de l'Espanyol tornen a la feina aquests dies amb les tradicionals revisions mèdiques. Fora del futbol, el Comitè Olímpic Internacional ha aixecat provisionalment les sancions a Rússia. La mesura hauria de permetre als esportistes russos participar als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028 sota el nom del seu país. En canvi, el COI ha deixat per un altre moment el debat sobre la bandera de Rússia, l'himne i els colors del seu comitè. I en tennis, Novak Djokovic i Jannik Sinner s'han classificat per a les semifinals de Wimbledon i ara s'enfrontaran entre si. Serà un partidàs entre el millor tenista del moment i el que més gran slams té de la història, 24. A més, Djokovic s'hi ha classificat d'una manera extraordinària. El serbi té 39 anys, mira com Messi, i ahir va guanyar el canadenc Oji Aliassime en 5 sets i més de 5 hores de partit, el més llarg de la seva carrera a Wimbledon. En canvi, Sinner va tenir un partit més plàcid, va eliminar l'alemany Struff per la via ràpida. I finalment, en ciclisme, nou canvi de líder al Tour de França, Tadej Pogacar ha deixat el mallot groc del líder, el noruec Thorsten Train, que avui se'l posarà en la sortida de la 5ª etapa. Ahir, la victòria va ser per Mats Pedersen, mentre que Train va aprofitar-se de la deixadesa dels favorits.
8: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
9: Prova-ho ara.
6: Les 9 i 12, el trànsit.
10: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
6: Des del RAC, un d'en cotxes, com sempre, hi tenim en Ferran Aràndiga. Bon dia.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres destacant dues incidències. Continua actiu aquest accident de la C58 a l'altura de Sabadell, que en sentit nord, doncs a hores d'ara deixa els vehicles al voral, però encara deixa 1 quilòmetre de lentitud. La segona incidència es tracta d'una avaria a la AP7 a l'altura de Castellbisbal, que en sentit sud, en direcció Tarragona, obliga a tallar un carril de circulació provocant fins a 2 quilòmetres de retencions. Pel que fa als accessos i voltants de Barcelona, doncs a hores d'ara encara continuem amb retencions intenses en tot el nus de la Trinitat. També a les dues rondes en sentit Llobregat i el mateix Llobregat també. Entrada amb retencions intenses també per la B23 i la A2 des de Molins de Rei i també Sant Vicenç dels Horts. Pel que fa al Vallès, doncs retencions a la AP7 en direcció Tarragona de fins a 6 quilòmetres de cues entre Mollet i Barberà del Vallès. També en sentit nord hi ha retencions en aquest cas de fins a 11 quilòmetres amb lentitud intensa entre Cerdanyola i Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Gràcies, Ferran. Dues notícies que acabem de saber. La primera és la mort d'un motorista.

0: en un accident a la G643 a Serra de Daró, Baix Empordà, aquesta passada nit. Però atenció també al que acabem de saber, com dèiem, els Mossos confirmen un incident amb arma de foc a la via pública al carrer Ferran Puig de Barcelona. Això és al districte de Sarrià-Sant Gervasi. No hi ha persones ferides i la investigació està oberta. És el quart tiroteig en un mes a Barcelona.
1: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
2: Sona bé.
1: 4,3 litres de consum al 100.
2: Sona Qashqai e-Power.
1: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
1: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I quan som a punt d'arribar a un quart de 10 del matí, acabem aquests apunts aquí al Món a RAC1 parlant d'alertes al mòbil. Perquè si fins ara podíem rebre per ventades o pluja torrencial, ara si sou clients de Movistar i us trobeu en algun punt de l'estat, també us apareixerà a la pantalla un missatge que diu «Con la selección». Sortirà a la part superior esquerra de la vostra pantalla, just on es pot veure a quina xarxa esteu connectats. L'empresa ho anirà aplicant a tots els seus mòbils fins divendres, que és el dia que la selecció espanyola de futbol s'enfrontarà en quarts de final a Bèlgica i mantindrà aquesta campanya fins que eliminin la selecció del Mundial. És la nova, és alert, Spain alert.
4: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
5: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
4: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
0: Un quart de 10 del matí.
6: Salut!
7: Però brindes amb aigua?
6: Amb Fontvella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
8: Salut! Salut.
6: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
9: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
10: Avui, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sanz i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
0: Doncs vinga, comencem la tertúlia d'aquest dimecres. Anna Gómez, Janet Sanz, Xavier Melero, Ferran Casas, Ramon Rovira, Laura Rossell, bon dia a tots.
11: Bon dia.
0: Com esteu, bé? Molt bé. Caram, Ramon. Que corals tots, no?
12: Sí. Hem estat assajant, eh?
0: Sí. A fora, no?
12: Sí. Un, dos, tres, bon dia.
0: Sí. Ja us he vist. Quanta dona avui en aquesta taula.
12: Quina alegria, eh?
0: I tant.
13: És que ho hauríem de canviar, perquè en una banda ens posem...
0: Xicos, xicos. Avui esteu empatats i jo desempato avui.
13: I a l'altra banda, les tres dones.
12: Això és molt típic, eh?
13: Sembla l'església del meu poble, els enterros abans.
0: Que... Allà l'Albi.
13: Sí, sí, ara ja no es fa, eh? Però abans que es posaven les dones en una banda, els homes en una
0: però
13: banda.
0: Però encara passa, eh? En alguns sopars que veus d'aquests grans que veus dones i homes separats, no acabo d'entendre. Encara passa.
13: Sí, encara passa, és horrible.
0: En fi, aquí estem separats, però ben avinguts tots plegats. A les 9:17, permeteu-me que vagi un moment al Parlament de Catalunya, perquè hi ha sessió de control al president Salvador Illa, i evidentment suposo que parlaran dels incendis que portem una ratxa i uns dies, i atenció perquè avui el risc de foc encara és molt més elevat que el d'ahir. La Mònica Usart ens deia que les temperatures no ens donaran treva, que suarem la cancel·lada i per tant haurem d'estar molt atents. No sé si se n'ha parlat o no al Parlament de Catalunya. Laia Colomer, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs sí, Mònica, sí que se n'ha parlat dels incendis. De fet, ha sigut ja la primera pregunta, la de la presidenta del grup parlamentari de Junts, de Mònica Sales, que li ha preguntat concretament al president Salvador Illa sobre les causes de l'incendi de les Gavarres. Ho hem anat explicant. Presumptament sembla que la causa la va originar una serra radiant, un treballador d'una empresa contractada per la Generalitat per fer tasques de manteniment a la carretera, justament on va començar l'incendi. Mònica Sales li ha preguntat preguntat si el govern no havia traslladat cap informació a l'empresa, cap instrucció a l'empresa relativa que amb el pla Alfa activat pel risc d'incendi no es podia utilitzar aquest material, i el govern, el president en aquest cas a Sales, li ha contestat que les empreses saben de sobres que quan hi ha alt risc d'incendi no poden fer servir aquest material. Aquest ha sigut el moment entre Sales i Salvador Illa.
8: En el cas de les Gavarres, amb el nivell 3 del pla Alfa activat, per què el govern no va donar cap instrucció a les empreses contractades per suspendre immediatament els treballs que van provocar l'incendi?
11: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació Alfa 3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació Alfa 3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir, entre elles no utilitzar radials per fer treballs de manteniment. Per tant, el govern ha fet el que havia de fer.
14: I després d'aquest moment, Sales li ha repreguntat, a la repregunta, Sales li ha dit a Salvador Illa que l'empresa haurà d'assumir les possibles responsabilitats jurídiques que hi hagi d'aquest cas, però que el govern haurà d'assumir responsabilitats polítiques, perquè ha dit Junts les demanarà aquí al Parlament i voldrà saber si el govern les assumeix. També en aquesta intervenció Salvador Illa doncs, ha fet una crida a la prudència aquests dies, ha parlat d'aquesta onada de calor que s'allargarà fins ben bé la setmana que ve, ha indicat que ahir es van batre 6 rècords de temperatura al país en 6 municipis diferents, que mai havíem estat en una situació com aquesta, i per tant ha reiterat el missatge que han anat repetint des del govern els últims dies, que sobretot molta prudència tant amb la calor com amb el risc d'incendis. Això en una sessió de control que ara continua. Ja li ha preguntat a Josep Maria Jové d'Esquerra, que li ha preguntat en aquest cas sobre finançament. Recordem que el dia 29 d'aquest mes hi ha aquest Consell de Política Fiscal i Financera en què el govern espanyol presentarà a la resta de comunitats la proposta de nou model de finançament, i Alejandro Fernández del PP, que li ha preguntat sobre seguretat i si els Mossos estan ben equipats per fer front doncs, a aquests incidents més greus amb armes de foc que també comentàveu ara. Aquesta sessió de control que ara continua amb la pregunta del president del grup parlamentari de Vox.
0: Gràcies, Laia, n'estarem pendents. Qualsevol cosa ens demaneu pas. Feia referència a la Laia aquesta notícia d'última hora que us explicàvem fa uns minuts. Els Mossos haurien confirmat aquest incident amb arma de foc a la via pública al carrer Ferran Puig de Barcelona, això és el districte de Sarrià-Sant Gervasi. No hi ha de moment persones ferides i la investigació es manté oberta. De fet, es coneixen molt pocs detalls d'aquest nou incident amb arma de foc, el quart tiroteig en un mes a Barcelona. Déu-n'hi-do.
12: Estem entretinguts, eh?
0: Sí, jo abans pensava, ostres, quan jo treballava fa anys, el juliol, començava com a baixar el volum informatiu, ja anaves escalfant motors per les vacances, però el mes de juny i el de juliol, tela.
15: Tela. Sí, sí, el tema dels... quan planifiquem a les redaccions ja no contem el juliol com un mes tranquil, contem a molt estirar les 2 setmanes de mig agost i punt.
0: I ja veurem aquest agost, perquè entre que tenim l'eclipsi, que poden passar coses a nivell polític,
15: sí,
0: potser
15: estarem,
0: també...
15: Estarem entretinguts. Bueno, i aquest mes de juliol tenim la decisió del Tejú.
0: La setmana que ve,
15: dijous. Dia 16.
0: Sí, què pronostiques que passarà, Ferran Casas?
15: Jo no tinc una bola de vidre, la bola de vidre la té el Melero.
0: Sota... Ah, sí, Melero, sí. L'has portada?
15: La té amagada sota la taula, sí. Però vaja, tots els experts el que diuen és que en principi hauria d'anar bé pels interessos de les persones que esperen ser amnistiades.
0: El que passa és que també és previsible que aquí hi hagi un recurs que allargui encara més aquesta agonia, no, Melero?
16: Bueno, a veure, no és que hi hagi un recurs, és que la sentència que ha de venir és la conseqüència de 2 consultes, una del Tribunal de Comptes sobre el tema de la malversació i una altra de l'Audiència Nacional sobre el tema del terrorisme. Llavors, jo estic d'acord amb el Ferran que el resultat probablement serà favorable en aquest cas a les persones que van ser condemnades en el seu dia, però això no implica cap automatisme, perquè això tindrà que anar cap al Tribunal Constitucional i a partir d'aquí això formarà part de l'argumentari per la resolució del recurs del
15: Suprem, no?
16: Puigdemont i companyia, amb la qual...
15: El que passa que això li posarà pressa i pressió tant al Tribunal Constitucional com després al Tribunal Suprem.
16: Bueno, el Constitucional diu que ja tenen la ponència feta, inclús.
15: Clar, que ja ho tenen preparat a l'espera del Tejú, que per tant caldria esperar una reacció en cadena
13: no a l'agost, perquè a l'agost...
0: Clar, però de quins terminis estem parlant?
13: Estan de vacances aquesta gent?
16: De pocs mesos.
17: A l'agost,
13: setembre-octubre, no?
17: Tothom diu a l'octubre, però de totes maneres...
13: Setembre-octubre...
16: És raonable,
13: eh? La primera... La vida està tot resolt setembre-octubre.
17: No, no, però jo li vull una pregunta al Melero, perquè tothom diu que anirà en aquesta línia, però que tothom diu també, o almenys moltes persones diuen, que el Tribunal Suprem s'ho passarà pel forro. No solament pel recurs, sinó que dirà molt bé, la malversació i el terrorisme no, evidentment no estan, no entren en els capítols que vostès consideren, però per nosaltres sí, i tal dia farà un any.
16: Però finalment no, perquè ja el Tribunal Constitucional quan resolgui el recurs que hi ha aquí, aquesta qüestió ja la deixarà tancada, perquè era la qüestió específica de les consultes del Tribunal de Comptes i de l'Audiència Nacional. Ja no quedarà...
17: I ho poden dilatar tant com vulguin o hi ha un termini?
16: No, tal com vulguin, això no hi ha terminis, però sembla que la setmana que ve tindrem la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i a partir d'aquí aquesta anirà cap al Constitucional espanyol, ¿vale?
17: Sí.
16: I això és el que fonamentarà la resolució del recurs que està pendent, que estava pendent, com va dir el president del Tribunal Constitucional, fins que no arribés això.
18: Una dada indicativa és que el Tribunal Constitucional se'n va de vacances el dia abans del fallo del Tribunal Europeu. El qual ja indica que, evidentment, no hi haurà cap tipus de resolució abans, com deien ara, el mes d'agost, per ells és absolutament inhàbil. La previsió que tenen en aquests moments és que el mes de setembre, a principis d'octubre, hi hagi resolució per part del Constitucional. És veritat que, i a més, amb ganes de... Hi ha hagut una ponència que s'ha constituït, que en primera instància aquesta ponència no era favorable, el ponent, a ratificar la decisió del Tribunal Europeu, que d'altra banda és inevitable que es faci, però això acabarà passant, però que en segona instància sembla que podria ser així. Per tant, és cap al setembre-octubre en què podria haver la resolució final. Una altra qüestió és el tema del Tribunal Suprem, que decidissin portar-ho. Però aquest tema sembla que ha perdut un cert interès jurídico-polític. Ja ningú està pendent o ningú està allò de si finalment aquest tema s'acabarà resolent amb la tornada o no del president Puigdemont. Tothom sap que això acabarà passant tard o d'hora, no sé qui és d'alta baix, però en principi això acabarà passant, i fins i tot estan molt més pendents tant uns com els altres per les vinculacions que puguin tenir, el que pugui haver-hi des del punt de vista de convocatòria o no convocatòria avançada d'eleccions, que no pas pel
17: tema... És que, clar, aquest tard o d'hora pot dependre de moltes coses, perquè si finalment el Constitucional, doncs, a l'octubre, i el Suprem ja donen via lliure a l'amnistia, això vol dir que ja no estan inhabilitats, per tant, vol dir que podrien presentar-se a les properes eleccions?
19: Sí, sí. Home, el que diu el Ramon d'aquesta mena de ballada o descens de la pressió i de pèrdua d'interès del Tribunal Suprem, que és un tribunal eminentment polític, i la Sala Penal ho és, no boicotejar o deixar de boicotejar de forma activa la llei d'amnistia quadraria amb aquesta mena d'oferta de llei de punt final que fa Alberto Núñez Feijó, que és la seva única proposta per Catalunya. Després les altres propostes que té són, doncs, impulsar lleis desincentivadores de l'avortament, retallar drets laborals, però si mirem només a Catalunya, doncs surt això, no? De dir, bueno, una mena de llei de punt final, de aquí no passa res, no oblidem del que va passar el 2017 i mirem cap endavant. Que al final és el mateix que vam fer amb el matrimoni homosexual.
17: Sí. I el divorci.
19: Amb el matrimoni homosexual, el Partit Popular va estar molt en contra quan es va aprovar l'any 2005. Van fer manifestacions amb els bisbes, amb el Rouco Varela...
16: Va durar
19: tot el govern de Zapatero. I quan va arribar Mariano Rajoy, que tenia majoria absoluta i podia canviar el Codi Civil i podia derogar la llei de les persones de mateix sexe, no ho va tocar.
18: Exactament. Hi ha un moment en què aquests debats polítics, aquestes, ja no donen més suc. S'ha acabat. I el cas aquest de la llei d'amnistia, jo em tinc la sensació... Una altra cosa és Vox. Vox sí que realment aquest ha convertit en una qüestió de principi gairebé en ontològic i, per tant, estan més agafats a la parra. Però el PP ja ha decidit que no és... també és normal, perquè amb ells sí que, diguem-ne, és una part important.
16: Home, però quan va començar el judici del procés al Tribunal Suprem, Vox era extraparlamentari.
12: I tant.
16: Quan va acabar el judici tenia 35 diputats.
13: Sí, sí.
0: Crec que Vox ara, Ramon, deies, està més obsessionat amb el tema model de finançament. Avui sentíem Isabel Díaz Ayuso, que torna a dir que serà la manera... El PP, perdona, sí, el PP. I després també, en parlarem després, amb aquestes retallades de drets socials, amb aquest anunci, aquestes declaracions que feia ahir Alberto Núñez Feijóo sobre les baixes laborals, tinyant-les de càncer, ara alerta, perquè s'estan mirallant en Alemanya. I ahir l'Enric Julià ens explicava aquí a la tertúlia que tot el que passa a Alemanya
18: acaba vinguent cap aquí.
0: Acaba, sí. Ja, Mònica, però... A nivell econòmic, parlava de retallades d'això, de sous...
13: Els sous alemanys també vindran cap aquí?
0: Això esperem. No, perquè normalment ens emmirallem en la part negativa.
13: Només agafem el dolent. Home, que se'ns apegui alguna cosa bona. És dir, si parlant clar, ens han de fotre amb les baixes, doncs com a mínim que tinguem les condicions laborals que tenen els treballadors alemanys. Perquè clar, si només anem a mirar d'importar allò que és dolent, doncs, ostres, quin negoci.
16: No, una altra cosa és que es veu que això de les baixes, xifres que estan sortint,
13: doncs que funcioni,
16: s'està convertint... Doncs,
0: de seguida ja anirem a això de les baixes. No sé si vols dir alguna cosa, Janet, sobretot el tema Tribunal de Justícia Europeu...
20: No, jo crec que, bueno, és que s'ha expressat i també a l'espera de què passa amb la resolució del Tribunal Europeu i de com aquesta impacta realment en les següents resolucions que han de determinar aquí, però sí que una mica el sentit comú és... acabar una mica amb aquest episodi, no? I tornar a una certa normalitat política que jo crec que li interessa a tothom, també al Partit Popular, de cara al futur, i per tant aconseguir que això doncs sigui un episodi, no? I que realment hi hagi aquesta normalitat política.
0: Doncs veurem si queda en un episodi.
18: Entre cosa, una cosa i l'altra, estem parlant de fa 8 anys d'aquesta història.
0: Clar,
18: és que sembla que va ser abans d'ahir, i fa 8 anys que el president Puigdemont està...
0: Més que un episodi, tanquem temporada, la vuitena.
18: Exactament, gairebé una part de vida, perquè...
12: Sí, però el Partit Popular i a Vox n'he donat molt de rèdit polític, sempre. Estirar com un xiclet el tema del procés.
18: Jo crec que això ja no dona més de sí. Vull dir que ara ja...
16: S'ha acabat, això, eh?
12: Tant de bo, però si anem cap a un cicle electoral a partir de la tardor...
18: Crec que, en tot cas, veuen més possibilitats amb el que està dient la Mònica respecte del tema de les baixes laborals o de l'absentisme, que és el que apuntava ara en Ferran, o fins i tot el tema aquest absurd de la negociació del finançament autonòmic, perquè tothom hi s'orgullant, és una porrada calés que es distribueixen, no ho volem perquè a Catalunya li va bé. Escolti'm, jo ja és que ja realment, ja arriba moments que dius, escolta'm, això és...
0: Tot i que dius que Catalunya no dona ja, però ahir Juliana també ens explicava, i perdoneu que insisteixi perquè em va semblar una conversa molt interessant, que actualment des d'on es governes des de Catalunya, perquè Pedro Sánchez depèn d'Esquerra Republicana, depèn de Junts per moltes decisions, vull dir que ell posava molt el focus a compte que aquí hi ha un pes important del que està passant en la política espanyola.
18: És un enguard de portar-li la contrària al mestre Juliana, que està a Madrid i té molta més perspectiva que jo. Però si fas una mica de resum, i ahir ho estava fent, pensant què és el que ha canviat aquesta legislatura, en la qual, més que mai o d'una forma claríssima, potser a l'època de l'Aznar, el govern depenia de la majoria que li pogués proporcionar en el seu moment... minoria catalana o grup català i ara Junts i Esquerra Republicana, què s'ha aconseguit? Què s'ha aconseguit? Que es pugui parlar en català al Congrés? Cosa que, per cert, alguns diputats catalans no fan. La llei del català a Europa s'ha aconseguit? No. El traspàs de l'IRPF s'ha aconseguit? No. S'han paralitzat lleis? Sí, és veritat. S'han aconseguit reduir el dèficit de 22.000 milions que Catalunya té respecte d'Espanya? Tampoc. En definitiva, és el balanç, caldria mirar-ho, eh? Segurament que podríem filar més prim, però...
13: Si s'aprova el finançament, si s'aprova el tema del FLA...
18: Ferran, clar, sí, clar, però, això, però de moment res de res.
13: No, de moment res.
18: Ah, és que de moment el resultat és... Sí.
17: No, és que a més parlem de tornar a una normalitat política. Quina és la normalitat política? És a dir, el que sí que han aconseguit és deixar l'independentisme...
20: Que es puguin presentar les eleccions.
17: Ja, filla, però pensa que les cotes de nivell de sentiment independentista l'han deixat en un nivell tan baix, no solament per la pressió de Madrid i per amenaçar-te que segons el que fas pots anar a la presó o et poden arruïnar la vida i hauràs de viure a l'exili o simplement amenaçat per sempre judicialment i políticament, sinó que també ha quedat un desànim a la ciutadania, de que per molt que tu et mobilitzis, per molt que tu no trenquis una flor i per molt que tu et manifestis, l'Espanya indivisible és per ser i que no es pot fer res, i per tant la situació no és passar plan i tornar a la normalitat. Quina és la normalitat? Catalunya ha de viure subjugada per sempre més als interessos de Madrid, i veiem com cada dia som més pobres, més arruïnats, més gent i menys recursos, i no tenim capacitat ni per què farem quan aixequen els peatges de l'AP7, o ara, per exemple, què fa 20 anys que hauríem d'estar pensant què fem amb la silvicultura, què fem amb els boscos, què fem per tornar a no urbanitzar tant les comarques catalanes i pensar que no és Barcelona tot, sí, sí, no fem res. Portem 20 anys donant toms a moltes coses.
19: Jo crec que l'independentisme va ser capaç de plantejar un projecte que era il·lusionador i que volia tenir un sentit... que era un projecte i que es va presentar com a viable, que va il·lusionar molta gent.
17: Que va guanyar les eleccions, que va guanyar un referèndum.
19: I el fracàs d'això està tenint una ressaca molt dura. I els projectes alternatius que s'han proposat no han funcionat, perquè el PSC, veurem com acaba aquesta legislatura, però fa 2 anys Salvador Illa va arribar a la presidència de la Generalitat prometent gestió i prometent posar al dia els serveis públics i prometent que una bona relació amb el govern de l'Estat tindria fruits.
17: Prometent millorar la vida de la ciutadania, que tampoc ha passat.
19: No acaben d'arribar. Per tant, és normal que hi hagi desànim.
2: De moment ha aconseguit uns pressupostos.
19: Sí, sí.
2: Que com a mínim incrementen, ho crec, eh? Sí. O sigui, també ho dic perquè no han aconseguit res. Bueno, és que l'última etapa sí que no havia aconseguit
19: res. Amb el govern de l'Estat? Amb el govern de l'Estat?
2: No, jo parlo a nivell de les capacitats que tens.
19: Parlem de com està Rodalies.
2: El fracàs de l'independentisme en molts moments ha estat precisament que des de les competències pròpies que tenia no era capaç de tirar endavant acords, capaç d'aprovar pressupostos, ni era capaç de reforçar els serveis públics. Només era capaç de confrontar amb l'Estat. Que jo no dic que
19: segur,
2: no sigui legítim,
19: segur que l'independentisme no ho va fer bé. Segur que l'independentisme no ho va fer. Però quan va arribar, repeteixo, Salvador Illa va prometre que aquesta bona relació amb el govern de l'Estat, amb el govern de l'Estat del PSOE, tindria uns fruits que de moment... no ha tingut uns fruits en forma de bona gestió que de moment tampoc han arribat, perquè hi ha problemes estructurals a l'autogovern de Catalunya.
17: És que, no, però és que una cosa que Judit dius, com, és, només tenia...
2: Ai, tant, ara fa molts dies que no em veus, t'has oblidat...
21: T'has fet un Pere Mas,
2: No, ha fet un Ramon.
21: El Ramon és un clàssic.
19: Ja ha rebut Ramon.
21: Pere és un clàssic, també.
22: Què he fet jo ara, però si no dic res?
19: Ja ha rebut. Ha rebut sense dir res.
2: Això ho has inaugurat, tu, Ramon.
17: Perdó, Janet. No, jo volia dir que quan dius que l'independentisme ha fracassat perquè només era capaç de confrontar amb l'Estat, és que s'ha de començar confrontant amb l'Estat.
2: Jo no he dit que no ho hagi de fer, dic que no ha estat capaç de desenvolupar les
17: però
2: coses...
17: Però no és que no hagi estat capaç, home, és que no l'han deixat.
2: No és veritat. O sigui, aprovar uns pressupostos depèn de
17: qui governa. Els pressupostos en una casa... Els pressupostos en una casa, Janet, és el dia a dia. És a dir, tu has de cobrar la nòmina per mantenir els teus fills. Però si tu el problema que tens és estructural, que cobres 800 euros al mes quan tens 3 carreres i no hi ha ni Déu que et deixi fer una altra feina, el que tens és un problema de que has de canviar de feina. No, i Catalunya ha de canviar de sistema. No, el peix al cove ja ha passat a la història.
2: Però són les dues coses, Anna.
21: A mi em sembla que aquest debat és una mica recurrent, ja l'hem fet moltes vegades, i en canvi...
17: T'avorrim.
21: No, jo no dic que m'avorriu, però crec que avui del que se'n parla, del que tothom està amoïnat, estem tots pendents dels termòmetres, dels pics de calor, i sobretot d'aquests incendis que afecten part del país, tot i que avui teníem bones notícies dels bombers, tenim aquest de Sant Manat que encara fumeja i que és el que ara mateix més preocupa, però la resta estarien estabilitzats o controlats. Mònica Usart.
23: Hola.
21: Bon dia. Ella contenta. Home, quan s'acaba aquesta tortura?
23: Tampoc tant. Jo també pateixo molt, la calor.
21: No podem dormir.
23: No, a més, és una situació molt complicada.
21: Sí.
23: Ara tu parlaves del tema dels incendis i veiem en els mapes que no tindrem gaire treva, només un parell de dies de temperatures més baixes, però fins i tot ahir dèiem, perdrem la categoria d'onada de calor de cara a divendres, no? Però tot i això, des del Servei Meteorològic de Catalunya han considerat que com diumenge es tornen a enfilar les temperatures, que ja seria com la tercera onada de calor, doncs no trenquem aquesta segona i mantenim aquesta onada de calor fins ben entrada la setmana que ve, perquè a més veiem valors que seran més alts que no pas aquesta setmana. I si ahir ja vam batre aquests 6 rècords en 6 estacions meteorològiques de Catalunya, amb aquests valors que van arribar a superar els 43 graus en algun punt i fregar els 44 en el cas, per exemple, de Vinebre, doncs la setmana que ve veurem què passa.
21: Abans has dit, Mònica, que la setmana que ve podríem tenir xifres rècord que no s'han tingut mai.
23: A veure, és que tenim...
21: I no t'has atrevit a posar...
23: A lloc concret, no. Perquè tenim el rècord absolut a Catalunya, va ser l'any 2023, al Pantà de Darnius, amb 45,1 graus. Aquesta és la temperatura més alta mai registrada per les estacions del Meteocat aquí a Catalunya. Veient que ahir ja vam fregar els 44, que avui aquestes temperatures poden pujar una miqueta més i que la setmana que ve encara poden pujar més, es podria arribar a superar aquest valor. Veurem, però podria ser aquest any apuntar a moltes maneres. I és la segona onada de calor i estem a principis de juliol.
21: I de pluges fortes, tampoc en veiem.
23: Una situació de pluges generals, no. Sí que avui a la tarda, demà i divendres, hi haurà ruixats al Pirineu i avui també al voltant del massís dels Ports, però no, una situació de pluges generals, no.
21: Ho dic perquè si plogués ajudaria molt als bombers, perquè tenim els boscos secs, havia plogut molt durant la primavera.
23: Durant l'hivern també, i això va fer doncs, que pogués créixer molt també aquesta vegetació i després s'ha secat. Llavors això és un problema.
18: Saps què passa? Que quan estàs a 43-44 graus, és que com si arribes a 54. Ja és que és igual.
21: Home,
18: és que, no, home. Jo de veritat,
21: de 43 a 54,
18: Ramon, 54
21: jo crec que hi ha 11 graus si arribes,
17: no, però de veritat, que mors directament.
18: De veritat, és que a mi estic tan agobiat.
23: Ja, a més estem molt saturats perquè exacte, ni de dia ni de nit podem recuperar. Normalment les nits fresques permeten que el teu cos es refrigeri i aleshores puguis estar millor, però últimament avui hem tingut,
18: no
23: per exemple, a Portbou, hem posat aquest cas com a exemple, no han baixat dels 30 graus aquesta nit, crec que dels 31 o 32 de 32 a mínima. És a dir, que han tingut una temperatura que és d'un dia d'estiu maco.
21: Clar, i això no a la nit, que és quan t'has de recuperar, per tant, els efectes sobre la salut són molt importants.
18: Saps què passa? Que l'única forma que tens, abans ho comentàvem amb la Janeta, l'única forma que tens de dormir mínimament, si és que ho tens a casa, no, és posar l'aire condicionat. Yeah. I això és un drama.
21: Si és que el tens i te'l pots permetre.
18: Sí. Bueno, ja, però bueno, imaginem que te'l pots permetre i que el tens.
21: Aquesta calorada que ens acompanya... Ja, un moment, Anna, perdona, és que tenim un bomber ara mateix ja en antena, tenen molta feina, no dona treva no només la calor, com dèiem, aquesta sequera, aquests més sense ploure, aquests boscos que estan en vegetació doncs ja resseca, i això està dificultant i generant molts incendis al país. Ara en tenim un, el de Sentmenat, que és el que més amoïna, és el que queda actiu, el focus principal és en aquest municipi del Vallès Occidental, i volem saludar en José Luis López, és inspector del cos de bombers. Bon dia i moltes gràcies.
1: Bon dia.
21: És correcte, és aquest el de Sentmenat ara mateix el foc que els amoïna i preveuen tenir-lo estabilitzat al llarg del dia d'avui?
1: Sí, ara mateix és l'incendi que tenim actiu, el que volem treballar durant el dia per poder-lo estabilitzar, perquè bàsicament és un incendi complicat i ahir va donar molta feina, en el sentit de que és un incendi que pot per focus secundaris i molts d'aquests focus secundaris cauen fora de perímetre, per dir-ho d'alguna manera, queden latents, i quan entren les hores fortes del dia poden revifar, que és el que va passar ahir, llavors ens preocupa. Però sobretot el que ens preocupa és que estem, com estàveu comentant ara, estem en una situació meteorològica molt dura, i sobretot el nostre objectiu és intentar acabar el dia sense cap altre gran incendi nou activat. Això és l'objectiu sobretot principal.
21: És a dir, aquesta simultaneïtat, que és el que estava fent molt la Guitza, fent anar de corcoll als bombers aquests dies.
1: Sí, això és l'escenari que hem d'evitar perquè, bàsicament, la capacitat de resposta té uns límits i la situació que tenim ara mateix és possible un escenari de simultat de grans incendis. Quan parlo de grans incendis no parlo del de Gavarres, d'incendis de milers d'hectàrees que requereixen desenes i centenars d'efectius de tot tipus, des de bombers, des de Mossos, des de suport logístic, que comporten accions a la població. Llavors això és l'escenari que hem d'evitar. No ho sabem, però encara tenim dotacions a l'incendi de Gavarres, es va donar hipercontrolat, però això no significa que estigui extingit. Tenim dotacions en molts dels incendis que hem anat fent, i llavors això comporta també que la capacitat de resposta l'hem de guardar, la capacitat de resposta per respondre. Ahir vam tenir més d'un centenar d'incendis de vegetació, alguns dels quals de certa intensitat, no s'hi van poder veure, per exemple, el que va haver a Segarra, i llavors aquí, sobretot, el focus l'hem de posar sobretot en que hem d'anar passant cada dia intentant no tenir grans nous incendis.
21: Clar, i quan hi ha tants incendis alhora, tants incendis simultanis, com es decideix on destinar els recursos? És a dir, quines són les prioritats que estableixen els bombers?
1: Sí, aquí és, bueno, hi ha tot un procés, per suposar, no és una resposta fàcil de dir, però bàsicament se fa una valoració buscant sobretot el concepte per entendre's el de bé comú. El de bé comú significa on els recursos que enviem poden ser més eficients per aconseguir un major bé per al major nombre de persones com a societat. Uh-huh. En aquest sentit, llavors es fa una valoració d'un incendi, per exemple, per entendre'ns, en algun moment potser retirem tots els mitjans aeris de l'incendi de Sentmenat per anar a atacar un corrent d'incendi que pot provocar, i això potser significa que l'incendi de Sentmenat que serà una mica, però bueno, el seu efecte pues, és el que és. En canvi, l'altre, podem evitar potser un incendi que afectarà unes granges de cultius de milers o centenars d'hectàrees. Llavors, en cada moment s'ha de valorar, i per suposat també sempre, per suposat, posant les persones al centre, això és el primer bé comú, però després sí que hi són decisions difícils que a més normalment intentem també fer-la posant no només des de bombers sinó implicant també a les autoritats, perquè això ha de ser una decisió compartida. En aquests moments encara no estem en aquesta situació que haguem de decidir, per entendre'ns, perdre part del territori per salvar un altre. Encara no estem en aquest escenari i esperem no haver d'arribar. Però sí que és una situació que pot passar.
21: Ha quedat molt clar aquest concepte de bé comú, però clar, ja són 6 dies consecutius que el foc no ha donat treva a Catalunya. Com estan els ànims dins del cos de bombers?
1: Els ànims bé, per nosaltres cada dia que assolim és un èxit. El que assolim, vull dir, sense, amb incendis, amb feina, però també, i en aquest sentit hem de, els ànims estan bé, molt cansament, però per això tenim la capacitat de fer relleus, d'anar-nos rellevant, els que estaven ahir marxen, descansen per poder tornar el proper dia, i també aquest sentit, suposo que també no només bombers, també inclús la societat. Jo crec que tots estem en una situació, però que hem de ser conscients de que hem d'estar junts per anar passant cada dia, des del operatiu fins a la persona que segueix els consells de prevenció per evitar que hi hagi una ignició. Tots hem d'estar junts per aconseguir anar passant cada dia i evitar, i esperant aquelles desitjades pluges, que no siguin com les d'ahir van ser una tempesta seca que ens va produir 5 focs de llamp, o sigui que sigui un espenall de pluges que no veiem proper, però sí que hem de tenir aquesta mentalitat de que cada dia que guanyem és un èxit.
21: La Mònica Usart em fa que no amb el cap, quan
23: no,
21: diu escenari de pluges, no.
23: No, de pluja general, no, de moment no.
19: És un problema, perquè sense una remullada tindrem...
23: Costa més, clar, el risc d'incendi continuarà elevat, i si les temperatures no baixen i a més bufa el vent estones, doncs empitjora. Sí.
21: Clar, sense una remullada, com deia en Ferran Casas, quina és la zona del país que ara mateix amoïna més els bombers per l'elevat risc d'incendi?
1: Bueno, tot, ara mateix, si mirant el mapa de perill d'incendi, que són els responsables, que, sobretot del Departament d'Agricultura, la Direcció General de Boscos, són tot vermell, que és el que nosaltres fem servir. Però també per dir-ho, per exemple, han tingut incendis, però encara no han tingut incendis a Terres de l'Ebre, al sud-oest, que és una zona molt complicada. Per això ho dic, que al final tenim tot el territori. Per sort ara no tenim situació de tramuntana com la que vam tenir l'incendi a les Gavarres, però sí que tenim tot el sud-oest, que també hi ha uns escenaris allà. Llavors aquí, bàsicament, ens preocupen totes les zones, i el que intentem justament és garantir tenir capacitat de resposta en totes les zones per evitar això, que focalitzar-nos en una zona, tinguem un petit incendi en algun lloc i que aquest incendi es faci gran. Per això aquest missatge una mica també de mantenir la capacitat de resposta de tot el sistema d'emergències, no només bombers, per poder qualsevol, esperem que no es produeixi, però qualsevol ignició, ja sigui per causes naturals o per negligència o descuit, evitar que produeixi una gran emergència, un risc per la població.
21: Clar, parlant de la població, justament, aquests dies hem vist milers de persones confinades per evitar riscos, i avui a la redacció ens preguntàvem, ostres, a vegades un té la sensació que quan hi ha un foc a tocar de casa, el que li demana el cos és sortir, i justament el que es recomana és que t'hi quedis.
1: Clar, també s'ha d'entendre que cada situació és diferent, perquè tot ve condicionat per on està l'incendi, el temps que trigarà en arribar a on tu estàs, i també per on ho farà. Ho dic perquè no hi ha una resposta. Llavors, però sí que hi ha una premissa, és que quan tu no tens... ordenar una evacuació d'una masia que hi ha 2 persones, se pot entendre que la podem fer ràpid. Evacuar una urbanització de 1.000 persones, que poden haver persones amb mobilitat reduïda, poden haver nadons, és complexa. I a més pot haver el risc que, com si tinguéssim molt de temps, per suposat que... Però quan estem parlant, posem un exemple, de que tenim una hora possible, que l'incendi pot ser que arribi en una hora, nosaltres treballem perquè no arribi, Llavors aquí la gent ha d'entendre que en aquest cas és molt més segur estar dins d'una estructura que estar en el meu cotxe enmig d'una pista forestal o d'una carretera estreta, que ahí són molt vulnerables. Llavors ja sé que és contra... Potser és contra natura o contra l'instint de fugir, però aquí hem de ser molt conscients. Primer, aquest concepte de... És molt més segur estar dins d'una estructura que en qualsevol altre lloc, i després seguir les indicacions de les autoritats. perquè nosaltres potser no estem veient que la via per on jo penso que podria sortir resulta que és la que està afectada en aquell moment per l'incendi. Jo a casa meva no ho estic veient. Llavors, per això es compleix, ja sé que es compleix. A més, és una situació que esperem que la gent només viurà una vegada la seva vida. El dia que et passi no estem... Però aquí el missatge, sobretot, és estar preparats i seguir les indicacions de les autoritats, perquè hi ha una visió macro que potser nosaltres no tenim en aquell moment i podem estar exposant-nos a un risc que potser seguir, quedant-nos en casa com ens han indicat no estaríem.
21: Mm-hmm. Li voleu fer alguna pregunta a José Luis López, l'inspector del cos de bombers de la Generalitat?
18: Jo li volia preguntar, inspector, si ens hem de començar a acostumar en què hi haurà incendis que no es podran apagar. És a dir, que arribarà un moment en què, evidentment, la feina dels bombers és apagar, a part d'altres, apagar focs, però que hi haurà situacions en les quals doncs, s'ha de deixar cremar, sigui per la massa forestal, sigui perquè és impossible fer-hi front per les dimensions. Això que en parlem dels focs de sisena generació, em sembla, no?, que en dieu.
1: Sí, hi ha un concepte que és ja conegut, que és el límit de la capacitat d'extinció i que també va una mica amb la tolerància a l'incendi. O sigui, les polítiques d'extinció total que es venien fent de que hi ha un petit incendi o apago, això té un límit, perquè hi ha una intensitat de flama i de més. Llavors, no vol dir que deixarem que els incendis facin el que vulguin, però sí que vol dir que haurem de fer estratègies de contenció. Estratègies de contenció vol dir que el cos de bombers busca llocs on la intensitat de l'incendi, relacionat amb la topografia, el vent i les condicions meteorològiques, permetin fer maniobres per aturar-lo. I això sí que és un canvi dels anys 80, que potser significa, que és el que parlava abans, sacrificar territori, esperem que sigui el mínim possible, però per poder aturar-lo en algun lloc, perquè intentar maniobres clàssiques d'anar amb l'helicòpter i la línia d'aigua intentar apagar-lo, això té alguns llocs és eficient. Llavors el que nosaltres fem és sobretot buscar en quina part del territori, d'aquell escenari, en una baixada, en una cuancarena, un topogràfic cuancarena, doncs allà dedicar els esforços. Però sí, els incendis, per desgràcia, és el món en què ens ha tocat viure, els incendis amb puja d'intensitat, la sisena generació, són com generacions, no existien als anys 80, i han vingut per quedar-se, i per quedar-se molts anys.
21: Anna.
17: Bon dia, senyor López. Una pregunta. En l'incendi del cap de setmana, vaig llegir a diferents llocs que va ser molt important la col·laboració ciutadana de les ADFs, dels pagesos, dels propis veïns. En canvi, segons en qui escoltes o parles, diu que els bomberos no volen massa intervenció de tercers perquè això entorpeix la seva ràpida situació en el terreny. Quin és el punt mig d'ajudar o entorpir?
1: No, la col·laboració és imprescindible. Per exemple, ahir l'incendi que deia de Sagarra, la col·laboració i la pagesia va ser fonamental. Lo important és saber que cadascú té un lloc. I, per exemple, la col·laboració ciutadana amb la pagesia és fonamental per estabilitzar flancs i cues o treballar per davant de l'incendi amb molta seguretat a segant camps i permetent que quan l'incendi arribi... Llavors, aquí no hi ha una resposta com sempre sí o no, sempre, sinó saber també que hem d'integrar-nos en un operatiu, que hi ha un operatiu que té un pla d'acció, que s'han definit unes prioritats i saber el meu encaix. Vull dir, perquè ni és... ni puc anar on decideixi jo que considero que he d'actuar, ni estem dient que no volem que actuïn, per suposat que volem que actuïn, però sí que necessitem aprofitar els recursos on són útils, on són més útils i sobretot on és més segur. El que no podem permetre'ns és, podem perdre decenes d'hectàrees, centenes d'hectàrees, però el que no podem permetre'ns és que hi hagi alguna persona que participa en el... I és una cosa que ens preocupa moltíssim, per dir que nosaltres hem tingut accidents mortals i és el que hem d'evitar de totes les maneres, tenir pèrdua de vides en els treballs d'extinció.
21: José Luis López, inspector del cos de bombers, li agraeixo molt que ens hagi atès, molt bona feina i moltes gràcies per ser-hi, sempre.
1: Moltes gràcies a vostès.
21: Molt bon dia. Doncs veurem com evolucionen tots aquests incendis. Recordeu que ara el focus principal, el que més amoïna, és el de Sentmenat. Haurem d'estar pendents d'aquest vent, Mònica, de les marinades. També ens deien que això
23: sí,
21: bufa més cap a la tarda.
23: Sí, del sud-sud-oest, en dies d'estiu, normalment, doncs, quan el sol ja ha escalfat durant el matí, entre aquest vent, i el que això fa és augmentar la humitat per una part, però si bufa amb molta força pot fer, per exemple, canviar la direcció en la que està cremant aquest incendi, si es reforça molt, doncs fer-lo córrer més ràpid.
17: Li volia preguntar una cosa a la Mònica abans que marxi. Ai. Si em deixes, Mònica?
21: Sí, clar.
17: No sé, ja sé que no és la teva especialitat, però ara parlem dels aires acondicionats i de dormir la nit i tal i qual, però jo sóc d'un territori on ara es cullen els préssecs i comença la campanya de la fruita forta. A 43 graus no es pot treballar. Yeah. Tu tens idea fins a quin és el marge en què la salut permet treballar?
23: Ostres, això no t'ho sabria dir. No, sí que és veritat que has de tenir en compte el tema de la hidratació, per exemple, però que els cops de calor un dia d'estiu a 40 graus a l'aire lliure és fàcil que els tinguem qualsevol de nosaltres.
17: A 40 graus ja
23: no, o menys, diria, Anna, i a més també depèn molt de la humitat, perquè hi ha zones, si la humitat és molt alta, el teu cos no pot suar, i aleshores el que fas és anar augmentant la temperatura del teu cos perquè no es pot refrigerar, i llavors és quan tens un cop de calor. Per tant, podries tu tenir 35 graus, però una humitat molt elevada i tampoc poder suar, i llavors el teu cos no
17: resisteix. Haurem de començar a prendre decisions dels horaris, perquè a 43 graus, crec que sí. De fet, l'any passat ja hi va haver una persona que va morir, i si el canvi climàtic, doncs, com tu indiques i com la realitat ens mostra, doncs va pujant les temperatures, s'haurà de canviar els horaris de treball, perquè si no podem acabar tots morts a Ponent.
21: A Ponent, i recordeu que també a Barcelona també va haver el cas d'aquella treballadora de la neteja, i que de fet l'Ajuntament s'hi ha posat, ha regulat els torns de manera diferent, ha canviat la roba...
18: Sembla recordar que en el cas de Lleida es va parlar en el seu moment de crear un braçalet perquè portessin que mesurava la temperatura del cos.
21: Això ho ha repartit l'Ajuntament de Barcelona, 1.400 braçalets. Exacte. Entre els seus treballadors,
18: això,
21: els que ho fan
18: al
21: carrer.
18: Aquests rellotges moderns d'avui en dia, aquests intel·ligents, ja tenen un sistema que en un moment determinat, quan passa la temperatura del cos, quan fas esport o alguna cosa... t'adverteix, no? Però em sembla que hi havia uns braçalets...
17: Sí, però no, a Lleida jo crec que el que el sentit comú indica és començar a treballar abans, és a dir, ara comencen a treballar a les 6 fins a... no normal, la campanya fins a les 3 de la tarda, jo crec que caldrà començar a les 5 i fins tot a les 4, perquè és que a les 3 de la tarda 43 graus és inhumà.
19: No, és impossible. El que passa que, clar, això no està marcat.
17: No està regulat, no.
19: El que sí que està regulat és que, per exemple, les oficines no pot passar de 27 graus, els magatzems, a les botigues i a l'hostaleria de 25 graus, i després, doncs, que si hi ha onades de calor hi pot haver un permís retribuït pel treballador, si no el treu Albert Núñez Feijó, de fins a 4 dies. Més.
21: Sí, aquests braçalets tèrmics que explicava en Ramon Rovira, com funcionen? Doncs quan detecten que s'ha assolit una temperatura que pot ser ja perjudicial per a la teva salut, comencen a pitar, a vibrar, a fer un avís lluminós, i aleshores, clar, entenc que tu has d'haver establert amb el teu responsable o amb l'Ajuntament mateix, perquè són ells els que els han distribuït, doncs que en quin moment he de parar, perquè ja el braçalet m'està avisant.
17: Ja, però 10.000 temporers per anar a l'hora...
21: Els temporers no crec que tinguin braçalet, mira què et dic.
17: No, el que s'ha de fer és canviar els horaris i regular-ho.
21: Encara estem així.
17: No, és que és inviable. La fruita s'ha de collir quan toca.
20: Però a mi el que em sorprèn és que estiguem ja en aquests estadis, no, de calor, i que no hi hagin aquests protocols obligatoris. Clar. És a dir, que tot sembla una mica... Bueno, doncs posem...
19: Sentit comú, no? El sentit comú.
18: Sí, Genet, jo
19: que està molt bé, però...
20: Jo
18: crec que els protocols sí que són, eh?
20: No són obligatoris.
18: Home, són obligatoris.
20: No són obligatoris. Ho sé, perquè en el cas de la neteja, precisament de Barcelona...
18: Però després es van establir, ja.
20: No, obligatoris no.
18: I en el cas de la recollida de la fruita,
20: després... Són recomanables. I depèn del criteri de cadascú, que clar, quan tu estàs treballant, és molt difícil. Llavors, jo crec que el tema dels horaris que deia l'Anna s'ha de fer obligatori, perquè si no la gent tira.
19: És evident que amb les onades de calor, a les hores centrals del dia, o el que hem vist, per exemple, al final de curs, a les aules, amb estius que tenim ara de 5 mesos, perquè estem parlant d'un estiu que és de 5 mesos, de maig, els 3 mesos d'estiu, no?, de juliol,
17: sí, agost, setembre, i setembre,
19: i fer classes, doncs, caram, si el decret diu que les oficines no es pot estar a més de 27 graus, aquest final de curs hem tingut dies, no? A 32 i 33 graus a dins amb una aula, amb nens, és impossible que algú aprengui alguna cosa, no?
20: I que no li afecti el seu desenvolupament cognitiu.
19: Per tant, és evident que això ho hem de canviar. I ahir, ara el govern està amb això del canvi de paradigma, no? Que diu que tant la calor com els focs ens obliguen a un canvi de paradigma, i és veritat, i és així. Però clar, això no es pot...
17: Però anem tard, ja.
19: I sobretot no es pot quedar només amb un concepte grandiloquent, perquè parlar d'un canvi de paradigma és veritat que és molt grandiloquent, però si vols ser coherent, doncs això has de ser capaç d'aterrar-ho. D'aterrar-ho vol dir de model econòmic, per cuidar i fomentar el sector primari i la necessitat que sempre diem d'aquest paisatge mosaic, de l'equilibri territorial, la gestió forestal, l'urbanisme, no? Ho estem veient amb els focs a l'Anoia, amb tot el problema, doncs amb les urbanitzacions, o per exemple quan ens plou molt, quan tenim danes amb les zones inundables i en la prevenció, és a dir, si mirem els focs al nostre país, escolta'm, el 75% dels incendis són fruit de negligències. Només un 15% són provocats i només un 10% són deguts a causes realment fortuïtes de ha caigut un llamp, la xarxa elèctrica, però el 75% són fruit de les negligències. Mm-hmm. Per tant, hi ha molta feina per fer.
17: No sé si la Mònica vol que hem de fer mitja part.
21: Jo vull anar a publicitat.
17: Doncs vinga, vam fer mitja part. Francament. Però després continuem.
21: La mitja part.
23: Ja ho decideixen elles.
21: No, després continuem, Anna, si et sembla. A veure, tampoc ens allargarem gaire amb aquest tema, perquè ja n'hem parlat una estona, tenim el tema del Feijó, les baixes... Vull que el Melero intervingui, que sembla que això dels incendis...
3: No, no va amb ell.
16: No, jo estic molt d'acord amb tothom per avui. I ui! És que fa molta calor i és una putada.
21: Aquí no fa calor, eh?
3: Aquí no.
21: Avui m'han acusat de sotmetre la gent a unes temperatures gèlides, pràcticament.
23: Aquí fa fred. Ara fa fresqueta.
21: És que hi ha un problema, que quan puges 2 graus t'asfixies i quan baixes tens fred. He de trobar el terme mig.
3: Baixem un.
21: Ho provem ara.
16: Vinga, les... Millor passar fred.
21: No. Home, sí? Bueno, et pots tapar, això és veritat. És veritat.
23: Ja. Bueno, si portes roba per tapar-te.
19: Mira la Janet, sí, li queda moníssim aquest folar que porta.
21: La Janet va tindre angines per culpa meva. Les 9:58, de seguida tornem aquí al Món a RAC1.
4: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
5: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
22: Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
24: Aquest agost, deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost, emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli. Entrada ja a la venda a balanyanviu.com.
25: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
26: Hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Y en Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas. Soluciones de aislamiento, calefacción, climatización, energías renovables y dispositivos inteligentes para controlar tu consumo. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
27: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
28: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
29: Pensa en un cor. En un tomàquet. O un botó d'alarma. Ara, pensa en un cotxe. I si no fos només vermell? Dóna-li un toc black. Skoda Kamiq amb Black Pact des de 22.150 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta les condicions a skoda.es.
30: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
31: I tant.
0: i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
0: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
9: Ara Lidl tria el bacó fumat a 1,59 i estalvia't un 20%. I tria les escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
10: Cariño, ya ha bitxos a la cuina.
11: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
10: De veritat?
11: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
12: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
13: No ho comparteixo.
12: El que he dit?
13: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
12: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
15: Bon dia, són les dues.
14: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
31: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
14: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
32: RAC 1. Tots som un milió.
33: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sanz i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
21: Les 10 i 3 minuts del matí, seguim aquí en temps de tertúlia. L'Anna Gómez, que volia reblar el clau, m'has demanat que volies fer algun comentari, els teus desitjos són ordres.
17: Ui. Ai, ara m'he perdut.
21: Que perillós. Sí, i més amb l'Anna Gómez. Dir-li a l'Anna Gómez, els teus desitjos són ordres, vol dir que no m'aixeco d'aquí fins a les dues del migdia.
17: Si era dels incendis, si teníem que acabar amb el capítol dels incendis, jo el que volia dir, en certa manera, és que el que està passant amb els incendis o amb la massa forestal o amb la silvicultura és la visió urbanita que ha tingut la política catalana o l'administració catalana durant molts anys. I d'això, els partits polítics també en teniu part de culpa, o els que heu militat en algun partit polític.
21: Perquè, per al·lusions.
17: Per al·lusions, perquè heu confós la protecció del medi ambient amb prohibir-ho tot. En els darrers 20 anys no s'ha deixat fer al bosc res. Tu tallaves un arbre, ja tenies un inspector, un bomber, un ADF, un agent rural, sobretot. I protegir el medi ambient no és no deixar fer res. En canvi, sí que han deixat urbanitzacions, per posar un exemple. Protegir el medi ambient és aprofitar el territori perquè la gent que hi visqui pugui guanyar-se la vida. I la silvicultura s'ha abandonat completament, perquè, a més, penseu que la majoria dels boscos de Catalunya estan en mans privades. Aquesta gent, com els han de mantenir si no tenen un retorn, si no donen feina ni en poden treure un profit?
21: Avui als apunts, Antoni Miró, un dels propietaris afectats per l'incendi de Sant Manat, explicava que talar 15 o 20 arbres és força senzill, però que, en canvi, quan tu superes aquesta xifra, has de començar a demanar una sèrie de permisos, la burocràcia, que fa que no sigui possible.
17: Però si la Generalitat ha invertit més en els darrers anys amb estudis i protocols de com mantenir el tritó, de com millorar la massa forestal.
20: No, jo estic molt d'acord amb això que diu l'Anna, eh? O sigui, i a més, saps perfectament que quan he desenvolupat, no, l'activitat política, ho he fet també des de la defensa del medi ambient, i crec que s'ha de trobar aquest equilibri. Precisament, per exemple, a la ciutat de Barcelona, crec que vam trobar aquest equilibri quan parlàvem de Collserola, dels usos que s'hi podien fer a Collserola, dels usos que es podien fer quan vam fer tota la transformació de les Glòries, no, per exemple. Doncs aquest és... que hi havia la part més proteccionista de no es pot trepitjar el parc, no? I dius, home, jo faig un parc perquè la gent el pugui utilitzar, no? I perquè el pugui gaudir. Per tant, trobar aquests equilibris és fonamental, i crec que aquí hi ha una idea que ho resumeix una mica bé, no? Que és la d'Ildefons Cerdà, quan diu ruralizar lo urbano, urbanitzar lo rural, trobant l'equilibri de què vol dir això, no? I pensant com hem de pensar a l'espai rural, camp, i com hem de pensar les ciutats. I abans el Ferran deia, jo crec que encertadament també, no? Deia, hòstia, com materialitzem, com baixem a lo concret aquest canvi de paradigma que ha fet el president, que hi ha molts aspectes concrets que s'han de començar a treballar per no quedar-nos en els grans discursos, però hi ha una qüestió fonamental total que forma part dels materials, tant de la construcció com, per exemple, de la pavimentació, no? De tots els nostres espais territorials, urbans especialment. Treure asfalt és una urgència, i per tant són coses concretes que la Generalitat, que fins ara s'havia, no, mantingut una mica més distant d'aquest tipus de propostes, perquè era una cosa que depenia dels propis ajuntaments, ha de començar a legislar per fomentar això.
1: Necessitem més arbres a la ciutat i menys arbres al bosc.
20: Exacte, per tant, hem de trobar... Per això dic el que diu el Cerdà, és de molta actualitat, no? I és del 1869, no? I per tant, és una cosa que hem de començar a aplicar en propostes concretes per la calor, precisament per aconseguir que puguem seguir i vulguem seguir vivint, no?, en els nostres espais.
17: Ja, però això requereix inversió, requereix aprofitar la massa forestal, la biomassa...
20: I crear una indústria al voltant d'això.
17: Exacte, donar llocs de treball, i això recuperar la ramaderia extensiva al Pirineu o a les zones boscoses...
21: Això és un canvi de mentalitat, també. Ja deia aquí el president Salvador Illa.
1: Requereix diners i valentia política. I ara, si volgués fer enfadar el Ramon, que no és el cas, diria que, per exemple, és incompatible amb ampliar l'aeroport del Prat.
17: Jo no estic d'acord.
20: Ja tornem amb les de sempre.
1: Però és que no vull fer enfadar el Ramon, He dit que no vull fer enfadar el Ramon.
2: I millorar Rodalies, tot això també és incompatible.
20: No, millorar Rodalies no, precisament perquè no hi ha emissions de
17: fer. Deixa'm posar un exemple, Ramon.

0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
1: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
1: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
1: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Torna a descobrir el gust de la fruita, el sabor de l'estiu que esperes tot l'any. A Aitona Gourmet cultivem la fruita que més ens agrada menjar. La collim al punt exacte i te l'enviem directament a casa. També comença la temporada al nostre hort amb uns tomàquets espectaculars. Aitona Gourmet, dels nostres camps a la teva taula. Descobreix què estem collint avui a aitonagourmet.com.
4: Clar, però només amb aquest, amb canviar l'operativitat i plantejar un altre tipus de gestió de vols i de destins i orígens, es podria aconseguir. Clar. Per tant, no és necessari
5: ampliar. I si m'apures, amb la pista ampliada, la pista sud, la pista mar, ampliada cap al Remolà i cap a la Ricarda, i ja està, i sense fer una nova terminal, amb això ja no tens cap problema per tenir tots els vols intercontinentals que vulguis. Ara, Aena ho ha de voler. I a Aena li va molt bé
4: que l'aeroport del Prat sigui el
5: principal aeroport low cost d'Europa.
6: A Londres es va parar l'ampliació de Heathrow. I també a París, per tribunals.
7: Però és tres vegades més gran que el de Barcelona.
6: Bueno, però que diuen que contradiu... Ampliar avui, en aquest segle, en aquest moment, en el que estem parlant de totes aquestes emergències, plantejar aquest tipus d'infraestructures...
7: Estem parlant de totes les emergències i anem a la cimera de l'OTAN amb avió, no?
6: Bueno,
8: ara anirem a la cimera de l'OTAN, que tenim allà a Lluís Tovar.
9: A part de Heathrow hi ha 5 aeroports.
5: Sí.
9: 5 aeroports.
6: Aquí en tenim 3, eh? A Catalunya en tenim 3.
9: No. A Barcelona hi ha un aeroport. Que estigui operatiu, entre altres coses, perquè el de Girona, que
7: quatre,
9: seria perfectament...
7: Quatre, que també tenim a Lleida.
9: Quatre, perquè Lleida també n'hi ha.
6: Per tant, el Guaires, seria, ja conec bé.
10: El que hi ha de Luton a Londres és...
6: 2 hores, és el mateix.
10: Menys que el que hi ha de Girona a Barcelona.
9: Aquesta seria una opció. No s'ha volgut optar per aquesta opció,
6: pues
9: però en qualsevol cas, jo crec... Si és molt senzill, si cal o no cal ampliar l'aeroport, només cal anar-hi un dia normal de funcionament. Tu veuràs que allò està absolutament congestionat. És impossible.
6: Perquè no operen els altres aeroports.
9: Si volem viure
6: en
9: la misèria i decidir que, per exemple,
8: el mobile...
9: No, però siguem serios, Laura.
8: No, en la misèria no estem vivint.
9: Deixa'm dir com a mi el que vull dir. Escolta'm, si decidim que no volem fer el mobile, per exemple, que no volem que Barcelona
6: sigui... Si ja es fa el mobile.
9: No, sí, home, sí, però les dificultats que hi ha per poder arribar a Barcelona...
6: No hi ha dificultats, es fa cada any perfectament.
9: I a més, el turisme és una forma de la qual viu molta gent.
6: 55 milions, Ramon.
9: Aquest debat es va tenir en altres èpoques, a la Costa Brava, a la Costa Durada. Escolta'm, aquest país dona per lo que dona. No tindrem una gran indústria, perquè no la tenim.
6: I
9: no
6: jo
9: tenim
6: no comparteixo aquesta visió tan apocalíptica
9: en la qual puguem fabricar cotxes,
6: no podem fer res més.
9: Deixem acabar. Perquè no ho tenim i perquè ara no ho crearem de cap i de nou. És exactament igual
10: com feia.
9: Perquè entre altres coses, altres països han apostat per tenir-ho en
10: el seu lloc.
9: Si la
10: nostra aposta és el turisme i els serveis, doncs tenen algunes particularitats positives, però també tenen externalitats negatives, d'impacte en la gentrificació de les ciutats, en salaris baixos...
9: Costa molt, i en canvi el turisme, que és un sector en el qual realment hi ha molta gent que es guanya.
10: És molt fàcil.
9: Milions i milions de persones.
6: Els treballadors que estan, diguéssim, al front office, de cara al públic, són els més precaris de tota la cadena de treballadors del turisme.
7: I aquest milió de persones que treballen això, de què treballarà?
6: No, sí, és que clar, s'ha de fer una reconversió. Ha d'haver-hi lideratge industrial.
9: Què els ensenyarem? A construir cotxes?
6: Mira, una cosa. Mira, hi ha exemples. A Alemanya, quan va haver-hi el tancament de la mineria, que va ser un drama, va ser una situació, no?, a regions com Baden-Württemberg, va haver-hi una situació molt tensa amb els treballadors que portaven 50 anys treballant al sector de la mineria. Què va fer el govern de Baden-Württemberg? Va crear un programa de reconversió professional, els va agafar i els va destinar a fer tot un tema de rehabilitació energètica dels edificis. Ens queixem de que hi ha molts sectors. L'altre dia jo escoltava aquí, no, amb el tema de les... Hi havia el Jordi va entrevistar el no sé si era el president del gremi d'instal·lació d'aires condicionats,
10: no?
6: Que deien, no hi ha treballadors. Clar. Però per què no hi ha un lideratge públic d'agafar determinats sectors i dir, escolta, reconversió industrial, però el que necessitem és apostar per això.
10: Més diners.
6: Però no vol dir que no es pugui fer, Ramon. Ha d'haver-hi lideratge públic. I el que hi ha és el deixar fer que el sector privat, que busca la rendibilitat econòmica ràpida i fàcil...
10: Que tindrà un aeroport de 80 milions i d'aquí 10 anys, que ja no serà en aquesta tertúlia, d'aquí 10 anys

0: Estarem parlant que necessitem un aeroport de 100 milions.
1: Deixeu-me que acomiadi la USAR, pobra, que se li ha girat feina. La veig aquí mirant mapes
2: No, no, és que mirava una dada perquè ens acaben de passar del Meteocat, que tenim el rècord de nit més càlida des que es tenen registres a Catalunya amb aquell valor que dèiem de Portbou, 31,9. Mai havíem tingut una temperatura mínima tan alta a Catalunya com en aquest cas, per sumar un rècord més.
1: Mare meva.
2: I ja me'n vaig.
1: Usar, n'estarem pendents. No vull, gràcies.
0: No vull aprofitar una resposta fàcil, però has estat molts anys al front de una part molt important de l'Ajuntament de Barcelona.
3: Bueno, escolta'm, doncs... I tant, ho hem fet, Janet. És que ho hem fet, ho hem intentat.
0: No, sí, ja es veu.
3: Però escolta, una cosa, Ramon.
0: Ja es veu. No, no, una deixa'm dir-te una altra cosa.
3: L'Ajuntament de Barcelona no té competències industrials, de moment. Quan les tingui, ho podrà desenvolupar.
0: Dit això, no vull acusar absolutament de res, perquè no és aquest l'objectiu, sinó dir que jo crec sincerament que el turisme és un sector com ho ha sigut en aquest país, perquè tenim una sort que al mateix temps, allò que en diu la maledicció dels recursos naturals, els països que tenen petroli, desgraciadament les passen magres, perquè sempre hi ha algú que els hi vol fotre la mà a sobre. Cas de Venezuela, que és el país que té més petroli del món, mira, pam, va, i els hi cau a sobre el tram, no?
3: Clar.
0: Nosaltres tenim la sort de tenir un país que és una meravella, i que des d'aquest punt de vista, doncs, molta gent hi vol venir.
3: Però,
0: home, tancar-nos això, o dir que el nostre... que quan és evident que l'aeroport de Barcelona no dona més de si, o que hem de buscar una solució alternativa, com és l'aeroport de Girona, en la qual hi posem una estació de l'AVE, que se n'ha parlat mil vegades i encara no s'ha fet. El de Reus. Ja no dic el de Lleida, perquè el de Lleida...
4: Però tu no planteges la possibilitat de que l'aeroport de Barcelona canviar-lo, en el sentit de dir ara és l'aeroport low cost més gran d'Europa, doncs que deixi de ser un aeroport low cost i aquests 55 milions de passatgers, doncs no hi hagi problemes perquè vinguin congressistes, perquè vinguin executius, perquè vinguin turistes de més alt nivell. Evidentment, per fer això, caldria, per exemple, que els senyors d'Aena i que el senyor Maurici Lucena, que està posat a dit pel govern espanyol, però que diu que es deu als accionistes privats d'Aena, quan el 51% d'Aena és estatal
3: públic.
4: I el 49% és dels accionistes, és a dir, perquè el posin a ell li va molt bé que sigui estatal, però a l'hora de gestionar l'empresa diu que es deu als accionistes privats, doncs que el senyor Maurici Lucena, Aena, el govern espanyol, diguessin que volen transformar l'aeroport del Prat. I no només anar-lo ampliant sense límit i més gran i més gran i més terminals i més pistes i més impacte, sinó una transformació, doncs, també d'aquest sector del turisme.
1: No sé si el Parlament de Catalunya tenen la ràdio posada, RAC1, perquè el cert és que els comuns li han tret el tema de l'aeroport a Salvador Illa.
2: Ostres, Laia
1: Colomer, bon dia.
0: Estan coordinats.
5: Bon dia de nou. Doncs sí, exacte, justament enmig d'aquest debat sobre l'onada de calor, els incendis que hi ha aquests últims dies a Catalunya, els comuns precisament han preguntat sobre l'aeroport del Prat, li han preguntat, o més ben dit, més que preguntar, li han exigit a Salvador Illa que rectifiqui i que aturi aquest projecte per ampliar l'aeroport del Prat. Ara escoltarem a Jessica Albiach com li deia, doncs, que cap expert actualment recomana ampliar aquest tipus d'infraestructures per les emissions que emeten. Aquest era el moment que li preguntava Jessica Albiach al president.
6: President, li demanem pel bé del país que surta dels anys 80 del segle passat. Ara mateix cap científic independent li recomanaria ampliar l'aeroport del Prat. Així que per la nostra economia, per la prosperitat, per la nostra salut, rectifiquen.
5: Per tant, Jessica Albiach, que li reclamava al president que aturi el projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat, i Salvador Illa el que li ha contestat és que el govern creu que aquest tipus de projectes són del tot combinables amb la lluita contra el canvi climàtic. Així li responia Salvador Illa.
7: Perquè, com vostè sap, o hauria de saber, i si no, i farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental. Dona increment de les emissions. Per això ens sembla que és possible, és la meva posició política, combinar la lluita contra el canvi climàtic amb la generació de prosperitat a Catalunya.
5: Per tant, aquest era el moment entre Jessica Albiach i Salvador Illa, parlant en el context aquest de l'onada de calor, de les conseqüències del canvi climàtic amb aquests incendis, doncs, que han tret el tema de l'aeroport del Prat, un tema recurrent aquí al Parlament, que se'n parli. Justament ahir es coneixia, no?, que s'havia adjudicat ja l'empresa per començar aquestes obres d'ampliació. Per tant, un tema que segurament en els propers mesos i anys se'n continuarà parlant aquí al Parlament.
1: Gràcies, Laia Colomer, des del Parlament de Catalunya. Les 10:18 tancarem aquest tema aquí.
0: No, Mònica, però no entenc per què li aproven els pressupostos. En aquest país es van tombar-se uns pressupostos perquè no es volia l'ampliació del Prat i no es volia el Hard Rock. no?
1: El Hard Rock.
0: Ara resulta que els comuns, diguem, donen suport als pressupostos i, en canvi, estan en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
3: Perquè no?
0: És molt senzill. Si tu vols això, tinguent en aquest moment la clau que tens, escolti'm, si vostè amplia l'aeroport del Prat, no hi ha pressupostos, ja estem al cap del carrer.
3: Jo crec que aquí hi ha dues coses, Ramon, que jo et volia contestar.
0: Sí, tan fonamental és,
3: Jo crec que sobre el tema dels pressupostos...
0: O si no, llavors tot és parlar per parlar.
3: Els representants dels comuns ho han explicat moltes vegades, la diferència entre el que va passar amb l'anterior pressupost i aquest és que hi havia un pacte explícit políticament que s'incorporava dins dels pressupostos, que era el desenvolupament del Hard Rock, del casino més gran d'Europa, no, el Tarragonès. A partir d'aquí... Estan els pressupostos de Catalunya a ampliar l'aeroport? No. No hi és, no hi és, no hi ha cap partida concreta.
0: Perquè no ho fa la Generalitat, no? Això, ho fa AENA.
3: Per tant, el que diuen els comuns és jo puc aprovar els pressupostos perquè estic d'acord en ampliar les partides en salut, en educació, perquè no hi ha cap projecte que s'incorpori que sigui contrari al que defenso i alhora demanar-te i exigir-te que per altres acords i per altres qüestions futures no facis a l'aeroport del Prat. Només faltaria. Però hi ha una cosa que abans no volies fer-ho, però em deies què veu fer a l'Ajuntament de Barcelona? Mira, sense tenir les competències d'indústria, vale, que són dels estats, només et diré que amb tota la transformació urbana que va fer Barcelona, no? Pacificant carrers com el Consell de Cent, no només Girona, Rocafort, Comte Borrell, la transformació de la Diagonal, impulsant el tramvia per la Diagonal, que era un projecte bloquejat, que és indústria catalana i que és indústria contra les emissions i a favor d'una resposta al canvi climàtic. El Parc de les Glòries, habitatge, es van crear més de 500.000 llocs de treball diferents amb una inversió de 1.000 milions d'euros. Això ho pot fer un ajuntament. Imagina't el que pot fer Catalunya o l'Estat. Ho dic també perquè, tot i no tenir les competències de fer això, clar que que es van fer coses i crec que bona part d'elles vaig tenir molta participació, no? Ho dic perquè no volies fer-ho, però ho has acabat fent, no? En plan, què veu fer? Doncs mira, tot això ho vam fer.
1: Ja, perdona, segura, només faltaria que no haguéssiu fet coses i moltes coses
0: han estat
1: i la pacificació d'algunes àrees de Barcelona ha estat molt bé i el tramvia, però home, treure pit de l'habitatge públic construït no ho facis perquè...
3: Vam doblar el públic.
1: Sí, clar, si passes de 1 a 2, dobles.
3: Home, no, de 1 a 2 no, vam arribar, hi havia 7.000 i ara n'hi ha 15.000. O sigui, aquesta
1: és
3: la realitat.
1: En
3: 40 anys, clar, que és lamentable.
4: És tan cert però que vau doblar com que és insuficient.
3: I tant, és absolutament, però jo no nego que sigui insuficient. Jo no dic que no sigui insuficient el que dic, és que vam doblar-lo en 8 anys, quan en 40 s'havien fet 7.000. En 40 anys.
1: Ja, però jo crec que el que s'ha d'anar és a millorar la vida de la gent. És a dir, l'eslògan dels socialistes per guanyar les eleccions està bé. Millorem la vida de la gent, però no parlem d'això. Parlem de coses molt hipotètiques i molt futures del món que ve, dels canvis de projecte econòmic, que això ho ha de fer l'administració, que per això els paguem, per això els votem, perquè vagin per davant de nosaltres, no darrere. Però el que cal avui és el que va dir els socialistes, que no està passant, millorar la vida de la gent.
8: Això ho deien els socialistes,
1: sí,
8: ho deien,
1: però no
8: ho compleixen.
1: És a dir, tu saps el que és Rodalies avui en dia? Tu saps lo que és los sous de les persones, tu saps lo que és l'habitatge, tu saps lo que és l'aeroport, vull dir, hi ha un munt de coses i ara només falten els incendis i la realitat que ja ens ha xocat els morros, però que fa temps que tots veiem, sobretot els que som de comarques on hi ha masses boscoses, que això ja ho sabíem que passaria.
8: I és com
1: veus venir, és la crònica d'un drama anunciat i ningú, i qui pertoca fer, que és l'administració, fa res.
8: Doncs
1: nosaltres dissertem amb buit.
8: Espera't que per acabar-ho d'arreglar tot plegat, ahir va aparèixer Núñez Feijóo, ara que dèiem de les preocupacions i que la gent visqui millor, la població, va aparèixer amb unes declaracions, es va fotre de fet pel bon gros, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, que va definir l'absentisme laboral com un càncer, ras i curt. L'escoltem i de seguida el comentem.
9: Que 1.200.000 persones no acuden a treballar todos los días es algo que España no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
8: Un càncer que no podemos pagar, és a dir, que el que proposa Feijóo és que es retalli el sou dels treballadors que estiguin de baixa per malaltia, per tant, que qüestiona allò de que un empleat pugui cobrar el mateix si treballa o si està de baixa. I abans dèiem, s'està emmirallant en Alemanya, que la setmana passada ja va endurir els criteris per justificar les baixes laborals. Melero, que hi ets aquí, en Ànima?
10: En cuerpo y alma.
1: En cuerpo y alma.
10: Pues no,
1: va,
10: sé,
1: arrenca tu.
10: Jo no sé la fiabilitat que tenen aquestes dades que fa servir el Feijóo. Si la tenen, realment el problema és gravíssim. I alguna mesura s'haurà de prendre. El que passa és que no veig que hi hagi acord en que efectivament la situació de les baixes al país sigui aquesta. I aquest és el punt fonamental a l'hora d'encetar aquest debat. És cert que es diu per sindicats de metges, per agrupacions vàries, que el problema de les baixes està arribant a un punt insostenible. Això és cert. Això no es pot negar. Ara que la solució sigui baixar els sous en lloc d'incrementar l'eficàcia dels serveis de control sobre les baixes que es donen, això també ho discuteixo.
4: Clar, jo crec que aquesta és la clau, i que Alberto Núñez Feijóo va ensenyar la poteta, és a dir, el millor que podria fer per arribar a la Moncloa a ser president i fer realitat l'enquesta de La Vanguardia d'aquesta setmana i treure els 200 escons és callar, és no fer res. Perquè cada cop que parla, doncs ara va dient que vol comprar la llei aquesta d'Isabel Díaz Ayuso per intentar, doncs, crear aquest frame contra l'avortament, bueno, que és un dracollat per les dones.
10: No tant,
4: sí, contra l'avortament. Va dir que volia debilitar o rebaixar la representació sindical a les empreses, i ara això de les baixes. Clar, és evident que hi ha casos, segur, de gent que abusa de les baixes, però les baixes formen part del nostre estat del benestar, dels nostres drets com a treballadors. Que hi hagi gent, alguna, com passa sempre amb tot, que em faci un mal ús i que em faci un abús, no pot convertir-se en aquest pagar justos per pecadors, i en què una persona que justificadament està de baixa vegi minvat de forma tan significativa el seu sou, a més, en un país en què, a diferència d'Alemanya, tenim sous molt baixos. Si es vol reduir l'absentisme laboral i lluitar contra les baixes fraudulentes, ser més eficaç en això, que jo crec que tots hi podem estar d'acord, doncs el que cal és una atenció primària que funcioni més, que no trigui tant a donar hora a la gent, que es pugui fer un control més exhaustiu d'aquella persona que està de baixa, per exemple, en l'àmbit de la salut mental, que és més difícil d'avaluar, i que es pugui avaluar una persona que està de baixa per salut mental. I després et lliu també, Feijóo, que la Seguretat Social pagui des del primer dia de la baixa perquè no se n'hagi de fer càrrec l'empresari. Podem estar d'acord. Em sembla que pot ser raonable també, perquè si aquella empresa, doncs, no té aquell treballador o l'ha de substituir, doncs que se'n faci càrrec la Seguretat Social. Ara, tant reforçar l'atenció primària com que la Seguretat Social es faci càrrec des del primer dia dels sous dels treballadors, val diners.
3: I tant.
4: Aleshores, dos idees que igual li semblen bé al senyor Feijóo. Doncs un impost a les grans fortunes i acabar amb les exempcions i els forats que hi ha de tota mena en l'impost de societats al nostre país. D'aquesta forma, millorant la recaptació amb aquest impost a les grans fortunes i acabant amb determinades exempcions a l'impost de societat o de subvencionar determinats sectors com el turisme, per exemple, amb els IVA rebaixats, doncs tal vegada es podria afrontar això que demana el senyor Feijóo.
0: Una de les coses que han eliminat o que volen eliminar a Alemanya és una cosa que es fa a Espanya i que ja funciona, que és això dels autobaixes. Tu vas i agafes 3 dies i sense cap tipus de necessitat de baixa, doncs pots no anar a treballar, sí, i segueixes estant cobrant exactament igual. A mi no em sembla una qüestió menor, en qualsevol cas, perquè, entre altres coses, bueno, com molt bé diu el Ferran, evidentment, em sembla que també ho comentàveu abans, hi ha molta gent que per raons òbvies, perquè no es troba bé o perquè està passant un mal moment, necessita estar de baixa, però hi ha gent que pot dir, escolta, ja, mira, ja que m'agafo un dia perquè avui em trobo bé, doncs ja me n'agafo 3. És una possibilitat, perquè, entre altres coses, perquè la condició humana, a vegades això ho importa, o comporta i tot plegat. Les xifres, segons quines xifres agafi, són realment fan una mica de por, perquè estem parlant de que, segons es parla, que l'absentisme laboral a Espanya significa uns 30.000 milions d'euros, quan el dèficit de la Seguretat Social en aquests moments és de 70.000 milions. És a dir, si estaríem parlant de que l'absentisme representa el 50%, tenim un problema greu i que s'ha d'abordar. Jo les xifres, com deia abans també, me les miro amb una certa distància. El que sí és veritat, i no té raó amb això el Feijóo, és que Espanya no és un país dels més absentistes. És a dir, abans hi ha Noruega, Suècia, Dinamarca i Alemanya, que tenen uns índexs d'absentisme molt més alt. Espanya, si no recordo malament, em sembla que és l'11è país d'Europa amb absentisme laboral, que és una xifra no massa, teòricament no massa alta,
1: no és escandalosa, tinguent
0: en compte les dimensions del país i el tipus de treballadors. I el que deia el Ferran, el tipus de salaris que a vegades molta gent té i que en un moment determinat tampoc estimula anar a treballar. Entenc que hi ha gent que li pot estimular anar a treballar. Dit això, també una mica el que deia el Xavier. Això, si és que hi ha gent que n'abusa, s'han de buscar solucions. I a mi, una possibilitat d'eliminar això d'aquells tres dies d'autobaixes no em sembla cap bestiesa. Entre altres coses, insisteixo, perquè és una de les mesures que faran a Alemanya de forma immediata.
11: Ja, però jo penso que el fonamental... És veritat que hi ha un índex d'absentisme laboral alt, això ho diuen tots els sectors, però és evident que el problema sempre recau molt menys al treballador que no a l'administració. I et posaré exemples. Hi ha gent que fa un any que està de baixa perquè no l'operen. Si aquesta persona que s'ha de fer una operació l'operessin als 3 mesos i no al cap d'un any, doncs aquesta persona es podria incorporar. Clar. Per tant, amb això té raó el Ferran, és a dir, l'atenció primària, l'hospitalària, les llargues cues d'espera, els controls, vull dir, hi ha un munt de coses que s'han de millorar perquè millori l'absentisme laboral.
1: I això
11: laboral.
1: En el cas de salut mental és especialment preocupant.
11: Correcte,
1: eh?
11: I amb salut mental
1: perquè
11: encara
1: la cita,
11: més.
1: Sí. La primera cita amb el psicòleg, la primera atenció en sigui fins aquí a 6 mesos.
11: Correcte.
12: Clar, ja veus, el metge de capçalera dona la baixa i el metge de capçalera potser no està prou preparat o prou capacitat per avaluar si aquella persona realment té una crisi d'ansietat o té una depressió i s'hauria de tenir a l'atenció primària doncs, uns equips d'atenció psicològica més forts per poder atendre aquestes
1: més
12: persones,
1: dotats,
12: o si es vol acabar, per exemple, amb el que comentava el Ramon de l'autobaixa, no? D'aquests 3 dies, doncs tu has de poder anar al CAP i que t'avaluïn immediatament.
1: Però això no,
8: dos quarts d'11 del matí ha saltat la notícia allò de gol en les gaunes, doncs el mateix. Recordeu que ara tenim en marxa una cimera de l'OTAN encara a Turquia. Doncs Donald Trump, atenció al que acaba d'anunciar, talla tot el comerç amb Espanya perquè diu és una causa perduda i un soci terrible. Lluís Tovar, molt bon dia.
13: Hola, Mònica, bon dia.
8: Déu-n'hi-do, no?
13: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Pràcticament podem dir que estem on estàvem fa un any, a la cimera de l'OTAN a l'Haia. Donald Trump segueix molt molest amb els socis europeus i concretament continua molt molest amb Espanya. Donald Trump ha arribat fa pocs minuts en aquesta cimera aquí a Ankara i ha fet unes breus declaracions a la premsa al costat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, i de fet, sense que la premsa, perquè moltes vegades quan parla d'Espanya és a preguntes dels periodistes, aquesta vegada sense que ningú li traiés el tema d'Espanya, s'ha tornat a queixar de que Espanya no gasta suficientment en defensa, que és l'únic país que es nega a augmentar la despesa militar al 5% de la riquesa com s'han compromès a la resta, i ha tornat aquí a deixar anar una sèrie d'amenaces i menyspreus cap a Espanya. Diu que és un aliat terrible i fa palès aquesta amenaça de que tallarà tots els llaços comercials amb Espanya. Si us sembla, escoltem primer què ha dit Donald Trump i després analitzem ben bé quina és la reacció que hi ha del govern espanyol i també si això que diu Trump es pot fer o no, però això és el que deia fa uns minuts el president nord-americà aquí a Turquia.
14: No he parlat amb Espanya. Espanya és una causa perduda. No vull fer més negocis amb Espanya. És un soci terrible de l'OTAN.
8: La reacció de la... Perdona, Lluís, deies abans, repassem el que deia Donald Trump, ja l'hem sentit, aquest soci terrible que és com ha titllat el govern espanyol, Espanya, i ja hi ha reacció, de fet, des de la Moncloa.
13: Sí, de fet, fons del govern espanyol ens havien dit els últims dies que esperaven, és a dir, que Donald Trump en algun moment carregués de nou contra Espanya. De fet, la reacció ha arribat molt ràpid, mostra que tenien preparada aquesta resposta, i senyalen tres punts. El primer és que els Estats Units tenen superàvit comercial amb Espanya, és a dir, que qui es beneficia d'aquesta relació comercial és més els Estats Units que no pas Espanya. El segon punt, un punt que ara el que us deia, no? Analitzar si això es pot fer o no, aquí fons de la Moncloa assenyalen que la Unió Europea és una unió comercial i que, per tant, no es pot singularitzar ni marcar una relació comercial bilateral amb un país, i això és cert, ja ho vam veure l'any passat, qui negocia la política comercial de la Unió Europea és Brussel·les en nom dels 27, i després que els vincles econòmics dels que ha parlat Donald Trump, en tot cas, són en l'àmbit privat entre les empreses i que, per tant, aquí ni el govern espanyol ni el govern nord-americà hi tenen mà. I acaben aquestes fonts dient que la relació bilateral entre Espanya Espanya i els Estats Units és beneficiosa, tant en l'àmbit comercial com en, com en matèria de defensa. Per tant, la Moncloa ja tenia preparada aquesta resposta davant d'aquest atac que era bastant previsible.
1: Comença bé, aquesta cimera, Lluís. T'esperen grans moments i grans emocions.
13: Sí, és cert que al final l'OTAN havia dissenyat aquesta cimera al mil·límetre, molt de detall, perquè no saltés pels aires, però evidentment l'expert aquí en estripar guions i encarregar-se la diplomàcia és Donald Trump. De fet, les cimeres de l'OTAN abans duraven 3 dies, aquesta ja fa 2 anys que es fa només un sopar la nit abans i avui una estona al matí, perquè és palès que a Donald Trump li avorreixen aquests tipus de cimeres, i aquest any a més ve molt dolgut amb els aliats de l'OTAN, un any porta carregant contra ells, no només per la despesa en defensa, sinó també per la negativa, no oblida la negativa europea d'ajudar-lo, de no ajudar-lo a la guerra a l'Iran, una guerra que s'escapava de les fronteres d'OTAN, de l'OTAN i de l'esperit defensiu de l'Aliança. Per tant, veurem què és el que passa dins la sala, veurem què diu en roda de premsa Donald Trump, però el que està clar és que si avui havia de néixer una OTAN més europea i que deixés enrere la dependència dels Estats Units, això és més evident que mai, perquè Estats Units ara mateix està més lluny que mai de l'OTAN.
1: Gràcies, Lluís Tovar, des d'Ankara, des de Turquia, on està en marxa aquesta cimera de l'OTAN. Escoltàvem en Donald Trump carregant contra el govern espanyol, anunciant que trenca totes les relacions comercials amb Espanya, però no ha estat l'únic que ha dit. Encara tenim un tall molt més contundent del president nord-americà contra el govern espanyol.
15: No participen en res, no paguen, no vull res amb ells. Talleu tot el comerç amb ells, sisplau, incloses les visites. No volem res amb aquesta gent. Ja tornaran, ja veureu, tornaran molt ràpid. Però ara no hi ha res a fer. Són mala gent, no ajuden i són hostils.
1: No sé si és el to que hi posa en Martí Esteban, el nostre doblador d'aquests dies, però de veritat que a vegades penses, és el president nord-americà dels Estats Units?
0: No, no ho és el president dels Estats Units.
1: És que... no, és home, de facto no, sí que ho és.
0: No.
1: Donald Trump no és el president dels Estats Units.
0: No ho és.
1: Ah, d'acord.
0: Aquest país no es mereix que aquest individu estigui dintre...
1: Això és una cosa, Ramon, però administrativament és el president dels Estats Units.
0: Sí, bueno, formalment ho podrien dir, però en qualsevol cas ni exerceix com a tal, ni té prou capacitat ni nivell com per poder-ho ser. És inadmissible.
1: Home, que sí que és com a tal en el moment en què diu tallo les relacions amb el país.
0: És inadmissible. Bueno, escolta, la primera cosa que funciona en política internacional és que l'altre reconegui com a tal. Mm-hmm. Doncs bé, ha arribat el moment de dir, escolti, jo vostè no el reconec com a tal.
3: Però els americans el reconeixen.
1: Una part dels americans, si més no, se'l van votar.
0: Però, Janet, de moment, ni tu ni jo...
3: Jo no el reconec.
0: Ni tu ni jo som nord-americans.
3: No, de moment no.
0: Per bé o per mal, però no ho som, això.
1: Melero, Donald Trump és el president dels Estats Units? Acaba. Avui us autorreguleu, això és com les baixes laborals.
0: Simplement em sembla que les coses s'han de posar en el seu context, i això és absolutament inadmissible. És que és inadmissible que un president dels Estats Units, encara que sigui de facto, faci aquestes amenaces amb un aliat. És que no pot ser, són mala gent, ha dit. És un país hostil, però bueno, de què estem parlant?
16: No paguen res, no participen en res.
0: Però bueno, escolta, ja fins i tot des del punt de vista de la pròpia dignitat, és que hi ha un moment que has de dir, fins aquí hem arribat.
1: Escolta,
0: vostè no el reconec com a partner meu per poder negociar res. Per això et dic que no és el president dels Estats Units.
1: Ja t'he entès.
0: Fins aquí arribo, que van haver unes eleccions i que va ser elegit. Que no hauríem de parlar, perquè... Bueno,
12: home, hi ha un canvi, no? Que és que Espanya no és l'únic soci terrible, ho dic perquè en les últimes hores Itàlia també s'ha convertit...
1: Sí, també ha carregat contra Giorgia Meloni.
12: No? Meloni, que era com el cap de pont de Trump a Europa, s'ha convertit en un soci terrible. La majoria de països de la UE, pel tema de Groenlàndia, estan en contra d'ell. Jo entenc el que diu el Ramon, que no és el president dels Estats Units, i jo afegiria una altra cosa, que és que aquest home no durarà massa. És a dir, perquè el novembre té les midterms, és possible que no li vagin bé i que quedi tocat, i en tot cas li queden 2 anys de mandat.
11: Llavors són terribles aquests 2 anys que us pot faltar.
12: Aquí l'important és... I ara què, no? És a dir, perquè aquest America First i aquest certa pulsió aïllacionista que ell practica, malgrat que no abandone un imperialisme a la seva manera, no? A Venezuela, a Cuba o a Iran, doncs veurem cap on va, no? Veurem si després d'ell, doncs els Estats Units recuperen aquest model liberal de després de la Segona Guerra Mundial, del que ells doncs, són pares, si hi ha un continuisme trumpista, si anem a un declivi dels Estats Units com a superpotència, o si sortís, que tal vegada això seria el millor, no?, un nou ordre mundial i multilateral.
1: Xavier Valero, esplaiis.
10: Se'n recordeu quan es va presentar a les eleccions americanes el Kanye West, el rapero?
1: Oh, sí.
10: El de la Kardashian, que tothom deia que estava sonat i que feia lluances a Adolf Hitler quan, cada vegada que l'entrevista. Comença a semblar una opció raonable. Comença a semblar una opció raonable.
3: Musicalment, sí.
10: No, visto lo que hay, inclús políticament, no estava tan desencaminat. No, a veure, el que diu el Trump, evidentment, és una quantitat de bestieses, però provenen d'un senyor que ja no té cap credibilitat amb les seves declaracions. Jo encara estic esperant a saber si la guerra d'Iran s'ha guanyat, s'ha perdut, ha quedat en tables, i si s'ha guanyat, per què s'ha guanyat? O sigui, què és el que ha passat? Vull dir, un país com l'Iran, que abans no sabia ni que existia l'estret d'Hormuz, i ara resulta que se li ha regalat un arma.
16: I si ha contribuït a millorar la seguretat internacional, a reduir el terrorisme, no totes aquelles coses
3: les
16: que havia de fer.
3: Les dones de l'Iran segur que viuen
10: sí, millor. Ell diu que ha guanyat, no? Només falta que expliqui per què ha guanyat. Ara, amb això de l'OTAN, i acabo ja amb això, sí que hi ha una cosa que a veure, sempre li dono voltes quan es parla d'aquest tema. O sigui, realment, el futur del món liberal, del món occidental, és incrementar la despesa en defensa, perquè ho donem tots per fet, ho donem per bo. O sigui, donem per bo que cal incrementar la despesa.
12: És el que estan fent tots els països.
10: És el que està fent tothom d'una manera absolutament acrítica. O sigui, estan els pressupostos, està la situació dels països occidentals, precisament perquè la solució sigui incrementar la despesa en defensa. Contra qui? O sigui, contra Rússia. Quina és la visió geoestratègica de tot això?
0: És que és el que hi ha.
11: Ja, però tothom critica, tothom critica, tots aquí, que ha dit aquest boig, i està boig, però el Balogun va jugar, m'entens? És a dir, avui mateix, després d'aquestes declaracions, o quan va fer aquelles contra la Meloni mateix, la gent s'ha d'aixecar, la gent li ha dit, fins aquí m'ha arribat, i no s'aixeca ningú, li rendeixen pleitesia. Te torno a repetir, el que va passar amb la targeta vermella, que ja sé que és un tema de futbol i que no és tan important, però és important, que la FIFA permeti que el president dels Estats Units aixequi una targeta vermella, és que això és inaudit. Els altres països tenien que plantar-se, no es va plantar ningú i van jugar. I sort que va guanyar Bèlgica.
1: Es va plantar la UEFA, no? Que sí que
11: sí, bueno, sí,
1: va protestar.
11: Tu vas veure que el partit no es jugués, Bèlgica, o el senyor no jugués.
1: Bèlgica, a mi em sorprèn que no...
0: Van a jugar, no?
11: Van a jugar, no, i el Balogun va jugar. I avui, i ahir, i abans passat, cada vegada que diu la deu més grossa... Tots aquí rendint-li pleitesia. Per
12: tothom fa el compte enrere, perquè
11: espera bueno, ja, el que passi. El compte enrere es pot fer molt llarg, són dos anys.
12: Mira el secretari general de l'OTAN, que en teoria l'han posat entre tots, i que és un senyor que és exprimer ministre holandès, que li falta netejar-li les sabates a Donald Trump.
11: Per això et dic, i qualsevol dia...
0: No li falta, ho fa.
1: Lluís Tobar, li neteja les sabates a Donald Trump? Li netegen aquí les sabates?
0: Metafòricament.
1: Sí, home, ja, era una manera d'enllaçar-ho, perquè com que no hi ha manera que calleu avui, era la manera d'anar-me'n fins a Turquia, fins encara de nou en connexió amb en Lluís Tobar. Digues, Lluís.
13: Sí, li neteja les sabates. De fet, Marc Rutte aquests últims dies ha evitat entrar al xoc directe amb Donald Trump. Fins i tot aquest matí ha sigut incapaç de tornar a defensar Dinamarca, perquè és un dels altres apunts que us volia comentar, que ahir, Donald Trump va tornar a amenaçar i a dir que volia comprar l'illa de Groenlàndia, que Groenlàndia havia d'estar sota el comandament dels Estats Units. I avui, de fet, tenim un tall on la primera ministra danesa li responia a Donald Trump amb la contundència que no ho ha fet Mark Rutte. Mette Frederiksen, la primera ministra danesa, deia ras i curt que Groenlàndia no està en venda i que la naturalesa de l'OTAN és ajudar-se entre els aliats i no fer-se la guitza i amenaçar-se entre ells. Amb aquesta contundència s'ha expressat aquest matí la primera ministra danesa.
17: La nostra posició és clara i és la mateixa dels últims mesos. Groenlàndia no està en venda, som un país sobirà i necessitem que tots respectin la nostra sobirania i integritat territorial. Estem preparats per defensar cada centímetre d'OTAN, inclòs el nostre territori.
18: Including our own territory.
19: Que fa mesos que anem donant voltes això, de Groenlàndia.
13: Sí. Després hi ha una cosa que sí que s'ha de dir potser ara en favor de Marc Rutte, i és que quan Trump ha atacat Espanya, després Rutte ha intervingut, i aquí sí que li ha recordat Rutte a Trump que l'últim any Espanya ha arribat al 2% de la despesa militar en defensa. Per tant, ha dit, escolta'm, hi ha altres temes que cal resoldre, però almenys en això de moment estan complint. I un últim apunt, Mònica, que per complementar el que estàveu dient, i és que efectivament un dels arguments que ha fet servir Espanya per negar-se a augmentar aquesta despesa militar al 5% és que si això ho fes ho faria a costa de l'estat del benestar, i és el que estem veient a Alemanya. Alemanya ha augmentat, ha fet una inversió sense precedents en matèria de defensa i un pla d'inversió en defensa sense precedents pels propers anys, i que hem vist en les últimes setmanes augment de l'edat de jubilació i plans i de reformes econòmiques en la línia de l'austeritat. De fet, ja ho dèiem per tot, al final, si s'augmenta la despesa militar en defensa, aquests diners els haureu de treure de les pensions, dels hospitals o de l'educació.
1: O de les baixes laborals, com deia Feijóo.
13: I aquí és per on Espanya no vol passar.
1: Moment, perdoneu-me, que Lluís seguia. Lluís, és que el Jordi de Planell, des de la redacció, el coordinador del món a RAC1, m'està enviant missatges que diu que Trump també ha ordenat o dona la treva amb l'Iran per trencada i anuncia que reprèn la guerra.
13: Sí, o sigui... quan li han preguntat sobre això, és veritat que jo he tret la connexió, però sí que estan arribant titulars de que evidentment defensa l'atac d'aquesta nit i que se li ha acabat la paciència amb l'Iran. Per tant, més incertesa si no n'hi havia poca en tot aquest món.
16: I d'aquí 12 hores és capaç de dir el contrari, que signa una altra treva i que...
10: És això, aquesta guerra o no ha començat encara o ja s'ha guanyat. No està clar.
11: Ramon, com es pot destituir un president dels Estats Units?
0: Hi ha dos maneres, bàsicament. Tres. Una per les eleccions, òbviament. Una altra és l'impeachment, que és a dir, que has de tenir una majoria reforçada en el Senat, cosa que és molt difícil en aquests moments, i serà molt difícil després del midterm. Per tant, es pot aconseguir la Càmera de Representants. I després hi ha una altra via, que ja comença gent, ja fa temps que hi ha gent que li està donant voltes, que està a la Constitució, que és per la incapacitat del president. No és fàcil, perquè els primers que han de sol·licitar-ho són els propis membres del govern en el qual el president presumptament es vol declarar incapacitat. Això es planteja també al Congrés i es pot aprovar una substitució del president perquè realment no estigui bé del terrat, per entendre'ns, no? O perquè tingui una malaltia que no li permeti fer bé la seva feina. No s'ha fet mai, no hi ha hagut cap precedent d'impeachment, sí, però bueno, és difícil, és molt difícil. És molt garantista la Constitució americana respecte del poder del president dels Estats Units. De fet, el president dels Estats Units, la idea és que pot fer el que vol. Pot fer el que vol.
1: I pot dir el que vol, perquè literalment Donald Trump ha dit: la treva s'ha acabat, no penso negociar més amb ells, són escòria humana. Això de l'escòria humana crec que ja és recurrent en Donald Trump, ja ho va dient de tant en tant.
0: Però abans, Mònica, et sorprenia molt quan et deia que jo crec que també els càrrecs els fan les persones i han de, diguem-ne, posar-los en valor, les persones. És a dir, una persona com jo, que m'agrada als Estats Units i que sóc una persona que realment admiro moltes coses dels Estats Units, difícilment puc contextualitzar aquest home com a president dels Estats Units, perquè és que no està fent res del que és la mínima, diguem-ne, activitat que li pots imaginar-te amb una persona que és president. Primera, per les coses que diu. Segona, per les que fa. I tercera, per de la forma que s'aprofita del càrrec. És que estem parlant de que ha guanyat 2.000 milions de dòlars donant des de que ha arribat a la presidència dels Estats Units per a benefici seu i de la seva família. Això és un escàndol.
1: I més que guanyarà, que avui als Apunts hem explicat que ha obert una cadena de benzineres per intentar rebaixar el preu de la gasolina i del gasoil al seu país. Vull dir que és una estracanada...
10: I ha fet una cosa terrible. Tots aquests criminals de l'Iran, del règim dels ayatolles, comparats amb ell, semblen gent la mar de raonable.
11: Això tampoc, eh?
10: D'aparença, quan surten per la nit i tal...
3: És molt important.
10: No, però és que semblen diplomàtics britànics al costat.
12: No, quan negocien i... Sí.
0: No, però, per exemple, hi ha una altra qüestió. Els indults, pensava que volies anar per aquí, Xavier, els indults que ha donat a gent que ells simplement són amics seus o perquè li han beneficien amb alguna cosa.
10: Bueno, però aquí Ramon mira els índols del Biden del final de mandat, que va ser escàndol, inclús el seu fill.
0: Però fixa't una cosa, Xavier. Sempre es fa al final del mandat. Sí. Efectivament, tens tota la raó, i a més és un escàndol, quan ja es pot tornar a presentar i tot això. Aquest ho fa des del dia 1 que va arribar a la Casa Blanca. Des del dia que va arribar a la Casa Blanca...
3: Perquè no té complexes.
0: No té complexes.
3: No, no té complexes.
0: És una forma elegant de veure-ho.
3: Bueno, però... perquè va... O sigui, va així
10: no
3: per la vida.
10: No és hipòcrita, no és hipòcrita.
3: No, i es creu... No. I és un cínic, es creu absolutament impune. No, és la... És un psicòpata, és la manera millor de relatar-lo.
0: Té un problema psicològic, vamos, o psiquiàtric.
3: Jo no diria que té un problema psicològic, jo crec que és un psicòpata. Home,
0: és un narcisista.
11: Ja, però el problema el tenim nosaltres. Jo crec que la mesura més fonamental i més primària que s'hauria de fer, avui els de la OTAN s'haurien d'aixecar i marxar, i punto. S'ha de començar a fer coses. Europa ha de començar a plantar cara.
0: Això és contradictori amb el que diu en Xavier. Això és contradictori amb el que diu en Xavier, perquè diu, estem parlant d'augmentar els pressupostos de defensa i tot això. Sí, Xavier, estic absolutament d'acord amb tu. Però això vol dir deixar de banda Estats Units, deixar de banda Estats Units i fer un pilar defensiu propi per Europa. I s'ha acabat el Rockwell. No hi ha més història. Hi han dos països...
11: Però hauríem de gastar llavors també. Després...
0: Oh, no, ja. Ah. És que això val calés.
12: Però això s'haurà de
0: això
12: fer...
0: Val calés. Deixa'm acabar un segon, Ferran. Perdona. Només acabo una qüestió. Perdona. No és tan petita la potència defensiva europea. Dos països tenen armes atòmiques. Poques, comparades poques. Amb Estats Units...
11: França
0: i... França i Gran Bretanya. Sí. Són dos països nuclears que, per tant, home, i altres que tenen capacitats que podrien desenvolupar-se si aquesta fos la necessitat que hi hagués en un moment determinat. Ara, seguir d'aquesta manera, amb una persona que et maltracta, clar, però és que el que li va dir la Meloni és que...
11: Meloni i el Macron,
0: però li va dir, li va dir que la Meloni volia fer-se una foto amb ella, perquè ell li agrada... És que és una cosa
11: fotament insòlita. Fer una foto amb ella perquè li feia pena, i el Macron... No n'ha deixat cap sencer.
10: Ara, m'heu de reconèixer que el té una única virtut, jo li reconec una única virtut.
16: A veure, sorprèn-nos.
10: Que és que parla el llenguatge del poder amb absoluta cruesa. O sigui, presidents que han fet bestieses animalades, invasions, crims de tot tipus, n'ha hagut molts. Sempre disfressat amb el llenguatge dels drets humans, sí, de la promoció de la democràcia, de l'expansió del món lliure. I en canvi aquest parla exactament el llenguatge més cru i més descarnat del poder. No, a diferència dels altres, perquè... que vamos, tampoc... En fi, recordo la política exterior de Biden, inclús de Sant Obama, que anava per aquí.
11: Per això el van notar,
12: Xavier. Ell ho fa per i ja està, i no se n'amaga.
10: No se n'amaga, no se n'amaga.
12: És a dir,
10: no,
12: sempre...
10: No, reconeixereu una única virtut.
12: Sí, sí, una crítica que sempre se li ha fet a l'imperialisme americà, no?, és que anàvem la bandera del món lliure i de la democràcia.
3: I de la democràcia, dels drets humans.
12: I després passava el que passava, per exemple, a l'Amèrica Llatina. Ell no. Bueno, però és aquest imperialisme fet a la seva, a la seva mida, però... i que al final el que fa és que deriva cap a aquesta pulsió aïllacionista que sempre
10: i no s'havia sentit mai tan cruament aquest tipus de llenguatge.
3: Sí, però jo no diria que és una virtut, Xavier. Jo crec que és una cosa...
10: Se li viu totes les cometes que vulgui.
3: Vale. No, ho dic perquè per mi forma part del temps en què estem vivint també, no? I de tota aquesta... dels tecnofeixistes, no? Que controlen... que volen controlar el món, i algunes d'aquests personatges polítics que s'han sumat a aquest tipus de discurs desacomplexat, que és feixista. O sigui que...
11: No. Sí. Jo veus, amb això no estic d'acord. És a dir, parla clar la ciutadania, no és feixisme.
3: És que això no és parlar clar.
11: No, espera, sí, home, deixa'm acabar.
10: Parlar clar, això és clar.
11: Jo el que vull dir és que parlar clar la ciutadania...
3: No dic que sigui feixista, això.
11: Parlar clar la ciutadania jo crec que no és feixisme. I que és veritat que la ciutadania se li han de dir les coses més clares, perquè a vegades adornem massa les decisions tecnòcrates. Això estic completament d'acord. Però és que
3: Donald Trump sí que és feixista.
11: Ja, però aquest... no sé jo si és feixista, el que és boig, no, això està clar. Aleshores, el que està clar és que quan aquesta gent manen...
3: Si no, anem tot el rato cobrint de...
10: És que anem ampliant el feixisme tant...
3: És que no està boig. No és una persona malalta. No està diagnosticat.
11: Jo el que volia dir és que quan aquesta gent manen, aquests populistes d'arreu del món, haurien de portar a la pràctica allò que preconen. En què ha millorat la vida dels nord-americans la política de Trump? Amb res. Amb res, absolutament amb res. En què ha millorat la política dels argentins la política de Milei? No ho sé. Però la de Trump, jo crec que tampoc amb res.
10: Però...
11: Per tant, no, que està bé que aquests populistes arribin al poder perquè la gent també se'n doni compte que parlar clar no vol dir poder fer allò que tu dius.
16: El van tornar a votar.
10: Però això és tant com dir... O sigui, tu tens a George Bush el 2003 i fas una intervenció militar a l'estranger i la titules Libertat duradera. I llavors ets Obama...
11: Se'n diu la Llibertat de Madrid.
10: I... amplies l'operació a Iraq i Síria com per llongació de Libertat duradera. I fas el mateix que està fent l'animal aquest. Llavors, què passa? Que ja ens conformem amb la terminologia. O sigui, com aquest diu que ho fa pel petroli, que ho fa perquè li dona la gana, hi ha una diferència moral i ètica entre aquest i els altres, única i exclusivament perquè els altres cuidaven més el llenguatge convencional.
0: No, és que no és exactament així, Xavier. A veure, George Bush Jr. ve de l'11S.
10: Sí, sí, sí.
0: Per tant, l'operació que inicia, bàsicament, és una operació contra Afganistan i contra tot el que va ser Saddam Hussein, i perquè ells volien, evidentment, allò que els hi van fer va ser descomunal.
10: Va ser descomunal, però Saddam Hussein no tenia res a veure.
0: I ell llavors s'imbueix amb una certa, que no li va anar bé, òbviament, amb una certa obligació moral d'extendre el sistema democràtic al món. Aquesta és una miqueta la seva paranoia, aquella que intenta fer, cosa que, evidentment, no va aconseguir. Però vull dir... mirem d'un partim de l'11S, que és completament diferent amb la situació que tenim ara. Aquí és que coses que anaven relativament verd, perquè els iranians estaven tan tranquils i fins i tot havien arribat a acords. Gràcies,
10: tan tranquils, matant a la seva població pels carrers, allà, alegrament.
11: I obligant a les dones a passar a la prehistòria.
0: Això, desgraciadament, Xavier, si has d'intervenir a cada país que passa això, no acabes, comences i no acabes, perquè, clar, començant per Sudan, Afganistan...
10: Això és el principi de la sobirania nacional. Deixa'm matar els meus tranquil·lament.
0: Bueno...
10: Tira, tira.
11: Sí, exacte. Mentre puc comerciar...
0: Però m'ho dius, si estàs d'acord, que comparteixes... Per tant, què hi farem, no? L'estret d'Hormuz funcionava, els barcos anaven i venint, i aquest tio ha muntat un pollo tan descomunal que tot això ha saltat pels aires. Però no, com diu l'Anna, em sembla que tens raó, no per estar millor, sinó per estar molt pitjor. I quin és l'objectiu que tenia tot això? No ho sap ni ell. De fet, el van tabanar el primer ministre d'Israel, el Netanyahu, que va dir, per primera vegada tinc un que és prou ruc com perquè me comprarà la moto d'intervenir contra Iran. I aquest, com que és un ruc, va acceptar. I va fer-ho. Però on està els resultats de lo que hi ha hagut? Si ha hagut de marxar amb la cua entre cames?
11: Sí,
10: però ara ja no segueix a Netanyahu ni a ningú. Ara tira milles.
0: Ara va, però bueno,
3: amb el Netanyahu sempre van una mica del
10: però si t'hi fixes, vull dir, entre ell i el vicepresident el Vance, amb això de l'Iran és per riure. Vull dir, el Vance encara està parlant de començar la guerra i l'altre va dient que l'ha guanyada. Vull dir, és divertidíssim.
11: No, perquè ara el Trump vol que el Líban el deixi en pau i va dir, ara Netanyahu no bombardegis més Líban, i l'altre li va dir de què, i llavors ell quan no el creus doncs diu, vaig anar des d'aquesta.
8: Sigui com sigui, cada vegada que Donald Trump fa un dels seus anuncis hi ha conseqüències i són immediates. Puja el pa i s'enfonsen les borses, bàsicament. El que puja, el petroli, puja un 8% als mercats internacionals i la borsa europea es desploma un 3% de mitjana després d'aquest anunci de Donald Trump des de la cimera de l'OTAN. A Espanya, l'IBEX ha caigut també sobtadament un 2%.
16: Però molt sobtadament, perquè fa què? Mitja hora que s'ha fet aquest anunci, sí, una hora, tot estirar.
10: A l'IBEX ahir deien que s'estava forrant tot Déu, que mai no havia pujat tant com havia pujat.
0: Era veritat.
11: Però sí, a més, Donald Trump no podrà fer res per les relacions comercials amb els Estats Units.
8: Fa 10 minuts que ha fet l'anunci, em diuen des de la redacció.
16: Com pot ser tan volat?
8: De fet, estan traient contrarrellotge a tots els talls perquè és una rere l'altra, no? Ara el que ha dit Donald Trump pràcticament és que tindrà tirant de càncer.
12: Engega el ventilador i no para.
11: Deu tindre algunes accions que deu voler col·locar i ara farem 4 hores i tornar a la forma.
12: Tant de que és impresentable.
8: Farem una cosa.
12: Els europeus no hi haurien de ser.
8: A les 10:56, una petita pausa i de seguida tornem amb el bo i millor de tot el que està dient o vomitant Donald Trump.
11: Hi ha dos incendis nous.
8: Dos incendis nous, també.
3: Un desnonament a Barcelona.
8: El desnonament a Barcelona era ja un desnonament conegut, em sembla que era el barri de Vallcarca. Són una família amb dos nens, dues criatures, que ja s'ha executat aquest desnonament.
3: Per part del govern municipal.
8: Sí, per part de l'Ajuntament.
10: I acabo de veure un fake a la tele. Després, si vols, el denunciem.
8: Oh, un fake, perdona?
10: Un fake.
16: Una mentida?
10: No, fake, ni una mentida.
8: Què? Què has vist? Què has vist?
10: Zapatero pide la nulidad de su procedimiento en Hacienda.
16: De la inspecció d'Hisenda, sí, que fa anys que
10: no
16: està en
10: veritat,
16: marxa.
10: El Zapatero l'únic que ha fet és, com és preceptiu, demanar la suspensió de les activitats inspectores per prejudicialitat penal.
16: I no és el mateix?
10: No.
16: Si ho traduïm, no és el mateix?
10: Una cosa és demanar la nulitat i una altra cosa és demanar...
16: Que s'aturi.
10: Com està bé, pari... perquè això ho ha de resoldre primer la jurisdicció.
8: Clar, és diferent, el mateix és important.
10: No, no, és la nit i el dia, no té res a veure, una cosa amb l'altra.
8: Doncs mira, amb el detector de notícies falses, és que ara m'estàvem parlant... Escolta, no, posem el tram ara, l'escoltem, el païm durant la publicitat, i va, fes-me un tastet, Marc, si us plau. I
18: think it's over. L'alto el foc s'ha acabat. No vull tractar amb ells. Són escòria. Sabeu què és l'escòria? Són escòria humana. Estan malalts, són violents. Parlar amb ells és perdre el temps. Són uns mentiders. Acordem que no poden tenir l'arma nuclear i després parlen amb la premsa i ho neguen. Estan malalts, estan cucús. Són un càncer. Saps què has de fer amb el càncer? Tallar-lo d'arrel. They're cancer. You know what you do? You gotta cut out cancer early.
1: A les 10:58 tallem no d'arrel aquesta tertúlia i tornem en uns minuts per comentar aquesta i altres estracanades de Donald Trump.
19: RAC 1. Com et quedes si et diem que la novel·la romàntica que et vas comprar és en realitat una capsa de sabates? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
20: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
21: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a Segaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
22: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
23: Som la gent blaugrana.
21: Això és una realitat.
22: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
24: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de ParkClick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
25: Troba el teu lloc amb ParkClick.
26: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
27: Sabies que la curvatura peniana pot afectar la teva qualitat de vida? A Clínica Masculina Europea incorporem una nova tecnologia focal mínimament invasiva. Informa-te'n sense compromís. Recupera la confiança. A Barcelona, Girona i a clínica-masculina.com.
28: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
29: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
30: Què tenen en comú les mines de Cercs, el monestir de Sant Llorenç, la Baells, la Via Verda de Pedret i la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou?
31: Tots formen part del Festival Cíclic, el Berguedà, un recorregut que enllaça paisatge, ciclisme i cultura en 18 parades repartides pel territori.
30: Per conèixer la cultura, la història i el paisatge berguedà. I pots participar fins al 31 d'agost.
31: Tota la informació a albergadà.cat.
32: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
33: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 19 88 o informa't a smainstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
34: Aquest estiu potser no pots triar si ets a les Maldives, al Carib o a Barcelona, però sí que pots triar el clima de casa teva.
35: A Servei Estació tens solucions per estar més fresc. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, climatitzadors, aires condicionats portàtils i equips Split.
34: I si vols, també t'ho instal·lem.
35: Refresca casa teva amb Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols. Obrim de dilluns a diumenge.
36: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
37: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
38: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a rac1.cat.
39: Escolta, navega, descarrega, informa.
38: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC més 1.
16: El perquè de tot plegat.
1: 11:03, anem fatal de temps, i a més l'Anna Gómez, abans de la publicitat, em deia hi ha dos incendis més a Lleida. Bé, sí, no, de moment el perill no és molt gran perquè són naus industrials, s'han cremat uns palets en unes finques d'Alguaire, prop de Lleida. Uh-huh. També s'ha cremat una mica de boscosa, que de massa forestal que hi havia allí, però en principi és bàsicament això, les naus industrials aquestes amb palets. Ho acabo de veure ara al Segre.
0: Gràcies, corresponsal de RAC1 a Lleida, Anna Gómez. Va, fem un petit comentari, una ronda ràpida d'aquestes declaracions de Donald Trump, carregant contra l'Iran, dient que eren un càncer, que eren escòria humana. Ja ho hem dit, no ens acaba de sorprendre perquè és una rere l'altra. El que sorprèn és que no hi hagi cap tipus de reacció.
2: Home, que són ningú... un càncer, que el govern d'Iran és un càncer per la regió i per el que és el terrorisme mundial, jo estic completament d'acord. La utilització del llenguatge és de tot el contrari dels usos diplomàtics des de la pau de Westfàlia. És una autèntica animalada, però...
1: I quina mania tenen tots amb el càncer, eh? Es nota que no n'han patit a prop. Mare de Déu,
2: trivialització
1: una malaltia
2: també.
1: Que prou ens fa patir.
0: Recordem els dos anuncis que ha fet Donald Trump: trencar les relacions comercials amb Espanya i reprendre la guerra amb l'Iran, perquè diu que amb aquesta gent no es pot negociar. I això és només l'arrencada de la cimera de l'OTAN que es fa encara, i ahir ja va dir que volia tornar a fer-se amb Groenlàndia, etc etc.
2: I què li passa a Groenlàndia? Si els groenlandesos li han dit que pot fer el que li dongui la gana, que pot ampliar la base, pot fer una altra base, pot fer el que vulgui, què més vol a Groenlàndia?
3: Que la vol.
4: Controlar directament. No?
2: Ja. Però per què?
3: Hi ha una cosa... Hi ha una
1: Puerto
3: cosa
1: Rico i com les Illes Verges.
3: No? Intentant entendre la mentalitat del personatge, cosa que és absolutament impossible. Els grans presidents nord-americans, els que estan al Mont Rushmore, per exemple, són els que en el seu dia, alguns d'ells en diferents circumstàncies, Lincoln no, però en varen ampliar el país. És a dir, varen comprar doncs, espais nous per fer el país més gran, per entendre'ns.
2: L'han matat quan s'indis.
3: Exactament, Alaska, o per exemple varen la Louisiana, tot això. I en la seva paranoia, un dels objectius que té és fer Estats Units geogràficament més gran. Tenir més territori, i això de Groenlàndia, que evidentment és molt gran...
4: Imperialisme.
3: És pur imperialisme, exactament.
1: No li fa goig Catalunya?
3: No, quins idees tu?
4: Perquè, a veure, si vols te l'enviem a Lleida.
2: Home, a mi un passaport americà tampoc no em molestaria gaire.
3: No és un bon passaport.
4: Ja estem en aquest moment de la tertúlia en què...
3: El millor que hi ha al món de passaport.
4: Ja estem en el moment del caràcter.
3: Per evitar-te... tràmits, per evitar-te permisos per poder entrar en un país, és l'europeu. No, és el més valorat, però amb una distància bestial. El nord-americà, a part de que és un passaport problemàtic...
2: Però a les pel·lícules, si portes passaport americà, de passar alguna cosa, ve Jack Nicholson i un destacament de marines. No? Em fa il·lusió.
0: Realment és l'hora que tot s'hi val, en aquesta tertúlia. Sí, sí, ja estan... Déu-n'hi-do, el melero que estava mig adormit avui...
4: Jo no dic res.
0: Per cert, que el Parlament de Catalunya, ja ho sentireu en els butlletins horaris de RAC1, hi ha hagut una picabaralla entre Junts per Catalunya i el govern, que se les han tingut per l'esvoranc del barri del Putxet a Barcelona. Josep Rius, de Junts, ha tornat a demanar a la consellera de Territori, a Sílvia Paneque, que plegui. O sigui, esvoranc, que a tots ens ha vingut al cap avui allò que va passar al Carmel. Sí, ahir la consellera de Territori, Sílvia Paneque, treia ferro, deia tranquils, perquè ara els sistemes són diferents, hi ha molta més seguretat, però sigues tu un veí del Putxet, que has passat la nit fora de casa i que saps que aquella tuneladora continua allà...
4: I que portes dies veient com s'esquerden les parets, no? Aquesta veïna que també deia aquest matí que a la veïna se li havia trencat per la meitat, partit per la meitat la terrassa. Escolta, vés-hi tu a viure allà.
1: Que vas al lavabo i no hi és.
2: Però la línia aquesta l'estan fent des de que jo era petit.
4: No tant.
2: És increïble.
0: No, que estigués projectada, home, des de que tu eres petit, ho dubto. Però fa anys que estava projectada que s'hagi començat a fer fa poc.
4: Ha estat parada molt de temps.
0: Sí,
2: molt de temps.
3: És la mateixa que passa per aquí al costat, no?
2: Sí. Aquesta línia de metro.
0: Que fa un any que tenim aquí el carrer tallat. És un drama, això, eh?
3: Dos.
0: Sí, dos anys.
3: Anem pels dos anys.
0: Sí que passa lent el temps.
3: Perquè havia de durar un any.
4: I els diners que ens ha costat tenir la parada, perquè ha sigut una barbaritat.
2: Sí,
4: una barbaritat.
2: Si això és la línia 9, no vull ni pensar què passarà amb la línia 10.
0: Les 11.
4: Ara ja està, pràcticament.
0: I 7 minuts amb aquest enginyós comentari de Xavier Melero, que ara no para de somriure. Laura Rossell, com ho tens, això?
5: Molt bé.
0: Ho tens bé? Sí, doncs vinga, anem amb l'ull de polla.
1: Tu acaba de prendre notes. Jo quan era ull de pollaire, també feia això, que em donava pas, i jo... Tu has estat discreta, perquè jo mirava el vestit i deia, però què dius, si no ho tinc? I tu simplement has continuat escrivint en silenci.
4: No,
1: jo ja ho faré quan jo ho tingui.
4: A veure, és que hi ha una cosa que és quan toca ull de poll i has d'anar i ja, ho tinguis o no, o sigui, tira més.
1: És així,
4: no?
1: És així.
4: I més tenint en compte que quantes publis t'has menjat avui.
1: Això no ho diguis, que vindrà l'Eulàlia.
4: No.
1: Ui, ara
4: no.
1: Les començo a tirar totes, tu, perquè, sí,
4: una
1: ha estat una mica dramàtic, perquè hem tingut un matí mogut amb diverses connexions i se'ns ha anat el temps. Vinga, Laura.
4: Va, som-hi, avui a la tertúlia un cop més amb homes contra dones, a banda i banda de la taula. És la missa de l'Albi, ens

0: ser com molt educada, molt políticament correcta. I l'Anna li ha dit, t'avorrim. Home, no, no m'avorrim. Sí, sí, avorrim, avorrim, digueu. És un debat que avorria.
1: M'avorriu.
0: Mònica, ja està, es pot dir directament i no passa res. Sobre els incendis, molt recomanable recuperar l'entrevista que li hem fet al responsable dels bombers, on parlava d'aquesta lluita contra els incendis, que no és cosa només dels bombers, ha dit, és cosa de tota la societat, tothom s'ha de fer responsable, perquè ara mateix preocupen totes les zones de Catalunya. És un mapa en vermell, un triangle en vermell, el mapa de Catalunya, pel que fa al risc d'incendis. Durant les pauses de publicitat, a vegades passen coses. I avui han passat coses molt curioses, com ara que el Ramon li ha dit a la Janet, puc dir-ho, no?
2: I tant.
0: Li ha dit, bueno, anava a dir-ho igualment.
2: No, no sé què li he dit, però sí.
0: Li has dit, Janet, tu que ets experta en teologia...
3: Perquè sóc atea.
0: I l'altre, i jo, ah, sí, Janet, diu, no, perquè sóc atea. Però clar, llavors ha començat a dir que estava batejada, confirmada, no sé què, dic, home, doncs potser no va tan equivocat, en Ramon, eh?
2: Això venia, puc dir-ho, Mònica?
0: Sí.
2: Venia, molt ràpidament, venia perquè estàvem parlant d'aquesta frase, d'aquest apartat de l'Apocalipsi, en què diu que el món va acabar una vegada, va afinar amb aigua, el diluvi universal, i que ara acabarà amb foc.
0: Molt d'optimisme avui a la tertúlia del món RQ. En Ferran Casas donant idees a Feijó pel que fa a les baixes laborals. Sobre el cas de Donald Trump, el Melero ha dit que potser podíem provar amb en Kanye West com a president dels Estats Units, que potser no ens aniria tan malament. Ens ha avançat RQ, informació exclusiva confirmada per Lluís Tobar, que Mark Rutte neteja les sabates de Donald Trump. Això és un fet. Donald Trump, qui se l'ha titllat de psicòpata, narcisista, indigne i animal, però que té una virtut, segons en Melero, que és aquesta capacitat de dir les coses tal com són o segons el llenguatge del poder. És un tecnofeixista, li ha rematat la Janet. Després ens ha ajudat a verificar algunes fake news d'altres mitjans de comunicació, com per exemple la inspecció d'Hisenda de Zapatero, que no s'ha anul·lat, no s'ha demanat que s'anul·li, sinó que s'aturi. La corresponsal a les comarques de Lleida, l'Anna Gómez, que ens ha informat sobre els últims incendis, i la línia 9, que suposadament estava en obres quan el Melero era petit.
4: Sí.
0: Això és una dada que
1: anys, ha deixat.
5: Sembla que encara vivia el pare Claret.
0: I acabarem amb una frase d'en Ramon parlant sobre l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha sentenciat que Catalunya viu en la misèria.
5: Ho has dit,
1: Anna Gómez, Janet Sanz, Xavier Melero, Ferran Casas, Ramon Rovira, Laura Rossell, moltíssimes gràcies a tots per acompanyar-nos. Us en queda encara una, de tertúlia, la de la setmana que ve.
3: Moltes gràcies.
2: És que
0: aquí estarem. Ànims amb la calor.
1: Exacte, ànims amb la calor.
2: Crec que
1: amb el fred d'aquí de l'estudi, vols dir.
2: Crec que no a tots.
1: Vinga, ens retrobem la setmana que ve aquí al món a RQ.
3: La Gómez ja...
1: Adéu, Gómez, que perdràs l'AVE. Vinga, som-hi. Noemí Polls, bon dia.
6: Sí, mira, bon dia. A veure, a Benixur. Han començat una nova... Una nova etapa després de convertir-se en el número 1 en alarmes. Un altre número 1 és el que els vol acompanyar en aquesta nova cursa, el 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez, perquè tant en les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Verisure t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
1: Very sure. Gràcies, Noemí Polls. Va, d'aquí a poc més d'un minut arribarem al punt horari d'un quart de 12 del matí. Encarem ja la recta final del programa i ho farem posant-hi una mica d'humor. Avui ja sabeu que arrenca el Festival Cruïlla de Barcelona, que fins dissabte omplirà el Fòrum de la Ciutat de concerts, de grups nostàlgics dels 90, també de bandes de l'escena local, però també d'humor, perquè també en paral·lel es fa el Cruïlla Comèdia. Ja en parlarem avui amb dos dels artistes que hi participen i que a més són d'aquí de la casa. Em fa moltíssima il·lusió que ens acompanyin d'aquí una estona l'Alba Segarra dels Taloners i en Manel Vidal de la Competència. També parlarem de les actuacions musicals amb el Jordi Herreruela, que és el director d'aquest Cruïlla que enguany torna a la capital catalana. Les 11:14, uns moments de pausa i tornem.
7: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.

0: 1.
1: Sabies que Endesa, a més d'experts en estalvi de llum i gas, també ho són en entreteniment?
2: En entreteniment?
1: Sí, ara també t'ofereixen el millor d'Orange. Fibra, mòbil i continguts amb...

0: amb el millor cinema, sèries, bàsquet i tot el futbol.
1: Si ets client d'Endesa i contractes Orange, tindràs 6 euros de descompte al mes a les factures de llum i gas. Informa-te'n a endesa.com, al 800 700 700 o als punts Endesa.
2: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
3: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
4: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy.
5: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
6: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
7: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
6: I se't transmet el fred a la mà?
7: Suposo.
6: Oh.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
11: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara a més t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
12: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
13: La gent està amb ganes de mar, relax.
12: Segueixen les costes rebaixes?
13: Sí, però cal afanyar-se.
12: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
14: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
15: Tipo Directo, com suena el seguro de cotxe de Línia Directa?
16: Valorado.
15: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
16: En España.
15: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
17: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
18: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
17: A més, té un 98% de carn.
18: És natural que es noti, oi?
17: Doncs sí, natural.
19: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
22: De veritat?
21: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom.
23: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
24: 3 minuts per sobre d'un quart de 12 del matí. Ara sí, ve el moment bo del programa. Farem una mica d'humor, a més amb dues persones que m'aprecio molt d'aquesta casa.
25: Dietari secret de Joan Laporta i Estruc, president del Futbol Club Barcelona, extractes dispersos. Venen a votar-me desenes de llegendes blaugrana i també personalitats del país, com per exemple Jordi Pujol, que quan arriba em diu on és la papeleta de la Lliga Regionalista.
26: Lleida és la província on més escatxe de tot l'estat espanyol.
24: L'humor en català viu un moment de bona salut, sobretot del dels escenaris del país, i en serem testimonis aquesta setmana al Festival Cruïlla. A partir de demà, preneu nota, de demà i fins dissabte, torna el Cruïlla Comèdia amb més de 30 artistes, entre els quals dos dels nostres, Manel Vidal, de La Competència, que actuarà divendres, i l'Alba Segarra, dels Taloners, que ho farà dissabte. Manel Vidal, Alba Segarra, bon dia, moltes gràcies.
0: Hola, bon dia.
24: Quina il·lusió poder entrevistar algú d'aquí de la casa, companys de feina.
1: Clar, ai, que bé, no? Que ja sàpiga on són les coses...
24: Mm. Exacte, exacte. No
0: fins
24: sé.
0: Fa dos minuts estàvem treballant, per tant, és com tot molt fàcil.
1: Clar, estem cotitzant, a més a més.
0: Sí, és meravellós.
24: No ho he hagut davant, allò, he d'anar mitja hora a una entrevista...
0: Exacte.
24: No us han fet esperar...
0: No, heu aprofitat...
24: Bueno... Nova edició d'un Cruïlla Comèdia, és la setena d'aquest festival, que s'ha consolidat ja com un espai, diríem, imprescindible del Cruïlla. Un espai que, per cert, programa l'Oriol de Balanzó,
1: sí,
24: de
1: senyor.
24: La Competència,
1: sí,
24: que
1: senyor.
24: No el tenim aquí.
1: Tot queda a casa.
24: Tot queda a casa. Home, per això hi ets, no, tu?
1: Sí, exacte. No, la veritat és que ja hi era abans que ell fos el director.
24: Era una broma.
1: Per això ja és l'Alba, jo.
0: Oh, quina barra. No, però, perdona.
24: Això també passa, eh? La quota femenina
0: sí.
24: Encara...
0: A vegades et dona el trampolí, però després no et sostens allà si no t'ho curres.
1: Clar,
0: és interessant que et dongui el trampolí i la quota de dona, però després tu has de remar.
1: Hi ha d'haver aigua.
0: Ara.
24: I a vegades has de remar més que d'altres.
0: A segons quins llocs, a mi em fa molta gràcia quan encara ve algú i et diu ostres, per ser una dona em fa riure molt, i és com... Quines has consumit abans que jo de còmiques, saps? Vull dir, ho has provat, Josep Maria? Però, a banda d'això, crec que s'està trencant bastant i que cada cop se'ns permet més riure més enllà de qui hi hagi dalt de l'escenari.
24: Escolta, i aquí al Cruïlla, què hi fareu?
1: Jo i l'Alba, em sembla també, farem un monòleg de 15 minuts cadascú.
0: Exacte.
1: És un monòleg concretament bastant de final de temporada, tothom se'l pren una mica com a final de festa al Cruïlla. A més, aquest any l'escenari és diferent i normalment era un escenari d'aire a l'aire lliure, que donava una sensació de xiringuito, cosa que té coses bones i coses dolentes.
0: Sí.
1: Les coses bones ara no te les sabria dir, les coses dolentes les sé perfectament. I aquest any queda una mica més reduïdet, una mica més cobert.
0: Sí.
1: I per tant crec que això anirà millor. I llavors doncs cadascú tirarà una mica dels seus greatest hits. Tu ho faràs això?
0: Totalment. O sigui, he agafat aquest any el que m'ho he passat més bé explicant. Clar. I ho he condensat en un monòleg que ara mateix dura 25 minuts, però que dissabte de durar 15.
1: Durarà 35 dissabte.
24: I el teu, ara quan dura, Manel?
1: Jo encara no sé què faré divendres.
24: Molt
1: perquè
24: bé, tu no has condensat encara
1: res. Jo no he condensat res. Jo t'he de dir que jo estic fent força menys monòlegs que l'Alba últimament, o sigui, les últimes dues temporades jo escollo bastant bé, estic fent més altres coses, però sí que això, hauré d'ajuntar tres blocs de 5 minuts, alguna cosa així. A mi no m'acostuma a passar que em passi de llarg, normalment.
24: Tu et quedes curt, no m'ho puc creure.
1: Sí, no, però, bueno... No,
0: és més respectuós.
1: No, està en un tema de respecte, tot i que sí que ho és un tema de respecte, però és més que jo no tinc tant de material del qual hagi de reduir i hagi de condensar i quedar-me amb el millor del millor, de moment.
0: Sí, jo crec que és un tema d'inseguretat, també, que és com... Al final, deixar anar alguna cosa et deixa més despullada en el sentit de menys, menys bazes per tirar perquè la gent rigui. Llavors hi ha un moment que has de fer un exercici de dir jo amb què m'ho passo més bé, perquè si jo m'ho passo més bé també s'ho passarà més bé la gent. I entendre que el Cruïlla és el final de curs.
1: Clar. Una mica això,
24: és la cloenda.
1: Sí.
24: Deia el Manel que canvieu d'escenari, sereu més a prop del públic i em sembla que també més tard.
1: Sí.
24: I això, l'horari... No és molt millor aquest per vosaltres? A dir, per
1: com
24: fer un monòleg,
1: nocturn, com més nocturn,
24: així,
1: millor.
24: Oi que sí, que és millor? Com
1: en
24: més
1: general,
24: nocturn.
1: Com més nocturn i menys a l'aire lliure, jo conec un noi que és músic de Solsona i em deia, mira, a l'aire lliure poden passar tres coses molt greus que a mi m'han passat. Una és que et passi un nen per davant de l'escenari, si estàs fent comèdia molt malament. L'altra és que et passi un gos per davant de l'escenari, això és un problema. I l'altra és que et passi un nen a sobre d'un gos davant de l'escenari. Això és molt problemàtic. Llavors, com més reduït i com més nocturn, per mi millor, em sembla. No sé si estàs d'acord.
0: És que jo fins ara, i és el meu tercer Cruïlla, i els altres dos, a mi m'han posat... Sempre estava el divendres a les 6 de la tarda, que era una franja horària
1: és
0: que
1: queia... Vietnam.
0: Però, Vietnam. Queia una solana increïble, llavors estaven fent proves de so, senties que el Cruïlla estava tancat perquè encara no hi havia gaire gent.
1: Estaves obrint el festival.
0: Obria el festival, el primer any, a primera fila hi havia unes noies molt animades per ser l'hora que eren, i la meva parella, que era com, uau, aquest és el meu públic.
1: I t'estaven ajudant més les noies, probablement.
0: Molt, la meva parella està agafant una insolació, vull dir, que pobre, saps? Llavors, aquest any és el primer any que ho feia a les 10 i mitja, i
1: molt
0: a mi...
1: Molt bona hora,
0: A mi em genera molts nervis.
1: Hi haurà molta gent,
24: time, això, eh?
0: Manel, no estàs ajudant.
1: Alba, vindrà molta gent que deixarà d'anar als concerts per venir-te a veure tu.
0: Bueno, toca la Rigoberta.
24: Que hi aneu, a veure l'Alba Segarra i el Manel Vidal,
1: també.
24: A tots dos.
1: L'Alba, si
0: A tots dos, a tots dos.
24: Deies, Alba, que és la teva tercera edició, si no m'erro la quarta del Manel.
1: Sí.
24: Què té de aquest festival, el Cruïlla Comèdia d'Especial, respecte d'altres llocs o d'altres festivals on hi pugueu participar?
1: Hi ha la cosa aquesta una mica, com dèiem abans de final de temporada, hi ha la cosa aquesta que deies tu de l'aposta per la comèdia d'un festival de música, una aposta que ja fa uns quants anys que dura i que a més és continuada i que ha servit doncs, perquè primer venia gent de fora, ara també en ve bé, però sobretot com que la gent que ha actuat tot l'any a Barcelona tingui l'oportunitat d'actuar davant de molta gent. Això és una mena de premi a la gent que s'ho ha estat currant, a la gent que munta opens, a la gent que se'n va actuar tot l'any amb el seu material i s'ho curra. I això, una mena de final de festa i una mena de fil conductor d'un festival que aposta per la comèdia i que, a més, ens dona als còmics un escenari en un festival de música que no ens passa gaire.
26: I a mi em segueix sorprenent que hi hagi gent que en un festival on hi ha una oferta de música diguin, no, és que me'n vaig escoltar aquell còmic. O sigui, te n'adones que el públic de comèdia existeix a Catalunya, de comèdia en català, perquè a vegades sí que hi ha grans caps de cartells que són de fora de Catalunya, però no diste molt la gent que hi ha en aquests, de la gent que hi ha, de noms catalans, que és això, no?, que dura, que fan, porten un recorregut més llarg o més curt, però hi ha públic.
24: Ara deies, Alba, em sorprèn que hi hagi en un festival de música gent que opti per passar hores gaudint d'uns monòlegs còmics. Vosaltres ho faríeu? Sigueu honestos.
26: Jo ho he fet cada any, dels tres que... O sigui, també perquè... afegiria el que ha dit el Manel del que el Cruïll, a mi també m'agrada molt que és un moment de trobada, de final, amb tots els còmics, que potser amb algú has coincidit més, però amb algú fa mesos que no veus. Però jo els dos anys que he estat actuant, tant el divendres com el dissabte, fins que no s'ha acabat la comèdia, no he marxat a veure concerts. També per un fet de FOMO, no sé com dir-ho, de por de perdre'm alguna cosa, de veure aquest que fa molt que no el veig actuar, o tornar-lo a veure i el vaig veure la setmana passada, però em ve de gust veure el dalt de l'escenari. Però no sé per què, no sé si és perquè molts ja són companys, o els considero companys ja de comèdia i vols ser allà, però també l'ambient que genera és molt guai.
24: És a dir, vosaltres us seguiu, entre vosaltres.
1: Sí. Hi ha un tema també, no ens enganyem, d'entre concerts, no passa res, la gent va al públic perquè la gent de públic va al Cruïlla Comèdia, a l'escenari, a vegades perquè, mira, tinc un concert que s'acaba 10:15 i el que m'agrada el següent és 10:15, i llavors la gent va passant. I això també és un reclam, perquè a vegades li agrada alguna cosa i es pot quedar i oblidar-se del concert. A l'hora que actuarà l'Alba és quan hi ha una riuada de gent que va expressament al Cruïlla Comèdia, i això és molt bonic, cada any passa que hi ha el tancament de l'escenari de Cruïlla Comèdia i gent ve expressament, i ella es nota de manera molt fefaent, a veure comèdia i monòlegs a última hora. I ens convertim en un escenari equiparable a un escenari de música durant una estona.
24: Ara que parlaves del públic, que l'Alba té una hora de prime time, com és el públic del Cruïlla? És exigent?
1: És exigent, sí. És exigent, sobretot, ara veurem aquest any amb l'escenari, és exigent sobretot pel format, com si diguéssim. Tu sents menys el públic riure si està lluny. Hi ha gent que li agrada interactuar amb el públic, en aquest cas és una mica més complicat, i és això que dèiem. Per això tothom, crec, a menys que vagis molt sobrat, el que fas és, sota cavall o rei, vaig amb el meu millor material i vaig a fer el que jo sé que funciona, el que a mi m'agrada i que a la gent li agrada durant aquest any, i aviam si això funciona. I llavors també hi ha hagut moments de que la gent s'ho ha passat molt bé.
26: I clar, quan
1: la gent que actua, vull dir, jo pots tenir un retorn.
26: Tot i els dos anys que hem set Vietnam, perquè hi havia molt poca gent, quan tu despertes el riure en aquella hora, a la distància que estàs, i l'any passat, per exemple, me'n recordo que hi havia una horda de gent al fons perquè hi havia ombra. Llavors va haver un moment que van arrencar un aplaudiment i estàvem a molta distància. Clar, això et dona una satisfacció de dir, ostres, si he aconseguit...
1: Que aquesta gent a les 6 de la tarda...
26: A les 6 de la tarda,
1: estiguin aquí. Estaven anant a pescar al fòrum, realment. No tenien ni idea.
26: No sabien ni qui era jo. I no només han rigut, sinó que han arrencat un aplaudiment que es va contagiar cap a davant. Bueno, jo els vaig dir, joder, gràcies, saps? Gràcies. Perquè... Sí.
24: Vosaltres, des de quan sou graciosos? És a dir, éreu els típics nens que els vostres pares deien, o els amics dels vostres pares, ai, quina gràcia que fa aquest nen, aquesta nena?
26: Jo crec que sí. És que jo soc la segona de...
24: Sí, clar que sí, amb honestedat.
26: Però és que jo soc la segona de tres, llavors tu t'has d'espavilar. La meva germana és la que ho feia...
24: És que el del mig és el marginat.
26: Clar,
24: és així,
26: ella
24: és així.
26: Era boneta, ho feia tot bé, el meu germà era el nen, doncs jo havia de ser algo, no? I va ser com, bueno...
24: I va ser graciosa.
26: Jo, clar, vaig a ser divertida. No, tinc una mare que és molt catxonda, també és molt divertida, és molt de la broma. Jo crec que ho he vist molt d'ella, i sobretot que quan ets d'un poble et cries molt amb les padrines. I les padrines tenen una gràcia natural. Jo de molt petita ja feia servir expressions i parlava d'una manera, i tenia una manera de fer i pensar, ja molt de ment de padrina. I crec que això m'ha facilitat molt el tema de...
1: Si no havia sentit mai algú que reivindiqués...
24: Les padrines.
1: Les padrines
26: són el millor casal d'estiu.
1: Vale. Sí, no ho havia pensat mai.
2: I tu, Manel, eres ja
1: jo és que tinc
2: divertit de petit?
1: 25 amics més divertits que jo, i això té una part que, diguéssim, de falsa humilitat i tal, i una altra de que jo porto molts anys de la meva vida relacionant-me amb gent molt divertida, molt ocorrent i força intel·ligent, i això fa que tu vulguis, en context ociós, també ser el divertit i, i fer bromes, i a mi m'agrada molt la conversa còmica de, dels amics i de la feina, en la qual a tu t'interessa el que t'explica l'altre i et pot fer riure, i a més a més després l'intentes fer riure tu. I la meva personalitat còmica, si és que existeix, és aquesta, la d'intentar ser el divertit en un context de conversa.
2: 12:45 del migdia. Teniu humors diferents? Ho dic perquè ara faré una confessió, Manel Vidal. L'Alba és l'energia, l'explosió d'aquesta
1: redacció. No, sí,
2: redacció.
1: Jo no.
2: No, no, tu ets un tio que vas a l'ascensor i no, no et diré por, perquè tampoc me'n fas.
1: No, gràcies.
2: Però
1: espero
2: és
1: que
2: allò...
1: No,
2: home, no.
26: Que la veu no
2: jo volia ser una mica graciosa, també, però no me n'estic sortint. És allò de... Li comento el temps, que li comento...
1: No, tenim personalitats diferents. No sé si tenim humors diferents. A mi em fa molta gràcia l'Alba i em sembla que ens fem força gràcia. En
26: jo crec que tenim... se diu delivery, d'això.
1: Delivery.
26: Quasi tinc un ictus per dir-ho.
1: Sí, perquè la padrina no t'ho va ensenyar. Perquè en anglès.
26: La manera d'exposar-ho...
1: Això, sens dubte, és diferent.
26: És diferent, però jo crec que tenim... Perquè també tenim, crec que compartim un marc mental de valors i coses que ens molesten i que ens incomoden similars, i crec que també casem bastant la, no sé si dir-ne reivindicació, però sí que la crítica social i política en l'humor.
1: Sí, clarament estem en tons diferents, si no passa res per dir-ho, però sí que, no sé si dir-ho, que estem en freqüències similars, què et sembla?
26: Hòstia, em sembla, sí, uau,
2: em sembla un honor. Tots
26: estem a RAC1.
2: I ara que havíem parlat abans del públic, però us volia demanar quin és el perfil de gent que us ve a veure vosaltres? Gent jove, de la vostra generació, gent més aviat gran, no sé. És a dir, un adolescent s'hi trobaria bé en un dels vostres espectacles? Li faria gràcia?
1: Sí, jo crec que sí.
26: Sí, sí.
1: Jo crec que no es perdria...
2: Adolescent, entenc, 17, 18, 19...
1: Sí, sí. Jo tinc un públic molt arrossegat de la Sotana, el qual m'aprecio moltíssim, i llavors l'exercici és intentar ampliar-lo des de sempre amb tot el que fem. Vull dir que tenim un públic eminentment masculí que ens veu quan fèiem el Soterrani, doncs a vegades pensaves, mira, aquest ha vingut per la Sotana, aquest ha vingut per l'Oia Sherman o per la Napolo, i llavors això últimament crec que s'està barrejant una mica més i costa més de distingir, i la cosa és cada cop tenir un públic més ampli, que també estem fent grans nosaltres i el públic també s'està fent gran.
26: Jo crec que encara no puc parlar d'un públic, perquè com que rodo bastant, doncs vas a un poble i el públic és d'una edat que podria ser l'edat dels meus pares, llavors ja tires uns segons quins blocs que creus que poden funcionar més, i després vas un altre dia amb un casal popular de la Cruïlla, que és un casal popular del Forpieng, i allà és tot gent de la meva edat que compartim ideals i marc mental, i llavors ja tires un altre... Sempre dins de la lògica de l'Alba, perquè jo parlo o de reflexions o d'anècdotes meves.
2: Clar, depèn del context on t'hi trobis, on hi actuïs.
26: Exacte, sí, però crec que és bastant divers el públic. Que, també perquè la ràdio ha arrossegat que molta gent, això me n'he donat, que molta gent que escolta els Teloners em vingui a veure l'espectacle o actuant, que a vegades penso, ostres, ara no sé si els quadrarà, però veig que sí.
1: I també a vegades parlem de públic i reflexionem sobre quina tipologia de públic tenim, i a vegades la gent d'algun poble o d'algun barri va al que facin, i tu t'estàs adonant que si ella hagués un noi fent màgia de prop, també seria.
26: Sí.
2: El Manel ha mencionat el Soterrani, que segurament és un dels màxims responsables de que s'hagi consolidat una mena de circuit de comèdia en català. Per si algú no ho coneix, Manel, què és això del Soterrani? Què era això del Soterrani?
1: El Soterrani, no sé si dir-ne, era un col·lectiu de monòlegs que es va fundar a finals del 2017, impulsat sobretot per en Josep Català, en Magí García, l'Oia Sherman, en Joel Díaz, i llavors m'hi vaig afegir jo, i funcionava com un show de stand-up clàssic, i que venia a corregir, sense ser-ne gaire conscient, una anomalia que hi havia en aquesta ciutat, que és Barcelona, que és que aquí hi havia una escena de monòlegs en castellà completament instaurada, amb un públic i uns locals i uns còmics, i n'hi havia un en anglès, fins i tot, per la gent que és angloparlant a Barcelona, i no existia de manera instaurada i fixa en català. Llavors això és una cosa molt estranya que passi a la capital del país, i nosaltres ens vam posar a fer monòlegs sense saber-ho, però ens vam trobar, bueno, gràcies a nosaltres i a d'altra gent, que a més a més ja havien començat abans a fer monòlegs en català a Barcelona, doncs hi ha una escena, com si diguéssim, de, sense voler atribuir-me uns mèrits que no són nostres, però era bàsicament un show de comèdia que va durar del 2017 al 2024, si no m'equivoco, amb el format clàssic, que després vam anar jugant amb els formats i afegint i traient, però bàsicament era un presentador que acostumava a ser jo i 3, 4 o 5 còmics fent el seu material.
24: Per tant, segurament la feina que vau fer aquí al Soterrani té a veure o és una mica responsable del que parlem avui, d'aquest Cruïlla Comèdia.
1: Suposo que sí, suposo que vam posar un granet de sorra.
26: Jo em vaig plantejar, o sigui, jo vaig veure viable que podia fer stand-up, entre moltes altres coses. Una de les principals és quan jo vaig veure una Oye Sherman o una Irene Minovas, que eren ties que ho feien en català i que parlaven de coses que a mi no només em feien gràcia, sinó que m'interpel·laven i que jo també tenia coses a dir. O sigui, jo, els meus referents no són d'Estats Units. Mm-hmm. Els meus referents, els que m'han ensenyat... O el que
24: són d'aquí.
26: L'empenta va ser veure ties en català.
1: Això de normalització que van fer la Oya, l'Anna, la Irene, és claríssima.
26: Sí.
24: Això, Alba, et va passar cap al 2023, és quan tu ja veus que t'hi pots dedicar això de l'estand-up.
26: És quan veig que vull provar-ho.
24: Que ho vols provar.
26: Després
24: ja, però
26: tot va anar molt
24: ràpid.
26: Però ho has
24: provat, tercera participació al Cruïlla Comèdia, és a dir, en 3 anys...
26: No.
24: L'Alba Segarra s'ha disparat. Jo no sé com estàs vivint això, perquè també és un canvi vital que segurament t'omple d'alegria, d'emoció, però
26: fa
24: és
26: molta
24: un canvi,
26: por.
24: Fa molt de respecte, també.
26: Mm-hmm. No, va ser molt ràpid. O sigui, jo vaig fer un curs, perquè tinc un tema amb la titulitis, de tot he de fer cursos.
1: Ah, sí, eh?
26: Sí.
24: No t'hi feia gens.
26: No, perquè jo sembla una cosa, però soc una altra. Ui, no, jo enganyo molt. No, perquè...
1: Tot és manipulació d'aliments, eh?
26: Jo no puc fer un entrepà si no tinc un títol de manipulació d'aliments. Per mi és molt important. Llavors vaig fer un curs de guió de comèdia i després vaig començar dins del curs a pujar a petits escenaris molt cuidats, fins que un dia vaig anar a un open, a veure l'open, però resulta que faltava una persona i em van dir, puja.
1: Ostres, que és escena de pel·li, eh?
26: No, és que és de pel·li total. Llavors vaig pujar...
24: Eh?
26: No, vaig pujar. Vaig pujar cagant-me sobre, o sigui, estava cagada.
24: Ah, però hi vas pujar?
26: No m'han donat lecció, vaig anar a l'altre i em van dir, has de fer 4 minuts, tia, perquè ens falta una persona. Vaig pujar, vaig fer 4 minuts, vaig fer 7, perquè no me'n vaig adonar que hi havia una llum...
1: Ja començava la teva tradició de fer el doble.
26: La meva tradició de fer el doble de temps. Hi havia una llum que et marcava el final de temps, em vaig quedar en blanc, un atac de riure... Per mi va ser un desastre, però va anar molt bé des de fora. I al baixar, l'Oriol de Balanzó em va vindre i em va dir, hola, soc l'Oriol de Balanzó, goita, dona'm el telèfon. Ens vam donar el telèfon, jo sabia qui era l'Oriol, sabia que era la competència, sabia que...
1: I l'any que ve presenta els Gaudí, l'Alba.
26: Sí, bueno, exacte, no me'l donen, de fet. I aquí vaig rebre un dia un missatge que era Oriol de Balanzó i Manel Vidal, que deien, vols actuar al Cruïlla? I a partir d'aquí ha passat tot.
24: Molt bé.
26: Sí.
24: Escolta, quan et quedes en blanc, com deies, en aquella primera participació de 4 minuts, què feu?
26: Jo demano que m'aplaudeixin. Jo dic, m'he quedat en blanc, aplaudiu-me fins que em vingui el que he de dir. Molt I llavors
1: bé.
26: La gent es pixa... t'aplaudeixen, un cop a Targa, no em vinia, i jo els anava dient no pareu,
24: que no em ve encara.
26: Que no em ve. Jo
1: és
26: crec
1: molt
26: que
1: bon truc, realment, sí.
26: Quan tu et quedes en blanc, si ho
24: no
26: problem...
24: has d'intentar dissimular, no. Has de ser més natural,
26: no.
24: M'he quedat en blanc.
26: Jo, com més vulnerable em mostro i com més la careta em trec i com més Alba soc, com dia a dia, més connecto amb el públic. Aquest és el meu truc.
24: I tu, Manel, quan et quedes en blanc, què fas?
1: M'ha passat només una vegada a Figueres i vaig... fer el típic que és com repassar absolutament tot el que t'ha passat a la vida fins que arribes al que has perdut, però va ser prou ràpid i només ho va notar la meva germana, que estava entre el públic, i com que em coneix moltíssim em va dir, t'has quedat en blanc, i vaig pensar que no ho havia notat ningú.
24: Sempre hi ha la germana, hi ha les padrines i la germana.
1: Exacte.
24: Escolta, hi ha algun acudit, alguna broma que feu ara que seria impensable fa uns anys, o al revés, que fèieu fa uns anys i que ara no podríeu fer? Per context, per canvi sociològic, perquè ja no fa gràcia...
1: Bueno, jo he anat entenent a hòsties que hi ha llocs on es poden fer i llocs on no es poden fer. Llavors, la meva tasca és ser, entendre, jo, una cosa que em costa moltíssim, que sempre m'ha costat molt, que són els codis i els contextos. Jo m'equivoco molt a l'hora de saber on es poden fer els acudits. Està demostradíssim. I, per tant...
24: D'on vols dir espai físic?
1: A la tele, a la ràdio, a quina hora, quina franja, quin podcast, a quin monòleg i tal. I per mi l'estàndup continua seguint aquest refugi on puc fer-los tots. Els que vull fer aquí no els puc fer, els que vull fer aquí i a més a més funcionen també els puc fer. I, per tant, aquesta és bàsicament la gràcia encara a dia d'avui, que la majoria de coses no són gravades i és una mena de pacte que queda entre el públic i tu i no et pots quedar sense cap mena de feina ni et pot portar cap problema
24: també,
1: en principi.
24: Manel, ens hauríem de preguntar si hi ha llocs on no es poden fer segons quins acudits.
1: Sí, segur que ens hauríem de preguntar. Jo ja et dic, és un problema que tinc jo de no entendre per què
24: no
1: es converses.
24: No hauria de ser així, potser.
1: Suposo que no hauria de ser així.
24: Aquí ho deixo perquè jo presento avui només i a veure si encara, saps? Fent la broma...
1: Sí, jo crec que és un problema d'aquest país, no sé si és exclusiu d'aquest país, és un problema que jo he detectat amb el temps, que la gent en privat diem unes coses i en segons quins contextos en diem unes altres, i hi ha com una mena de pactes no escrits pels quals la gent s'escandalitza per unes coses que després en privat diem tots. Llavors, com que jo en aquest sentit no en sé gaire, estic xocant tota l'estona contra aquestes parets, menys la de l'stand-up, que és un lloc sense aquestes parets.
26: Sí, al final tu saps que corres el risc, entre cometes, de que algú no li faci gràcia, algú no rigui, però també quan tu punxes un dia o algú no et riu aquell acudit que per tu és boníssim, veus que tampoc et mata això.
1: No.
26: Jo crec que tu tens una proposta, has d'anar amb la teva proposta i passar-t'ho bé i ja està. I tindré clar cap a on dispares. Jo em sento molt més còmode dient-les de l'alçada d'un campanar, però cap amunt, no cap avall. Hi ha gent que potser sent còmode encara ficant-se cap avall. Bueno, cadascú de sostenir la seva comèdia.
24: Clar, perquè hi ha un humor en català, és a dir, seríeu capaços de definir-lo? Existeix un model?
1: Jo canvio molt d'opinió amb això. O sigui, és bastant volàtil.
24: Vas oscil·lant en funció de...
1: Sí, depèn de quan m'ho pregunto, on penso una cosa o penso una altra.
24: Ah, durant molt de temps, ara què penses?
1: Ara penso que si hi ha un humor català que no ho sé, no és una cosa gaire reivindicable, perquè si hem de definir un humor català històric, sobretot des del segle XX, segona meitat fins ara, és un humor basat en la ironia i en dir les coses sense dir-les, i això és un problema, en alguns casos. I això fa que ens pensem que som una mica més intel·ligents perquè som més fins, perquè podem dir les coses dissimuladament, però també vol dir unes coses, que vol dir que moltes vegades aquí no ens atrevem a dir les coses pels motius que siguin, que ara no hi entrarem. Hi ha una tradició de sentit de l'humor català, un fil conductor? Suposo que sí, com en totes les societats, que es reconeixen entre elles.
24: Perquè abans l'Alba deia, els meus referents no són nord-americans, són humoristes, dones d'aquí. Però sí que és cert que això dels stand-ups és una tradició molt dels Estats Units, no? Que ara potser l'hem adaptat aquí a la nostra manera de fer. Però voldríeu o seria possible fer les coses com les fan allà? O no cal? No cal que arribem a aquest mimetisme, a voler copiar aquell model originari?
26: Sí, per mi quan tu pots tindre referents. O sigui, per mi les meves referents van ser en el seu moment quan les vaig descobrir, Oye Sherman i Irene Minovas. Aquestes són les meves referents. Però elles dos tenen el seu estil. Igual que si parlem d'un stand-up d'un altre territori. Tu has de trobar la teva veu. O sigui, en teatre tu imites o pretens ser un personatge, no? En stand-up, si jo crec que si no parteixes de tu, tant en el missatge o en el tipus d'humor que vols fer, hi ha hagut molta gent que ha intentat copiar, no sé, tal persona fa un humor super negre, però és que si tu no et surt l'humor negre, no, el públic, jo sento que no et creurà. Tu has de partir de la teva experiència, del teu imaginari i de la teva manera de ser. La Oye Sherman és un mega referent, va ser un mega referent per mi,
24: sí.
26: I ens veus a l'escenari i no tenim res a veure.
1: No.
26: Però això no vol dir que no m'hagi emmirallat molt en ella. Perquè al final el que busques és la veritat. Llavors jo crec que no serveix de res que copiem el que fan a altres territoris o a altres persones, perquè llavors no serà de veritat.
24: Sí, perfecte.
1: Sí que hi ha un...
24: Molt ben explicat. És que m'ha mirat l'Alba com... Sí, no?
26: Anava a dir, m'explico? Perquè es veu que és una cosa que pregunto molt.
1: Sí que t'expliques.
26: Un gran dubte.
24: T'expliques perfectament.
1: Hi ha un tema de la tradició nord-americana, anglosaxona, Regne Unit, etc, que sí que no és que ho haguéssim d'imitar, però és el que ens falta a nosaltres, que nosaltres ara tenim una escena consolidada, però potser ens faltaria acabar de consolidar una indústria. El que vull dir és que els còmics d'Estats Units es guanyen la vida siguen còmics, i aquí ens falta encara arribar al punt de que l'Alba Segarra, en Magí García, en Marc Serrats, si ells volen, puguin viure només de fer de monologuistes, això. I els de la següent generació que vinguin també, això encara no existeix.
26: No.
1: És on som, més o menys.
24: No. De seguida repassarem una mica la vostra feina també a la ràdio, l'impacte que té les xarxes socials en l'humor, i parlarem també amb en Jordi Herreruela, que és el director del Festival Cruïlla, perquè ens repassi una mica quin és el cartell de tots els concerts que a partir d'avui fins dissabte ompliran de gom a gom el Fòrum de Barcelona. Res, fem una petita pausa i tornem.
3: RAC 1.
4: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
5: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900 903 744.
3: Medishore.
6: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
7: Sona bé.
6: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
7: Sona el nou Micra.
6: I el 0% TAE.
7: Sona que estreno Nissan.
6: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy.
10: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
22: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric. És el teu aire.
27: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
28: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
29: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
30: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
31: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratoris ERN.
32: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
33: Però si aquesta hora la platja està buida.
32: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
33: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
32: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
34: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
33: Val més que en busquem un altre.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
36: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
37: Verisure.
23: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
24: 2 minuts per sobre de 3:15 del matí, ja a punt d'acabar el programa d'avui. Estem en conversa amb l'Alba Segarra dels Taloners, també amb en Manel Vidal de la Competència. Avui, Òscars Oriol de Balanzó, ja sé que us faig anar malament, perquè el retinc aquí, el Manel Vidal.
1: Però és igual,
24: estan cagant amb mi, ja ho sé, no passa res.
1: En realitat, ells tenen guionistes perquè els hi facin companyia, però ells podrien fer obrir el diari i fer una hora.
24: Sí, tu ets un animal de companyia, dels Òscars.
1: Sí, ells els agrada estar amb gent, comentar vídeos d'internet, però ells podrien fer una hora molt bona.
24: Ja ho veig que els agrada. A vegades demanen o fan una mica reclam també a la gent de redacció. Ei, que no ens heu explicat això, ja veig que són gent que necessita amor.
1: Bueno, sí, com tothom, eh? Com tothom, d'altra banda.
24: Òscar Andreu, Òscar Dalmau, tot l'amor del món a RAC1 per Exacte. Vosaltres. Saludem el Jordi Herreruela. Sí?
38: Venga.
24: Venga, va. Jordi Herreruela, director del Festival Cruïlla, molt bon dia.
39: Bon dia, com esteu?
24: Bé. Hola. I tu, Hola. Com estàs? Nervis o no? Com que ja està tot el sac i ben lligat, ja gaudir-ho.
39: No, sempre hi ha una mica de nervis. Jo crec que està bé que hi siguin i tenir aquest coquet de veure que tot funciona bé i que arribem a temps, obrim portes. Jo sempre dic que un festival és l'única obra que no retrasa. El dia que s'ha d'obrir, s'obre.
24: Això és veritat, és veritat. A l'hora i allà on toca.
39: Sí, sí, sí, però s'assembla bastant a construir una obra, eh? Muntem, en realitat, com una ciutat per 25.000 persones amb gran part dels serveis.
24: Déu-n'hi-do. I amb un cartellàs increïble, Jordi. Què destaques? Amb què et quedes tu de l'edició d'enguany?
39: Ui, amb moltes coses. Em costa molt. David Baer és un dels meus artistes preferits, però Jovanotti és un artista que porto molts anys al darrere, Pixies, Faithless, i com sempre també tota aquesta part d'artistes catalans.
24: I com l'has convençut a Jovanotti ara? Dius, portava molts anys al darrere.
39: Doncs suposo que per pesat. Jovanotti és un és un artista que a Itàlia omple estadis de 100.000 persones, que és molt gran, i que renunciar un dia de cap de setmana del mes de juliol pues, és força difícil. I a base de posar-nos pesats, pues, al final ha volgut venir. Em fa moltíssima il·lusió.
24: Escolta, Jordi, diries que és el millor cartell del Cruïlla o cada any ho penses i et superes a cada edició?
39: No, jo crec que possiblement sigui el millor cartell. Potser no és un any on hi ha un gran artista que destaca per sobre de la resta. Jo crec que és l'any que ens ha quedat més complet. O com a mínim jo és on tinc sentiments més repartits, perquè hi ha artistes que estan a la part mitja, Etra Collective, John Batiste, que a mi m'encanten, que crec que són, que seran descobertes per part del públic i que deixaran empremta.
24: És un cartell amb artistes molt internacionals, però també hi ha representants de l'escena local. D'aquí amb què ens quedem? Avui dèiem els apunts del món a RAC1, hi ha la Rigoberta Bandini, hi ha també el Sidoní, però també tenim representació gallega, també tot molt variat.
39: Sí, segurament la Ludwig arriba en el seu moment.
24: Home, així increïbles.
39: Increïble, Greta, és que no sé, és que són moltíssims els artistes catalans que hi són. I també pues ha passat així com, no?, entrevistant en Manel i l'Alba, es fa comèdia en català. Ostres, jo crec que som l'únic gran esdeveniment de la ciutat que es dirigeix en primera instància en català, que utilitza el català de manera habitual, que els espectacles, gran part dels espectacles, una part dels espectacles són en català, una cosa com que hauria de ser normal. Sí. No? Ens dirigim al públic d'aquí en primera instància i, per tant, utilitzem la nostra llengua.
24: Jordi, també sou un aparador per grups que ja comencen a ser coneguts, però que potser poden acabar d'explotar en un festival tan important com el vostre. Penso, per exemple, en Alosa, en Don Peralbo, el Comboi o la Greta.
39: Sí, Hipnosi, Perifèria... Sí, n'hi ha moltíssims, Fades, que s'han incorporat a darrera hora, no? Que jo crec que estaven patint i ens ha semblat que oferir-los un espai segur on poder gaudir d'un concert sense incidències pues era ideal. Sí, ens sentim... Hem tingut a Oques Grasses o Detallets o Ziva Suecia actuant a escenaris petits del Cruïlla i veient com han anat creixent fins a actuar en els escenaris principals. I amb aquest acompanyament és un paper en el que ens sentim força còmodes.
24: Dissabte, 6:45 de la tarda, com deia el Jordi Herrero, actua Fades, i deies, els hem vist que estaven patint i els hem ofert un espai segur. És cert que en les últimes setmanes hem explicat també aquí al món a RAC1 que han patit algun tipus d'agressió durant els concerts. Tu, Jordi, aquest concert que fan el Cruïlla els Fades, ha perillat en algun moment?
39: No, al contrari. Vull dir, justament hem incorporat a darrera hora perquè ens semblava que està bé que sortissin de la dinàmica aquesta de la polèmica i que poguessin tenir, no sé, normalitat, no? Mm-hmm. Que puguin fer concerts i gaudir-los i que crec que quan et passa un parell de vegades comença a generar-se com un meme o com una cosa una mica d'anem a fer la gracieta i aquest cap de setmana passat han actuat al Vida, ara vindran al Cruïlla... porten un seguit d'actuacions sense que passi res i crec que això és positiu.
24: Segurament també hi fa el context, l'entorn dels festivals que els han acollit, el tipus de públic que hi va, potser és diferent i no fan aquest tipus d'atacs tan lamentables.
39: Sí, jo, bueno, no sé, tinc la sensació, doncs, això que dèiem abans, no? De la música gratuïta, de si passa un nen o un nen i un gos... Bueno, doncs això també hi és, els músics també s'hi troben en aquestes situacions i a vegades, segons quins contexts i en quines dinàmiques, doncs gent que no hi té cap interès va fer la gracieta o una gracieta molt desagradable, diríem, una broma de mal gust, però que pot trencar a vegades la carrera d'un artista que pot ser valuosa.
24: Jordi, avui als apunts hem tirat un tall teu en què deies que veies el Cruïlla com una mena de festa major, però a l'engròs. Què és el que volies dir exactament?
39: Bueno, m'ha agradat molt això que explicava en Manel i l'Alba, que és gairebé el sopar de Nadal d'estiu, no?, el Cruïlla. O sigui, té aquest punt de final de temporada, no?, de pre-vacances, que és un punt de trobada. De fet, una Cruïlla és un punt de trobada, és un espai on la gent es troba. habitualment les festes majors tenen aquest punt de que pots anar sense haver quedat amb la gent i et trobes a la gent allà. El fet de que el 95% del públic sigui local fa que molta gent es troba, fa que et sentis com a casa, que estiguis a gust, que estiguis segur, que sigui un espai confortable on reunir-te amb amics, i que en lloc d'actuar un grup de versions, doncs tens els Pixies, i tens a Suet, i tens a Garbage, i els Sidoní, i els Mishima. Bueno, jo crec que és una mena de verbena de festa major d'altíssim nivell.
24: Jordi Herreruela, director del Festival Cruïlla, que arrenca avui el Fòrum de Barcelona i que hi serà fins dissabte, amb, com sentiu, actuacions estel·lars. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i a gaudir-ho molt.
39: Gràcies a vosaltres.
24: Que vagi molt bé. Res, ens queda el final del programa. Ja ve aquí la Pols a recordar-me que hi ha una menció, ho tinc present. Ve també el Joan Ferrer a recordar-me que hi ha un diàling. O sigui, aquí el que ens agrada, això, és que passin coses.
0: Que no vinguin els de la competència.
24: No, i a més, jo vull allargar aquí el Manel Vidal, exacte, perquè els de la competència vagin patint.
0: Sí, a més se'l veu molt nerviós.
1: No, no estic... Tot el que no sigui treballar sempre m'agrada a mi. Igual que Jordi Basté.
24: No tinc moltes gaire. Ets una persona que em sorprèn perquè crec que en atacs de nervis no te n'he vist.
1: Bueno, a vegades la processó va per dins, eh?
24: Sí? Això és d'humor.
1: No, en realitat no.
24: No. Això de fer humor en solitari, clar, a mi em costaria, no? Però entenc que vosaltres ho teniu molt per la mà. I després traslladar-lo de manera grupal a la ràdio, com ho porteu? O són dos registres tan diferents que els separeu?
0: Sí, per mi ha sigut dos registres molt diferents, perquè aquí a la ràdio, o sigui, quan vaig començar la ràdio ja portava una trajectòria no molt llarga, però sí molt intensa de stand-up, llavors ja ho catalogava amb un codi completament diferent al de la ràdio. De fet, la ràdio m'ha donat molt múscul per després que no em costi tant fer stand-up, perquè aquí d'escriure cada dia has d'escriure. I en canvi els blocs de stand-up els escrius de cada X. Però pel que és en antena, clar, al final tu el que has de veure és que en comptes de responsabilitzar-te tu sola de fer riure la gent, tens una gent amb qui et pots arropenjar. I l'únic que has de fer és la pinzellada si toca, si ja l'altre lidera la broma, callar si l'altre està fent gràcia, o guanyar espai si tu creus que tens una aportació bona. Però és molt menys desgastant que l'escenari. Sí. És molt menys desgastant, però no ho portes tan preparat. Perquè l'escenari tu portes els teus blocs i allà només ets tu i tu és la que dones la cara.
1: És menys desgastant i, o sigui, el tema... A mi m'agrada molt més fer ràdio, fer podcast o estar amb gent i assegut en un micro, això és fantàstic, que no pas estar jo sol davant d'una gent, que a més tens una resposta immediata a cada cosa que tu dius i, per tant, quan va malament és el pitjor, quan va bé és incomparable. O sigui, la sensació de sortir d'un escenari i pensar això m'acaba d'anar molt bé, encara que hi hagi 40 persones.
0: Sí.
1: Si allò t'ha anat molt bé, allò és el millor que la gent que ens dediquem a això, que ens dediquem...
0: No pots dormir aquella nit.
1: Correcte.
24: M'acaba d'enviar un missatge a Oriol de Balanzó, amb majúscules, que és com crida,
0: que ens estima,
24: que diu, va, que el Manel té el guió per acabar.
1: Bueno, l'he de començar encara, però ja tinc temps.
24: Tens 3 minuts, escolta. Sí. Us deixo marxar, Manel Vidal,
1: moltes gràcies.
24: Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
24: Molt bons. Que vagi molt bé. Aneu-los a veure divendres i dissabte al Cruïlla Comèdia de Barcelona.
1: Sí, veniu, sisplau.
0: Veniu!
24: Noemí Polls, bon dia.
2: Ai, sí, que hi anirem, sí. Doncs a Berixur, han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els va acompanyar en aquesta cursa? Doncs el 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez. Perquè tant a les curses com a l'hora de protegir cada teva, cada segon compte. Per això, aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes. Verisure t'ofereix una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions, ja que la seva alarma, amb pany intel·ligent, pot detectar qualsevol intrus abans que entri, així que truca al 900-903-744.
24: Parlant de números 1, Joan Ferrer, bon dia.
3: Si us he vingut abans.
24: Jo intento lligar-ho tot, a vegades me'n surt amb més gràcia o menys.
3: Si us he vingut abans i m'espero igual, per entrar 2 minuts abans d'acabar.
24: Vinga, va, tira mirelles.
3: Va, que ahir l'Argentina va remuntar davant d'Egipte al Mundial i es va classificar per quarts. Ara, el Trescat Infons diran contra qui s'enfrontarà.
4: Els egipcis han acabat molt indignats amb l'arbitratge i l'Argentina s'enfrontarà ara al qui guanyi del duel entre el conjunt. S'acabaven les imatges que veien ara mateix.
5: Sí, molt bé.
4: L'Argentina, que tindrà partit a...
5: No precipitem, hombre.
4: En els quarts de final davant del guanyador que els comentarem ara mateix. Mentrestant, el Comitè Olímpic Internacional...
3: Tira. Per cert, hem d'anar a un restaurant, eh? Si voleu muntar el sopar de final de temporada, hem d'anar a un restaurant que he sentit a una ràdio que es diu La Movida Latina.
5: Uau.
3: Està al barri més picant de l'Hospitalet de Llobregat.
6: Jo no l'he provat en altre sitio. O sea, ese ají sabe a deli.
7: Ají de allí.
6: Sí. Y la salsita de yogur.
7: Deli ají.
8: Deli Sushi está en la calle Esteve Grau número 39, aquí al ladito del metro, línea 5, Pubilla, Kansas. ¿Kansas?
9: Yo ya me traigo las calzas.
8: Calle Esteve Grau 39.
11: Participa.
8: ¡No, me corte! Espérate. Ahí termina, ahí comienza la calle Esteve Grau.
6: Pubilla,
8: el código fuerte.
12: Llegeix
8: Pubilla, Kansas.
12: De Regina Rodríguez Sirvent.
3: A Pubilla, Kansas. Ha de tenir bon gust aquest aquí.
24: La Pubilla, Kansas, a Marga Ortuño, que ens mira. Ai, vinga, va, Marga, que ja pleguem nosaltres i tornarem demà a les 6 del matí amb en Jordi Basté. Gràcies, Joan Ferrer. Fins demà a tothom, que vagi bé.
13: RAC 1 Notícies. Xavi Pardo.
14: Bon dia, són les 12. Els bombers en creuen els dits per poder estabilitzar l'incendi de Sentmenat avui mateix. Això sí, avisen que no serà fins al vespre i comptant que tot vagi bé. Avisen que les altes temperatures i la marinada que ha de bufar a la tarda poden revifar els focs secundaris i engegar en orris les previsions. Ara mateix els bombers concentren els esforços sobretot al flanc dret i mantenen el confinament de Sant Sebastià de Montmajor i de la urbanització del Farell, que pertanyen a Caldes de Montbui i que afecten unes 300 persones. Des del centre de comandament dels bombers a Sentmenat, o del Puig.
15: Els bombers treballen intensament amb el flanc dret, que és el que més els preocupa. Encara no l'han pogut tancar i pateixen que pugui avançar direcció Sant Feliu de Codines. El cap de l'operatiu, Eduard Martínez, destacava que sobretot pateixen pels focs secundaris que crea l'incendi, que endarrereix les tasques d'extinció.
16: Les condicions no acompanyen en absolut. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focs secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat, i el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
15: Pel que fa al flanc esquerre, el tindrien més controlat i treballen per evitar possibles revifades. De moment, només dos habitatges situats a l'urbanització de Guanta, de Sentmenat, han quedat afectats pel foc. Ara per ara es desconeix l'afectació que han pogut tenir.
14: El termòmetre s'enfila encara més avui, i això fa disparar el risc d'incendi, que és extrem en 229 municipis del país. Avui arribem al primer pic d'aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins ben entrada la setmana que ve. Mònica Usar.
17: Sí, de fet, avui tenim tot el país en avís per perill de calor intensa i el més elevat se situa a les Terres de l'Ebre, el Priorat, el Pla de Lleida, comarques de Girona i també costa i prelitoral de Barcelona. En alguns casos, sobretot a Ponent i a l'Ebre, es poden arribar als 42-43 graus de màxima. I atenció, perquè a aquesta hora ja es freguen els 40 graus a Cabanes, a l'Alt Empordà, 39,5 al Montmell, al Baix Penedès o 38,4 graus a la ciutat de Girona, amb alguns ruixats aquesta tarda al Pirineu i al voltant dels ports, amb sol a la resta i amb vent del sud.
14: De fet, segons les dades de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid, només aquesta primera setmana de juliol a Catalunya hi ha hagut un centenar de morts atribuïbles a la calor. En són 97, una xifra que supera les de tot el mes de juliol de la majoria d'anys, amb excepcions puntuals com el 2022 o l'any passat mateix. I Junts per Catalunya demana el cessament de Sílvia Paneque per l'esvoranc d'ahir al Putxet, a Barcelona. Els de Carles Puigdemont consideren que la consellera de Territori ja acumula un bon tou de males gestions al seu departament des del Parlament, Sant Giró.
18: Sí, ha estat a la sessió de control al govern. Josep Rius, de Junts, ha comparat la situació amb l'esvoranc del Carmel el 2005 i ha cantat les 40 la consellera per tots els pollastres que ha hagut de gestionar. Paneque insisteix que no hi ha comparació possible amb el Carmel i que ja està en fase de resoldre el problema.
19: Vostè és una consellera reprovada dues vegades per aquest Parlament, atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis, que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
20: El que hi ha en aquests moments és un túnel assegurat i formigonat. Per tant, no té res a veure. Vostè exigeix responsabilitats. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
18: La consellera subratlla que en totes les decisions ha primat el criteri de seguretat i de comunicació i transparència amb els veïns.
14: I els Mossos investiguen un tiroteig aquesta matinada al mateix barri del Puig,
5: Cotxet. Ha estat poc abans de les 6 del matí. Els veïns han sentit algun tret al carrer Ferran Puig a tocar del parc del Turó. De moment no hi ha constància de cap ferit. I a Turquia, no fa ni mitja hora que ha arrencat la cimera de l'OTAN, marcada per les diatribes de Donald Trump. En una roda de premsa des d'encara aquest matí s'ha despatxat a gust. D'una banda, ha donat per liquidat l'alto el foc a l'Iran, avisa que no pensa negociar-hi mai més, que ja n'està tip, i que l'Iran és escòria. Unes paraules que ja han impactat els mercats, amb les borses tenyides de vermell i el preu del petroli enfilant-se. I ha tirat llenya al foc el seu enfrontament també amb Espanya. Ha tornat a recriminar a Pedro Sánchez que no es comprometi amb l'OTAN i allà mateix, en plena roda de premsa, ha donat instruccions al seu equip per tallar les relacions comercials amb Espanya.
7: No participen en res, no paguen, no vull res amb ells. Talleu tot el comerç amb ells, sisplau, incloses les visites. No volem res amb aquesta gent. Ja tornaran, ja veureu. Tornaran molt ràpid, però ara no hi ha res a fer. Són mala gent, no ajuden i són hostils.
5: Des de Moncloa, però, estan ben tranquils i treuen ferro les amenaces de Trump. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
3: El govern creu que la sortida del Tour de França ha generat un retorn econòmic rècord en la història de la cursa francesa. N'ha parlat aquest matí el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que ha qualificat d'èxit les tres primeres etapes del Tour, que van començar en territori català.
10: Crec que la imatge que s'ha donat ha sigut espectacular i també un èxit pensant en el que nosaltres li demanem als esdeveniments esportius, que moltes vegades hem dit aquí, no? La part de retorn, una part de retorn, evidentment, econòmic, que la valorarem quan tinguem l'informe, però que estic convençut que serà el millor retorn econòmic del gran de part de la seva història. Aquesta part social per nosaltres molt i molt important.
3: La cinquena etapa començarà d'aquí a dues hores. El noruec Thorsten Train sortirà amb el mallot groc de líder que hi va agafar de Tadej Pogacar. Més coses, aquesta hora està previst que comenci la presentació del nou jugador de l'Espanyol, el lateral neerlandès Hartman. La plantilla torna aquests dies a la feina amb les tradicionals revisions mèdiques. A segona, avui el Girona també torna a la feina amb les revisions mèdiques i demà farà el seu primer entrenament. La temporada que ve, per cert, no serà Daley Blind, que ha tornat a l'Ajax d'Amsterdam amb un contracte firmat per una temporada. Tot plegat en un dia sense partits al Mundial de Futbol, per bé que aquesta matinada han quedat definits els quarts de final. En un costat del quadre, l'Argentina s'enfrontarà a Suïssa i Anglaterra jugarà contra Noruega, en l'altre, França-Marroc i Espanya-Bèlgica.
11: A Maserati cada detall importa. Viu amb Grecale la innovació, l'elegància italiana i el caràcter únic del SUV Maserati. Reserva la teva prova de conducció personalitzada al concessionari oficial Maserati Barcelona del grup Quadis. Fes de cada dia una cosa extraordinària. Maserati Barcelona, al carrer Motor 144.
5: Res més, fins aquí les notícies. Ens actualitzem de quina hora amb el Comptada, al Punt de la Una i també en tot moment al portal de notícies RACU.cat.
21: Minut a minut de RAC1.
22: Més fàcil.
21: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
22: Actualitzada.
21: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
22: Renovada.
21: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
22: Escolta.
25: Ciutadans de Catalunya.
21: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
26: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
27: Badalona!
26: Bé!
27: Sant Feliu de Buixalleu!
26: Bé!
27: El Clot!
26: Bé!
27: Reus!
26: Bé!
27: Porrera!
26: Bé!
27: Congrés!
26: Bé!
27: Manresa!
26: Bé!
27: Sant Celoni!
26: Bé!
27: Campins!
26: Bé!
27: Sagrada Família!
26: Bé!
27: Sant Just Desvern!
26: Bé!
3: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
26: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
3: Bon dia, Òscar Dalmau.
26: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
3: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
26: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
3: Heu de saber que Donald Trump ha dit que trenca un altre cop l'acord de pau amb l'Iran. Ho ha afirmat just en arribar a la cimera de l'OTAN encara.
26: Ah, però encara hi ha guerra.
3: Sí, sí, no, encara sí. En principi no, ja hi havia acord de pau, principi d'acord de pau, era la tercera vegada que s'intentava i ara se l'acaba de petar Donald Trump.
26: Però escolta'm, recordem que estem fent ràdio.
3: Sí.
26: En lloc d'explicar-ho tu, que ho expliqui Donald Trump.
0: Bueno, que ho expliqui, però no el trucaré jo ara encara.
26: Home, però podem sentir el tall de veu de Ronald Trump,
0: sí, això sí,
26: explicant que ja en té prou de la pau. A sí, més, el doble aquest del món a RAC1, no?
1: No, ara no ha estat de vacances.
26: Ah, ja no?
1: Està el suplent d'en Sergi Embudió, perquè en Sergi està fent, agafant forces per
26: l'esquí. Oh, home, sí, per Sergi Embudió.
1: No, però atenció.
2: El Jordi.
1: Sí, sí. Senti, si vol, el doblatge, perquè també està al nivell de l'Embudió.
0: Així ho ha explicat el president dels Estats Units.
4: L'alto el foc s'ha acabat. No vull tractar amb ells. Són escòria. Sabeu què és l'escòria? Són escòria humana. Estan malalts, són violents. Parlar amb ells és perdre el temps. Són uns mentiders. Acordem que no poden tenir l'arma nuclear i després parlen amb la premsa i ho neguen. Estan malalts, estan cucús. Són un càncer. Saps què has de fer amb el càncer? Tallar-lo d'arrel.
26: No, li falta intensitat al doblador.
0: Un moment.
26: Com pots dir?
0: Però la intensitat ja té el propi Donald
26: Com
0: Trump.
26: Com pots dir? Està cucut.
0: No, està...
26: No.
6: Com ho has de dir?
26: Has de dir-ho. Està cucut.
0: No, home, no, però...

0: cucú.
1: Sí que ho estan, estan malalts. Estan cucús, ja t'ho he dit. Són un càncer.
2: Sí, sí, un moment.
3: You know what you do? You gotta cut out cancer early.
1: Adéu-siau.
2: Bueno, doncs ja veieu, aquestes són les paraules de Donald Trump.
1: Bueno, no, escolta'm, jo crec que se t'he de llegir entre línies.
2: Home, sí,
1: si llegeixes entre línies, sí, sí, en aquest missatge críptic,
2: sí,
1: jo diria que l'estret aquest dels muts...
2: Dormuts, dormus, bueno, perdó.
1: L'estret aquest, sí, com es digui, continuarà tancat el trànsit rodat. Eh?
2: Sí, rodat i flotat.
1: Sí.
2: No cal dir que després d'aquestes declaracions les borses del món s'han desplomat i ha pujat el preu del petroli.
1: Jo he anat a pujar gasolina,
2: Ah, i vostè...
1: Heu pujat benzina ja o no?
4: Sí, sí. Heu aprofitat,
1: sí. Aprofiteu, eh?
5: Ja estava barata d'abans.
2: Sí, sí, doncs no, jo no, jo no he posat...
1: Tu no?
2: No, no, perquè a mi m'enganxen aquestes coses que no sé mai si he de posar...
1: Normal,
2: si no he de posar...
1: què collons has de posar? Si tu fots pinta d'aparcar la benzinera, sempre al costat equivocat.
2: Això pot
1: al
2: passar...
1: Al costat equivocat de l'aixortidor.
2: Això em
1: van... Que has de desplegar la manguera com si volguessis apagar un incendi.
2: Sí, ja, algun cop m'ha passat.
1: Has de desplegar 10 metres de manguera i al final no t'arriba el dipòsit.
2: No, ja. Sempre bueno, sempre no.
1: I claro, com que ets un home, home, sí, te fa molta vergonya reconèixer el teu error.
2: És veritat, també.
1: I estires una miqueta més la manguera a veure si arriba, per 2 centímetres no arriba. Però...
2: He arribat a veure el sortidor, l'he vist vinclat 2 centímetres sí, sobre el seu propi eix.
1: A punt d'arrencar el sortidor.
2: Sí,
1: eh?
2: Això ha passat algun cop.
1: I llavors,
2: sí,
1: com que veus, sí, que no arriba, pues, el que fas dissimuladament és, sí, tornar la manguera al seu puesto,
2: sí,
1: puges al cotxe...
2: Sí.
1: Arrenques i acceleres com si acabessis d'atracar la gasolinera.
2: Sí,
1: com dient, bueno, és igual, ja està ple.
2: Però com que no tinc benzina, em quedo al meitat de la sortida de l'autopista.
5: Això és estalviable perquè a la majoria de cotxes posa on està, a quin dels dos costats està el sortidor.
6: Saps on hi ha l'agulla del tub, del tanc?
1: Quant de quilòmetres?
6: No, del tanc.
1: De la benzina.
6: De si està ple, està full o empty.
1: Hi ha una agulla, eh?
6: Hi ha una agulla. Doncs a l'agulla, al costat de l'agulla, a la part de baix, hi ha un petit sortidor sortidor,
1: sí?
6: Pintat,
1: sí,
6: no? Que és com una icona.
1: Sí.
6: Doncs al costat d'aquest sortidor hi ha una fletxa, que és esquerra o dreta.
1: Sí.
6: Si la sortidor té la fletxa a l'esquerra, vol dir que tu tens el forat per, a l'esquerra.
1: A l'esquerra, molt
6: i
1: bé.
6: I si el té a la dreta, on diries que tens forat?
1: A la dreta?
6: Fuà, que increïble, sóc un pedagog. Al final
1: bé.
6: He vingut a fer pedagogia.
1: Sí, home, sí, no? i tant.
6: Això
1: i tant.
6: Ho sabíeu?
5: Sí,
1: sí, sí.
5: Sí, sí, sí, ho sabia. Que pensava que estava a punt d'explicar,
7: no
5: però...
7: No sempre funciona, però...
5: Com que no sempre
7: funciona? No tots els cotxes ho tenen.
5: No tots els cotxes ho tenen. Els elèctrics, per exemple, no...
6: No, per exemple, quan vas borratxo veus la fletxa dels dos cantons. Aleshores, el que recomano jo...
7: Intenta no conduir.
6: El que jo recomano és, un, no conduir, si malgrat tot.
7: Has de conduir perquè hi ha una emergència.
5: Si algú alguna vegada ha conduït una mica begut...
7: Com en Jordi Pujol, que és quan es podia. Quan manava Jordi Pujol...
1: Jordi Pujol conduïa borratxo?
7: No, això no ho sé.
6: Bon dia a tothom. Per què és que
1: bon dia, Mohamed.
6: Aprofiteu la pacificació socialista per dir coses de... A Son Pujol no teníeu collons de dir-ho.
5: No, però és el que reivindica Jordi Pujol és Salvador Illa.
6: No. Sí, reivindica, però reivindica un Pujol buidat per dins. Reivindica el Nino.
1: El Nino,
5: taxidèrmia, no?
6: La taxidèrmia. Això no ho feia abans quan Jordi Pujol manava?
1: Sí.
6: Aquells més de 20 anys, que ja no me'n recordo concretament.
1: No sé quan, sí, però
6: però molts no hi havia aquestes bromes. I Jordi Pujol no conduïa. El portaven als puestos.
1: Home, era el president.
6: El president no feia cap de setmana perquè el portaven en helicòpter.
1: A vegades, de vegades.
6: President, president, hi ha un incendi a les Gavarres.
1: Sí.
6: I et deia, vull les coordenades.
1: No, ell et deia exactament on hi havia la sortidor d'aigua, on els bombers podien...
6: L'hidrant. Ell et deia...
1: L'hidrant.
6: Allà hi ha un hidrant. A la sortida de... Com es diu allò?
5: Sabia que la va posar, eh?
6: Sí, el va posar el pare de Jaume, que van posar l'hidrant allà mateix.
7: President, hem de pagar l'incendi.
6: Sí, hem de pagar l'incendi a Morells. Escolta, anirem fins a Morells, agafarem aquella carretera que surt de la Bisbal.
1: Sí, home, sí.
6: Aquella altra carretera que han fet per fer la circunvalació de la Bisbal, que no agafa ningú. I els Mossos han fet la circunvalació, que és una merda. Això nosaltres no ho haguéssim fet. Si ho haguéssim fet, hagués sucat tothom.
5: I les Gavarres cremant,
1: Sí, ja està. Mohamed Jordi, gràcies, eh?
6: Moltes gràcies.
1: No, Jordi Pujolet.
5: No sé com hem arribat aquí parlant d'on has de posar...
6: Votant socialista!
1: Bé, centrem-nos en un altre tema tan important com la pau a l'Orient Mitjà.
6: Ah, sí?
1: Ara ja, sí?
5: Sí.
1: Home, ara
5: sí,
1: ja?
5: És que avui ja...
1: Ara ja parleu del tema,
5: sí,
1: ja?
5: Sí, parlarem del tema...
1: Del mateix tema que tu tens al cap? Parlem-ne ja?
2: Home, jo parlo de l'onada de calor...
1: L'onada de calor no és un tema del dia.
2: Com que no? La primera nit...
1: Home, pensava que anàveu a parlar, que ha tornat la moda del triquini.
5: A veure, un moment.
1: Nenes! El triquini...

0: Ja és aquí, eh? Bueno, ja és aquí. Ha tornat, el triquini torna.
1: Pot explicar què és el triquini?
0: Home, el triquini, una moda passatgera va ser, però ara torna.
1: Ara torna el triquini.
0: Per què?
1: Per què?
0: Perquè no és ni biquini ni banyador.
1: Ni biquini ni banyador, que és...
0: A mig camí.
1: És com un banyador, com si...
0: És com un banyador amb forats, bàsicament. No, nenes, us heu posat mai un triquini? Heu anat a prendre el sol amb triquini? Ojo, eh? Que si preneu el sol amb triquini et queden unes marques de moreno. Que més que moreno, sembla que t'hagin fuetejat. Queda tota marcada.
2: És com si haguessis anat amb un banyador integral a banyar-te i t'hagués mossegat un tauró i t'ha tret com una part del...
0: Exacte.
2: Aquella part queda morena, però l'altra queda blanca. És increïble.
0: Bueno, a mi amb el triquini, nenes, no sé vosaltres, a mi em passa una mica com amb la batalla. Batidora.
1: Eh?
0: Me passa una mica com amb la batidora de fer sucs verds.
1: Què passa?
0: El primer dia vaig pensar... Oh! Sucs verds, quina bona idea!
1: Sí, no?
0: No? El primer dia penses... Però després tastes el primer suc verd i penses... Té gust de gespa, això.
1: Gust de gespa, eh?
0: Sí, no, no. I llavors, doncs, bueno, vaig guardar la batedora al fons de l'armari de la cuina.
1: Sí,
0: saps l'armari aquell que fa cantonada? Sabeu que l'armari que té a les cuines, que fa cantonada?
1: Tothom té un armari.
0: A l'Ikea hi ha uns prestatges que surten. Quan obres l'armari que fa cantonada, surten, eh?
1: Surten del moble, o sigui...
0: Que realment els armaris que fan cantonada també fan il·lusió el primer dia, però després ja no trobes res. No trobes res! I quan ho trobes, bueno, per treure-ho d'allà dintre...
1: Sí, és com la sirena.
0: Mare de Déu, senyor!
1: Vols treure una olla i surten quatre.
0: El
1: tema, i ens centrem en les notícies i deixem el triquini de banda, és que avui arribem al pic de la segona onada de calor a mig país amb risc alt o extrem d'incendis.
3: Sí, de fet, ara ho comentàvem amb la Mònica Usart, avui hem passat la primera nit roent d'aquest estiu.
0: Com sabeu que aquesta nit ha estat una nit roent a casa meva?
3: A casa seva no, a Portbou.
0: Que m'heu posat càmeres?
1: No, no li hem posat càmeres.
0: Us he explicat aquesta nit, eh?
1: No,
0: deixeu... Voleu que us expliqui aquesta nit com
1: era? No, no, no.
0: Diuen sí. Ai, que porques que sou! No,
3: tot de pares de criatures que estan aquí, eh?
0: Com és la gent, eh?
1: Sí, la gent és... No faci
0: cap... Bueno, va, si m'ho demaneu així de genolls...
1: No, home, no, de genolls...
0: Us ho explicaré, perquè aquesta nit he hagut d'anar... Mira, fixa't tu com ha sigut de roent.
1: De roent, sí.
0: He hagut d'anar a buscar gel a la nevera.
1: Gel a... Bé, molta gent...
0: Perquè tenia un iogurín al llit, que bueno...
1: Sí, bueno, escolti, Angelines...
0: Bueno, crec que era millor escolta...
1: Eh?
0: Crec que era millor escolta.
1: Per què?
0: Perquè escolta...
1: Sí.
0: De tant fregar el bastó...
1: Sí.
0: Al final, ha acabat fent foc.
1: Bueno, a veure, un moment, escolti, no.
0: Vaig escaldada, eh?
1: És molt incòmode, és molt incòmode.
0: Ha sigut una nit, allò, de dir...
1: Ruent.
0: Fins i tot massa i tot, eh?
1: Sí, ni ruent.
0: Vaja, vaja, vaja, vaja. Bueno, escolteu, prou, sisplau. I mentrestant, el Mundial de Futbol... La selecció argentina ha passat a quarts de final del Mundial.
3: Sí, va ser un partit de patir per la selecció argentina perquè anava perdent 0-2 durant els primers 78 minuts contra Egipte.
0: Bueno, guanyant a l'últim minut la totpoderosa selecció de futbol d'Egipte.
3: Ah, van jugar bé, eh?
0: Egipte?
3: Sí.
0: A tu te diuen, antes del partit, qui juga a Egipte?
3: Li podria dir algun jugador, però vaja...
0: Bueno, jo només conec el famós davanter centre Tutankhamon, però...
3: No,
0: però vamos, jo, com tots, no coneixia ningú.
3: Home, sí, Mohamed Salah, que està una mica gran, però vaja...
0: Sí, home, sí, Jamón Salat.
3: Jamón Salat.
0: Sí, home, sí.
3: Els comentaristes argentins van viure aquest 3-2 final amb moderació, evidentment.
0: Home, segur.
3: Si voleu un exemple d'aquesta moderació, us posem la narració del partit que feien a la televisió argentina...
0: A l'últim gol?
3: A l'últim gol,
0: home,
3: sí, sí, sí. A Telefe, que és una de les principals televisions d'Argentina.
4: Va Messi, mete el centro, otra vez para Leo, otro centro más de Messi, va pasado... Que le pega Messi al arco. ¡Gol!
0: És el segon gol.
3: El segon gol, perdó.
0: Pues el tercer ja ni t'explico.
4: La puta madre, gol.
0: Què diu? Gol de puta madre?
4: Argentino! Argentino! Argentino!
0: Jo criden tant que ja no sento res.
3: No, és que la gràcia és aquesta.
4: Vamos, Argentina, carajo!
3: Vamos Argentina, carajo.
0: Yo también voy en desde. Vamos Argentina, carajo. Bueno, ja està, gràcies. Gràcies, perquè gràcies Telefe. Bé, per acabar de saber com s'ha viscut aquesta victòria a l'Argentina, truquem al nostre analista de capçalera. Sí. Ell és tot un expert en futbol, ell és argentí i cosí llunyà de Leo Messi. Molt llunyà, diria jo, perquè no hi ha hagut manera que ens entregui cap document acreditatiu d'aquest parentesc. Diego Messi, bon dia.
5: Bon dia, buenos días.
0: Bon dia, Diego. ¿Qué tal?
5: Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez.
0: Molt bé, està content el Diego, eh? Diego, Escolta'm una cosa.
5: I 32 anys després la escaloneta va vengar. La escaloneta és por Lionel Scaloni, nuestro seleccionador, el hombre que pone a Messi 10 muchachos más que encontraron por la calle.
0: Sí, sí, sí, ja ho hem entès, sí.
5: La copa que le robaron al 10, que la sí. que no nos dejaron levantar.
0: Que sí, Diego. Parlem de la victòria d'Argentina.
5: Quiero ver la quarta estrella, brilla la camiseta por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.
0: Sí.
5: Argentina, quiero verte bicampeón. Que tendría que ser Argentina bicampeona, pero no rima.
0: Ja, yeah. Això és la cançó que canta l'equip argentí, els vestidors.
3: Sí, l'afició argentina.
5: Una canció larguíssima, una canció de gente pesada, una canció sin prácticamente tornada, como dicen ustedes.
0: L'estribillo, bueno, l'estribillo.
5: ¿Cómo vi el partido?
0: Exacte.
5: Fue un menú 100% argentino.
0: Sí?
5: 80 minutos de empanada y al final asado egipcio.
0: Sí. Bueno, seria un bon resum, sí. Et sembla que la selecció argentina pot arribar a la final?
5: Bueno, pues tenemos a la Pulga Messi, sí. a Dibu Martínez, a Motorcito de Paul, a Arturo Martínez, sí. a la Araña, a Julián Álvarez, a Cuti Romera, a la Licha Martínez, Licha, Cachete Montiel, sí. a Gordo Fernández, sí. a Chicle Almada y sobre todo a Marcos Acuña, alias El Huevo.
0: Sí.
5: Y parte del otro. O ganamos el Mundial o nos apuntamos a Cirque du Soleil.
0: Sí, amb tota aquesta... Sí, sí, tota aquesta colla. Bé, doncs...
5: Toda la colla. Disfrutamos mucho aquí en Barcelona, en Castelldefels. Nos
0: reunimos... Ah, ets a Castelldefels.
5: Parte... Perdona?
0: Em pensava que eres a l'Argentina, així ho he presentat.
5: Castelldefels d'Argentina.
0: Sí, bueno, hi ha molt argentí a Castelldefels.
5: És així,
0: sí.
5: I al final la terra te l'emportes una mica dins.
0: Sí, home.
5: Nosaltres
0: ja
5: somos pràcticamente catalanes.
0: I tant, i tant.
5: Aleshores, pues, nos vamos allá y allá somos de aquí y aquí somos de allá.
0: Ja.
5: De manera que no somos ni allá, ni d'aquí, ni d'acullá.
0: Sí. Alguna cosa més, Diego? Com vas veure el partit, tu, des de casa?
5: De Castelldefels en Argentina?
0: Sí.
5: ¿Cómo lo vi?
0: Sí.
5: Con dos ojos.
0: Ja, sí. Ja sembla que hi ha una mica de retard. Sí. Ho haurem de deixar aquí, Diego. Moltíssimes gràcies per l'anàlisi tan acurada del partit.
5: Ina.
0: Sembla que es talla.
5: Que puta.
0: No facis broma, Diego, que no es talla. Va, i a banda del futbol a la competència, també parlarem d'economia avui, eh?
3: Sí.
0: Bueno, potser allà parlar dels triquinis, més que d'economia.
3: No, home, dels triquinis ja n'hem parlat, Angelina, ja he dit això que estàvem fuetats sí. i aquestes coses.
0: Però deia que parlarem d'economia perquè bé, hem de parlar de l'OCDE.
3: Sí.
0: L'organització de...
3: del desenvolupament. És aquesta, que sí. són no sé quants mils de països vaja, del primer món, per entendre'ns.
0: Veieu que sabem del que parlem,
3: sí,
0: eh?
6: Organització per la cooperació i el desenvolupament econòmic.
3: Ho hem explicat 50.000 vegades.
0: Doncs el tema és que,
3: la Segona Guerra Mundial.
0: El tema és que l'OCDE ha tocat el crustó a Espanya perquè, mentre els preus no paren de pujar, els sous continuen congelats.
3: Així que tal, un dia com
0: això. I aquest és el problema. Nani Fornells, bon dia. No sabia que t'interessava aquest tema.
7: Jo també. Tampoc. No. El que passa és que me sembla que parlàveu de mi perquè jo també tinc els ous congelats, perquè no pago mai l'aire condicionat de casa, tinc a 13 graus perquè refresi de bo.
0: Nani, parlem dels ous.
7: Sí.
0: Els ous congelats.
7: Sí, jo també.
0: Els salaris.
7: La paraula salari ja em sona molt a gent pobra del segle XIX. Home, sí, de quan els treballadors us pagaven amb un pessic de sal. Té una mica de salari.
0: D'aquí el salari, sí.
7: La gent rica no tenim salari. Nosaltres tenim,
0: No,
7: nosaltres tenim diners. Sí. Salari és una
0: cosa... Bé, escolta'm, l'OCDE assegura que els salaris són el punt dèbil de l'economia espanyola perquè...
7: No, el punt dèbil de l'economia espanyola és Espanya. Sí,
0: bueno,
7: no? Perquè si tu ets Emirats Àrabs...
0: Sí, home, sí. No
7: ara
0: tens,
7: mateix,
0: Tens més líquid,
7: Tens més líquid.
0: Més líquid. Petroli...
7: Or líquid.
0: I calé.
3: Bueno, el tema és que estan pujant els preus, per tant, la inflació està pujant, però els treballadors no guanyaran poder adquisitiu ni aquest any ni l'any que ve, i, de fet, portem arrossegant-ho 15 anys.
7: 15 o 20 anys o 30 anys, que estrany. No diu el Pedro Sánchez que l'economia espanyola va tan bé?
3: És que va bé en l'obra general.
7: Que ens diu, no, hi ha més gent treballant que mai. Ens diu que hi ha molta gent cotitzant. El que no ens diu és que la gent treballa per un sou de pena en unes condicions de merda.
0: Ja.
7: Això no ho diuen mai, eh?
0: Ja.
7: Aquests són els d'esquerra, eh?
8: A veure una cosa, perdoneu.
0: Digues, Jean-Paul.
8: Aquí el que passa és que no només ens hem de fixar en el sou dels diners.
0: Perquè
8: ara ja estem al segle XXI, i al segle XXI hi ha gent que no cobren diners. Cobren prestigi, amb visibilitat, com em pagueu, per exemple, en aquest programa.
0: Sí.
8: Si tu, per exemple, jo amb visibilitat ara mateix, sóc de classe mitja. O sigui...
0: Bueno,
8: m'entens?
0: D'aquella manera.
8: He cobrat tant, en els últims 15 anys d'aquest programa he cobrat tant en visibilitat,
0: sí?
8: Que podria anar de vacances en visibilitat, també. O sigui, podria anar com a mínim fins a...
6: Comprar al supermercat en visibilitat.
8: En visibilitat, i bueno, sí, sí, te donen dues piles petites.
3: Ets classe mitja en visibilitat i en el sentit de cobrar diners?
8: Pues sóc classe esclava. Perquè, però aquí em teniu cada dia feliç de compartir programa amb tu.
0: M'agradaria poder dir el mateix.
8: Amb tu i amb vosaltres. Sí. No, la gent que ha vingut de, bueno, de la Terra Mitja, de Sant Feliu de Buixalleu...
0: Ah, sí?
8: Sí, sí, hi ha gent, gent que...
0: Ah, Sant Feliu de Buixalleu?
8: Sí.
0: Que coneixeu el del Foraster?
6: No els hem preguntat mai.
0: Però... el del Foraster és d'allà, de Sant Feliu de Buixalleu, sí, sempre ho diu. Sí. Va amb la furgoneta, ja la... Sí, ja diguem si la pot canviar, la furgoneta aquella.
3: I camisa de quadre, sí. No ve pel poble.
0: No ve pel poble, perquè ja ha fet calés.
3: No, no, perquè...
0: Ara deu estar allà a la Cerdanya. A tu t'espera. Fa cara d'haver sigut amic íntim d'ell.
8: Bueno, sobretot me mola molt la samarreta que portes que diu alerta amb la mainada, paraules gruixudes. Ha vingut el programa.
3: Per exacte.
0: El programa dient.
8: Perquè hi ha hagut mainada i hi ha hagut paraules gruixudes. S'ha sí. parlat de moltes guarreries.
0: Bueno, això els pares, vull dir, quan veieu que es diuen alguna guarreria, doncs sí. els hi tapeu les orelles. Vosaltres no sentiu res, oi que no?
3: No, pobre. No. Ens estan llegint els llavis tota l'estona i sí. estan flipant. Bueno, parlàvem d'això, de l'OCDE.
8: Per ser sí. una cosa,
0: sí.
8: Vaig veure que em posava en un grup de WhatsApp que es deia sopar final de temporada.
0: Dinar. Dinar final de temporada, dinar. Sí.
8: Però em surt que el missatge al final que diu Òscar Dalmau t'ha expulsat del grup.
3: Bueno, és que hi ha, sí. hi ha un virus que passa pels mòbils.
8: Clar.
3: I que... és de WhatsApp, vagis sí. en compte.
8: Creus que és una expulsió reversible com la del jugador aquell de futbol dels Estats Units que el van expulsar i el van tornar a acceptar perquè Donald Trump va fer una trucada sí. a la FIFA?
0: Mira, si Donald Trump m'ho demana,
8: sí?
0: t'asseguro que et torno a posar al grup.
8: Vale,
0: però ara no distreguis que parlem del mercat laboral.
3: Sí, sí, la taxa d'atur a Espanya continua al voltant del 10% i això és el doble de la mitjana de tots aquests països de l'OCDE. Amb 2.700.000 persones aturades a Espanya és el país amb un atur altíssim, molt per sobre, per exemple, de Grècia, d'Itàlia o de França.
0: Ah, sí. L'atur de França?
3: Sí.
0: Això és el de les bicicletes, no?
3: No, confon...
0: L'atur de França,
3: no, confon l'atur de França
0: què?
3: Amb el Tour de França, no és el mateix.
0: Ah!
3: No.
0: O sigui, hi ha el Tour de França...
3: Sí? Mm.
0: I l'atur de França, no, sí. que és el tour de les dones.
3: No, té res a veure. No són família.
1: I de fet sí que existeix un tour femení, però no es diu l'atur. No.
0: L'atur de França no. s'hauria de dir.
1: No, calli.
0: Si és femení?
1: Sí, no.
0: Ara resultarà. No. És que, clar, tot ho porteu al d'allò masculí.
1: L'atur vol dir la volta, o sigui, no?
3: Sí, l'atur. La volta
6: vol dir... La passejada.
3: Literalment vol dir la volta.
0: Escolta'm una cosa, ara que dius això de l'atur. L'atur de Querol?
1: Sí,
0: és de França? És l'atur de França?
3: No. És Catalunya.
8: No, administrativament ens la van robar entre els espanyols i el d'això, però l'atur de Catalunya...
3: És el tractat dels Pirineus. Sí,
8: exacte,
3: sí.
8: Els Pirineus... Catalunya, m'entens?
0: Ai, mare,
1: bueno, doncs això, l'atur de Querol. O sigui, sí. Que sí que existeix un tur femení...
3: De fet, perdona, en català seria l'atur de Querol. Vull dir que és el de l'atur és precisament és una francofonització del tema.
8: S'aprenen tantes coses en aquest programa.
0: Moltes.
8: A mi m'encanta Pogacar, per
0: cert. Sí, t'agrada el ciclisme?
8: Sí. És com el Lance Armstrong de la bicicleta, no?
0: Home, és que el Lance Armstrong ja és de les bicicletes.
8: Ah, bueno.
0: Va guanyar el Tour 7 vegades consecutives.
8: Ah, sí, ja ho sabia.
0: Passa que després, per un problema relacionat amb dopar-se molt fort, li van treure els 7 títols, però...
8: Sí. Llavors, qui és el Neil Armstrong?
0: Aquest no és ciclista.
8: Ah.
0: Neil Armstrong va ser el primer home a la Lluna.
8: Vale, llavors, Louis Armstrong, qui
0: Hòstia.
8: És? Aleshores...
0: A veure, Louis Armstrong era trompetista de jazz.
8: Uau, els Armstrong, quina família, no? Un astronauta, un trompetista d'èxit i un ciclista famós.
0: Sí.
8: Deuen estar molt orgullosos els pares, no?
6: El pare dient, i aquí qui treballa?
0: Sí, exacte.
8: Un a la Lluna de València. L'altre, no, és que vaig amb uns col·legues a tocar la trompeta, que són els típics que s'adroguen,
0: sí,
8: no?
0: Sí.
8: I l'altre, no, surto a la bicicleta.
3: Que també són els típics que s'adroguen.
8: Exacte, no? De dir, bueno, aquí ningú treballa o què?
0: Que no són germans.
8: Bueno, no són germans, això ho dius tu, és només una opinió.
0: En fi, aquest estancament dels sous coincideix amb els beneficis rècord de les empreses. Sempre hi ha aquí...
3: Els sindicats espanyols ja han promès un augment de les mobilitzacions, que ja sabeu que sempre funciona
0: molt home.
3: Bé. I que hi haurà més conflictes si no hi ha un acord per una pujada generalitzada d'aquest salari.
0: Sí, home, sí. Saps quines seran les mobilitzacions que faran els sindicats?
3: No ho sé.
0: Les mobilitzacions cap a l'aeroport per marxar ben lluny de vacances.
3: Home, no sigui...
0: Ja està aquí l'agost, vull dir...
3: Sí, home, potser poden ser més endavant, les mobilitzacions.
0: L'aeroport estarà tan ple de sindicalistes que allò semblarà la casita del Bux Bunny.
3: Home, no, què diu? Bueno, en fi...
0: Home, sí, al setembre, el dels sindicats tornaran a l'oficina...
3: Sí.
0: i li preguntaran al mandamàs de l'OGT, el Pepe Álvarez. Pepe, què tal l'estiu? I ell, hòstia, necessito vacances de les vacances. Mira, jo ja us aviso. Quan torni al setembre, si algú a qui jo li pregunti què tal les vacances me diu necessito vacances de les vacances, li trenco la cara. Però no, vostè, jo ja sabeu que estic a favor, bueno, aquí que tenim nens, s'ha d'estar en contra de la violència, però hi ha algun moment en què li haureu de trencar la cara a algú.
6: No, vull dir, això és el programa polític de Donald Trump.
0: Exacte. Sí, els vostres pares us diran, no, home, no, amb la violència no es va... De vegades sí.
3: Ja, però si vostè ja ens ha explicat més d'una vegada que no ha treballat mai. Vostè el que fa és passejar-se pel barri amb una mariconera, com si portés, com si portés documents importants
0: allà. Ho porto tot allà, porto tots els papers.
1: Tots els papers, eh? Bueno, no ens desviem perquè el cap de l'oposició espanyola, Feijó, ha decidit ficar cullerada en el tema del mercat laboral. Per ell, el problema principal són les baixes. Sou vosaltres, que agafeu moltes baixes.
0: Ara què té a veure les dones?
3: No, les dones baixes no, les baixes laborals, perquè sembla que han augmentat, per les raons que siguin, perquè els treballadors doncs, estan més apretats, cobren menys, cada cop fan més hores, etcètera.
8: Home,
3: etcètera.
8: Es dediquen a demanar esclaus, que vinguin esclaus de tot el món, el Sánchez Llibre aquest, de, necessitem 150.000 persones cada any, i després es queixen quan aquesta gent venen
3: i peten,
8: perquè els tenen esclavitzats. Volen esclaus que siguin de titani. Doncs, home, això té un altre nom, i el sap tothom.
0: No,
8: autònoms, sí.
0: Doncs, que no es posin mai malalts, que no agafin mai la baixa.
3: Núñez Feijó diu que hi ha massa baixes laborals, que la gent no hauria de poder tenir tanta baixa. De fet, textualment he dit que les baixes laborals són un càncer que s'ha d'erradicar.
1: Sabeu que és com un càncer?
0: Què?
1: El càncer.
0: Bueno,
1: sabeu que s'ha de fer quan estàs malalt? Demanar la baixa.
0: Sí, clar. És que vostè també descobre... Avi!
1: Vols veure una cosa que no baixa mai?
0: Avi, però... no s'adormi, home. Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguint la repassant.
9: No cal moure't de RAC1 per escoltar... La competència.
1: I ara, quan passen dos minuts a dos quarts d'una del migdia, toca parlar de desallotjaments, toca parlar d'obres públiques i toca parlar també de forats.
0: Hombre, així sí que ve de gust sentir la ràdio, no?
1: Sí.
0: Forats, desallotjaments, colonoscòpies... No?
1: A veure, ningú ha parlat de colonoscòpies, eh?
0: Ah, no?
1: No, que potser,
0: perdona.
1: Que potser hi ha algú que té hora per una colonoscòpia aviat o què?
0: Mira, te demano que respectis la meva intimitat.
1: Jo no he dit res.
0: No n'has de fer res.
1: Val, d'acord.
0: Però sí.
1: Ah, va, d'acord.
0: Demà tinc hora, perquè me posin una càmera pel cul.
1: Bueno, sí, bueno, ja m'agradaria.
0: I la veritat, escolta'm, vull dir, estic una mica neguitós.
1: Bueno, d'acord.
0: Què passa?
1: No, és que no he dit... És vostè
0: que... Per què me mires amb aquesta cara?
1: Jo no li estic mirant amb cap cara, o sigui...
0: El fet que em fotin una càmera pel cul em fa menys home?
1: Sí, estan dient res. Ningú ha dit res.
0: Aquí hi ha senyors entre el públic que fan pinta, fan cara de que ja han passat per aquí.
6: Senyor que ha aixecat la mà.
1: Ha aixecat la mà com dient... No, a mi em van deixar la càmera, no?
0: Te l'han fet ara fa poc? Veig que va encara amb la marca aquí del gotero.
1: No, la marca del gotero.
0: Bueno, en fi, això nosaltres... és que és punxeruïna.
1: No, deixi-ho estar. Ets el que ha vingut amb els nens, no? O no tens res a veure?
0: Jo home, per favor, home. Sí, és el pare de les criatures.
3: És el que s'ha segrestat aquests dos nens.
1: No ho sabem, si és el pare de les criatures. Bueno, deixi-ho estar.
0: Sí, ella... Mira, ella fa... Que... Sí.
8: És que la nena és que és igual.
3: No digui res. No digui aquestes coses, perquè no sabem l'història de les famílies. Sabem l'història de les famílies. Avui dia les famílies poden ser ajuntades, reajuntades, poden ser de mil maneres.
0: No, però no. Aquest senyor fa cara de semental, vull dir.
8: A veure, és d'ell.
0: És que ho fa.
1: Prou, deixa-m'ho.
0: És així.
1: No volíem...
0: Les nenes són més dels pares, eh?
1: Sí, però... Prou, Angelini.
0: Sí, digue'm.
1: Estàvem parlant amb en Jep...
0: La vida és així.
3: Estàvem parlant amb el Jep
6: de colonoscòpia.
3: Sí,
1: però no volem parlar de colonoscòpia, perquè això és un tema que ha tret vostè, que nosaltres no en volíem parlar, i vostè ja ens ha dit pràcticament que té cita demà, que està neguitós...
0: Bueno, després en parlem i m'adoneu uns consells.
1: Què diu ara? Per exemple, quin consell vol que li doni de la colonoscòpia?
0: No sé, perquè jo me plantejo de dir, bueno, aviam, et foten a estirar, suposo, en una llitera.
1: Sí.
0: També el metge amb la càmera a la mà.
1: Sí,
0: si mola, vull dir, estiris aquí, ara, no sé, cal fer petons al metge abans de començar?
1: No. No, ha arribat un punt que ja no
0: tan,
1: cal.
0: Tan íntima que...
1: La ciència ha començat, ja no, o sigui, ha avançat tant que no,
3: abans,
1: ja no cal
3: abans sí, que calia.
6: Abans sí, fumaves un cigarro després. Els dos,
8: okay. Una cosa, ja van dir jo...
0: És veritat, després de la colonoscòpia sí. Me puc fumar un cigarro?
6: Sí, pel cul.
1: Pel cul.
8: Bueno, i abans també i durant...
0: Això ho farà a Tailàndia, eh?
6: El que? Sí, és un altre preu.
0: La Conchitín, que van anar a la Conchitín i s'hi van portar un restaurant, que després es veu que tenia com una recambra. Diu, després es va fer un espectacle a Mar de Maco.
1: Un espectacle...
0: Sortien unes senyores que tiraven pilotes de ping-pong.
1: Sí, bueno, deixi-ho estar.
0: No amb la pala.
1: No.
0: I un senyor que fumava pel cul.
1: No,
0: quines coses, eh?
1: Quines coses, això passa...
0: Feia aros de fum, eh? Amb el cul anava obrint i tancant.
1: Per què diu?
0: Això també és molt maco.
1: Sí, però parlem...
0: Dieu als pares d'anar a Tailàndia, que això us agradarà.
1: No. Parlem...
0: Això us agradarà?
1: Sí,
0: agradarà.
1: Bueno...
0: Parlem... S'agrada molt, als nens.
1: Però... El casal, no? Okay. Casal d'estiu.
3: Estem i
1: fum pel cul.
3: No? Fum pel cul Barcelona, sí, sí.
8: Hòstia, que fort. Oh, tant de bo s'acabia la temporada. Sí,
3: sobretot perquè avui havia de ser un programa una mica més moderat, perquè hi havia criatures.
1: Bueno,
6: sí. Porten els pares a veure això i al cap de 30 anys et despertes a mitja nit recordant-ho.
1: Parlem dels 93 habitatges que s'han...
0: Fixa't tu quin canvi de tema.
6: No, avui, si vostè que ha canviat el tema.
0: I ha, i ara hem de parlar de 93 famílies, bueno, que han deixat allotjats.
6: Tots són forats.
1: Sí, sí, per un esfondrament provocat per les obres a la línia 9 del metro a Barcelona.
6: Sí, parlem d'un forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que es va obrir al pati interior d'una illa, concretament sota la pizzeria Barona del carrer Teodora La Madrid, al barri de Sarrià-Sant Gervasi.
7: Hosti, tu, aquí m'hi vaig fer el primer peto.
0: Hòstia, en una pizzeria? Aquesta no me l'esperava. Nani.
7: Sí, però era una pizzeria al carrer Teodora La Madrid de Sant Gervasi, eh?
8: Una pizzeria amb les tovalles de fil, eh? Va ser un petó amb una senyora gran.
7: Això fa molt de ric, eh?
0: Fa molt de ric.
7: Sí, amb una senyora, amb una sugar mami, no? Sí.
3: Vida privada del Segar, això.
7: Sí, bé, escolta... una mica al final, pues, tot va del mateix tapís.
0: Bueno, escolta'm, deixa'm explicar que no hi ha hagut ferits, però la Guàrdia Urbana va buidar ahir els edificis en un radi de 24 metres a les Borangues.
6: I el govern assegura que continuaran treballant perquè les obres del metro es facin amb els màxims estàndards de seguretat.
0: Hòstia, com m'agraden aquest tipus de declaracions, dels polítics.
1: Sí.
0: De dir, aviam, que surti un polític, escolta, deixeu-m'ho a mi, que ara calmaré les masses, perquè sí. Els veïns estaven allà.
7: Bueno,
0: la mare que els va parir, això és com lo del Carmel,
7: i que me
0: diràs tu, a veure si aquí s'enfonsarà tot. Escolta'm, sort que sempre hi ha un polític que surt i diu... Hola. Veïns...
3: Socis.
0: Veïnes. Sempre has de dir així.
3: Sí, no?
0: Si és que esteu preocupats, preocupades...
1: Sí, no, hòstia, no faci això. Si desdobla, ho haurà de desdoblar tot i serà caòtic.
0: Això ho fan els polítics.
1: Sí, ho fan, però crec que ja han deixat de fer-ho, també li diré, eh? No cal... O sigui, s'entén perfectament.
0: Sí, home.
1: I quin seria el seu missatge com a polític?
0: Ara no sé on soc.
1: Pàgina 11, a la meitat.
0: Així. Si m'ho marqueu, millor.
1: Sí,
6: està marcat. Hi ha tres persones marcant-li.
1: Sí.
0: Polític, eh? Hola, sóc el polític de turno. Només us dic que continuarem treballant perquè les obres del metro es facin amb els màxims estàndards de seguretat.
1: Mhm.
0: Sí? Segur?
1: Però això ja... El polític
0: com
1: també...
0: Com fins ara?
1: No, ja.
3: Ho diu el mateix polític, això, polític, eh?
0: Continuarem treballant amb els màxims estàndards de seguretat.
6: Sí, sí, sí. Amb un casco posat d'obra, eh?
1: Sí. Sí. I una armilla.
3: I una armilla. Reflectant. Sí.
0: Ara, no ho fa des del mig de l'Esvoranc.
1: No, home, no.
0: No.
1: Des de sota.
6: Que no hi ha cobertura.
0: Sí. Bueno, fot des de... Bueno, fot a 35 quilòmetres de distància.
3: Home, és que al mig de l'Esvoranc hauria de flotar per poder fer...
1: Però era una cosa aquí, al misteri.
0: Home, bon dia, professor, de debò.
1: Bones i màgiques nits.
0: Bones i màgiques nits, sí.
1: Quin misteri,
0: oi? Quin misteri, eh?
1: La línia 9. Sabeu que els números ens parlen?
0: Sí?
6: Sí, aquesta és la línia 9.
0: Vostè sempre ho diu.
1: Sí.
6: Quantes n'hi ha abans?
1: Depèn, eh? 8, si no hi ha la 0. I si hi hagués la 0? Quina és la línia 0? La coneixeu, la línia 0?
0: No la coneixem, però...
1: Sabeu on va la línia 0?
0: Ja, parlem de la línia 9 del metro de Barcelona.
1: La línia 9 del metro de Barcelona és una línia discontínua. perquè només funcionen dos trams, però estan separats.
6: Sí, clar, és el que sempre hem dit, una cosa que no és una línia.
0: Exacte. Tot i que la gent n'hi diu línia.
1: Efectivament. Però no, Bueno, perquè ja he aprofitat la inèrcia i falta tot el tram central,
0: sí.
1: Que el pas que va l'acabaran d'aquí a 150 anys quan la Sagrada Família sigui una discoteca.
0: Home, esperem que abans.
1: La línia 9 del metro, la línia discontínua, la línia més misteriosa. Un moment.
0: Què li passa, professor? S'ha ofegat?
1: No, era un rot.
0: Ah, però ja
1: ha sortit. I no ha sortit per dalt. Bueno, tenim Barcelona plena de màquines tuneladores per sota que sembla que intentin arribar al centre de la Terra.
0: Sí.
1: Tota la ciutat està aixecada per obres.
0: Sí.
1: Jo només espero que aviat trobin el tresor.
0: Ja.
1: I quan el trobi, que el reparteixin. Així que, sabies que per culpa de les obres de la línia 9 del metro... Hi ha forats que són portes interdimensionals?
0: Què em diu ara?
1: Sí, senyor. Quina por, no trobes?
0: Portes interdimensionals.
1: Sense anar més lluny, l'esfondrament d'ahir ho era.
0: Sí.
1: Moment.
0: Un moment.
1: Ha vingut un llop de les Gavarres.
6: Doncs pobre.
1: A dir gràcies per apagar el foc.
0: Pobre animal.
6: Gràcies per apagar-lo i intentem no tornar-lo a encendre.
0: Escolti'm, portes interdimensionals. Centrem-nos en això que m'interessa.
1: El propietari de la pizzeria Verona...
0: L'esfondrament d'ahir ho era, segons vostè?
1: Sí.
0: Val.
1: El propietari de la pizzeria Verona explica que va obrir la porta del lavabo i va veure que el lavabo s'havia ensorrat. Impactant, no?
0: Molt impactant, sí.
1: Coneixeu el cas del client de la pizzeria Verona que abans de menjar-se una pizza margarita... va anar a fer caca i 7 segons després va aparèixer en una claveguera de Molins de Rei?
0: Això ha passat?
1: És un misteri.
0: Ja. No s'inventi coses.
1: Forats i més forats.
0: Sí.
1: Barcelona és com un formatge gruyer i també és plena de portes interdimensionals. I si entres per qualsevol d'aquests esvorancs, saps on et porta?
0: No.
1: Exacte, a l'Oulet de la Roca Village.
0: A la Roca Village?
1: I efectivament, l'Oulet, no el poble.
0: Ja.
1: El poble es diu la Roca del Vallès.
0: Sí.
1: No s'ha de confondre.
0: És que no ho hem confós, però...
1: En tot cas, totes aquestes portes interdimensionals estan pensades perquè els turistes no hagin d'agafar l'autocar que els porta a la Roca Village.
0: Mm.
1: És molt important que centenars de milers de centreeuropeus es puguin comprar un cinturó de la marca G-Star, una mica rebaixat de preu en un poble inventat en un voral de l'APC. Ei, que ho hagin explicat al seu país.
0: Exacte. Vam agafar un autobús.
1: Com va anar a Barcelona? Amb 150 persones orientalitzades.
0: Sí. I vam anar a un outlet.
1: En un outlet, que tu entres allà i segons si t'equivoques de porta, veus tot el decorat amb unes fustes aguantant.
0: Sí. És tan màcula, l'outlet de la Roca. Jo.
3: Sí,
0: és que m'hi perdria.
3: És com un poble morir.
1: Voleu més misteris o voleu seguir...
0: És el portaventura del polièster. Bueno, escolta, deixem-ho aquí, professor, perquè hem d'anar a publicitat.
1: Hi ha més misteris,
0: Hi ha més misteris. Després de publicitat en parlarem. I també parlarem d'una normativa de passatgers d'avió. Ara que arriben les vacances, molts de vosaltres agafareu l'avió. Amb l'Angelines, amb l'avi sense nom, amb en Jep Cabestany, en fi...
10: Tornem a seguir!
0: No us ho perdeu! La competència.
10: Perdó.
11: Com m'agrada
10: estudiar biologia.
11: No. Amb els Oscars.
12: 100% Haroteig.
11: A RAC1.
13: Ho sabem. Arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
14: Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'en Matller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'en Matller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
15: El titular és que aquest nou despatxo agradarà tant als amants del despatxo com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
16: A Matller Origen, el gust és nostre.
17: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
18: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
19: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
20: La vida de la sorpresa, sorpresa...
21: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
22: Ella era una xica plàstica...
23: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
21: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
24: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
2: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
4: Sona bé.
2: 4,3 litres de consum al 100.
4: Sona Qashqai e-Power.
2: I el 0% TAE.
4: Sona que estreno Nissan.
2: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
10: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
24: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
25: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroën.es.
26: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
27: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
28: Kia. Movement that inspires.
29: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
30: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
29: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
31: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
32: No ho comparteixo.
31: El que he dit?
32: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
31: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
32: Que poc que costa comprar bé.
33: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
34: Verisure.
1: Hola, bon dia.

0: R-A-C.
1: Ja tornem a ser aquí. Avui també hem de parlar, com dèiem abans de la publicitat, dels drets dels passatgers aeris, eh?
2: M'encanta.
1: Sí?
2: M'encanta. Els drets, això no sé ni si ho saben, les companyies aèries. Ah. Que els drets tenen passatgers, això ja ho saben?
1: No, els passatgers tenen drets. Els drets tenen passatgers necessàriament per existir, però en tot cas, els passatgers tenen drets i és del que volem parlar.
2: Nenes, no us agrada viatjar amb avió?
1: A veure...
2: Anem a el que interessa.
1: No molt, eh? Sí, no. Està destrossada.
2: De fet, si a mi me preguntes què és el que més m'agrada d'anar en avió...
1: No li he preguntat.
2: Pregunta-m'ho.
1: Sí.
2: Ja veuràs.
1: Què és el que més li agrada d'anar en avió, Angelines?
2: Mira, si me preguntes què és el que més t'agrada d'anar en avió, Angelines,
1: sí.
2: Jo te responc... Quan surt la safata a vendre perfums.
1: Uh-huh.
2: Jo, per mi és el gran moment d'un viatge d'avió.
1: Quan surt l'hostessa...
2: La safata.
1: La safata, sí.
2: Sí.
1: O sigui, que a vostè no li agrada volar, a vostè li agrada comprar directament.
2: Sí, mm? Sí, exacte, sí.
1: Molt bé, doncs...
2: A mi m'encanta quan passen amb el carro de perfums i cremes, que tu penses... Qui puja un avió per comprar-se una crema antiarrugues, no?
1: Bueno...
2: Pues sóc jo.
1: Sí, molt bé.
2: Sóc jo. Vull dir, sóc jo la persona que manté viu el negoci cosmètic als avions.
1: No és veritat, perquè crec que hi ha un tren, ara no sé si és a TikTok, a Twitter, no sé on, on expliquen que va molt bé posar-se crema, encremar-se quan estàs en un avió, i jo reconec que moltes vegades gent al costat que tot el recorregut se'l passa posant-se crema.
3: Estàs parlant de tu?
1: Sí, ja saps que no m'agrada.
2: Ara hi ha homes que es posen cremes.
3: Sí, això està molt bé.
2: Ojo.
4: I de les cobre negocis.
1: Bueno, doncs centrem-nos. A vostè li encanta molt comprar cremes...
2: I les targetes rasca i gana. Hi ha vols que venen targetes de rasca i gana.
1: Sí, però...
2: A Ryanair, per exemple.
1: A Ryanair.
2: No vull dir marques, però...
1: Acaba de dir Ryanair. No s'entenia gaire, però...
4: Ryanair.
1: Sí, molt bé.
2: Vull dir, és el meu moment ideal. Vull dir, clitxes un perfum car, no?, de l'hostessa, i llavors dius, bueno, ara em cal guanyar els diners per pagar-lo. Demanes un rasca i gana d'aquests.
1: Però és tot això volant, eh?
2: És com estar en un casino, realment. Sí. Estar en un avió.
1: Sí.
2: És com estar a Las Vegas abans d'aterrar a Varsovia. No?
1: Només primeres marques, molt bé. Doncs això, després de 13 anys de negociacions al Parlament Europeu, dona el vistiplau a la nova normativa dels drets dels passatgers. Un cop s'aprovi definitivament, les companyies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi.
2: Hòstia.
1: D'acord?
2: 12 mesos els hi donen per adaptar-se a la normativa?
1: Sí, bueno, un anyet, no?
2: Pues així, el primer retard aquí ja és la llei, no?
1: Exacte.
2: Que ja vam 12 mesos de retard.
5: A mi el que me flipa és que hagin estat 13 anys negociant. Han negociat el mateix ritme que un desembarcament de Ryanair.
1: Sí.
5: O sigui, potser era el mateix encarregat.
2: 13 anys, eh?
3: Volés una mica, no? Quan vols baixar i el de davant no et deixa passar, quan aterra l'avió, aquells 20 minuts més. De...
4: Sí, i sobretot la gent que ja s'aixeca i no els hi passa res a l'esquena.
5: Jo sóc empàtic, perquè jo dic, bueno, com que al final tots hem de baixar, doncs jo no baixo. I aleshores sóc l'únic...
4: Es queda sou.
5: Es queda sou. Per empatia,
3: bueno,
5: per
3: penso... Perdona, i te'n tornes cap amb el segon mateix avió.
5: Bueno, moltes vegades una senyora em va intentar ficar en una bossa d'escombraries industrial, eh? De dir...
4: I ho va aconseguir?
5: Ho va intentar, però clar, com que no pots enfrentar...
2: Que, clar, quan han sortit ja tots, llavors ja entren a netejar l'avió.
5: Però em feia cosa trepitjar, perquè estaven en una mena de...
2: Em diem avions, però això són autocars, eh?
5: Sí, amb bales.
2: O sigui, hi surto la gent que encara està sortint, però ja entra la gent a netejar, perquè és que aquell avió ha de tornar a sortir al cap de 10 minuts.
5: No
2: netegen perquè no hi ha temps.
5: Jo he agafat menjar que hi havia per terra i he fet un vol de 4 hores.
2: Que maco, eh? Menjar la moqueta aquella.
5: Anada i tornada, perquè volia anar a Pisa, perquè m'agrada molt la torre de Pisa.
3: Clar, sí, Pisa. Què més t'agrada de Pisa?
5: De Pisa, és que no vaig arribar, no vaig baixar perquè no...
4: Doncs mira que l'aeroport de Pisa està pràcticament al centre de la ciutat, eh?
5: Pues
4: que...
5: no,
2: mira, la torre està així torta perquè és que passen els avions.
4: La torre està esquivant els avions.
5: Exacte, bueno, doncs vaig passar i no la senyora aquella em va intentar ficar dins de la bossa industrial perquè jo tenia com somnolència que m'adona quan viatjo, m'aformigueixen les cames, no em puc aixecar, em va intentar ficar a la bossa, clar, jo no me podia ficar amb la persona perquè la persona, era una dona, i jo no me puc enfrontar a una dona, era una persona racialitzada i pobra, o sigui, tenia un pòquer.
4: I tu tenies les cames adormides.
2: Però quin problema hi ha en dir-li, escolti'm, perdoni, jo he de sortir.
5: Perdoni.
3: No soc brossa orgànica.
5: Jo no sono di tendengero, di...
2: Di tendengero.
4: L'espasatura seria.
5: Jo no espasatura di basura. Jo sono orgànica. Li vaig dir l'orgànica.
2: De l'orgànica, però que no va encara perquè no m'he mort.
5: Aleshores...
3: Orgànica viva.
5: Aleshores,
3: com a kombucha.
5: Va trucar als condottieri
2: Condottieri?
5: Sí, els que porten una gorra.
4: Carabinieri. Això, si no saps res. No sé, Xampola, no sabia. A mi em sap molt de greu perquè aquesta història no és gens interessant, però és molt més interessant la publicitat.
2: Sí,
4: perquè
2: sí, els anuncis, els anuncis. Ojo, que això arrecu, eh?
0: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E 4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-li i prova-la al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi. Pernil Gran Reserva Bataller. Un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
7: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
8: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco Cetelem Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Busques mobiliari i complements per a la teva terrassa, jardí o piscina?
11: Vine a Balliu, la botiga on trobaràs tot el que necessites per gaudir dels espais exteriors.
10: Gandules, parasols, taules, cadires, sofàs d'exterior i molt més.
11: T'ho posem fàcil. Obrim de dilluns a dissabte sense pausa al migdia.
10: Si vols qualitat, disseny i els millors productes per a l'exterior, t'esperem a Balliu, a la carretera de Vidreres, a Sant Feliu, sortida Llagostera, i a balliuexport.com.
11: Balliu Export. Tot per viure a l'exterior.
12: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
13: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood més exuberant i l'anime més esperat, amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
14: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig, sempre et deixa sense alè i sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
16: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
17: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
18: Escolta, navega, descarrega, informa't.
17: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1.
19: Si et pares a pensar, en realitat només necessites dues coses per fer quilòmetres aquest estiu. Quatre rodes i combustible. Per això, a mides, quan canvis els pneumàtics per uns Continental, t'emportaràs una targeta de combustible de fins a 100 euros. I és que a mides tens tot el que necessites per rodar i rodar. Demana cita a mides.es.
20: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
21: Ara Lidl tria el bacó fumat a 1,59 i estalvia't un 20%. I tria les escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
22: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
23: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
24: Verisure. Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
25: Quina calor. Vens a l'aigua?
26: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
25: Ja, això passa.
24: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
29: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
30: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
31: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
32: Sí, digui'm.
31: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
32: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
33: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
34: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
35: Kia. Movement that inspires.

0: l'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança. Melons Brutal!
1: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
2: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem demà. Feu bondat. Va, que ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, però abans les notícies de la una. Amb Núria Travessa, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: I amb l'Albert Bassas, als esports. Bon dia, Albert.
5: Bon dia.
4: Els bombers han d'actualitzar d'un moment a l'altre la informació sobre l'incendi de Sentmenat, que continua actiu. Els fa patir que hi hagi represes que puguin acostar les flames a la urbanització El Farell i el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, a Caldes de Montbui. Ja hi ha unes 300 persones confinades allà. El risc extrem d'incendi avui ja afecta 229 municipis, 435 més tenen un risc molt alt i recordem que hi ha 7 espais naturals tancats. La bona notícia és que l'onada de calor arriba al pic avui. Si més no aquesta, la dolenta és que els termòmetres, Mònica Usart, tampoc no baixaran gaire.
6: No, afluixarà una mica aquesta calor entre divendres i dissabte, però l'altra mala notícia és que a partir de diumenge tornen a pujar aquestes temperatures i la setmana que ve podríem tenir de nou un pic d'aquesta calor. Repassem ara les temperatures actuals perquè ja sobrepassen la línia dels 40 graus a Cabanes i també a Espolla, a l'Alt Empordà, a Vallirana i a Llagostera, i la dels 39 a Navata, Ulldecona i també a la ciutat de Girona. Tarda de calor molt extrema a tot el país, amb aquests avisos de perill molt alt a pràcticament tot Catalunya i tot plegat amb sol, ruixats de tarda al Pirineu i al voltant dels ports i també amb vent del sud.
4: També estem molt pendents del Putxet. Els veïns desallotjats ahir per l'esvoranc que s'hi va detectar no podran tornar a casa almenys fins al cap de setmana. Aquesta nit els tècnics han acabat d'omplir el forat de formigó, però ara s'haurà de comprovar l'estabilitat del terreny durant 3 dies. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Ramon Ramírez.
7: Nosaltres hem de comparar el comportament del terreny de dia a dia, a la mateixa hora de la matinada. Això implica que necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada.
4: L'Ajuntament insisteix que donarà allotjament a tots els veïns que els calgui un sostre, tot i això la majoria han optat per dormir a casa d'amics o familiars. Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat la banda juvenil Los 300, la formaven 18 joves, 6 dels quals menors d'edat, que es dedicaven a traficar, robar amb violència i agredir sovint amb armes blanques. Actuaven a la ciutat i la seva àrea d'influència i captaven els integrants del grup a través de les xarxes socials. I amb en Lluís Tovar estem molt pendents, evidentment, de la cimera de l'OTAN a Turquia. Donald Trump s'encarrega carregat d'escalfar-la, disparant a tort i a dret contra tothom, ha donat per trencada la treva amb l'Iran, per exemple, i ha tornat a carregar amb força contra Espanya. Les conseqüències, doncs, que el petroli torna a pujar amb força i que les borses cauen a aquesta hora.
8: I ara els esports, escolta.
9: Els esports avui és el primer dia sense Mundial després de 26 dies de futbol consecutiu.
8: S'ha acabat
9: jornada
8: ja.
9: De descans, no, avui jornada de descans. Abans que comencin demà els quarts de final amb el França-Marroc, divendres serà torn per l'Espanya-Bèlgica, dissabte Anglaterra-Noruega i tancarà la matinada de diumenge a l'Argentina-Suïssa després de la classificació de totes dues seleccions en aquestes últimes hores. Els argentins, després de culminar una gran remuntada contra Egipte, i els suïssos, després de desfer-se de Colòmbia als penals. Avui farem alguns números sobre les 8 seleccions classificades. Parlem del Barça, que és a punt de tancar el retorn de Cancelo. Sentirem el nou fitxatge de l'Espanyol, Kilinchi Harman, presentat aquest migdia, i parlarem del Girona, que avui ha començat la pretemporada amb algunes baixes, per exemple, la de Blin, de qui avui s'ha fet oficial que ha tornat a l'Ajax d'Amsterdam amb un contracte per una temporada. També parlarem de bàsquet amb sorteig a l'Eurocup, del Tour, avui etapa plana idònia pels esprintadors, i Wimbledon, en què quedaran definides les segones semifinals tant en categoria masculina com femenina.
8: I ara el temps. Ja l'heu fet, el temps?
6: Ja l'hem fet, sí, molta calor, Mònica, molta, molt intensa.
8: No?
6: Sí.
8: Tu de feina avui t'estàs fent un puro total, no? Perquè total, vull dir, ja no cal que ens diguis res, ja ho veiem, que fa calor.
6: Ja,
8: no,
6: però tot i això està bé remarcar-ho, eh?
8: T'hauria de descomptar els dies aquests, perquè clar, vull dir-te, realment...
6: Ah,
8: bueno, bueno. Que no te'ls hagin descomptat ja, perquè ja saps com funcionen les coses empresarials, el que et descuiden, descompta dos dies i ho trasaventes.
6: Mai se sap això.
8: Porta dies descomptada. Mare de Déu, quina calor. I això de la calor m'imbarà o no?
6: Doncs de moment, no. Mira, avui arriba com el primer pic d'aquesta onada de calor, amb les temperatures més extremes, i després baixa una mica divendres i dissabte, però a partir de diumenge torna a pujar, i la setmana que ve fins i tot podrien ser més altes. Per tant, paciència, sí, perquè no tanquem l'onada de calor encara.
8: Val, molt bé, molt. Moltíssimes gràcies, Mònica.
6: A vosaltres.
8: És que t'ha de caure molt bé la que fa el temps. Saps què vull dir-te? Perquè de sobte et diuen unes notícies que et queda, que afecten directament el cos. Ara parlem de la calor amb la Isidre González. Escolta, moltíssimes gràcies. Ens retrobem el 14-15 amb la Núria Travessa, la Mònica Usar i l'Albert Bassas, que són genials, i tots els seus equips i tots els seus empleats, que ho fan genial. Visca el periodisme. Visca el periodisme.
0: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
8: Hola, Marc Giró, el Joel Fortuny, el Víctor Valero, l'Ester Romagosa, bon que te l'estàs, que ara ja preguntava si tens fred, però agafeu-vos una rebaqueta. Sí, això també, quin món, no? A fora una clau espantosa, dintre tens fred, no deveu estar bé, això és la veritat, no? Miquel Missé, que te l'estàs?
5: Molt bé.
8: Avui ben superacompanyat amb la Marta Cruella i la Pérez Castaño, com esteu?
5: Molt bé.
8: Molt bé, eh? Ella ha escrit un llibre que es diu Sala de màquines, 8 dilemes clave per a transformar la política, que et vaig a dir una cosa. És el millor llibre que m'he llegit jo aquest any. I t'ho dic amb totes les lletres. És increïble.
5: Ets molt amable.
8: No, soc molt amable, no. És la veritat, eh? No perquè estigueu davant. L'he disfrutat molt llegir-lo i a més he descobert coses molt... És boníssim. Bueno, ara parlarem. Està arribant el Pol Guas, però senyors i senyors, abans de tot, anem a parlar de la calor amb Isidre González.
5: Bravo! Segueixo amb aquesta voluntat de portar grans temes innovadors. però realment en parlem molt de la calor i no sé, penso que com a arquitecte potser podia aportar algunes informacions.
8: Això l'arquitectura veig que serveix per tot, si ho arribo a saber.
5: Efectivament. Comencem per la calor més important, que és el cos humà. Mm. El cos humà resulta majoritàriament, malgrat les diversitats de totes i tots, oscil·la, sembla que tenim tots en comú una franja de graus que compartim. O sigui, nosaltres, entre 36,2 i 37,9, sembla que és la temperatura ideal del cos humà. Per tant, qui pensi que som diferents, que s'ho faci mirar, perquè des del punt de vista en relació a la calor, estem absolutament d'acord. Això és una. També les llars, o sigui, també hi ha criteris al llarg dels temps que diuen que realment perquè aquest cos que té aquesta temperatura se senti a casa o com a casa, doncs també sembla que hem d'estar a l'estiu entre 24 i 25 graus i a l'hivern entre 19 i 21. Això sembla que tothom està d'acord que és l'adequat per aquest cos que tots tenim amb aquesta temperatura.
8: Molt bé.
5: Per tant, això ja són coses que van quedant com molt clares des de fa molt de temps. És a dir, que tots aquells que construeixen edificis i cases, això ho tenien escrit des de fa molt de temps.
8: Yeah.
10: Val? I escoles, eh?
5: Les escoles
10: és dramàtic.
5: També parla de que nosaltres per dormir necessitem entre 15 i 18.
8: Graus.
5: Graus. Mm-hmm. També és veritat que ara a Barcelona estem acostumats a les nits tòrrides, que no són el que tu estàs pensant, que és una altra mena de nit, que són nits que poden ser roents, tòrrides, tropicals, tot això, que sona... La teva imaginació ho està visualitzant d'una altra mena, però jo avui...
8: Sempre penso en això, jo.
5: Estic parlant de que quan superem els 25 graus ja la cosa...
8: No, estàs neguitosa,
5: Llavors, queda clar que el cos és el que és, la lògica que l'hàbitat humà, no?, es moguin aquestes franges, i per tant tot allò que construïm com a societat, o sigui, el que són els edificis, els elements comunitaris, les places, l'espai urbà, evidentment hauria de garantir que ens sentíssim com a casa, no?
8: Sí, clar.
5: I per això, la reflexió que vull fer
8: és que ens sentíssim bé, diguéssim.
5: I no com ens sentim ara, que el que es parla l'efecte illa de calor. És a dir, que tu surts a la plaça de la catedral i et donen una bufetada per dalt, per baix i pels costats.
8: És
5: a dir,
8: és veritat.
5: Tu, o sigui, aquells materials estan guardant la calor i quan tu passes et diu, paf! I et dona una bufetada de calor.
8: És
5: a dir, que no és el sol el que ens fa sentir malament. No és l'aire calent el que ens fa sentir malament. És la sobreexposició a una calor que els materials han retingut i ens retorna.
8: Que també et diré una cosa. Això té tota la més rabona santa.
10: Pues
8: la que es faltava, però tens més rabona santa.
10: Ens
5: la que m'asfaltava.
8: La que asfaltava. Bueno, ja està aquí el joc de parada de Isidre González. Ah! farem una col·lecció jocs de paraula a la que es faltava. Sí. Que deien allò, jo recordo que deien quan van fer la illa a Consell de Cent, sí, no sé què, sí, no sé quantos. Sí.
5: Aquestes polítiques que avui escoltarem.
8: Que avui explicarà les polítiques. Que van dir, i em sembla que la Gerard González, Joanet, com es deia?
10: Sant.
8: Que deia, no, explicava ella, no sé què, no sé quantos, han de posar arbres a distintes mides al passeig, a s'ha d'arbrar, i no sé què, perquè baixa la temperatura. És literalment cert, exacte, perquè jo que he vist que al costat de l'illa aquesta vas a passar pels gossos, però no són, et fots de calor, passes pels arbres d'aquests, que hi ha distintes mides, hi ha un arbust, després hi ha un arbre, i l'arbre que ja hi havia, pum, i dius, hosti, si llavors, és que la temperatura funciona,
5: és que exactament, baixa la temperatura. O sigui, els famosos eixos verds, en realitat, era el buque insigne, no?, d'una idea de fer de la ciutat un lloc habitable ambientalment, crear refugis climàtics, és a dir, la gent que a casa no pot posar-se ni un

0: manera et vas refrescant. O sigui, i en canvi el criteri d'un enginyer municipal que diu les màquines que netegen han de tenir una superfície ràpida perquè tot es reculli ràpid. Yeah. El tema és, què estem? Perquè les màquines netegen ràpid o perquè és l'hàbit
1: humà? O perquè la gent es mori de calor.
0: Perquè aquells cossos que tots...
2: Perquè no ens morim de calor, exacte.
0: Estem llavors aquí ve...
1: I els terres porosos, perdona, en una ciutat, què seria?
0: Tu pots fer simplement, pots fer un tipus de paviment que hi hagi entre aduquí i aduquí, que hi hagi gespa o espai de terra, o pots fer de sauló, o pots posar...
1: Sauló què és, perdona?
0: Sauló és un tipus...
1: Sauló, a banda de ser com una obra de Pasolini.
0: El resultat del quarzo feldespato i mica.
1: Ah, sí?
0: Sí, tota la degradació d'aquesta...
1: Perdona, acaba d'entrar a l'estudi Pol Guasch, bravo.
0: Menys mal.
3: Jo ho intentava fer dissimulant.
1: No. S'està posant cada cop, que ara Centurió Romà, genial, eh? Està Pol Guasch, acompanyat de Kirk Douglas, Espartaco. Digue'm.
0: El que volem és que sigui porós i que sigui tou, que quan tu...
1: Les llambordes anaven millor o no? No.
0: Bueno, les llambordes fan més soroll, és evident, però alhora pues, permeten aquesta respiració i és un terra més porós.
1: Abans hi havia llambordes, clar, perquè hi havia, jo ho recordo perfectament.
0: Lo important és que el llit era de sorra, no de formigó armat, és a dir, tot això generava unes complicacions, ens genera unes complicacions de manteniment. Però resulta que el canvi climàtic ens està obligant a recordar com era que es feien les coses quan posaves les persones al centre.
1: Ja t'entenc.
0: I quan la gent realment utilitzava l'espai públic per relacionar-se i estar una estona xerrant. No com ara, que van corrents a ficar-se a un gran magatzem perquè hi ha aire condicionat a tope i l'únic que poden és consumir. És a dir, s'estan creant, i per això...
1: Clar, que això també és veritat.
0: Clar, i per això tot aquest treball de dir, doncs, les biblioteques és un refugi climàtic, doncs, pots anar als museus, és a dir, començar a fer-li ficar la gent al cap, que hi ha una sèrie d'equipaments que estaran ben acondicionats.
1: Bueno, nosaltres tenim una col·laboradora, la Paloma Rodríguez, que ella va anar al Centre de Cultura Contemporània l'any passat, a casa seva no tenia refrigeració, passava moltíssima calor, i perquè no es podia permetre, o la finca no sé què, bueno, no sé, lius, patateros, i va anar al Centre de Cultura Contemporània a veure aquella exposició de l'aire, saps, una que estava dedicada a l'aire. I va anar tant, per salvar-se de la calor, que va acabar sent una experta d'aquesta, o sigui, és una de les millors seccions que s'ha fet mai en aquest programa, perquè una exposició complicadíssima, he de dir, sí. I la tia hi va anar tant
2: impulsada
1: per la cava i buscant aixopluc, que efectivament que es va convertir en una persona sàpia, una filòsofa, la tia.
0: És que hauríem de revisar totes les nostres construccions més actuals i tots els nostres dissenys urbà amb aquests criteris, perquè finalment hem d'anar apuntalant un error de base, que és que no hem construït per a les persones. No?
1: És a dir, això és com la Monda, no?
0: Això és com la Monda, jo a Olot... Estic creant uns patis interiors per fer ventilació creuada.
1: Què és això?
0: Ventilació creuada vol dir que...
1: Obre per aquí, obre per allà, que es ventili. Allò típic de la ventilació.
0: I es mou l'aire.
2: Dels pisos antics.
1: Sí que es mou, sí que es mou. Això ho saben molt els gossos. La ventilació creuada, tu mires un gos i dius, què collons fa aquest gos aquí?
0: Després tenim, pum,
1: ventilació creuada. I baixes una mica i tira la ventilació. És un sol d'enginyers,
0: eh? I després tenim tot aquest joc tan interessant de les persianes, dels vels, del no sé què, les gelosies. Tot aquest món, que el món ara domina, que permet anar equilibrant i anar-te relacionant contínuament amb un sol que es mou, amb unes estacions que canvien, amb el canvi. Llavors, hi ha una mania en fixar-nos en un entorn climàtic de superfred, no fos cas que ens escalféssim entre nosaltres.
1: Ja, ara.
2: Justament, Itziar, l'altre dia, crec que era diumenge al Sense Ficció, van fer un documental que parlava de construir el canvi i parlaven de noves construccions que intenten això, mantenir el bon clima, sigui fred o calor a dins, i utilitzaven palla...
0: I argila.
2: Argila i pedres.
0: Tot el que sigui...
2: Fer parets
0: amb
2: palla.
0: Interessant
1: com els ocells,
0: idea,
1: com els nius.
0: Tot això, i que jo crec que després, entrevistant el Miquel i les seves acompanyants, parlarem, tot el que tingui porositat, tot
1: funciona.
0: El que permeti capilarment generar comunicació i moviment de l'aigua, que són els sentiments, que són les emocions, tot el que permeti això va a favor d'aquest artefacte que es diu ésser humà, que té aquesta temperatura tan comú.
1: Bueno, i després també hi ha una cosa, no? Que la gent que està passant més calor és la gent que viu més en precari. És a dir, vull dir que aquí segueix havent-hi una idea que pol·lula constantment i que la tenim nosaltres ja com inoculada, que és que hi ha un tipus de persona desgraciada, per les raons que sigui, que poden ser múltiples i variades, i a més creuades fins i tot entre elles, que s'està fotent de calor actualment, perquè nosaltres, mira, estem aquí fresquetes, m'entens? Jo vaig amb americana, corbata, i escolta, i vaig jo supertapada, i estic aquí passant fred. I hi ha alguna desgraciada por ahí passant una calor de la pera, que ens la pela total. Aquesta seria... O sigui, jo entenc això... No, ara parlarem d'això de
0: per aquí fer
1: política
0: si,
1: i que...
0: Si, pa, si,

0: Mireu, les notícies diuen que hi ha cua per aconseguir que t'instal·lin un aire condicionat.
1: Clar, ja t'entenc. Sí,
0: sí. I a França s'estan matant entre ells per comprar-los, quan en realitat el millor hagués sigut reclamar bona arquitectura i materials naturals. Simplement estic proposant que canviem el xollo, de no, o sigui, de no pensar en comprar, i que canviem el rotllo aquest.
2: És més car per això, construir així?
0: No, perquè el manteniment d'una cosa que et fa sentir bé, ni el notes. O sigui, tu una casa d'aquestes bé,
1: és veritat.
0: Pintes les vegades que calgui les finestres. Jo tinc finestres de fusta. I cada X temps la tinc que posar amb oli de llinassa, no sé què.
1: La finestra de fusta és millor que l'alumini, d'això, eh?
0: Sempre, perquè tu saps el que costa reciclar un gram d'alumini.
3: Jo ni idea què seria.
0: És que passen no sé quants milers d'anys.
3: El gram ja ho porto, que no sé.
0: És a dir, que jo cada vegada que vaig a alumini penso, ai, Déu meu.
1: Pues ara tu alumineix en tot, la que et descuides.
0: Sí, pues no. És a dir, jo crec que el més bonic de tot és que els humans compartim aquesta temperatura i la natura comparteix amb nosaltres els fer-nos-la possible. Mm-hmm. I per tant, la relació de les persones...
1: Després també hi ha una altra cosa, amb això de la calor, que jo compro amb els gossos, que com tu tot saps, són persones, que tu veus que els animals no es mouen. Això a Còrdoba, l'altre dia sortia un article, que es veu que la gent s'està fixant en Còrdoba, perquè Còrdoba fot una calor que t'hi cagues, i llavors la gent han canviat els horaris d'oficines, la forma d'anar a l'escola, la forma de moure's i no moure's, perquè de sobte, clar, tu una persona a 45 graus a l'ombra, a la millor no has de moure't. I has de com...
0: Ja, però tu te'n vas a Còrdoba, al pati dels patis d'aquelles...
1: Tenen la manera de no moure's en aquests patis, clar.
0: O sigui, tenim l'arquitectura que resol això. Hem estat capaços d'estar en llocs increïbles càlids i hem estat bé.
1: L'altre dia vas estar al Congrés de l'Arquitectura, no sé què, vas estar parlant amb algú.
0: Vaig estar presentant el Jean Gehl. Jean Gehl és el pare de la peatonalització dels centres històrics i urbans, no? És l'home que simplement...
1: Carai.
0: Ell es va casar amb una psicòloga, això li va canviar la vida, òbviament. Se'n van anar a Itàlia, van estar amb una beca 6 mesos a Itàlia, comptant les persones on estaven i deien, per què Itàlia? En les seves places la gent s'hi està, perquè Dinamarca no, més enllà de que fa fred.
1: Ja t'entenc. I per què era?
0: Bueno, perquè la forma d'aquelles places, la relació amb les plantes baixes, els locals, les cafeteries, les porxades, els balcons, les plantes, tot t'estava convidant a estar allà. Mm-hmm. Per què? Perquè el disseny urbà és el que garanteix que aquest espai que diem públic no sigui simplement espai en metres quadrats que ha de netejar els serveis de neteja de l'Ajuntament, sinó que sigui l'espai de relació. I ahir deia, ostres, per què estem dissenyant les ciutats des de dalt, com si tiréssim, fem dibuixos i tirem edificis i el que queda al mig és l'espai públic. I deia, no, home, no, posem les persones al centre, veiem com es mouen, què volen fer, quins usos volen, i posem, per exemple, allà a Nova York, com es diu, el Central Square aquest, la gran plaça... com es
2: Times
0: diu?
2: Square?
0: Times Square, va ser ell el que la va convertir en una illa ciutadana.
1: Vull dir que... Fixa't tu ara, Madonna presenta el disc allà.
2: I és veritat que Manhattan està inspirat amb l'Eixample de Barcelona?
0: Això no t'ho sabria, no m'atreveixo tant.
2: Què vols dir? Ildefons Cerdà?
0: Home. Cerdà abans que tothom, però jo crec que la quadrícula de les ciutats...
1: Que no fos dels romans, també.
0: Exacte. Ve de molt abans.
1: Clar, clar.
2: Però aquí tenim el Jofre.
0: El que sí que és veritat és que... El Cerdà era, evidentment, un ecologista.
2: Vale.
0: I estava pensant en les façanes que donaven al sol i les que donaven a l'ombra i els patis, evidentment. Hi ha una ecologia en el disseny. Però què va passar? Que la usura catalana anaven agafant la parcel·la que havia de tenir 12 metres i la feien 2 de 6. I el que s'havia de deixar com a pati interior d'illa i construïen uns baixos. I clar, anaven especulant. O sigui, la idea era correcta, la nostra manera de transitar-la no. Jo només volia dir-vos que el Jean Gehl, que és un home de 90 anys, que va ser l'última conferència, l'últim viatge que farà al món, va omplir la sala, va quedar gent fora.
1: On era això?
0: Al Congrés Internacional d'Arquitectura, allà al fòrum, en el centre de...
4: Tant si us els vau perdre com si els voleu tornar a escoltar.
1: Se'ns està colant alguna cosa, Se'ns està colant alguna cosa.
0: El centre de convencions internacionals de Barcelona.
1: Que ara estàvem intrigats, això, aquesta que deia això. Tant si us els voleu perdre
2: Marina,
1: com si...
2: No?
1: Que és la Marina, qui és la Marina? La Marina del Món-RQ estava, no sé, gravant alguna cosa o un altre estudi, se'ns ha colat, bueno, i ara bueno, hauran d'escoltar vostès el Món-RQ per saber com continua això. Perdona.
0: Per acabar, l'alegria d'això és que Jean Gehl va omplir.
1: Hòstia, Jean Gehl.
0: I quan vam acabar, va explicar la història de la seva vida, que simplement ha estat pendent de les persones i on es col·loquen, i anar assessorant a polítics de tot el món, d'Àsia, d'Índia, tot arreu, o sigui, tot el món. Doncs aquest home, quan vam acabar, es va seure i la gent li demanava que li signés el llibre i deia, soc del Perú, soc del Nepal, soc de no sé què... O sigui, tot el món tot de joves arquitectes de tot el món el tenien com a referent. Un home que bàsicament el seu discurs és: feu espais, dissenyeu espais urbans perquè la gent s'hi estigui. I jo dic, amb aquesta calor, intenteu fer-los terres porosos, vegetals, i realment oblideu-se de si la màquina de neteja que té la concessió podrà netejar bé o no. Inventeu una altra
1: les
0: màquina.
1: Les concessions també, veig que aquest perillosat és tot el de concessió, eh? Què t'anava a dir? Una cosa, i després també a la millor hauríem d'estar atents amb això de l'esboranc, esboranc, no? Sí. Perquè aquesta paraula tothom la coneixia.
4: Esboranc, però, del 2008.
1: L'esboranc aquest, que es veu que s'ha d'estar atent a les rieres, no? Esclar,
0: bueno, és el que dèiem, és a dir, en aquest moment hi ha una tecnologia per obrir túnels, que és molt potent, que va generant la volta, que va protegint el moviment de terres, o sigui, va foradant i va creant la volta,
1: sí,
0: que
1: alhora,
0: fa que no s'enfonsi el forat.
1: Sí. O sigui, fa el forat per davant i per darrere fa la volta.
0: No, mentre la va fent ja va projectant el formigó que li farà la volta. I per tant, això fa que no hi hagin tants moviments de terres i tants riscos. La tecnologia ha avançat, però hi ha una cosa natural i tradicional, que és els planos que hem fet de les rieres i de les escorrenties i tot això que coneix la gent dels pobles i de les ciutats, i aquests planos, aquests enginyers tan potents han decidit que no se'ls volen mirar o que no volen anar a preguntar per qui passava una escorrentia, perquè evidentment tenen geotècnics, tenen bones màquines, però sempre hi ha el factor aigua, sempre hi ha el factor vida, sempre hi ha el factor de que pugui haver una zona, una roca, perquè passa aigua o perquè hi ha hagut sequera i s'ha retret, que ja es trenqui tota la... Tota
1: tu deies que hi ha hiperanabolització tecnològica i que,
0: sí,
1: per tant,
0: jo dic que van
1: confien...
0: hiperhormonats els tecnològics que fan aquest tipus d'obres. O sigui, van hormonats en el sentit de tinc la màquina, tinc el coneixement, ho tinc tot, i no es paren a preguntar.
1: Què t'ara va dir? Per acabar, saps que vaig a fer una predicció ja arquitectònica, ja sabem que vostè i sóc competente, que ho sé tot. El que serà una merda descomunal que no funcionarà serà l'estació de Sants parte 2. Tot allò vols dir que funcionarà? Perquè jo cada aquí vaig i que això no funcionarà, perquè això tornarà a ser... Allò de l'estació de Sants, que era una màquina de... Era horrible, o sigui, anaves a passar... Era tremendo.
0: Estàs parlant de l'estació pròpiament o dels entorns urbans?
1: Dels entorns urbans. Allò serà un lío patatero que jo ja t'ho dic, sense...
0: Bueno, he de dir que aquí va haver participació ciutadana, és a dir, es va preguntar a la gent
1: però
0: com es volia fer.
1: Però això va tirar endavant, la participació ciutadana, li van fer cas?
0: No, o sigui, va sortir participació ciutadana. Van guanyar RCR, que són els arquitectes garrotxins més importants.
1: Ho farà RCR?
0: Ho està intentant fer RCR amb el que va sortir de la participació, però l'arquitecte en cap té altres idees a vegades i canvia coses. I aquí comença...
1: Bueno, aquí t'estic dient una cosa, que els està canviant alguna cosa, perquè si fos els d'RCR, jo ja firmaria. Però et dic una cosa que...
0: Però jo crec que d'això ara ens en parlaran aquí.
1: No ho sé, no. Ella s'ha tingut a parlar de su libro, eh?
0: No, però en el vostre llibre parleu de les coses
1: que... Ah, sí, home, ara anem.
0: Estan ben enfocades i no poden ser.
1: Ara anem. Escolta, un aplaudiment per Itziar González, moltíssima gràcia. I ara, senyors i senyors, no deixin d'aplaudir tots vostès, Miquel Missé. Escolti, vostès que estan aquí de públic, m'aplaudeixen o no? Perquè, collons, és que estan aquí la gent amb la calor, mare de Déu. Bueno, escolta una cosa.
0: Estic donant l'esquena.
1: No. Bueno, a veure, mira, el Miquel Missé avui ve acompanyat de la Laura Pérez Castaño, què tal estàs? I de la Marta Cruells. Tots tres han editat per Debate, o sigui, a Debate els hi ha editat un llibre que es diu Sala de màquines, 8 dilemes claves para transformar la política. Llavors, bueno, aquest llibre, jo ja t'ho dic sincerament, t'ho dic a la cara, els dic a tots vostès, comprin sal, total són 4 xavos. És un llibre que és boníssim. És molt entretingut de llegir, però no t'ho dic, és que és tal qual, jo estic entusiasmat. És molt entretingut de llegir, hi ha com intriga, a més, hi ha intrigues palaciegues, que això sempre està molt bé, està molt ben escrit, els heu escrit els tres, però heu unificat la veu i està superbé, això també, perquè hagués pogut ser que de sobte n'hi havia una que escrivia pitjor, doncs no es nota, no sabem quina de les tres.
0: Mai ho sabreu.
1: No ho sabrem, però està tot
4: divertit. Bueno, si no es nota...
1: I després, et dona una informació increïble, que és la que jo reclamo de fa molt temps, que és, escolti, la gent que està fent política, ens podrien explicar la veritat? O sigui, de com funcionen realment les coses, perquè, clar, tal. Llavors, la primera pregunta que us he de fer és: què és la política, Miquel, per vosaltres, tu com a autor? O sigui, la política, què és? No, primer, aquest llibre, vosaltres per què l'escriviu? Heu deixat la política activa, bueno, no sé si activa o no, però vosaltres estàveu en unes posicions concretes durant el mandat de l'Ada Colau. Tu, sí. Miquel, què feies?
3: Jo estava vinculat a l'espai feminista, a l'organització d'aquest partit polític, sí. I acompanyava des de l'organització, no estava al govern, acompanyava la feina que feien la Lore Marta i jo i molta altra gent.
1: O sigui, ets
3: que anàvem com... Sí, bueno, assessores, però en una posició no professionalitzada, diguéssim.
1: Val.
3: O sigui, la militància de les organitzacions polítiques.
1: Val. També t'he de dir que tu parles de polítiques feministes, però jo després de llegir el llibre, la política, si no és feminista, no és política. Ja t'ho dic, al segle XXI, la política...
0: L'urbanisme, si no és feminista...
1: Si no és feminista, no és tal. I ara no discutirem la feminisme, què és, si no és feminisme, per qui serveix? No sé, llegi'ns el llibre perquè ja no doni més la tabarra en la qüestió del feminisme. O sigui, la política actual o és feminista o és una merda, o sigui, t'ho dic així. Laura, tu que estava, tu eres
5: Jo era la regidora, jo em vaig presentar a les llistes electorals i la regidora de feminismes i LGTBI.
1: Clar, perquè això es va unir. Vosaltres veu unir feminismes i LGTBI, sí. Expliqueu el llibre, que és una cosa que no sempre està clara que anés junt, eh?
5: És un dels temes, sí.
1: És un dels temes. I tu, Marta, eres la...
6: Jo estava coordinant, cap de gabinet, coordinava totes les polítiques feministes i LGTBI, estava més en la màquina, diguem.
1: A la màquina.
6: Coordinant i fent que les coses sortissin.
1: Clar. Doncs segueixo amb tu, Marta. Aquesta sala de màquines, del títol, que és boníssim, que dius, la sala de màquines, de què collons anirà
0: això? Però volem que ens defineixin què és la política, bé?
1: Ah, sí, però primer hem de saber què és la sala... És que farem tot, farem les dues preguntes. La sala de màquines què és? De què parlem quan parlem de la sala de màquines? Laura.
6: Marta. La sala de màquines és la sala on es prenen decisions, ¿vale? Decisions polítiques, és una sala de govern, però on hi ha molts actors, moltes dinàmiques, debats, tensions, i que s'han de prendre decisions, i sovint davant de problemes complexos, problemes que no són fàcils de solucionar, que no tenen una única causa, ni una única solució, ni una única manera d'interpretar-los, sinó que hi ha molta gent allí també intentant interpretar-los en funció dels seus interessos, dels seus valors,
1: dinàmiques,
6: de les seves emocions,
1: no?
6: de dinàmiques que hi ha, perquè no, es prioritza una determinada interpretació d'aquests problemes. Llavors nosaltres estàvem allí, en aquesta sala de màquines, davant d'aquests dilemes, davant d'aquests problemes, intentant, bueno, teníem que prendre decisions per apostar per algunes solucions i unes interpretacions d'aquests problemes, no? I això és la sala de màquines, i aquí passen moltes coses, i el que volíem amb aquest llibre és obrir la finestra per ensenyar precisament què passa, no? Quan has de prendre decisions i quina és la dinàmica i com funciona.
1: I la política, per tant, què és, Laura?
5: Ui, la política és un art. La política són moltes coses, i també en aquest llibre hem volgut explicar el que no és la política, no? Que sovint en el context actual esperem de la política que ens doni respostes simples, respostes ràpides, que sapiguem sempre què hem de fer i que sapiguem que el que farem funcionarà, i per tant també reivindiquem en aquest llibre aquesta complexitat i aquesta manera com de plantejar la política des de un punt de vista de trobar solucions i de trobar-les en col·lectiu i de no esperar que el resultat sempre sigui espectacular i que temes tan complexes com les desigualtats tan bèsties que ens estan afectant amb un lema, amb una frase, amb un discurs
1: puguem... Perquè deia el llibre, una de les idees que planeja el llibre és que moltes vegades és més difícil fer pedagogia o fer política real o buscar solucions i posar en pràctica aquestes solucions que busca la política. Tot això s'enfronta moltes vegades a la rentabilitat. Bueno, ja sigui electoral o sigui del titular, hi ha molta por al titular, no? Es fa política també en els titulars.
3: És que, per començar, nosaltres vivim en un context on la gent entén la política com una cosa ja molt segrestada per la política de partit, quan al final la política és totes les vegades que ens hem d'ajuntar per prendre una decisió col·lectiva per millorar la nostra vida, per solucionar un problema que tenim. Va. I llavors política la fem tota l'estona, i jo crec que estem en un context on, primer, s'entén la política com els personatges que fan política de partit, els seus analistes, un cert periodisme polític, i aquesta manera d'entendre la política que té uns ritmes molt concrets, per tant que cada 4 anys ha de guanyar eleccions, per tant està tot el rato explicant el que ha fet i explicant resultats espectaculars, quan en el llibre veiem que la majoria de quan la Marta diu sala de màquines és que tu tens allà 300 milions de botons, has de moure palanques, la majoria d'elles no les pots explicar en una roda de premsa perquè no produeixen res a curt plaç, perquè és, tu estàs fent una hipòtesi i potser passa una cosa. Llavors és aquesta idea de retornar a la política. La política és una cosa lenta, és complexa, necessita de la mirada de moltíssima gent diferent. Clar. Que no està d'acord entre ella, perquè si no, no ens en sortirem, no? Llavors, el llibre també té aquesta idea de treure la política només de la lògica partit i entendre que nosaltres volem viure junts en aquesta ciutat, a Barcelona. Hi ha milions de persones que estan intervenint sobre el que és aquesta ciutat. Com fem per trobar solucions a problemes molt complexes? Aquí intentem explicar, doncs, nosaltres estem en una sala de màquines molt concreta, que és un ajuntament, que la política municipal també és una mirada, que no és l'alta política, no és, no, els ministeris, l'Estat, les lleis, no. És una gent que està a primera línia de la ciutadania, molts dels treballadors i treballadores municipals reben a la gent directament,
1: clar,
3: i la veuen.
1: La veus, clar,
3: això et dona una informació superpoderosa, i l'àmbit municipal, que sempre està molt desprestigiat, nosaltres pensem que és, o sigui, és importantíssim.
1: És clau, això ho dieu, eh? Sí. Marta, després vosaltres diferencieu entre la política de la representació i la política de la de redistribució. Nosaltres estem per la política de redistribució, no de la representació. És a dir, que moltes vegades hi ha excés de representativitat. I, a més, també, fins i tot, excés de, com es diu això, suar a la simbologia, moltes vegades també, no? Que és més important posar la bandera, ens estem centrant molt si s'ha de posar la bandera gai o no s'ha de posar la bandera gai als balcons, però no a persones que ho passen malament, no sé
6: sí,
1: què.
6: A polítiques econòmiques, redistributives, no?, que ajudin a la gent al final a tenir oportunitats i a tirar endavant, que és una mica el que volem tots, no? I sí que és veritat, i això surt en alguns capítols, per exemple, el primer, no?, en el de censura, que nosaltres teníem demandes de prohibició de determinades expressions, actes, esdeveniments que es consideraven LGTB-fòbics o sexistes, no? Per exemple, el bus d'Azteuir, que va rolar per Barcelona, sí, amb el lema, us en recordeu, no? Sí, sí. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Sí. O una lona de les Kardashian enorme que anunciaven roba interior de Calvin Klein. Sí. O altres cançons que també se'ns demanava prohibir.
3: Un concert de Maluma.
6: Un concert de Maluma. Bueno,
1: això arribava gent que deia, escolta, això ho han de cancel·lar, sí, sí, perquè...
3: Sí. Això l'Ajuntament ho ha de prohibir.
6: Prohibició, no? Llavors aquí, pues, què fas? Aquí has de prendre una decisió, no? Pues, bueno, no faré spoiler, perquè si
1: no, no, la clar,
6: gent
1: clar,
6: llegirà el llibre, però sí que vaig a la teva pregunta de dir, precisament moltes d'aquestes demandes tenen un caràcter molt cultural i poc redistributiu. O sigui, de què estem parlant? O sigui, és tan important aquesta lluita cultural de si parem el bus o no el parem o de què està dient exactament aquesta frase, o és més important que les persones que estan fent processos de transició tinguin les oportunitats, els recursos, clar, i els mecanismes reals perquè se'n puguin en sortir? Doncs per nosaltres una mica el que diem que és el segon, no? Això no vol dir que no hàgim de decidir solucionar el primer, però ha d'estar tot allí i ho hem de mirar amb la seva amplitud.
1: Marta, efectivament, el llibre té distints capítols, són 7, no?, casos?
3: Són 8 dilemes.
1: 8 dilemes, són 8 dilemes de casos reals que us heu trobat en la governança de la ciutat de Barcelona. Llavors, durant el mandat de Ada Colau. Llavors, ens els pots anunciar una mica, diguéssim, perquè són tots molt interessantíssims, diguéssim, i es viuen com si fossin autèntics casos de Carles Porta, moltes vegades, hi ha una sèrie darrere d'això,
3: Sí, vam escollir aquests temes perquè al final en algun moment del mandat o es van convertir en una peça clau de les decisions de l'Ajuntament o perquè van generar polèmica i per tant ja avancem que alguns d'aquests capítols entren en polèmiques que sovint ni ens donaven cap tipus de rèdit, ni al contrari, ens generaven divisió, ens generaven molta crítica, temes de masculinitats, per exemple, com el centre plural, no? Vam voler tirar endavant una política de masculinitats i una part de la premsa ens vam aixecar, una part de l'oposició. Bueno, s'ha intentat treballar també per canviar els marcs del patriarcat, no?, per canviar les desigualtats de gènere, no només avançant en drets, que també, i que moltes coses expliquen al llibre, dirigint-nos en polítiques cap a les dones, sinó entendre la política feminista cap al 99%, i per tant també interpel·lar a un sector de la població que no és ni més ni menys que el 50%, o gairebé el 50%, intentant transformar també els imaginaris de la masculinitat, diguem-ne, hegemònica, no?, o els mandats de la masculinitat, que ens semblava que també era una peça clau. Ens acompanyava en aquell moment l'opinió pública? Probablement no. Nosaltres sí que vam valorar que aquest era un tema que volíem obrir. Prostitució, treball sexual, un gran altre tema de debat històric dins dels feminismes, però que nosaltres ja des del primer dia...
1: La prostitució és molt interessant el cas perquè vosaltres descobriu que hi ha una ordenança que no acaba de funcionar, és a dir, es multava a les prostitutes, a les treballadores sexuals i també als clients, i feia 10 anys que això s'estava fent, però el que es va descobrir és que amb aquesta ordenança es precaritzava més encara la vida d'aquestes persones que treballaven al carrer. Per tant, detectar també en el sistema les coses que no funcionen és una de les...
3: Clar, perquè tu quan entres no és entres en la regular raça, tu entres i hi ha hagut una gent que abans que tu ha tingut una altra hipòtesi, doncs abans que nosaltres hi havia una gent que deia, doncs, per aquest tema de la prostitució hauríem de fer això. I nosaltres venim al darrere i diuen, bueno, doncs el que aquesta gent va fer va produir, que nosaltres ens vam trobar una quantitat de dones superempobrides que acumulaven deutes i deutes i deutes amb l'Ajuntament, que era com, però aquesta gent que ja està en una situació supermulnerable ha d'acumular deutes amb l'Ajuntament per estar oferint serveis sexuals a l'espai públic? Seguro que era esto. Llavors aquí hem de començar a dir, bueno, i aquest és un dels, segurament, dels més espectacularitzats de tots els debats, perquè aquí hi ha debats supercomplexes i interessants, però que no són tan espectaculars. Per exemple, tota la qüestió de la fiscalitat, que la Marta és una experta, tota la qüestió dels impostos té un paper superimportant. Ara, això no fa titulars, ni... No, clar. La gent... el que li impacta més no és pues, la prostitució, el vel, no sé què. I nosaltres diem, bueno, això està allà, però també la gent ha de tenir, també és la intenció de divulgar la política feminista, que crec que això li fa sentit a moltíssima gent, que és una cosa supercomplexa i que té a veure amb molts altres debats.
1: Totalment.
3: Que són molt transformadors i que no és només les coses més espectaculars del debat feminista més polaritzat. No?
1: Quin és el repte, Laura, més difícil que veu tenir?
2: Marta.
6: El repte més difícil... La veritat és que tots els dilemes no eren fàcils, per això són dilemes i, o problemes socials complexos, com li vulguis dir. O sigui, tots eren complicats. Però potser, i quan llegiu el llibre ho veureu, el de la col·lisió de drets, o sigui, aquelles situacions en què xoquen drets...
1: Això és molt
6: drets,
1: interessant, sí, sí.
6: Aquestes eren especialment difícils de solucionar, no?
1: Això de la col·lisió de drets, explico, perquè és quan, per exemple, el dret... sí, explico, col·lisió de drets vol dir...
6: La col·lisió de drets és quan tu tens, per exemple, fiquem un exemple d'una nena que va a l'escola, té que fer piscina perquè forma part de l'activitat d'horari lectiu de l'escola, i la família va a l'escola i diu, doncs mira, doncs, no volem que la nostra filla vagi a piscina perquè bueno, ella utilitza el vel en la seva vida diària i a la piscina pues, no pot anar no, amb aquesta vestimenta i suposa un problema per la família. Llavors aquí hi ha un debat dintre de l'escola de què es fa i quins són els drets que xoquen. Has de defensar la igualtat de gènere, no? La igualtat d'oportunitats entre nens i nenes. Has de defensar la llibertat religiosa, perquè també és un dret fonamental. Has de defensar el dret a l'educació d'aquesta nena, forma part de l'activitat lectiva de l'escola, i has de defensar una vida saludable, també, per la nena. Llavors, com ho fas això quan aquests drets xoquen entre ells? Aquí has de prendre una decisió que és difícil i que, a més, les regles generals no et funcionen aquí. No pots aplicar una regla general per tots els casos.
1: Llavors, la regla general, jo crec que en política no funciona quasi
6: no funciona,
1: mai, eh?
6: No.
1: A més, en política municipal...
3: Fet un protocol, fet una excepció.
6: Sí, clar,
3: això...
6: Has d'afinar. La finesa et dona més, millor capacitat de resposta. I en aquest cas, doncs, bueno, has de ser proporcional, has de jugar amb l'equilibri, has d'entendre bé la situació, el cas...
1: Una cosa que també jo veig del llibre, el que fèieu, és que això, la Itziar González ens n'ha parlat moltes vegades, que és el que a vegades oblidem de la política, que és que vosaltres... durant aquest govern, que no sé si el govern actual, si és un altre debat, ho fa o no, però baixàveu al carrer, escoltàveu a la gent i a partir del que us deia la gent es creaven polítiques, i s'escoltaven les necessitats de la gent, els desitjos, les quimeres, les preocupacions, no? Això també és una cosa que és fonamental.
3: Sí, la gent,
1: no?
3: I sobretot...
1: Feia un treball de camp, no?
3: Els equips tècnics, perquè, clar, la gent a vegades, quan pensa la política, no pensa que, bueno, hi ha els polítics que tu tries, però hi ha, no sé, més de 10.000, 12.000 treballadors, em sembla que té l'Ajuntament de Barcelona. Ostres, moltíssima gent que fa les polítiques que els polítics diuen que s'han de fer.
1: Ja t'entenc.
2: I que hi són sempre.
3: Clar, llavors, és superimportant... Pues, clar, la gent per aquí té colors polítics molt diferents, però té un saber molt fort. I aquí hi ha milions de dilemes, no, que a vegades... hi ha aquesta caricatura del funcionariat, però al final és una gent que hi ha molt bons professionals i molt bones professionals en aquest ajuntament, hi ha molts ajuntaments, que si tu no els escoltes, vull dir, clar, en aquest cas que deia la Marta, el nostre equivalent seria el professorat, els monitors i monitores de menjador, dels autobusos, els extraescolars, aquí hi ha molta gent que acompanya aquesta nena i aquesta família des de fa anys i que tu arribes allà, has de prendre la decisió, però un moment, no? Necessites context, necessites conèixer els mediadors culturals d'aquestes comunitats religioses, necessites entendre alguna cosa, i la societat no espera sempre, o crec que nosaltres hem de cultivar una societat que abans de que anem molt ràpid amb la societat, digui, però ho heu mirat bé? Nosaltres vivim en una societat contrària, que és, però què s'ha de fer? I hauríem de cultivar la de... Però heu escoltat a tothom? Però no us precipiteu. Llavors, també hem de cultivar aquest imaginari, que és com... És molt millor la gent que escolta i triga més, i s'arrisca una hipòtesi incerta. Doncs no sabem
0: això,
3: com anirà,
0: això
3: no?
0: Això que us dona és la legitimitat. O sigui, el tema és que, clar, podeu guanyar...
3: No, però no està molt cotitzada, aquesta forma de legitimitat.
0: Una cosa és que el tema de la representativitat, guanya les eleccions un determinat partit, els seus equips i tal, però això no es legitima a prendre sistemàticament decisions. El que tu apuntes és el contrari. Jo estic aquí per garantir-vos que escoltem. Aquí. O sigui, ens representeu per garantir l'escolta.
1: Clar.
0: Però us heu de guanyar la legitimitat cada vegada. Per això és interessant el que proposeu. Parlar amb aquests, parlar amb els altres.
1: Però ja, fins i tot detectàveu, estic fora de temps, però detectàveu, és molt interessant el cas de les dones, col·lectius de xineses, per exemple, que, clar, no... Veu detectar a partir de, jo què sé, algunes dades que manegàveu, que es manegaven des de l'Ajuntament, que, clar, hi havia un silenci com administratiu respecte al col·lectiu de les dones xineses, que no tenien accés a la informació... municipal, per una sèrie de raons que vostès hauran de descobrir. És a dir, també hi ha gent que no està en política perquè realment no té les eines per accedir-hi, i llavors la política la que ha de fer els ponts, no?, cap a aquests col·lectius. Bueno, després, coses com la transversalitat de gènere, que la trobo fonamental, quantitat de temes i de tot. No sé com haurà sonat l'entrevista, però el llibre és amaníssim, amantíssim també, es llegeix superbé i a més t'engresca, perquè moltes vegades allò que diuen totes aquelles persones que estiguin pensant a casa seva, hòstia, això és política, això de la política, vaya rotllo patatero, vaya pan de zánganos, també els funcionaris, vaya pan de zánganos, tot aquest tipus de discursos queden desarticulats completament gràcies a aquest llibre, que a més és un llibre que parla de la política des de les institucions, que també té la manera de les institucions, no?, i com canvien les institucions, quines són les, no?, però també que en el fons nosaltres som polítics, és a dir, que cada ciutadà fa política.
0: És de molt agrair que hagueu tingut la generositat de fer la feina quan estàveu allà i de seguir-la fent explicant-ho.
6: I d'explicar-la després, no?
0: Que heu anat més enllà del mandat.
6: I tant,
0: el qual demostra la generositat.
3: Però és que també sentim que, i lluny de la cosa dels partits, que nosaltres aquesta experiència que hem tingut és una experiència que, en el fons, hauríem de tenir tots el costum de rendir comptes. Aquí no només expliquem el que hem fet, sinó que també una gran voluntat divulgativa de que la gent no li agafi por, que la gent entri, que la gent entengui, i efectivament que tothom es posi en nosaltres perquè estàvem allà, però tots hauríem d'estar habilitats en la presa de decisions, no? En un context democràtic molt a millorar.
1: Llibre, perquè dieu, hi va haver algun èxit, hi va haver fracassos...
3: Hi va haver fracassos que estan aquí, que no sempre són èxits, clar.
2: Tornaríeu?
6: Sí.
1: Potser no ara mateix, no, perquè és que ha esgotador, però bueno, en aquests els comuns us van eren comuns, no, el vostre, es van matxacar molt en aquesta gent, perquè després també hi ha una altra cosa que aquí no es parla, que també seria un altre lloc que podríeu fer, és qui va matxacar, com us van matxacar i qui i per què.
3: No em van deixar posar aquest capítol. Però jo crec que aquest és el que aquest llibre ja s'ha escrit moltes vegades, no? Quan la gent passa per la política després fa aquests llibres de posar tothom al seu lloc, i nosaltres pensem que això és el que allunya la gent. És a dir, nosaltres estàvem allà, però podríem haver estat un altre lloc.
1: Deia més una mica en el sentit de descobrir com funcionen els mecanismes. Vosaltres, quan entreu a l'Ajuntament, hi ha uns funcionaris, uns administratius, no sé quantos, que et poden ajudar o no et poden ajudar, i unes dinàmiques, una manera de fer, i tot això, hi ha un diàleg amb la institució.
3: Sí, sí.
1: Llavors, ho deia des d'aquest punt de vista, de sobte també...
3: És molt difícil.
1: Fora de la institució municipal hi ha una sèrie
3: de interessos
1: i de poders i de mecanismes que la ciutadania n'estem molt allunyats i que nosaltres potser també voldríem fiscalitzar, de dir, escolti, perdoni, vostè, aquest de l'empresa, l'altre de no sé quantos, aquesta família que no sé què, doncs no, tal. Estic fora de temps, no? Digues.
3: No, que també hi ha una part molt honesta on hem volgut reconèixer que a vegades vam prendre decisions que nosaltres no teníem aquella convicció. Pues perquè els mitjans de comunicació ja ens havien marcat el tablero i el que es podia decidir. Aquesta cosa, la recepta d'anar prohibint coses perquè tot allò que no ens agrada o que ens sembla que està fora del marc feminista, fins i tot, s'ha de prohibir, alguna vegada vam caure perquè no teníem un marge, diguem, d'opinió pública que ens permetés. Per tant, una miqueta sí que està aquest tema, no tant en el cas particular, però...
1: Sí, està molt bé. Bueno, escolta, Sala de Màquines, 8 dilemes clave per a transformar la política, edita Debate, Marta Cruells, Miquel Missé i Laura Pérez Castaño. Moltíssimes gràcies. Molt recomanable. Ara, publicitat i a fer el cap pel guat. Bravo!
7: Aquest estiu preocupa't de la platja, del sol i de trobar el millor xiringuito. Perquè de reparar-te o substituir-te el parabrisa ja se n'encarrega Crystal Box. Sempre a prop per ajudar-te i ocupar-se de tot. I ara, a més, t'emportes una tovallola i unes pales de platja gratis. Nosaltres ens encarreguem del teu cotxe. Tu, de l'estiu. Crystal Crack, Crystal Box.
8: Joan, demana d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: La malaltia pulmonar obstructiva crònica no pot esperar. Darrere de cada crisi respiratòria hi ha pacients que perden salut, autonomia i futur. La ciència avança, però només transforma vides quan arriba a temps. Avançar en salut respiratòria és una responsabilitat de tots. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
1: Escolta una cosa, amb tots vostès, Pol Guasch! Bravo!
13: Hola.
1: Estava super enrotllanta amb la
13: Itziar. És que sempre que la veig li faig preguntes, m'ajuda, m'aconsella.
14: És un oracle.
3: Sí. Oracle. És un arquitecte de la família.
1: Deixa, el que passa que, em sembla que deu ser la teva última secció aquesta temporada. Esperem que tornis la vinent, perquè si no tornes tu, nosaltres no tornarem. Un, i dos, ens has escatimat la teva secció sobre el Far West, eh? Sobre els,
3: és veritat.
1: Guapa, perquè escolta. Ostres. La primera secció de la temporada vinent serà la teva afició, perquè aquesta senyora, a més, sí, és aficionada als westerns. Sí, sí, flipa, m'encanta. Sí. Bueno, entonces, vostès, digues.
0: Ho farem.
1: Paul Wass, bravo.
13: Quants segons tinc?
1: 3.
13: No, això minuts,
1: no sabem.
13: Espero.
1: Quants segons té?
3: Ara t'ho direm.
13: Bueno, jo començo, no?
1: Tu quan vegis que ens aixequem i ens n'anem...
13: És que s'ha acabat el programa.
1: Tu pots anar a seguir i li expliques el rotllo a la via travessa.
13: Ah, 8 minuts de sobres. Me'n sobran 4.
1: Mare de Déu i tant.
13: No, però ara no comencis.
3: No fas el xulo, perquè...
13: Ja.
1: El xulo que pot passar qualsevol.
13: No, a veure, la cosa és que... Com som al juliol, jo pensava que estàvem a 2 de juliol, però resulta que estem a dia 8.
3: 8.
1: Però per què? Pensaves això?
13: Perquè no sé on sóc encara.
1: Mare dels poetes, eh?
13: M'estic creuant. I pensava que s'havia acabat el juny, i bé, s'ha acabat, però ja fa rato que s'ha acabat. Per tant, aquesta secció hagués estat perfecta la setmana passada.
1: Ja t'entenc.
13: Saps el que et vull dir? Però bueno, arriba ara, l'escolteu i punto.
1: I punto, no? Exactament.
13: La cosa és que s'ha acabat el juny, i això vol dir que s'ha acabat el mes de l'orgull.
1: Però si el mes de l'orgull encara segueix aquí a Barcelona, no? O no? Sí.
13: Ah, mira, doncs encara... Doncs mira, fantàstic, em va fantàstic.
1: Aquest cada setmana és el Pride. Hi ha un lío amb això?
13: És el Pride. Bueno, la qüestió és que abans l'orgull era el dia 21 de juny.
1: Hi ha una reflexió sobre la cosa de LGTBIQ+, i la cosa de les polítiques entorn a tot això, que a més és crític i és fi, en el llibre aquest, Sala de màquines, t'ho dic.
13: Doncs abans l'orgull
1: si
13: era el dia...
1: Que si ets maricó, llegeix tu, si no també.
13: Si no també. Abans era el 28 de juny perquè es commemoraven els, no, els aldarulls i la revolta de Stonewall del 28 de juny del 1969, però ara l'orgull dura un mes i jo no sabia que durava un mes i
1: perquè
13: mig.
1: Perquè crec que a Barcelona hi ha alguna cosa, el dia no sé quan Titus queda, es commemora que el 1977 hi va haver la manifestació a les Rambles. Això m'ho estic inventant?
0: Sí, sí,
1: inventant.
3: Mica, no. Va ser el 25 de juny, per tant, tampoc seria.
1: Ah, doncs tampoc, res, calla.
13: Aleshores, la qüestió és que avui volia parlar una mica d'aquesta paraula, de la paraula orgull, perquè sempre m'ha semblat una mica estranya, o sempre he pensat coses en relació a aquesta paraula, i he pensat, doncs avui potser podríem parlar d'aquesta paraula que portem com un mes i mig, no?, masegant tots plegats, que sigui orgull, orgullosos, orgull, orgull, orgull tota l'estona. Perquè, per una banda, tinc la sensació que tots coneixem la relació problemàtica que té part de la societat amb la paraula orgull, no? Justament la gent que està en contra d'aquestes manifestacions i d'aquesta celebració, no? De per què no hi ha un orgull hetero, de que no cal celebrar, no cal celebrar res perquè ja hi ha completa normalitat, no? Aquestes coses, o sigui, ja sabem què pensa, diguéssim, una part de la societat en relació a la paraula orgull, però tinc la sensació que dins del col·lectiu LGTBIQ+, o dins del moviment queer, ens pensem que tots vivim de la mateixa manera aquesta paraula, no? O la idea de l'orgull, no? Com que tots ens sentim reflectits amb això i que tots estem com d'acord, o que sí, que ens sentim part d'aquesta idea de la celebració de l'orgull, no? I avui tenia ganes de parlar una mica d'això precisament perquè jo potser he tingut una relació una mica problemàtica o estranya amb aquesta paraula, perquè tinc la sensació que sempre relacionem la idea de l'orgull amb un home mig despullat amb una carrossa ballant, no? Com la imatge de l'orgull per moltíssima gent és aquesta. I fins i tot crec que dins del col·lectiu també hi ha aquesta imatge, no? Com la imatge d'algú amb una carrossa mig despullat, algú probablement és un home blanc que està molt bo, mig despullat,
1: suat,
13: amb una carrossa suat, no?
1: Sí.
13: I molta gent no ens sentim identificats amb això i no considerem que això formi part, diguéssim, ni del nostre món, ni de les nostres celebracions, ni de les nostres reivindicacions, no? Tampoc. Aleshores, jo crec que hi ha tot un grup de persones que ens sentim en un espai liminal, estrany, i que no sabem exactament de què ens hem de sentir orgullosos o què és exactament el que hem de celebrar, no? I d'això volia parlar avui.
1: Molt bé.
13: Aleshores, per parlar d'això, cito alguns autors, perquè jo tampoc no sabria què dir, la veritat. Llavors, alguns autors que he llegit i que m'interessen, que han parlat sobre això, avui venia a compartir aquestes reflexions. La primera és d'una pensadora i activista, que és la Eve Kosofsky-Sedgwick, que és una autora que a mi m'agrada molt, que ella diu que, de fet, aquesta idea de l'orgull és una lògica o s'alimenta o se sosté a través d'una idea molt simplista, que és el pas de la vergonya a l'orgull, no? Com si fos una mena de transició quirúrgica, diguéssim, només d'anada, sense tornada, no? Que tu un dia descobreixes que ets gay, un dia tens vergonya, un dia passes, no? O sobrevius a aquesta vergonya i esdevens orgullós. I ella diu que aquesta lògica és absolutament simplista i que la vergonya continua formant part aquí, avui, ara, part constitutiva de l'experiència queer inclús quan tu et pots sentir molt, molt, molt bé amb això, i, no? Perquè la vergonya forma part de l'experiència constitutiva del que és ser queer. No? Després hi ha un altre autor que als anys 80 va revolucionar el pensament queer, i és un dels fundadors del pensament queer, de fet, que és el Leo Bersani, que ell als anys 80 ja deia que desitjar algú del teu propi sexe no té res de revolucionari per se, en absolut, en absolut. I ell deia que, de fet, hi ha una gran diferència entre tenir una preferència sexual i escollir un estil de vida subversiu i combatiu, no? És a dir, són dues coses absolutament oposades. I ell, de fet, ja als anys 80, us imagineu-vos, perquè ara això sembla que ho tinguem tot molt, molt mastegat, no? Però als anys 80 ell estava dient això, que deia, de fet, hi ha un bon homosexual. Ell parlava sobretot d'homosexuals, homes, eh? Hi ha un bon homosexual, no? Que és aquell home, doncs, masculí, poderós, que imposa el seu poder, que imposa la seva corporalitat. Aquest bon homosexual probablement no s'envergonya. Però què passa amb aquells que no són uns bons homosexuals? És a dir, que i ell el que venia a dir era, no només hem de qüestionar el sistema sexe-gènere, sinó també hem de qüestionar la mateixa masculinitat, no? I com els homes gais es relacionen amb la idea de masculinitat, no? No
1: hi ha un... Després també afegir que hi ha moltíssims homes que no se senten gais, però que se senten atrets per altres homes.
13: Què vols dir amb això, a veure?
1: Pues que jo conec quantitat de senyors que follen amb senyors i que no aniran vides gais.
13: Bueno, perquè aquest serien el bonicíssim homosexual, és a dir, el que
1: no, sé, que
13: no es fa dir homosexual, no? Aquest és el millor, no? Vull dir, sota aquesta, segons la seva lògica, el millor homosexual és el que no
1: s'ho diu. Són com patricis romans, diguéssim. Sí, que sí, es trinquen sí. Tot el bo, tenen ous a totes les pareres i tot bé.
13: Sí, sí, és del patrici romà.
1: Sembla bé.
13: De sexualitat, patrici romà.
1: De patrici romà, però sí, per tot arreu, a més a més.
13: Absolutament. De fet, el 2010, la Judith Butler, que tots coneixem, ella va rebutjar el premi que li donaven a l'Orgull de
1: Berlín. Ho dic positivament, diguéssim, que no cal ser homosexual per tenir relacions homosexuals.
13: Bueno, però
3: això és un fet.
1: Això és un fet.
13: Això és un fet.
3: Demostrat.
1: Demostrat.
13: Però es basa precisament en aquesta idea, no? Que hi ha un bon homosexual.
1: És més, escolti, si vostè vol tenir una relació homosexual sense ser homosexual, truqui, perquè jo estic molt necessitada, a pesar de la calor, tinc aire condicionat, 902-47-700, ja t'ho dic.
13: Efectivament. El 2010, com us deia, la Judith Butler va...
1: Ara vingui amb condons que no en tinc a casa.
13: El 2010, la Judith Butler va rebutjar el Premi de l'Orgull de Berlín, no només perquè deia que ella, allò ja era una festa i una celebració comercialitzada, sinó també el va rebutjar fent una pregunta que deia: quan reivindiquem l'orgull com un sentiment col·lectiu, què passa amb tots aquells que no s'hi senten o no s'hi poden sentir?
1: O no poden, clar.
13: I ella parlava concretament de com s'ignorava el racisme dins del moviment queer, com s'ignorava el racisme estructural i la discriminació dels migrants LGTBIQ+, no? De dir, aquesta gent es pot sentir orgullosa d'alguna cosa? Probablement no. No? Aleshores, quan parlem d'orgull, vigilem de què parlem. I ja està, per acabar,
1: sí.
13: Tot això, aquesta reflexió també té a veure amb el fet que fa poc vaig llegir una magnífica entrevista que li va fer l'Àlex Vicente al Didier Eribon
1: al País, no?
13: Al País, la podeu buscar. Sí. On l'Àlex Vicente, de manera molt intel·ligent, li va preguntar què és per tu la paraula orgull.
1: A Retornar Reims, no?
13: Retornar Reims,
1: fans,
13: sí, un clàssic. Li va preguntar què representa per tu o què vol dir per tu la paraula orgull. I ell va dir això, va respondre, va dir: ser gay avui dia et condemna socialment a la vergonya i a la tristesa. És a dir, encara ara, ser gay et condemna socialment a la vergonya i a la tristesa. El que ens cal és reivindicar una força d'afirmació i transgressió. És a dir, alguns li diran orgull, alguns li diran celebració, alguns li diran carrossa del Pride, i d'altres li direm reivindicació d'una força afirmativa i transgressora, no? I així podem omplir d'orgull una mica... Ai, podem omplir a un nou sentit la paraula orgull, que és el que volia fer
1: avui. Escolta, molt bé, Pol, mare del senyor. Mira, una mica de publicitat, de la qual també estem molt orgullosos, i després tornem i ens recomanem totes vosaltres que vostès es mereixen. Que no diguem alguna cosa interessant quan tornem de publicitat, fixa't tu.
14: RAC 1. Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
15: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
16: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
17: Sota l'encanteri de la lluna que l'Orca va venerar, neix un viatge. Un viatge poètic, musical i de dansa cap al Federico més autèntic. Huye luna, luna, luna, que ya siento sus caballos. Luna, oda a Federico García Lorca de la companyia Rocío Pozo. Dues úniques setmanes, del 8 al 19 de juliol al Teatre Apolo. Entrades a teatreapolo.com.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Aquest estiu potser no pots triar si ets a les Maldives, al Carib o a Barcelona. Però sí que pots triar el clima de casa teva.
21: A Servei Estació tens solucions per estar més fresc. Ventiladors de sostre, ventiladors de peu, climatitzadors, aires condicionats portàtils i equips Split.
20: I si vols, també t'ho instal·lem.
21: Refresca casa teva amb Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols. Obrim de dilluns a diumenge.
22: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
23: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
24: Sona bé.
23: 4,3 litres de consum al 100.
24: Sona Qashqai e-Power.
23: I el 0% TAE.
24: Sona que estreno un Nissan.
23: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el morri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
27: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
28: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
29: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
30: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
31: És per això que totes les veus de RAC 1,
32: les que sentiu habitualment i les que no,
33: us volem donar les gràcies.
34: Gràcies en nom de tots els departaments.
35: El departament tècnic.
36: La producció de programes.
37: Marketing.
38: La recepció.
39: Les xarxes socials.
40: El servei d'assessorament lingüístic.
41: Els estudiants en pràctiques.
42: Gràcies per fer-nos líders una temporada més.
43: RAC 1. Tots som un milió.
44: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
45: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
46: Fàcil, intuitiva i renovada.
45: I escolta el que vols, quan ho vols.
1: Escolta una cosa, Esther Romagosa, ens volies explicar una cosa?
2: Mira, genial. Està comprovat que amb el bon temps i malgrat la calor, venen de gust molts plans. Que sí, doncs a la Roca Vila ja en saben molt i tenen molt bon gust en la moda per poder molt triar bon els millors modelets per aquests plans, i encara més quan ho fas de manera exclusiva abans de ningú, amb l'extraordinari sale, descomptes de fins al 70% en les millors marques com Salomon, Under Armour, Zadig & Voltaire i moltes més. La Roca Vila, l'emoció de
1: a
2: descobrir.
1: L'emoció a tope de descobrir.
2: Problema,
1: escolta una cosa, i les tunes i aquells atuns, que en deuen estar?
2: El Tunatur, eh? El sí. Tunatur. Saps que l'altre dia estava a la platja i vaig sentir els de les tovalloles del costat que quedaven per
1: què no fas?
2: Per citar-se.
1: Mira,
2: no,
1: podries fer-ho aquest cap de setmana i ens ho expliques.
2: No.
1: I ens podries fer... El Joel diu que jo ha fet. Bueno, escolti, nosaltres ens n'anem mentre vaccinem perquè enviem a la Tunatur, perquè jo aniré a la Roca Village, que fa més per mi, perquè necessito sempre moltíssima roba, perquè visc per sobre les meves possibilitats.
2: Marc, hem de marxar.
1: Sí, hem de marxar. I ara, ui, però si són, ens hem passat, no? Però com ens hem passat tant? Mare de Déu, mira.
2: Adéu.
1: Núria, passa, vine, vine.
2: No li facis no, això, sí.
1: Ai,
2: que
1: pobra.
2: T'incendis.
1: Bueno, adéu, doncs ara són les dues, però la Núria Travessa, evidentment, no arriba, perquè arriba la publicitat i després aquesta noia ens matarà, eh?
2: Però,
1: ai, Déu meu, senyor.
0: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i no notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor a primer preu.
3: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jumbo Endamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjumbo.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: estimar.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
2: Melons Brutal.
3: Bon dia, són les dues. L'incendi de Sant Manat continua actiu, però els bombers són una mica més optimistes.
4: S'han incorporat dos avionetes amb molta contundència d'extinció. En total en tenim 8-9 unitats de mitjans aeris, que farà que, si no tenim cap ensurt, doncs podem donar l'incendi com estabilitzat.
3: El cap d'intervenció, Jordi Martín, creu que això podria ser aquest mateix vespre. De moment, els 300 veïns de les urbanitzacions El Farell i Sant Sebastià de Montmajor continuen confinats.
1: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
3: De seguida anem, doncs, cap a Sant Manat i a gairebé 700 municipis en risc extrem o molt alt d'incendi per culpa de l'onada de calor, que de seguida en parlarem amb la Mònica Usar, avui arriba al pic. El centenar de veïns desallotjats per l'esvoranca al Putxet no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte, ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat del govern, Ramon Ramírez.
5: Hem de comparar el comportament del terreny de dia a dia, a la mateixa hora de la matinada. Això implica que necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada.
3: L'Ajuntament diu que buscarà allotjament als veïns que ho necessitin. A Turquia, en marxa la cimera de l'OTAN que Donald Trump s'ha encarregat d'escalfar, ha estripat l'acord amb l'Iran i ha tornat a carregar contra Espanya.
6: No he parlat amb Espanya. Espanya és una causa perduda. No vull fer més negocis amb Espanya. És un soci terrible de l'OTAN.
3: Com a conseqüència, el petroli es torna a disparar avui i les borses cauen amb força. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
7: Bon dia.
3: Dia de descans avui al Mundial abans que comenci la ronda de quarts de final.
7: Amb el França-Marroc de demà, divendres, serà torn per l'Espanya-Bèlgica, dissabte Anglaterra-Noruega i tancarà la matinada de diumenge l'Argentina-Suïssa després de la classificació de totes dues seleccions en aquestes últimes hores. Els argentins, després de culminar una gran remuntada contra Egipte, i els suïssos després de desfer-se de Colòmbia als penals. El Barça, el club blaugrana, és a punt de tancar el retorn de Cancelo i a l'Espanyol aquest migdia han presentat Kilinchi Harman, mentre espera poder fer oficial Gabriel Moscardo, cedit pel PSG després de jugar aquest any a l'Sporting de Braga. A segona, el Girona ha començat la pretemporada amb algunes baixes, com la de Blin, de qui avui s'ha fet oficial el seu retorn a l'Ajax, amb un contracte per una temporada, i el Sabadell s'ha reforçat amb el fitxatge del davanter Yanis Ramani, procedent del Cartagena fins al 2027.
3: Ara passen pràcticament 4 minuts de les dues.
1: 14-15.
3: I els bombers treballant contra rellotge un dia més per estabilitzar l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, que continua cremant sense control. La principal preocupació són els focus secundaris que des d'ahir els fan la guitza i que fàcilment podrien engegar en orris les previsions. Tot just entrem en les hores més crítiques, amb els termòmetres enfilats i la marinada que començarà a intensificar-se. Ara mateix els bombers concentren els esforços sobretot al flanc dret i mantenen el confinament de Sant Sebastià de Montmajor i de la urbanització del Farell, que pertanyen a Caldes de Montbui. És un confinament que afecta unes 300 persones. Anem al centre de comandament dels bombers a Sant Manat per saber-ne a l'última hora. Udal Puig, bon dia.
8: Bon dia. Els bombers segueixen treballant molt intensament amb l'incendi que de moment ja ha cremat unes 220 hectàrees. L'equip de RAC1 hem pogut accedir a la zona de treballs dels bombers del flanc esquerre, és la de l'urbanització de Guanta, al municipi de Sant Manat. Tot i que tenen força controlat el flanc contravall, ens segueixen rebullant la zona tant amb mitjans terrestres però també aeris, sobretot perquè es creen focs secundaris i fumeres que preocupen els bombers. Tot i això, el que més els preocupa és a partir de la tarda, amb la calor i l'entrada de vent de marinada, aquest canvi de meteorologia, tal com ho apuntava Jordi Martín, cap d'intervenció dels bombers.
4: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada. Serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes i avui doncs, intentarem doncs, també doncs, treballar amb contundència.
8: El flanc dret per ara també preocupa, segueix cremant i el que volen evitar de totes és que avanci el foc cap a la zona de Sant Feliu de Codines. Mentrestant, es manté el confinament a les urbanitzacions de Sant Sebastià de Montmajor i del Farell.
3: Mentre d'en Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'incendi de les Gavarres, assegura que l'empresa del treballador que hauria provocat el foc sabia que divendres passat no podria treballar a la zona amb una serra radial. L'oposició, però, i Socapà, Junts per Catalunya, l'ha avisat que demanaran responsabilitats polítiques. Anem cap al Parlament ara. Laia Colomer, bon dia.
0: Bon dia, sí. L'origen de l'incendi de les Gavarres ha monopolitzat bona part de la sessió de control avui al Parlament. Junts, el PP i la CUP han reclamat explicacions al govern sobre si s'havia avisat l'empresa, recordem, contractada pel Departament de Territori, que divendres passat hi havia el pla Alfa activat. N'han parlat Mònica Sales, Eva García i Dani Cornellà.
2: I, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques, perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
9: Costa d'entendre que mentre els agents rurals deien màxim risc, una subcontrata de la Generalitat actués com si fos un dia qualsevol.
10: Davant 2.300 hectàrees cremades, cases i veïns i veïnes cremades, calen responsabilitats i el Departament té la responsabilitat política.
0: Salvador Illa, però, assegura que el govern ha complert la normativa.
11: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació alfa 3, això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació alfa 3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir, entre elles no utilitzar radials per fer treballs de manteniment. Per tant, el govern ha fet el que havia de fer.
0: De fet, el govern ha explicat que cada cop que s'activa el pla alfa s'envia un missatge a les empreses autoritzades per treballar al medi natural recordant-los les restriccions.
3: Gràcies, Laia. Tot això, el govern ha tancat 7 espais naturals per reduir el risc d'incendi, que ja és extrem a 229 municipis i molt alt a 435 poblacions més. Aquests espais són els de les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç de Munt i de l'Obac. És conseqüència de l'onada de calor que arriba al pic avui, però que es va confirmant que s'allargarà encara uns quants dies més. Mònica Usar, bon dia.
12: Bon dia. Sí, avui arriba el primer pic d'aquesta onada de calor. Després, entre divendres i dissabte, afluixa aquesta calor tan intensa, però a partir de diumenge tornen a pujar les temperatures i podríem tenir un segon pic de cara a mitjans de la setmana que ve. Però de moment, aquesta tarda es mantenen els avisos a tot el país, amb el perill més elevat a les comarques de Girona, el Pla de Lleida, comarques de Tarragona i Costa i Prelitoral, i de fet ja s'han sobrepassat la línia dels 40 en punts com Cabanes, Espolla, Vallirana i també Llagostera. Demà es tenen els avisos, n'hi ha de calor nocturna, sobretot en punts de la costa i del prelitoral, i de calor diurna a tot arreu, excepte a la Cerdanya i també a la Vall d'Aran. Per tant, encara molta precaució amb aquesta calor tan intensa i tot plat aquesta tarda amb sol, alguns ruixats en punts del Pirineu i també al voltant del massís dels Ports i amb vent del sud, que bufarà especialment a les comarques de Girona, a Ponent i a l'Ebre.
3: Aquesta és la segona onada de calor d'aquest estiu que pot acabar amb una mortalitat provocada per les altes temperatures de rècord. Només aquesta primera setmana de juliol ja s'han comptabilitzat gairebé un centenar de morts que s'han de sumar a les 126 que hi va haver el juny. Xavi Pardo.
13: Des que va començar el juliol, el sistema de monitoratge de l'Institut de Salut Carlos III ja ha registrat 97 morts per calor a Catalunya. Això vol dir que en només 7 dies s'han superat els registres mensuals de la majoria de juliols des del 2015. Les excepcions van ser el 2022 i sobretot l'any passat, que ja va ser de rècord. Només aquesta primera setmana de juliol hi va haver 191 morts.
3: Les 2:09, els veïns desallotjats ahir per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa almenys fins al cap de setmana. Aquesta nit, els tècnics han d'omplir amb formigó el forat que va provocar el moviment de terres de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, però ara s'haurà de comprovar l'estabilitat del terreny durant almenys 3 dies. Més detalls des de la zona afectada, Odal Martínez, bon dia.
14: Bon dia. Aquestes tasques per comprovar que el formigó ha solidificat bé i el terreny és estable duraran 3 dies. Això vol dir que els veïns no sabran si és segur tornar a casa almenys fins dissabte al matí. Ho ha explicat el director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Ramon Ramírez.
5: Hem de comparar el comportament del terreny de dia a dia, a la mateixa hora de la matinada. Això implica que necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada.
14: I el cap d'unitat dels bombers de Barcelona, Gerard Prades, ha explicat que mentrestant també s'avançarà en comprovar quina és l'afectació als 8 edificis desallotjats.
15: Ahir van fer unes primeres inspeccions d'urgència, però ara ja en aquesta fase d'estabilització finalitzada ja podem entrar amb més garanties, amb tècnics proporcionats per la pròpia obra, que estan fent l'estudi exhaustiu de totes les esquerdes, totes les fissures que puguin haver aparegut, així com fer el contrast amb els informes que hi havia previs.
14: El govern remarca un cop més que ha fet seguiment de totes les incidències que ha rebut des del pas de la tuneladora de la línia 9 del metro per aquesta zona. Insisteix, però, que els avisos que havia rebut eren mínims.
3: La gestió de l'esbranc ha arribat aquest matí al Parlament a la sessió de control del govern. Junts hi ha exigit la destitució de Sílvia Paneque.
16: Vostè és una consellera reprovada dues vegades per aquest Parlament, atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis, que ofereix molts dubtes que pugui solucionar

0: Segons explica el sindicat, el jutge ha demanat al Departament d'Interior que aporti l'expedient administratiu que justifica l'actuació policial. L'organització creu que la policia podria haver vulnerat drets fonamentals com el de llibertat sindical o el dret a vaga o el dret a la reunió pacífica. Ho ha explicat el delegat d'Educació de la Intersindical, Carles Amicó.
1: En aquesta assemblea es va reconèixer dos Mossos infiltrats, com sap tothom, i ho veiem d'una extrema gravetat i ens recorda a temps passats on realment els drets de la protesta i a reunió doncs estaven perseguits.
0: El sindicat ha tornat a demanar la dimissió de la consellera Parlon i el major Trapero. Recordem que altres organitzacions com l'USTEC o la CGT també van portar el cas a la justícia.
2: I ho hem sabut fa poca estona, el Suprem rebutja aturar la regularització de migrants, desestima els recursos que havien presentat l'Aragó i el País Valencià, que demanaven mesures cautelars, tampoc preguntarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si el decret xoca amb el dret europeu. Anem a Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
3: Bon dia, l'argument és el mateix que ja vam fer servir a finals de maig per llançar a la paperera un recurs de la Comunitat de Madrid. El tribunal diu que no hi ha proves que els serveis públics hagin de col·lapsar. Amb aquesta resposta, els governs aragonès i valencià, el Suprem conclou que ja no cal portar aquest tema al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La setmana passada s'ho va arribar a plantejar. La seva idea era demanar-li si el decret anava en contra del dret europeu. La sala del Suprem ha pres aquesta decisió amb tots els vots a favor i cap en contra.
2: Ara passen 13 minuts de les dues, fem una pausa.
4: RAC 1. Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
5: Què tenen en comú les mines de Cercs, el monestir de Sant Llorenç, la Baells, la Via Verda de Pedret i la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou?
6: Tots formen part del Festival Cíclic, al Berguedà, un recorregut que enllaça paisatge, ciclisme i cultura en 18 parades repartides pel territori.
5: Per conèixer la cultura, la història i el paisatge berguedà. I pots participar fins al 31 d'agost.
6: Tota la informació a albergadà.cat.
7: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
8: Desbloqueja l'estiu. El balcó que no utilitzes, la terrassa que necessita una renovació, el jardí que demana una mica d'aigua i amor.
9: A Servei Estació trobaràs solucions per plantar, regar, fer ombra, protegir-te dels mosquits i gaudir més del teu espai exterior. Tot comença a Servei Estació. Obrim de dilluns a diumenge.
10: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
11: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
12: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
2: Hem arribat a un quart de tres. Donald Trump ha rebentat la cimera de l'OTAN de Turquia amb l'anunci que dinamita l'acord de pau amb l'Iran. El president nord-americà ha titllat el règim dels ayatolars d'escòria i mala gent després que aquesta nit l'Iran hagi atacat tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz i al Pentàgon i hagi respost amb nous bombardejos a la regió. Enviat especial de RAC1 encara, Lluís Tobar, bon dia.
13: Bon dia, enèsim gir de guió de Donald Trump que després de les últimes tensions a l'estret d'Hormuz dona per trencat l'alto el foc amb l'Iran. Visiblement enfadat i amb certa ira, Trump a més ha fet saltar pels aires tota la via diplomàtica referint-se així al règim dels ayatolars.
14: L'alto el foc s'ha acabat, no vull tractar amb ells, són escòria. Sabeu què és l'escòria? Són escòria humana, estan malalts, són violents. Parlar amb ells és perdre el temps, són uns mentiders. Acordem que no poden tenir l'arma nuclear i després parlen amb la premsa i ho neguen. Estan malalts, estan cucús, són un càncer. Saps què has de fer amb el càncer? Tallar-lo d'arrel.
13: Trump insisteix en que el govern iranià menteix i que vol tenir l'arma nuclear. Tot plegat ho ha dit al costat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que ha aplaudit aquesta decisió i li ha expressat el seu suport. Tot això,

0: Malgrat que el propi Rutte i diversos líders europeus esperaven que en aquesta cimera es tanqués la crisi a l'Orient Mitjà i portés estabilitat econòmica a la regió i de retruc a la resta d'Europa.
1: L'efecte de l'anunci de Trump sobre els mercats ha estat immediat. El petroli s'ha disparat per sobre dels 77 dòlars i les borses cauen amb força. Al capdavant de les pèrdues, l'IBEX 35, que baixa un 2,76%. I és que Donald Trump no només s'ha quedat a gust amb l'Iran, també s'ha desfogat contra Espanya, ha tornat a carregar contra el govern de Pedro Sánchez per no gastar prou en defensa i negar-li l'ajuda en la guerra a l'Orient Mitjà, Lluís.
0: Sí, les amenaces no són noves, però avui hi ha un salt qualitatiu en les formes. En un to més agressiu i desafiant, Trump creu que Espanya és una causa perduda, que són mala gent i que només posen bastons a les rodes dins l'OTAN.
2: No participen en res, no paguen, no vull res amb ells. Talleu tot el comerç amb ells, sisplau, incloses les visites. No volem res amb aquesta gent. Ja tornaran, ja veureu, tornaran molt ràpid, però ara no hi ha res a fer. Són mala gent, no ajuden i són hostils.
0: El secretari general Mark Rutte ha intentat defensar Espanya i els altres aliats europeus com ha pogut, però sempre mantenint el seu vasallatge habitual cap a Donald Trump.
3: Mencionaves Espanya, però fins i tot ells han fet un esforç. Han arribat al 2% de la despesa militar i han fet un increment molt important. Queden serrells per resoldre, però ja han arribat al 2%, i el Regne Unit, amb qui sé que tens una bona relació, han incrementat la despesa en 20.000 milions de dòlars, i tot és gràcies a tu.
0: La cimera, de fet, és un fracàs per a Rutte, que no ha aconseguit convèncer Trump que els aliats europeus han augmentat la despesa militar i, a més, ha vist com el president nord-americà ha obert una nova crisi diplomàtica amb Dinamarca insistint en la compra de Groenlàndia. La primera ministra danesa ja li ha tornat a dir avui que se n'oblidi.
1: Gràcies, Lluís. Tornem ara cap al Parlament, on avui s'ha aprovat tramitar per la via ràpida la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. La proposta dels comuns ha superat el primer pas amb el suport de PSC, Esquerra i la CUP, però Junts i el PP ho enviaran al Consell de Garanties Estatutàries i això endarrerirà la votació definitiva fins la tardor. Detalls, Giro, bon dia.
4: Bon dia. La tramitació avança per un camí tortuós. Tot i tancar files aquest matí, els comuns, el PSC, Esquerra i la CUP tenen dubtes sobre com regular-ho, dubtes que esperen llimar en el procés d'esmenes. Susana Segovia, Eva Candela, Mar Bessas i Laura Vega.
5: És una proposta que defensem, que és sòlida jurídicament, que està argumentada i té viabilitat.
6: Aquest mandat ens obliga a actuar quan el mercat per si sol deixa de garantir aquest dret a l'habitatge.
7: La ciutadania no necessita més titulars, necessita lleis que funcionin, necessita mesures valentes, sí, però també sòlides.
8: Aquesta llei encara no és suficient quan es poden comprar aquests blocs i pujar el preu, quan pot dependre de la voluntat d'un ajuntament o no.
4: Mentre Junts i el PP intentaran fer entrebancar la norma al Consell de Garanties Estatutàries, Judit Toronjo i Maria Àngels Esteller consideren que és inconstitucional.
9: Vulnera en primer lloc el dret de propietat, allò que els comuns obvien, posant en risc fins i tot el dret a poder heretar un habitatge familiar i es fa traslladant també les responsabilitats als nostres ajuntaments.
10: L'esquerra populista i radical ens demostra que està més preocupat per anar i lluitar contra la propietat privada i els principis del lliure mercat que de resoldre el problema de l'habitatge.
4: Amb el moviment de la dreta és gairebé impossible que la norma es pugui aprovar definitivament abans de vacances.
1: I la càtedra Grup Tecnocasa, Universitat Pompeu Fabra, avisa que el 30% de la població viu en zones on una família mitjana ja no pot accedir a una hipoteca. La dada s'ha triplicat els últims 5 anys, Júlia Manero.
11: L'accés a la compra d'habitatge al conjunt de l'Estat cada vegada és més difícil, especialment en les zones de més pressió residencial, com són Barcelona, Madrid, Sant Sebastià, Palma i Màlaga. De fet, prop de 2 de cada 3 barcelonins viuen en zones on una família de classe mitjana no es pot permetre assumir la hipoteca d'un pis. En aquestes ciutats, una llar amb ingressos mitjans ha de destinar una proporció més gran de la recomanada a la hipoteca, més del 30% dels seus ingressos. Segons l'estudi, una família necessitaria incrementar la seva renda anual fins a 7.400 euros més per poder comprar un habitatge. La situació a Barcelona s'ha agreujat significativament. Fa només 5 anys hi havia 16 codis postals classificats com a zones vermelles, considerades de difícil accés o pràcticament inaccessibles. Ara aquesta xifra s'ha enfilat fins als 29 codis postals i es fa evident així l'empitjorament de la situació de l'habitatge a la ciutat.
12: 14-15.
1: Les 2:20, nou tiroteig a Barcelona, aquesta vegada però sense ferits. Ha estat aquesta matinada, Benet, al barri del Putxet.
13: Sí, els Mossos han rebut l'avís cap a les 5 del matí. Algú ha disparat com a mínim 3 trets contra un home, però sense tocar-lo. Aquesta víctima, perquè era l'objectiu dels trets, no ha presentat denúncia i, segons fonts policials, tampoc està ajudant els Mossos a investigar el cas.
1: Els Mossos també segueixen investigant, per cert, l'assassinat del noi de 15 anys a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada. És un cas relacionat amb bandes juvenils. Doncs bé, avui els Mossos han anunciat el desmantellament desmantellament d'un d'aquests grups, Los 300, que justament es movia pels districtes de Sant Martí i Sant Andreu. La policia explica que actuaven amb molta violència per fer-se els amos del territori i els atribueixen desenes d'agressions.
13: Sí, els han seguit la pista durant gairebé un any i fa aproximadament un mes, Mossos i Guàrdia Urbana van detenir 18 persones. La majoria han entrat a la presó o a centres de justícia juvenil. De fet, 6 eren menors, que els feien servir justament perquè si els enxampaven la pena és més baixa. L'intendent de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán, explica que tenien matxets i fins i tot una pistola.
12: Aquestes agressions ho feien aprofitant grups nombrosos. A més, aquestes agressions les feien acompanyades d'armes blanques, moltes vegades de grans dimensions, tipus matxets i en alguna ocasió inclús alguna katana. I el que fèiem és agredir a grups rivals.
13: També atacaven víctimes aleatòries per robar-los o simplement per exhibir força. El grup es finançava amb la venda de droga, sobretot marihuana i l'anomenada cocaïna rosa.
1: I aquí també van robar i ofereixen recompenses a la banda alemanya de metal Accept. Després d'actuar al Festival Rockfest de Santa Coloma de Gramenet, els van buidar el camió amb el material en una àrea de descans de l'autopista P7.
13: I a dins hi havia tots els instruments, entre ells una guitarra, Framus Warwick Rise of Chaos, i el grup ha ofert una recompensa de $2,000 a qui els ajudi a recuperar-la. Segons la denúncia del conductor, que ha avançat el periòdico, 3 o 4 homes armats amb barres de ferro van obrir el camió i es van endur equips d'il·luminació, maletes amb ordinadors i material electrònic i algun instrument, com la guitarra.
1: Més coses. Més de la meitat de catalans amb VIH que han patit discriminació al llarg de la seva vida. D'aquests, un de cada tres denuncien situacions desagradables durant l'últim any. Ho diu l'última enquesta de l'ONG Comitè Primer de Desembre. L'informe apunta que, malgrat les xifres, gairebé totes les víctimes decideixen no denunciar. Per això, l'associació fa una crida a millorar els mecanismes d'acompanyament de les persones que formen part d'aquest col·lectiu. Detalls, Barcelona, Alba Carnicer, bon dia.
14: Bon dia. Els principals àmbits de discriminació són el familiar, el de la salut, el sexual i el de les relacions socials. El 90% dels afectats, però, decideixen no denunciar-ho públicament. Segons l'ONG, tenen por represàlies o que no tingui cap mena de recorregut. Els qui decideixen fer el pas, de fet, descriuen que s'han sentit incompresos. Maria Luisa García, membre del comitè, explica que el procés de denúncia és feixuc i això fa que molta gent llenci la tovallola.
15: Hay procesos que a lo mejor no me satisfacen los resultados, que no te han dado la razón o porque pienses que lo que ha pasado no corresponde con lo que tú esperabas que pudiera ser, pero de alguna manera también en qué medida estos procesos son en sí mismos reparadores o no, que se necesitaría, ¿no?, para que realmente el proceso de denuncia fuera reparado. Son procesos complicados y muchas veces conllevan bastante sufrimiento.
14: L'informe que es presenta cada any destaca també que la majoria es troba en una situació d'exclusió social. 14-15.
1: El grup 62 destaca la bonança del sector editorial en català els últims anys, amb un increment d'un 4% de les vendes any rere any, un percentatge que des de la pandèmia s'eleva ja fins al 30%. L'editorial ha fet aquest matí un balanç positiu d'aquest últim any i avança el que diu serà un dels grans èxits de la tardor. El preu de néixer, de l'escriptora mallorquina Laura Gost, és un llibre que encara no ha sortit a la venda i que ja té proposta per ser pel·lícula. Bàrbara Padilla.
16: El grup 62 insisteix que fa anys que el sector editorial en català està d'enhorabona, i especialment la literatura juvenil, amb el gènere de la romantasia. Aquest any l'editorial ha comptat amb èxits com La segona vida de Ginebra Bern, d'Agnès Marquès, o Anatomia de l'esperança, de Francesc Torralba. El director literari de l'editorial, Emili Rosales, apunta el que serà el fenomen de la temporada vinent.
17: El preu de néixer parteix d'una premissa, que és davant l'escassesa de recursos del planeta, perquè algú pugui néixer, algú abans ha de morir, és a dir, genera una intriga que ha fet que ja siguin 7 països que han decidit publicar aquest títol, fins i tot que també els drets d'adaptació al cinema estiguin compromesos.
16: També s'espera que triomfi el nou llibre de Martí Gironell, Malaveïna. Una altra aposta és Història de les dones, que ha coordinat Montserrat Duc, una mirada femenina sobre el paper de les dones al llarg de la història. Per cert, que el 2 de setembre, el grup 62 publica el llibre En via morta, sobre la crisi de Rodalies, del periodista d'aquesta casa, Nil Sant Martí.
1: Aquesta tarda a Barcelona arrenca una nova edició del Festival Cruïlla. Fins dissabte, el Parc del Fòrum es torna a omplir de música amb artistes de primer nivell, com els Pixies, que sentim de fons, però també Suet. O qui va ser líder dels Talking Heads, David Byrne. A més de Tudor Cinema Club. I can't tell just what you want. nord-americana Halsey. És la cap de cartell d'avui, juntament amb René Rapp o el gallec Sensenra. El Cruïlló obre portes aquesta tarda a 4:45 i, com sempre, més enllà de la música, al festival hi haurà també espai per la comèdia, la dansa i la performance. Adrià García, bon dia.
18: Bon dia, el Cruïlló enceta avui una de les edicions més completes dels seus 16 anys d'història, o almenys així ho veia el seu director, Jordi Reruela, en una entrevista al Món RAC1.
19: Jo crec que és l'any que ens ha quedat més complet, o com a mínim jo és on tinc sentiments més repartits, perquè hi ha artistes que estan a la part mitja, Etra Collective, John Batiste, que seran descobertes per part del públic, que deixaran empremta.
18: El festival tindrà 7 escenaris, un d'ells dedicat a la comèdia, amb una trentena de monòlegs. Entre els humoristes hi haurà cara conegudes d'aquesta casa, com Manel Vidal de la Competència i Alba Segarra dels Taloners.
20: Un festival que aposta per la comèdia i que, a més, ens dona als còmics un escenari en un festival de música, sí, que no ens passa gaire.
21: I a mi em segueix sorprenent que hi hagi gent que en un festival on hi ha una oferta de música diguin, no, és que me'n vaig escoltar aquell còmic. O sigui, te n'adones que el públic de comèdia existeix a Catalunya.
18: Com en les últimes edicions, qualsevol compra, tant de beguda com de menjar dins el festival, s'haurà de fer de manera digital, és a dir, carregant el braçalet que et donen a l'entrada.
1: Encara parlant de música, també a Barcelona els amants de la música clàssica tenen una cita a la platja de Sant Sebastià. Com demà, hi actua l'Orquestra Simfònica de Liceu dins el cicle Clàssica a la platja en dos concerts gratuïts amb partitures de Brahms, Tchaikovsky o Ravel. I aquesta nit el Festival Grec Bufa Espelmes fa 50 anys i organitza un acte gratuït per celebrar-ho. Arrencarà a les 10 del vespre amb una conversa amb el director de l'esdeveniment, Mario Gas. Es reflexionarà sobre quin és el paper del teatre comparat amb els orígens del festival. També es projectaran 4 curtmetratges basats en la història del certamen, per exemple, Grec 76 de Sílvia Munt o Somni d'hivern d'una nit d'estiu de Jaume Claret Muixart. La festa acabarà amb música a càrrec del DJ Los Informals. I ara el temps.
22: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: La tarda vindrà marcada per la calor molt intensa i fins i tot amb temperatures per sobre dels 40 graus, Mònica.
11: Sí, de fet, ja fa una estona que s'ha sobrepassat aquesta línia dels 40, sobretot en punts de l'Alt Empordà, i aquestes temperatures es poden enfilar més aquesta tarda en punts de Ponent, també l'interior de la Vall de l'Ebre, i tenir valors al voltant dels 42 o 43 graus de màxima. Per tant, molta precaució amb aquesta calor tan intensa. Una calor que també es mantindrà durant la nit. Hi ha avisos per calor nocturna en punts de la costa i del prelitoral especialment, i demà encara es manté pràcticament tot el país amb avís per perill de calor intensa. Per tant, molta precaució. I aquesta tarda amb algun ruixat en punts del Pirineu, també al voltant del massís dels Ports, i a la resta, en canvi, amb sol i amb vent del sud que bufarà a Ponent, a l'Ebre i també a les comarques gironines.
23: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
24: 14:15. Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: De seguida sentirem els senyals de 3:15 i els esports, dia de descans al Mundial abans d'afrontar els quarts de final, Albert.
25: Sí, després de 26 dies consecutius de futbol, avui la competició s'atura, avui tenim jornada de descans abans d'arrencar amb el tram decisiu del campionat en què es disputaran el trofeu les 8 millors seleccions del món. I no hi faltarà l'Argentina de Messi, que ahir, després de veure's contra les cordes davant d'Egipte, va ser capaç de culminar una remuntada èpica per aspirar a la reedició del títol.

0: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Noruega-Anglaterra i des d'ahir Argentina-Suïssa. Ja tenim els quarts de final definits d'aquesta Copa del Món. Àlex Pintanel, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, passes.
0: I amb sorpreses i decepcions.
1: Sí, tenim una miqueta de tot. Hi ha, per exemple, quatre seleccions que repeteixen en uns quarts respecte a Qatar 2022, França-Anglaterra-Marroc i l'Argentina. Entre Espanya, la vigent campiona d'Europa i una de les favorites que compta amb la millor defensa del Mundial, Unai Simón encara no ha encaixat cap gol. De fet, Espanya és l'única selecció que no ha encaixat cap gol en aquest Mundial. Bèlgica, que jugarà per quarta vegada la seva història aquesta ronda, i les dues grans sorpreses. Noruega s'estrena en uns quarts de final i Suïssa hi torna 72 anys després. A partir d'aquí, per exemple, Brasil, Portugal o Països Baixos, que sí van jugar els quarts a Qatar, estan eliminades, i també han destacat l'absència d'Alemanya, que ni tan sols va poder superar la primera eliminatòria de setzens de final. Espanya tindrà un repte, el repte dels quarts de final, una barrera històrica de la selecció a la Copa del Món. Només l'ha superat en una ocasió, va ser el 2010 a Sud-àfrica, quan es van proclamar campions del món, i ara en tindrà una nova oportunitat. En les altres quatre, el 34, 86, 94 i 2002, en va quedar fora i no va poder accedir a les semifinals. Per cert, de les 8 seleccions classificades pels quarts, n'hi ha 6 europees, una sud-americana i una altra africana. En aquests moments, els 4 màxims golejadors continuen en competició i, per tant, podrien ampliar els seus números. Messi, 8 gols, Mbappé i Haaland, 7, i Kane, 6. Messi, a més, amb 21 gols s'ha convertit en el màxim golejador històric dels Mundials.
0: I si ho mirem en clau Barça, Àlex, què en podem destacar més?
1: Doncs mira, Albert, que hi ha 5 blaugranes que han quedat eliminats: Frenkie de Jong, Cancelo, Rafinha, Hamza i Araujo, i n'hi ha 10 que continuen en competició. Els 8 espanyols, Cubarsí, Pedri, Lamin, Ferran, Olmo, Gavi, Eric i Joan Garcia, aquests dos últims encara no han debutat, a més de Koundé i Anthony Gordon. De tots aquests, Cubarsí, el central d'Estanyol, el blaugrana, ha jugat absolutament tots els minuts. 450 és l'únic jugador del Barça que ha disputat tots els minuts possibles. En aquest sentit, cal recordar que si algun jugador del Barça arriba a les semifinals, els de Flick no començarien la Lliga el 15-16 d'agost i, per tant, ho farien una setmana més tard. És el cas del Madrid, que debutarà el cap de setmana del 22-23 d'agost. Al camp de l'Espanyol, perquè en el França-Marroc hi ha madridistes a tots dos equips i, per tant, una d'aquestes dues seleccions jugarà les semifinals. Una normativa que no aplica a la segona divisió i que, per tant, no afectaria el Girona, que continua tenint el marroquí Unagi en competició.
0: Les darreres en aconseguir la classificació, ja ho sabeu i també ho dèiem abans, van ser ahir l'Argentina i Suïssa. En el cas dels suïssos, després d'un partit que no passarà a la història, tot el contrari que en el cas dels argentins, que el seu sí que passarà a la història després d'una remuntada antològica.
2: La tiene Lautaro, pica Julián, pica Messi, por el segundo palo viene el centro, viene para Nico, está gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: Així ho van cantar, per exemple, els companys de Ràdio Metre, quedant-se literalment sense veu. Pau Bombardó, bon dia.
3: Bon dia.
0: No n'hi havia per menys, eh?
3: No, no, no, perquè a falta de 10 minuts pel final perdien per 0-2 i estaven eliminats. A partir d'aquí, reacció fulgurant d'Argentina, marca el primer Romero al 79, empata Messi al 83, i quan tot feia pensar que el partit aniria a la pròrroga, ja ho hem escoltat, gol d'Enzo al 93. Resultat final 3-2 i Argentina a quarts. Quan va acabar el partit, llàgrimes de Messi i d'Scaloni, que ni tan sols va poder atendre les entrevistes postpartit.
4: No, no puedo levantar la mirada, lo siento. Estoy muy emocionado. Qué grupo de jugadores, hermano. Ya está, me tengo que ir, dejar.
3: Ja més calmat, a la roda de premsa, Scaloni va elogiar la figura d'un Messi que va tornar a ser decisiu amb un gol i una assistència. Un Messi que va qualificar el partit de bogeria.
5: Creo que fue un alivio para todos por cómo se dio el partido, porque no es fácil levantar un 2-0, pero este grupo no baja los brazos nunca y lo intenta hasta el final. Es una locura lo que hizo este grupo hoy en esta eliminatoria.
3: I entre l'eufòria argentina també es va pronunciar Julián Álvarez, que va respondre això al ser preguntat pel seu futur.
6: No, estoy pensando en los cuartos de final, ahora se vienen cosas muy importantes, así que vamos con eso.
4: Gracias.
3: Tot això en un partit que no va estar exempt de polèmica, un gol anul·lat a Egipte i un possible penal abans del 3-2 van encendre els ànims dels egipcis. El seleccionador, Hossam Hassan, va mostrar-se molt indignat després del partit per l'actuació arbitral.
6: Not fair. The world is not fair.
7: No és just. El món no és just. No hi ha joc net a l'esport. No n'hi ha. No estic convençut amb el partit. Sí, amb el meu equip. Però no seré diplomàtic dient que hem tingut mala sort. Diré que ens han perjudicat de manera deliberada i ho dic amb total seguretat.
3: En aquesta línia, la Federació Egípcia s'ha pronunciat en un comunicat oficial en què posa en dubte la imparcialitat i la coherència de les decisions arbitrals. L'àrbitre era el francès Letexier. En qualsevol cas, Argentina ja és als quarts de final on s'enfrontarà a Suïssa.
0: No només va embogir el company de Ràdio Mitre a qui fa un moment escoltàvem aquesta remuntada de l'Albiceleste, també ho van fer la majoria d'emissores de ràdio argentines i en general la resta de la premsa del país i també de casa nostra, i ho hem repassat amb l'Albert Pedrol. Albert, bon dia.
8: Hola, Albert, bon dia. Comencem per la premsa de l'Argentina. El diari Olé fa un joc de paraules amb el rival i l'èpica de la victòria. Titula Faragònic i afegeixen Leo, el superheroi que no descansa, una altra vegada es converteix en etern. Es va posar l'equip a l'esquena i va ser determinant, afirmen, per un triomf èpic i històric a parts iguals. Al Clarín també parlen d'ell com un heroi i asseguren que és un jugador inexplicable que transcendeix totes les estadístiques i que manté viva la il·lusió de tot un país. I a la Nació en llegim: al capità etern encara li queden històries per explicar. El 10 va tornar a sumar una altra pàgina de glòria, més rècords i una actuació inoblidable. A Catalunya, Santinoll escriu a Mundo Deportivo que la selecció argentina neix, creix i es desenvolupa al voltant de Messi, i afegeix: tenir el millor jugador de la història del teu equip aconsegueix miracles. I coincideix de totes el diari Sport, que titula tota portada un altre miracle. Messi lidera una remuntada èpica. A la portada de l'Esportiu ho titulen amb una enorme les llàgrimes de tots i ho acompanyen d'una fotografia de Messi emocionat en acabar el partit. I a la Vanguardia, Joanjo Pallàs el qualifica del millor futbolista lista de tots els temps, per longevitat, per rendiment i per constància en l'excel·lència.
0: Gràcies, Pedrol. I sense deixar aquesta jornada d'ahir, en canvi, Suïssa s'hi ha colat. S'ha colat en aquests quarts sense fer tant de soroll, ni tan sols en aquest partit contra Colòmbia, que no es va decidir fins a la tanda de penals. Bernat Balboa, bon dia.
1: Bon dia. Segurament no va ser el partit més entretingut d'aquest Mundial. Res a veure amb l'Egipte-Argentina que comentàvem abans. Aquest va ser un empat a zero que va portar suïssos i colombians als penals, on finalment la sort va caure al costat d'una Suïssa que torna a uns quarts de final per primera vegada des del 1954. Sense Ebischer, Jaques i sobretot sense Manzambi, la seva figura clau amb 3 gols i 2 assistències, el conjunt dirigit per Murat Yakin va intentar incomodar Colòmbia amb una pressió alta, però els sud-americans van ser més protagonistes, amb un James Rodríguez portant el ritme del partit i Luis Díaz formant part de la creació de les millors ocasions. Però la poca efectivitat de l'equip entrenat per Néstor Lozano, inclús a la pròrroga amb 8 rematades en 30 minuts, davant d'un Kobel que va ser escollit millor jugador del partit, va fer que es decidís l'eliminatòria des dels 11 metres. Allà els colombians Davinson Sánchez i Cucho Hernández van fallar, mentre que el sevillista Rubén Vargas va transformar el penal guanyador per Suïssa i per acabar 4-3 en aquesta tanda. Després d'un bon torneig, Colòmbia torna a caure eliminada en els moments importants. Són paraules de John Arias.
9: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta, de no llegar hasta el último día. Creo que hicimos un gran mundial, con la cabeza un poco más fría hicimos un buen mundial, pero no nos alcanza.
1: A l'altre costat de la moneda hi és Suïssa, que s'enfrontarà a l'Argentina als quarts de final. Així descrivia el conjunt d'Scaloni, el lateral suís i exjugador del Betis, Ricardo Rodríguez.
10: Argentina, un equipazo, jugador muy fuerte, bueno, buen entrenador, sabemos cómo juegan, después no puedo decir nada más porque es un buen equipo.
11: Además tienen a Messi.
10: Tienen el mejor, sí.
1: Diumenge 12 de juliol a les 3 de la matinada, quarts de final entre l'Argentina i Suïssa.
0: Sí, serà el darrer partit de quarts de final. Obriran foc abans, demà mateix, França i Marroc a les 10 de la nit. Divendres serà torn per Espanya contra Bèlgica a les 9 del vespre i dissabte jugarà el Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit. Busquem també aquesta hora per on passa avui també l'actualitat de la selecció espanyola de futbol amb l'enviat especial de RAC1 al Mundial. Damià López, bon dia.
11: Bon dia, ja des de Los Angeles, on Espanya i Bèlgica han quedat instal·lats les últimes hores de cara als quarts de final de divendres al SoFi Stadium. Els dos equips ja treballaran aquesta tarda. Espanya, tal com va fer abans dels setzens, al camp de Los Angeles Galaxy, mentre que Bèlgica ho farà a la Universitat de Loyola. Un duel a un favorit clar, la selecció espanyola. Les dues últimes actuacions contra Àustria i Portugal l'avalen. No han encaixat cap gol en tot el Mundial. Sembla llançada, com a mínim, cap a les semifinals, mentre que Bèlgica no ha convençut gens en tot el torneig, per bé que la golejada contra els Estats Units pot suposar un punt d'inflexió. Luis de la Fuente té cada cop més clar el seu 11, és el de les grans actuacions en aquest Mundial, Aràbia, Àustria i Portugal, amb Cubarsí, Olmo, Pedri i Lamin, és a dir, 4 al Barça, i clarament amb una intervenció important de Ferran Torres, que sempre acaba tenint minuts entrant des de la banqueta. De cara al partit contra Bèlgica, no s'espera que el seleccionador espanyol toqui l'equip. Ahir, en l'entrenament de recuperació, abans de sortir cap a Los Angeles, Cubarsí i Laporte es van quedar al marge per precaució, després de l'esforç pel partit contra Portugal, però avui ja treballaran amb normalitat. A dos dies pel partit, els preus de les entrades estan pels núvols, s'estan demanant i s'estan pagant milers i milers de dòlars, algunes entrades per damunt dels 7.000 dòlars. Un duel amb molta història també. Fa 40 anys, al Mundial de Mèxic, justament als quarts de final, Bèlgica eliminava Espanya als penals amb l'errada mítica d'Eloi Olaya, una eliminació que va privar Espanya d'enfrontar-se a l'Argentina de Maradona, que es va acabar proclamant campiona a Mèxic 1986.
12: A RAC1, 14-15.
0: Tres minuts i seran tres quarts de tres del migdia. S'ha acabat ja el Mundial per algunes seleccions. Cas de Portugal, després de caure eliminada en mans d'Espanya. Això vol dir, Àlex, que, per exemple, el futur de Cancelo ja pot quedar decidit en les pròximes hores.
1: Sí, de fet, aquesta eliminació ho ha accelerat tot i, segons va explicar la cadena COPE, ja ha pogut confirmar RAC1, el Barça està a punt de tancar un acord amb l'Al-Hilal pel traspàs de lateral portuguès. El club blaugrana pagaria uns 10 milions d'euros pel seu fitxatge i Cancelo signaria un contracte per dues temporades. Fons properes a la negociació han confirmat a RAC1 que l'acord amb el futbolista és total i només falta la firma. La idea és que Cancelo s'incorpori a l'estada del Barça a Anglaterra el 27 de juliol.
0: A més, també es van perfilant a poc detalls de la pretemporada del Barça i en sabem més coses que ja vam avançar ahir a la nit.
1: Sí, com per exemple que el club blaugrana jugarà un triangular el mes d'agost, segons ha pogut saber RAC1, el partit que s'havia de jugar contra l'Udinese el dia 8 d'agost, tindrà finalment un format de triangular i també participarà al Nottingham Forest. L'acord entre els tres clubs s'està acabant de tancar.
0: I tot això el mateix dia que Joan Laporta va presentar l'anomenat Barça Play.
1: Un espai al web i l'app del club que aglutinarà tot el contingut multimèdia del Barça, serà gratuït pels socis i de pagament pels aficionats. Inclourà partits de pretemporada del primer equip, els del filial al Johan i també d'equips de categories inferiors, a més d'enfrontaments històrics i documentals.
0: Tot això pel que fa al Barça. L'Espanyol, mentrestant, s'espera que ben aviat pugui arribar el tercer reforç pel club després de presentar tot just el segon. Xavi Morlans, bon dia.
13: Bon dia, Albert.
0: Anem a pam, si et sembla, i comencem parlant del que es pot fer oficial en les pròximes hores, que és el fitxatge de Gabriel Moscardo.
13: Pivot de tan sols 20 anys, Gabriel arribarà en forma de cessió per una sola temporada i sense opció de compra procedent del PSG. El jugador brasiler, format al Corinthians, va fitxar pel club parisenc quan tan sols tenia 18 anys i a canvi de 20 milions d'euros. Des de llavors encadena dues cessions. La primera va ser a l'Estade de Reims i l'última, aquesta darrera temporada, a l'Sporting de Braga. Amb els portuguesos ha disputat un total de 39 partits entre totes les competicions, 12 d'ells com a titular. Gabriel té també experiència internacional, ja que ja ha sumat minuts tant amb la selecció sub-20 del Brasil com amb la sub-23.
0: Això avui que el club ha presentat a Kilinci Harman, que es va fer oficial, de fet, durant el dia d'ahir.
13: Sí, avui el lateral esquerre neerlandès ha estat presentat de forma oficial davant de la premsa. Harman arriba amb la difícil missió de fer oblidar un Carlo Romero, que va ser un dels millors jugadors de l'equip la passada temporada. Kilinci ha assegurat que el repte de substituir a Romero el pot ajudar a mostrar encara una millor versió. També ha reconegut que l'operació feia temps que es treballava, ja que havia parlat amb el club ja en el mercat d'hivern. Un Hartman que ha assegurat que li pot aportar a l'equip moltes més coses que tan sols la seva potència física.
14: I think I'm also quite comfortable on the...
15: Crec que també estic bastant còmode amb la pilota. Si dic que tan sols sé córrer és una mica injust pel tipus de jugador que sóc. M'agrada M'agrada anar cap endavant, m'agrada fer centrades. Crec que això són coses que puc aportar. Crec que em mantinc bastant tranquil. No em poso nerviós en diferents situacions massa ràpid. Estic acostumat a jugar en grans estadis davant de grans equips. Això són coses que, amb la meva experiència, puc aportar a l'equip.
14: Maybe bring in to the team.
13: El jugador ha pogut conèixer avui algun dels seus nous companys. Per contra, fa tan sols un minut s'ha conegut la cessió del davanter Omar Sadiq al Ceuta de segona divisió per una sola temporada. També avui s'ha donat a conèixer que l'amistós programat pel pròxim 21 de juliol davant del Pau Francesc canvia de localització i d'hora. S'havia de jugar en principi al municipal de Palamós a les 7 de la tarda, però finalment es jugarà a l'estadi municipal de Peralada a 7:45 del vespre. I moviment també en el primer equip femení, s'ha anunciat el fitxatge de Carla Morera. La defensa catalana arriba lliure després de finalitzar la seva etapa al Racing Power de Portugal.
0: I a segona divisió, el Girona ha tornat avui a la feina. Inici de la pretemporada, lògicament encara sense tota la plantilla disponible, i amb molta feina per fer els despatxos per buscar el retorn a primera de la mà de Quique Álvarez a la banqueta. Pau.
3: El nou entrenador gironí comptarà de moment amb tots els jugadors amb contracte vigent amb el Girona, per bé que molts d'ells encara no tenen decidit el seu futur, com Arnau, Fran Beltran, Joel Roca o Benat, per exemple. També hi seran els nous fitxatges Ethan i Pixur. Tornen de sessió Antal, Misehoi, Justin, Esprilla, Minso i Dauda. Per altra banda, tot i reincorporar-se, seguiran treballant en la seva recuperació Justin, Porto, Esprilla, Benat i Francesc, tots ells encara lesionats. I qui no s'ha incorporat encara és Unahi, que està jugant al Mundial amb el Marroc, i també Sigankov, que va disputar partits amb Ucraïna fins més tard i té permís del club. Entre els jugadors que no s'han reincorporat perquè no tenen contracte en vigor, per sorprenent que sembli, hi és Christian Estuani, el capità, que està negociant la renovació amb el club i és ara mateix agent lliure. En la mateixa situació es troba David López, que tampoc té contracte en vigor. I tampoc han tornat als entrenaments les baixes ja confirmades pel club, la d'Axel Witsel i la de Daley Blind, que tal com ja vam avançar a RAC1, avui s'ha fet oficial el seu fitxatge per l'Ajax, on tornarà a retrobar-se amb Mitchell.
0: I qui també continua treballant de cara a la pròxima temporada és el Sabadell, Bernat, avui amb l'anunci d'un nou fitxatge.
16: Sí, de Yanis Ramani, que signa amb el conjunt arlequinat fins al juny del 2027. Nascut a França, té 31 anys i l'última mitja temporada ha jugat al Cartagena de Primera Federació, on en 17 partits ha fet 6 gols. És la tercera incorporació d'aquest estiu per l'equip de Ferran Costa, que gaudirà d'un jugador ofensiu i polivalent, a més amb experiència a segona divisió, on també ha disputat amb diversos clubs 179 partits en 6 temporades, marcant 13 gols i donant 14 assistències. També una de bona pels vallesans, perquè ahir van anunciar la renovació de Miguelete fins al 2028, tot plegat amb una nova creu alta en plenes obres, posant-se a top al retorn a la categoria de plata del futbol espanyol.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 3, repassem què més tenim a la resta del futbol.
3: Doncs ja coneixem el proper destí del que fins ara era l'entrenador del Real Madrid. Álvaro Arbeloa serà el Fulham de la Premier League. I seguint a les banquetes, també s'ha fet oficial avui la destitució del seleccionador de Portugal, el català Robert Martínez. No és cap sorpresa després de l'eliminació dels portuguesos en un Mundial sense grans actuacions i on van caure els vuitens a mans de la selecció espanyola. Situació similar a Croàcia, on també s'ha fet oficial l'adeu de Slatko Dalic, conseqüència de l'eliminació dels croates als setzens del Mundial. I ja ha començat la Champions. Ho ha fet amb la primera ronda de la fase prèvia, en què hi participava un equip andorrà, l'Inter Escaldes, que va acabar campió de la Lliga local. No han començat amb bon peu, això sí, perquè hi van perdre el partit d'anada contra el Lincoln Red Imps de Gibraltar per 3-1. La tornada serà dimecres vinent ja a Andorra.
0: I abans del poliesportiu, sabeu què passaria si us digués que l'equilibri perfecte existeix? Doncs ara, amb el nou Omoda 5 SHS, ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. És el nou Omoda 5 SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo ara a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
17: This is Moscow.
0: Obrim pàgina poliesportiva i parlem ara de bàsquet perquè avui hem conegut els rivals tant del Quitzenàs Manresa com de la Cisa Joventut per les seves respectives competicions europees. Saludem en Dani Aguilar. Bon dia, Dani.
17: Hola, Bassas, bon dia.
0: A Barcelona s'ha fet el sorteig de l'Eurocup on hi tenim l'equip manresà.
17: Sí, la segona màxima competició continental tindrà per segon any la representació del bàsquet Manresa, que ha quedat enquadrat al grup D juntament amb 7 equips més, el Mònaco, tot i que cal veure què passarà amb el club monegàs per la seva delicada situació, el Basaksehir Turk, l'Ulm Alemany, el Bàsquetbol Roma, el nou projecte creat entre d'altres per l'UK Doncic, el Liek Betis Lituà, el Pauk Salònica Grec, un altre dels nous rics, i el Potemkin Búlgar, recordo, amb canvi de format, amb aquest grup de 8 equips en què els 4 primers avançaran a un playoff a partir de 8 anys, que jugarà el millor de 3 partits inclòs a la final. El gerent del club manresà, Carles Sixto, valora el sorteig.
18: Efectivament, ens ha tocat un grup amb equips molt potents, de molt prestigi, amb ciutats importants. Tots els grups ho són, però no ens podem queixar del nivell del nostre. En tot cas, doncs, bueno, ho afrontem amb molta il·lusió, molt contents de poder repetir i seguir jugant a l'Eurocup i amb molt respecte intentar competir al màxim nivell, tant aquí com a la CB.
17: Això per part manresana. Per part del Joventut, abans a Ginebra s'ha celebrat el sorteig en el seu cas de la Basketball Champions League, de la màxima competició organitzada per la FIBA. La penya ha caigut al grup H juntament amb el Telekom Basket Bonn alemany, el Porto, i el Penlik Herzliya israelià. Per tant, es torna a creuar amb un equip d'Israel a la fase de grups. Valoració del director esportiu Jordi Martí.
19: Tenim dos històrics, el Telekom Bonn, que competeix cada any a Alemanya i sempre és capdavanter allà, i Porto, que també a Europa dona seva guerra. A l'equip israelí, que veurem on competeix o si competeix a Israel, però vaja, a nosaltres el que hem de ser ambiciosos, tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar, amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen.
17: El Joventut, recordo que es va quedar a les portes de la final organitzada a Badalona, caient a quarts contra l'AECA el curs passat.
0: Això pel que fa a dues de les quatre competicions europees, però és que, Dani, la temporada que ve tindrem catalans a totes les competicions continentals.
17: Sí, després que ahir es fes oficial el retorn del Girona a les competicions europees masculines, 20 anys més tard, els gironins tornaran al quart graó continental, jugarà la FIBA Europe Cup, al sorteig per saber els rivals a mitjans de juliol. Els gironins tindran una primera fase en un grup amb 5 equips més. Tot això també l'endemà de saber que la màxima competició europea, l'Eurolliga, on evidentment hi haurà el Barça, arribarà als 24 equips el 2027 en un procés de transformació que durà els clubs a convertir-se en franquícies.
0: Gràcies, Dani. I per cert, encara a les seccions, el Barça de Futbol Sala també ha conegut avui els seus rivals per la pròxima Lliga de Campions. Els de Javi Rodríguez s'enfrontaran al Semei Kazakh, al Lucenec Eslovac i al Minerva Suís en el grup 1 de la ronda principal. Aquesta fase de la competició es jugarà del 27 d'octubre a l'1 de novembre a Eslovàquia.
20: I una cançó que arribi quan no arriba l'aire.
21: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: I avui, com bé sentiu, tornem a estar pendents del que passi al Tour i a Wimbledon. Començar pel Tour, avui es disputa la cinquena etapa, Pau, plana, la primera gran oportunitat, podríem dir, pels esprintadors.
3: Sí, una etapa de 158 quilòmetres amb sortida a l'Animesan i final a Pau. Com deies, una etapa plana que té nou mallot groc. El noruec Thorsten Train de l'1X va arrebatar-li el mallot de líder a Pogacar després d'una etapa en què l'eslové va arribar a meta amb tot el pilot juntament amb la resta de favorits a 13 minuts del guanyador de l'etapa, que va ser el danès Pedersen, del Lidl Trek. Per tant, s'obre a la general un forat de 7 minuts i 53 segons entre l'actual líder i Pogacar i Vingegaard, que tenen el mateix temps. Això sí, encara amb moltes etapes per disputar-se, tantes com 17. Cap d'aquestes, però, serà ja en terres catalanes després de les 3 primeres, amb el gran depart de Barcelona inclòs. Precisament sobre això n'ha parlat el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que ha valorat positivament el pas del Tour per Catalunya.
22: Crec que la imatge que s'ha donat ha sigut espectacular i també un èxit pensant en el que nosaltres li demanem als esdeveniments esportius, que moltes vegades hem dit aquí, no? La part de retorn, una part de retorn evidentment econòmic, que la valorarem quan tinguem l'informe, però que estic convençut que serà el millor retorn econòmic del gran de part de la seva història. Aquesta part social, per nosaltres molt i molt important.
3: ja a l'etapa d'avui, que està en marxa des d'un quart de tres, ara mateix a 128 quilòmetres de meta, amb el pilot de ciclistes encara molt compacte i un ciclista escapat, el francès Beistrofer, que es troba ara mateix a 3 minuts 5 segons del gran grup. Avui, primera oportunitat pels sprinters, amb Pedersen, Girmé i Philipsen com algun dels favorits per guanyar l'etapa.
21: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: I recordeu que gràcies a Vueling podeu participar al concurs per anar a veure l'última etapa del Tour de França a París. Entreu al nostre perfil d'Instagram, esportsrac1, i sabreu com fer-ho. I com dèiem, pendents també de Wimbledon, del tennis, perquè avui es completen els quarts de final després de conèixer els dos primers semifinalistes, que no són uns altres que Novak Djokovic i Jannik Sinner.
16: L'altre semifinal sortirà del partit que arrenca d'aquí a uns minuts, a dos quarts de quatre de la tarda, entre el vigent campió de Roland Garros, Alexander Zverev, i el número 6 del món, Taylor Fritz, que qui guanyi s'enfrontarà al vencedor del Kovoli Feri, que començarà no abans de les quatre. Pel que fa a la semifinal que es va decidir ahir, Sinner no va fallar i va imposar-se a l'alemany Struff per la via ràpida en 3 sets, 7 a 5, 7 a 6 i 6 a 3. L'italià número 1 del món s'enfrontarà a Novak Djokovic, que també va fer la feina, tot i que ho va tenir més complicat, contra el número 4 del món, Auger Aliassime. El serbi i el canadenc van disputar un partit que va durar més de 5 hores i que va acabar decidint-se en el tiebreak del 5è set, on el 7 vegades campió de Wimbledon es va imposar per 4 a 10. Per tant, aquest divendres, Sinner i Djokovic es disputaran un bitllet per a la final, i pel que fa al quadre femení, també ara als quarts, des de les dues s'enfronten Nojova i Mertens, amb el primer set guanyat per la txeca 6 a 3, i des de dos quarts de 3 juguen Kostiuk i Paulini. Encara el primer set empaten a 2 la ucraïnesa i la italiana.
0: I amb tu mateix, Bernat, i per anar tancant, què més ens falta per saber?
16: Doncs que el porter d'hoquei Arnau Martínez torna al Barça després d'encadenar 4 temporades de sessions, la darrera amb l'Igualada, amb qui ha guanyat l'hoquei Lliga. El porter barceloní signa un nou contracte per jugar les pròximes 5 temporades amb el primer equip blaugrana.
0: 3 minuts i seran les 3, pausa i ens actualitzem.
2: Relació qualitat-preu excel·lent.
4: Feina impecable.
2: Llenat a una punta. Bon ambient, bona música i sobretot
4: també
2: bona
4: experiència. Amb
2: la Sara va ser molt
4: ambient
2: bona.
4: Top i ho pots fer a peu.
5: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
23: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
24: Ràdio en directe.
25: Actualitzada al minut.
26: Alertes d'última hora.
25: RAC més 1.
24: Notícies.
26: Podcast.
25: Contingut exclusiu.
24: Escolta.
26: Navega.
24: Descarrega.
25: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
24: Fàcil, còmoda.
26: Intuïtiva.
24: I renovada.
25: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
27: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
28: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
29: Verisure. Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
30: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
31: La gent està amb ganes de mar, relax.
30: Segueixen les costes rebaixes?
31: Sí, però cal afanyar-se.
30: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
31: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
32: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
33: Clar, tipus directe. Si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe casa de Línia Directa, estalvies directament.
32: Bona fórmula, eh?
33: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
34: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
29: Medisure.
1: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
4: Anem un any.
1: Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
4: Més immediat que mai.
1: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
6: Passi el que passi, ho tens a un clic amb
7: RAC1.cat.
6: El portal de RAC1.
7: Escolta i descobreix.
6: Tot l'univers RAC1 i RAC+1 amb detall.

0: Les 3, actualitzem la informació. Els bombers treballen en un altre incendi, aquest a Gavà. Atenció, perquè demanen confinar els veïns de la urbanització de Can Tries i Bruguers, d'aquest municipi de Gavà, els de Sant Climent de Llobregat i també els de la zona propera al Puig de Miramar de Viladecans. Protecció Civil enviarà un missatge d'alerta als veïns de les 3 poblacions. Els bombers han rebut l'avís d'aquest foc poc abans de les 2 i han enviat 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. El foc sembla afectat uns vehicles i s'ha estès a massa forestal. També continua actiu l'incendi de Sant Manat. El cap d'intervenció, Jordi Martín, confia que aquest vespre es pugui estabilitzar. És una mica més optimista.
1: S'han incorporat 2 avionetes amb molta contundència d'extinció. En total en tenim 8-9 unitats de mitjans aèries, que farà que, si no tenim cap ensurt, doncs podem donar l'incendi com estabilitzat.
0: De moment, els 300 veïns de la urbanització El Farell i el nucli de Sant Sebastià de Montmajor continuen confinats. Tot plegat amb gairebé 700 municipis en risc extrem o molt alt d'incendi per culpa de l'onada de calor que ens portarà una tarda de calor extrema i sufocant, Mònica.
2: Amb temperatures fins i tot més altes que ahir i amb els valors més extrems en punts de les comarques de Girona, sobretot cap a l'Alt Empordà, també l'interior de l'Ebre i el Pla de Lleida, en aquestes zones es poden superar els 40 graus de màxima i, a més, amb vent del sud que es reforçarà durant la tarda. A la resta, tarda de calor molt extrema, també i de xafogó, especialment a la línia de la costa i amb algun ruixat, sobretot en sectors del Pirineu i també al voltant del massís dels Ports. Demà es mantenen les temperatures molt altes i després, entre divendres i dissabte, afluixa una mica aquesta calor.
0: També us hem explicat que el centenar de veïns desallotjats per l'Esboranc al barri del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa com a mínim fins dissabte. L'Ajuntament diu que buscarà allotjament a tots els veïns que ho necessitin i continuem pendents també aquesta hora de Turquia, de la cimera de l'OTAN. Donald Trump està reunit amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Veurem com va, perquè el president nord-americà està dinamitant aquesta cimera. Per exemple, ha estripat l'acord amb l'Iran i ha tornat a carregar contra Espanya.
3: No he parlat amb Espanya. Espanya és una causa perduda. No vull fer més negocis amb Espanya. És un soci terrible de l'OTAN.
0: A conseqüència d'aquestes declaracions de Trump, el petroli s'ha tornat a disparar per sobre dels $77 i les borses cauen amb força. Pel que fa als esports, avui és dia de descans al Mundial abans que comenci la ronda de quarts de final, Albert.
4: Amb el França-Marroc de demà, divendres serà torn per l'Espanya-Bèlgica, dissabte Anglaterra-Noruega i tancarà la matinada de diumenge a l'Argentina-Suïssa. El Barça, el club blaugrana, és a punt de tancar el retorn de Cancelo i a l'Espanyol aquest migdia han presentat Kilinchi Harman, mentre esperen poder fer oficial Gabriel Moscardo, cedit pel PSG després de jugar aquest any a l'Sporting de Braga. El Tour en marxa ja a la 5a etapa, avui plana, idònia pels esprintadors, i a Wimbledon quedarà definida la segona semifinal. En uns minuts començarà l'Esberet Fritz.
0: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb en Víctor Valero al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins, el 900 Mireia Garolera.
4: I aquesta nit el Tu diràs amb Xavi Rocamora.
5: Travesses i...
4: Com?
5: No em faci riure.
6: Travesses.
5: Volia canviar-vos algun nom. Què tal, com esteu? Tot bé o què?
4: Travesses, no, travesses.
5: És que a mi, per mi és molt complicat això de dir travesses, eh? Té un punt així una mica complicat,
6: jo
5: no?
6: Jo ni ho intento. Jo, Núria i l'altre.
5: Núria, molt bé, perfecte. Aquest és el
4: així,
5: rol.
4: Millor.
5: Escolta'm, heu donat molta informació, hi ha molta teca informativa al 14-15, sí. Però hi ha una notícia d'última hora que ja va avançar Toni Clapés. Estem tots pendents perquè des de fa...
4: A veure, si és última hora... Què? I la va avançar ahir...
5: Bueno, última, a veure, vale, t'ho compro.
6: El Toni Clapés va dir l'última hora, però ara nosaltres tenim en primícia i exclusiva el protagonista.
5: És que et dic un... A veure, passes. Això que estàs fent ara és molt lleig i diu molt poc de tu com a periodista, perquè m'està fent aquí, com es diu això?
6: La botifarra.
5: La botifarreta, vull dir, relaxa't una mica, eh?
6: Està juguetó.
5: Avui està juguetó.
6: Oita. No,
5: tinc una gana. Des de dilluns que en aquest programa no sentim a Marc Bala. Perquè, com bé sabeu, està en procés de ser pare. Doncs ara...
6: Estava.
5: Exacte. Bé, avientes que havies dit està bé.
6: No, però no tornem a allò del dialecte, que mos encallem aquí cada dia.
5: Perdó, és que t'ha passat el mateix, Albert,
4: sí,
5: eh?
4: Sí. Se encuentra bien, no?
6: Jo t'he entès, Alba.
4: Està bien.
6: Jo, de veritat, que, o sigui, no sé quin departament de l'edifici és cures el dialecte, però hi he d'anar. Perquè aquí l'única, ves que no sigui, perdona, també l'única que em protegeix i m'entén és la Núria Travessa.
5: Hem d'obrir el punt de Lleida.
6: El punt Lleida.
5: El punt Lleida.
6: Punt Lila, punt Lleida, punt G.
5: Exacte, però m'agrada.
7: Pot portar la confusió, perquè, clar, està bé, o estava sense
6: criatura. Jo, Carolina Covats, tu faràs... Clar, tu faràs vacances aquest estiu?
7: Queden 10 dies.
6: Perfecte, igual que jo. Agafa el cotxe i ves a la 2 i passa a la Panadella. Descobriràs un món nou.
5: Que és que aquest ve de Girona.
6: És que a sobre de Girona.
5: Escolta'm una cosa. Arrenquem el programa i tindrem amb nosaltres a una persona que ha estat pare, que és ni més ni menys, que Marc Bala. Núria, Albert, ben atents a l'antena perquè parlem amb ell, a veure com porta 24 hores sent pare.
7: Ja?
5: Sí. Bueno, ara ens ho explicaré com ha anat tot això. Vull dir, perquè... No sé.
8: Exclusiva.
6: Pa!
5: Bueno, comencem. Fins ara.
7: I és viu o no?
5: Eh? Qui és viu?
7: Bala.
6: Bueno, està en el millor dia de la seva vida.
5: Avui està una mica...
6: Avui estàs pelingonto,
5: com estàs avui, eh?
6: Avui estàs juganer,
5: no,
6: eh?
5: No, que vols quedar per fer-li alguna pregunta? Tu ets pare...
7: No, que tinc gana, ja t'he dit que no encara...
6: Sí que fa ullets, entre afamat o fumat. No sé quina de les dues.
5: Són les dues, aquesta gent de Girona. Bueno, escolta, Núria, Albert, moltes gràcies. Fins ara.
6: Adéu, guapos!
5: Una bona bala!
9: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1. Amb Guillem Espadella.
10: Jo era un jinete total.
9: I Alba Segarra.
6: Que no tengo miedo, la verdad.
11: Pues vinga, anem.
5: Tothom, passen 6 minuts de les 3.
6: Som els davants del clapés. Som
5: els taloners. Bona tarda, Alba Segarra, i bon programa 427.
6: Bona tarda, Guillem Espadella.
5: Bona tarda, coqueta de llum. Escolta'm una cosa, ho comentàvem ara fa un moment. Ja portem dies amb el ronron, el ranran i el rinrin d'on és Marc Bala.
6: Sí.
5: Fa dies que anunciem que està en un procés vital.
6: Sí.
5: Fa dies que diem que Marc Bala... Bueno, anava a dir... Ha de parir, però no.
6: No, calma.
5: Marc Bala no havia de parir.
6: Marc Bala ha d'acompanyar a una persona que sí, que havia gestat una criatura i venia a la part final...
5: Que no sabem si és el Marc Bala. Això ara que ens ho confirmi.
6: Això mai se sap. Això mai se sap. Inclús a vegades veus que canalla que s'assembla molt al pare, però penso, potser s'han mimetitzat ja de nascut. Però l'esperma no és ben vell. Coses més rares s'han vist en aquesta vida.
5: Les cares de la Mònica Folquet. Bueno, escolta, des dels taloners estem molt contents de poder saludar ara mateix el pare de l'any, ja ho podem dir. Porta 3 dies desaparegut amb un procés vital i per això ara mateix a aquesta hora de la tarda el volem saludar per saber com està.
6: Sí.
5: Marc Bala, bona tarda.
12: Bona tarda, coquetes de llum. Papito, papito, sí, ja m'he quedat l'acudit de l'Estadella, de papito el mio.
5: Papito el mio, exacte. Escolta, Bala, com estàs? Digues. Bueno, primer a tot, com està la mare i com està la nena?
12: Bé. Les dones de casa, estupendes, tot ha anat molt bé i, bueno, com us podeu imaginar, estem radiants. De fet, tinc moltes notícies, perquè no sé si... Bueno, la gent que ens segueix des de fa temps que... Jo, dins del programa, estava esperant la trucada per si en algun moment havia sortit corrents per ser pare.
5: Sí.
12: I recordeu que em van trucar també una trucada d'espam per canviar-me de companyia telefònica.
6: Sí.
12: Doncs també m'he canviat de companyia telefònica, tu.
5: Bravo! Et van fer l'oferta, no?
6: Espera, un moment.
12: Vull dir, totes les trucades que m'entren, jo dic que sí, escolta. Vols ser pare? Sí. Vols ser Movistar? Sí, també. Vinga, va, endavant.
6: Però tu què vas fer, el canvi de companyia mentre la teva parella està de part?
12: Ho vaig fer una miqueta abans.
6: Fantàstic.
5: Jo vull saber com ha anat això, perquè ahir vam parlar una miqueta, mentre estàvem al xiroi de la família Nuri, i hi havia un tema que ens vas dir... Bueno, ens vas enviar el missatge de que ja teníem a la Vilma entre nosaltres, i hi ha un tema molt important, que és que pot ser que hagi nascut a l'hora dels taloners?
12: Podem dir que sí. Podem dir que jo estava pensant en vosaltres,
5: bueno,
12: de què carai estàveu fent, i perquè estàvem a la sala de parts, amb el rellotge llancès, i jo pensant, dic, hosti, si estàs a la reacció, ara mateix estaríem imprimint, ara estaríem fent no sé què, o ara estaríem amb la Isabel Vinaix, en aquest cas, que era un bolo.
5: Estàs molt per la feina de ser pare, veig.
12: No, però perquè vosaltres ho enteneu, que tenim com aquest rellotge abans de les 3, de que sabem què passa cada moment abans de tenir el programa preparat.
6: Sí.
12: Però és veritat que això va ser un moment del parc, que també hi ha moments més intensos i moments més calmats. I en un moment d'aquests calmats vaig dir, ostres, encara naixerà talonera, i sí, sí, efectivament, podem dir que és una talonera, perquè...
6: Oh, visca! Vull dir, ai,
5: bravo, bravo, bravo, bravo!
6: Marc, escolta'm una cosa, pels d'aquí l'estudi. Bueno, primer, felicitats, papito de mi corazón.
12: Gràcies, guapa.
6: I després, pels que estem aquí a l'estudi, els de casa, que no haguem viscut encara un part, tu com ho descriuries, això, allò, amb tres paraules o amb cinc, les que vulguis?
12: Mira, una paraula que crec que resumeix molt. És una sola paraula, que té molts conceptes. La paraula és bèstia.
6: Vale.
5: Vale, però
12: és molt bèstia.
5: Però ha sortit lletja. S'assembla a tu.
12: En tots els...
6: Estadella. Estadella vigila,
12: He de dir que ja ha començat aquell run-run de que venen visites familiars de les orelles són del tiet no sé què,
6: no.
12: Les celles són del... És com, aviam, que és la meva filla, no és Mr. Potato, saps? Vull dir, aviam, senyora.
5: Molt bé,
12: no,
5: molt
12: és
5: bé.
12: Aquest, mira, l'orifici esquerre del nas és de la tieta Pili. Doncs pues mira, jo què sé, saps? Pues, molt bé, molt bé. No sé com és l'orifici de la tieta Pili, ni vull saber com és l'orifici de la tieta Pili del nas. Ni del nas ni cap altre.
6: Exacte.
5: Que bé. Doncs escolta, tota la família tolonera, doncs moltes ganes de conèixer a la nouvinguda, la nova tolonera, i que sobretot moltes, moltes abraçades i petonets cap a tu i cap a l'Anna.
12: I tant, i tant. Ara si no està escoltant la ràdio, perquè no l'he avisat, he dit, surto un segon.
5: Amigo, molt bé, molt bé.
6: Té coses més boniques d'escoltar ara, l'Anna, em sembla.
12: Perquè no, sí, totalment, totalment. Perquè, res, hi havia un moment de calma a l'habitació, he dit, surto un moment, que agafo

0: pares t'ho negaran, però diuen mentides perquè són dolents.
1: A veure, no li fotis tanta canya a una nena que acaba de néixer, per favor. Ja té prou amb néixer en el món que ha nascut. Vull dir, ara perquè tu vinguis aquí...
2: Li poso el programa i dirà, amb alegria...
1: Vala? Bueno, pues acabem de perdre la Marvel.
3: Bueno,
1: l'hem perdut. Bueno, a veure si ho podem recuperar més endavant. Reca, amb el Marc Valen ens retrobem al setembre.
3: Sí.
1: I crec que nosaltres aprofitem per obrir l'altra versió del dia. Som-hi.
0: Ole, ole i ole.
1: Clar que sí, vinga, va, obrim l'altra versió del dia, però abans saludem a la nostra estimadíssima Alba Castellví. Alba, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: I comencem parlant d'un dels aparells més desitjat aquest estiu, amb tanta onada de calor, que és ni més ni menys que l'aire condicionat. Atenció, perquè si encara no el teniu i el voleu instal·lar, heu de saber que hi ha llistes d'espera de més de 15 dies.
4: Amb l'arribada de les primeres onades, la calor del mes de juny, la demanda per instal·lar aires condicionats a Barcelona s'ha disparat, fet que ha causat llistes d'espera que ja superen els 15 dies i han deixat molts establiments sense estoc d'aparells portàtils. A més, se li suma la falta de personal especialitzat en la instal·lació.
3: I a tot això cal afegir que l'increment en la venda d'aires condicionats ha estat d'un 56% en els darrers 4 anys. Aquesta dada reflecteix un canvi de paradigma en el consum. El que fa unes dècades es considerava un luxe o un element de confort, avui s'ha convertit en una qüestió de salut, especialment per a col·lectius vulnerables com infants i gent gran. I a mi em sorprèn perquè encara hi ha gent que diu «Oh, lo del canvi climàtic!» És una invenció!
1: Ah, clar. Home, que està clar que això dels aires, que te'l col·loquin o no, està condicionat, eh? No? Vull dir...
5: La brometa bastant fluixeta.
3: Estadella, ves per feina, que no anem sobrats de temps.
1: A veure, està tan malament aquesta situació amb el tema de les aires condicionats? Com pinta el tema, no? Doncs no us preocupeu, perquè ho descobrirem amb un nou reportatge d'investigació a peu d'aire condicionat a 21 graus. A veure, aquesta notícia que comentàvem són dades de la ciutat de Barcelona, per tant hem trucat a diferents punts de Barcelona, diferents companyies instal·ladores. He trucat a la primera per veure com estava el tema. Dic, això seran dades per acollonir-nos i tal. No, no.
3: No hi creies, tu?
1: No, jo sóc una mica escèptic. M'agrada comprovar les coses.
3: Ets empíric.
1: Empíric? No, de conit.
3: No, empíric. Ah, vale. Que t'agrada anar allà a la veritat.
1: Ah, sí, a mi m'agrada anar a la veritat totalment. Per això he trucat a un lloc on m'ha quedat clar que la situació està pitjor del que pensem.
6: Sí, digue'm.
1: Hola, bon dia, què tal? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1, que hem vist que esteu a tope amb el tema dels aires acondicionats. Era per saber com anàveu per aquí.
6: Pues que ja no en tenim.
1: Ja no, no queda res?
6: Res de res.
1: Res, però ni un trist ventilador o un d'aquests de segona mà?
6: 4 ventiladors queden.
1: O sigui, ara mateix en aquesta botiga, 4 ventiladors.
6: Correcte.
1: Vosaltres instal·leu també o què?
6: També, instal·lem també.
1: I hi ha molta llista d'espera per instal·lar un aire condicionat?
6: Per més de 15 dies.
1: Per més de 15 dies?
6: Mm-hmm.
1: Ostres, i...
6: Hi ha puestos que per més d'un mes.
1: Jo no tinc aire condicionat. Jo no sé si podem fer una mica de xanxulleu perquè vingueu a instal·lar-me el...
6: Però que
1: no
6: sé... Ho sento, però cap ni una. Els instal·ladors van per ordre.
1: Els van per ordre, eh?
6: Van per ordre de ventes. Aquí sí que no...
1: Sí, no es pot alterar una mica l'ordre de
6: ventes. No tenen preferència, ni per mi ni per ningú.
1: I no es pot alterar una mica aquest...
6: De tanta feina que tenen.
1: Sí, no, ni una miqueta de... un alterat jo, eh?
6: Està tot ja concertat amb els clients.
1: Bueno, queda clar que no... Que no
4: hi ha hagut manera, eh?
1: No hi ha hagut manera.
3: I no hi ha espai per la corrupció, eh?
1: No.
3: Els instal·ladors d'aires acondicionats són superdiferents als polítics, si no tenen res a veure.
1: Si aquest home fos secretari general del PP, el PP ara mateix estaria sanejat d'una manera espectacular.
3: Ningú votaria.
1: No, totalment. Bueno, jo el que he intentat és una mica aconseguir que algun descompte, que algú em coli, no? Perquè
3: clar,
1: jo no tinc aire condicionat a casa i he pensat també, escolta, si no teniu aire, que ens l'instal·lin, no?
3: Està molt bé.
1: I he intentat, però no m'acabo d'en sortir.
7: Buenos días.
1: Hola, bon dia, què tal? Mira, truco de la ràdio, truco de RAC1, com va tot?
7: Hola, jo no l'he sentit.
1: Ah, mira, que truco de la ràdio, què tal?
7: De la ràdio.
1: Sí, de RAC1, que hem vist que esteu molt a tope amb el tema dels aires condicionats, que aneu
7: sí,
1: a la loco.
7: Sí, correcte.
1: A vosaltres us queda algun aire condicionat o què?
7: Ens queda algú, sí.
1: Ah, bé. I en quants dies instal·leu? Perquè he sentit que hi ha llistes d'espera fins a un mes, eh?
7: No, nosaltres tenim disponibilitat.
1: Ah, o sigui, disponibilitat així ràpida, eh?
7: Ràpida, per exemple,
1: la setmana vinent, eh?
7: Sí, correcte.
1: Molt bé.
7: Digue'm, en què l'he puc ajudar?
1: Tu estàs bé per això? Tu tens aire condicionat a casa?
7: Sí, tenim.
1: Ah, vale, perfecte. Doncs llavors, a tu no et cal que t'instal·lin res, vull tu ja ho tens.
7: No.
1: Clar. A tu et van fer descompte, entenc, a l'instal·lar-te'l o no?
7: Pot ser que sí.
1: Ah, pot ser. Ah, mira. Tu creus que si jo no tinc aire condicionat, tu creus que si el demano també hi ha algun descompte tonto o què?
3: Jo pensava que ja ho tenies, Estadella. Pensava, oi, que ja...

0: ja ho ha aconseguit. I
1: va moment... menjar directament.
2: A més, el to de la trucada és que s'estaven entenent. Hi havia un feeling.
0: Jo però, de fet, jo moment... pensava que havies lligat i
1: no,
0: tot.
1: Jo pensava, o tinc aire condicionat o follo. Una de dues,
0: bueno, que cal que t'instal·li alguna cosa. Perquè, com, de quina parella estem parlant?
1: Bueno, us he de dir que la tercera va la vençuda. Venga. I he trobat un lloc on ves que no em facin descompte i m'ho instal·lin gratis.
3: Hola, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Bon dia. Truco per veure com tenim lo del tema dels aires condicionats.
3: Para instalar un aire acondicionado.
1: Sí.
3: ¿Solo instalación?
1: Bueno, y comprarlo, no el tinc tampoc.
3: Ah, vale, perfecto. Sí. Vale, un momento.
1: Pero teniu, ¿eh?
3: Sí, yo le pasaría al técnico el número de teléfono, la dirección.
1: Vale, pero es que he trucat a altres llocs i es veu que hi ha 15 dies d'espera. ¿Vosaltres en quants dies?
3: No, nosotros no. Nosotros somos rápidos.
1: Ah,
3: yo le comento. El técnico pasa el presupuesto que usted desea, el aire acondicionado, de cuánto frío calorías, si quieren uno por uno, un dos por uno. El técnico
1: hombre, un dos por uno, que eso es oferta, ¿no?
3: No, el dos por uno es dos split y un compresor.
1: Ay. Ah, llavors, un dubte, si jo avui mateix concreto cita amb aquest senyor, ¿ho tinc avui mateix, l'aire condicionat?
3: Sí, el técnico ya le informaría.
1: ¿Y si paga un poco más, acelerará el chico este o qué? ¿Te hago un bizum tonto antes, això també, y aceleramos el tema o no?
3: Claro. No se preocupe, que yo le paso nota al técnico.
1: El concepte és fer un bizum tonto.
0: Un bizum tonto i ella diu, clar, però, us heu fixat que no s'ha sorprès?
1: No.
0: És el seu pare cada dia, en plan, mira, un mes que farà un bizum tonto.
1: Sí, li passo nota al tècnic i a partir d'aquí alegria, eh? No, és increïble. Bueno, tenim bona teca en aquest sentit, vull dir que tenim algú que ens pot instal·lar l'aire.
0: Jo crec que el que has de fer és com, ara les rebaixes d'estiu, tu t'has de comprar la roba d'hivern, perquè és molt més barata.
2: Tens tota raó.
0: Tant, a l'hivern t'has d'instal·lar l'aire. Sí, perquè un tonto encara no caldrà i te l'instal·laran superràpid.
1: Sí, en tot cas, el tonto sóc jo.
0: Sí. Llavors sí.
1: Perfecte. Bueno, escolta, per anar acabant, t'he de dir que la gent realment que van molt a tope i m'he trobat una empresa que van tan ligats que no poden ni agafar el telèfon.
4: Hola, muy buenos días. Te atiende Carolina de Domus Perbey.
1: Hola. És per saber si aneu molt liats amb el tema de l'aire condicionat.
4: Entiendo perfectamente el catalán y comparto la necesidad de preservarlo, pero todavía me están preparando para hablarlo.
0: ¿Qué?
4: Para evitar errores en la comunicación, ¿te importaría seguir en español?
1: ¿Ets una persona?
4: Soy la asistente virtual de Domus Perbey.
1: Ah.
4: ¿Me puedes contar exactamente qué problema tienes con el aire acondicionado?
1: Vull saber que com aneu de feina amb el tema de l'aire condicionat.
4: Entiendo tu consulta. Trabajamos con máxima prioridad para llegar lo antes posible.
1: Vale.
4: El técnico confirmará el tiempo exacto.
1: Veus com si cantanies el català.
4: Sí, lo entiendo perfectamente. Pero para asegurarme de que no haya errores en la gestión de tu aviso, tengo que responderte en español.
1: Ah, pues no.
4: ¿Te gustaría que te apunte un aviso para eso o tienes cualquier consulta sobre
1: necesito que parlis català.
4: Entiendo perfectamente el catalán y comparto la necesidad de preservarlo.
0: Wow.
4: Están preparando para hablarlo.
1: Ya trucaré con parlis català. Una abraçada.
4: No te preocupes de nada, que ya nos encargamos nosotros.
1: Vale.
4: Muchas gracias por tu confianza.
1: Encárgate de hablar catalán, adeu.
2: Wow.
1: Bravo. He fet un mantic al català amb la IA.
0: Has fet un mantic en català i has dit parla català, adéu, i has penjat ràpid perquè si no tornava a rascar.
1: Es que...
0: Te prometo que voy a hablar en català quan me preparen.
2: Escolta, jo prefereixo la persona corrupta del tall anterior que no pas una intel·ligència artificial.
1: No, totalment. Bueno, en resum, si no teniu aire a casa, ja sabeu, bizum, i si no...
4: Entiendo perfectamente el català y comparto la necesidad de preservarlo, pero todavía me están preparando para hablarlo.
1: Vinga, va, que seguim l'altra versió del dia parlant d'anells de compromís, perquè hi ha una nova tendència pel que fa al món dels anells i ja us podem avançar que generarà molta controvèrsia.
0: Mira, parlem dels anomenats divorce rings, o anells
1: com,
0: de divorce... Divorce rings. Va, ho vaig a dir en català.
2: Divorce.
0: Ah,
2: exactament.
0: Divorce rings.
2: Oh, yeah.
0: Ho direm en català, vale? O anells de divorci. Que s'han convertit en una de les tendències més cridaneres de l'univers de la joieria. Lluny de simbolitzar una derrota sentimental, representen un acte de reafirmació personal per als que decideixen tancar una relació i començar de nou.
1: Sí, molt bé.
2: El fet és que algunes dones transformen el seu antic anell de compromís en aquest nou anell de divorci, tot i que hi ha d'altres que prefereixen encarregar un nou amb pedres de colors o fins i tot gravar la data del dia que es van divorciar.
1: Això no pinta gens bé, això, eh? Dic una cosa, l'últim cop que vaig veure un grup d'homes d'un anell, la cosa va acabar molt malament, eh?
0: Algun amiguet teu?
1: No, no, parlo dels senyors, dels anells, clar, clar, clar. I també tinc algun amic que és un orco, eh? Vigilem amb el tema, eh?
0: Mira, Estadella, el que està clar és que necessitem saber què és, què en pensen els catalans d'aquesta nova moda. Per això he decidit baixar al carrer a esbrinar-ho. Aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu d'advocat matrimonial. He baixat al carrer...
1: Ara!
0: I avui... Mira que feia calor, eh?
1: Però hi havia, això t'ho va dir, hi havia gent?
0: Hi havia, amb un ombra, arraconadetes, protegint-se d'aquest foc que cau del cel, dues noies. A simple vista, dues noies normals i corrents. Jo no era conscient de la història que estava a punt de descobrir.
2: Ai.
0: T'han demanat de fer casar?
5: A mi sí, tres cops. Dos persones diferents. El primer cop vaig dir dos cops que no, perquè no era el moment ni la persona, i l'últim cop vaig dir que sí, però no vam arribar a casar-nos.
0: En quin moment es va parar?
5: Un mes abans.
0: Un mes abans! Uau! Uau! Tens un vestit de núvia a casa?
5: Sí, i tinc tres anells de compromís. I vull casar-me, però amb l'adequat. I no portaré el vestit.
0: No, perquè aquest vestit està agafat, però de males maneres.
5: Bueno, a veure, està fet a mida, és molt bonic, està a l'armari, està preciós, que el vulgui, li regalo.
1: Brutal.
0: Aquests són els titulars. Wow. Una noia li han demanat per casar tres vegades dues persones diferents. Una va insistir dos cops, després el va ventilar, i la tercera, que és la important, li va dir que sí. A la tercera vegada va la vençuda, li va dir que sí. Un vestit, una boda en camí. Quan separe tot això? Digues.
1: Però és que per mi hi ha un tema que jo, si començo una relació amb algú i descobreixo que li han demanat dos cops matrimoni, no?, amb una relació, jo potser no me la jugo de ser el següent.
0: Jo el que he entès per aquesta noia, que puc dir que és la meva referent i nova millor amiga, és que li van demanar superprecoç. Ah. Jo tenia gent al meu voltant que feia aquestes coses. Gent que anava en el primer viatge a l'Ebre... I amb 17 anys...
1: Però què té?
0: L'Ebre
1: és molt maco, eh?
0: Que no hi vagi ningú perquè me'ls el trinxaran. L'Ebre és el millor lloc del món. Costa Brava, per mi.
2: Però és sexy, és un lloc on demanar matrimoni.
0: No, perquè tu vas allà i aquell amb el sol al cap, que compra un anell amb una parada de la ràpida, i et vols casar amb mi. Però què fots, esgrasat? 17 anys, aquesta noia li van demanar massa d'hora.
1: Ah. Però està molt bé demanar matrimoni a l'Ebre perquè ja tens l'arròs, pots aprofitar per recollir-lo.
0: Exacte, i arròs quilòmetre zero.
1: Tu ja te l'endús cap a casa.
0: Quina pena quan llancen l'arròs, em fot una pena quan llancen l'arròs.
1: Jo sóc d'aquells que després el recullo per fer una paellita.
0: Mireu com segueix la història, perquè recordem que amb un sí que li va dir que sí. Quan es va parar tot això? Va haver anells de divorci?
5: No.
0: I al moment d'un mes abans de casar-te decidir que no et cases, què fas? Envies una postal a tothom a qui has enviat la invitació?
5: És que no ho va decidir jo, ho va decidir ell.
0: Ah, mare que el va parir! Clar que t'has quedat l'anell i el vestit, i espero que hagi pagat ell tots els diners que vau invertir. Clar, perds els diners del convit...
5: Tot, però és veritat que hi ha gent que un mes abans em va donar alguna cosa de diners. És
0: veus?
5: A dir, que els feia tanta pena perquè anava plorant i llavors em van dir, doncs vinga, això t'ho tornem. Però el menjar, que segons el restaurant feia dos mesos que el tenien, ho vaig perdre tot.
0: I què vas fer el dia que t'havies de casar, en veritat?
5: Vaig anar de verbena de Sant Joan.
0: Ara! Com s'ha de saber qui és el millor, qui és l'adequat? Tu que tens molta experiència amb això.
5: No, això ho saps. Sí, quan t'ho demanen i tu sents què és. Però el que hagi de passar passarà a la teva vida, eh? Ara. I també te dic, millor una no boda... que un divorci.
0: Ara,
5: ahí lo dejo.
0: Per mi ara mateix, tu ets la xamana de l'amor. I totes et seguirem la teva estela.
5: Pues que tengáis más suerte que yo.
1: Ai, Cuca! Ai, bravo! Pobreta!
2: Que sàvia!
0: És molt sàvia!
1: Molt sàvia i molt màquina, eh?
0: I molt resilient, no? Perquè ella al final s'ha quedat amb això.
1: Això de resilient...
0: Resilient vol dir que davant d'una adversitat, com que et deixin amb un vestit fet a mida i una nit de promesa i un restaurant pagat a un mes, la tia el dia de la boda se'n va anar de verbena.
1: Jo penso que això de resilient és on vius, no? Jo sóc resilient a Cunit, no, però no en té res.
0: No, Cuca, a poc arribarem. A poc a poc arribaràs. Escolta, perquè el carrer té una cosa que és una de cal i una d'arena. Perquè venia d'aquesta noia que fa uns anys, no sé quan, li van trinxar el cor, li van fer pedaços.
1: Ara.
0: I de cop, un matrimoni. Gran.
1: Estàs fent de foraster avui, eh?
0: No. Abraçats. Amb aquesta calor que fa, que no vull dir que em toquin a mi amb aquesta calor. Abraçats, esperant que un semàfor, sense pressa, que un semàfor es posés en verd. I clar, he anat a parlar amb ells que porten 54 anys junts. Jo he sortit al carrer a preguntar com us agradaria que us demanessin per divorciar.
6: No, de cap manera.
0: No vols que et demani mai per divorciar?
6: No.
0: Ai. És l'home de la teva vida?
6: I tant.
0: Estàs enamorada com el primer dia?
6: Potser més, mira.
0: Au, uau, què has fet, campió?
7: Bueno, pues un s'ha de treballar, eh? Ara. Vull dir, no et pensis tu, eh? Ningú regala res.
0: No. Com va anar la demanda de matrimoni?
1: La demanda, bueno, molt bé.
7: És que va ser tot vingut. A més, és que avui en dia es fa molta parafernàlia. Ai. Per el que és demanar, això. O sigui, jo què sé, hi ha persona que en un camp de futbol se ginolla i li demana i tot. Jo ho trobo això molt hortera.
0: Sí,
7: sincerament. És una cosa molt més íntima i no cal fer aquestes celebracions i ginollar-se ni fer tonteries.
0: Tanta parafernàlia i es divorcien al cap de dos dies, molts
8: casos. Quina pena.
0: Escolta, ai. Visca l'amor.
7: Visca l'amor i per molts anys, Tata.
1: Ai, per favor, quina cosa més tendra.
0: No, és que estaven tan enamorats. Que quan jo amb ella li he dit com t'haurien de demanar de divorciar, amb ella li han deixat de brillar els ulls, s'ha quedat mig cega. Ha dit no.
1: Tinc la sensació que el seu home, tal com ho explicava, segurament li va demanar el trimoni del paler. Ens casem o què?
0: Jo crec que ho van fer els pares, saps? Que això passava en aquella època.
2: També hi ha vegades que no cal explicitar-ho tant, eh? A vegades amb una mirada ja se sap. Bueno, vols casar amb mi?
1: Bueno, sí, amb una mirada, interpretar que vols casar, són molts quartos, eh? Vull dir que vigila la mirada.
2: No et pots equivocar.
1: Vull dir, clar.
0: A mi, per si em regalessin un anell d'aquests, li diries sí, ens casem a la meva manera, l'anell me'l quedo jo. Aquest anell, oita, tal com l'agafo, veia una joieria i el rebenc, perquè, nois, quin és més, igual.
1: Déu
0: llavors,
1: meu.
0: Parlant d'anells, pensava, encara no hem parlat de l'anell de divorci. Què li sembla al català de carrer
1: ara
0: el tema de l'anell del divorci? I us porto la Catalunya dividida, les dues Catalunyes, perquè dos amics que pensen totalment lo contrari. S'està posant molt de moda els anells de divorci.
9: Una cosa positiva que et portes de la ruptura.
0: Sí, potser t'ha fotut les banyes, però te'n portes un pedrusco.
9: Clar que sí, no? Okay.
0: Sí, no?
9: Té per almenys un disgust menys, no?
0: Estàs trista, però amb un pedrusco...
9: Total. Una mica superficial, el que dic, però bueno.
0: Fantàstic. I per qui tu què en penses de que hi hagi un anell dels divorcis?
8: Consumisme puro i duro. No cal, no? Ja tens el de la boda i no.
0: Tu què en faries del de la boda? No te'l pots posar més?
8: No, vendria. Cero Diògenes. Todos los Bartulos a la calle, ja
1: està. Ai. Déu, o sigui...
0: Hi ha un que deia, mira, tu vens i ara em dius, t'he fotut els cuernos, però goita quin pedrusco.
1: Mira!
0: A mi també m'entrevé, saps? Vale. Llavors, i l'altre és com que diu que no, que l'altre diu que s'ha acabat de
2: guardar. No, aquesta és com la Marie Kondo, nena, jo no guardo trastos, tot fora.
0: Ara. El nòvio, l'anell i tot fora. I, al final, jo crec que el que més abunda del carrer és gent que no és que no trobi sentit a l'anell de divorci, és que ja no trobi sentit al tema de casar-se. Vinc a demanar només si us han demanat per casar mai. No, t'agradaria, eh?
8: No.
0: No vols casar-te?
8: No, ai. No vull.
0: No vols casar-te? Ho tens claríssim?
8: Ho tinc clar, sí.
0: Ah, fantàstic. I això, arguments en contra?
8: Bueno, perquè no crec que és una pèrdua de diners, de la festa, ai, i tot, i, bueno, si vull estar amb la meva parella puc estar sense casar-me.
2: Claro.
1: Hòstia, molt bé.
0: Claro.
1: No, molt tranquil·la, m'agrada molt, eh? Manera tranquil·la de veure les coses, eh?
0: Jo, nois, he arribat a una conclusió, que és que a mi m'és igual l'anell de casar, l'anell de divorciar. Ara. El que m'importa és que us ho hagi de pagar jo.
1: Ara, bravo! Vinga, va, justament 3:45 de la tarda i és moment de fer una pausa per la publicitat i després rebrem els taloners, ostres, em fa molta il·lusió, una de les bandes més populars de tot l'estat per tamacles com aquest. Els Lala Love You i acabarem convertint aquest programa en un caró que jo vaig a venir i tot seguit els tindrem aquí a l'estudi. Alba Castellví, moltíssimes gràcies, ens veiem demà. Demà ja és dijous, eh?
0: I ja
1: nosaltres...
0: ho tenim.
1: Jo tenim. Una breu pausa i de seguida tornem. Fins ara.
10: Taloners, la publicitat.
1: Ara!
11: Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I en tot una punta. Bon ambient, bona música i sobretot també bona experiència amb la Sara va ser molt ambient bona. Top i ho pots fer a pèl.
12: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
11: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
13: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
14: I després a ca la meva mare, Olot.
13: Mm-hmm.
14: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
15: Molt bé.
14: Arribarem a tot?
15: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
16: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
17: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
18: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
19: I tant. i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
20: A més, té un 98% de carn.
19: És natural que es noti, oi?
20: Doncs sí, natural.
21: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
22: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal.
2: Yo, Bolivia, Bolivia.
1: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
3: RAC 1. RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
4: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
3: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
5: Un river...
6: Va, Joel, anem tirant.
7: Si marxem ja, va, que aquest final de temporada està sent...
3: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat.
1: RAC 1. Tots som un milió.
3: Us hi esperem.
8: Que hem acabat l'escola
9: i tenim més temps lliure.
10: Ara que podem fer el que volem,
11: mullarem els pares amb la pistola d'aigua
12: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes
13: i escoltarem els contes de RAC1
14: a la piscina,
15: al cotxe
16: o a l'hora de la migdiada.
17: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
18: I, oh?
19: Els contes de RAC1 són dels Vivim del Cuento i són divertidíssims.
20: La rateta va trobar un dineret i va pensar: què en faré d'aquest dineret?
21: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
23: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
24: Ah, que vols fer-li un petó al cul de la lleona?
25: Sí, però no arribem.
24: Ah, que si entres l'escala. Bueno, envia-li des d'aquí si vols un petó. Tu ja has menjat cul, no?
25: Ja fa temps, fa temps.
24: Ah, vale. I aquí a Girona, lo de menjar cul us agrada, no?
25: I tant. Guillem.
26: Vostè ha de provar tot, no?
24: Però, exacte, sí o no, senyora?
26: Sí, senyor.
24: Vostè menja cul o no?
26: Hosti, no.
25: No, dic, si són joves no hi ha cap problema.
24: Però vostè menja cul o no, senyor?
25: Cul de vaca, cul de cosa... Beso negro no l'he fet mai. No
24: l'ha tastat, eh?
25: No. Si estàs posat ja tant te fot una cosa com una altra.
6: Oh, també és veritat.
24: Però prengui nota, senyora, que potser aquesta nit mira.
25: Home!
26: Ah, potser... Algo picarem.
24: Algo picarem, eh?
3: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac les migdiades.
25: Temps de flors al cul, eh? Que vagi bé, eh?

0: aquesta cançó, una boda en Las Vegas. Escolta, vosaltres us casaríeu a Las Vegas?
1: Yo me casaría en Las Vegas, sí.
2: Bueno, Robert, bueno, él ya se ha casado, claro.
3: Las Vegas, el hizo de...
1: Yo fui Elvis. Es
2: que volíem treure això.
3: De mentirijilla, pero él hizo de Elvis y me casó con la actriz de...
1: Del videoclip. Es que no fuimos, exacto, a Las Vegas, claro, por supuesto.
3: En la Whitechapel, todo como...
2: Pero ya vos, la boda es de verdad, ¿eh?
0: O sea, tú estás casado con una actriz.
1: Podríamos decir,
3: de mentirijillas,
1: sí.
3: Pero la hicimos como lo hace la gente en Las Vegas, en las capillas de Las Vegas.
1: O sea, creo que no hay mucha diferencia de cómo lo hicimos nosotros a lo como lo hace la gente.
3: O sea. No, además, como somos unos piratas y contratar eso para grabar un videoclip es carísimo, pues no, nosotros lo contratamos como para grabar una boda. Decíamos, no, es el filmmaker de...
1: Y claro, pues te pasan ahí el presupuesto, te dicen, a ver, el precio de Elvis, no, Elvis ya voy a ser yo, vale, pues tira y ya está.
0: Sí. Ah, sí, que yo podría anar allà amb l'estadella, o sigui, la meva parella, i dir-li a l'estadella, sí, vine a fer d'Elvis.
1: Sí, total. Sí.
0: Ah, jo pensava que l'Elvis havia de ser sí o sí el professional d'allà.
3: No. Hombre, perquè la gent no va con su Elvis, nosotros sí.
1: Su Elvis de cabecera, ¿no?
3: Es una muy gracioso porque luego por la calle te cruzas con más Elvis, y Rodri va de Elvis.
1: Ah, lleva así, haciendo el puño, hey, bro, tal.
4: Hòstia, buenísimo.
0: Bueno. I l'església aquesta és sòrdida, no? Deu ser una cosa guarra. M'imagino com algo molt de moqueta, jo, molt...
3: Sí, és com un decoradillo, perquè és que no són com iglesias, són unes capillas...
1: Sí, tienen ahí com un cuarto con un montón de disfraces, que són disfraces, no?
2: Qué fort.
3: Però hay millones, o sea, nosotros fuimos a Whitechapel, hay como dos o tres que son las míticas de las películas, pero en Las Vegas hay...
2: Qué bo.
3: Cada hotel tiene su capilla.
2: Qué guay. Escolta, parlant de celebracions, parlant de la boda, però avui també és un dia especial per tu, David, perquè avui fas 44 anys, no?
1: Hombre!
2: Ens han xivat que fas 44 anys, tio.
3: M'han cantat el cumpleaños feliz en el restaurante ara mismo.
0: Pues ara te l'hauríem de cantar en català. Anys i anys, per molts anys, a la una per molts anys.
2: Bueno, 44 anys i actuant al Cruïlla a tope, eh?
3: Sí,
0: bueno, y a Moncutis de escándalo.
3: Es la flor de la vida.
2: Sí. No, estás mejor que yo.
3: Hoy porque no hemos dormido, tampoco nos juzgues mucho, pero...
1: David aparenta 43, ¿no? Por lo menos.
3: No hemos dormido porque, para sorpresa de nadie, se rompió el AVE.
2: Se rompió, ¿eh? Sí. No que dejó, se ha roto el AVE. Sí,
3: tampoco nos dijeron más. Esto está roto, hay que esperar. 3 horas de espera, ¿no?
1: Me encanta. En Guadalajara, tirados sí. Ahí.
2: Ah, bueno, en Guadalajara, que aparte, bueno, sí. Chulísimo Guadalajara, ¿para qué te has tirado?
1: De noche no se sabe, o sea...
0: Guadalajara es Madrid, ya podem
1: sí,
0: dir.
1: Sí, prácticamente.
3: Eso decíamos nosotros, podíamos no
1: haber
3: salido.
1: Si me bajo, puedo ir a casa andando, prácticamente.
0: Claro.
2: Molt bé.
0: Es como l'Hospitalet Barcelona.
2: Exacte. Escolta, Roberto i David, moltíssimes gràcies per la visita. Ens fa molta il·lusió que heu vingut a compartir una història amb nosaltres. Nosaltres hem de fer una breu pausa. Us veiem al Cruïlla, per gaudir de la vostra música i a veure si surt aquesta col·laboració amb Sidoní, que estaria molt bé això, eh?
1: Hombre.
2: Heu de tornar amb Sidoní, eh? Roberto, David, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i ja tornem. Fins ara.
1: Moltes gràcies.
5: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades. RAC1. Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
6: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All Grip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè.
12: i sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo, ho donem tot.
14: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
15: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
16: a RAC1.cat.
15: El portal de RAC1.
17: Hola, tornem la publicitat amb els taloners.
18: Oh yeah!
2: Vaca, en 7 minuts arribarem a les 4 de la tarda, però abans volem fer encara aquesta recta final del programa obrint el 6 segur de butxaca de l'Alba Segarra. Segarra, bona tarda de nou!
0: Bona tarda de nou!
2: Ens hem quedat enamorats d'aquesta gent, eh?
0: No, jo tinc un problema ara.
2: Ai.
0: Tinc un problema. Bueno, dos.
2: Per què?
0: Perquè eren dos. Tinc dos problemes.
2: Ai, Déu meu. Avui estàs cantant molt, eh?
0: Estic molt contenta.
2: Avui salutació a tota aquella gent que t'escolti amb auriculars. Heu estat ara mateix.
0: A part, jo ballo molt bé.
2: Sí, però tens un problema que quan crides, crides enganxada al micròfon. No et gires.
0: A mi em costa molt el desapego. A mi desenganxar-me és algo que no treballo bé. Jo quan agafo carinyo a algo, m'hi agafo fort.
2: Ja t'hi veig, ja t'hi veig.
0: I a RAC1 li he agafat carinyo. Ai. No, sí que és veritat que canto molt malament, però ballo molt bé. Llavors,
2: ah, sí?
0: Llàstima que això és ràdio i no tele.
2: Sí, bueno, això ho pots fer, l'està passant.
0: Nois, escolteu una cosa. És mundial, ho recordo, són dies del mundial.
2: Sí, ho recordo, no és mundial.
19: Ah, sí?
0: Vinga, va, que ho arrencarem. Són dies de mundial, vale? Ho dic, sí, perquè si algú s'ha quedat atrapat a la R3 les últimes 15 setmanes, ara, que sapigueu que s'està jugant al mundial.
2: Que pot ser, que algú s'hagi quedat atrapat?
0: No agafeu-la, no agafeu res.
2: I no l'agafeu.
0: Vaga indefinida, fins que no tinguem bons trens, home, ja. Mireu, ara cada dia és una mica més agredolç aquest tornejet que, sí, fan del mundial, no? Perquè ara la gent ja té la copa a tocar.
2: Sí.
0: Ja s'hi veuen als quarts, a les semis. Fins ara 18 anys. Això s'inventen.
2: Pot ser que estàs explicant el Mundial? Ara,
0: quan... Veus que faig una porra del, sí, Mundial, jo?
2: Està molt bé, perquè estàs explicant el Mundial quan ja està acabant el Mundial.
0: Ah, ara ve el bo, eh?
2: Que, ara per on estem?
0: Ara estem a punt d'arribar a quarts. Ara estem a quarts. Estem a punt d'arribar a semis.
2: Molt bé.
0: Avui? Sí. No. Avui hi ha uns partits. La més important, divendres juga Espanya, però no, sí, ningú l'ha de mirar,
2: ara,
0: perquè divendres heu d'ensorrar Cunit, anar a veure l'Estadella, fer el pregó de Festa Major.
2: És veritat que m'han fotut el pregó a les 9 del vespre i Espanya juga a les 9.
0: T'ha contraprogramat Espanya. Uf, Espanya sempre ens contraprograma.
2: De veritat.
0: Nois, mireu una cosa, mira una cosa, Estadella, ai, perquè nosaltres ho hem... els partits, els equips aquests que ara van perdent ho pateixen, sí, això del Mundial.
2: Sí.
0: Però hi ha una víctima molt més gran.
2: Ai.
0: És l'Adri Contreras, que es defineix, sí, com un xico de redes. ¿Vale?
2: És influencer.
0: És un influencer d'aquests, i ell té un drama molt gros.
20: Llevo unos días bastante rayado, no os voy a mentir, no sabía si hacer este vídeo o no, pero básicamente es que no consigo ir al Mundial. He intentado buscar todas las opciones posibles, he llamado a todas las puertas, he preguntado a todos mis contactos, he intentado acreditarme, pero es que no salía nada.
0: No sé si ho heu entès a casa, aquest noi ha intentat fer cel, terra, mar i aire... que algú la convidi al Mundial.
2: Això és molt gros, eh?
0: Mireu que desesperat que està, que per anar al Mundial, que inclús s'ha plantejat això tan extrem.
20: Ai. No sabes a quanta gente he preguntado hasta para comprar entradas, pero es que no consiguen comprar las entradas.
0: Uah!
2: Sí. Déu meu,
0: està
2: senyor,
0: tan fet merda que inclús s'ha plantejat de dir, i si les compro?
2: Déu meu, no sé,
0: nivell,
2: si,
0: extrem.
2: No sé si Toni Clapés, bona tarda, ha de dir alguna cosa. Què tal? Tot bé, Toni?
21: Bé, prenent nota de com anar al Mundial per la cara.
0: Sí, perquè...
2: Fort, perquè això,
21: a veure si m'ho ha aconseguit o no.
0: Tu com a persona famosa que ets, que t'ha convidat
21: molt,
0: a moltes...
21: Molt, famosíssima.
2: Home, a veure,
0: Toni,
2: un moment, Toni.
0: Ets de les persones... Quin és el contacte?
21: Soc conegut.
2: No,
21: conegut.
2: No, mira, jo m'atreviria a dir que ser famós a Catalunya...
21: No és veritat.
2: No és ser famós. Però tu, si hi ha persones conegudes a Catalunya...
21: Que no.
2: Home, per favor.
21: Hi ha gent molt més famosa i coneguda
0: sempre
21: que jo.
0: Sempre hi ha algú més i que està pitjor i sempre. No, però tu ets molt famós.
21: Que no és veritat. És un, bueno, conegut.
0: Bueno, no, pues com a persona,
21: us ho dic de veritat.
0: Com a persona conegudeta, sí, que ets.
2: Conegudeta.
21: Ara vas bé, ara m'agrades.
0: Aquesta, que algú
21: sí, conegudeta,
0: coneix, sí. Te conviden molt a coses.
21: Moltes coses no.
0: I quan te moltes...
21: I quan me conviden, normalment, de totes les coses que em conviden, no hi, no hi puc anar, no hi puc anar perquè estic fent el programa.
0: Que t'home està tot no, aquí.
21: Clar, és, els actes són a les 7.
2: Ets el pitjor famós a convidar.
21: 7, 2 quarts de 8, mai puc anar enlloc. Sí, alguns cops que em conviden a les estrenes de teatre, els hi he de demanar, sisplau, que molt amablement ho fan, que me les passin al cap de setmana, perquè hòstia, no...
0: N'hi dic que els hi demanaves que comencessin més tard, però no comença a les 9.
21: Això, perdona, això algun cop ho he vist, que fins que no arriba segons qui no arrenca la... Sí.
0: És que
21: què
0: sempre dius? Hi ha gent més fit que tu.
21: Sí, sí, exacte. Aquests sí que són famosos.
2: I aquest tipus de persona qui és?
21: Doncs gent amb un pes important social, per exemple. Mm-hmm. Saps? O sigui... Està tothom preparat i a punt per veure la representació i hi ha una cadira buida o dues i dius, no arranca això, què passa? No arranca, què passa? No arranca, què passa? I de cop i volta veus la persona que arriba i dius, ara entenc per què no arrencava.
0: I ho entens tot.
21: I a la que arriba, s'apaguen els llums.
2: I a tu t'han esperat mai?
21: No, a mi mai. Però jo mai arribo tard.
2: Ah, no, molt bé, això sí que ho tens, eh?
21: Això és una màxima. Mai he arribat tard a cap representació. Jo sempre arribo 8-10 minuts abans.
0: És un tema de respecte, que crec que és important.
2: El rellotge aquest del Toni també, no?
21: I després una altra cosa que també faig, que això hauria de fer-ho tothom, que la gent s'ha d'esperar que acabin els... Bueno, quan els actors, les actrius, surten a saludar... Doncs, home, espera't que se'n vagin.
0: Ves que no sigui aquest que arriba tard i l'esperen, el primer que s'aixeca i marxa i no
21: doncs,
0: esperi que l'aplaudeixin.
21: Doncs, mira, el dia del grec, autoritats importants del país, a la meitat van desaparèixer. Suposo
16: que sí?
21: L'endemà tenien coses a fer.
0: I no tens coses a fer tu l'endemà, que passes el dia treballant.
21: Sí, però jo em vaig esperar fins i tot que la meva filla em va fotre la bronca, perquè jo ja marxava a la inauguració del grec, a l'Òpera dels Tres Rals.
0: Que bonic.
21: Marxaven els actors i les actrius.
2: Sí.
21: I es van quedar a tocar a l'orquestra. Orquestra que estava en el fossar del teatre grec. Sí. I la gent marxava amb estampida. I jo ja me n'anava i la meva filla em va dir no, fins que no acabi de tocar l'orquestra, aquí no es mou ningú.
0: Molt ben educada, aquesta nena.
21: I es van quedar ella i jo...
2: I tu pensant, si ho sé, no la crio així.
21: Com si fóssim els que recollim, saps, les ampolles i els gots, doncs allà, esperant que acabessin.
0: Però sentint molt orgull de tindre una filla que té tan clar valorar.
21: Sí, sí, perquè jo ja marxava. Dic, bueno, això ja està. La música és perquè toquem el dos. Però no, em va dir, no, fins aquí.
2: I éreu els últims o no?
21: Bueno, sí, vam recollir els gots. Que fan aquesta trampa, aquests dels concerts. Bueno, tu esteu molt avasats, vosaltres dos. Que és que compres una beguda... Aleshores, t'obliguen a comprar el got amb el rotllo de que és un, amb el rotllo que és un got ecològic i que quan acabi el concert, o quan acabi en aquest cas el teatre grec, pots anar a intercanviar el got. Però a veure, primer, les, que ahir discutíem aquesta qüestió, les guinguetes o els xiringuitos, parlant clar, aquella hora que vam sortir del teatre grec, més de la meitat ja havien tancat, no parlava ningú.
0: Clar.
21: I després, l'únic que hi havia una cua que encara hi seria per canviar el got. Què vam fer amb el got? Doncs pues per un euro pues ens el vam emportar a casa. Un got que és horrorós, no té cap gràcia.
0: I que els acumules.
21: I els acumules.
0: Els gots reutilitzables. I les totebacs se mos han anat de les mans.
2: Totalment.
0: Hi ha una illa al Pacífic que està feta de totebacs i gots reutilitzables.
21: Alba Segarra, un aplaudiment.
2: Totalment. Bravo! Bravo! Presidenta!
0: Quan vulgueu.
2: Només et dic... Jo crec que... No t'exagero, eh? Hosti,
21: ja està bé amb la comèdia del got.
0: També.
2: 200 gots de... T'ho juro. Tinc una edat de festivals, de...
0: I cada festival...
21: Tu creus que quan acaba el concert, quan acaba el teatre, has d'anar amb el got?
2: Ara.
21: Senyoreta, tornem... És que, a més...
0: No!
21: Però si no queda ningú, si els de les taquilles han marxat...
2: Ara.
21: Si els de les guinguetes no queda ningú, queden dos amb una cua de 300 persones.
0: I llavors...
21: Què fas? T'emportes el got?
0: Clar.
21: Gots per si que dius... Home, fos un got que té una gràcia del grec... No. És un got de merda que et van fer pagar un euro i que ara mateix el tenim a casa i penso, bueno, no sé quin dia el tirarem aquí.
0: I que a casa no el faràs servir, perquè a casa tens vidre. Cada festival i cada festa major se sent tan especial, vull fer el meu got. No, aquí la Generalitat hauria de fer una llei de dir uns gots transparents per tothom.
2: Ara.
0: I quan se surt un pelot gros i tu llances allà un toc de rentaplats, i anar a un altre festival,
2: ara.
0: I els que estan a la primavera es fan servir el Cruïlla, els del Cruïlla a la festa major a la Fuliola.
2: No sé si
0: és així.
2: No sé si aquest seria l'ordre, eh?
0: Segurament sí, perquè és aquest ordre, el d'elements importants.
21: Això dels gots no és ecològic.
2: No.
21: Es ven el rotllo de l'ecologia. Això no és sostenible. La gent té a casa acumulació de 700 gots de tots els actes que... I el que deies, la tote bag, que és aquestes bosses de cotó.
2: Això és un problema.
21: Llegiu un dia un article que recomano molt de la Mònica Planes a l'Ara, de fa ja molt de temps, que va dir que aquest tipus de bosses, que tothom, com deies tu...
2: Sí, en recontenim també,
21: Tenim armaris plens d'aquest tipus de bosses que per... com es diu això? Perquè es desintegrin i tornin, diguéssim, a...
2: O sigui, per poder reutilitzar-les.
21: Exacte. Han de passar, em sembla que explicava, uns de 50 a 100 anys.
2: Bueno, és el que està penjat... 50 a 100 anys que estan penjades allà sense utilitzar-se.
21: Doncs t'has d'esperar 50 a 100 anys perquè es desintegrin i s'integrin novament a la natura. 100 anys!
0: I encara hi ha algú a màrqueting que diu, d'alguna empresa, que diu, saps què farem aquest Nadal? Innovarem. Farem tote bags. Au, va, al carrer.
2: Home, 100 anys que hi haurà algú encara fent cua per tornar el got, eh?
0: Exacte.
2: Motors en fitxa o en metàl·lic?
21: Abans hi havia aquells atracadors que ho feien amb passamuntanyes. Ara l'opció seria amb tote bags, però clar, ara no s'atraca. Ara hem arribat a un punt que l'atracador no se n'amaga. Això ha canviat molt. Abans l'atracador, el tio que atracava, el que robava bancs, es posava un passamuntanyes perquè no el conegués, o es posava una mitja, aquelles imatges que els hi quedava al nas. Però ara no.
2: Com
21: atracar? Ara hem arribat a un punt que l'atracador, sense cap mena de problema, saluda la càmera. Hola, què tal? Voy a atracar, voy a robar, sense cap mena de problema. Roba, atraca, fot una punyalada, és igual, saluda la càmera i se'n torna. Ja està. No amaguen, s'ha perdut això.
0: S'ha perdut el ritual.
21: Almenys ara, si tinguéssim el tot, que aquest tipus d'atracadors fent uns forats, saps?
2: Pues tant de bo.
21: Hi ha una reutilització.
0: Però si hi ha un cap molt gros.
21: Bueno, però te l'ajustes. O dos atracadors junts utilitzant una bossa.
2: Tant de bo algú atracant amb la tote bag de RAC1.
21: Clar, i amb el got. I amb el got perquè posin els diners.
2: I amb el got al Cruïlla.
0: Jo a aquesta persona li dono tots els meus estalvis.
21: És que no es pensen les coses.
0: No.
2: Crec que aquí han escut una miqueta un consell governamental del medi ambient. Ves que no hem de parar...
21: Jo totalment d'acord amb l'Alba. Quan m'has parlat del got, és que el grec que he fotut un bajó.
0: Mos han tocat algo que mos fa mal.
21: I dos gots, clar, el de...
0: Sí, perquè no el compartireu.
21: Clar, la meva filla i el meu. Diuen, ara què fem? No, em va dir la meva filla, no, ens la portem a casa. Vull dir que vinga.
0: El primer fas servir de llapisser, el segon pel respatllader.
21: I després a casa també. Perdoneu que m'estigui allargant, però també tenim una indústria, que ja li he dit a la meva dona, que això, que, tot i que ja fa un mig any que li dic, que són aquestes ampolles metàl·liques per posar aigua.
2: Mm. Sí.
0: Que es tanquen molt hermèticament.
21: No, que són com les cantimplores perquè et reomples d'aigua.
2: És que utilitzem aquí la ràdio també, clar.
21: Moltes empreses també t'ho regalen.
2: És veritat.
21: Et fan l'obsequi perquè reomplis d'aigua. Bueno, a casa tenim, jo crec que ja hem arribat al punt de les 700 ampolles. Ja no hi pots accedir a la cuina, però no hi ha cap. Jo he fet la proposta de que es faci alguna cosa, perquè, clar, hi ha de totes les marques possibles, i vaig dir, escolta, això no puc continuar així.
0: Però veus com és conegut, que te regalen...
21: No, això li regalen amb ella, a mi no m'ho regalen.
0: És més coneguda.
21: Jo ja li vaig dir, o prenem una determinació o la prendré jo. Això anirà a parar a...
2: També comença a
21: entendre... Al reciclatge. Directament al reciclatge, al punt verd. Anirem les 700 ampolles i diré, mira, portaré el paler...
2: Aquesta escena s'ha de gravar,
21: aquí us les quedeu. No, perquè, clar, ja
2: entenc.
21: Ja estic fart de veure el marbre, que jo semblo una embotelladora de la cola, de la Coca-Cola. Dic, bueno, però això què és?
2: Començo.
21: Jo ho vaig comentant cada dia. És que em faig pesat, però no hi ha una acció a casa.
2: Ostres.
21: No hi ha una reacció.
0: Algú fa un dia una bona secció, l'endemà una secció.
2: Però començo a entendre per què tens la casa tan gran, perquè has de guardar tot de bags, gots de plàstic, ampolles... Home, tu tens un magatzem totalment a casa.
21: I no gensa res.
2: No. Bueno, Toni, marxem ja.
21: Molt bé. Ves que teniu el tour, ara li preguntaré a la Lujas a la represa del versió com va això, que ell és el que ho domina.
2: És una màquina,
21: És una màquina.
2: És una màquina, està fort, guapo i simpàtic.
21: I a més, bé hi va en bici. Que amb la temperatura d'avui... que amb la temperatura d'avui és de ser heroi.
2: Home,
21: és un heroi.
2: Però és que està fet un figurín.
21: Per cert, mira, ja que estem aquí amb dinàmica positiva, per un moment.
2: Ai.
21: Proposo.
0: Sí.
21: Suposo que l'Alba i el Guillem estaran d'acord.
2: A veure, quin merdent fot ara.
21: Proposo.
0: Jo estic sí.
21: Proposo. Bueno. Amb la calor que fa avui.
2: Sí.
21: I està fent aquests diferents dies al país.
2: Vale.
21: I amb aquests incendis, que els bombers han d'enfrontar-se a temperatures de 80 i 100 graus amb els incendis.
2: Totalment.
0: Totalment.
21: Jo crec que hem de... agrair als bombers la feina que estan fent i hauríem de sortir al balcó a les 8 de la tarda aplaudir la feina als bombers.
2: Ara.
0: I si en paral·lel els hi volen anar pujant el sou, també estaria bé.
21: Sí. Però crec que hem de ser... Així com vam ser agraïts amb els sanitaris, també crec que hem de ser agraïts amb la feina dels bombers perquè no donen l'abast.
0: Totalment.
2: Totalment.
21: Per tant, a veure si allò que vosaltres que domineu les xarxes, a les 8 del vespre, hem de fer un aplaudiment tot a Catalunya als bombers.
2: A veure si sortirem ara. A veure si sortirem... Ara sortirem...
21: Ens estan salvant el país,
2: bueno, a les 8 a les 8 del vespre tu encara hi ets aquí. No estaràs per aplaudir
21: tampoc. Bueno, jo aplaudiré aquí amb la Mireia Garolera.
2: Ah, vale. Però, avui vull sentir com aplaudeixes
21: avui,
2: a les 8.
21: Mira, avui m'apuntaré. A les 8 amb la Mireia Garolera, dedicat al primer aplaudiment als bombers. Perquè, és que no els tenim presents.
2: No.
21: Ens estan salvant el país, eh?
0: I ens pensem que són màquines i són persones.
21: Bueno, ara t'imagina't que estàs en un incendi a 100 graus. O 80, perquè les flames, això...
0: Sí.
21: O sigui, l'estàs a punt d'apagar i et diuen no, que n'hi han 3 més.
2: No.
0: I amb la perspectiva de que no baixen les temperatures,
21: Vull dir que... Sortiu avui al carrer i veureu si ve de gust anar a apagar un incendi.
0: Totalment.
2: I tu imagina que després diguin, no, ha sigut un gilipolles que...
21: Bueno, jo, això també és un altre tema que ja vaig comentar en Twitter, no va agradar el comentari.
0: Ah, no? Gaire.
21: No, que vaig dir, com que aquest país està ple de gent naïf, vaig dir, bueno, doncs aquest que anava amb la radial, doncs se li haurà de donar la creu de Sant Jordi. I no va agradar, el comentari no va...
0: No va acabar de quallar.
21: No va agradar.
2: Puc arribar a entendre per què.
21: No va agradar. Bueno, és que en aquest país no agrada res, per tant, és un país de...
0: No agrada res, agrada tot.
21: És gent trista. Hi ha molta gent trista. Bé, escolteu, aplaudiment pels bombers.
0: Ara, sí,
21: bravo!
16: Els taloners, els que van abans del clapés.
18: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
19: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
22: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
23: Aquest agost, deixa't portar per la màgia del ballet més estimat de tots els temps. El ballet de Kif torna al Teatre Tívoli amb el Llac dels Cignes. Del 18 al 30 d'agost, emociona't amb la bellesa i l'encant d'un clàssic universal. El Llac dels Cignes, el Teatre Tívoli. Entrada ja a la venda a balanyaenviu.com.
24: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
25: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
26: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
27: Què et passa?
28: Que no em tanca la maleta.
27: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
28: Bé, si trec uns quants banyadors...
27: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
29: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
27: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
30: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
31: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
30: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
31: A més, té un 98% de carn.
30: És natural que es noti, oi?
31: Doncs sí, natural.
32: Argal Bon Natura, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
3: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
5: Securitas Direct.

0: Senyor Marcelí, què tal? Bona tarda.
1: Digue-li.
2: A tothom, què li he de dir? Que és un...
1: Home,
2: que cau foc.
1: Això mateix.
2: No cau foc, és com si haguessin obert un forn.
0: Però, sí, perdoni, sí. Avui sí que podem
2: avui
0: dir...
2: Sí.
0: Avui
2: sí.
0: Amb
2: atenció.
0: Amb tots els ets i uts...
3: A veure.
0: Que avui... Cau foc!
2: Aplaudim, perdoneu. És que no sé
3: la resposta és aplaudir.
0: Bueno, l'aplaudim a vostè, que avui finalment sí que...
1: Amb
0: les altes temperatures que tenim, avui sí que...
2: Avui
0: sí que
2: cau foc. Cau foc. I això que avui és el Sant Procodi, que és el inventor de les umbreles, eh? Atenció.
3: Ah, sí?
2: Sí, o sigui, tots...
3: Umbreles pel sol, que no en fem servir aquí, ja se n'adona.
2: Bueno, perquè la gent va amb paraigua, va, com amb un paraigüet.
3: Sí, perquè... no, aquí no hi ha la cultura de portar sí, paraigua pel
2: sí,
3: sol.
2: Anys bueno, enrere sí,
1: En la playa sí, Antonio Delate salió una sombrilla volando y le arrancó los dientes de la boca.
2: És verdad.
3: ¿De dónde van a ser si no es de la boca?
1: Bueno, puede ser.
2: Pero,
1: dientes de...
2: Pero allò és un parasol.
1: Claro,
2: allò
1: pero es una umbrella.
2: Bueno, no, és una umbrella. Un umbrella
3: és un parasol de platja.
2: És un parasol.
1: En los ingleses dicen umbrella.
0: Va, senyor Buigas, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Tot això estem a Míriam Díaz en el dia de la marmota, sí. Amb els incendis. Ara mateix mare tenim tres focs actius.
5: Sí, el primer a Gavà, que ha començat poc abans de les dues, sembla que en uns cotxes, i això s'ha estès cap a la...
0: Com
2: amb cotxes?
5: S'han cremat uns cotxes.
0: Però com s'han cremat uns cotxes?
5: Això és el que no se sap.
1: Això és molt raro, perquè ja va passar allò de... No, allò d'allà.
0: Acabi l'exposició.
1: De Sant Manat, que es van cremar una excavadora, això volia dir.
0: Sí, no, per això sí, és el que anava a dir.
2: Sí.
0: Que és molt raro. Ja, que vostè interpel·la, doncs ja no cal que ho interpel·li jo.
2: Però
0: no,
2: també venir a dir que és molt raro.
0: Sí.
3: Exacte.
0: Sí. Bueno, si
5: doncs això,
0: avançar...
5: que ha començat en uns cotxes, i això s'ha estès...
0: Uns cotxes, han començat un... Bueno, no sabem què ha passat aquí.
5: No se sap,
0: si ha estat intencionat, si no...
5: No se sap si...
0: S'han calat allò per simpatia, que es diu...
2: Pot passar, eh?
0: Pot passar.
5: S'ha estès cap a massa forestal, ha pujat muntanya amunt i ha obert focus secundaris. El flanc esquerre, que és el que preocupa ara, perquè es podria obrir cap a la Serra de Ferreres, també ha obligat a confinar 6.000 persones de la urbanització de Can Tries i Bruguers de Gavà, també els veïns de Sant Climent de Llobregat i els de la zona propera al Puig de Miramar de Viladecans. Ara mateix hi treballen 29 camions i 7 mitjans aeris, dels quals 2 hidroavions del Ministeri, que estaven desplaçats per Sant Manat, i se n'han anat cap a aquest incendi de Gavà.
0: Jo quedo parat amb la quantitat de dotacions que tenim al país, eh? Uh-huh. Perquè amb un incendi... Bueno, sí, home, esclar. 65 dotacions en un lloc, 30 i pico en un altre. Bueno,
3: aèries i terrestres, eh?
0: Sí, vull dir que tenim una musculatura relacionada amb el món pel que fa als bombers. Ara, els tenim a màxims i d'aquí reivindico aquest aplaudiment cada dia als bombers del país.
3: Sí, senyor.
0: Per la feina que fan.
3: I sempre són simpàtics.
0: Sí.
3: Això és veritat, no
0: sí,
3: és un mite.
0: Sí.
3: És veritat,
0: no,
3: eh?
0: No com segons quins altres cossos, que la simpatia brilla per la seva absència, sobretot de segons quins.
4: És curiós, encara... però hi ha altres que estan més cremats que ell.
0: Sí, que és cert. Avui, Míriam, a Sant Manat també tenim el focus posat perquè al Vallès Occidental, tercer dia per intentar encerclar el foc que es resisteix al flanc dret.
5: Sí, com ahir els bombers avisen que aquestes altes temperatures i la marinada d'aquesta tarda doncs, pot fer revifar focus secundaris, però si tot funcionés com ells han calculat, doncs es podria donar per estabilitzat el foc aquest vespre. Tenim novament al centre de comandament dels bombers a Sant Manat la Violeta Martos. Violeta, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
5: A veure, hores crítiques, ja ho deien els bombers, ara per intentar estabilitzar aquest incendi a última hora d'aquesta tarda.
6: Sí, aquest és l'objectiu. Els bombers ahir a última hora feien una valoració positiva, però avisaven que avui la situació seria encara més crítica pel vent i les temperatures, que són molt elevades i auguren moments crítics aquesta tarda. El foc ja ha cremat ara 181 hectàrees i els bombers hi treballen amb 67 dotacions, 4 de les quals són aèries. N'ha parlat el cap d'intervenció, Jordi Martín.
7: Les condicions no acompanyen en absolut, esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat, i el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
6: Ara estan treballant molt intensament en algunes represes, alguns focus nous que han sorgit aquest matí. El que preocupa ara és un punt dins del flanc dret, aquest flanc que amenaçava la urbanització del Farell, i els bombers pateixen que el vent el pugui fer revifar aquesta tarda.
5: Parlem d'aquesta urbanització del Farell. Recordem que fa 3 dies que tots els seus veïns estan confinats, aquesta urbanització del Farell i també de Sant Sebastià de Montmajor. Has pogut parlar amb alguns d'ells, oi?
6: Sí, ara queden aquests dos nuclis confinats, tots dos són a Caldes, són unes 300 persones, res a veure amb les 7.000 persones que estaven confinades fins ahir. Ara bé, aquestes persones que viuen al Farell i a Sant Sebastià de Montmajor porten gairebé 48 hores sense sortir de casa. Hem pogut parlar amb ells perquè hi ha diferents perfils. D'una banda, els que l'incendi van enxampar fora de casa i aquests estan a un hotel aquí a prop, i de l'altra, la gran majoria són els que estan confinats a casa seva. I es va viure un dels moments més difícils perquè el vent va empènyer les flames fins molt a prop del Farell. De fet, els testimonis amb qui hem pogut parlar ens han explicat que el foc va arribar ben bé al final del carrer on ja són les cases. El Gonzalo Brito viu a la zona est del Farell, en una zona boscosa, i ha explicat a RAC1 com s'ho estan fent per poder mantenir el confinament quan porten ja gairebé 2 dies tancats a casa.
8: Estem en contacte amb tots els veïns, amb 3 grups de WhatsApp que tenim. S'ha gestionat entre els veïnats, els que estan a baix i els que estan aquí dalt, per agafar menjar i pujar-lo d'alguna manera amb els cotxes de policies que estan allà baix tallant el carrer, i ells se n'encarreguen de pujar menjar en els veïns que necessiten coses ara mateix, que hi ha persones que potser tenen situacions diferents i situacions familiars diferents, com d'una família que els pares han baixat i han deixat la filla a casa amb el gos i no han pogut després tornar a pujar, famílies senceres que estaven fora de casa i tenen els animals fora al jardí, lligats. També s'ha gestionat perquè puguin pujar a agafar els animals i deixar-los amb una protectora.
6: Expliquen, tant el Gonzalo com altres veïns amb qui hem pogut parlar, expliquen que malgrat el nerviosisme d'alguns moments, aquesta situació crítica doncs també els ha ajudat a unir-se i que estan en contacte permanent gràcies als grups de WhatsApp, com deia ell, per veure si necessiten res i poder-ho demanar a la policia local.
0: Gràcies, Violeta Martos. Qualsevol novetat al respecte ens la fa saber. Que tinguis bona tarda.
6: Igualment.
0: I a tot això tenim última hora de 2 incendis més.
2: Mare de Déu.
0: Que tot seguit ens detalla Míriam Díaz.
5: Mira, un incendi al Bages, a la zona de Navarcles, entre Navarcles, Sallent i Sant Fruitós de Bages, que ha començat fa molt poca estona, fa uns 30 minuts, i ara mateix tenim 10 vehicles desplegats en aquesta zona. I n'hi ha un altre, el pont d'Armentera, demarcació de Tarragona, un incendi en principi de vegetació agrícola que també doncs està actiu des de fa més d'una hora amb 9 dotacions.
0: Martí Oliveres, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: A veure, avui, tal com ha dit el senyor Virgili, avui sí que s'ha fet realitat la frase de que cau foc. Hi ha fins i tot oients que, com per exemple el Mateu Llinàs, que diu: crec que mai en tota la meva vida havia notat la patacada de calor que fa avui a Barcelona. El sol és directament desèrtica. Diu, aquest matí escoltava la tertúlia del món a RAC1 i parlant de l'ampliació de l'aeroport, crec que no acabem d'entendre l'extrema gravetat del que està passant. Bé, dit això, per què avui hem notat amb aquest... amb aquesta diferència de temperatura, aquesta diferència de... fins i tot d'escalfa el cap respecte al dia anterior?
9: Mira, hi ha hagut una pujada de 4-5 graus a la capital catalana respecte ahir. Fins i tot, en alguns casos, 6 graus més que no pas ahir. Sí, aquesta pujada, evidentment, la notem, la pujada de la temperatura, però també hi ha un factor important, que és que la humitat ha baixat molt i és el que ha permès que la temperatura pugés tant. Ara hem de pensar que tenim al voltant d'un 20% d'humitat a molts punts, a molts barris de la capital catalana, quan habitualment parlaríem d'un estiu normal a 50, 60, 70% d'humitat, que és aquesta sensació de xafogor. Però avui no és així, no. Avui cau foc. Avui és una calor seca, que és molt més...
2: Com la de Madrid, igual, com la de Madrid,
3: sí, fa seca. Madrid, sí,
2: seca, eh? Amb avui... aquell aire calent, sembla que obris un forn.
9: Sí, sí. El comportament de...
0: Penseu que la Lluçà vol afirmar que sí.
3: Estic fent de senyor Barcelona.
0: Sí, sí, és que t'he vist a la distància.
2: Sí.
0: Home, és que confirmant el fet de que cau foc.
2: No, sí.
3: L'aire que entra a casa és aquell aire calent, com del metro, saps? Allò...
2: Sí, sí, igual. Quan obres un forn.
0: Sí.
9: Mira, jo només...
0: Tornava a dir, Lluçà.
3: Saps aquell aire calent? Com si quan vas al metro que et ve aquella bafarada calenta, és el que entra a casa, que dius, obrim que hi hagi corrent,
0: però no hi ha corrent. Millor tancar.
10: Nena.
4: Montse, ja se't veu que tens una edat, ja. La manera que parles.
10: Què diu ara?
4: Acabat de ser més amorçalins.
10: És veritat.
0: Sí, la Montse té una edat, vostè ja està a la incineradora de cadàvers. Bueno... Digues, Martí.
9: Sí, posem xifres en aquesta calor, aquest caure foc que tenim a la capital catalana. No és per menys, perquè la sensació que tenen les persones es confirma amb dades. Fa poca estona, a primeres hores de la tarda d'aquest dimecres 8 de juliol del 2026, s'han fregat els 41 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona.
2: Fixa't.
9: És la temperatura més alta a la capital catalana mai registrada.
0: Que sí, que ja ho estem escoltant. Què vol que faci?
2: 41 graus.
9: Sí, puc
2: el Fabra, que és dalt de la muntanya, eh?
0: Si pot callar...
9: Ho puc acabar d'explicar?
0: Exacte.
2: Sí, però qui et diu que no?
0: Talla el micro ja a l'abuelo Cebolleta.
9: S'ha superat l'anterior rècord, que era de fa dos anys, de 40 graus clavats, que hi vam arribar el 30 de juliol del 2024.
0: Per tant, ara... tenim una temperatura, si més no, a l'Observatori Fabra,
9: ja baixat.
0: De 40, bueno, 41 graus.
9: Ja ha baixat, ara bueno, ja ha baixat.
0: Però aquest migdia ha sigut terrorífic.
9: No, al voltant de les dues, sí. És el moment que estava pujant més la temperatura, entre dues i tres.
2: Jesus.
9: Escandalós, no ho havíem vist mai en aquest punt de
4: Barcelona.
9: Això
4: els Guinness, el llibre Guinness, això que ho ha d'apuntar, això.
9: Ah, bé.
4: Un metròleg.
9: Nosaltres ens ho apuntem, però per sort tenim aquestes dades de la xarxa automàtica d'estacions del Servei Meteorològic, que s'encarreguen de validar i de guardar, tenim un històric amb totes aquestes dades.
3: Martí, ens diuen set a taula que la Cerdanya i el Berguedà està plovent.
9: Sí, és que és l'altra cara és la part positiva. I és que tenim molta calor, podríem dir, a un 80 o un 90% del país, però... tenim tempestes, tenim xàfecs, tronades que descarreguen amb força
2: a punts
9: del Pirineu, com va passar ahir, sobretot Cerdanya, a punts de l'Alt Berguedà, del Ripollès...
0: Aquest és l'al·licient d'estar establert a la Cerdanya, que esperes al vespre, que és a la tarda vespre, que en aquest cas tarda, quan canvia el temps i arriba el xàfec, que et refresca. Oh,
3: mira.
0: És que aquella olor... Aquella olor que recordo de la Cerdanya, que acaba de ploure, i aleshores ve l'olor a herba mullada, i el que diu la Lluçà...
3: Tinc com fresqueta, saps allò?
2: Ai, que la pes.
0: És millor que un orgasme.
2: Però estàs caliente o estàs refrescado?
0: No, estic refrescat.
2: Però
0: això, clar, només ho viuen allà, al Pirineu.
9: Aquesta sensació que has tingut la van tenir, per exemple, ahir, a la zona de Sant Llorenç de Morunys, que és el Solsonès, a la Vall de l'Hort, en aquest punt...
0: També passa.
9: Va caure molt la temperatura.
0: Clar.
9: A Solsona, que és la capital, una mica més al sud, estaven a 34 graus. Fixa't. I, en canvi, a Sant Llorenç ja estaven al voltant dels 18. Després del xàfec, una refrescada.
0: Oh. Escolta, déu-n'hi-do la de... Ara mateix, en el radar aquest que teniu del Meteocat, déu-n'hi-do patacs d'aigua que hi ha de tempestes.
9: Sí, sobretot
0: tot el que seria el Prepirineu. Home, això està bé, almenys una mica de refrescada.
9: Sí, des de la zona del Pallars, des de l'Alta Ribagorça, la Vall de Boí, fins a pràcticament al nord d'Osona, fins a la zona del Bisaure, l'extrem sud del Ripollès, on plou més ara sembla la zona de l'Alt Berguedà, entre Guardiola, Bagà, Saldes, aquesta cara del Moixeró i del Cadí, també al voltant del Pedraforca, doncs ja està descarregant.
2: Això amb un tubo, això que poses un tubo des d'allà dalt...
0: El tubo on l'has de posar?
2: Aquí on se refresca, on hi ha la refrescada, tu poses un tubo amb una mica de ventilador
0: i que baixi
2: cap aquí, perquè això no es pot resistir.
0: El tubo, que no li posin a vostè amb una colonoscòpia.
4: Amb el ventilador, també. Per airejar-lo per dintre.
9: Compte amb aquestes tempestes, perquè, tot i que sí que parlem d'una refrescada i d'aquesta pluja, la part negativa és que ahir vam tenir l'exemple de tempestes seques amb llamps que van originar alguns focs. I aquest és el perill que tenim per aquesta tarda, que algunes tempestes vagin acompanyades de ventades, també de poca aigua i, en canvi, d'aquestes descàrregues elèctriques, que poden quedar mig amagades en els arbres i que després desencadenin en alguns incendis forestals. O sigui que no sempre és bo...
0: Aquests patacs d'aigua, que li agradava tant dir al Xavier Freixas, que sempre estava amb el patac a la boca, des d'aquí una abraçada, Xavier. A banda de la zona aquesta prepirinenca, no baixaran més, no? O sigui, no arribaran ni al centre del país, ni enlloc. Ni a la costa, ni enlloc.
9: No, a la costa segur que no, com a molt potser al nord de la Catalunya central, i serà la dinàmica de les properes tardes.
0: Per tant, estem condemnats a la costa a passar aquesta propera nit que tenim a les portes, una nit que el definiu com roent?
9: Doncs potser sí. I roent és no baixar dels 30 graus durant moltes
0: aquesta
9: hores
0: propera nit.
9: Aquesta propera nit. Esperem que es pugui baixar potser la matinada d'aquests 30 graus, però sí que ja avisem que com a mínim fins a la mitjanit Barcelona i voltants podria estar per sobre dels 30 graus si no entra una marinada efectiva que faci pujar la humitat, que faria pujar la sensació de xafogó, però realment som davant d'una situació que també ha portat rècords a l'aeroport de Reus, a l'aeroport del Prat, i venim de la nit més calorosa que s'ha registrat a Catalunya.
0: Rècords...
9: A Portbou.
0: Et refereix a rècords de quines temperatures? Cifres.
9: Doncs mira, mínima de 31,9.
0: Mínima.
9: Mínima, que és una nit roent.
0: I això que a Portbou sempre fa vent.
9: Fa vent, però precisament aquest vent bufa rescalfat, ha fet baixar la humitat i ha mantingut la temperatura molt alta tota la nit. 31,9, superant l'anterior rècord que teníem. O sigui, semblava impensable.
4: Et pots menjar el bou a l'ast.
9: No sé si estem per fer bromes d'això.
4: Jo ja l'he fet.
9: Ja. No, ja. Jo poder, el que faré és marxar.
3: Bueno, Martí,
0: quin caràcter, Martí, quin caràcter.
2: No li pots dir res.
0: Escolta, perdona, el que deia el senyor Buigas, a veure, al cap i a la fi estava fent una referència al que són ara les fregidores d'aire. Avui en dia? Home, escolteu, han tingut molta tirada, s'han comercialitzat molt, la gent fregeix les coses amb aire.
3: És molt saludable.
0: Amb aire. Què res millor, per exemple, el que deia el senyor Buigas, obrir la finestra i amb 31-32 graus que tens un pollastre, el poses a la finestra
4: el bou.
0: I es cou igual que la fregidora d'aire.
3: Recordem els ous ferrats que la gent es feia al capó del cotxe.
0: No, ara els fas amb aire. Fas a l'aire de la finestra.
2: Una
0: veïna. I d'aquí va néixer la fregidora d'aire.
2: No ho sabia.
0: No ho sabia.
2: En canvi, una veïna avui ha anat a buscar el pa i quan ha arribat a casa ha menjat pa torrat.
0: O sigui, què dius ara?
2: Només de la forn...
3: Sí, senyor, la mar pareix.
0: Però se li ha cremat o no?
2: No, diu que ha anat al punt.
3: És una persona que s'afegeix als exemples que hem dit abans del metro, del forn... Sí.
0: Espera un moment, que estem...
3: Que estem rient encara.
0: Ha sigut el comentari... No arriba ni a los morancos, però bé...
3: Doncs la Mar diu que aquesta calor d'ara...
2: Si anaves tu a veure los morancos. Si
3: a tu t'agraden els morancos?
2: Si t'agraden.
0: Jo vaig anar a fer una... Jo sempre faig prospeccions del món de l'humor. És molt diferent que si m'agrada o no m'agrada.
4: Bertín i Arevalo,
3: Així vam anar tots, eh?
0: Bueno, a veure.
3: No, que diu que fa aquella calor que quan tu poses una olla a bullir i aixeques la tapa i ve.
2: Aquella bafarada.
3: No, jo veig més de forn, perquè això és molt humit.
2: És molt humit.
3: Martí? I ara no tenim aquesta sensació tan...
0: A veure si podem avançar un pas a aquest programa, perquè ara tothom aquí la seva impressió sobre la calor. Jo crec que queda clar.
3: Envieu impressions que tingueu de...
0: Sí, doncs no cal. Les envieu al Basté i li col·lapseu el correu al Basté pel matí. Vinga, el contenidor. Les envieu al contenidor i a l'embudio que s'espera.
2: Però ja es queden allí.
0: Li col·lapseu el pot. Bueno, què més?
5: Hem de dir que tot aquest tema dels focs s'ha obert el debat sobre les mesures actuals per protegir les urbanitzacions. Recordem que ara mateix les franges que hi ha d'haver entre el bosc i les cases és de 25 metres de distància, ara, però els experts diuen que amb aquests nous incendis anomenats de sisena generació, aquesta mesura doncs ja es queda curta i el govern ha decidit revisar-ho. De fet, més de la meitat dels municipis de Catalunya segueixen sense tenir a punt aquests espais de protecció i el govern ara vol que estiguin tots fets en 5 anys.
4: Aviam, això dels incendis té una solució molt fàcil, que és asfaltar-ho tot. O sigui, fer autopistes... fer autopistes als boscos. Un entramat d'autopistes, sí, com un eixample d'autopistes, però autopistes amples, com les dels Estats Units, o de 10 carrils, saps? O la Xina, que són aquests amples. I fas com, saps, l'eixample de Barcelona?
2: Sí.
4: Igual, fa la mateixa forma, però amb autopista. Yeah. I queda tot quadriculat, tot el bosc quadriculat, aïllat, si hi ha un foc, no se'n va més enllà,
10: Estalvies
2: de l'illa, com si fos una illa de casa.
10: Exacte, illa de casa, igual. Igual.
2: Allí ho hi ha bosc.
10: I mates dos pàjaros d'un tiro, perquè per un costat doncs, sí, tens la mobilitat, solucions la mobilitat, el problema amb l'AP7, no és que això de l'AP7?
2: Sí, sí.
10: Doncs això ho tens solucionat, sí, sí, i mates els boscos. T'estalvies bombers, perquè no cal... Uh-huh. Si hi ha un incendi, vas allà amb una manguera de jardí, ja ho tens controlat, saps? I el...
2: Sí, sí, l'AP7.
10: Que ho tens tot.
0: Sí, sí, és convertir el que són les organitzacions ara mateix que estan de... a tota Catalunya, a diferents boscos, sí, doncs sí, convertir-les en un eixample, no?
10: Un eixample.
0: Està ben vist.
10: I a més, això queda maco i els turistes vindran
0: a mirar.
10: No,
0: perquè l'eixample des de dalt...
10: Des de dalt és la imatge que es queda tot turista, eh?
0: Sí, senyor.
10: I després no ho veu perquè està baix. Quan ve, està baix.
2: Però fixa't, fixa't la capacitat mental.
10: I l'autopista no s'ha de mantenir perquè hi haurà tantes que passarà un cotxe per cada autopista. Això no necessitarà el manteniment.
0: No, no, és que té unes idees que certament... D'altres no tenen.
2: Perquè no s'aprofiten.
0: Això és evident. Bé, aquesta passada nit, tal com deia el Martí Oliveres, hem sobreviscut a la primera nit roent, com dèiem, nit de 30 graus, i tots el que ens ve al cap i el que ens mentalitza per suportar la d'aquesta passada nit i les que venen és que estem esperant un canvi climàtic. Ja ens hem agafat el canvi climàtic, ahir en parlàvem aquí al programa, ens agafem a l'esperança, que són les prediccions, el diagnòstic d'un científic paleoclimàtic, que és en Francesc Burjacs, que ens va advertir que tot això, sí que hi haurà un increment de temperatures, però que hi haurà un moment que això farà un gir. Mm. Estem esperant amb candeletes aquest gir. Marc Serra, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: A veure, avui ens hem capbussat amb l'entrevista que li varen fer al climatòleg, perquè, clar, per tornar-lo a portar i que ens torni a repetir el mateix...
11: L'hem trucat dos vegades.
0: Dos vegades, hem dit, home, millor que fem un recull del més destacat que ens ha explicat.
11: Any 2021, l'any 2025, jo crec que és el comentari, ho dèiem avui al matí, que més ens fan al programa. Escolta, veu portar un senyor que va dir que venia el fred?
0: Exacte, això és un clàssic.
11: Avui fem...
0: Aquell senyor que vèreu portar, com es dèiem? Doncs mira, és Francesc Burjacs, investigador de la Fundació ICREA, adscrit a l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i professor prehistòria a la Universitat de Rovira i Virgili. Per tant, a veure...
11: Una eminència que estudia qüestió que no estudia molta gent, que és aquesta història paleoclimàtica, és a dir, el clima al llarg de la història, com us deia, ha passat dues vegades pel programa, per explicar-nos com ha evolucionat el paisatge i el clima des de fa milers d'anys a partir de restes de pol·len fossilitzades. I ell explica que la tendència natural del clima és ara mateix, encara que no ho sembli, anar cap al fred. I avui m'he dedicat a escoltar tot el que ens va explicar quan ha passat pel programa amb l'esperança que aquesta època glacial que ell anuncia doncs acabi arribant ja d'una vegada. Ara mateix escoltarem el resum d'aquesta teoria extreta de dues converses que vam mantenir amb ell l'any 2021 i el 2025.
2: Fixa't.
0: Per tant, atenció, perquè...
11: Exactament el que hem anunciat i hem escoltat altres vegades.
0: Clar, és que els que esteu ofegats de calor, que només penseu quanta calor, arriba l'esperança.
11: Arriba l'època
3: glacial. Sí, però llavors tindrem fred, vull veure.
0: Escolta, no, a veure, perdona-me, queixes te'n vas al síndic de greuges,
3: No, no, escolta,
0: queixes al síndic de greuges.
3: Però perquè tens un mal humor.
1: Que tens morenes.
0: No, és que sempre esteu igual. Fa calor, quan fa fred, ui, quin fred, a veure si arriba la calor. Ara ha arribat la calor, a veure si arriba el fred. Bueno, doncs avui anem a posar una solució sobre la taula.
3: Bueno,
0: i és que...
3: Bueno,
2: la solució no, però la solució és que nevarà cada dia.
0: Com? No, silenci.
11: No nevarà cada dia.
0: Espereu atenció.
11: No és aquesta de la teoria, no és que de cop i volta haguem de sortir amb trineu per Barcelona. No és això,
3: Bueno,
11: en aquest primer fragment, el Francesc Burjacs explica com pot saber que anem cap al fred i per quin sistema ho saben.
12: A banda del CO2, hi ha molts altres factors que intervenen en l'evolució del clima. Com, per exemple, quins, professor?
13: Bueno, per un cantó hi ha tot el tema de la qüestió astronòmica, no? Vull dir que a part de lo del dia a la nit, de les estacions de l'any, també hi ha tres moviments més de la Terra respecte al Sol, que canvien la seva òrbita i la seva inclinació, que això també fa que, i sabem, pels estudis que s'han fet del passat, que això és cíclic, hi ha uns cicles climàtics, no? Uh-huh. I que actualment doncs, estem en un cicle interglacial al final. Estem al final d'un cicle interglacial. Uh-huh. Interglacial vol dir de temperatures benignes, i que ara el que hauria de venir com a dinàmica natural, cíclica, hauríem d'estar entrant ja en una fase glacial.
12: Que segons vostè, i segons ara ens ho explicarà, estaríem a les portes d'un cicle de tornar a un cicle glacial.
14: Correcte.
12: Per tant, aniríem cap a un cicle de fred, de més fred.
14: Sí, sí. Per exemple, fa 300 anys, durant la petita edat del glaç, hi havia un mínim de taques solars. Per tant, hi havia un mínim de radiació del sol. Com es va haver afectat? Bueno, pues, Europa, mitja Europa, va quedar glaçada.
12: Yeah. Vostè estudia com ha evolucionat, com dèiem, el paisatge i el clima a partir de les restes fòssils de pol·len. Mm-hmm. Com poden saber el clima que feia fa milers d'anys a partir d'aquestes restes de pol·len?
14: Bueno, en aquest cas es tracta d'una tècnica analítica que és deductiva. És a dir, nosaltres podem reconstruir el paisatge del passat, però, esclar, el paisatge del passat no és ben bé el clima. Però sí que nosaltres sabem que cada paisatge vegetal, que cada tipus de bosc, obeeix a un tipus de clima. Per tant, nosaltres podem saber quin clima hi havia a través de la vegetació. Però, a més, vull dir, com que fem quantificació, no?, amb aquestes analítiques fem una quantificació, podem arribar a fer models dels quals podem deduir també temperatures del passat o fins i tot pluviometries, no?, pluies del passat. És un mètode deductiu.
12: Marta.
15: Professor, vostè deia ara que al llarg de la història hi ha hagut milers de canvis climàtics. Cada quan es produeix un canvi climàtic? No sé si hi ha uns cicles, una quantitat d'anys en què més o menys es produeix un canvi climàtic.
14: Sí, és cicle, però és això que deia, no? Depèn de la magnitud. Clar, per exemple, i això s'ha pogut comprovar a través del càlcul matemàtic de les variacions astronòmiques, no?, del nostre moviment del planeta a través del sistema solar, s'ha pogut constatar que aquests cicles astronòmics coincideixen amb les corbes paleoclimàtiques que nosaltres podem obtenir dels sediments marins o dels gels antàrtics o de Groenlàndia. Per tant, sí, hi ha cicles de 100.000 anys, hi ha cicles de 40.000 anys, hi ha cicles de 26.000 anys, hi ha microcicles. I encara hi ha microcicles més petits, com per exemple es parla de l'òptim climàtic de l'època romana, de l'òptim medieval o de la petita edat del glaç, no?, de fa 300 anys. Per tant, sí, podem, hi ha macrocicles i hi ha microcicles, però solen ser matemàtics, periòdics.
15: D'acord. I els períodes aquests interglacials, que és on ens trobem ara, pel que vostè ens deia, que ara ens trobem en un període interglacial, això sí. Quant temps dura?
14: Mira, aquest període interglacial va començar ara fa uns 11.700 anys, això s'ha pogut calcular força bé amb els gels de Groenlàndia, i bueno, ja estaríem al final, perquè normalment, quan tirem cap enrere, malgrat els cicles no són mai còpies uns dels altres, no?, hi ha variacions, normalment aquests cicles interglacials són d'uns 10.000 anys. Per tant, si ara ja portem 11.700, vol dir que estem a les darreries,
11: Hem escoltat dues qüestions. La primera, com ho fan, per posar una miqueta de context i tot això, i la segona, la idea de que ja estem a punt de fer aquest canvi de cicle.
10: Bueno, a punt poden ser 300 anys,
11: bueno,
10: eh?
11: Però vaja,
10: en la
11: perspectiva de la història de la humanitat,
10: exacte,
11: ens estem apropant a aquest canvi de model.
10: Ho tenim a tocar.
2: Exacte, més a prop, perquè en lloc de 10.000 són 11.000.
10: Sí, exacte. Ah, exacte.
11: I ara
10: ja se n'han passat 1.000.
11: 1.000 més.
10: 1.000 del que en principi tocava.
11: Clar, això no és que sigui el més que bé.
10: 1.700.
11: Ara l'explicació que estem esperant. En quin cicle som i, sobretot, m'he quedat estupefacte, la revelació que el que estem patint ara mateix ja havia passat abans.
14: La ciclicitat és...
12: Això és el que li
14: demanem. Fred, calor...
12: I ara estem en calor.
14: Ara estem en calor,
15: sí?
14: Correcte.
12: I aleshores aniríem cap al cicle del fred.
14: De fet, d'aquests 11.700 anys que deia...
12: Sí.
14: El màxim de temperatures i el que diem òptim climàtic d'aquesta fase interglacial, això ja va succeir fa 7.000 anys.
13: I això ja és aigua passada des de fa 100.000 anys. La tendència és a davallar la temperatura. El que passa que encara estem unes temperatures que podem dir que no són glacials, però la tendència no ve d'ara, la tendència ja ve del començament d'aquest cicle interglacial.
0: Ara li faré una pregunta a tipus alumne, és a dir, això que estem veient, per exemple, la reducció de les glaceres, això que ara que tothom parla, que és això és l'efecte climàtic, no? La reducció de les glaceres. En aquests períodes que vostè comentava de glacial, interglacial, també es produeix, és a dir, unes glaceres que comencen, no sé si ho tenen estudiat, que es van començar reduint el seu dia i després en el període glacial van tornar a desenvolupar. Això ha passat.
13: Sí. Bueno, aquell home que van trobar als Alps, no? Sí. Pues aquell home durant una fase d'aquestes fredes, vull dir, va quedar allà colgat, i després, quan hi ha hagut un escalfament, va sortir això. Els mamuts que estan trobant a Sibèria. Sí. El mamut és un animal que ve de l'última era glacial, es va anar reculant, es va anar quedant cap allà al nord, i fa 4.000 anys, els últims es van quedar allà congelats. Amb aquest escalfament d'ara es desglacen i surten, però clar, al moment en què ells van arribar allà no estava glaçat allò. Això es va glaçar després. Estem remuntant d'aquella petita edat de glaç de fa 300 anys, ara estem remuntant i estem arribant als màxims de temperatura, com s'havia arribat a l'edat mitjana o s'havia arribat a l'època romana.
0: Quan ens parlen d'això, quan parles amb paleontòlegs i t'ho expliquen, no? Aquí hi havia aquest tipus d'animals, teníem temperatures molt més altes, això era com el tròpic, etcètera. A quines temperatures estàvem aquí?
13: Molt més elevades que ara. Vull dir,
0: molt més elevades.
13: No sé si coneixeu el cas del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, on excavem un jaciment de fa 3 milions d'anys, i que és a l'interior d'un volcà, un volcà que va petar, i llavors a l'interior va quedar una llacuna, i en allà hi anaven els animals, i en allà hi anaven tapirs, i hi anaven uns bous que ja estan extingits, i la vegetació que hem pogut reconstruir és una vegetació subtropical. Clar, és a dir, fa 3 milions d'anys, a Caldes de Malavella, era el tròpic. Per què? Perquè els nivells de diòxid de carboni eren molt més elevats que ara. Clar, i llavors no hi havia homes. En la nostra espècie encara no hi havia cap espècie d'homínid que circulés per la Terra.
11: Per tant, no estem parlant d'una persona que faci una predicció a cegues del que passarà en el futur, sinó que investiga què ja va passar en el passat.
0: Sí, sí.
11: I la teoria és que estem repetint una altra vegada un d'aquests cicles del passat. Dues preguntes. Els neandertals ja van viure temperatures superiors a les actuals? Per tant, estem vivint una fase que ja va passar?
13: Sí. Bueno, alguns, els neandertals que van viure en aquesta època de fa 110-120.000 anys, Perquè després els neandertals arriben fins als 40.000. Bueno, i encara n'hi han de neandertals, Perquè com que ens van barrejar, la genètica que ens van barrejar, o sigui, encara portem un component de neandertal. Però bé, aquests de fa 110-120.000 anys van viure temperatures superiors que estàvem, en aquesta època estàvem a la interglacial anterior. Abans d'aquest nostre n'hi ha un altre, que és aquest, que van viure els neandertals, que era una fase interglacial, i les temperatures van ser superiors a l'actual interglacial. No les d'ara, Fins i tot les d'aquestes que deia de fa 100.000 anys, vull dir que també eren superiors a les actuals.
15: Per tant, si pugessin 2,7 graus de temperatura a finals d'aquest segle, que és la previsió que fan les Nacions Unides, això, a veure, això pot provocar una sèrie de problemes com desgel, que augmentin els nivells del mar, amb tot el que això comporta per moltíssima gent que viu a les costes, però des d'un punt de vista físic, els 2,7 que vivim amb més calor, això ho podem aguantar com a espècie.
13: Sí, home, perquè també t'ho estan aguantant els que viuen ara al tròpic, no? Vull dir, no, això no és problema. Que no es construeixi a sobre de les platges, que es construeixi més endintre. No cal construir arran de mar, perquè clar, si ara nosaltres el fem pujar, o és igual, vull dir, nosaltres hem fet un estudi a la zona de València en la que fa 6.000 anys el mar estava un quilòmetre més endins que ara. Després va recular. Però vull dir que també, sense causes antròpiques, la línia de la costa varia de manera natural.
11: Us he volgut deixar aquest fragment final...
0: Sí, és que va ser una conversa interessantíssima.
11: Que crec que no l'hem escoltat tantes vegades, com vulguem dir, és a dir, edificar segons com és fàcil de predir què pot passar, perquè ja havia passat, és a dir, s'està fent edificacions en zones on hi havia platja en el seu moment. Per tant, tornar-ho a repetir, efectivament, seria un error. Ara que tenim la teoria clara, anem a la pràctica. Jo crec que és la pregunta que tots voleu saber. El fred, quan arriba...
2: Ara.
11: I atenció, què explica? Perquè abans d'arribar el fred, encara passarem més calor.
16: No, això és difícil de predir, però està al caure. Això sí, perquè... No, perquè més o menys tots els cicles interglacials tenen una durada de 10, 11, 12 mil anys i ja hem esgotat aquest temps. Per tant, hauríem d'estar entrant. Clar, la contradicció és que quan fa aquesta calor d'estiu dius, home, això no pot ser, no? Però vaja, vull dir, els que estudiem el paleoclima, els climes del passat, i tenim els models, i tenim les corbes de com ha variat la temperatura del planeta al llarg de mil·lennis i de milions d'anys, doncs, sabem que estem a les portes d'una nova glaciació. És el que comentàveu abans, vull dir, quan succeirà això, no? Clar, que això és difícil de dir, però sí que sabem que estem cap al final, no? I que, bueno, que aquestes temperatures tampoc són extraordinàries, no és que no s'hagin registrat al passat. El que passa que al passat, com diem a l'edat mitjana, a l'edat mitjana no hi havia termòmetres, no? Per tant, els meteoròlegs no poden saber quina temperatura hi havia llavors. Però, bueno, amb els estudis que fem de paleoclima sí que sabem que, per exemple, durant l'edat mitja també va haver-hi una època molt, molt temperada, no? Molt càlida. I d'aquesta període del glaç hem tornat a remuntar i hem anat pujant les temperatures. Clar, aquí la clau està en el tema de l'efecte hivernacle, no? La clau està des que comencem a la revolució industrial, des que comencem a consumir combustibles fòssils, i això porta un excés de CO2 a l'atmosfera. Això no es pot negar, això és així, i evidentment segur que aquest efecte dels hidrocarburs que es superposa a l'efecte natural del clima. Però aquest efecte natural és així, i si és.
11: Però
16: encara diria més, si tenim 120.000 anys enrere, l'últim interglacial que hi va haver-hi abans d'aquest nostre que estem visquent, llavors la temperatura encara va pujar més que no pas actualment. O sigui, encara no hem arribat a les temperatures que vam assolir a l'anterior interglacial.
11: És a dir, que hauríem de pujar encara una miqueta més per tornar a baixar i anar a l'era glacial.
16: Bueno, és una possibilitat.
11: Hi ha bones i males notícies. Les bones és que arribaria aquesta època glacial de manera, diguem-ne, molt propera. La dolenta és que abans haurem de pagar un preu, que és que les temperatures poden pujar una miqueta més.
0: Més dures.
11: I finalment m'ha donat una referència de temperatura perquè ens fem una idea, com preguntava abans la Montserrat, què vol dir anar a passar fred.
3: A veure.
16: Bueno, a veure, en el màxim glacial, pràcticament tota Anglaterra, totes les illes britàniques estaven tapades pel casquet polar, mitja Europa estava també amb el casquet polar, els Pirineus, les glaceres del Pirineus baixaven molt més avall, no arribarien a Barcelona, però bueno, el que eren els icebergs que baixaven per l'Atlàntic Nord arribaven més avall de Lisboa.
11: Però a Barcelona quina temperatura tindríem, per exemple, en aquesta època, ara juliol-agost?
16: Jo, contrastar temperatures, no ho he fet gaire més, però bueno, una vegada vaig fer l'estudi a través del jaciment de l'Abric Romaní, de Capellades, que és un jaciment d'homes de Neandertal, doncs vam poder veure que aquests Neandertals van viure durant l'última glaciació. I vaig poder comparar amb els meus estudis i d'altres companys, vam poder veure que en aquell moment aquells Neandertals que estaven visquent a Capellades estaven visquent amb les temperatures que actualment tenen a Düsseldorf, per exemple. Perquè ens fem una idea, no?
11: O sigui que tindríem...
16: Fred, però tampoc tant.
11: Sí, que a l'estiu faria fred, senyor Burjacs?
16: No, les estacions hi continuen
11: sent. Sí, però amb menys temperatura.
16: Exacte.
11: Quanta menys? Quants graus menys?
2: 10 graus menys.
16: No t'ho sabria dir, perquè això, clar, depèn de cada moment, perquè en el clima no hi ha res estable. O sigui, quan dius interglacial, no vol dir que sigui una línia plana de temperatura. I quan dius una fase glacial, tampoc és una línia plana de fred, sinó que dins d'això també hi ha altres microcicles, hi ha cicles dins dels cicles, i això és complicat. L'hivern farà més fred i l'estiu farà menys calor.
11: L'hivern farà més fred, l'estiu menys calor. Però... ha donat una referència, que és la de Düsseldorf, i l'he anat a buscar. Màxima avui de Düsseldorf, 24 graus. Estaria molt millor.
0: Home.
11: Dissabte, per exemple, a Düsseldorf, màxima 22 graus. Ho compraríem, no, això?
0: Sí.
11: Ara, tal com estem...
0: Ara, això 15. Sí, ens hem d'esperar que comenci aquest canvi.
11: Aquesta nova etapa. Que abans de començar-la... hem de llapar una miqueta més...
0: Sí, més calor.
11: Més que
0: sí,
11: més temperatura.
4: Optimistes, també.
0: Bueno, perdoni, ens agafem això, que és on ens hem d'agafar.
4: Sí, bueno, ens hem d'agafar, però pensa una cosa, si tornes això a aquesta era de glaciació i tal, sí. Tornen els mamuts, eh? Ja tenim problemes amb els senglars, i imagina't els mamuts allà.
11: És veritat.
4: Tu imagina't els mamuts remenant els containers.
17: Amb pesta porcina.
4: Tanto, eh? Saps que és un mamut, tu no n'has vist mai cap, eh?
2: Pesta mamucina.
4: Sí, no. I que, amb el cotxe, si et xoques amb un porc senglar, encara et pots salvar la vida. Amb un mamut no ho expliques.
2: Això també és veritat.
4: I després ens queixem dels mosquits, però imagina't tu amb els dinosaures, aquells voladors. Que et piqui un dinosaure volador.
0: Crec que a l'era de dinosaures no hi havia... No era època glacial, eh? Crec. O sigui, ara jo parlo una mica pel...
4: Bueno, i no hi ha repel·lent de dinosaures, com els mosquits, però hi ha un repel·lent, que és el meteorit. Meteorit gros...
11: És repel·lent.
0: Bueno, escolteu, és 3 minuts per arribar a les 5. Gràcies.
11: Hem fet el que hem pogut per donar una mica d'optimisme.
0: Gràcies, Marc Serra. Sí. Fem una pausa i després ens espera ja l'estudi de RAC1 l'advocat, exmagistrat, Baltasar Garzón, que acaba de publicar La democràcia amenaçada. Parlarem de Lawfer i parlarem de moltes altres coses. Això serà d'aquí 5 minuts.
18: RAC1. Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
19: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
20: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
19: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
20: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
19: Informació a revés95.com.
21: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
21: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
22: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
23: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
24: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
25: Sona bé.
24: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
25: Sona el nou Micra.
24: I el 0% TAE.
25: Sona que estreno Nissan.
24: Aprofita els incentius del Pla Autoplus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
28: Tot allò que t'agrada,
27: molt més fàcil de trobar.
29: El que encara no has escoltat
30: i segur que t'agradarà.
28: Un nou aparador d'àudios i podcast.
27: Endreçats i a un sol clic.
28: Per triar i remenar.
29: Amb tot el contingut dels programes.
28: I també els podcast originals de RAC1.
31: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
27: I som tots.
29: Més fàcil.
30: Més directe.
29: Més intuïtiu.
27: Més RAC1. Tots som un milió.
1: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
5: Rebobina el moment.
1: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
5: Més immediat que mai.
1: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
6: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
1: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. Versió RAC1, amb Toni Clapés.
0: Abans de conèixer l'última hora dels incendis, perquè hem d'entrar en matèria i ho farà Jordi Claret, abans hem de parlar de la sirena, que és el millor lloc on podeu estar.
3: I tant.
0: És un refugi climàtic.
3: Mira, és que
0: amb la temperatura que tenim avui a Barcelona.
3: És que m'ho has tret de la boca, que jo ja estic veient aquelles enganxines que hi ha en determinats establiments.
0: Home.
3: Que diu, si vols entrar,
0: sí, sí.
3: Aquí és un refugi climàtic i pots estar-te
0: una estona. Hi ha gent que s'hi està tot el dia a la sirena fent costat a la gent que hi treballa.
3: Bueno, per què? Perquè aquest estiu a la sirena hi trobeu els èxits més buscats. Per exemple, cons i bombons que et roben el cor. No em digui que no li ve de gust un geladet.
2: I tant.
3: Polos i sorbets que fan que l'estiu sigui encara millor. I és que a la sirena trobes més de 200 gelats, els autèntics èxits de l'estiu. Bombons, terrines, cons, sorbets. De la manera que vulgui, senyor Marcelí, i com vulgui, per les seves postres.
2: Posa'm en un parell.
3: Ara, fins al 15 de juliol, tots els cons de la marca Sirena amb oferta segona unitat al 30%.
2: Ole.
3: Doncs vinga, aprofiteu el de caramel salat, boníssim.
0: Saludem, com dèiem, el Jordi Claret. Jordi, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Anem a actualitzar la seqüència d'incendis perquè, no sé, fins i tot arribo a pensar malament de tants incendis. A veure, per on comencem?
7: A veure, ara mateix hem d'actualitzar tota aquesta situació. Els bombers han de tornar a afrontar una tarda difícil. Ara, amb, de fet, 4 focs actius de diversa importància, però són els que ens han destacat ara que acabem de parlar amb ells. Escenari de nou de simultaneïtat i, per tant, complicat perquè s'hauran de dividir els efectius. Fem un repàs. Tenim d'una banda l'incendi que continua cremant a Sant Manat, que ha cremat vora 200 hectàrees, on hi segueixen treballant una 60 de dotacions, 4 d'aèries, un incendi que ens diuen que evoluciona favorablement, si no hi ha cap represa en aquestes hores crítiques, amb la temperatura disparada, i durant la tarda treballen però en 3 focus més que han aparegut aquest migdia i aquesta tarda. A Gavà, unes 40 dotacions, 7 de les quals aèries, i també els avions del Ministeri desplaçats s'esforcen en perimetrar un foc que ha començat a prop de la ciutat, a la zona de la Serra de les Ferreres. Aquí, diuen, els bombers són optimistes, però ara han aparegut 2 focus més que els hi hauran de desviar aquesta atenció. Un el situem al Bages, a Navarcles, on hi tenen gairebé 30 dotacions activades, de les quals 3 són aèries. És un incendi de vegetació que ha començat als marges del pont de Cabrianes. Tenen un dels flancs controlats gràcies a un camí i ara estan centrant els esforços al costat contrari, on hi ha una zona més boscosa. I per últim, un de relativa última hora, a l'Alt Camp fa uns minuts s'ha rebut l'avís d'un nou incendi a Pla de Manlleu, a Aiguamúrcia, i treballen 15 dotacions i una és aèria, però se'n podrien activar més. De fet, els bombers ens han dit que podrien començar a repartir efectius, sobretot d'aquests de Sant Manat, i es podrien anar repartint en aquests fronts. Tot plegat en una tarda històrica, perquè l'onada de calor ha batut rècords a Barcelona amb una temperatura que no s'havia observat mai fins ara, Martí Oliver.
8: Sí, amb dades des del 1914, a primera hora de la tarda s'han fregat els 41 graus a l'Observatori Fabra de Barcelona, una temperatura, insistim, mai vista en aquest punt de Catalunya, la capital catalana, però s'han superat els 40 graus en escreix a molts punts també del nord de Catalunya, a les comarques de Girona, punts de l'Empordà, del Pla de l'Estany, del Gironès, de la Selva, i la temperatura més alta d'avui a Catalunya, fins a 44 graus fa una estona a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ahir ja es van superar els 43 en aquest punt, doncs avui 44 graus, i l'onada de calor continuarà no només el que queda de setmana, sinó que es podria fins i tot reforçar de cara a la setmana que ve.
7: Doncs ara és que aquestes temperatures que dificultaran de ben segur aquestes tasques i aquesta situació pel que fa als incendis. També una notícia relacionada amb la calor. Un home de 70 anys ha mort ofegat a la platja de Calafell. Emergències ha rebut l'avís uns minuts abans de la 1 del migdia, una trucada que alertava que havien tret la víctima inconscient de l'aigua a la zona de la platja de l'Estany de Masmel. El personal mèdic desplaçat l'ha intentat reanimar, però no ho ha ha aconseguit. Aquesta és la novena mort a les platges des que va començar la campanya de bany el 15 de juny. Pendents també del que passi encara on avui s'ha celebrat la cimera de l'OTAN, han parlat fa una estona el president espanyol, Pedro Sánchez, i també el president dels Estats Units, Donald Trump, un Trump que ha tornat a dir i a reafirmar que no pensa negociar amb l'Iran després de donar per acabat l'alto al foc. Uns minuts abans, el president espanyol, Pedro Sánchez, assegurava, tot i els atacs de Trump, que vol mantenir la bona relació que diu tenen en privat. També ha parlat de l'atac comercial que li ha fet aquest matí el president dels Estats Units.
4: No somos de los países europeos donde tenemos un superávit comercial respecto a Estados Unidos, sino que sufrimos un déficit comercial. En segundo lugar, como bien ha recordado hoy la propia Comisión Europea, la política comercial es una política común. Somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales.
7: Sánchez, que també ha anunciat que demà enviarà militars a la missió de l'OTAN a Finlàndia. I un últim apunt, a aquesta hora dona el tret de sortida a una nova edició del Festival Cruïlla de Barcelona. El Parc del Fòrum ha obert portes fa només uns minuts amb el concert del terrassenc Galgo Lento. Anem en directe a Adrià García.
5: Sí, es tracta del projecte de Martí Galán, una proposta que es mou entre el hip-hop, el soul i la música lo-fi. Ell és l'encarregat d'inaugurar aquesta edició del Cruïlla. De moment, la gent encara arribant en comptagotes a l'espera que la calorada fluixi. De fet, en un comunicat, el festival demana als assistents que no oblidin la gorra o el barret i que facin ús de les 7 fonts d'aigua que hi ha instal·lades arreu del recinte. Els concerts estrella d'avui són aquest vespre els de les nord-americanes Halsey i René Rapp, dues grans divers del pop, però al llarg de la tarda desfilaran pels escenaris del fòrum altres artistes com Sencenra, Chico o el nou talent de la família Farelo, la Greta. Avui, a diferència de la resta de jornades, el Cruïlla acaba la programació abans d'hora, a les 11 de la nit.
7: I als esports amb el Pau Bombardó.
9: Ja és oficial, Alexia Putellas és nova jugadora del London City. El club anglès ho ha anunciat fa pocs minuts amb un vídeo a les xarxes socials i ja ha fet l'acte de presentació de l'exjugadora del Barça, que s'ha mostrat molt il·lusionada per aquesta nova etapa. Encara en futbol, l'Espanyol també ha fet oficial l'arribada de Moscardo. El pivot brasiler de 20 anys arriba al club blanc i blau procedent del PSG amb una cessió per una temporada sense opció de compra. El club també ha anunciat la sortida de Justin Smith, que marxa a l'Aldenc de segona divisió. En ciclisme, marxa la cinquena etapa del Tour de França, una etapa de pla que es troba ara mateix a 31 quilòmetres de meta i amb un sol escapat, el francès Beistrofer, que lidera l'etapa des de l'inici i que ara manté una diferència d'un minut i escaig sobre el gran grup, una diferència que s'escurça progressivament. En tennis, en joc els últims quarts de final del torneig de Wimbledon, per una banda, Kovoli Ferry, de moment amb victòria per Ferry per 1-7-0, el segon set de moment 2-1 per Kovoli. Per altra banda, Fritz Zverev amb el primer set encara en joc, 4-5 per Zverev. Últim apunt de futbol sala, ja és oficial el primer fitxatge del Barça, el pivot brasiler Igor, que arriba procedent del Benfica i signa amb el club blaugrana per dues temporades fins al 2028.
10: Versió RAC 1.
11: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clinic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
10: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
0: Són les 5 de la tarda, 9 minuts. És una de les qüestions habituals en la informació del dia a dia. El que dictamina, el que marca i el que traça el Poder Judicial. Doncs el Poder Judicial està sota sospita per més del 40% dels ciutadans, segons, en aquest cas, una enquesta que ha publicat aquesta setmana La Vanguardia. I la sospita arriba fins al punt que gairebé el 60% dels espanyols està convençut que hi ha jutges que estan fent política, en paral·lel a dirigents polítics que intenten fer justícia. El 43% dels enquestats considera que la majoria dels jutges espanyols no actuen de manera imparcial. I destaquen el cas, per exemple, de Begoña Gómez o el del fiscal general de l'Estat. Preguntes que ens fem. Les fronteres entre l'espai polític i el judicial s'han diluït? Existeix el que s'anomena allò que en diuen la lawfare? Doncs no en té cap dubte el jurista i exmagistrat Baltasar Garzón, que en parla abastament en el llibre que acaba de publicar, que porta per títol La democràcia amenazada, de l'editorial Planeta. Senyor Baltasar Garzón, bona tarda.
12: Buenas tardes, bona tarda.
0: I gràcies per acompanyar-nos. Entenc que una majoria àmplia de ciutadans no creguin la justícia, li dic, perquè si entenem el lawfare com l'ús d'instruments jurídics per la persecució política, la destrucció de la imatge i la inhabilitació d'adversaris, podem afirmar que existeix allò que se'n diu el lawfare?
12: Sí, yo creo que el lawfare existe, no por negarlo va a dejar de existir. Estamos viendo demasiados acontecimientos, no solo en España, sino también en otros países en los que, como bien decía, hay determinados jueces que tienen una incidencia o pretenden tener una incidencia política con sus resoluciones, y a la inversa, y una instrumentalización de la justicia por parte de determinados grupos políticos o grupos de presión que utilizan desde el legislativo, desde el ámbito político, corporativo, incluso mediático, a la justicia en función de los propios intereses. Eso incide y perjudica la visión que el ciudadano tiene de la justicia y contribuye a un demérito y a una desconfianza en la misma que se plasma en las encuestas o en la consulta popular que se hace desde distintos ámbitos, y es muy peligroso y constituye, desde mi punto de vista, una clara

0: a solucionar los acontecimientos de 2017, a partir de octubre de 2017, porque esa solución penal nos ha llevado en gran medida a un deterioro democrático y de confrontación de las propias instituciones, que descalifican el propio sistema parlamentario, el propio sistema de acuerdos entre partidos, que no olvidemos que España es una democracia parlamentaria, un régimen parlamentario, y por tanto, si no hay acuerdos, que ¿dónde vamos a acudir? Es que aquí tiene que ser mayorías absolutas para gobernar y no se puede gobernar en coalición. Sin embargo, cuando surgió un problema político que ya venía generándose desde hacía muchos años, no hubo otra solución que colocar o interponer una querella por el propio fiscal general del Estado por delitos penales en la Audiencia Nacional. Y así comenzó un desarrollo que hasta la próxima semana, cuando se debata en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la ley de amnistía, estamos a vueltas con este problema. Insisto, no había ninguna otra posibilidad de solucionar estos temas cuando una sentencia se pronuncia, y al margen ya de la propia instrumentalización del proceso, cuando ya termina esa sentencia y es condenatoria, no, los jueces no tienen que decir, no tienen que aportar nada a la solución política posterior, a la adopción de medidas como indultos, como amnistías. No pueden manifestarte con las togas en las puertas de los tribunales sobre una ley que ni entonces existía, ni puedes después cuestionar. Es que nunca se ha producido así. Los que ya tenemos cierta edad, a mí no se me ocurrió a nadie en el año 77 cuestionar la ley de amnistía. Se aplicó, y además se aplicó con largueza, por encima incluso de las propias disposiciones de la ley. Y aquí se tomó una posición política por determinado grupo de jueces, que además tendrían que abstenerse absolutamente de todo lo que se refiere a la amnistía desde esa posición ideológica, para confrontar con el Ejecutivo y con el Legislativo. Es muy grave. Es muy grave porque es una extrapolación de los límites, es traspasar los límites de los contrapesos y equilibrios de poder. Y eso es un hecho. Podrán discutirse una cosa u otra, pero es un hecho que se ha producido. Y entonces eso, desde mi punto de vista, amenaza la democracia y tenemos que solucionarlo. El gobierno actual de coalición ha tratado de solucionarlo por unas vías que a mí me parecen correctas. Bueno, es que si no son estas, denme una alternativa, pero no una negación y un derrumbe total y descalificación del contrario, que no nos lleva a ningún sitio.
1: Hi ha dues causes que exemplifiquen molt bé aquest lawfare que estem parlant: la trama russa del procés que va dirigir el jutge Aguirre, i l'acusació de terrorisme contra Puigdemont en el cas de Tsunami Democràtic, dirigida a per Manuel García Castelló. Vostè ara feia referència a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que s'ha de fer pública la setmana que ve. Vostè cap a on creu que anirà aquesta sentència? Acabarà qüestionant les instàncies judicials espanyoles?
0: No creo, realmente no me entra en la cabeza que se pueda cuestionar una ley nacional que ha cubierto todas las expectativas y que respeta todos los derechos y que marca perfectamente los tiempos que deciden. Y la interpretación de excluir a determinadas responsabilidades o hechos delictivos, como la malversación de la amnistía, es que realmente es exceder lo que le corresponde hacer al Poder Judicial. Insisto, desde mi punto de vista, es un combate a cuerpo limpio contra político, contra el Ejecutivo, y eso no está bien, el Ejecutivo y el Legislativo. Usted mencionaba ahora el tema de la trama rusa y demás. Bueno, pues que es un disloque absoluto, ¿no? También pues, porque se visitaron a Julian Assange en la Embajada de Ecuador en Londres, se le imputó que estaba también en la trama rusa. Yo puedo hablar en primera persona porque era el coordinador de la defensa de Julian Assange. Es un despropósito, una locura, tratar de manipular la realidad de esa forma, porque la gente normal y corriente no tiene por qué conocer todos esos entresijos, y se genera una desconfianza absoluta cuando luego se ve lo que se ve, el archivo puro y duro. Pero mientras tanto, ¿Qué ha sucedido? Se ha cuestionado la propia institución y el demérito de la propia justicia. Y en el caso del tsunami, lo mismo, es que era evidente. Se ha producido una degradación de que la lucha contra el terrorismo, que afortunadamente ya concluyó y que durante muchos años se desarrolló con grandes pérdidas y esfuerzos en España, pues hombre, se degradó cuando empezaron que si los tirititeros, que si Alsasua, que si la persecución de cantantes y demás. Por favor, hay que ser racionales y tener la cabeza encima de los hombros, porque nos jugamos mucho. El sistema es perfectible, por supuesto, pero desde luego con este ataque sistemático que consentido o generado dentro de las propias instituciones, corremos el riesgo de un camino sin retorno. Esto puede sonar apocalíptico, bueno, puede ser, pero la realidad nos va dando la razón, desgraciadamente.
1: ¿Y usted se atrevería a pronosticar cuándo podrá tornar el presidente Puigdemont a Cataluña?
0: Pues es que no tendría que haberse ido, pero bueno, es un hecho que está fuera. Pues imagino que inmediatamente que se produzca esta resolución del Tribunal Europeo, pues tendrá ya que producirse una solución, porque es que esto no es de recibo estar todavía a vueltas con un líder político fuera de España, fuera de su tierra, por una posición política determinada, y que además ha habido una sucesión de resoluciones europeas que amparan y que todavía es posible que se vuelvan a producir. Insisto, y no es una posición mía de ahora, desde 2017 vengo manteniendo la misma posición. Creo que ha sido un error y que cuanto antes hay que solucionarlo. Se puede hacer política a otros niveles, con infinidad de temas que tenemos y que afectan a nuestra vida de forma directa e inmediata, pero ¿por qué añadir elementos distorsionantes como este para que la convivencia se haga cada vez más difícil? Yo no lo entiendo, no lo he entendido nunca y no lo voy a justificar, y por tanto lo denuncio.
2: És una denúncia que, a més, també la podem lligar al que estem vivint dia a dia amb aquesta influència de la política, el que és la justícia. Per exemple, estem parlant de l'Ofer i això ens porta al que vostè ho aborda en el seu llibre, el cas del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat pel Tribunal Suprem. La condemna, curiosament, es va anunciar el 20N, 19 dies abans que es conegués els fonaments de la causa. És a dir, primer es va dir la condemna, després es va argumentar. Quan va conèixer el contingut de la sentència, què és el que vostè va pensar de tot el procés amb el fiscal general de l'Estat?
0: Per a mi ha sido un proceso instrumental. No quiero acusar con ello a los jueces que han participado en el mismo de que hayan actuado intencionadamente en contra de lo que es la coherencia y la buena justicia, pero lo cierto y verdad es que ha sido un proceso con múltiples obstáculos y con múltiples discrepancias y valoraciones jurídicas que se han visto en la sentencia. Hay dos sentencias, una mayoritaria que se basa en unos hechos que se dicen probados, pero que para mí tiene muchísimas falencias, muchísimas fallas, y otra sentencia de dos votos particulares donde la lógica, la coherencia y la coincidencia de elementos probatorios o la falta de los mismos con el resultado que proponen no hiere la sensibilidad, y no hace falta ninguna valoración política para comprenderla. Cuando una sentencia no es capaz de explicar racionalmente aquella conclusión a la que llega y no se entiende esa resolución, algo está fallando. Por tanto, han sido muchos los elementos que han concurrido. En el libro relato algunos de ellos, o los más llamativos, que demuestran que ese procedimiento nunca se tendría que haber desarrollado. Cambiar el objeto del proceso prácticamente al final no es bueno. Dejar entrever que puede ser uno u otro, o el entorno, es una inseguridad jurídica. Decir que los periodistas estuvieron bien, que su derecho a la libertad de expresión y de información, pero no tomar en cuenta ni argumentar por qué no toman en cuenta los testimonios, pues no sé cómo lo llamarán ustedes, yo lo llamo en este caso que ha habido una instrumentalización de la justicia a la que se conoce con el nombre del lawfare desde hace mucho tiempo, y esto desgraciadamente no es nuevo y se sigue produciendo. Hay eventos como el que en estos días estamos viviendo con el caso de la mujer del presidente del gobierno, que ya en la argumentación que hoy mismo se publicaba del juez de instrucción ante la sala de la audiencia provincial para justificar la medida, se llega a decir y hacer una mención al caso de Craxi, del secretario general del Partido Socialista Italiano, cuando se fue a Túnez. Que yo sepa, el presidente del gobierno español no está ni imputado, ni investigado, ni nada. Pues es que es absurdo. O decir que se limita la salida a Turquía porque, no sé, porque es que piensan que se puede escapar, como he dicho en alguna ocasión, a través del Kurdistán, no sé, hacia Armenia, hacia Afganistán, hacia Irán, hacia Irak. No, hay una cosa que es la lógica. Y el derecho es lógica. Y la interpretación del derecho tiene que ser clara, tiene que ser asimilable por los ciudadanos que somos los titulares de la justicia. No puede ser estrambótica, no puede ser algo que nos conduzca al absurdo, porque ya desde el derecho romano está prohibida esa interpretación. Por tanto, si esto se produce, ¿qué nombre le ponemos? A mí me preocupa cualquiera que sea el nombre, porque se está produciendo hechos que no deberían de acontecer y generan una desconfianza en algo fundamental, nuclear en el Estado de Derecho, que es el Poder Judicial. Que no se olvide que los titulares somos todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, no los jueces. Los jueces tienen la obligación de ser independientes y cumplir la ley, pero tienen también la obligación de hacer creíble la justicia.
2: Veient el que vostè ens explica i el que en aquest cas escoltem i veiem cada dia, una pregunta que li trasllado és aquest poder judicial o aquest Tribunal Suprem tampoc reacciona amb autocrítica a res, no? O sigui, tot això que estem exposant no hi veiem cap crítica, sinó al contrari, hi veiem llum verda i el beneplàcit a l'aprovació de tot el que vostè ens està exposant. No.
0: Sí.
2: La pregunta és com es gira la truita tot això?
0: Bueno, es que a veces yo pienso que asumir la crítica y la autocrítica es fundamental. Antes he dicho que aquí hay un defecto en el Poder Judicial español, con las excepciones que tengamos que poner, que las hay absolutamente, y de personas que están dentro de la dinámica del servicio público, que es lo que deben hacer, que anteponen antes el poder y la corporación a la función de servicio público de la justicia. Hay una serie de dinámicas internas que en algún momento se tienen que regular, se tienen que establecer los límites, las asociaciones judiciales, el protagonismo, o judiciales o fiscales, el protagonismo de las mismas, es decir, que haya asociaciones corporativas que intervengan como actores populares. Pero ¿esto qué es? En un proceso contra el fiscal general del Estado, es una barbaridad. O que haya querulantes oficiales que se dedican exclusivamente a esto y en función o en línea con una opción política determinada, que haya una correlación y que se permita entre acción política de una comisión, actuación procedimental en un proceso penal, que se haya una concatenación y que además exista coordinación de asociaciones fiscales con intervenciones parlamentarias. A mí me parece gravísimo, gravísimo, porque ese no es el sentido de instituciones como la de la Acción Popular del artículo 125 de la Constitución Española. Es la participación del pueblo, y esa participación del pueblo en la acción de la justicia tiene que ser transparente, tiene que ser perfectamente medida, y el Poder Judicial no puede consentir esa degeneración. Ese es un ejemplo, hay otros muchos. Hay veces que dicen, no, es el ataque al Poder Judicial. No, es que a veces determinados funcionarios del Poder Judicial no hace falta que les ataquen, ya se atacan ellos mismos solos. Y entonces tienen que entender que no es una agresión, criticar no es una agresión, es poner sobre la mesa hechos que están aconteciendo. Y desgraciadamente vemos una inercia en algunos organismos corporativos del Poder Judicial que no están tomando las decisiones adecuadas y que no limitan esta deriva. Y eso es muy, muy peligroso.
1: En molts dels casos que estem comentant, hi ha un denominador comú, que és el Tribunal Suprem. Vostè creu que aquest el tribunal concentra massa poder? Que aquí hi hauria d'haver algun altre contrapès, per dir-ho d'alguna manera?
0: En el libro La democracia amenazada llego a decir, y lo ratifico aquí, que la Sala Segunda del Tribunal Supremo es el órgano con mayor poder político de España. Y no, eso no quiere decir que se dediquen los magistrados o magistradas a hacer política, sino entendiendo el poder judicial como parte del poder político de un país democrático, ¿no? Es evidente, si no establecemos contrapesos, ese poder que desarrollan y que yo sepa hasta el momento la infalibilidad no la tienen, porque eso la tendrá el Papa, para aquellos que crean en la religión católica, se pueden equivocar. No hay contrapesos, no hay límite temporal. La mayoría de los tribunales internacionales, incluso el Constitucional Español, hay un periodo de 9 años. Hay unos contrapesos de recursos. No hay una segunda instancia en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la Sala Tercera, que tiene un poder impresionante dentro del conflicto de Poder Judicial Ejecutivo, con los nombramientos y las disposiciones generales que afectan. Entonces, hay que establecer esos contrapesos. Esto es una crítica no solo al Poder Judicial, sino al Poder Legislativo. No se ha pensado en esos contrapesos. No podemos seguir aplazando ese. En mi caso particular, bueno, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, entre otras cosas, aparte de decir que las sentencias contra mí habían sido parciales, arbitrarias y sin previsibilidad penal, lo que dijeron es que no disponía de una segunda instancia. Y a mí no me vale con que haya 7 magistrados y digan, estos 7 son infalibles. No, lo que quiero es que se analicen los hechos que me imputan y que han servido para una condena con una instancia de apelación superior. Eso es lo mínimo. Y hay muchos otros ámbitos que se tendrían que regular, porque el Tribunal Supremo viene de la época franquista, viene desde los años 40 y tiene una estructura bastante similar a la que tenía antes, durante la dictadura. Entonces, tenemos que hacer una reflexión de cómo establecer esos mecanismos, esos contrapesos en la justicia para que, insisto, los titulares de la justicia, el ciudadano, el pueblo, tenga confianza y que no se produzcan estas encuestas en las que no se confía en quién deberían de generar confianza.
2: Hi ha un aspecte, senyor Garzón, que darrerament se subratlla molt, que és l'acusació popular, no? És a dir, sindicats com Manos Limpias, Ausbank, tot aquest seguit d'acusacions, com per exemple en el cas de Begoña Gómez, que la va presentar Manos Limpias, basant-se en el que dèiem, en el que és el dret a l'acusació popular. Vostè creu, com d'altres magistrats i altres experts en matèria judicial apunten, que això s'hauria de regular?
0: Sí, fíjese que yo, históricamente, en el desarrollo de mi actividad judicial, cuando estuve en la Audiencia Nacional, en muchos de los procedimientos que adelanté y que instruí, la acción popular tuvo un peso específico. Recordemos, por ejemplo, en los grupos antiterroristas de liberación, los GAL, o en los propios casos de Argentina o Pinochet, en que la acusación popular lideró las acusaciones, y ejemplos muy en temas de corrupción y demás. Pero es que lo que ahora está sucediendo no había sucedido antes. Ahora lo que se ha hecho es profesionalizar a la acusación popular para fines espurios, que no son para nada los que representan a los ciudadanos. Unos son partidos políticos, es que no sé, analicen ustedes como periodistas a ver en cuántos procedimientos está Vox personado o el Partido Popular. También el Partido Socialista, no voy a excluir a ninguno, pero mayoritariamente son estos. Luego, las asociaciones o fundaciones u organizaciones que formulan esa acusación popular, ese pseudo sindicato Manos Limpias, que se basa la mayoría de las veces en recortes de periódicos que después se demuestran que son falsos. Hay asociaciones que tienen nombres rimbombantes, pero que no tienen nada que Abogados Cristianos, ateos, no sé, pero bueno, pero que tienen que ver esto con desarrollos judiciales. Pero el problema no está en quien ejerce la acusación popular. El problema está en quien consiente que ese ejercicio se produzca sin establecer unos límites. Es lo mismo que cuando en el desarrollo de una investigación los arrepentidos o los colaboradores desarrollan una actividad paralela entre el procedimiento y los medios de comunicación, los platós de televisión. Pero bueno, esto es impensable. Pues en cualquier sistema de derecho, y yo he analizado bastantes de nuestro entorno, eso no se puede hacer. Y sin embargo se consiente. Y se consiente, pues entonces, bueno, es el juez el que tiene que decir, usted no puede hacer esto, porque tiene una posición procesal que puede dañar al propio proceso. Y eso son obligaciones del juez y del fiscal. No se pueden inhibir. Pero en fin, todo esto se podría corregir con una regulación expresa de determinadas materias que no se ha abordado todavía y que desgraciadamente, visto lo visto, la fragmentación del Parlamento español, no creo que se aborde. Pero bueno, al final los que salimos perjudicados somos los ciudadanos.
2: Deixi'm preguntar-li, perquè vostè és advocat, exerceix d'advocat, però no ho fa a l'estat espanyol. Per què?
0: El cómo?
2: Ejerce de abogado, pero no en el Estado español, sino a nivel internacional.
0: Creía que se refería al periódico El Español.
2: No. Le preguntaba a usted. La seva feina, ¿no? Que actualmente exerce de advocat para fuera de España.
0: No, yo, mire, Tony, yo cuando a mí me suspenden.
2: Sí.
0: En ese tiempo, en esos 2 años que estuve suspendido, no podía ejercer, lógicamente, porque seguía perteneciendo a la carrera judicial, aunque me fui a la Corte Penal Internacional y después a la misión de apoyo al proceso de paz de Colombia. Posteriormente, ya cuando recae la sentencia condenatoria, yo decido, como medio de ganarme la vida, fundar un despacho de abogados, pero yo procuro, mal que bien, procuro ser coherente con lo que hago y con lo que digo. Entonces, yo había criticado y sigo criticando las puertas giratorias. En el libro hago una referencia expresa en el capítulo de la corrupción a esas puertas giratorias, a la necesidad de la prohibición de las mismas, el desarrollo de mecanismos de contrapeso, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Entonces, por ser coherente, yo no me veía, habiendo sido juez de instrucción del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ejerciendo al día siguiente como abogado el del propio organismo judicial al que había pertenecido. Lo criticaba entonces y lo critico ahora. No me parece correcto eso. Y entonces yo tomé una decisión que es no llevar absolutamente ningún caso en España. Y, bueno, pues los abogados que forman parte de mi despacho, que son personas que empezaron conmigo, a los que yo fui formando de alguna forma o apoyando y demás, que hagan su trabajo y yo, pues, intervengo en organismos internacionales, en tribunales internacionales, en casos fuera como pues el de Julian Assange, en otros en Latinoamérica, en otros en coordinación con otros equipos de abogados, etcétera, ¿no? Bueno, es un planteamiento que a mí me pareció coherente, me sigue pareciendo coherente y que me lleva a pedir, y lo hago en el libro, la necesidad de regular estas historias, porque de regularlas y establecer límites muy firmes evitaríamos planteamientos raros que hay o mecanismos de acuerdos que se desarrollan entre bambalinas y no con la transparencia que deberían.
2: Li faig una última pregunta i té relació, vostè que ens ha explicat la seva tasca internacional, els conflictes internacionals s'han multiplicat, és evident, sembla que el dret internacional no passa pel seu millor moment, l'exemple seria Donald Trump, que ha llançat avui una nova ofensiva contra l'Iran, també una ofensiva frontal contra l'acord penal internacional per bloquejar qualsevol de les seves investigacions. És més, Trump vol suprimir la prerrogativa del tribunal per jutjar caps d'estat per genocidi i crims de guerra i contra la humanitat. I jo li pregunto, estem davant de la possible desaparició del dret penal internacional amb aquests passos que cada dia ens sorprenen de Donald Trump?
0: Para él, desde luego, lo ideal sería que desapareciera con la destrucción por su parte de toda la arquitectura internacional que se ha construido desde Nuremberg, antes también, pero desde Nuremberg en particular, 1945 en adelante. Afortunadamente, eso no va a ocurrir. Donald Trump pasará. Es mucho el daño que está haciendo a todos los niveles, a la credibilidad de la justicia, a la utilización del poder de una forma desmesurada, exagerada, con un aprovechamiento personal y corporativo más que evidente, y espero que posteriormente se llegue a establecer el alcance del mismo, a la instrumentalización de la fuerza y de la guerra para fines empresariales y económicos que nos están llevando a una situación en la que va a ser difícil volver, pero la única posibilidad es mantener esa estructura, esa arquitectura del derecho penal internacional, del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario. Es lo que nos da una mínima coherencia como humanidad, y debemos de confrontar ese ataque, que no es nuevo por parte de Estados Unidos, sino que ahora es mucho más visceral, contra la Corte Penal Internacional, que es un organismo al que no pertenece Estados Unidos, ni Rusia, ni Israel, pero que cuando las agresiones se producen en territorios de otros estados que sí son parte, como por ejemplo Gaza o como por ejemplo Afganistán, y hay personas de esas nacionalidades, caen bajo la jurisdicción de la Corte y deben de asumir sus consecuencias, como por ejemplo Benjamín Netanyahu o el propio Putin en los temas relacionados con Ucrania, que aunque no es parte de la Corte Penal, pero aceptó la jurisdicción en casos concretos. Por tanto, esa es la estructura que tenemos, debemos potenciarla. Es impresentable, es inadmisible que haya sanciones económicas, por ejemplo, contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional. Es recientemente una de las juezas de la Corte estuvo en España y coincidimos en un acto público y demás, y era terrible ver a esa profesional que está valorando y decidiendo, enjuiciando crímenes de lesa humanidad, de genocidio y demás, decir que no podía ni moverse prácticamente porque le habían retirado todas las tarjetas y no tenía mecanismos de pago. Es decir, es de una brutalidad tremenda. Y el silencio de la Unión Europea al respecto es muy grave. Ya sé que sí se han producido algunas afirmaciones, pero bueno, yo creo que estamos reclamando seguridad exterior, estamos reclamando defensa, gastos de defensa, pues también tendríamos que invertir la Unión Europea, cuyos todos miembros, perdón, forman parte del Estatuto de Roma, apoyar y hacer un muro de contención de esas agresiones por parte de quien lo mismo invade un país y secuestra a un presidente, que asesinan a otro o que bombardea esta noche mismo porque está en una reunión de la OTAN y tiene que demostrar la fortaleza con el uso de las armas. Es muy grave. Yo creo que la única forma de contrarrestar esto es garantizar y seguir apoyando y optando por la estructura y arquitectura del derecho internacional. Y ahí tengo que decir que España, con el presidente del gobierno al frente, ha tenido una postura muy firme, ejemplar, que finalmente ha sido seguida por muchos otros países, y creo que es lo correcto.
2: Doncs, Baltasar Garzón, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Recordem que ens ha vingut a presentar aquest llibre, La democràcia amenaçada, el jurista i exmagistrat Baltasar Garzón. Moltíssimes gràcies des de, en aquest cas, els estudis de Madrid, RAC1.
0: Muchas gracias, un placer.
2: Gràcies, bona tarda. Igualment, fem una pausa i tornem d'aquí 3 minuts.
3: Versió RAC1.
4: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
6: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
7: Verisure. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
9: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
11: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
12: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
13: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
14: Sona bé.
13: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
14: Sona el nou Micra.
13: I el 0% TAE.
14: Sona que estreno Nissan.
13: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
16: Verisure.
3: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
17: Mamma mamma.
1: M'agrada molt aquests coros que fa, perdó.
2: Molt,
1: però
2: molt,
1: però molt perquè li donen un aire positiu, sí, sí. Cristal·lí i agradable a la cançó. Cellers Maset, sabeu que estan d'enhorabona perquè acaben d'obrir les portes del seu celler a la Granada perquè tingueu una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Això suposo que ja n'estàveu al cas. Si aneu al nou centre de visites, podreu viure una projecció immersiva entre botes i rimes dins del celler i degustar una copa de cava amb vista a les vinyes. A més, cada divendres a la tarda podeu gaudir de tastos personalitzats. Molt bé. Reserveu la vostra visita gratuïta fins a res, entrant a maset.cat i així aquest estiu podeu anar a visitar les vinyes i veure una copeta de vi amb la vista privilegiada d'aquestes vinyes. Ole, Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
2: Minuts són els que falten per arribar a les 6 de la tarda. Saludem a aquesta hora Marc Martínez. Marc, bona tarda.
18: Bona tarda, què tal?
16: Un home més criticat que... ara mateix, Baltasar Garzón.
17: Sí, em fa molta gràcia aquest contrast d'algú
16: tan... Sí, ara m'ho deies, dius, a mi em fa com vertigen entrar, per exemple, després de Baltasar Garzón, de Xavier Salé i Martín...
17: Sí, em resulta graciós, no?, després de venir d'alguna cosa tan solemne, una entrevista, un jutge tal, que vingui jo aquí...
16: Però això és el versió, que passes... és com una sauna finlandesa. Fas el contrast, estàs en una sauna a 60-70 graus i aleshores et llences amb una piscina freda.
17: És un show de varietats, no?
16: Avui havies de reprendre la comarca de la Selva.
17: Sí, perquè si us en recordeu, la setmana passada, clar, van quedar moltes coses per comentar.
16: Vam focalitzar en Lloret, que és el dels punts...
17: Ha sigut l'epicentre de la crítica de la setmana, no els hi va agradar molt el Lloret de Mar.
16: Bueno, darrerament no agrada res, pràcticament,
17: de res.
16: La calor també ho fa, això.
18: Sí, mal humor.
16: La calor fa mal humor, i, per exemple, no cal anar més lluny. L'alzamiento es va produir un 18 de juliol.
17: Hòstia, no m'esperava aquest vincle, calor.
16: Sí, això, la calor genera assassinats, genera mal humor, genera que tothom estigui crispat, incendis, alzamientos...
17: Estaria bé.
19: Home, aviam, quan la gent està congelada no fa res, no fa cap maldat.
17: Un dia potser em dedicaré a buscar els cops d'estat que hi ha hagut, si hi ha hagut algun a l'hivern o l'estadística.
16: Comences repassant, la gran majoria, tot succeeix a l'estiu, a les portes de l'estiu o a l'estiu.
17: Doncs bé, mira, per desgràcia, crec que aquest estiu no podré estiuejar a Lloret de Mar. No ho tenia pensat tampoc, però bueno, em sap greu. Hi ha gent que s'ha enfadat molt, m'han posat a caldo per quatre brometes del poble, que no entenc.
16: Bueno, hi ha gent
17: que ha d'entendre que això és humor, al final, no?
18: No, serà humor, però és humor escarós. Que, escolta, molt més t'haurien d'haver criticat i dir perquè ets un nyordo escarós que només fas que criticar Catalunya. Mira, saps què? Senyors audiències, donaré el telèfon d'aquest senyor col·laborador.
16: Serà senyors oients.
17: Senyors audiències. No tens el meu telèfon.
18: Prenguin nota.
16: Que fa com Pedro Ruiz, ara.
18: Sí,
16: molt lleig el que farà ara,
18: Sí, senyor.
16: Jo crec que...
18: Amb el senyor Borrell, que també és un nyordo. Doncs ara donaré el telèfon del senyor Marc Martínez Amat.
20: Això no ho pot fer, perquè són dades privades.
18: Apunti el telèfon del senyor
17: Marc
18: Martínez Amat.
17: No, trucarà algun innocent que no té culpa, perquè s'ho està inventant. Però bueno, en fi, el que em fa més gràcia de tot és que hi ha gent que, com per criticar això i per fer-me mal, m'ha vingut a dir, i tu, que ets de Sant Boi, que és molt lleig, ja, però si ja ho he dit mil vegades i he fet bromes, vaig començar la secció així, i m'és igual que facin bromes del meu poble, és broma, és el que hauria de ser normal, però mira, veient que hi ha gent que no...
16: La gent que no fa autocrítica, o la gent que no té sentit de l'humor, doncs, sincerament...
17: No ho sé, no hi podem fer res.
16: No, però a part, no sé què hi fan en aquest món, perquè hi ha manera de viure més feliç que primer sentit de l'humor i ser autocrítics. Però escolta, si no els agrada, doncs que canviïn el dial, que és democràtic.
17: L'única solució que he trobat és, sabeu els finals dels anuncis de medicaments?
16: Sí!
17: Que em fan aquell missatge, aquell disclaimer, o a l'inici de les pel·lícules per avisar-te que són violentes, tal, doncs mira.
16: I moltes pel·lícules també t'avisen que qualsevol coincidència amb els fets és pura coincidència.
17: Això també
16: és potser la teva secció el que hauries d'aplicar-te.
17: Sí.
16: Qualsevol comentari dels que facis és pura coincidència amb la realitat.
19: De fet, avisen de tot, menys que serà dolenta.
17: Això és millor no dir-ho, encara, si és veritat. Doncs mira, he preparat un disclaimer d'aquest, és una mica un mix de les pel·lícules i medicaments. Em sembla trist, però crec que a partir d'ara, quan comenci la secció, l'hauré de tirar cada dia per si de cas. Crec que el tenim, el disclaimer.
16: Sí.
17: Pot entrar, si us plau.
21: Un espai ficcionat de comèdia. Qualsevol coincidència amb la realitat és fruit de l'atzar i amb finalitat estrictament humorístiques. Consumeixi-la amb responsabilitat i, si se sent enfadat per algun comentari, consulti el seu terapeuta.
17: Bé, crec que ha quedat clar. Ha quedat prou clar. Mira, no podem tirar endavant.
20: No perquè els estan dient que han d'anar al terapeuta si s'enfada.
17: Bueno, però tu no els donis munició, ara, Montse.
18: Apunta el telèfon.
20: 5-2-6-3-9-4.
16: Que no doni el telèfon del Marc Martínez.
18: Martínez, no et posis nerviós, tu tranquil, perquè la gent, el problema que té la gent és que té la pell molt fina. No pots dir res, tothom s'enfada per qualsevol cosa. Apunta't el que et diré ara, apunta't-ho jo.
16: Ara.
18: No hi ha res pitjor que una persona sense sentit.
16: Ho hem dit fa un moment.
17: Però a part m'ho està dient vostè. Si vostè s'enfada cada setmana aquí amb mi, però m'ho està dient vostè precisament.
18: Jo no he passat mai. Quan m'he enfadat jo.
17: Mai. Tu mai. Bueno, cada setmana, la setmana passada parlant de Lloret ja es va enfadar, per exemple.
18: Això, perdona que t'ho digui, però això que acabes de dir és mentida. Jo això no ho puc tolerar. Jo no m'he enfadat mai. Sí. Ni m'enfadaré mai
17: per
18: una
17: ara
18: secció
17: mateix
18: d'humor com aquesta. Que no, és que, escolta, és que no hi tinc res al cap.
17: Però,
18: no m'estic enfadant. No m'estic enfadant.
17: No es cridi, home, per favor. No m'estic enfadant. No està per tancar, aquest
18: no
17: home.
18: No estic gens enfadant. I segons
17: no, no tot, ja se't nota. Ja se't nota, va. Vinga, va. Deixem estar Lloret i centrem-nos en la resta de la comarca de la Selva.
20: Ai, mira, calla, sí, que acabes de parlar de la Selva la setmana
2: sí
20: passada.
2: Sí, que me n'han parlat de per què el pernil de la Selva es diu la Selva, però no està situat a la Selva.
17: Exacte.
2: Perquè ho van buscar sí i on estava, no
20: les
2: recordo.
20: Les oficines són al Gironès.
2: Al Gironès, Gironès. Sí, sí, sí.
20: Doncs escolteu que el seu president, el president dels Embotits
2: home,
20: la Selva...
2: tots drets, eh? I saludant el president d'Embotits la Selva, embotits, per cert, magnífics, molt de molt
17: el
2: bona qualitat.
17: Molt honorable.
2: Magnífics. No com altres, doncs, que són serradures embolcallades.
18: Sí. Però deixa parlar la nena!
2: Endavant.
20: Doncs ens ha contactat el seu president, el Xavier Albertí, per explicar-nos per què no estan ubicats a la comarca de la Selva i són al Gironès. L'escoltem.
0: Hola, us volia explicar breument per què la marca d'embotits de la Selva, tot i ser la Selva, aparentment no és de la comarca de la Selva. Mm. I és que en realitat sí que ho som. Ja ho deia una mica en aquell mateix programa cap al final. Nosaltres som de la comarca tradicional de la Selva, d'aquesta plana, doncs, una mica difusa doncs, de Girona. El que passa és que a l'època de la República es van crear unes comarques administratives, es va creure necessari que hi hagués una comarca en l'àrea d'influència de Girona, de manera que avui nosaltres som a l'extrem d'aquesta comarca del Gironès, just al costat, per exemple, de Cassà de la Selva, que tot i tenir el topònim, també és de la comarca del Gironès.
18: Veus?
0: Però bé, que som selvatans, em penso, ben legítims. I també com a curiositat, doncs, explicar que el meu pare sempre em deia que quan cap allà als anys 40 doncs, va decidir posar aquest nom doncs, a la marca, a part de per fer-ho doncs, perquè sentia doncs, del territori i del país, era també perquè era una frase curta formada només per vocals obertes i, per tant, de molt bon pronunciar en qualsevol idioma.
18: Exacte.
0: Per tant, una visió una mica marketingiana internacional, molt de manera que podem dir que també tenim una marca molt internacional molt i tant se val, també una comarca, segurament, doncs potser la comarca catalana més internacional, almenys fonèticament. Gràcies.
2: Un aplaudiment.
17: Ja ha quedat clar, eh?
2: Ha quedat per Xavier Albertí, com dèiem, que és el president de la Selva, d'Embotit la Selva.
17: I a més, aquest missatge no només ens ha resolt el misteri de la marca, del per què, sinó que els oients també ens preguntaven la setmana passada, precisament, per què hi ha pobles com Fornells a la Selva o Cassà de la Selva que estan al Gironès, doncs ja ho ha explicat.
18: Ja t'ha fotut.
17: I, de fet, fent aquesta secció, m'he donat compte que això passa en moltes altres comarques.
18: És veritat.
17: Hi ha moltes zones i molts pobles que estan una mica desubicats. Exacte, per culpa d'aquesta divisió. Sí, que ara m'he donat compte que la divisió comarcal...
2: Escolti, ara li vaig dir... Si pot estar calladet ni que sigui 5 minuts, perquè si ens avançaríem amb la secció, jo li agrairia.
18: Gràcies. Si li dono una raó, quin mal...
2: Sí, però no cal que li doni, perquè si no perdem l'atenció amb el que ens està explicant.
18: Tu també? Tu també estàs fet... Sí,
17: s'ha mossegat un gos rabiós.
2: La veritat és que necessiteu tots vacances, eh? A veure si toqueu el dos i a veure si, no sé...
18: A veure si te't foten una metja al cul i surts volant com un coet.
2: Sí, pues a veure si vostè s'ofega aquest estiu i miri, l'any vint... Doncs
18: pues mira, m'agradaria molt ofegar-me i explotar el meu cadàver sobre teu.
20: Prou, per favor.
18: Inflat. I que els cucs verds t'envaeixin.
20: Vinga, prou, que
18: se'n veu
20: canalla, home,
18: per
20: favor.
2: A veure si s'enfonsa a les Illes Medes o no torna.
18: Doncs em faria molta il·lusió.
20: Prou, home, per favor.
18: Prou! Pescadors de merda!
20: Ja està bé, d'insultar d'aquesta manera.
18: Rata sense cua.
20: Tots dos a fora, eh? Si no... Mira,
17: venga. Almenys no m'estan insultant a mi.
4: És l'única vegada que estic d'acord amb tots dos.
18: Rata sense cua, t'ha dit?
17: Doncs mira...
18: Gepateta!
2: El que...
18: Una gepa en forma de teta.
17: No és nova creació.
18: Una gepa en forma de teta.
2: Tio, més curt, no...
20: Tu no li diguis, Marc, per favor. No.
17: És que per una vegada... Més curt que la tita... Per una vegada que no m'està insultant a mi...
2: Més curt que la tita d'un canari, va.
20: Gepateta! Veure aquí dels dos és més infantil.
18: Més curt que una cua de conill. Doncs no, és que no és curta, és que és un cràter. I amb molt d'honor.
20: Prou.
18: La meva tita és un cràter.
20: Prou. Marc, per favor.
5: Vinga, doncs, com deia, aquesta...
16: Va, que venim de...
5: Coses de la selva...
16: A veure si aixequem sí, una mica el nivell, sí, eh?
5: Aquest, aquest era el contrast que ho deia, que em feia gràcia.
20: Comentaris de la Tita i que si s'ofega unes coses, que perdona.
6: Ja la mort.
16: Silenci, va.
5: Vinga, va, tornem a la selva, que ja vaig dir l'altre dia que el nom de la selva fa referència al bosc, perquè Silva ve de bosc, però tot i així, tot i que estigui justificat amb això, crec que el nom continua portant molts enganys i decepcions i s'hauria de canviar. Perquè jo recordo quan era petit, quan estudiava allà el mapa de Catalunya, m'estudiava les comarques, jo veia la selva i quan era petit jo tenia com mitificat, no? Jo em pensava que era una selva de veritat. Jo em pensava que per entrar-hi...
16: Perquè eres petit.
5: Perquè era petit, però clar...
16: I innocent.
5: Però estàs jugant amb la il·lusió dels nens. Em va passar el mateix amb els volcans de la Garrotxa. Jo em pensava...
18: I curtet.
5: Jo em pensava... Bueno, era nen. Era un nen. Jo em pensava que per entrar a la selva t'havies de vacunar la malària de veritat. Em feien il·lusió aquestes coses, no?
20: Un poble que es diu la Selva del Camp, també et pensaves que passava això.
5: Sí, a veure, era un nen petit, eh? No et fiquis amb un nen petit, eh, pobret.
16: I la gent que hi anava amb taparrabos.
5: Jo em pensava això, que hi havia...
20: I a casa no t'ho desmentia, no?
5: Que hi havia arenes movedizas, tal, m'ho imaginava... Sí, sí, que corria per allà el Tarzan, hi havia arenes movedizas. I clar, el primer cop que hi vaig arribar amb els meus pares va ser una decepció, perquè clar, jo m'esperava allà la reserva africana de Zijian i va ser una escena molt trista de la meva infantesa. Veus? Jo el trobava a faltar. Doncs això. I ja que he nombrat la reserva africana de Zijian, volia obrir un asterisc sobre
16: asterisc,
5: això.
16: Com un parèntesi?
5: Un parèntesi.
16: Al voltant de la reserva?
20: Si obres un asterisc.
16: Sí, l'asterisc. No
5: volia apuntar,
18: una cosa
5: afegir un asterisc.
16: L'asterisc a vegades el fa servir per alguna trucada que et diuen marque asterisco. Sí. Però si vols obrir un parèntesi.
5: Millor un parèntesi. Un claudàtor, també. Va. Sí. Doncs això, la reserva africana de Zijian, hi ha una cosa que no he entès mai.
16: No hi he anat mai, jo, a la reserva.
5: Ah, sí?
20: Jo sí.
5: No m'ho crec.
20: I què?
5: Jo...
20: Com que no t'ho creus?
5: No, perquè jo... Home. És que ara, deixa'm-ho desenvolupar. Jo tinc la teoria que la reserva africana... Clar, ara m'ho has desmuntat tot, però jo tinc la teoria que la reserva africana Zijian no existeix, que és alguna tapadera per netejar diners o alguna perquè com pot ser que hi hagi cartells de la reserva africana de Zijian a tots els pobles i totes les carreteres de Catalunya i no hagi conegut mai ningú fins avui que hi hagi estat mai?
16: Mira, però avui tens el testimoni, pregunta-li.
5: No,
16: pregunta-li
5: com et van enganyar, ha de ser un muntatge. Jo no m'ho crec.
20: Els animals estan lliures. No, que t'ho dic en sèrio.
5: Era un croma.
20: No, t'ho juro que hi vaig anar. T'ho prometo. T'ho prometo que hi vaig anar.
16: Segur.
20: Home, doncs
16: moment,
20: hi havia...
16: que ara ho explica.
20: Animals amb llibertat.
16: Què vol que hi hagi? Gratacels? És que també veia pregunta.
18: Però, bueno, a veure, avui què tens?
20: Vostè sap...
18: Avui t'has aixecat amb
16: el... Explica-li.
20: Sap el Rio León Safari? Doncs no. Vale? O sigui, situem el Rio León... Que
16: bueno, el Rio León anaves amb el cotxe...
20: I t'entraven les mones.
16: No, no t'entraven res, perquè jo anava tancat amb una calor. A mi no m'entraven ni mosques, m'entraven. Jo tenia pànic a tot aquell trajecte. O sigui, a mi no m'entrava ni una puça, m'entrava. Jo anava tapat. Per tant, aquesta és la imatge que tenia el Rio León Safari.
18: Safari, sí.
16: Rio León, que anaves amb el cotxe i passaves. Aleshores, això dius que no.
20: No.
16: Llavors, el Zijian, què?
20: Zijian és molt més gran... Tens la sensació
16: però vas amb cotxe, també.
20: Tu vas en cotxe i tens la sensació que viuen com amb molta llibertat, no? És més, si està plovent, que va ser el cas, va ser l'agost que hi vam anar, però plovia una mica...
16: També és mala pata el dia que plou.
20: Una estona va
5: ploure. Jo crec que et posen unes pantalles i estan fets a mi, eh?
20: No, llavors, a mi el que m'interessava més són els felins, vale? Que són els que més m'agraden. Són tigres, lleons, tal. I sí que ells es van amagar d'alguna manera i els vas veure al cap d'una estona quan sortien. És a dir...
19: Hi ha gats o no?
20: No, perquè se'ls han menjat els tigres. No, i sí que tens una mica
16: I gent
20: sensació...
16: com vostè tampoc, perquè també se'ls han menjat.
20: Sempre hi ha algú que baixa del cotxe i se'l
16: mengen. És
5: una notícia bastant repetitiva.
16: No, perquè van amb confiança extrema. No deu fer res. Mira que mono. I bueno, els queden sense...
20: Oh, i et diuen que clar... Que
16: sense cap o sense llavors, braços.
20: Bueno, que sàpigues que sí, que existeix. Que hi ha molts
5: per tant,
20: animals...
5: Ho contrastaré. Se'm cau la teoria, però jo no...
16: No, hi hauries d'anar aquest estiu.
5: Hi hauria d'anar. Ja que no puc anar a Lloret, aniré a
20: Zijian. Que sàpigues que si cau en el teu aniversari entres gratis.
5: Ah, sí?
20: Ah, sí.
5: Mira, doncs el desembre, potser. No aquest estiu, però mira, està bé, m'ho apuntaré.
20: Jo també soc del desembre, anem-hi junts.
5: El 2. Vale, vale.
20: Tu del 2, la meva filla del 3.
16: Però sí que et va agradar, això del Zijian.
20: Home, sí, perquè m'agrada veure els animals, no m'agraden els zoos, i en canvi aquí sí que els veus amb més llibertat.
5: Perquè els veus amb llibertat. Mos està molt bé. Vinga, va. Tornem a...
20: És que és dolent.
16: Però què he dit?
20: Perquè estàs buscant la manera de dir alguna cosa perquè molesti.
16: No, però si no, he dit, sí que t'agraden els animals.
6: Tens el dimoni dins, tens el dimoni dins.
19: Sí.
6: Tens el dimoni dins.
18: Jo faria un exorcisme, ara mateix.
6: Tens el dimoni dins.
16: Jo li faria una trepanació al cervell. Va, seguim.
5: Vinga, va. Deixem Zijian.
17: Deixem Sigean i tornem a la selva.
16: Ah, sí, tornem.
17: Que
16: sí,
17: encara que no es pugui anar de safari a la selva com a Sigean i que no sigui una selva veritat, això no vol dir que no es puguin observar escenes de fauna salvatge interessants, no? Per exemple, si vas a Hostalric, podràs veure...
18: Hostalric,
17: i podràs veure milions de mosques en llibertat gràcies a la plaga de la que vau parlar fa poc, pobra gent.
16: Va ser un accident.
17: Sí, no, no, i pobra gent, que entenc que va ser un problema i que ha de ser molt molest, però bueno, al final les mosques també són animals, no? I potser...
16: Mira, ara un familiar m'està enviant fotografies de Sigean, no, una fotografia amb un lleó.
17: És tot un muntatge.
16: Tot i que mirant el lleó, si dius, està dissecat, també cola, eh?
19: Perquè estan drogats, eh? Estan drogats.
16: Mira, estan drogats.
20: Perquè estan tranquils.
19: No, estan drogats.
20: Perquè estan al seu rotllo. Què hem de venir allí?
17: Jo només dic que no pot ser que la Reserva Africana Sigean tingui el mateix pressupost que Apple per fer publicitat. I aquí hi ha algú sospitós. És la meva teoria, però bueno.
20: Hi ha una persona que es diu David, que va estar a la Reserva de Sigean de petit i té un gran record d'aquell dia perseguint cabres.
16: A tothom qui va l'encanta, eh? Ara només falta que facin una campanya de publicitat aquí a RAC1.
17: Hi aniré, va. Doncs vinga, com deia, les mosques que hi va haver Hostalric, perquè el problema és pobres...
16: Puntual, no?
17: Va ser puntual. No, però que potser algú també li interessa de veure. Vull dir, hi ha gent que va veure ocells.
16: Però si ja no hi són.
17: Potser li interessa veure mosques, que potser aquí s'obre un nou tipus de turisme.
19: No, per les mosques, els camaleons. Camaleons ataquen les mosques amb la llengua i les maten, eh?
16: Sí.
19: No ho fan, eh?
17: Però què vol dir? Que s'hauria d'haver alliberat?
19: Que alliberin per allà camaleons... Però, i també seria un espectacle de veure.
17: Per si
19: que,
17: torna
19: per cert,
17: a passar.
19: El que no sé què faria un camaleón per caçar mosques no sé què fa. Perquè normalment canvia el color per ser igual que el fondo, no? Mm-hmm. Però en aquest cas potser es canvia de color marrón per semblar una merda, perquè vagi a la busca.
17: Seria una bona estratègia. No li falta raó al senyor Boigues, eh? Jo vaig tenir un camaleó d'adolescent i quan hi havia mosques i mosquits a casa, l'acostaves amb la mà i se les fotia, era bastant complent.
19: Sí, veus?
17: Ara
19: és
17: la mostra.
16: Ets un punt, no, que ets original, perquè tothom té gossos i gats, que és el que té la Lluçà.
20: Jo tinc un gat.
16: Ara, en canvi, tu vas tenir un camaleó.
17: A veure, tampoc estic molt orgullós, va ser arreu d'adolescència.
16: D'on el vas treure?
17: El vaig comprar, eh? Amagal,
18: a la
17: Rambla,
18: no?
17: Sí,
18: a la Rambla se'n venien. A la Rambla se'n venien. Sí.
17: Ara, insisteixo, no em sento orgullós d'això. Era adolescent.
16: El que venen és droga.
17: Però em vaig tenir, sí. I li havies de donar grills vius per menjar.
19: Jo en tenia un de Daltònic. I no sabia com canviar de color perquè els distingia i es feia un embolic.
17: Un camaleó daltònic.
19: Sí, realment, va passar molt malament aquest animal. Sí, sí.
17: Vinga, va, deixem enrere les mosques i els camaleons, perquè a la selva hi ha molts altres llocs amb un gran encant natural, més enllà d'Hostalric. De fet, és la comarca. A la comarca hi ha zones que formen part del Parc Natural del Montseny, de les Guilleries...
18: Preciós.
17: Però sobretot és famosa per pobles que tenen moltes fonts i balnearis,
18: sí,
17: i per
18: senyor.
17: La qualitat de la seva aigua.
18: Sí, senyor.
17: Són especialment coneguts per això, doncs, Santa Coloma de Farners,
18: sí,
17: la capital, Sant Hilari Sacalm, on hi ha l'hotel balneari de Fontvella, o, sobretot, Caldes de Malavella, on també hi ha balnearis tan famosos com el balneari Prats o el balneari de Vichy Catalán.
19: Això va ser un perill, eh?
18: El balneari és el Vichy Catalán. Eso es vaya mierda, Tete.
20: Perdona,
18: però què estàs dient? Perdona, Tete, si esto es pa viejo como el Marcelí o el Pumuki con su cara pana ahí que se rebaña en el agua, Tete. Lo que tienen que hacer es un balneario de Monster con piscina y toboganes de Monster, Tete.
19: Amb tobogans. Ara, fora bromes, però això ha de ser perillós, un balneari de Vichy Catalán. Clar, home,
16: perquè
19: les ampolles allà al vidre, et fots allà totes les ampolles de vidre, et fots si et tires de cap, pues fot de mal, eh?
17: Però vostè...
19: Que no són no acostumats a ser plàstic, són de vidre.
17: Però el bitxí... Les piscines estan plenes com de bitxí perquè brolla naturalment així, però no són ampolles. No és com una piscina de boles del xiquipà.
19: El bitxí català és tot, eh? O sigui, quan tu demanes un bitxí, què et donen?
18: Ampolles.
19: L'ampolla.
18: Sí, l'ampolla.
20: N'hi ha de plàstic, també, li dic, perquè n'hi ha de plàstic.
19: Són dures, també, aquestes.
20: Són
19: plàstic dur, eh?
20: Molt dures.
17: Bé, no sé si al balneari hi ha piscines amb ampolles de bitxí, ho dubto, però sí que és una mena de Disneyland gegant, eh? El balneari de Vichy. He estat buscant informació. Té instal·lacions de 1.500 metres quadrats amb piscines exteriors, jardins, té de tot. Pistes de tenis, sales de banquets, de convencions, i a més es fan tota mena...
16: És gran, aquest balneari.
17: Sí, sí, és gegant. És com un Disney World.
20: També hi està.
17: També.
16: Però escolta, has estat assigeant
20: al
16: balneari. Ho toques tot?
17: El balneari de Vichy sí que existeix, eh? Això no ho poso en dubte.
20: I el Prats m'agrada molt.
17: El Prats també, que és l'altre.
20: És molt maco i té una piscina...
16: Ja m'estan arribant aquí les preferències d'alguns amb un balneari o altre, però no ho diré perquè aleshores quedem malament amb
17: uns altres.
20: No. Jo dic només que al Prats hi ha una piscina fora a 32 graus tot l'any i que és una meravella.
16: Hi ha gent que m'està dient que cada any hi van uns dies al balneari.
17: Va molt bé.
19: Hi ha balnearis de Gasosa?
17: No. No sé. A l'Adri demana de Monster.
16: Jo quiero de Monster,
17: Seria divertit. Doncs bé, a més de totes aquestes instal·lacions, no sé si tu ho vas fer, Montse, però hi ha tota mena d'activitats i tractaments.
7: Vull dir,
17: allà al balneari de Vichy et pots fer dutxes a pressió, banys...
7: Ho estàs buscant. És allò que sembla que estiguis a Auschwitz.
17: Sí. Hòstia, quina metàfora.
16: Sí, no crec que sigui
17: més encertada.
7: A qualsevol balneari te fan aquestes dutxes, així veiem amb el Serra.
16: Sí, porten amb un tren allà. El Serra sempre explica el mateix. Es veu que va quedar tan traumatitzat que jo ja li vaig dir, vés a veure el guix, que t'ho tregui del cap, perquè aquest xorro de manguera...
18: No s'ho treu del cap.
16: No s'ho treu del cap ni del cul.
8: Oh!
17: Doncs bé, com deia...
16: Crec
7: que el cul no t'ho fan, Passen pel costat.
16: El Serra té un trauma...
19: Perquè t'entraria, vols dir, a pressió.
17: Com un trauma de freudià,
16: no? El Serra va explicar que en el xorro aquest li va entrar pel cul i li sortia el xorro per la boca.
8: Ui, com si fos una font.
17: Com si fos una lavativa.
16: No, com si fos una font. Sí. Es va convertir en una font de...
18: Una
16: font del balneari, una font més, i va quedar estupendo.
18: Net per dins.
16: Però li ha quedat el trauma, no s'ho treu del cap. Se va explicar el mateix, el Serra.
17: Mira, doncs és interessant. A part d'aquestes coses, pel que he trobat...
7: És que pot imaginar-ho.
17: T'imagines l'escena, no?
16: I amb les ulleres, Com no li van caure les ulleres, al Serra.
17: Com una gàrgola d'una església.
18: El bruixador té traça.
16: Sí, home, va apuntar ben apuntat.
7: I quan et gires la cara, tens molta por, Sí. Perquè, clar, va passar...
16: No, però ho domina, Ah, que ho sé, també, tu, jo.
17: També, també. Però tu em vas dir a Montse.
16: Et sortia l'aigua pels forats, tots els
17: de les orelles.
16: No? Per les orelles. I pel nas.
7: Exacte.
17: Hòstia, és una experiència...
16: Sí. No, no, del despeja, no?
17: Et destapones a l'instant.
16: Sí.
17: Potser te'n portes...

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta, és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: O a clau de lluita lliure, també. Mira, no? Com l'altre dia li van fer una rosa búlgara al Topuria i el van rebentar.
3: Sí, límpiate la boca antes de hablar de Topuria, tete, que es pura nobleza o te reviento. Me van a quedar los nudillos morados. Con respeto, payaso.
4: Això del rosa búlgara, de què es tracta?
2: No ho sé, deien l'innovador.
5: No ho sap, però ja t'ho dic jo.
2: No tinc temps a tot, perquè buscar-lo a la selva.
5: Es veu que és un luxe pels sentits, això per començar, que s'ha dissenyat per oferir 60 minuts de pura indulgència. No ho havia sentit mai relacionat amb un massatge. Es veu que és un tractament que inclou una exfoliació corporal amb micronitzats de pètals de rosa. Llavors te passen els pètals...
6: Quan hi ha aquestes paraules així tan tècniques que no fan res, en realitat no fan res.
5: Que en contacte amb l'aigua floral es desfà i aporta una hidratació profunda. Això és el que fa la rosa
2: búlgara. És que ho feia com a... Saps això que es deixa una mica la intriga al final per generar interès? I
5: ho
2: explicava la setmana que ve, ho feia.
4: L'interès en el teu cas va decreixent.
2: Vinga, va, doncs acabo ja.
4: Sí, acaba.
2: Acabo.
4: Si es fa llarg, com un dia sense acaba, ho acabem amb tu.
2: Només diré que les aigües de Vichy Catalán i la resta d'aigües de la comarca...
4: Fan número 1 de Vichy Catalán.
2: Us anava a dir que tenen propietats curatives i beneficioses per la salut.
4: Sí,
2: i sí que és veritat, jo no bevia Vichy Catalán i ara fa poc que començo a consumir-lo i senta bé, he de dir, molt bé. I a més,
7: tu posa tot a puesto.
2: Sí, i sabeu una cosa també que em passa, que queda com solemne demanar un Vichy. Jo demano un Vichy,
5: no, de senyor,
2: el,
5: de senyor.
2: El cambrer mira diferent, em dona una importància. A mi m'agrada pensar-m'ho.
4: Compte que hi ha molta falsificació de Vichy, Jo ho vaig denunciant, demanes un Vichy i et porten una aigua d'aquesta...
2: No és el mateix.
4: Que li han fotut gas allà al restaurant.
7: No, jo vull l'etiqueta.
5: S'ha de demanar per la marca.
7: A mi m'agrada el Sant Narciso.
2: No és el mateix. Doncs vinga, i com deia, de fet, he buscat informació i acabo amb això, de que el Vichy és beneficiós per la salut, i segons he trobat, diuen que va bé per problemes hepàtics, intestinals, renals, bronquitis i altres complicacions respiratòries, malalties cardiovasculars, excés de colesterol, i fins i tot estats depressius. Això és el que diuen. I a veure, no diré que és mentida.
4: Fins i tot si tens la pressió una mica baixa, te la puja.
7: I si tens alta, te la baixa.
2: Jo no diré que és mentida tot això, però em sembla una mica exagerat. Vull dir, si això és veritat, no sé per què ens vam molestar en buscar vacunes contra la Covid si només feia falta injectar-nos una mica de Vichy Catalán. I crec que amb això podem donar per acabats l'escorxador.
7: Com sempre, acabant pixant fora de test.
4: No, però a veure...
2: Era una opinió.
8: El que m'ha desitjat la mort.
2: Jo he dit que m'agrada el Vichy.
4: No, el que vull dir que més Vichy, més salut.
7: Això és ja per descomptat.
9: Ja et portaré Fonter.
4: És que no m'agrada la Fonter. M'agrada el Vichy.
7: Català.
4: Bueno,
5: i ara està escrit en castellà, també. Sí.
7: Bueno, perquè no ho poden canviar.
4: Perquè és exacte.
7: No poden canviar per culpa del Vichy, de la marca.
9: Fone Gudes,
6: Vichy, el CH, no...
7: Perquè no ho poden canviar!
5: La calor provoca...
2: Menys mal que no s'enfada, Bueno, tanquem la carpeta de la selva, Sí, és l'única comarca dels d'això. Ho deixem aquí.
4: Crec que avui has estat bé, Crec que la gent...
7: Ara ho trobo bé.
5: Ara sempre.
4: La gent avui et felicitarà per la secció.
2: Al final aniré Lloret aquest estiu.
8: M'has desitjat la mort,
10: RAC 1. Aquest estiu, a Vic, cada nit a les 10, vine a veure el màping del temple romà. Un espai, 2.000 anys d'història. Un espectacle visual que ens explica la transformació d'un temple. I si vols saber-ne més, vic.0.cat, Ajuntament de Vic.
11: Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
15: El millor cinema asiàtic arriba a Vic. Arts marcials, comèdies, el Bollywood...

0: més exuberant i l'anime més esperat amb la preestrena de les noves pel·lícules de Shin-chan i Doraemon. Vine a Vic, del 14 al 19 de juliol, Festival Nits de Cinema Oriental.
1: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia AllGrip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova-lo al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
2: RAC 1. RAC 1 suma la millor temporada de la història de la Ràdio Catalunya. 1.018.000 oients diaris.
3: Una temporada més heu convertit RAC 1 en la ràdio més escoltada de Catalunya.
4: És per això que totes les veus de RAC 1,
5: les que sentiu habitualment i les que no,
6: us volem donar les gràcies.
7: Gràcies en nom de tots els departaments.
8: El departament tècnic.
9: La producció de programes.
10: Marketing.
11: La recepció.
12: Les xarxes socials.
13: El servei d'assessorament lingüístic.
14: Els estudiants en pràctiques.
2: Gràcies per fer-nos líders una temporada més. RAC 1. Tots som un milió.
15: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats premium.
2: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
16: Cinc minuts passen d'un quart de set del vespre. Jordi Claret, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
16: Una tarda, malauradament, un dia més, plena d'incendis. Per on comencem?
17: Doncs mira, hem d'explicar que principalment tenim quatre incendis que continuen cremant a aquesta hora, i segons el que ens expliquen els bombers, el cos es troba ara de nou, com dèiem, en un escenari de simultaneïtat complicat, que de fet els ha obligat a activar el nivell màxim de comandament, que és l'anomenat 6,5. Això vol dir a la pràctica que tornaran a centrar la gestió a partir ara des del complex central dels bombers a Cerdanyola del Vallès, on de fet d'aquí una estona, a les 7 del vespre, compareixerà el cap del cos, el senyor David Borrells. Anem a PAMS. D'una banda tenim l'incendi de Sentmenat, que està actiu des de dilluns i que ha cremat vora 200 hectàrees. Els bombers mantenen aquí una seixantena de dotacions per evitar represes i intentar perimetrar el foc, però ara l'incendi que crema amb més intensitat és el del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, on hi treballen una trentena de dotacions. Encara pendents de com pugui evolucionar aquest incendi, el que intentaran els bombers, diuen, és controlar els dos altres focs que tenen actius, que són a Navarcles i a Gavà, per després reforçar els esforços a Pla de Manlleu. El de Gavà informen que ja el tenen perimetrat, ha cremat una zona boscosa a prop de la ciutat i de l'espai de les Ferreres, i treballen amb 35 dotacions. També 35 dotacions desplegades per apagar el foc del Bages, un foc que ha començat a Navarcles i que ha obligat a tallar ara mateix la C-25, l'eix entre Sallent i Artés. De fet, Protecció Civil aquí acaba d'enviar una ordre de confinament, un missatge als telèfons mòbils. De fet, parlen que afecta unes 360 persones que viuen a Cabrianes, al polígon industrial de Berenguer de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. També fa cosa d'uns minuts s'ha enviat també una altra ordre de confinament per al foc de l'Alt Camp, del Pla de Manlleu, una ordre que afecta unes 500 persones de Pontons, de les Pinedes, Altes de Montmell, del Pla de Manlleu i alguna casa aïllada d'Aiguamúrcia, Valldossera de Querol i de zones properes. De fet, tenim confinaments en tots els incendis. A Gavà també s'ha enviat al migdia, bueno, a primeres hores de la tarda, un ordre de confinament a unes 3.000 persones, que es podria però aixecar aviat perquè el tenen força bé, aquest incendi de Gavà. I a Sentmenat, des de dilluns, encara hi ha 300 persones confinades a l'urbanització del Farell, que han hagut de fer mans i mànigues per intentar fer vida normal. Des del centre de comandament dels bombers de Sentmenat, Violeta Martos.
18: Sí, són els veïns que eren a casa dilluns quan va esclatar l'incendi i que no han pogut sortir des de llavors. Ahir els mitjans aèris no van poder començar a treballar fins ben bé mig matí perquè el vent no havia mogut el fum i no tenien gaire visibilitat. Llavors els veïns ens han explicat que van viure un moment molt difícil, molt complicat, perquè les flames van acostar-se al final del carrer on són les cases. Aquí al Farell és una zona boscosa amb cases disseminades i això complica molt la feina als bombers. Altres veïns també ens han explicat que la situació és encara complicada, però que estan en contactar uns i altres per ajudar-se en el que calgui i que estan aconseguint medicines i altres queviures gràcies a la policia local que els porta i els baixa aquests aliments.
17: Ni davant de tots aquests focs, les condicions a aquesta hora no acompanyen gens. Ens trobem, Martí Oliveres, en el pic de temperatures d'aquesta onada de calor. Com són, com tenim aquestes condicions en aquestes zones dels incendis?
8: Doncs sí, pendent sobretot d'aquesta calor extrema que ha tocat sostre de moment pel que fa al primer pic d'aquesta onada de calor, que insistim que es podria allargar encara durant força dies. Avui s'ha arribat als 44 graus a la Ribera d'Ebre, però també s'han superat aquests 40 graus a la mateixa ciutat de Barcelona. Pràcticament 41 graus és la temperatura més alta en observacions des del 1914 a l'Observatori Fabra. Pel que fa a la condició meteorològica de l'incendi del Pla de Manlleu a la zona de l'Alt Camp, aquí en marinada, amb poca humitat, encara 20-25% d'humitat, una marinada que ha de continuar fins al vespre i que estones bufa amb ganes. Per tant, condicions una mica complexes. La temperatura es mou encara al voltant dels 35-36 graus i la bona notícia és que a partir del vespre la marinada perdrà intensitat, pujarà la humitat i baixarà la temperatura. Pel que fa a la zona del Bages, a Navarcles, aquí també la humitat és molt baixa, al voltant del 15%, fa molta calor, s'ha arribat al voltant dels 40 graus, ara ja uns 36, i també aquest vent de marinada que hi arriba, encara que de manera més feble. Per tant, situació complexa, també a Sentmenat encara tenim aquestes zones amb temperatures de 34-35 graus, també hi arriba aquesta marinada, però de cara al vespre la temperatura baixarà i també pujarà la humitat al mateix moment que es perdrà força aquesta marinada.
17: Doncs n'estarem pendents, gràcies Martí. Per cert, que els agents rurals han actualitzat el Pla Alfa per demà i encara està una mica més tenyit de vermell que avui. Hi haurà més municipis en risc extrem, seran 219 repartits en 24 comarques. I a més, a causa de les altes temperatures i de les condicions meteorològiques, també s'amplien les restriccions en espais naturals. Avui n'hi havia 7 parcs naturals tancats i demà n'hi haurà un més. La Serra de Montmell, Marmellà, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, justament a prop d'aquest incendi que ara explicàvem.
16: Va, que d'aquí uns 30 minuts aproximadament arribarà el temps afegit a tot això, pendents a aquella hora, a les 7, de l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, que ens farà un quadre de la situació complexíssima que ara mateix tenim a Catalunya pel que fa als incendis. Jo ja començo, la veritat és que començo a pensar malament amb tant d'incendi simultani. Però bé, en tot cas, els agents rurals seran els que hauran d'investigar-ho. Arnau Vila, bona tarda.
9: Bona tarda.
16: Ahir pràcticament vivint en directe aquesta victòria d'Argentina.
10: Quin fàstic.
9: El temps afegit.
16: Pel que fa del temps afegit. Davant el Caire.
9: Va ser in extremis. Sí. Ja marxàvem que Argentina va decidir classificar-se pels quarts de final.
11: Feu el programa vosaltres? Quan feu el programa, va fer el gol.
9: Com?
12: Sí. Sí. L'Argentina jugava mentre nosaltres fèiem el temps afegit.
9: Ah, sí, això, el temps afegit.
11: Però era el temps afegit del partit o era mentre ells feien
9: les dues?
12: No, el temps afegit del versió.
11: I el temps afegit també.
12: I el temps afegit del partit.
9: Però era també el temps afegit del temps afegit, perquè el Marc Serra ja estava acomiadant. És a dir, era triple
11: temps. Tres temps afegits.
9: Triple temps afegit.
11: És increïble.
9: Ara m'ha fet gràcia.
11: No ho sabeu, que t'has fet gràcia a tu.
9: No, m'ha fet gràcia a vostè.
11: Si ho has dit tu.
9: Però m'ha fet gràcia a vostè.
12: Jo t'he provocat
11: que ho diguessis i t'has fet gràcia. Has vist el que he provocat? Perdó, que ara riu d'ell mateix.
9: Perdó, és que m'ha fet gràcia.
10: Això a veure, anava molt bé.
16: Bueno, i si arribes telètica al Fornós, ja no el recuperes. A la que li agafa la risitis al Fornós...
10: I es posa vermell com un paprotat, sí, ja rebentarà.
16: Ja no el treus. Entra en la risitis i està mort. És un home mort. Mort complet.
9: A veure, i en relació amb això, avui us preguntem, perquè sembla que la selecció argentina està de moda una altra vegada, no? Ara amb aquests quarts de final i aquestes remuntades, avui us preguntem, la selecció d'Argentina, què et genera? Amb tres opcions. A les stories d'Instagram, ja ho sabeu, passió...
10: No.
9: Indiferència...
10: No.
9: O rebuig. Són les tres opcions...
10: Evidentment, que és donem, que no va preguntar-ho.
9: ...que donem per la gent perquè voti en relació a la selecció argentina.
10: I un traïdor que es diu Leos Pepis...
12: Vols que et digui resultats, Toni?
16: Sí, com ho tenim? A veure, aquesta hora. Podeu seguir votant aquesta pregunta aquí a Instagram. Em sembla que s'aguanta unes 24 hores.
9: Sí,
16: no?
9: S'aguanta. La podem treure si volem, però s'aguanta 24 hores.
16: Sí, per tant, podeu votar fins a les 8. A veure, què diu els bons amics que escolten aquest programa?
12: Ara per ara, l'opció més votada amb un 50% dels vots...
16: Argentina.
12: Respecte al sentiment que genera indiferència.
16: Ah, indiferència.
12: La meitat de les persones que han participat a l'enquesta diuen que els és indiferent.
10: Indiferent. Oh,
12: un 35% diu que els genera passió. I un 15%
16: per exemple, no. Seria Roger Saperes.
10: Que ha estat apretant amb el botó tota l'estona votant ell des de l'ordenador.
12: I un 15% rebuig. Però entre indiferència i rebuig, un 65%.
10: Rebuig, rebuig. Fixa't. Rebuig escarós. Però de gòmit d'aquell amb putrefacció.
16: A veure, Rocco Schenhauser, bona tarda.
14: Bona tarda,
16: què tal? Com
14: molt bé, molt bé, molt bé. De fet, hi ha molta la comunitat argentina aquí a Barcelona, hi ha moltíssima, perquè els gols ahir...
16: Hi ha molt poca gent argentina, trobo. Hi ha pocs argentins.
14: Els crits als gols ahir... dic, bueno, ostres, és quan tinc la sensació i vaig pensar, ostres, però sí que hi ha gent d'Argentina.
16: Aquest any volia anar a Buenos Aires i després no, d'arribar-hi a casa meva vaig dir no cal, aquí. Perquè
14: està tothom aquí.
16: He estat a Buenos Aires.
9: Però no us en recordeu quan celebren el Mundial l'any 2022, sí. Que l'Arc del Triomf semblava una manifestació independentista dels millors moments.
16: I a més voten a Milei, que jo els he dit molts cops, bueno, però si us agrada tant, com és que no torneu a Argentina? Sí,
14: però, exacte.
16: Saps? Que a més t'ho retreuen, no? Ja ho he de dir a Milei. Bueno, pues coño, si t'he gustat tanto, pues vete a ver a Milei, no? Pues si no, què haces aquí? Però bueno.
14: No, però ara és el millor moment per invertir...
16: Sí, en què?
14: Comprant amb
16: cabell,
14: a Buenos Aires.
16: Com Milei?
14: No, a Buenos Aires.
16: Buenos Aires, jo ja m'he perdut. Jo sóc un fan d'Argentina, del país...
14: Has estat?
16: No, però tinc ganes d'anar-hi, però repeteixo. Sí, sí, jo ja m'he perdut a nivell econòmic, ja no sé si sempre és el mateix. Sempre passa el mateix, sempre estan malament, vull dir, sí, no ho sé.
9: Però
16: no
9: en canvi,
16: ningú,
9: com pot ser que estigui en el Mundial tot el país a les grades? Sí, sí. Bueno, com de car,
16: tampoc,
9: no, però són locals
16: però
9: a cada partit.
16: Però això, perdona,
12: són
16: caríssimes.
12: Un moment,
16: però perdoneu, ara no fem un tòpic, fem un comentari. Escolta, a totes les seleccions de països que la gran majoria viu en la pobresa o fins i tot a la misèria, les grades estan plenes. Ahir a Egipte, vés a Egipte. No, però... jo he estat a Egipte. Quants egipcis hi havia ahir veient el partit? Amb entrades de 3.000 o 4.000 euros o 5.000 euros. Doncs és gent que té... Bueno, que estan en l'estrat social del país, que són, i que són uns privilegiats perquè recordem que és una dictadura.
14: Sí, sí.
19: O gent que viu als Estats Units.
16: O gent que viu als Estats Units.
14: No, és que
16: ahir hi havia molt de... És un exemple d'Egipte. Podem parlar d'altres països que han estat al Mundial, països africans.
19: Sí.
16: Que vull dir, països africans, Senegal, tal. Sí, sí. Quanta gent
9: poquets,
16: ha anat allà?
9: Poquets.
16: Bueno, en comparació.
14: No hi havia
16: una minoria que sí.
14: Hi ha aquest tipus de països o ets...
16: I Argentina,
9: a
16: banda dels argentins que deuen viure als Estats Units, clar.
14: Aquest tipus de països o ets o tens molta pasta o estàs a baix de tot. No hi ha un punt intermig.
16: És el que passarà aquí. Pren nota.
19: Sí.
16: O tens molta pasta o anem cap aquí. La classe mitja ha passat a la història.
20: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
21: Un moment.
20: Si no hi ha l'espanyola...
21: No hi ha perill.

0: Versió RAC 1.
1: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
2: Funcionan siempre like a boss.

0: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
1: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ehrn.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
6: Sona bé.
5: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
6: Sona el nou Micra.
5: I el 0% TAE.
6: Sona que estreno Nissan.
5: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
7: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
8: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
9: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
8: I se't transmet el fred a la mà?
9: Suposo.
8: Oh.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.

0: Va, doncs tenim nova sintonia, ara que estem a punt d'acabar la temporada. Vull dir que millor, més val tard que mai.
1: Sí, la sintonia del col·lapse que l'estic reconeixent aquí.
0: Però ja han acabat, no?
1: No.
0: Encara no.
1: Aquest dissabte hi ha una nova tongada.
0: Ah, però jo pensava que ja havia acabat el programa.
1: No, s'acaba la setmana vinent.
0: Ah.
1: Però aquesta setmana, per exemple, tenen de convidat el Xavier Sardà, que li han trucat i li han dit, escolta'm, què?
2: Aquesta setmana ve l'últim col·lapse de la temporada... Xavier Sardà, què tal?
3: Què tal, com estàs?
2: Estic bé, i tu?
3: Bé.
2: I per què vens a l'últim programa?
3: No, perquè m'ho han dit, m'han demanat. O sigui, no teníeu ningú a l'últim dia?
2: Per favor, això no es diu mai.
3: És una urgència, no?
2: No, no, no, no, no. Fa molt de temps que volíem que estiguessis amb nosaltres.
3: Doncs au.
2: Doncs au, fem-ho.
3: Aquí estem.
2: Aquest dissabte, a col·lapse, Xavier Sardà.
1: Doncs escolta'm, a veure què ens explica, perquè home, sí que és veritat que algunes coses interessants ens ha d'explicar. Les seves èpoques al Cròniques, les seves èpoques, que ha explicat molta cosa, però sí que és veritat que sempre te l'escoltes quan l'entrevisten.
0: Sí,
1: a més a més, el Jordi...
0: I sempre aprens.
1: Sí, sí.
0: Per tant, haurem de veure l'entrevista amb sí. Llapis i paper.
1: Exacte. Escolta'm, el Risto Mejide ha renovat.
4: Claro.
1: I han renovat contracte de cadena, contracte de cadena, que és més o menys el que tens tu, contracte de cadena.
4: Fixa.
1: Li han renovat per 2 anys.
0: De cadena, RAC1.
1: Tu sí.
4: Jo en 4.
1: Ell a Mediaset. Bueno, cadascú en el seu lloc.
0: No, ho dic perquè el contracte és de... Sí, de... Sí. De
1: a veure, hi ha una diferència.
0: De cadena, RAC1, no, sí, no, sí. De, no, del, jo,
1: no
0: del que faré en principi la temporada que ve en un altre lloc.
1: Com?
0: No, ja ho explicaré quan sigui el moment.
5: Què?
0: Però bueno.
5: Què has dit?
6: Passat.
1: Ja se'n dona a Madrid.
6: Ho
1: puc explicar allò?
0: Bueno, però quan sigui el moment, encara...
1: Però ens queden 5 dies, per acabar.
0: No, que els 5 dies ja ho explicarem.
1: Va, abans de que marxem, ho expliques tu.
0: No, ho explicaràs tu.
1: No, ja vull que ho
0: expliques. Però jo no explicaré massa cosa, perquè...
1: Però ja tens el lloc, ja?
0: Està tot, ja ho tenim tot.
1: I els convidats i tot, ja?
0: Convidats, pressupost, tot.
1: Estàs content?
0: Pues sí.
7: Bomba!
0: Sí, sí.
1: Pot ser que seria una de les coses que més il·lusió et fa... en l'actualitat?
0: No, a mi em fa il·lusió seguir fent el versió. A mi m'agrada molt fer el versió. Però aquesta oportunitat, doncs, és un projecte que em fa il·lusió fer perquè és molt meu. Que aleshores això vol dir també que el més segur és que acabi ràpid el projecte. Perquè tots els projectes que jo he signat en televisió, els molt meus,
4: ui, televisió?
0: No segueixen. Però bé, però mira, em fa il·lusió.
1: Perdona,
0: que em doni l'oportunitat.
1: Escolta'm, deixa'm, ara acabarem de... Sí. Seguirem el fil, seguirem.
0: Sí.
1: Estan fent remissions de programes de la 2CAT de la temporada, tipus l'any que vas néixer, del Bundó, sí. I està fent més audiència que quan ho van emetre a la seva primera emissió.
0: Bueno, és que estava molt bé aquest programa.
1: Clar, ara estan descobrint...
0: Estava molt bé.
1: Estan descobrint una sèrie d'espectadors que no hi eren, potser en aquella
0: sí,
1: època...
0: Sí.
1: Que també els hi ajuda el que van després del futbol, la qual cosa arrossega un grapat de gent que s'incorpora a veure el Mundial en català, després
4: Coño.
1: Acaba el partit i comença l'any que vas néixer, per exemple, és un dia, i escolta'm...
0: I he vist que també 2CAT ha tornat a remetre Pla Seqüència,
1: perquè
0: està molt bé el programa. Entrevistes que estan realment molt bé, i no ho dic perquè sigui el Basté, sinó perquè estan molt bé, les coses com són.
1: Efectivament.
0: Ho diria.
1: És a dir que, escolta, gran sorpresa, sí. És a dir, s'incorpora gent nova a veure una sèrie de formats que deia...
0: Crec que el bo que té, per mi, ara, clar, em dirà, no, corporativista, perquè acabaràs la temporada que ve fent un programa al 2CAT. Potser sí, però una de les coses per mi bones que té 2CAT és que ofereix uns tipus de programes que són molt diferents al que ofereix 3CAT. És a dir, els formats i els programes, els projectes, són molt diferents a tota la cadena de producció que ja ens coneixem de 3CAT. I jo crec que això també té, bueno, té un al·licient, no?
1: Un al·licient.
0: Per exemple, el talk show de la Sílvia Abril.
1: Sí.
0: És a dir, en tot un seguit de programes, bueno, que nodreixen d'una manera diferent en català, repeteixo, en català, cosa sí, important, el que és el panorama audiovisual. I és diferent el que hem anat veient, o sigui, és una altra manera de veure... És com RAC1 i Catalunya Ràdio, i Ràdio 4, és a dir, que almenys, bueno, tenim l'oportunitat de tenir més oferta, cosa que d'altres sempre voldrien un canal i una ràdio, com si estiguéssim a Cuba, o a
4: la Unió Soviètica
0: dels temps de la... Bueno, com ara. ara, més o menys, no? Una ràdio i una tele. Però, que això ho volen uns, que estan a la corpo. Però, en canvi, doncs, quan més siguem i més mitjans hi ha,
4: millor.
0: Doncs...
1: Però això demostra que hi ha més vida, hi ha una altra vida fora de Trescat.
0: No, no, i que es poden...
4: I que
0: repeteixo.
4: Hi ha públic per
0: clar, Trescat. Efectivament. No, i que hi ha programes, bueno, que són diferents al que es fa a Trescat i que estan molt bé, tu, i, sí, sí. I ja està.
1: Però ja s'ha avançat, ja has fet un petit abans, eh?
0: Sí, home, clar, ja ho tenim, ja, home, ja la cosa està...
4: Carrilada.
0: Ja em puc posar les piles a l'agost.
1: Sí, escolta'm, el que plegat és el Marc Giró de la temporada.
0: Ah,
1: deixa'm acabar. Acabat, ja estava programat, eh? És a dir, estava programat... No, que ha acabat la temporada, se'n va de vacances, i el comiat, i amb el plató buit i ell sol, ha dit això.
5: Claro, según los expertos en televisión, las dolencias de este programa, que hoy acaba... han sido que repito muchas veces que soy de izquierdas, que repito demasiado que soy mariquita y que se me nota mucho que soy catalán. Un 3 en 1. Claro, me aconsejan que no lo diga y que no se me note tanto para llegar a un público más generalista, ya que de esta manera no expulsaría a todos aquellos espectadores que lo que buscan es, yo qué sé, evasión, equidistancia, fantasía, pero claro... ¿Quién se creen que soy para ofrecer al público soberano evasión, equidistancia o fantasía? ¿Un dealer? ¿Paz Padilla? Es que ¿por qué esto que me piden a mí no se lo piden a presentadores con discursos de derechas? Bueno, igual no se lo piden porque ellos no dicen abiertamente que son de derechas. Igual que no tienen que decir que son heterosexuales. Por tanto, no les habrán oído decir nunca ni una cosa ni la otra. Claro, qué cómodo, ¿no? Qué cómodo. Claro, la pregunta que legítimamente me hago es ¿merece la pena todo esto? Necesito parar y reflexionar. Buenas noches y feliz verano.
1: Doncs molt bé, Marc, doncs ens retrobem a la tardor.
0: Però perdona, això, clar, ara no, com que el Marc a vegades està en aquesta línia fina que no sap si és ironia o realment està enviant un missatge subliminal...
1: Jo crec que és una mica de tot.
0: Jo crec que és una mica de tot. Sí que aquí està deixant anar subliminalment que el grup o els que manen la cadena...
1: Jo no ho penso. Jo crec, crec que ha rebut inputs de fora...
0: Però de fora de la cadena.
1: De fora de la cadena, dient...
0: Bueno, però de fora de la cadena, escolta tu, que diguin missa.
1: Sí, però hi ha molta gent que veu el programa.
0: Bueno,
1: i a millor la gent també opina.
0: El que ja genera més preocupació és quan t'ho diuen dins...
4: No podria ser que aquests comentaris externs hagin arribat a la direcció de la cadena i la cadena li hagi dit, escolta, Marc, ens estan arribant comentaris d'aquests. Nosaltres apostem per tu, però ens estan arribant comentaris d'aquests. No ho sé.
0: És que, clar, no vaig veure ahir el programa perquè me'n vaig anar a dormir...
4: Home, Déu-n'hi-do, l'espitge, eh?
1: No, va començar a les 11.
0: És que jo a les 11 me'n vaig anar al llit.
1: És que és aquest és el tema, anar a dormir aviat. A les 11.
0: Sí, però un moment, perquè estic amb la Kaila, que estic analitzant el que ha dit. Perquè, clar, l'espitge del Marc Giró, jo crec que una de les coses que està assenyalant és, en aquest grup, que és el grup A3Media, grup Planeta...
1: Sí. Mm.
0: Clar, en aquest grup A3Media hi ha aquesta branca que és Antena 3. I indirectament, sense dir-ho, parla de Pablo Motos.
1: Sí.
0: Però que Pablo Motos mai ha dit que és de dretes. Tot no. I que,
1: veure, ella té unes tertúlies...
0: Està més clar que l'aigua que no és que és de dretes.
4: La gent que és de dretes no diu que és de dretes. Com
0: i
4: tampoc
0: ell sí
4: diuen
0: que
4: són heterosexuals.
0: I aleshores, aquesta reflexió que fa el Marc, potser sí que el mateix grup o en A3Media li han dit oye, pues claro, como...
1: Tu creus que li he dit, escolta'm, no cal que diguis tantes vegades que ets gay, no cal que diguis que ets d'esquerres, perquè això rebutges, creus gent...
0: Jo crec que sí, que ha anat allò...
6: I que se te nota que eres català.
7: Pregunteu-li amb ell, si està aquí, sempre
0: cada dia.
7: No,
0: no està aquí.
1: Demà li pots preguntar.
0: Demà li pots preguntar. Però no està aquí, per això estic... Jo no ho havia escoltat, ho escoltat ara.
7: Demà al matí li preguntes...
0: Sí, sí. Bueno, faig una reflexió en veu alta. Li ha molestat, potser. Perquè si li ha molestat pot marxar quan vulgui del programa.
1: Tu et poses l'arma a casa?
0: Un moment, pot callar una estoneta?
4: Però escolti, per favor, eh?
1: Tu et poses l'arma pel matí per llevar-te?
4: Fins aquí podríem arribar.
0: L'arma, sí. Darrerament, molts pocs dies sona. Em llevo abans.
1: Ah.
0: O sigui, em desperto abans.
6: Perquè el cervell es veu que d'allà.
1: Sí,
0: el cervell. No sé què passa, però cap als 2 de les 5 del matí ja estic despert.
1: 5 del matí és molt aviat,
0: eh? Sí, 5.
1: 5 al matí és molt aviat.
0: Sí, 5, wow. A les 5, aleshores, intento allargar una mica més i com a màxim a les 6. Dormo una hora més.
1: Que vas trinxat després, eh?
0: A les 6 del matí estic
1: després. Sí, sí, a les 6. Doncs l'Alquim Gutiérrez, que va ser un dels actors de convidat, que té pel·li nova, va explicar com s'ho fa el tema de l'alarma.
0: Té pel·li produïda per Santiago Segura. Ho dic perquè he vist tots els rètols i els cartells amb el Resines.
1: Amb el Resines. Mou una de pasta...
0: Sí. Per això t'ho dic, que aquí el Segura, venga, una altra producció del Segura.
8: O sea, yo descubrí un día que si pones la alarma 5 minutos, te puedes dormir tan profundamente en esos 5 que no recuperas. Sin embargo, lo tengo en 2.
9: Ahora es en 2, me cago en la mar.
8: O sea, yo me levanto, yo lo hago en 3. Yo me pongo a las 5, a las 5.02, 5.04, 6.08, según la importancia del trabajo, voy subiendo. O sea, si me importa mucho no perder el tren...
9: Intervalos de 2.
8: De 2 minutos.
9: Tú te puedes, suena el despertador, 2 minutos más de alarma, solo 2.
8: 2.
9: ¿Y en esos 2 qué pasa? ¿Qué?
8: Que puedes bajar un poquito, pero no te da. A los 2 ya te vuelves a despertar. O sea, es tan molesto a los 2 minutos que finalmente te levantas.
1: És una tortura, això. Eh?
0: Vostè què fa, senyor Buigues, pel que fa al despertador?
7: Jo, el despertador no sé ni què és.
4: Quina sort que té.
7: El meu diccionari el vaig borrar ja fa temps, la paraula aquesta, i el significat, i ho he oblidat, Jo, quan el meu cos m'ho demana, em llevo...
0: Sí, que és bona, és el millor.
7: Sí,
10: a primera hora, no?
7: Sí, a la una del migdia.
0: Sí, és el despertador natural.
1: Migdia. Escolta'm, tu què diries l'altre dia a les Noches d'Aymar, que és aquest programa d'Aymar Bretos, que fan a la Sexta, que ja ha començat les vacances. Ja. Sí, que va entrevistar una sèrie de personatges, Aymar Bretos, a fer un programa que es diu La Noche d'Aymar, que el fan dimecres a la nit a la Sexta. Ja ha començat ja vacances.
0: Crec que no l'he vist ni un dia.
7: És de la xera, aquest, de la xera socialista.
1: Sí, crec que algun dia em vas fer algun comentari. Si són molt tants programes que al final
0: t'atabaràs. És que tots, hi ha un munt de programes i tots són d'entrevistes.
1: Sí, doncs escolta'm, va portar a un detectiu i li va fer la pregunta quin és el subject, la cosa que més us demanen els clients. Tu què diries?
0: Infidelitats, un detectiu privat.
1: Infidelitats, gent morosa, veure...
0: No ho sé.
1: Està de màxima actualitat, una pista. De màxima actualitat.
0: Alguna pista, Caiglà, que em puguis ajudar?
7: S'han vist un piròman.
10: Herències.
4: I no són infidelitats?
1: No. Jo em vaig quedar i dic, ostres, és veritat?
11: ¿Cuál es el principal motivo por el que os contratan? ¿Son las infidelidades?
12: Hoy en día no. Hoy en día el principal motivo es el ámbito laboral.
11: ¿Ah, sí?
12: El fraude laboral.
11: Seguro, ¿no?
12: Sí, sí, porque y seguros también las compañías aseguradoras. Pero los índices de absentismo ahora están muy altos en España. Y entonces pues hay mucho de este absentismo es fraudulento.
0: ¿Veus?
12: Y entonces nuestra labor es conseguir pruebas pues para acompañar a la empresa en el proceso de resolver esa. Bueno, ahí nos hemos encontrado casos súper súper llamativos, por ejemplo, de una persona que no podía conducir en la empresa de transportes para la que estaba contratado, pero sin embargo en su periodo de baja se hacía 7.000 kilómetros para ir a Rumanía a llevar a gente en su furgoneta hacia Portes.
11: Por eso estaba cansado
12: de Madrid, Rumanía.
11: ¿Pero cómo sabes que llegó hasta Rumanía?
12: Porque le seguimos hasta allí.
11: ¿Cuánto cuesta contratar un detective privado?
12: Pues es una pregunta súper abierta, porque claro, puede ser una investigación de unas horas o investigaciones que a veces estamos meses, ¿no?
11: ¿Esto va por horas o va por objetivos?
12: Claro, depende de la tipología. Podemos, por decir un precio, la hora de un detective puede estar oscilando entre 60 o 70 euros.
7: Per veure aquest home de tres, estan investigant també que el de l'Andic va ser un accident.
0: Ah, sí, no?
7: L'Enrique Marco.
0: Sí, Marco no.
7: Marco.
6: Però fixa't una cosa, el Feijó l'han criticat per dir-lo de l'absentisme laboral, i en canvi, fixa't...
7: Sí, mira, sí, no, jo conec un que era cambrer d'un club d'aquests de futbol.
0: Sí, cambrer d'un club.
7: De futbol, un club que havia el bar al dit del club.
0: Ah, sí.
7: I va de mala baixa perquè no sé, es va fer mal a la cameta. I no s'ha dit una altra cosa, que quedar amb els amics i va fer un partit de futbol al club. Va aprofitar la baixa, diu, mira, va quedar amb els amics, pots venir i tal? I m'apunto, i s'apunta allà, estava jugant a futbol, i el van veure allà jugant a futbol. S'ha de ser burro,
1: Doncs, poca broma, que el dia següent, Andalucía Directo, que és aquest programa de tarda que fan Andalucía, se'n van a la platja a refer, bueno, què, com us va el dia de la platja? I atenció, que agafen un que estarà passejant per la platja.
13: A ver, por aquí que hay mucha gente bañándose, yo todavía no me atrevo, mira, aquí hay un señor que antes ha estado... ¿Qué tal?
14: Joder, estoy de baja, tú.
13: Está, has, estás de baja? Bueno, pues estábamos en directo.
1: Vaja, no, quina casualitat. Estava a la platja caminant.
0: Però pregunto, si estàs de baixa, no pots estar a la platja?
4: Sí que pots estar a la platja. Si estàs de baixa per ansietat, per exemple.
1: No ho sé, jo desconec com funciona. Jo no he agafat mai una baixa.
0: Si estàs de baixa, pots estar...
4: Si tu, per exemple, estàs de baixa per un...
7: Depèn del tipus de baixa. Home, si estàs nedant allà caçant tiburons amb les mans, dius, home, aquest tio està bé.
0: Home, però si estàs a la platja...
1: Quan tens una baixa per un tema mental, pots anar a la platja a...
4: Home, evidentment.
1: Llavors ho desconec.
4: Sí, home, sí.
1: És a dir, el que no és normal és que estiguis
4: cosa,
1: a casa.
4: No, una altra cosa és que t'ho diguis. Estic de baixa perquè m'he fet mal a la cama.
0: Vostè ara, per exemple,
4: si jo
0: vull estar d'alta, no?
7: No sé de què està jo. Jo recordo...
4: Vostè està d'alta o de baixa?
7: És que no noto massa la diferència i a vegades em embolico. No sé si vaig donar la baixa de la meva baixa.
4: Però vostè va estar de baixa.
7: Jo a una època vaig estar de baixa d'anar a la feina, però no, o sigui, d'anar-hi. Perquè anant-hi em vaig lesionar.
10: Ah, ni tíneres.
1: Bé,
7: exacte. Sí.
1: Escolta,
6: ni litines.
10: Sí, ni tíneres, ja com a màxima feina.
6: Ni
10: tíneres. Ni tíneres.
6: Bé, ja no se'n fa d'aigua de litines.
0: Eh?
6: Aigua de litines s'ha perdut.
0: És que ara no ens toca aquest tema.
6: No sabeu què és aigua de litines.
0: No
6: sabeu
0: què és aigua de litines. A tot això estan connectant en directe aquí al canal 24 Hores en Pamplona. Escolti, va tothom uniformat aquí.
1: Sí, sí, sí.
0: Però tots, tothom pel carrer, mira, estan...
14: Tres anys con una jornada en el...
0: Mira, tots, pantaló blanc, camisa blanca i el mocador vermell. Però no, com cal, però a veure. Això és com si fos la Mercè i tothom anés aquí vestit de...
1: Però blanc nuclear, eh?
7: Sí, després la sang es veu més, perquè clar...
1: No, la veritat...
0: Però tots. No va ningú aquí amb un polo blau. No. Tots van uniformats.
1: Tu els partits dels partits del Mundial els segueixes per la 1 o per la 2CAT?
0: Per 2CAT, per la 2CAT. Home, per favor, escolta, que està fent grans audiències, el 10 i 11% de cert, que segueixen el partit en català. Hi ha el Carreras, hi ha la Nierga... Hi ha l'Edu Mutante, hi ha el Sergi Mas... Sí, sí. Gran èxit.
1: Perquè el narrador de la U, el Rivero... Sí. Rivero o Rivera es diu?
0: Es diu... Juan Carlos Rivera.
1: Rivero. Rivera.
0: Rivera. Rivera. Està en període de transformació cap a Doña Rogelia.
1: Rivero.
0: En molts moments és Doña Rogelia.
1: Aquest matí... ahir
6: vaig confondre amb una senyora.
0: Em diuen Rivero, però jo ja li dic Rivera, però perquè és Doña Rogelia.
4: Sí.
1: Bé,
0: si el
1: escolta'm.
0: Veus, és que realment és Doña Rogelia.
6: Més
0: li falta...
6: Conye!
1: Lenye.
0: Més li falta dir això.
6: Lenye.
0: Conye! No, però també Conye també ho deia.
6: Què ho deia?
1: Doncs, escolta'm... Hi ha un
0: que no seguíeu bé la Doña Rogelia.
1: Ai, són tantos anys. Doncs jo que sóc un yonqui de seguir aquests programes, Libertat Digital, vaig... Les Mañanas de Federico.
0: Sí.
1: Es va carregar el narrador, el Rivero aquest.
0: Sí, no està molt afortunat. L'altre dia va mencionar un jugador que estava mort.
1: És que és això. Endavant.
15: Bueno, pero no te pierdas en televisión a Juan Carlos Rivero este. Este es una cosa sensacional. Este no es que sea sanchista, es más sanchista que Begoña. Y entonces, cuando pitan el himno de España en la final de la Copa del Rey, dice, libertad de expresión. Antes de que diga a qué viene, a qué juegan la Copa del Rey, si no son españoles. Pero en cambio, cuando dijeron eso de musulmán el que no vote, o no recuerdo, los del español, intolerable actitud. O sea, es la Sara Santaolalla de la narración deportiva. Lleva en el Mundial, ha confundido todos los países varias veces. Ayer estuvo a punto de darle el gol a Portugal, o sea... Es una cosa, casi vale la pena verlo. O sea, es un fijo. Dentro de poco en YouTube habrá un canal que será eso, gazapos, deslices, meteduras de pata y tontadas varias del camarada Rivero. Es un lince.
1: Jo?
0: Bueno, no diré el que és Jiménez Los Santos.
10: I no plega aquest, eh?
0: Perquè, mira, que li ha tret suc a la Comunitat de Madrid, al Congrés i a Ayuso,
1: home,
0: perquè i les... viu d'ells. Eh?
1: Exacte, i les ajudes,
0: home,
1: que té.
0: Home, per favor,
1: i les ajudes,
0: Com es diu allò que va tenir l'Arnau Vila?
4: Una paparra.
0: És la paparra de la comunitat autònoma. La paparra que, escolta, els dies entre paparra i sanguijuela, com es diu en català?
6: Sangonera.
0: Sangonera. O sigui, els dos. És això... En el món de la política, d'aquí que li hagin regalat en el seu dia, li van concedir l'emissió de la ràdio, una emissora, vull dir que... Escolta,
1: la tele també.
0: Exacte, la tele i safata i allò, catifa vermella. A veure, anem al moment de Rivero quan confon a un jugador que malauradament és mort amb un jugador en actiu, que era el porter.
16: Y estamos con este 0-0, se me do atrás para Diogo Jota.
17: ¿Cómo?
16: Se me do atrás para Diogo Jota. Hay que hacer una imagen.
0: ¡Quin escàndol! Amb l'Unifed Fresca. Bueno, doncs aquest home, el Diego Llota, no, malauradament, és mort.
1: Escolta'm, està molt content el Josep Maria Mainat? Josep Maria, com estàs?
17: Sí, tant, molt bé, eh?
1: Està molt il·lusionat? Sap greu perquè pensarà, ostres, el pobre... No podrà veure el...
0: El Toni Cruz.
1: El Toni Cruz.
17: Així va fer un homenatge, un homenatge.
1: Perquè una de les seves somnis era que Operación Triunfo es pogués fer a Amèrica, als Estats Units.
17: Ah, sí, tant.
1: I ahir va començar.
0: Què diu?
17: I tant.
1: Va començar Operación Triunfo. Tenen el David Bisbal de jurat. I va començar així.
18: Esta noche llega la gala cero de Operación Triunfo Estados Unidos, reuniendo a un panel de jueces de primera. David Bisbal, Jimena Sariñana y Ana Bárbara, con la conducción de Natalia Telles. ¿Quiénes serán los elegidos para entrar a la academia?
19: Todo se decide en la gala cero.
18: Operación Triunfo Estados Unidos, gran estreno esta noche a las 7:06 centro por Telemundo y Pico.
1: Telemundo és una de les cadenes més importants de parla hispana dels Estats Units.
17: Escolta'm, i els drets els cobrem nosaltres,
0: sí,
17: eh?
0: Sí, sí,
1: no,
0: sí.
1: Però
0: sí,
1: no els facis música, no els facis música.
17: No, però bueno,
1: els fa una altra productora.
17: Venem a llicències, igual.
1: I tenen una noia que és espanyola, justament, que es diu Amàlia, que viu a Nova York, que es va presentar al concurs i que ahir, en la Gala Zero, va cantar una peça de Over the Rainbow, d'aquestes ja conegudíssimes.
0: Sí, home, la escolta'm, peça del Mac 2, sí, aquesta Mac 2. Pel·lícula que no...
6: Que t'agrada tant.
0: Que és per agafar el quet de l'ojalata i fotre
6: el contenidor
0: del groc.
4: Tant, directe.
0: Tot sencer.
1: Sí, tant. Fins
0: però tu l'has vist?
1: No. Hi ha una sèrie de pel·lícules.
0: Van tenir un mal dia el dia que van rodar aquesta pel·lícula, eh? Però molt mal dia, eh?
1: Doncs, però la banda sonora és maca, no?
4: Cançó...
0: Per mi és insuportable,
4: no,
0: però
4: aquesta cançó és maca.
0: Molt, molt maca.
1: Bueno, a veure l'Amàlia com ho canta, perquè va ser la sensació de la nit, eh?

0: nostre.
1: Sembla que sí, que ha quedat clar que és vostre.
0: És el que paguen, l'Andrea.
2: Bueno, què?
1: Molt bé, ben interpretat.
3: A mi no m'agrada quan respiren i fan... Dius, per què agafes aire així?
1: Bueno, perquè si no s'ofeguen, eh?
3: No, no tenen per què fer aquest sorollet.
1: Mira, gol. Ah, no, que està cantant. Bueno, ho hem de deixar aquí.
0: A veure si la setmana que ve està la Sánchez Vicario, està amb Universo Calleja. M'agradaria que et veiessis aquest programa, Toni, perquè ho ha estat rodant a la Xina. Un lloc que vas estar...
1: Sí.
0: Escolta'm, el programa està molt ben fet. Unes imatges, la Xina, la veus? Ostres, que maca! Coses que jo no coneixia...
1: Fixa't si importem coses de la Xina, fins i tot hem importat la calor.
0: Oh, i tant!
1: La mateixa calor de la Xina la tenim aquests dies aquí a Catalunya.
0: Mira, dilluns vaig estar aquí al Passeig de Gràcia, que em van convidar a la televisió xinesa.
1: Sí,
0: van,
1: sí.
0: Hi ha una sèrie de directius aquí a Barcelona.
4: Ah,
1: sí. Xino, ara.
0: Em van convidar a un event, a un esdeveniment, millor dit, hi estava la televisió de Macau, la televisió de Beijing.
4: Fixa't, Macau.
0: Estava tota una sèrie de directius. I arribo allà, i ostres, també estava la Rosa Romà. Em trobo la presidenta de la Corpo, allà, dic, ah, jo la Rosa. I també em trobo l'Esteve Crespo, el director de Ràdio Televisió Espanyola a Sant Cugat. Però que esteu aquí també vosaltres, sí, i tu, que bueno, total. Que ens venien a vendre la Xina. I sobretot la intel·ligència artificial. Hi havia una de xinos... però planís estava la cònsul de la Xina a Barcelona, aquí també, convidant-nos a anar a la Xina a conèixer la Xina.
1: Home, clar.
0: I nosaltres dèiem en privat, aquests ens menjaran d'aquí 4 dies, com no ens posem les piles a la Unió Europea, i estaven, hi havia un grapat de xinos, que jo no sé on sortien tant, gravant per tot arreu, amb càmeres, i nosaltres somrient, i deia, bueno, la meitat, a saber on...
4: Ja fa anys que l'any nou xinès aquí a Barcelona es fa una festassa tremenda. Sí,
0: però, escolta'm, i venien a explicar lo de la intel·ligència artificial al món de la televisió en un futur.
1: Sí. Només ja cal veure la de cotxes xinesos que ja estan circulant per...
4: I tant.
1: Catalunya.
4: I tant. Robots, com a persones. Tant.
1: Cosa que ens ha de fer preguntar, cosa que veig que ningú s'ho pregunta, què en farem de la indústria automobilística europea?
0: Bueno, Volkswagen 100.000 al carrer.
1: Val. 100.000 després ens estranyarem de... Ui, què ha passat?
0: Però llavors,
1: passat? Quines... Com passa amb les botigues que la gent no hi va?
0: I compra per Temu.
1: Exacte. I les botigues tanquen perquè compren per Temu. Doncs amb la indústria automobilística i el que genera de treballs...
0: Vale.
1: De llocs de treball passarà el mateix, al tempo.
0: Vale, la pregunta que et faig, si tu has de comprar un cotxe i t'agrada aquest cotxe i val 10, però el tens per 5, el compres per 5 o el compres per 10 perquè el fan a Europa?
1: Jo, perdona, tots els cotxes que m'he comprat sempre els he comprat a Europa. Sempre he defensat el mercat. Com producte sempre intento que sigui català. Si és una mica més car, doncs una mica més car. També entenc que hi ha gent que per qüestions econòmiques no poden pagar una mica més car la fruita o la verdura o hagin de comprar un cotxe d'importació. Però jo sempre intento protegir, i això els governs ho haurien d'haver fet, amb la indústria automobilística europea. De potenciar amb subvencions, amb el que sigui, perquè és que, si no, la indústria europea se'n va a fer punyetes. I són milions, milers i milers de llocs de treball.
0: Saps que em va dir una de les xines que vaig estar parlant amb ella? Diu, el problema que té la Unió Europea és lo farragós que és el tema del paperam.
1: Sí, sí, sí.
0: Que cada país té la seva legislació.
1: Sí, sí.
0: Cada país té la seva legislació. I això portarà la mort.
1: Endavant amb els cotxes xinesos, escolta, estupendos, més econòmics, tot estupendo. Però... la pregunta és, amb la indústria automobilística europea...
5: Mira...
1: Què fem?
5: Tant que critiqueu el tram, ell ha fotut aranzels, sí, sí. I a Amèrica tots són Tesles. Tots són Tesles.
6: RAC 1.
7: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
8: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
9: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
8: Yamato, Hinotori, les ales del fènix.
9: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
8: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
2: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
10: Ja és aquí l'estiu i Fora ho celebra amb tu. Summer Days de Fora amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fora i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
11: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
10: Més de l'acceleració a Mat de Romacoruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mat d'aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mat de Mataró i Sabadell. Romacoruma.
12: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
13: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
14: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
15: Versió RAC 1.
16: Jo
15: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
17: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
19: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
20: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
15: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Set de la tarda, 4 minuts, ja estem instal·lant el temps afegit, però abans, Marta Cailar, recordant...
3: Hem canviat nom i han canviat
1: moltes coses.
3: Han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món en alarmes. I sabeu quin altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa? El 9 vegades campió del món de motociclisme, Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això... Aquest estiu, per protegir la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, que és, repetim, Verisure. Ells ofereixen una protecció millor davant dels robatoris i de les ocupacions i tenen una alarma amb un pany intel·ligent que pot detectar qualsevol intrus abans que entri. Truca ara al 900-903-744.
21: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
1: Edgar Fornós,
22: molt bona tarda.
1: Bona tarda.
22: Catalunya.
1: Avui acompanyats per Edu Stevie Wonder.
22: això, Toni, no sé, estem brutal. Efectivament, avui he debutat...
1: O Ray Charles, és igual. Podem dir, a què ve aquest sunglasses fosc?
22: Això, Toni, recordes una anècdota que vaig explicar-te que va passar el mateix amb unes ulleres fosques?
1: Se les ha deixat, o què ha passat?
22: No, s'ha deixat de les ulleres.
3: S'ha deixat de les ulleres.
1: O va d'actor o actriu, que també alguns actors o actrius venen aquí i fas l'entrevista amb les ulleres fosques perquè els hi molesta els focus.
5: Té l'Albert Serra, sí.
22: És un artista, li queda molt bé, per això, bueno, les Wi-Fi d'aquesta Ray-Ban. Bueno. Però això el Ray Charles, Toni, m'ha recordat aquell dia que us vaig explicar un dia amb Anècdota Fornós, sí, que vaig portar...
1: Anècdota Fornós.
22: Sí, des d'aquell dia Anècdota no he tornat Fornos. A portar ulleres de sol fosques, i és veritat, les que tinc ara són de color caoba, més aviat marró, o grogues, fins i tot. Vaig anar a un entrenament del Barça, com anàvem amb Barça TV, amb el càmera. El càmera va sortir amb unes ulleres de sol, unes aviator en aquest cas, i vaig dir, mira, jo també me les posaré. I el rondo, estan fent el rondo, sempre anaven els espanyols i els estrangers amb el Barça. I de sobte començo a sentir, mira, venia Ray Charles. Xavi Hernández, Ray Charles, Ray Charles. Jo no sabia per qui anava, i de sobte el càmera em senyala, escolta, el Ray Charles ets tu, I efectivament es van girar, van començar a riure, i dic, ostres, i a partir d'aleshores, mai més, han entrat unes ulleres fosques a casa, és a dir, totes les que porto de sol són marrons, jo et dic grogues, però mai més, perquè em va quedar com una mica la idea de dir, ostres, igual sí que és Ray Charles, no? I avui quan l'has dit això, el pobre Edu Mutante...
1: Sí, està amb aquestes ulleres fosques perquè s'ha deixat les altres. Bueno,
22: efectivament. Doncs bé, doncs va recordar-te...
1: Bueno, Rocco Senhauser també és un especialista en fer la secció amb unes ulleres Ray-Ban, sí, deixa'm-ho dir, tronades de quan va fer, en fi, de quan va néixer pràcticament, o quan va fer la primera comunió, i aquestes ulleres que li queden ridícules, com que les té graduades i se les deixa habitualment, aleshores es posa les de sol, que sembla George Michael a punt de cantar la cançó Outside.
22: Sí,
1: pues mira't el vídeo que el disfrutaràs. I, bueno, Rocco també ho fa a la secció amb les lentes aquestes
5: de Tom Cruise, de quan rodó la primera edició de...
1: Sí, Tom Cruise a la primera comunió. Mira'l, aquí tenim el Rocco. Cançó dedicada, recordem-ho, de George Michael quan el van enxampar fent sexe als lavabos de Los Angeles.
22: Ah, però el vídeo no surt això, no?
1: Ah,
22: no.
1: No,
22: res.
1: No, sí, ell surt fent de policia. I és una sàtira, una crítica, quan el van enganxar fent sexe a la policia de Los Angeles, el van detenir i el van engarjolar i li van fer allò de la foto, i a partir d'aquí ell va fer aquesta cançó. Dic, per contextualitzar la cançó. Però gran cançó de George Michael.
22: Sí, finals del 90.
1: Bueno, què tenim a banda de George Michael i d'aquí el cuponero.
22: Francament, és un fenomeno. Ja vaig anar amb vídeos i fotos perquè la gent pugui veure de qui es tracta. En qualsevol cas, avui Argentina
1: és un riu. Fes una foto al votant, home, que la gent vegi aquí com està treballant, amb quines conduccions de soldador.
5: Està venent el sorteo especial.
22: No, acostuma a tenir sort amb el tema dels sortejos. Edu Mutante, de fet, no només va esgarrapar, no direm quan, però un pessic de la loteria de Nadal, avui anava per uns palitos a la màquina i n'hi han caigut palitos i donetes. És a dir,
1: no.
22: Està de sort.
1: Hi ha gent que té sort, hi ha gent que té sort.
5: Lletós.
22: Efectivament. Bé, avui qui té sort somriu també com nosaltres és l'Argentina. La selecció va aconseguir classificar-se de forma agònica, remuntant un 0-2, perdent contra Egipte, i avui hi ha hagut passions, llàgrimes, també indiferència. Per això us preguntem, la selecció argentina, què et genera? Què sents per la selecció d'Argentina? Com us deia l'Arnau, a partir de les 6 més o menys, aquesta pregunta ja la teniu a les històries d'Instagram, al compte de Versió RAC1. Passió és el que et genera aquesta selecció, indiferència o rebuig? Pregunta que també traslladem a la taula del dia, avui 8 de juliol, al professor i historiador Frederic Porta.
0: Bona tarda.
4: Rebuig.
22: Què vols dir? Argentina, per mi,
0: rebuig. Jo, més que passió, que compro passió, sorpresa i estupefacció. Perquè realment no havia vist en ma vida un país tan pendent d'una pilota com Argentina. O sigui, sembla que... I en tots els respectes ho dic, però sembla que el país no tingui res més ara mateix que Messi o no aferrar-se.
1: Bueno, però una mica com Brasil, no? Que sí, també és un país que s'aferra...
0: Ja, però sembla que l'hagi superat, Toni. És una cosa increïble. Veus la reacció de la gent? Sembla que l'única font d'alegria hagi de ser el futbol per aquest país ara mateix.
5: Como poño. Que mantenim a mantenir el futbol.
0: És molt exagerat el que està passant en Argentina i les reaccions d'ahir, tot plegat, els plors, l'ansietat de Messi, l'escalón i la banqueta. Dius, hosti, però aquesta gent...
1: Vols dir que és proporcional a com estan les coses en el país?
0: És exagerat, però té a veure com estan les coses en el país. Pensa que per celebrar l'últim Mundial van sortir 4 milions de persones al carrer. Aviam, és fora de mida. Val? Mm-hmm. Ho deixo aquí. Mm-hmm.
1: Molt bé, interessant. Com sempre, l'apunt del Frederic Porta al voltant d'això, que per cert, aquí també es va viure aquí a Barcelona, vull dir, la resta de Catalunya, evidentment, no ho desconec, perquè no... Però aquí es va viure amb la comunitat argentina, molta gent al carrer, i vaig veure molta gent emocionada, plorant, vull dir que es va veure com un... En fi, un fet...
0: És això?
1: Sí, sí, sí, sí.
22: Però, Carles Porta... Ai, Carles Porta,
3: també. Carlitos Monfort, a veure.
1: Què tal? Bona tarda. Bravo. Periodista del diari Esport. A veure.
4: A mi, després del que has dit de Carles Porta, a mi em genera passió, perquè vaig viure la victòria d'ahir, em sembla un partit molt atractiu, especialment la segona part, però és l'únic que em transmet, perquè veig el nivell i no s'acosta a l'Argentina de l'últim Mundial. És a dir, tu veus el partit d'ahir al nivell d'Argentina amb tots els respectes, perquè sé que a molta gent li agrada, però em sembla nefast. Però una Argentina irreconeixible, especialment la primera part. La segona part sí que és molt èpic, molta passió, que ja et dic, és el que em transmet, però per la resta, jo crec que no és un rival que ara posi por al cos a altres rivals del Mundial. La veritat, no em diu gaire cosa, a diferència dels altres anys.
22: I el proper rival serà Suïssa, després ho repassarem. I a veure, Laura Perifio.
6: A mi, passió. Passió pel que està fent aquesta Argentina, que és cert que no està exhibint el millor nivell de joc, però crec que hi ha una passió per acabar de confirmar i situar Messi com una llegenda, perquè el país i la selecció viu per Messi, i Messi correspon fent actuacions dignes de ser recordades a la història. Ja són 8 gols, 10 assistències en tots els mundials, un rècord un dia, un rècord un altre dia, falla un penal però refà, assisteix, marca, plora. Crec que és una passió que no es pot explicar, però jo crec que hi ha un país i una selecció per Messi.
22: I pràcticament el temps afegit d'ahir va ser per Messi. De seguida coneixerem amb la Marta Cailà què en pensa l'audiència o què genera l'audiència a la selecció argentina, però d'aquesta manera vam viure el temps afegit a aquesta remuntada d'Argentina. Amb el Martí Molina.
16: M'atreveixo a dir que no hi haurà pròrroga. No? M'atreveixo a dir que no hi haurà pròrroga.
22: Martí, has canviat el teu pronòstic?
16: Bueno, perquè han passat 90 minuts i han passat moltes coses.
23: Doncs ho deixem aquí. Veurem com és.
16: Gràcies.
24: L'enduem a sopar per creure-li el guanyador del Mundial.
25: Ha marcat Argentona!

0: Messi marca el segon, Enzo marca el tercer, que és quan Martí Molina, segons abans, però molts segons abans, havia dit no, aquest partit havia dit que anava a la pròrroga abans de començar, ara dic que no acaba en pròrroga quan quedaven un minut i poc perquè acabés el partit. Pitoniso Martí Molina, a banda també de soci compromissari, com va estrenar ahir el seu títol al temps afegit. A veure si, Marta Cailà, què genera l'audiència a la selecció argentina?
1: Més de 1.000 vots de nou avui a l'enquesta, un 49% diu que els genera indiferència, 49%. Un 34% passió i un 17% rebuig. Oh, força crítics, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: No ho veus? De veritat.
4: Aquesta tarda només em faltava vostè.
2: No, ja he vingut, però torno a venir. Soc el Requesens, eh? Escolta, jo amb la selecció... Escolta'm, Argentina a tope, eh?
4: Ah, sí?
2: Jo vaig amb Argentina amb la selecció Argentina a tope.
4: Doncs ha triat l'opció...
1: L'opció de la passió.
2: Jo vull que guanyi...
4: Argentina.
2: Pel Messi i pel Milei, que són les dues democràcies d'aquell país i les dues persones.
4: Bueno, Messi no és una democràcia. Messi és un jugador i Milei sí que és, per democràticament, ha sortit escollit president.
2: Ara, jo dels argentins no en vull saber res,
4: bueno,
2: eh?
4: Escolta.
2: Amb Argentina, tot i dels argentins, res. Ens estan envadint i ens odien,
1: escolti,
2: eh?
1: Escolti, no comenci, per favor, amb aquests discursos.
2: No, perdoni, senyora. Jo tinc arguments aquí, eh? No recordeu que van entrevistar una noia argentina d'aquestes que viu aquí a Barcelona? O la van entrevistar a un, no sé, un diari d'aquests electrònics. I va dir, escolta, que tot el que és català i espanyol, allò no s'hi costa, escolta, ja veuràs.
5: Y mientras más catalana sea la zona, más intento evitar. A San Roque, por ejemplo, que es un lugar con gitanos, me gusta mucho. Todas las cosas que son como lugares con inmigración me gustan mucho. Pero mientras más catalán, más intento evitarlo. Todo lo que no sea español y catalán para mí está súper bien. Que los catalanes no sean españoles. Creo que son unos españoles y una versión incluso peorcita.
2: Peorcita, eh? Diu que som una versió peorcita.
4: Això és una
1: persona.
4: Una noia.
2: Que n'hi ha 47.000 d'argentins a Barcelona.
4: No,
2: que
4: dic que això ho diu una noia argentina. Li conec
2: tots pensen el mateix,
1: Mare
2: Déu, aquesta diu que som la peorcita. Quina xusma humana n'ha de parlar. Home, ja està bé, home, tan criticat els argentins. Que no és racisme, eh? Que són blancs.
1: Que no és racisme. El malalt ha catat a mi el micro.
4: M'he equivocat, de Lujas, de l'autor.
1: Què ha passat aquí?
0: L'efecte Requesens està...
4: Perquè us heu canviat el micro i s'ha generat aquí un tall de digestió.
0: No,
4: torneu-lo a posar correctament.
0: Bé, a l'Argentina ja és...
4: Ho està indicant el Xavi Lujas, feu-li cas.
2: Jo no he sigut.
0: Bé, l'Argentina ja és als quarts de final, però, atenció, ha eliminat en eliminatòries a la debutant Cap Verd i a Egipte i a la fase de grup d'Àustria, Argèlia... Perdoni, i també la debutant Jordània. Senyora Casens, tot en ordre, eh? Sí? Bé, menys amb els argentins, sí. Bé, en qualsevol cas, com deia el Carlitos Montfort, no sé si davant d'una hipotètica selecció top, veieu Argentina capaç realment de tenir garanties per passar ronda?
6: Que realment em costa molt de veure. És cert que tens a Messi, que és completament diferencial i és clau, però jo no ho acabo de veure. I fent referència al que deies, ara, de que li donen massa importància a Argentina, acabo de trobar unes declaracions, perquè ja em sonava alguna cosa, que Eli Olmos, ministre de Trabajo en Argentina, li van preguntar si volia que baixés la inflació o guanyar el Mundial. Què creieu que va respondre?
4: Guanyar el Mundial.
6: Después seguiremos trabajando con la inflación, pero primero que gane Argentina. Un mes no va a hacer una gran diferencia en la lucha contra la inflación. Pero ganar el Mundial sí que tendría un impacto anímico enorme.
7: Ministro de Milei.
0: En els èxits esportius.
1: Bueno, s'ha guanyat el poble amb aquesta declaració.
6: Luego pidió disculpes per com s'interpreta.
0: Home, no es pot interpretar d'una altra manera que que prefereix que l'Argentina guanyi el Mundial.
1: Tot el país vol un Mundial.
0: Doncs el camí sembla que és de roses, perquè el que dèiem, aquesta trajectòria que ha eliminat seleccions que no estan ni molt menys al top 10 del rànquing FIFA, i ara la propera selecció tampoc és una campiona del món ni d'Europa com Suïssa.
4: Mira, m'estava mirant, com que m'ha cridat l'atenció, la inflació a Argentina...
6: Com està?
4: Bueno, la inflació del darrer mes ha estat del 2,1%. Dius, bé... Però, si ens fixem amb la tassa interanual, ha arribat al 33,2%.
2: Això és brutal.
4: 33,2%.
2: Això és brutal.
4: La variació acumulada en els primers 5 mesos de l'any se situa en un 14,7. O sigui, imagina't tu una inflació del 14,7 de mitjana, 33 aquest darrer any. Vull dir que, bueno, sí, millor és que guanyi la Mundial Argentina.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin país ens ha quedat. Doncs això, dèiem que... no sé si
2: els hi ha quedat.
0: El camí els hi ha quedat força ben traçat.
3: Però tenen Edgar a Anglaterra, encara, si...

0: I passen a semifinals i compta Suïssa, que ja s'ha desfet de Colòmbia, que tenia jugadors com Luis Díaz, que és un dels millors extrems del panorama actual. Bé, jo crec que tiren molt d'èpica, tiren molt de Messi, de treball, però és una selecció que és veritat, ha patit contra Cap Verd, ha patit contra Egipte, van caixar dos gols d'Egipte fins al minut 79, bueno, no van iniciar la remuntada, 3 més 1 anul·lat per una falta, amb polèmica perquè la selecció, la Federació Egípcia, ha mostrat el seu, s'ha mostrat crític amb aquest partit i les decisions arbitrals. Però jo crec que, home, ara Suïssa potser és un partit més igualat, però després ja, jo crec que hi ha una Anglaterra-Noruega, jo crec que passarà Anglaterra, i aquí es podrien trobar un Argentina-Anglaterra a semis.
1: No volem deixar passar per alt el que acaba d'explicar la Laura, la polèmica que s'ha generat a Egipte després del partit d'ahir. D'entrada, i són missatges molt durs. Primer, el seleccionador, Hossam Hassan.
2: Potser és cosa de màrqueting. Potser volen que el campió del darrer mundial hi sigui, però no és just per nosaltres. Potser volen que en Messi hi sigui. No m'agrada perdre, i encara menys una derrota injusta com la d'avui. Però en el futbol hi ha coses que van més enllà del que passa al camp. Hi ha moltes coses.
3: Not fair. The world not fair.
2: No és just. El món no és just. No hi ha joc net a l'esport. No n'hi ha. No estic convençut amb el partit. Sí, amb el meu equip. Però no seré diplomàtic dient que hem tingut mala sort. Diré que ens han perjudicat de manera deliberada i ho dic amb total seguretat.
1: De seguida us pregunto què us va semblar, si realment val la pena que es posin d'aquesta manera.
4: Home, però tant, abans qui escoltem... tenen raó? Els hi van robar.
1: No, doncs escolti,
4: els hi van robar.
1: Escoltem a Zico, home, senyor Vicenç Martí,
4: no,
1: perquè...
4: No, aquí com que sou tots del Leos Pep i sou d'Argentona...
1: No, estem doncs donant veu a tothom.
4: Els van robar, home.
1: Mira, fixi's, Vicenç, Zico, un dels futbolistes, apuntava sense embuts a torneig amanyat, fixa't.
5: No fer, no fer, referee no fer.
6: Just, injust, l'àrbitre no ha estat just. És una injustícia, una flagrant injustícia. Està malgastant els esforços de tota una nació des del primer partit. Ens ataca, no podem marxar així guanyant 2-0 contra l'Argentina. Aquest és un torneig manipulat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món. Ja no necessiten res més.
4: Els van robar els gipsis. I perdona, aquí la redacció del RAC1, una bandera d'Argentona gegant i tots amb Argentina.
7: Perquè va venir Saperes i va penjar la bandera d'Argentina.
4: Perquè no estan amb els altres d'Egipte. Això és racisme. Això és racisme.
7: Jo crec que ara, perdoni, que hi ha...
4: Tal qual t'ho dic.
7: Això no és racisme. Una cosa és que segueixin Argentina, altra cosa que no els hi agradi o no vulguin que guanyi Egipte, però això no té res a veure... Això no té...
4: Demanen empanades per sopar, que ho he vist jo que els hi porten.
8: I què té a veure, això?
9: I pizzas, que les he vist jo.
4: No demanen piràmides de xocolata. Sóc, de piràmides de xocolata.
8: Quin sopar és aquest? Una piràmide de xocolata per sopar?
4: No sopen mai tu piràmides de xocolata. Sóc a tothom, els teus nens. Home, no demanen piràmides de xocolata. Ni gambes amb momiades.
7: Ni xuarmes, no demanen xuarmes.
4: No,
7: demanen... Però home, xuarmes, perdoni, és...
4: No, gambes amb gabardina, que és una mòmia.
9: Perdona, demanen sushi, televisió, demanen pizzas...
8: Ai, que bo.
9: Però clar, què?
7: Sí que té raó el senyor Vicenç Martí, eh? Xuarmes i pastelitos d'aquests... Com es diu allò?
9: Baclaves.
7: Que són boníssims. Això no en demanen mai, aquests.
4: I no són diabètics, eh? Perquè et fots una baclava i rebentes la màquina de sucre.
7: Així estic jo. Així estic jo amb el sucre.
4: Perquè foto 800 de sucre, una baclava
7: d'aquesta. Jo me'n foto dos o tres.
4: I a més ho reguen tot amb mel.
7: Sí.
4: Perquè encara tinguin més d'un fogo.
7: Clar.
1: Mira, però marida molt bé amb els mates argentins, els baclaves, eh?
4: No m'interessa l'argentins.
1: Sí, sí. Bé, dit això, no sé si esteu d'acord en que es queixi tant a Egipte. És a dir, el que veu veure al camp, aquella falta prèvia al gol, el gol anul·lat a Egipte. És a dir, veieu com ho veuen ells?
10: No, jo entenc perfectament la frustració. Perquè han arribat on jo crec, òbviament ells no ho diran públicament, però jo crec que no creien arribar fins aquí, han arribat molt lluny. Van poder, bueno, de fet van anar 2-0, van tenir un avantatge de dos gols, però jo crec que no és suficient. Cap de les dues jugades que reclamen. Per tant, jo crec que no.
11: Home, jo tampoc ho veig, però dintre del cúmul de passions que és un mundial, doncs tothom veu el futbol segons l'ull que l'apassiona, no? L'ull nacional. I no em veig, per tant, però, clar, la història dels mundials no és una història neta. I ara, amb un Anglaterra-Argentina, segur que no té pronòstic, perquè les batalles que han tingut en mundials aquest parell, han sigut èpiques
7: bueno,
11: des de fa...
7: De precedent en aquest Mundial tenim lo de la targeta d'Infantino i de Donald Trump. Oh, bueno, ja, a partir d'aquí...
10: És el precedent més gran. Ja no sabem quines normes.
9: Però no us sorprèn que Infantino faci tantes mostres públiques d'afecte a Messi? No s'hauria d'abstenir una mica?
11: S'hauria d'abstenir, però és que la FIFA ja sabem de quin peu calça, no? Aquí vam dir que els que havien triat, el comitè executiu que havia triat Qatar i Rússia com a seus del Mundial, de 22 personatges queden 2, perquè els altres 20 estan sota sospita o en jutjats, acusats de malversació, corrupteles, etc. Home, vull dir, la FIFA no és gens neta. I per això Infantino va fent negocis amb Trump, directament. És que és així, és evident.
7: Home, calla, que tenim des de... On estan els argentins ara? ¿Dónde estáis?
12: No sé, yo me subo al autobús y...
7: Hombre, pero no sabes dónde estás.
12: Esto me lo lleva Antonella y no estoy por esta cosa.
7: ¿Ayer jugaste? ¿Dónde jugaste ayer?
12: No sé, también me llevan al campo, bajo... Me pongo una serie en el teléfono.
9: Mira, ara
12: van jugando.
9: Van cap a Kansas, que és on ha jugat la semifinal.
7: Ahir on van jugar?
0: Atlanta.
7: En Atlanta. Hòstia, que si la Laura Aparici que ens ho digui.
1: I a Kansas ja va jugar, també.
7: Porteu tot el matí aquí i no sabeu ni on van jugar. A l'estadi Argentina-Egipte.
9: Tende, espavila.
7: Exacte, espavila, que esteu adormits.
12: No estoy por esta cosa.
7: Però és que més d'un entra aquí a l'estudi badallant. A partir d'aquí ja, què vols?
0: Bueno. Fa molta calor.
7: Sí, clar.
0: Aquí, escolta'm, afora.
7: No, sé, veus que hi ha algú que se les dona per al·ludir?
0: Jo sí, perquè
7: està
0: sola que va d'allà.
7: Ah.
0: Però clar, si no respon...
11: Retratado.
0: És una reacció...
7: Sí.
12: A mi me pasa lo mismo en el partido.
0: No passa res.
1: Un badall costa de tallar,
0: Marta,
1: eh?
0: Sí.
1: Un badall i un esternut no costa molt de frenar.
0: És el teu equip.
9: És perquè estàs a gust.
7: Sí. Bueno, anem al tema.
0: I si estan a Kansas, bueno, actualment, com deia l'Arnau.
1: Que ja havia jugat allà.
12: Da igual, donde estemos, porque la verdad que no entiendo este quilombo. Bueno, nosotros ganamos en la cancha y bueno, y pasamos el corte. No entiendo por qué los egipcios...
7: Egipcios.
12: Egipcios andan llorando y boludeando que lo robaron. Muchachos, si quieren hablar de robo, háganse arqueólogo, qué sé yo. Ahí sí que le roban todos los días. Así que nada, un abrazo grande y anda al mausoleo, bobo. Anda para allá con las momias.
13: Mira, bobo. ¿Qué mira, bobo? Anda para allá, bobo.
12: Tirá para allá. Otra cosa. No me vengan con la pirámide, que nosotros también tenemos historia. Tenemos el obelisco en Buenos Aires.
7: Bueno, el obelisco, Donald deu treure l'obelisco.
12: No sé, allà... Pues bueno.
7: No, l'obelisco el deu treure d'Egipte.
12: Esto me lo lleva Antonella, preguntale a ell.
7: No, Antonella no, és la història. La història dels obeliscos és que l'obelisco és d'Egipte.
12: Bueno, donde sea, pero está en Buenos Aires.
7: Sí, bueno. Bueno, re, una incultura...
14: La FIFA va robar més que el Museu Britànic i Napoleón Junts.
7: Això també és veritat. Bueno, què més?
1: Sí, de seguida repassem una miqueta com ha quedat tot. Quatre seleccions campiones del món contra quatre que no ho són. França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra, Argentina, Suïssa. El futbol para després de 26 dies d'acció. Per tant, una mica agafem aire i respirem, que demà torna el futbol. Però ara sí, ja tenim els pupitres, les llibretetes per prendre punts, perquè som a la classe del professor Porta.
4: Ah, molt bé.
1: Sí, sí, a més, és un professor 2.0 que es va adaptant als nous temps.
4: No, mira, jo no copis,
1: La lliçó Suècia 58, el primer Mundial de Brasil, però ha hagut de fer un cop de volant, i a més de forma brusca, perquè l'Argentina passava a ser de rigorosa actualitat, i hem dit, estimat Frederic, passem per Videla l'any 78.
7: Home, i tant.
1: Passem pel Mundial de Mèxic 86, on aquest home, Frederic Porta, va narrar...
7: Que no estava condicionat aquell Mundial tampoc, amb el de Videla.
11: Uf.
7: Clar, perquè parlem de Trump, però fem una... Ja. Bueno, ara el Frederic ens explicarà de quina manera incidia el règim militar amb aquell Mundial.
1: És molt fort, Toni. Busca la primera foto de Videla a internet. Sí. És que realment tots els dictadors tenen la mateixa cara. Sí, m'ha recordat a Franco.
7: Sí, sí.
1: És idèntic.
12: Bueno, però escolta, millor anaven en Videla... Sí. Escolta, anaven rectes.
0: Escolti,
12: com un palillo. Rectes com un palillo anaven.
11: Hi ha anècdotes del Mundial del 78 que tallen el rotllo, francament. Fins i tot recordar-les ara tallen el rotllo perquè, per exemple, hi ha documentals i han demostrat que a la ESMA, on feien les tortures als desapareguts, els torturadors van treure segrestats a celebrar la victòria de l'Argentina. Això em sembla tan fort i tan bèstia, tan inhumà, que no puc suportar. Ja havien començat les manifestacions de les Madres de Mayo,
7: sí,
11: reclamant la presència on eren els desapareguts. I els únics que li van fer cas de totes les televisions del món van ser els holandesos, que van començar a denunciar allò contra l'Argentina de Videla. I va haver un periodista espanyol, amic meu, conegut, que va haver quasi de marxar per cames perquè li va preguntar Martí Perarnau,
7: sí,
11: el gran Martí, sí, Perarnau, li va preguntar a Videla que, com s'ho feia per mantenir una imatge neta organitzant el Mundial i ser un dictador que perseguia la llibertat d'expressió i a la gent per l'altra banda. I pràcticament els mateixos companys el van posar en avió i el van enviar cap a Barcelona corrents.
1: Que ara parlem d'escàndols, però aquell Mundial, mm-hmm, 78, el primer organitzat a Argentina i el primer que guanyi, sí, Argentina, va ser un
11: canvi. Bueno, hi ha, per exemple, una eliminatòria contra Perú, que Argentina havia de guanyar 4-0. El porter de Perú era Quiroga, que estava nacionalitzat peruà, però era argentí de naixença, i el marcador final va ser de 6-0. 6-0. I hi ha detalls molt... Bueno, aquí tenim una imatge més o menys romàntica, mitificada, de Menotti, sí, però Menotti passava per ser un tio d'esquerres i un tio molt, sí, progressista, sí, tot plegat,
7: sí,
11: i ell va estar molt còmode portant la selecció amb Videla, per exemple. Mai ningú li va passar una factura al respecte, per exemple. Un altre s'hagués navegat, un altre s'hagués exiliat, perquè, si mantens unes postures d'esquerra, doncs, home, has de ser una mica coherent. Bé, i Menotti va fer coses que han passat a la història del Mundial, com, per exemple, no donar els dorsals, allò, ja s'ho penyareu, sinó que ell va fer una llista alfabètica i va donar de la A a la Z els 25 dorsals, els 22 de l'època. I així Ardiles, que era l'organitzador de, sí, joc, portava l'1. I Fillol portava el 5. I ja tocava, és igual, on juguessis, que tocava el nom segons relació alfabètica de col·legi de pagament, per dir-ho així. Una cosa sorprenent. I a la final van guanyar a la pròrroga amb Marito Kempes, el matador.
7: Però tu creus que aquell Mundial va estar condicionat pel règim de...
11: Absolutament, absolutament.
7: O sigui, es va guanyar aquella Copa del Món, també, com estem veient, no dic que sigui el cas, però...
11: Sí.
7: Amb la incidència del govern de l'època, no? O sigui, de la dictadura.
11: La connivència entre FIFA i el poder de ja on sigui...
7: No ve d'ara.
11: Moment, no ve d'ara. I és, des de la història del Mundial, des de l'any 30, del segle passat, ha passat. I hi ha molts capítols i molts aspectes que hi ha aquesta connivència que ara et demostra Trump en Infantino, sí, sí, Infantino, sí, en Trump.
1: Mireu, per qui vulgui continuar la classe de Frederic Porta, a la bibliografia us recomano El abrazo del alma, que és un llibre que explica molt bé el que va passar al Mundial del 78. Al 78, a la Laura li quedava un any per néixer, sí, va néixer al 79... El Carlitos, els seus pares ni tan sols festejaven, per tant, queda molt lluny.
15: 22.
1: Exacte. L'any 86, Frederic, tothom parla de la mano de Dios, es pot trobar una Anglaterra-Argentina a les semifinals. Tu vas narrar aquell partit.
11: Sí, bueno, el va narrar José Félix Pons, que era bueno, una figura llegendària en la narració de televisiva d'aquells anys, i en aquell temps el que era normal és que un periodista acompanyés, no tant un tècnic o un exjugador o un entrenador, sí que el periodista acompanyava, donaven informació sobre el partit, sobre els jugadors, etc, etc, etc. I el que recordo d'aquell partit és una calor ferotge, un camp que estava... O sigui, el que mai ningú recorda d'aquell partit és que el camp era un patatal.
7: Era un camp... Per la tele es veu, eh?
11: És, sí, un camp de patates.
16: Sí. Però l'Azteca, era l'Azteca, no?
11: Era l'Azteca, que és un camp... El camp més impressionant que he vist mai a la vida és l'Azteca.
16: Sí, per vull això... Dir,
11: a les 12 del migdia, amb una calda que no es podia estar. Això és el que recordo d'aquell partit. La mano de Dios, que jo, amb imitació de Piolín, vaig dir, juraria que he vist un lindo gatito, perquè em va semblar que l'havia tocat en la mà, i el tio, mira, que va interpretar bé.
1: Tu vas veure des de
11: mar, sí,
1: eh?
11: Sí, sí, sí. I després la jugada meravellosa i els crits dels periodistes argentins. No, en aquell moment, naturalment, no te'n recordes, ni saps que el Víctor Hugo Morales diria de que planeta viniste tu, barrileta cósmico i tot això, Però, hosti, la reacció dels argentins era brutal. És que era la revenja esportiva de la Guerra de les Malvines.
1: Mm-hmm. Aquell Mundial...
4: No, és que, mira, perdona, eh? Jo, és que això ja és el passat.
1: Ha pres a punts?
4: Anem a present.
1: Mira, jo...
4: Anem a present.
1: Què vol?
4: No parlarem del que està passant.
11: Què passa?
4: El Mundial està en descans.
1: Sí,
4: i en canvi, hi ha coses que estan passant.
1: Què està passant?
4: Com diu que això Carlitos Bonfort ho coneix molt bé, estan passando cojas.
1: Sí.
4: Com deia el seu jefe. Estan passando cojas. Mamma mia, estan passando cojas.
1: No tantes cojas.
7: Sí. Però què està passant?
4: No Alexia Putellas, per què ha fitxat?
16: Ah, sí.
4: Per London Chirris.
1: London Lioneses.
4: Sí, per un equip que es diu London Chitis.
1: No, bueno.
4: Que és un equip traïdor. Perquè ens ha robat una jugadora, que és la nova Leo Messi.
1: És la Michelle Cantor.
9: Però no ens l'ha robat. Vull dir, jo l'he vist contenta, Clar, jo l'he vist contenta.
16: I espera que potser no és l'única.
4: Ja ho sé, però això s'ha de denunciar, És que és una vergonya el que està passant. I aquí no ho està denunciant.
1: Ara ho denunciem, no senyor Vicenç. Tenim fins les 8 per denunciar coses. I les denunciarem totes, les coges.
4: Quantes? Perquè aquí aneu parlant que si el Mundial del Videla, que si
1: senyor Vicenç, el deixo... Mira, li dic un títol...
4: Estan tots morts.
1: Senyor Vicenç, li dic...
4: Que no queden ni els ossos, ja.
1: Què li sembla? Li dic un títol i vostè em diu si vol escoltar-ho o no.
4: No, estàs canviant de tema.
1: Miri, li dic a veure si vol escoltar-ho. I si no, no ho escoltem, cap problema. El dia que la Coca va expulsar Maradona. Ho vol escoltar o no? Això l'interessa?
4: De Sant Joan.
1: No, la Coca de l'Adri, per entendre'ns.
4: Però, que
1: vulgueu. Aquest
4: programa ja no
7: és
1: el
7: meu. Doncs li passo... Home, a mi, com a director del programa, m'interessa.
1: Doncs,
10: és atractiu.
1: Doncs, el professor Frederic completa la frase: el dia que la Coca va expulsar Maradona, tot teu.
11: Doncs després del 4-0 contra la Grècia, la primera fase del Mundial dels Estats Units, 1994, que Maradona ha quedat aquella imatge embogida de fer un gol de bojos i anar corrent cap a la càmera amb la cara desencaixada, immediatament li fan una anàlisi d'orina i surten 4 substàncies estimulants. No una ni dues, 4. O sigui, l'home, diguéssim, trencava la campana per dalt.
14: Que guapo, loco.
11: I el van fotre fora del Mundial. I l'Argentina va fer... se'n va anar avall, va quedar eliminada les primeres de canvi, pràcticament. Hi ha un altre, ara, en homenatge, senyor Martí, hi ha un altre Mundial molt més bèstia que ningú recorda, que és l'any 66... Quan l'àrbitre, un alemany, vol expulsar la primera part al capità de l'Argentina, que es deia Antonio Ratín, un tio d'aquests segador, però segador fort, i el Ratín es nega a abandonar el camp. Es nega. I no hi ha manera de fer-lo fora. I s'està 10 minuts, que se'ls passa, asseguts a sobre de la catifa vermella que feia servir la reina, en un senyal de menyspreu absolut, i després netejant-se les mans en un banderó de córner que portava la bandera anglesa. I el públic va començar a cridar animals, referits als argentins.
4: Molt ben dit.
11: I va haver un sarau de por.
7: No, home, què diu?
11: I a partir de llavors, per evitar aquests conflictes, es van instituir les targetes de colors per anunciar a tothom que no tornés a baixar això, perquè entre l'àrbitre alemany, aquest que era argentí, aquest utilitzava l'excusa de que no l'entenia, i l'altre que el feia fora, però res.
1: Doncs si els alumnes no tenen cap pregunta pel professor Porta, li demanarem si podem anar al bany, com a tot.
15: Muy buenas tardes. Sí, saludos cordiales. Como siempre en esta radio, estáis en Bavia y anclados en el pasado, embelesados con el Mundial, y pasáis por alto que tenemos partidos trascendentales en directo.
10: Es verdad, de quins partits parlem?
15: Tenemos en juego la competición de clubs más importante del mundo. Espadas en todo lo alto en la Champions League. A esta hora tenemos en juego el Chișinău. El CS Petroclub de Moldavia contra el Egnatia albanés. En este momento, minuto 79, 1-1, goles de Popescu y de Krigen. Y espadas en todo lo alto también en Metzokovec, porque el Maxim Vitek húngaro se enfrentaba al Universitatea Craia rumano. En este momento, minuto 39, 1-2, goles de Gronky Cook, Brahim Alawawi. Y también en juego desde las 6 de la tarde, el Flora Tallin de Estonia juega contra el Iberia 1999 de Georgia. Parece un club de esgrima contra una compañía aérea, pero es la Champions League. En este momento, minuto 40, 2-3, goles de Kreiga y Alama. Y por parte del Georgia, Nachi Kukeva con Glonklava y Kardava. Y recordemos... Se llama así. Recordemos que ya se ha disputado también en Kazajistán el apasionante Kairat Almaty Sutjetka Montenegrino con el resultado final de 2-1, goles de Luka igual y Mirkak y Hevik. Una vergüenza que hayáis pasado por alto estos partidos y estéis con el jajajiji.
7: Va, deixem fer una pausa, parlem de Mercato, perquè jo tinc la sensació, ara el Carlitos Montfort potser ens, i la Laura Aparici ens posarà una mica de llum, jo tinc la sensació que això s'ha encallat.
4: Bueno, sí. Per segons quins equips no, per robar-nos les jugadores no.
7: Tenim les entrades i sortides a Can Barça no. Encallades.
1: Callat, no va.
7: Diríem que fins i tot embossades, és per trucar el camió d'Aqualit. Ara ho expliquem.
17: Versió RAC 1, amb Toni Clapés. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor. A primer preu.
19: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
20: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
21: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
22: Verisur.
23: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
24: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
25: A Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
26: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
27: Kia. Movement that inspires.
28: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
29: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
30: Jo, Bolívia, Bolívia...
31: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
17: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
32: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
7: Doncs 3 minuts per arribar a un quart. Estàvem esperant la roda de premsa. Saludem a Violeta Martos de nou. Violeta, bona tarda.
33: Hola, bona tarda.
7: Doncs dèiem que ha començat aquesta roda de premsa per explicar la seqüència dels incendis que tenim ara mateix a Catalunya, no? Podem escoltar a Núria Parlon.
0: Ja els hem pogut aixecar, la població ja ha rebut les alert, i per tant aquest incendi ja el podem donar per estabilitzat, encara té algun foc secundari actiu, però és un incendi que avança de manera adequada. Després tenim l'incendi de Navarcles, que aquest sobretot està donant feina perquè també doncs, ha provocat molt fum, que ha cremat una planta de reciclatge. Aquí tenim un confinament actiu que afecta a diferents municipis, al global al municipi de Sallent i també a la zona oest del municipi d'Artés, un total aproximadament de 9.000 persones confinades a hores d'ara. És un incendi que està actiu, que d'aquí a un parell d'hores us podrem dir si té una bona evolució en via d'estabilització o no. Per tant, de moment és un incendi actiu amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades, del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldocer, del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també, a priori, una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a dues hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè, òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però, òbviament, aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta...
7: És compareixença de premsa que s'està portant a terme des del complex central dels bombers de Cerdanyola al Vallès. Hem escoltat a Núria Parlon i ara qui agafa el fil és l'inspector en cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell.
2: A banda de les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera doncs són temperatures de rècord, també les humitats relatives són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%, això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí ho podem notar, no?, que ni es sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. En aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les 2 del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, el que, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que dèiem de Navarcles i el Pla de Manlleu, són els dos incendis que realment ens preocupen. Tot i així, estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, aquest incendi del que va cap al Penedès, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes, que això és una oportunitat, diguéssim, per poder-lo parar. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. Queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar, però de moment diguéssim que en dues hores ho sabrem. I l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
3: A quin potencial té el de Pla de Manlleu, que deia que us preocupava bastant? Teniu idea de per què es donarà aquesta complicació?
2: Sí, perquè també són incendis que ara mateix els tenim tots amb un centenar d'hectàrees i és molt aproximat, perquè igual després us diem són 250, però perquè tingueu un ordre de magnitud no són ni 10 ni 1.000, estem parlant de centenars d'hectàrees i el potencial és de milers d'hectàrees, tant de l'un com de l'altre.
3: També és una zona d'aquestes que dèiem amb petits nuclis de població, amb algunes masies disperses, que era l'època que teníeu l'altre dia també amb Sentmenat, no?
2: Sí, per això hem fet ordres de confinament, ara mantenim aquestes tres ordres de confinament, hem fet dues en el cas de l'incendi de Navarcles i n'hem fet una en el cas de l'incendi del Pla de Manlleu. En el cas de l'incendi del Pla de Manlleu sobretot agafa una zona molt més doncs, de masies i cases disseminades.
3: I pel de Sentmenat, hi ha alguna variació respecte al confinament dels veïns?
2: Com comentava la consellera, la Sentmenat està evolucionant bé. Aquesta tarda no tenim l'activitat que teníem ahir, que tota la tarda vam tenir represes contínuament. Estem en una situació molt diferent, molt més tranquil·la, i si tot segueix així, al vespre el donaríem per estabilitzat.
7: Doncs aquesta és la situació dels incendis. Marta Gailà, un resum ràpid.
5: Un petit resum, el de Sentmenat, que és l'incendi que ha preocupat molt els bombers els últims dies, està en una situació favorable. Aquest vespre, com acabem d'escoltar, podria ser estabilitzat. L'incendi de Gavà també avança adequadament, ja està perimetrat, s'ha aixecat el confinament de 6.000 persones. El de Navarcles i el del Pla de Manlleu són els que més preocupen en aquests moments. El de Navarcles ha cremat una planta de reciclatge que ha provocat molt de fum. Han confinat unes 9.000 persones i és un incendi que afecta tant una zona forestal com un polígon industrial i això complica les tasques dels bombers. Pel que fa a l'incendi del Pla de Manlleu, ha obligat a confinar unes 1.600 persones. Aquest incendi té un pronòstic favorable, està actiu, però va cap al Penedès i, segons acaben de dir el David Borrell, el cap dels bombers, hi ha una zona de vinyes que els permetria aturar aquest foc, que per sort no ha fet piroconvecció i això és una molt bona notícia. En global, segons ha dit la consellera, s'han mobilitzat uns 200 vehicles, 20 mitjans aeris i més de 600 bombers.
7: Gràcies, Marta. Teníem una qüestió pendent, sí, que és el Mercato del Barça, que en sabem.
1: Sí, hi ha una frase que sempre dius, Toni, i és veritat que va començar molt de pressa amb Gordon, inclús abans de que s'obrís el mercat oficial d'estiu de fitxatges, i en canvi ara sembla que està encallat. En quin punt estem, Carlitos Montfort?
6: És una mica decepcionant, jo que sempre estic pendent al mercat a veure com va començar, perquè de sobte el mateix dia que es va fitxar Gordon, me'n recordo que el Deco es va reunir amb els representants de Julián, va ser tot molt ràpid, i de sobte ara és una mica la sensació que fins que no acabi el Mundial, o fins que Alemanya amb Argentina no quedi eliminada, si és que queda eliminada, es tornaran a posar mans a l'obra amb el tema Julián. Per tant, està tot en stand-by ara mateix.
1: Julián pot estar més a prop de repensar-s'ho que fa uns dies?
6: És que és un tema que últimament està sent molt hermètic. Llavors és bastant complicat saber quina és la postura de Julián. Ell ho va deixar molt clar fa dues setmanes. Va dir que quiero cumplir mi sueño. Tothom ja sabia quin era perfectament el seu somni. Què passa? Que ahir se li fa la mateixa pregunta, em sembla que va ser la cadena COPE, i el futbolista diu que ara no és momento de hablar d'esto. Què passa? Molta gent ho interpreta com que s'ho està repensant, o molta gent ho interpreta com que simplement es vol concentrar en el Mundial amb Argentina, sí, i decidirà més endavant. Al Barça et diuen que quan acabi el Mundial seguiran tirant endavant. Per tant, segueixen venent optimisme.
1: És que recordem, Julián va dir fa uns dies és momento de la transferència, per tant va deixar molt clar que volia sortir, i en canvi ahir doncs va dir això, el que deia el
4: Carlitos. En España sabes que estamos muy preocupados con tu futuro, no sé si después de lo que pasó, lo que dijiste, ¿hay vuelta atrás o has cambiado de opinión?
8: No, estoy pensando en los cuartos de final ahora, se vienen cosas muy importantes, así que vamos con eso.
9: Gracias.
10: No, però s'està seguint una mica les etapes que ja el club intuïa. El club ja ha presentat oferta, ja ha mostrat interès, el jugador li va demanar al Barça un gest al jugador que ja l'ha fet, el que no pot estar és permanentment des del Mundial parlant de que vol marxar de l'Atlètic de Madrid per complir un somni. Ell ja ho ha fet, ell ja centra, i el proper moviment és el que farà el Futbol Club Barcelona amb una nova oferta a l'Atlético de Madrid quan acabi el Mundial.
1: Que, de quan seria?
6: No se sap encara, però no sap, jo crec que rondarà el 130.
10: 130.
4: No, no, interessa, la rechazarem otra vez, pondremos no Twitch. Olvídense, olvídense ya de Julián, lo llamé tantas veces y le comí tanto la cabeza para que se quede en el Atleti, que el pibe quedó en shock postraumático.
7: Ho dius pel partit d'ahir, no?, que va generar realment el partit de Julián ahir molts dubtes.
4: Bajó a defender y fue el que robó la pelota del tercer gol. Lo que hicimos con él es una táctica militar de desgaste, papá. Ya no se acuerda ni de qué es el Barcelona. Lo tengo tan mareado que quedó totalmente bloqueado. No vieron el partido de ayer,
7: sí,
4: no
7: sí.
4: Tocó un balón.
7: Per això dic que ahí no
4: va estar...
7: Y el
4: único que tocó fue para hacer gol. Así que andaba caminando por la cancha, defendiendo como a mí me gusta. Si estuviera buscando dónde había dejado el auto, es una cosa que suele pasar cuando no te acuerdas. No sabía ni para qué arco atacábamos. Tiene el cerebro frito y es una buena señal. Porque cuando un jugador no piensa, recién ahí empieza a entender el cholismo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, Argentina!
7: A veure, que abans d'acabar, la Cailà vol dir la seva última paraula.
5: Sí, us vull explicar que aquest divendres comença el Festival Camins.
7: Home!
5: Que és el nou festival de les nits d'estiu de Manresa.
1: Olé.
5: Inaugura el festival La Luz Casal.
1: Hombre.
5: També hi actuarà en Joan Dausà, però no queden entrades, no. O sigui, ho explico, però no queden entrades. Tampoc en queden per Sopa de Cabres, que han volat, que celebrarà el seu 40 aniversari. Sergio Dalma presentarà nou disc. També hi haurà God Save the Queen, que celebra els 50 anys de Bohemian Rhapsody, i Rosario farà el concert final del festival.
1: M'encanta, és el meu festival, aquest.
5: Tinc cartell, escolta'm. Capellà, a més que sàpigues que hi ha zona gastronòmica, Edgar, sí. Hi ha concerts de quan es pon el sol, hi ha DJs, hi ha còctels, i tota la informació la trobaràs a festivalcamins.cat.
1: No queda res, ja.
11: Laurita, vamos juntos.
7: Vinga, doncs, avui ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies als tres. Demà tornem, demà més.
12: I no heu parlat de l'Alexia Putella.
7: No, no s'ha parlat. Sí que no s'ha parlat.
32: Amb Toni Clapés. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
13: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
14: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisó Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
15: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
16: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
18: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
19: Desbloqueja l'estiu. El balcó que no utilitzes, la terrassa que necessita una renovació, el jardí que demana una mica d'aigua i amor.
9: A Servei Estació trobaràs solucions per plantar, regar, fer ombra, protegir-te dels mosquits i gaudir més del teu espai exterior. Tot comença a Servei Estació. Obrim de dilluns a diumenge.
12: Després de revolucionar el cinema i la taquilla amb Oppenheimer, Nolan torna amb un dels esdeveniments cinematogràfics més grans de la dècada.
20: L'Odissea. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway i Zendaya, entre d'altres, encapçalen un cast de luxe.
12: Estrena a MovieCinemes el 17 de juliol. Entrades a moviecinemes.com.
21: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa algun ric. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
22: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
23: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
24: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
25: a RAC1.cat.
24: El portal de RAC1.
7: Un minut i arribarem a les 8 del vespre. Mireia Garolera, una tarda més. Bona tarda.
26: Bona tarda. Anava veient que anava rient l'Edgar. Dic,
7: bueno, no, perquè, per passa perquè aquí. Recorda coses. Sí. I
1: a mi no sé si us passa a vosaltres que...
7: És un home feliç. A l'Edgar, si d'un dia estàs una mica...
26: És trucar
7: un. El truques i tenim el dia.
1: No, però els companys fan evidentment la feina, eh? Però no us ha passat que moltes vegades rieu de forma retroactiva? És a dir...
26: Sí, que passa l'efecte contrari.
1: O a la nit, jo he arribat...
26: A la nit?
1: Jo a la nit, a moltes vegades ric i... I em diuen, per què rius ara? I és de coses que vaig recordant, però riure de despertar la gent, de dir, ostres...
26: Home, però sí,
1: no,
26: sol.
1: No ric del moment. Que potser,
26: de records que has tingut.
1: O sigui, de tot el dia, coses que han passat, o de coses de pensar que pot estar pensant l'altre, i mentre l'atac.
7: Llavors no et passa que et diuen, però de què rius? Perquè rius sol,
1: sí.
7: I aleshores ho expliques, i al qui li expliques...
26: No té cap mena de gràcia.
7: No, cap gràcia.
26: No.
1: I un desenvolupa tècniques de quan no pot riure. És a dir, jo he arribat a portar paquets de Kleenex per fer veure que ploro un comptes de riure. Perquè, no,
26: et surt el riure pels ulls.
1: No, ho deixo aquí. Un cop em va passar un enterrament i no. Home. Només... No.
26: Però caram,
1: però
26: això és un guió de la versió.
1: Mai, evidentment, mai de la persona morta. Ni molt menys. Però només a la que surt algú a parlar o passa alguna cosa. Llavors, la tàctica mocador és... O sigui, fas veure que estàs molt emocionat i ja estàs partint la caixa.
26: Sí que és una mica... Sí, aquí... Ara no sé com es pot salvar, això.
7: Ah, sí, que hem dit que avui a les 8 dedicàvem uns aplaudiments als bombers.
1: Bravo!
7: Com ben fem els sanitaris. Per tant, gràcies, Xavi, que no me'n recordava.
1: Bravo,
7: i ara sí que sí, tot teu.
26: Sí, fem un gir.
7: A veure si ho instaurem,
26: respirem
7: això.
26: Respirem i tal.
7: Pobres bombers. Sí.
26: Vinga, a les 8 en punt. Bon vespre.
27: Mireia Garrochea i El Tiempo con Fran de la Jungla.
28: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garrochea.

0: Una altra tarda amb incendis simultanis actius que cremen a diversos punts de Catalunya. Els nous d'aquesta tarda d'avui són el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, a Navarcles i Sallent, al Bages, i un tercer a la zona de Gavà. En els tres casos s'han enviat avisos a les poblacions més properes per confinar els veïns, però segons l'última actualització que acaben de fer els bombers, els que més preocupen són els de Pla de Manlleu i Navarcles. A més, continua cremant encara el foc de Sant Manat al Vallès Occidental, que s'espera estabilitzar les properes hores. Uns incendis que són fruit d'aquesta onada també de calor que no dona treva, per això els agents rurals han actualitzat el Pla Alfa i hi ha 219 municipis de 24 comarques en risc extrem de perill d'incendi. A més, a causa de les altes temperatures, també s'amplien les restriccions a 8 parcs naturals a tot Catalunya. Tot això quan ens trobem immersos en el pic de la primera part de l'onada de calor. I és que, Martí Oliveres, avui la temperatura encara ha pujat més que ahir i s'han batut rècords a diferents punts del país.
1: Sí, un dimecres inèdit, per exemple, a Barcelona, amb una calor sense precedents en els més de 100 anys de dades de l'Observatori Fabra. El termòmetre ha fregat els 41 graus en aquest punt a la falda del Tibidabo i ha superat el rècord anterior, que era de fa tot just 2 anys. Mentrestant, a l'altre punt del país, a la Ribera d'Ebre, s'han superat els 44 graus i fins a la mitjanit bona part del país encara estarà per sobre dels 30 graus. La bona notícia és que els propers dies aquesta onada de calor afluixarà una mica.
0: De seguida ho ampliem tot plegat. Per altra banda, els veïns afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona hauran de passar almenys 3 nits més fora de casa. És el temps prudencial que han volgut deixar els tècnics per comprovar que el terreny és estable i segur després d'omplir el forat amb formigó. De la plana internacional, la gran cita avui és la cimera de l'OTAN a Turquia. Donald Trump ha repartit a tort i a dret contra Espanya, un dia més retraient-li que no hagi gastat prou en defensa i per haver-li negat ajuda amb la guerra de l'Orient Mitjà. Tot i així, Pedro Sánchez ha assegurat que quan ha parlat a soles amb Trump l'ha tractat molt bé i sobretot li ha parlat del Mundial.
2: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
0: Per tant, les dues cares de Trump han quedat ben clares avui. Molt sovint el que es diu en roda de premsa no té res a veure amb el que es maniobra en privat. I parlant de polèmiques i debats polítics, avui el PP fa mans i mànigues per justificar les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, on suggereix que un treballador de baixa ha de cobrar menys i ha comparat l'absentisme laboral amb el càncer. El govern espanyol ja s'ha afanyat a acusar el líder del PP de voler imposar més retallades socials. Tot plegat avui, que arrenca el Festival Cruïlla a Barcelona, que durarà fins diumenge, i també el dia que hem sabut les nominacions dels Emmy. Les sèries més nominades són The Pitt, amb 25 nominacions, i Hacks, amb 24. Els premis, però, no es lliuren fins al 14 de setembre. Ara mateix són les 8 i 5 minuts. Anna Salvador, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: El malson de la simultaneïtat d'incendis continua pels bombers, que ara mateix treballen en 3 incendis actius. Aquesta tarda, quan els bombers començaven a tenir el peu al coll a l'incendi de Sant Manat, que encara està actiu, han aparegut altres incendis a diferents punts del país que obliguen a dividir esforços. Són concretament a Navarcles, al Bages i al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. També n'hi ha hagut un altre a Gavà, al Baix Llobregat, però els bombers l'acaben de donar per estabilitzats.
3: Ara mateix hi ha unes 11.000 persones confinades per aquests incendis, la gran majoria pel foc a Navarcles, que ha obligat a confinar tot el municipi de Sallent. Els bombers acaben d'actualitzar la situació d'aquest episodi de simultaneïtat i han explicat que el gran problema és que les condicions són molt desfavorables. Ho acaba de dir el cap dels bombers, David Borrell.
4: Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda, doncs, perquè puguin anar creixent.
3: En aquest context, i tenint en compte que l'onada de calor encara durarà molts dies, ben bé fins la setmana que ve, el govern demana molta prudència, ho acaba de fer la consellera d'Interior, Núria Parlon.
5: Estem en un moment complicat d'altes temperatures, temperatures que gairebé superen rècords històrics i per tant hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
3: Tot i tenir, com dèiem, tres incendis actius, la bona notícia a aquesta hora és que els bombers han pogut estabilitzar un dels focs que ha començat aquesta tarda, com és el de Gavà. Per això fa pocs minuts ja s'han pogut aixecar els confinaments en aquesta zona.
0: Davant d'aquest conjunt d'incendis simultanis, el centre de comandament dels bombers se situa a Cerdanyola del Vallès, a la seu central del cos, en aquest punt, a Cerdanyola, i tenim la Violeta Martos. Bon vespre.
6: Bon vespre. Sí, la situació dels incendis és crítica a Catalunya i per això, com deies, els bombers han activat el 6,5, el màxim nivell de comandament. L'activació d'aquest tipus de centre no és gaire comú. Ara bé, des de divendres ja s'ha posat en marxa 3 vegades. El principal problema ara mateix és la simultaneïtat i l'objectiu dels bombers és eliminar-la i de moment els està funcionant. I treballen centenars de bombers. N'acaba de donar més detalls la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
7: Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles. Hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis.
6: Aquesta tarda s'han centrat en Gavà i Navarcles i ha funcionat perquè, com dèieu, Gavà ja està estabilitzat. Ara ampliaran esforços al Pla de Manlleu, que és el foc que es pot fer més gran. Acaba d'actualitzar la situació allà el cap de bombers, David Borrell.
4: Estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. Queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar. I l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal.
6: La baixada de temperatures i la millora de les condicions meteorològiques es podrà saber quina és l'evolució de tots aquests incendis. Ara ens acaben de comunicar els bombers que tornaran a comparèixer d'aquí poc menys d'una hora. Pel que fa als confinats, a Navarcles encara queden 9.000 persones confinades. És un incendi que ha començat a una planta de reciclatge i que ara també afecta zona forestal i un polígon industrial. Pel que fa al Pla de Manlleu, 1.600 persones confinades i a Sentmenat encara queden 300 persones que no poden sortir de casa seva. Són les que viuen a les urbanitzacions del Farell.
0: Gràcies, Violeta. Òbviament, quan tinguis novetats i últimes hores de compareixences dels bombers, doncs, evidentment, et donem pas. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Pel que fa a l'incendi de Gavà, que s'ha donat per estabilitzat fa pocs minuts, tot apunta que l'hauria originat l'acció humana. Concretament, els agents rurals expliquen que els primers indicis apunten a l'ús de material pirotècnic com a hipòtesi principal i també diuen que ja treballen amb els Mossos d'Esquadra per identificar-ne els responsables. Per cert, que encara porta cua també l'origen d'un dels altres grans incendis dels últims dies, el de les Gavarres, al Baix Empordà. Avui Salvador Illa ha negat que hi hagués cap negligència per part del govern, però l'oposició li reclama que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Recordem que l'empresa del treballador que hauria provocat el foc amb una radial l'havia contractat precisament al Departament de Territori. Per tant, la Generalitat, Laia Colomer.
8: Salvador Illa rebutja qualsevol acusació de negligència. El president de la Generalitat assegura que l'empresa coneixia de sobres les restriccions pel risc d'incendi.
9: No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació alfa 3... això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació alfa 3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir. Entre elles, no utilitzar radials per fer treballs de manteniment. Per tant, el govern ha fet el que havia de fer.
8: L'oposició, però, li retreu poca transparència. En parlen Mònica Salés de Junts, Eva García del PP i Dani Cornellà de la CUP.
10: I, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques, perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
11: Costa d'entendre que mentre els agents rurals deien màxim risc, una subcontrata de la Generalitat actués com si fos un dia qualsevol.
12: Davant 2.300 hectàrees cremades, cases i veïns i veïnes cremades, calen responsabilitats i el departament té la responsabilitat política.
8: De fet, el govern assegura que s'envia un missatge de recordatori a aquestes empreses quan s'activa el Pla Alfa.
0: Els bombers, per tant, que afronten uns dies molt complicats pel que fa als incendis, en gran part per l'onada de calor que afecta tot Catalunya i que dispara el perill d'incendi. Ara mateix, el risc és extrem a 210 municipis de 24 comarques diferents. A més, però, sembla que la situació es pot allargar durant dies. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
1: Bon vespre.
0: Anem a pams. Quina és la situació ara mateix a les zones afectades pels incendis? Han de millorar les condicions a les properes hores?
1: Sí, serà així, sobretot a les comarques interiors, que és on hi ha aquest perill d'incendi més marcat on tenim aquests incendis actius. Comencem per les comarques del Baix Penedès i l'Alt Camp, on tenim aquest incendi actiu del Pla de Manlleu. Aquí ara mateix la temperatura volta encara els 33-34 graus i la humitat continua sent baixa, al voltant del 20-25%, fins i tot una mica més baixa a la part més nord d'aquest incendi. La marinada encara bufa, tot i que va perdent pistonada, i és la bona notícia en aquesta direcció, perquè anirà fluixant aquest vent de marinada durant les properes dues hores i ja la nit pràcticament encalmarà. No es preveu una nit de vent en aquesta zona. En tot cas, doncs, testimonial, la temperatura baixarà per sota dels 30 graus, tot i que ara encara, a un quart de nou pràcticament del vespre, es troba per sobre dels 30 graus. Si marxem cap a la Catalunya central, a la zona del Bages, aquí més calor, encara 35 graus de temperatura a la zona de Navarcles. La humitat és molt més baixa, al voltant del 13-15%, com m'explicaven des del cos de bombers, humitats extremadament baixes, i és la combinació que també amb la marinada, doncs, tenim aquest perill d'incendi més marcat. Una marinada que ha arribat amb cops de 30-35 km per hora, però ara ja va afluixant. O sigui que les condicions semblants en aquest sentit, menys vent, més humitat i menys temperatura, tot i que encara, fins que es faci fosc, doncs combinació del 30-30-30, aquesta temperatura per sobre dels 30 graus, menys humitat de 30% i vent que, com hem vist, doncs ha superat els 30 km per hora.
0: Aquesta onada de calor avui ha arribat al primer pic i ja ha deixat també, Martí, temperatures de rècord.
1: Sí, crida sobretot l'atenció al rècord de la ciutat de Barcelona, de l'Observatori Fabra, un punt de referència ben a prop del Tibidabo, a la Serra de Collserola, on es prenen dades de temperatura des del 1914. Doncs mai abans s'havia viscut un dia com avui, pràcticament 41 graus. Pràcticament 41 graus, ho repetim, en aquest punt, 40.7, 40.9, a l'espera de validació oficial d'aquest punt tan emblemàtic. S'ha superat, per tant, el rècord de només fa dos anys, que era de 40 graus, però també hi ha hagut rècord a l'aeroport de Reus i, en el cas de Vinebre, que és el punt on s'ha enfilat més la temperatura d'avui a Catalunya, 44.1 graus, superant el rècord de l'any passat, que era de 43.8, l'agost de l'any passat. Per tant, calor descomunal comunal, que ha de continuar els propers dies i que avui, doncs, ha arribat a aquest pic, en aquesta estació, amb dades des del 1998, però segurament si tiréssim enrere, doncs, no s'havia registrat aquest valor tan extrem.
0: Tot i això, el que més preocupa, això que dius, les temperatures rècord, evidentment, també són molt alarmants, però el que preocupa ara també és que ha de durar aquesta calor almenys una setmana més.
1: Sí, exacte, com a mínim fins dimecres que ve, per tant, una setmana més, amb temperatures

0: tan potent com ara, entre dimarts i dimecres que ve. I podria ser que fos fins i tot una mica més intens que aquest. Ens sembla que no pugui ser, però els mapes ens indiquen aquesta possibilitat a mesura que avanci la setmana que ve, entre dimarts i dimecres. La bona notícia, i ja ho podem doncs començar a mirar amb moltes ganes, és que podria ser que a partir del 19 de juliol, 19-20 de juliol...
1: D'aquí una setmana i mitja.
0: Sí, anem molt enllà, però els mapes comencen a insinuar, i no som del partit de fer-ho, però és veritat que la situació és tan crítica doncs que intentem esbrinar a veure quan s'acabarà. Podria ser això doncs a finals de la setmana que ve, coincidint amb el proper cap de setmana de la setmana que ve, quan els termòmetres podrien normalitzar-se per l'època. Continuaria fent molta calor, però ja no extrema.
1: Gràcies, Martí. Fins ara. Aquesta calorada també ha protagonitzat la jornada inaugural del Festival Cruïlla de Barcelona. 4 dies de música al Parc del Fòrum, que almenys avui han començat marcades per les altes temperatures. Durant força estona, la pista d'alguns escenaris ha quedat mig buida mentre molts assistents buscaven una mica d'ombra per escapar del sol. De fet, l'organització ha repartit barrets entre els assistents i ha instal·lat diverses fonts d'aigua al recinte, molt transitades durant tota la tarda. Anem en directe, Adrià García, bon vespre.
2: Sí, bon vespre. Aquesta hora sembla que la marinada ha parat almenys de moment els peus a la calor aquí al Parc del Fòrum. Al llarg de tota la tarda, però la temperatura ha apretat de valent i molts assistents han anat buscant qualsevol racó d'ombra per refugiar-se. Alguns havien vingut preparats amb ventall, paraigua o fins i tot un ventilador petit, i d'altres han optat directament per refrescar-se sota les fonts. Ara l'ambient és força més suportable i això també s'ha començat a notar davant dels escenaris, que es van omplint a mesura que cau el sol i s'acosten els concerts més esperats. Un d'ells començarà d'aquí a 10 minuts, és el de la nord-americana René Rapp, tot un fenomen entre el públic més jove, amb desenes de fans que fa estona que esperen a primera fila. Agafarà el relleu del gallec Sencerra, que ara mateix està seduint el públic del Cruïlla amb el seu pop sensual. L'altre gran nom de la nit és el de Halsey, una estrella del pop que posarà el punt final a aquesta primera jornada del Cruïlla, que excepcionalment tanca portes a les 11 de la nit.
1: Gràcies, Adrià. En aquest context de calor extraordinària a Barcelona, l'Ajuntament ha activat avui algunes mesures de prevenció per protegir els treballadors municipals que passen la jornada laboral a l'exterior. Entre d'altres, fan descansos de 15 minuts cada 2 hores i també els han ajustat l'horari per evitar les hores de més calor. Però més enllà de Catalunya, on també s'està vivint una calorada insòlita, és a França. Per això el govern francès avui ha mogut fitxa i ha prohibit que els repartidors d'empreses com Uber Eats o Deliveroo treballin a les hores més perilloses. Corresponsal de RAC1 a França, Marta Casagolda, bon vespre.
3: Bon vespre, exacte. Les empreses de repartiment hauran de protegir els treballadors de la calor extrema i entre les 2 i les 6 de la tarda, les hores considerades de màxima insolació, no hi haurà lliuraments a domicili aquells dies que s'hagi activat l'alerta vermella per onada de calor. Uber Eats i Deliveroo han fet públic avui, després que la setmana passada el ministre de Treball francès els demanés que prenguessin mesures per protegir els treballadors que van tot el dia en bicicleta i que es veuen exposats a temperatures extremes. A banda de cancel·lar el servei, les empreses estudien reduir les distàncies de repartiment per evitar trajectes llargs i demanen als restaurants associats que facilitin aigua i refrigeració als repartidors durant l'espera. França està patint la tercera onada de calor dels últims 2 mesos. L'última, la del mes de juny, ja va deixar temperatures rècord i es van haver de tancar escoles, suspendre esdeveniments esportius i culturals, cancel·lar trajectes de tren i adaptar els horaris, com per exemple la Torre Eiffel i el Museu del Louvre, que van haver de tancar abans les portes.
1: Passen 4 minuts, 9:15. Els veïns afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona hauran de passar almenys 3 nits més fora de casa. Els tècnics que treballen en la cavitat que es va obrir al pati interior d'una illa de cases ja han acabat d'omplir de formigó el forat, però abans de garantir que el terreny és estable i del tot segur, n'hauran de fer el seguiment durant 3 dies. Eudald Martínez.
4: Els equips tècnics van acabar de posar el formigó ahir a 11:15 de la nit, però ara cal esperar perquè solidifiqui bé. El director general d'Infraestructures de Mobilitat del Govern, Ramon Ramírez, explica que per garantir que el sòl sigui del tot segur, s'haurà de fer el seguiment de la zona durant els propers 3 dies.
5: Avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc, fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir garantir que el terreny està a la seva posició.
4: Mentrestant, tant els bombers com tècnics especialitzats també aniran revisant si hi ha afectacions importants a les 8 finques desallotjades. El govern insisteix, per cert, que ha fet el seguiment de tots els avisos que havien fet els veïns

0: per aparició d'escletxes i altres anomalies. Insisteix, però, que les alertes havien estat mínimes.
1: Les explicacions del govern, però, no convencen Junts per Catalunya, que exigeix la destitució de Sílvia Paneque. El partit, que compara l'incident amb l'esvoranc del 2005 al Carmel, considera que la consellera de Territori ja acumula diversos problemes al departament. Josep Rius denuncia que és incapaç de resoldre'ls, però Paneque defensa la seva actuació.
2: Vostè és una consellera reprovada dues vegades per aquest Parlament, atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis, que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
3: El que hi ha en aquests moments és un túnel assegurat i formigonat. Per tant, no té res a veure. Vostè exigeix responsabilitats. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
1: Junts també li ha demanat que comparegui al Parlament al costat del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal. A més, s'ha presentat una bateria de preguntes on demana revisar totes les finques del traçat. Per cert, que més enllà de l'esvoranc, el barri del Putxet també ha sigut el protagonista a les últimes hores per un tiroteig que hi ha hagut aquesta matinada. Tot i això, no hi ha hagut ferits.
4: Ha estat cap a les 6 del matí quan un tirador ha disparat com a mínim 3 vegades contra un home, tot i que sense tocar-lo ni ferir ningú més. Aquest home, que era l'objectiu dels trets, de moment no ha volgut presentar cap denúncia ni col·laborar amb la policia. Per això la unitat d'investigació de Sarrià, que ha assumit el cas, ha començat a recollir altres testimonis i més informació.

0: Pedro Sánchez treu ferro a les noves amenaces de Donald Trump contra Espanya, però per no augmentar la despesa en defensa. Aquest matí, abans de l'inici de la cimera de l'OTAN a Turquia, el president nord-americà s'ha tornat a despatxar gust contra Espanya. Trump, fins i tot, ha demanat als seus que trenquin totes les relacions comercials amb Espanya.
1: No participen en res, no paguen, no vull res amb ells. Talleu tot el comerç amb ells, sisplau, incloses les visites. No volem res amb aquesta gent. Ja tornaran, ja veureu. Tornaran molt ràpid, però ara no hi ha res a fer. Són mala gent, no ajuden i són hostils.
0: En canvi, la resposta de Pedro Sánchez ha estat ben inesperada i ha tret importància i diu que quan ha estat amb Trump en privat, dins la cimera, han parlat de futbol i del Mundial.
2: Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos.
0: Sánchez sí que ha volgut defensar després en aquesta mateixa roda de premsa que Espanya és un aliat compromès amb l'OTAN que fa els deures i, de fet, ha anunciat la participació de l'exèrcit espanyol en una missió a l'Àrtic a Finlàndia. Enviat especial de RAC1 a la capital de Turquia, Ankara, Lluís Tobar.
3: L'opinió de Donald Trump sobre Espanya i el que ha passat dins la cimera resumeix molt bé la personalitat i el modus operandi del president nord-americà. Muntar el circ davant les càmeres, marcar territori, mostrar-se enfadat i en certa ira, i després, dins la sala, rebaixar el to. Fins i tot, fonts de la cimera ens expliquen que dins la sala Trump no ha tingut cap mala paraula contra Pedro Sánchez ni Espanya. És més, quan s'han creuat en un moment a fora de la foto de família, han decidit parlar del Mundial. Potser la poca contundència de Trump dins la sala i la ironia de Sánchez a la roda de premsa restant l'importància, es deu al fet que Trump té un marge de maniobra molt limitat. No pot trencar les relacions comercials amb un país europeu. La política de comerç europea està sota el paraigua de Brussel·les, que negocia com a bloc comunitari. A més, tampoc pot expulsar Espanya ni cap aliat de l'OTAN perquè els tractats li ho impedeixen.
0: Més enllà de la picabaralla entre Donald Trump i Espanya, la cimera de l'OTAN ha estat força eclipsada per l'anunci de Donald Trump de trencar l'acord de pau amb l'Iran. Això després que Teheran bombardegés aquesta nit tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. A més, al pur estil Trump, el president ha arribat al lloc de la cimera carregant a tort i a dret contra els aliats europeus per després també ser suau amb ells dins de la sala. De fet, el secretari general de l'Aliança, Mark Rutte, ho ha aprofitat per dir que l'OTAN està més unida que mai.
4: Aquesta cimera ha demostrat que aquesta aliança és més forta que mai i més unida que mai, i preparada per defensar cada centímetre de territori. La solidaritat i la fortalesa col·lectiva són les claus de la seguretat i la prosperitat.
0: El cas, però, és que la cimera acaba amb molts dubtes sobre la unitat transatlàntica i amb la incertesa d'una escalada a l'Orient Mitjà, Lluís.
3: Donald Trump ha tornat a estripar el guió i on la setmana passada els negociadors de l'Iran eren persones fantàstiques i meravelloses, avui tornen a ser el dimoni. El president nord-americà ha anunciat que trenca l'acord de pau i aquesta tarda ha dit que fins i tot no descarta nous bombardejos aquesta nit, tot plegat després de referir-se així aquest matí al règim dels ayatolàs.
1: L'alto el foc s'ha acabat. No vull tractar amb ells. Són escòria. Sabeu què és l'escòria? Són escòria humana. Estan malalts, són violents. Parlar amb ells és perdre el temps. Són uns mentiders. Acordem que no poden tenir l'arma nuclear i després parlen amb la premsa i ho neguen. Estan malalts, estan cucús. Són un càncer. Saps què has de fer amb el càncer? Tallar-lo d'arrel.
3: Trump ha repetit del dret i del revés que l'Iran no tindrà l'arma nuclear. A aquesta hora, el president nord-americà abandona Turquia i deixa la sensació que l'OTAN passa un segon pla per la seva administració, que Europa està més sola que mai, i deixa palès que l'estratègia de Mark Rutte de complaure'l i redissenyar l'OTAN al gust de Trump per mantenir-la viva ha fracassat.
0: L'anunci de Donald Trump s'ha notat sobretot a les borses, que avui es tenyeixen de vermell. L'índex de referència espanyol, l'IBEX 35, ha tancat la pitjor sessió des de l'inici de la guerra a l'Orient Mitjà amb una caiguda de gairebé el 3%. I a París, Londres i Milà, les borses també cauen més d'un 2%. D'altra banda, també s'ha disparat el preu del petroli. El barril de Brent europeu s'ha encarit més d'un 7% i torna a fregar els $80. Doncs bé, sobre el paper de Donald Trump en aquesta cimera de l'OTAN i la relació amb la Moncloa, avui li hem preguntat al politòleg Silvio Falcón què en pensa.
5: Trump torna a la càrrega. Que la política comercial sigui una eina per governar el món no és cap novetat en el tauler polític global. El canvi sensible és l'actitud de l'inquilí de la Casa Blanca, un president capaç d'assenyalar socis, pressionar aliats i condicionar les seves polítiques internes a cop d'amenaça. I l'Espanya de Pedro Sánchez, almenys de moment, sembla que no accepta les seves imposicions. L'actitud de Trump és alhora esperable i inquietant. Què vol dir exactament amenaçar de tallar el comerç amb Espanya? Hi haurà nous arancels sobre productes fabricats a l'estat espanyol? Tot plegat servirà perquè el govern espanyol anunciï un increment més important de la despesa militar? De moment, l'IBEX ha acusat el cop en una jornada complicada per als mercats. El que sembla evident és que els Estats Units tornen a actuar amb una lògica insaciable, pressionar, tensionar i esperar concessions. Per molt que la Moncloa intenti transmetre tranquil·litat i normalitat, el missatge és clar. A Donald Trump no li agrada gaire la diplomàcia. Li agrada molt més convertir cada desacord en una demostració de força.

0: 3 minuts i 9:15, el Tribunal Suprem descarta portar la regularització de migrants al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. També rebutja suspendre cautelarment el decret, tal com demanaven els governs de l'Aragó i el País Valencià. Això, per tant, permet que el procés continuï endavant mentre el Tribunal estudia el cas. Anem cap a Madrid, Adrià de les Heres.
1: El Suprem creu que no cal preguntar al Tribunal de Luxemburg si el decret xoca amb el dret europeu. Fa una setmana s'ho va plantejar, però ara ho ha descartat. També rebutja la petició de l'Aragó i el País Valencià de suspendre cautelarment la regularització de migrants. L'argument és el mateix que ja va fer servir a finals de maig per llançar la paperera, un recurs de la Comunitat de Madrid. El Tribunal diu que no hi ha proves que els serveis públics hagin de col·lapsar. La decisió d'avui, doncs, rebutja les mesures cautelars, però els jutges encara han de resoldre definitivament sobre els recursos que l'Aragó, el País Valencià, Madrid i Vox han presentat contra el decret. Així que, de moment, la regularització continua endavant i no quedarà aturada mentre el Tribunal l'estudia. Per cert, que avui el Suprem també ha prohibit les expulsions en calent dels migrants interceptats al mar quan intenten arribar a Ceuta o Melilla.
0: I encara en l'àmbit judicial, el jutge Juan Carlos Peinado matisa les declaracions polèmiques que va fer sobre els escortes de Begoña Gómez, tot i que va dir que la dona de Pedro Sánchez podria fugir amb l'ajuda dels agents, ara assegura que no va voler posar en dubte la feina dels policies. Per això fa marxa enrere i fa servir un altre argument per justificar haver retirat el passaport a la dona del president espanyol. Mentrestant, el Partit Popular avui fan equilibris per mirar de justificar i matisar les polèmiques declaracions d'Alberto Núñez Feijóo. El líder del partit ha aixecat polseguera en les últimes hores després de suggerir que un treballador que estigui de baixa hauria de cobrar menys i compara l'absentisme laboral amb el càncer.
2: Que 1 millón, casi 200.000 personas no acudan a trabajar todos los días es algo que España no se puede permitir. Aquí debemos, con o sin acuerdo, sentar a la patronal y a los sindicatos y tomar una decisión con el absentismo. Esto es un cáncer que no podemos pagar.
0: I també afegir que si arriba a la Moncloa imposarà una reforma laboral contra l'absentisme laboral amb acord o sense amb els sindicats. El govern espanyol ha sortit en tromba a contestar a Feijóo, a qui acusen de demagògia i de voler imposar més retallades socials. Anem a Madrid ara amb el Roger Perciba.
3: Sí, els dirigents del Partit Popular han tingut força feina avui per, d'una banda, fer costat al seu líder, és el cas d'Elías Bendodo.
4: Feijóo l'ha puesto el cajabel al gato.
3: I de l'altra, com és el cas del vicesecretari d'Hisenda del partit, Juan Bravo, la Sexta, admetre, això sí, amb la boca petita, que Feijóo no va estar encertat.
5: No sé, a lo mejor no hemos sido capaz de explicárnoslo muy bien, pero yo creo que es algo bastante sensato.
3: Una incomoditat dels dirigents populars que des de la cimera de l'OTAN aprofita Pedro Sánchez.
6: He leído algo así como que quizá no se habían comunicado muy bien o explicado muy bien. Yo creo que todos hemos entendido muy bien lo que quería decir el señor Feijóo.
3: Més contundent és el ministre Arcadi Espanya.
7: Hay veces en que cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa.
3: I des de la patronal, el president de la COE, Antonio Garamendi, disculpa Feijóo.
8: El president del Partit Popular no siente eso, no creo que esté en eso, y lo que sí tiene es la sensibilidad de pensar que es un problema que hay que ver.
3: Els sindicats acusen Feijóo de mentir, fer demagògia i barrejar les baixes laborals motivades, que són el 80% dels casos, i l'absentisme laboral, que és falta la feina sense justificació.
0: Gràcies, Roger. Encara d'enclau econòmica, Unió de Pagesos avisa que el sector porcí català tancarà el 2026 amb pèrdues a causa de l'efecte de la pesta porcina africana. De fet, calculen que aquest primer semestre de l'any ja han perdut 100 milions d'euros. Anem cap a Lleida amb el Rubén Carbonell.
9: El responsable sindical ha explicat que la declaració del focus de pesta porcina africana ha provocat la pèrdua d'una part dels mercats d'exportació fora de la Unió Europea i ha obligat les empreses a redirigir les vendes cap a altres països europeus. A banda de les pèrdues directes dels productors, Unió de Pagesos calcula que l'efecte específic de la PPA sobre el mercat ha tingut un impacte de 265 milions d'euros a Catalunya des del desembre passat. En parla el responsable nacional del sector porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri.
10: Per nosaltres és molt important que no escatipem cap esforç en vigilar cada dia tot aquest ballat i tots els tancaments per evitar dues coses, que no surti cap porc senglar que fora que pugui estar infectat i per tant s'hagi d'ampliar el perímetre, i l'altre és que no n'entro. I després, evidentment, continuar amb l'eliminació de tots els porcs senglars que en aquella zona, perquè, evidentment, puguem començar a comptar el dia zero.
9: A més, per primera vegada en 4 anys, el marge econòmic del sector ha entrat en negatiu amb unes pèrdues de 16 cèntims per quilo de porc viu, equivalents a gairebé uns 20 euros per animal.
0: I el Parlament aprova a tramitar per la via ràpida la prohibició de la compra especulativa d'habitatge. És una proposta dels comuns que ha rebut el suport del PSC, Esquerra i la CUP. El que queda, però, no serà un camí fàcil. D'entrada, les esquerres discrepen sobre com formular el text final i, a més, Junts i el PP ja han dit que ho portaran al Consell de Garanties Estatutàries, que ho endarrerirà tot fins a la tardor. Ser Giró.
11: Tot i tancar files aquest matí, els comuns, el PSC, Esquerra i la CUP no acaben d'acordar com aplicar la prohibició. Susana Segovia, Eva Candela, Marbeses i Laura Vega no han amagat diferències.
12: És una proposta que és sòlida jurídicament, que està argumentada i té viabilitat.
13: Ens obliga a actuar quan el mercat per si sol deixa de garantir aquest dret a l'habitatge.
14: La ciutadania no necessita més titulars, necessita mesures valentes, sí, però també sòlides.
15: Aquesta llei encara no és suficient quan es poden comprar aquests blocs i pujar el preu, quan pot dependre de la voluntat d'un ajuntament.
11: Mentre Junts i el PP ho volen fer entrebancar el Consell de Garanties, Judit Toronjo i Maria Àngels Esteller creuen que és inconstitucional.
16: Vulnera en primer lloc el dret de propietat, posant en risc fins i tot el dret a poder heretar un habitatge familiar.
17: L'esquerra populista i radical ens demostra que està més preocupat per anar i lluitar contra la propietat privada i els principis del lliure mercat que ha de resoldre el problema de l'habitatge.
11: Un moviment que fa gairebé impossible aprovar la norma en l'últim ple del curs.
0: I amb aquesta proposta sobre la taula, justament avui un nou estudi demostra que comprar-se una casa cada vegada és més difícil, sobretot per la classe mitjana. Segons dades de la càtedra Grup Tecnocassa, Universitat Pompeu Fabra, el 30% de la població viu en zones on una família mitjana no es pot permetre una hipoteca. És un percentatge que s'ha triplicat els últims anys. I ho hem sabut aquesta tarda, Catalunya és una de les tres candidates per acollir el Congrés de Referència Mundial de la Indústria Aeroespacial l'any 2029. És el Congrés Internacional d'Astronàutica que cada any reuneix més de 15.000 professionals, empreses i institucions d'arreu del món. Amb aquesta candidatura, el govern vol posicionar Catalunya en la primera línia internacional del sector aeroespacial, Júlia Manero.
18: El govern aposta perquè les tecnologies de l'espai donin resposta a reptes com la gestió del medi ambient i dels recursos naturals o el desenvolupament de noves formes de mobilitat, investigació i defensa. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha destacat que el govern considera la indústria aeroespacial un sector clau pel desenvolupament de l'economia catalana.
19: Considerem que és un sector molt estratègic a Catalunya. És la suma del talent que tenim de grans enginyers en molts sectors, no només l'aeroespacial, també l'industrial i d'altres, i també doncs, de moltes start-ups que s'han generat en molt poc temps, que han tingut una capacitat de creixement molt important i que nosaltres, per tant, hem d'estar al seu costat.
18: El nombre d'empreses d'aquest sector s'ha triplicat des del 2019 i ja n'hi ha una vuitantena que donen feina a 1.800 persones i generen més de 230 milions d'euros anuals. Pel que fa al Congrés, en l'edició d'aquest any, que es farà a l'octubre a Turquia, s'anunciarà quina ciutat en serà la capital del 2029. Barcelona competeix amb Houston i Ginebra.
0: Passen 5 minuts a 8:45. La justícia investigarà la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors. Va passar el 6 de maig durant la preparació de les vagues al sector educatiu. Un tribunal de Barcelona ha admès al tràmit la denúncia que hi havia presentat la Intersindical. L'organització creu que la policia podria haver vulnerat drets fonamentals com el de llibertats sindical o el dret a vaga i a reunió pacífica. I en crònica de successos, un home de 70 anys ha mort ofegat avui a la platja de Calafell.
20: Ha passat aquest migdia poc abans de la una a la zona de la platja de l'Estany Mas Mel. L'emergència s'ha rebut l'avís d'unes persones que havien aconseguit treure l'home de l'aigua, tot i que estava inconscient. Fins allà s'hi han desplaçat el personal mèdic, que l'ha intentat reanimar, però no ho ha aconseguit. Aquesta és la novena mort a les platges des que va començar la campanya de bany el 15 de juny.
0: I avui els Mossos i la Guàrdia Urbana han desmantellat la banda juvenil anomenada Los 300. Després d'un any seguint-los, els atribueixen desenes d'agressions i un ús desmesurat de la força per controlar el seu territori, els districtes de Sant Martí i Sant Andreu de Barcelona. Pel que fa en clau educativa, el curs que ve, la meitat d'escoles i instituts disposaran de personal mèdic integrat al centre i la idea és que al setembre del 2027 ja n'hi hagi a tots els centres educatius. L'objectiu de la mesura és atendre millor els alumnes vulnerables que necessiten atencions sanitàries diàries.
20: Fins ara aquests alumnes els havien de treure de l'escola durant una estona per anar al centre sanitari a fer-los les cures, o en alguns casos es feien al centre però ho feien als vetlladors. Les famílies reclamaven que aquesta tasca la fes personal sanitari. La directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella, explica que la mesura garantirà una atenció més bona als infants.
1: El que volem és la participació de tots els alumnes en els centres educatius. Per això ens trobem alumnes que tenen necessitats de cures sanitàries en l'horari en la jornada escolar i necessitàvem poder avançar en el treball que s'estava fent amb aquest alumnat.
20: El Departament d'Educació, però, explica que aquest personal també podrà atendre situacions puntuals d'alumnes que necessitin atenció sanitària.
0: A tot això, el síndic de Greuges calcula que el Departament d'Educació hauria d'aportar 940 milions d'euros més per garantir del tot la gratuïtat de les places. Són uns diners que en la majoria de casos acaben aportant les famílies a través de quotes per serveis diversos, com ara el menjador, el material o les sortides extraescolars. I d'altra banda, les entitats socials també pressionen el govern perquè garanteixi dues setmanes de lleure educatiu a tots els infants durant l'estiu. Denuncien que l'encariment de la vida està deixant milers de nens fora dels casals. És per això que demanen al govern que no es quedi de braços creuats i universalitzi aquest dret. Jordi Claret.
21: La Plataforma d'Infància de Catalunya i la Taula del Tercer Sector lamenten que el lleure educatiu s'hagi convertit en un factor de desigualtat. Alerten que un de cada tres infants no pot marxar ni d'una setmana de vacances i que 4 de cada 10 es queden sense casal per motius econòmics. Per tot plegat, les entitats demanen al govern que d'una vegada per totes hi destinin més recursos. En parla el coordinador de la plataforma, José Antonio Ruiz.
22: No hi ha excuses. Tenim la moció del Parlament. Tenim l'estratègia de lluita contra la pobresa. Tenim els pressupostos aprovats. Per tant, ja no hi ha excuses.
21: Les entitats proposen donar beques per assegurar-ne l'accés i obrir equipaments públics durant l'estiu per ampliar els espais de trobada i de joc.
0: Per cert, encara sobre educació, en aquest cas relacionat amb la selectivitat, el govern obre la porta a revisar els exàmens de matemàtiques de l'any que ve, això arran de les queixes d'aquest any. Recordem que la nota mitjana va ser de 4,18. I un estudi de l'Hospital Sant Joan de Déu demostra que els infants que miren dibuixos animats durant les ressonàncies magnètiques estan més tranquils i la prova surt més bé. Concretament, l'estrès es redueix un 43% i gràcies a això baixen i molt les interrupcions de la ressonància. Té més detalls l'Alba Carnicer.
23: Sí, concretament hi ha un 70% menys de casos en què cal aturar la prova. L'estudi s'ha fet amb 175 pacients. Els van projectar vídeos mentre els feien la ressonància. A través d'un mirall veien dibuixos de Disney, ells mateixos n'escollien els personatges i també podien consultar el temps restant de la prova. Emili Narejos, cap de l'àrea de diagnòstic per la imatge de Sant Joan de Déu, explica que estan molt més relaxats.
24: Lo que hace es que el paciente y tanto el niño como la familia se sienten mucho más seguros. Y en ningún momento cuando el niño está dentro del tubo de la resonancia magnética siente que ese agobio de no poder salir. Le da esta sensación de amplitud.
23: Amb els resultats a la mà, l'hospital planteja estendre les projeccions més enllà de l'estudi.
0: I atenció a aquesta dada, més de la meitat de catalans amb VIH que han rebut alguna mena de discriminació i un de cada tres durant l'últim any. Ara bé, tot i les dades, gairebé 9 de cada 10 víctimes no arriben a denunciar-ho mai. És una de les xifres de l'última enquesta de l'ONG Comitè 1 de desembre que alerta que encara hi ha molts estigmes que fan que les víctimes no puguin o no vulguin explicar el seu cas. Alba.
23: Els àmbits en què hi ha més discriminació són el familiar, el de la salut, el sexual i el de les relacions socials. Malgrat els esforços per millorar l'acompanyament de les víctimes, encara n'hi ha moltes que no ho denuncien per por o perquè creuen que no serveix de res. De fet, una de cada tres que ha fet el pas s'ha sentit incompresa. Maria Luisa García, membre de l'ONG, diu que cal que el procés sigui garantista.
25: Hay procesos que a lo mejor no me satisfacen los resultados, que no te han dado la razón o porque pienses que lo que ha pasado no corresponde con lo que tú esperabas que pudiera ser, pero de alguna manera también en qué medida estos procesos son en sí mismos reparadores o no, que se necesitaría, ¿no?, para que realmente el proceso de denuncia fuera reparado. Son procesos complicados y muchas veces conllevan bastante sufrimiento.
23: L'informe també denuncia que la majoria dels enquestats estan en una situació de vulnerabilitat.
0: Tres minuts i tres quarts de nou en Crònica Cultural, en pantalles. Les sèries de Pit i Hack s'arrasen a les nominacions dels Premis Emmy. Opten a 25 i 24 guardons cadascuna. L'anunci s'ha fet aquest vespre, tot i que els premis no es lliuren fins al 14 de setembre a Los Angeles. Bàrbara Padilla.
26: L'Acadèmia de la Televisió dels Estats Units també ha farcit de nominacions, per sorpresa, la comèdia de terror La Maldición de Widow's Bay d'Apple TV, que n'ha obtingut 19. El drama de ciència-ficció Pluribus, també d'Apple TV, n'ha aconseguit 18. I la minissèrie de Netflix Beef, 16. Els dos grans noms d'aquest any, però, són en l'àmbit del drama, la segona temporada de la sèrie de Pitt, d'HBO Max, sobretot en les categories de repartiment, i en l'àmbit de la comèdia, Hacks, també d'HBO, que ja va per la cinquena i última temporada. Malgrat que 24 i 25 nominacions són bones xifres, les dues sèries més nominades queden lluny del rècord de nominacions que es va aconseguir l'any 2019, quan Joc de Trons en van dur 32. L'anunci l'han fet aquesta tarda els actors Jeff Hiller, de La Maldición de Widow's Bay, i Lisa Colon-Zayas, de The Bear. I d'aquí a pocs minuts, a les 9 del vespre, comencen a Barcelona els concerts de Clàssic a la Platja. Els amants de la música clàssica tenen una cita avui a les 9, com dèiem, doncs en aquesta platja de Sant Sebastià de Barcelona. Avui, com demà, l'Orquestra Simfònica del Liceu actua a la platja de Sant Sebastià. Seran dos concerts gratuïts amb partitures de Brahms o també Ravel. I encara en música, també. Avui fa 30 anys que es va publicar aquesta cançó. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my... És el Wannabe de l'Espais, d'Espais Girls, que es va publicar el 8 de juliol del 96 i situava l'amistat femenina per sobre de qualsevol relació amorosa. I qui també celebra un aniversari aquesta nit és el Festival Grec, que fa 50 anys. Per això, aquesta nit, a partir de les 10, organitza un acte gratuït al mateix teatre, Teatre Grec, i projectaran diversos curtmetratges basats en la història del certamen, i després la festa acabarà amb música. I fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bon vespre.
2: Bon vespre.
26: Jornada d'impàs avui al Mundial, després que ahir de matinada acabessin els partits de vuitens.
2: Amb la remuntada èpica d'Argentina sobre Egipte i la classificació als penals de Suïssa davant Colòmbia, aquesta jornada de descans precedeix els quarts de final, que arrenquen demà dijous a les 10 de la nit amb el França-Marroc. Espanya juga divendres a les 9 contra Bèlgica, i avui, el tu diràs, en parlarem amb un dels protagonistes, el migcampista del Barça, Pedri.
26: El futbol de clubs, l'ex blaugrana Alexia Putell, ella és ja jugadora del London City.
2: L'excapitana del Barça i doble pilota d'or aterra la Lliga Anglesa en el club propietat de la magnat surcoreana Michelle Kang. La migcampista de 32 anys signa per 3 temporades després de disputar-ne 14 al Barça i acaba contracte el passat 30 de juny. En l'acte de presentació fet a Nova York, la de Mollet ha explicat que ha estat una tria fàcil per poder competir cada cap de setmana.
26: A l'Espanyol, en canvi, ha fet oficial un altre fitxatge.
2: El tercer reforç perico per la temporada vinent és Gabriel Moscardo. El pivot brasiler de 20 anys arriba el club blanc i blau procedent del PSG amb una cessió per una temporada sense opció de compra. Per Moscardó, l'afició ha estat clau per la seva arribada.
3: Una cosa que me gusta es tener esa relación con la afición de pasión y de querer ganar siempre. Sé que Corinthians eso existe y creo que en español también. Una de las cosas que escolí vivir y jugar acá fue la afición. Entonces estoy convicto y con ganas de conocerlos, la afición y jugar en español.
2: El club també ha anunciat la sortida de Justin Smith, que marxa a l'Aldenc de segona divisió.
26: I a Wimbledon avui s'han acabat de disputar els quarts de final i ja tenim els 4 semifinalistes del torneig.
2: El vigent campió del Roland Garros, Alexander Zverev, s'ha imposat per la via ràpida en 3 sets al número 7 del món, Taylor Fritz. Mateix guió per l'anglès Arthur Ferri, que també ha guanyat a l'italià Flavio Cobolli per 3-0. Per tant, Zverev i Ferri s'afegeixen a Djokovic i Sinner a les semifinals, que disputaran entre ells respectivament.
26: I acabem amb el Tour de França, que avui ha hagut la cinquena etapa amb final accidentat.
2: Una caiguda de 5 corredors a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada, entre ells l'Ulutí Àlex Molinar, ha provocat un tall a la cursa, i finalment Olaf Koy, el neerlandès de l'equip Decathlon, s'ha imposat a la prova de pau en la vigília del Tourmalet. L'heroi del dia però ha estat Beilstrofer, que ha fet 144 quilòmetres escapat. No hi ha canvis a la classificació general, es manté líder el noruec Traen amb Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard a 7 minuts i 53 segons.
26: Gràcies, fins ara.
2: Fins ara.
26: I acabem, abans de la tertúlia, saludant a l'Ona Pardo. Ona, bon vespre.
4: Bon vespre.
26: Què ens hem deixat per explicar avui?
4: Doncs que s'estan venent les escombraries del casament de la cantant Taylor Swift, que fa una setmana es va casar amb el jugador de futbol americà Travis Kelce.
26: Exacte. És que on hem arribat, de veritat?
4: És bastant surrealista. Per situar-nos, perquè no la conegui, Swift és una artista estatunidenca amb més de 100 milions d'oients mensuals a Spotify, per tant molt coneguda, i és l'autora de cançons famosíssimes com aquest Love Story. Una cançó que justament va sonar al seu casament, perquè veguis, tot molt ensucrat, i a més un casament del qual han descendit molt poques dades. El van celebrar al Madison Square Garden, que és un pavelló esportiu al centre de Nova York grossíssim, i justament la magnitud de l'escenari contrasta amb el secretisme del casament, perquè no se'n sabia
0: no lliga res.
4: Res de res.
0: No se sabia.
4: No, res de res, és molt curiós. Ara, a poc s'han anat filtrant alguns detalls, però jo crec que la privacitat ha fet d'una mena d'efecte rebot i hi ha persones que ara estan fent mans i mànigues per aconseguir un record de la cerimònia. Això vol dir, com dèiem, que hi ha gent que està pagant diners per aconseguir les escombraries del casament.
0: No sé si ets partidari d'aquestes coses. Tu faries això? No,
4: a mi em sembla una mica raro.
0: Home,
4: sobretot,
0: agosarat, no?
4: Jo crec que quan t'expliqui què és el que és ver. Ho està fent un artista de Nova York, que es diu Justin Guignac, que ha agafat això diversos objectes de la brossa. Hi ha una borilla, per exemple, un tap d'una ampolla o una canyeta de paper.
0: Ah, ho està pilotant realment aquest artista, tot
4: sí,
0: això?
4: Sí, es veu que ja ho ha fet altres cops i n'està
0: fent
4: diners. Li ha funcionat moltíssim. També hi ha una AirPod, una piruleta o també coberts d'un sol ull. I els està venent per $25 més 10 de despeses d'enviament, per tant serien uns 30 euros si ho compréssiu aquí.
0: Gràcies, Ona. Fins ara.
4: Fins ara.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
5: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.

0: Doncs comencem la tertúlia d'avui, dimecres 8 de juliol. Tenim per aquí a la Sílvia Angulo. Què tal? Bona nit.
1: Què tal? Com estem?
0: També la Sílvia Cànovas. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Marc Martínez Amat. Bona nit.
3: Bona nit.
0: I Estefania Molina des de Madrid. Bona nit.
4: Molt bona nit.
0: Us saludo a tots quatre. No sé si sou del parer d'això que ens explicava ara l'Ona, de que s'ha fet un casament de la Taylor Swift, per tant, d'una persona super VIP, no? Super important, i que llavors, doncs, bueno, algú faci negoci venent les escombraries, el que va sobrar d'aquell casament. I sembla que li està sortint mitjanament bé. Ja veieu com van les coses, eh?
1: A mi ja no em sorprèn res, crec.
0: Estem com anestesiats,
1: sí,
0: no?
1: En un moment que totes aquestes barbaritats ja et semblen el més normal del món, que la gent vulgui fer negoci amb, no sé, amb escombraries que s'han trobat allà a la boda, ja...
2: Però entenc que serien objectes del casament.
0: Sí,
2: El que abans es portava d'endur-t'ho tu directament al casament, ara el que sobra ho deuen llançar, no, i abans... abans tu enduies el centre aquell de floreta.
1: Les flors, t'emportaves les flors, però, clar...
0: Sí, no, ara... No, a veure...
2: Ara és ben clar.
1: Ara és més sofisticat tot, ja.
0: No, el que és curiós és això, que hi havia molta opacitat amb aquest casament en si, no se sabia massa, tot i que era el Madison Square Garden, no? Allò... I després, quan se comencen a saber coses, venem tot el que ha sobrat del casament, no?
3: Mira, és una manera de reutilitzar material, també. Mirem-ho pel costat bo, no?
0: Sí, ens ho podem mirar així. A veure, 10 minuts les 9 del vespre. Ja veieu que tornem a tenir una tarda, que tenim diversos incendis simultanis. Si no canvia la cosa, ara a les 9 ha de tornar a fer actualització als bombers. Evidentment, l'escoltarem en directe, però anem a buscar ara quina és l'última hora en aquest centre de comandament que els bombers ha organitzat a Cerdanyola del Vallès, i allà tenim la Violeta Martos. Violeta, què tal? Bona nit.
5: Hola, bona nit, Mireia, què tal?
0: Quina és la situació ara a aquesta hora? Què és el que us estan dient? Perquè hi ha hagut actualització a 7:45, les 8, que és quan explicàvem que sobretot el que preocupa ara els bombers són aquests dos focs que hi ha, un a l'Alt Camp i l'altre que hi ha en aquest cas al Bages, però no sé si tens detalls nous o saps com això, què ha de passar les properes hores.
5: Sí, comencem amb una bona notícia, que tal i com va la tarda i la setmana, doncs també està bé. S'ha desconfinat ho acabem de saber, les 300 persones que estaven confinades des de dilluns per l'incendi de Sant Manat. Eren les persones que viuen al Farell i a Sant Sebastià de Montmajor, que són les dues urbanitzacions a Caldes de Montbui. Doncs bé, ells ja poden sortir de casa perquè acaben de rebre l'ordre de les alert de desconfinament.
0: Això és pel que fa l'incendi de Sant Manat, que recordem, Violeta, que és el que va començar dilluns, que encara no està estabilitzat i, per tant, ni molt menys controlat, però que els bombers ja veuen que més o menys el poden dominar, d'alguna manera, no? I que, mica en mica, es van desconfinant això, totes les zones que estaven, tota aquella població més propera allà on estava cremant el foc, no?
5: Exacte, sí, continuen tasques d'estabilització. De moment encara no, els bombers no el donen per estabilitzat, però el que sí que ens han explicat és que la feina que havien fet avui, igual que la que van fer ahir, però havia donat profit, i semblava, doncs, que ja el podrien donar per més o menys, bueno, que semblava que pintava bé aquesta tarda, malgrat la calor i malgrat les temperatures i el vent.
0: Ara, però...
5: Pel que fa a la resta d'incendis... Perdó.
0: Digues.
5: No, pel que fa a la resta d'incendis, els que ara preocupen més són el de Navarcles, com deies, el Bages, i també el de Pla de Manlleu, a l'Alt Camp. Pel que fa al de Navarcles, i ara hi treballen una seixantena de dotacions terrestres, una seixantena de dotacions, 12 de les quals aèries, ha afectat unes 30 hectàrees. És l'incendi que ha començat a una zona forestal, que ha arribat a una indústria, una planta de tractament de residus, on ha cremat un camió i també alguns palets. A les 7 de la tarda s'ha enviat un SALER per demanar el confinament del nucli urbà, i ara mateix continuen aquestes persones confinades. El que sí, s'ha tallat durant un moment de la tarda la C25 entre Sallent i Artés. A les 8 del vespre passaven pocs minuts que s'ha pogut reobrir aquesta carretera, i ara estan prioritzant el flanc esquerre, perquè el flanc dret ha topat amb un camí i sembla que està més o menys controlat. L'altre gran incendi que els preocupa és el de Pla de Manlleu, que ha cremat ja una vuitantena seixantena d'hectàrees i treballen 44 dotacions, 6 de les quals aèries, i és un incendi forestal que els bombers han descrit com d'alta intensitat. Hi ha més de 1.600 persones confinades a diverses urbanitzacions i diversos nuclis urbans, com són Pontons, el Pla de Manlleu, Pinedes Altes i també cases aïllades d'altres municipis. Les últimes dades de gent rural situen en un per sobre del 86% el terreny forestal cremat. D'aquestes hectàrees que s'han cremat, de la vuitantena d'hectàrees, un 86% seria terreny forestal i poc més d'un 13% seria terreny agrícola.
0: Pel que fa l'actualització de dades, Violeta, tenim compareixença, que hauria d'haver-hi compareixença cap, ara cap a les 9, d'aquí uns 5 minuts més o menys.
5: Sí, 5 minuts sent optimista, de moment...
0: Però podem dir un quart d'hora o mitja hora, sí, és dels propers minuts.
5: Sí. Exacte, sí. En principi estava prevista per les 9 una nova compareixença del cap de bombers, David Borrell, i també de la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
0: Que el que suposo que han d'actualitzar, explicar, és com afronten la nit, no?
5: Sí, també aquests petits incendis que han anat sortint al llarg del dia, també, per exemple, s'han manat amb la bona notícia del desconfinament, potser els bombers ens poden explicar si ja està estabilitzat, si ja el poden donar per estabilitzat, i exacte, també com encara en la nit, el cap dels bombers, David Borrell, a la compareixença d'abans ha dit que les dues properes hores eren hores crítiques per conèixer l'evolució d'aquests incendis, i doncs suposo que ara, a l'actualització que ens faran ara pels vols de les 9, ens haurà d'acabar de concretar si hem d'esperar bones notícies o no.
0: Doncs Violeta, ens demanes pas quan vegis que ha de començar la compareixença.
5: Oi tant.
0: Doncs vinga, fins ara.
5: Fins ara.
0: Un dels incendis que ara ens explicava la Violeta i que és un dels que tenim actius és el d'Aiguamúrcia, el del Pla de Manlleu, que és a la zona de l'Alt Camp. Ha començat a quarts de 5 de la tarda i segons l'última actualització dels bombers ja afecta, com dèiem, una vuitantena d'hectàrees de terreny agrícola. Per saber com evoluciona aquesta hora podem parlar amb l'alcalde d'Aiguamúrcia, que és l'Òscar Cendra. Bona nit.
4: Molt bona nit.
0: Primer de tot, ara mateix, quina és la situació a Aiguamúrcia?
4: Bueno, respira una mica millor, però encara a l'espera a veure com acaba de procedir aquest incendi.
0: Per què respira una mica millor?
4: Bueno, sembla que el tema perimetral estigui bastant bé i res, esperar a veure si el poden tindre com a existit pues, en algun moment o altre.
0: Perquè sobretot està, perquè ho entenguem els que, qui no conegui exactament aquesta zona, està cremant sobretot vegetació i no hi ha un nucli molt gran de població que està vivint precisament en aquesta zona, no?
4: No, aquí tenim un nucli que és igual al Pla de Manlleu, que sí que està dins del nostre municipi, i després tenim una organització que es diu Les Pinedes, que està just al municipi de Montmell.
0: Sí, i és una zona que, clar, el que preocupa, entenc, és que es pugui perimetrar bé i que no... que hi ha molta zona boscosa molt a prop, no?
4: Sí, tenim molta zona boscosa, quan diem moltes, són moltes hectàrees, però també estem de sort que l'incendi ha sigut a una zona boscosa, però que també hi ha molt de cultiu vinya pels voltants, i gràcies a aquests cultius que s'estan treballant, doncs ha sigut més fàcil actuar amb aquest bosc. No?
0: Que poden fer de tallafocs, podríem dir, no?
4: Exacte.
0: Per tant, la previsió, és que no teniu encara notícies concretes de bombers, però la previsió és que potser es pugui estabilitzar les properes hores aquest foc, aquest incendi.
4: Jo crec que sí, podem seguir treballant i actuant com ho estan fent tot el cos de bombers i no hi ha cap zona que s'escapi del perímetre, jo crec que doncs, en unes hores podríem tindre aquesta situació.
0: Pel que fa al confinament de la població, segueixen havent-hi pobles confinats a aquesta hora?
4: Sí. Nosaltres tenim a tots aquests pobles que t'he mencionat abans i moltes masies que tenim aquí al voltant, estan totes en confinament. Sense que s'aixequi. I seguirem demanant que la gent es quedi a casa, que no vulgui sortir i esperar que la situació es calmi.
0: Es pateix perquè el foc pugui acostar-se en alguna d'aquestes poblacions, alguna casa?
4: Sí, sempre en aquests casos sempre patim. Reitero, tenim moltes masies, masies que hi han passat el foc molt a prop o quasi bé tocant les portes, i ens fa patir tots aquests habitatges disseminats que tenim per tot el municipi, com aquesta urbanització, una urbanització amb una UDO, no? Amb edificacions amb molt boscoses, molt a prop de les cases.
0: Mm-hmm. L'estat dels boscos, precisament en aquesta zona, quin és?
4: L'estat dels boscos és com tenim tot Catalunya. Nosaltres des dels ajuntaments i des de les ADF sempre estem reclamant que els boscos s'han de treballar a l'hivern, s'han de fer els incendis, s'han d'insistir a l'hivern, no? Necessitem més pressupostos pels ADFs, necessitem més pressupostos pels ajuntaments per poder arreglar camins, per poder fer fats i per poder fer sotaboscos, perquè quan tenim aquests incendis de sisena generació puguem actuar-hi més bé.
0: Uh-huh. I acabo preguntant-li per les causes, no sé si sabeu per què s'ha originat aquest foc.
4: No, encara no tenim aquesta informació i segur que la tindrem.
0: Uh-huh. Doncs d'acord, Òscar Resendra, alcalde d'Aiguamúrcia, gràcies per atendre la trucada del 9C. I bona nit.
4: Molt bé, moltes gràcies.
0: I ara també el que volem fer és parlar amb un altre alcalde, en aquest cas d'una altra de les zones on hi ha també un incendi actiu a aquesta hora, perquè un altre dels incendis que preocupa els bombers és el de Navarcles, al Bages. S'ha declarat a primera hora de la tarda i amb les hores ha anat creixent direcció Sallent. Ara mateix ha fet unes 30 hectàrees i estan treballant 49 dotacions terrestres i 11 d'aèries. El foc ha obligat a confinar també el poble de Sallent, i per saber com evoluciona, tenim en línia l'alcalde del municipi, que és l'Oriol Ribalta. Bona nit.
6: Bon vespre.
0: Sí, fa una estona que els bombers han dit que les condicions no són les millors, però com des del seu punt de vista, com s'està vivint tot plegat ara mateix i quina és la situació exacta?
6: Ara mateix s'està treballant moltíssim per part dels ADFs, de tractors que han estat llaurant fins fa res, i algun encara està llaurant en zones properes a les on hi han hagut les flames i a les zones cremades, els rostolls cremats. Segueix havent-hi una columna de fum negre molt important al municipi d'Artés, en una indústria que s'ha cremat, en un espai de deixalleria, i per tant això és el que ara encara ens manté preocupats, i ara mateix s'està estabilitzant, diguem, però hi han hagut moments molt crítics, perquè quan ha anat venint des de Navarcles, des del pont de Cabrianes cap a Artés, ha saltat la Gavarresa, ha entrat al terme de Sallent a través de Cabrianes, ha saltat a l'eix transversal, la C25.
0: Sembla que...
6: Ha saltat... Perdoneu, sí. Perquè tinc moltes trucades, cada minut tinc dues o tres trucades
0: normal.
6: Per tant em van trucant. Ha anat saltant, ha saltat a la C25 i aquí ho han pogut parar, també han arribat molts tractors per llaurar, i els propis ADFs i molts mitjans aeris de bombers han vingut ràpid al foc i finalment s'ha pogut controlar. Encara no tenim notícies de que estigui estabilitzat, però en qualsevol cas aquí s'està ja treballant sense aquella angoixa de que no sabíem cap on anava el foc, perquè a més tenim una zona que el vent ha virat molt, i fins que no ha aminorat el vent abans de la marinada, patíem molt, però en aquell moment ja s'ha calmat moltíssim.
0: Ahà, que també la meteorologia podríem dir que ha ajudat, no?, en aquest cas.
6: Ha afectat moltíssim, perquè ha decidit en qualsevol moment cap a on anava el foc, i és el que ha propagat aquests focs secundaris que s'han creat a l'altra banda de la pròpia Riera Gavarresa i del propi eix transversal, no?, que a més saltant aquests murs, aquests murs naturals, per dir-ho així, la riera o la pròpia carretera, que és una cosa que no t'esperes, doncs hem hagut d'operar i has de moure tots els efectius que tens per anar-ho perimetrant, no?, i per anar-lo a buscar allà on anirà el foc, no allà on és. No? Uh-huh. I això és el que s'ha estat fent des del primer moment, i també m'agradaria tenir paraules d'agraïment per tots els pagesos del municipi i més enllà, que han vingut aquí amb els seus tractors, han vingut aquí amb les cubes, han recollit les cubes dels ADFs, els ADFs que s'han mobilitzat molt ràpid, i els bombers, evidentment, i els mitjans aeris que han vingut.
0: Creu que es pot estabilitzar les pròximes hores aquest incendi?
6: Jo crec que sí. Jo crec que sí. El que hem de vigilar molt és que no es creï un altre foc secundari. També la temperatura va baixant, el sol va baixant, el vent també s'ha anat calmant, ara no fa vent, i per tant jo estic ben bé aquí a peu d'incendi, observant tots els treballs i coordinant tot el que es necessiti a peu d'incendi. Ara mateix veig doncs, que arriben bombers també a veure com està la situació, i per tant tant mitjans aèris com terrestres, i per tant esperem doncs, que ben aviat puguem fins i tot aixecar el confinament de tot el municipi.
0: Això li anava a preguntar ara per el confinament, perquè part també del motiu del confinament, que és un mètode ja habitual que els bombers fan servir per evitar mobilitat i per poder doncs, ser més eficients a l'hora d'apagar els focs, és també perquè, com explicava també, s'ha cremat una fàbrica de reciclatge. Això ha provocat que hi hagi encara fum, o un fum molt, molt negre, molt important, que s'ha mesclat també amb l'incendi. Això fa que, clar, també demanéssiu que la gent no sortís de casa, no?
6: Sí, correcte. Vull dir, des de Protecció Civil s'ha considerat confinar. Hi ha hagut un moment que el vent empenyia molt el fum cap als nuclis de població, tant del poble de Cabrianes com a la vila de Sallent, diguem, dintre del nostre municipi. Llavors, aquest fum, ara mateix, per exemple, que no fa vent, doncs no es dirigeix cap a les zones tan habitades, no? Sinó que va direcció, és transversal amunt, direcció Girona. Però en qualsevol cas no sabem què comporta aquest fum. Evidentment doncs ve d'un espai de gestió de residus i hem d'anar alerta, però per sort no arriba als nuclis de població, almenys de forma directa. Per tant, això també ens fa pensar doncs, que ben aviat podrem aixecar aquestes mesures de confinament, diguem que perquè el foc justament s'ha creat en una zona lluny dels principals nuclis de població.
0: Quanta gent està confinada en aquesta zona?
6: Doncs a Sallent, concretament, 7.000 persones, tot el municipi està confinat. Llavors, no et podria dir la xifra exacta d'Artés, però més de 6.000 persones. El que passa que no sé si el 100% del municipi d'Artés està confinat o no, perquè, per exemple, aquí hem començat confinant Cabriana i el polígon Berenguer, que això poden ser doncs, unes 400 persones comptant nucli de població i masies, i més les 1.000 persones que podrien estar treballant com a molt al polígon, però això després s'ha extès al conjunt del municipi. Per tant, no sé com està ara el municipi d'Artés, però nosaltres sí que seguim confinats i són aquestes 7.000 persones del nostre terme.
0: Pel que fa a la mobilitat, clar, el foc ha creuat l'eix, però ara això ja està com controlat, el fet de que la C-25 sí. Ara ja s'hi pot circular fins i tot?
6: Jo estic ben bé sobre la C-25 i ja fa estona, ben bé, diria mitja hora ben bona, que ja s'ha reobert, també s'ha reobert la C-16 i per tant hi ha circulació i per tant es pot arribar a tots els punts. No? De fet, en el moment del foc hem patit molt perquè estava ple de camions la C-25, un trànsit habitual en aquesta via, i estàvem patint justament perquè el foc ja s'hi estava apropant moltíssim. Llavors ja s'ha tallat i al moment doncs estaven treballant ja els ADFs i posteriorment bombers doncs, per evitar que passés el foc, que ha passat, però a l'altra banda doncs s'ha pogut evitar.
0: I acabo també preguntant per les causes, no sé si teniu algun indici de què és el que ha originat aquest foc.
6: No sé que s'ha acordonat la zona i que agents rurals estaven començant la investigació fa unes hores, però no tinc més informació.
0: Alcalde de, en aquest cas, de Sallent, Oriol Ribalta, moltes gràcies per atendre la trucada del 9C i molts ànims.
6: Moltes gràcies per estar atents del que ens passa.
0: Bona nit. Passen 7 minuts de les 9, ara parlàvem amb dos dels alcaldes de, podríem dir, de dues de les zones, Martí Oliveres, bona nit de nou.
3: Bona nit.
0: On hi ha els incendis actius més importants. Ens han dit els dos alcaldes que sembla que el temps ajuda, que va a favor en els dos casos, oi?
3: Sí, està baixant la temperatura, com explicaven des de Sallent, ara al voltant dels 31-32 graus, evidentment continua fent molta calor, són les 9 de la nit i podria ser la màxima d'un dia normal d'estiu, per tant fa molta calor, però és veritat que no estem a 40 graus ja, hem arribat als 40 graus en aquesta zona de Navarcles, de Sallent, Sant Fruitós, fins i tot Artés, que és un punt molt calent del Bages, i la gent d'allà ho sabeu millor que ningú, Marc.
7: Hi ha hagut rècords de temperatura de Catalunya, Artés.
3: Exacte, sí, Artés avui 41 graus, per tant moltíssima calor, un dels punts que veus allò, el top màxim de temperatures, i ara és això, el vent per sort va afluixant, és la previsió que afluixi ara quan es pongui el sol, perquè és un vent que s'activa durant el dia i
8: i que a la nit doncs, s'imposa més un vent terral, un vent de terra cap a mar, per entendre'ns, i farà pujar una mica la humitat, aquesta disminució de la força del vent. Tot i així, ara mateix la humitat és molt baixa, al voltant del 20%, o sigui que continua sent aquesta calor molt seca. Fa molta calor, però sí que la previsió és que baixem cap als 20-22 graus durant la matinada en aquesta zona de la Catalunya central. Si saltem cap a l'Alt Camp i el Baix Penedès, aquesta zona de muntanya entre Aiguamúrcia, el Montmell, el Pla de Manlleu, doncs allà encara continua fent molta calor també, al voltant dels 32 graus. La humitat també és baixa i la marinada segueix, però menys. Deien des de Sallent que pràcticament no feia vent, també menys vent ja a la zona de l'Alt Penedès, del Baix Penedès, de l'Alt Camp. Per tant, previsió optimista per ajudar els bombers. La part negativa és que els mitjans aeris no podran treballar perquè tenim ja doncs, el sol a punt de pondre's. Falta encara no una hora. Per tant, últimes hores, últims minuts per anar atacant, però sí que com a mínim no es preveu una nit ventosa. Baixarà la temperatura, no tant com ens agradaria, però sí que les condicions doncs, seran molt més favorables, sí.
0: Tot i així, Martí, la calor continua.
8: La calor no s'atura. Demà continuarà fent molta calor, no tanta com avui. Potser serà més difícil que tantes zones de l'interior de Catalunya arribin als 40 graus. Fins i tot ja han arribat alguns punts de la costa avui, demà en principi no, però venim de molt amunt. Avui hem arribat als 44 graus a les Terres de l'Ebre, 44. Demà aquestes zones, doncs, 40-41. El Pla de Lleida també ha superat els 40 graus. Punts com Barcelona. Avui hem tingut un dia típic de Lleida, a Barcelona, per entendre'ns. És a dir, una calor molt seca que ha arribat als 40 graus. Avui la sensació dels barcelonins i de molta gent que ens ho explicava, nosaltres mateixos ho hem viscut, hem tingut aquesta sensació de moltíssima calor, molt seca, que potser hi ha qui prefereix aquesta calor tan seca a 39-40 graus que no pas als 30 graus de Barcelona amb molta humitat, que és la sensació d'aixafogó. És a dir, que avui la sensació d'aixafogó ara mateix a molts barris de Barcelona és inexistent perquè encara estem amb 40% d'humitat, però sí que es va imposant una mica d'humitat, o sigui que la nit serà més aixafogós en principi i de molt mal dormir perquè estarem al voltant dels 30-32 graus fins a les 12 de la nit. O sigui que la sensació serà una mica com si visquéssim en un altre país i és la realitat.
0: Martí, d'aquí una estona per tornar a parlar de la calor, tornem a demanar pas aquí al no ho sé, ara deixa'm preguntar també pregunto també aquí a la taula, justament començo per tu Marc i tu Sílvia, perquè viviu a zones molt properes justament on hi ha els dos incendis. Sí. Marc, tu vius a Santpedor,
3: que és al costat d'Artés, de Sallent, i de fet ara abans de venir doncs veia la columna de fum negre des de casa, i de fet no és la primera que veig aquests dies, i també hi havia el tall de trànsit a la C25 que no podien passar els cotxes i els camions, i de fet ahir també veies a banda i banda columnes de fum per l'incendi de Setmanat, pel de la Noia. Per tant, diguem, aquests dies encara que no estiguis en la zona propera a l'incendi, vas veient en la llunyania...
1: La pudor a fum que fan.
3: I la pudor a fum també molts dies també.
2: És que ara estava mirant els quatre punts d'incendis i està tot molt, bueno, aquests dies també, però avui està com un format quadrat molt a la Catalunya central, eh? És a dir, al Camp que toca l'Alt Penedès, Baix Penedès, a Noia l'altre dia, a Castelldefels i Gavà avui, a Bages, vull dir que està tot com una mica focalitzat
0: en aquesta zona.
2: Perquè en el mapa, que ara estàvem mirant aquí a la tele, es veu claríssim que està com molt focalitzat aquí. A mi em passa com al Marc, que aquests dos dies l'incendi de Carme i de la Pobla de Claramunt el tenim molt a prop a Vilafranca del Penedès.
0: Perquè tu vius a Vilafranca,
2: jo visc a Vilafranca, de seguida es va veure tot el cel encapotat de color gris, però és que durant la nit l'olor ha cremat era per tancar finestres, i estem a Vilafranca, vull dir, Vilafranca Igualada tenim uns 25 quilòmetres, però arribava moltíssim, jo suposo, també és un dels que va costar una mica controlar, i que també aquest era el que patien, perquè si hagués saltat la C15 podia haver entrat cap a Montserrat i allò hagués sigut tot és un desastre, però allò hauria pogut ser molt preocupant. El d'avui és la zona més d'Alt Camp, Baix Camp, però una de les poblacions que han confinat és Pontons. Pontons és el Penedès, que es limita amb justament amb Aiguamúrcia. Per tant, entenc que el perill d'entrada per al Penedès per la part de Pontons. Bueno, jo em quedo amb una... Ara suposo que entrarem una mica, jo em quedo una mica amb el que ha dit, crec que era l'alcalde d'Aiguamúrcia. És com el dia de la marmota, els incendis de l'estiu són ja recurrents, lamentablement recurrents, i una de les coses que ha dit l'alcalde és preocupem-nos d'això, batallem amb aquesta guerra durant l'hivern, que és quan podem fer coses, més pressupost als ajuntaments perquè puguin fer una gestió forestal que també depèn dels municipis. I una altra cosa que també estava pensant quan parlava el Martí Oliveres de les altes temperatures, és evident que estem davant del canvi climàtic i que aquestes onades de calor han arribat i no marxaran, però compte que no ens quedem que els incendis només són o poden ser en part culpa del canvi climàtic, d'aquestes altes calors, perquè podem caure amb la sensació de que no hi ha res a fer si ho limitem només al canvi climàtic. I és important la política de la gestió forestal.
0: Us aturo un segon aquí perquè tenim compareixença ara Violeta Martos des del Centre de Comandament dels Bombers. Bona nit de nou.
9: Bona nit, sí, ja està parlant la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
0: Doncs l'escoltem en directe.
9: Per estabilitzar, i s'han aixecat...

0: La de Manlleu també té un molt bon pronòstic, és a dir, està en vies d'estabilització, però també encara doncs, mantindrem els confinaments dels diferents nuclis d'Aiguamúrcia, també de Pontons i de Vall d'Ucer de Querol, i algun altre nucli que ens quedava també de petites cases disseminades. De moment el mantenim i si al llarg de les properes hores el podem donar per estabilitzat, doncs també s'aixecaríem. Hem parlat amb els alcaldes dels municipis, estaven doncs, agraïts de tota la tasca que s'ha fet per part de bombers. Pensin que són tasques simultànies, molta simultanietat, que porta a treballar amb molta atenció i, per tant, doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Estem escoltant a la consellera Núria Parlon
2: que ha estat,
1: i ara el cap de bombers, David Borrell.
2: Molt, molt dur. Hem tingut unes humitats relatives baixíssimes, per sota del 15% a la costa, temperatures de rècord, i això ens ha portat doncs, a aquesta situació de simultaneïtat molt dura. Ara recordàvem que era similar a la que havíem tingut l'any 94, amb molts dies, diguéssim, d'incendis acumulats. La nostra satisfacció és que, a diferència de l'any 94, els incendis els aconseguim estabilitzar relativament ràpid. Estem molt satisfets. Estem doncs, fent aquesta activitat d'anar prioritzant i amb molt esforç amb tots i cadascun dels incendis doncs, estem progressant. I en aquest sentit, doncs, molt contents d'haver aconseguit dos incendis que pitaven molt manament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, i com us comentava la consellera, no?, aixecant ja bona part dels confinaments que tenim, i valorarem algun confinament que ens queda a l'incendi concretament del Pla de Manlleu a les properes hores per si es pot aixecar. Per tant, diguéssim que molt satisfets. Encara ens queda demà, molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat, i amb una mica doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació. Esperem, doncs, avui diguéssim que tenim el xec del dia d'avui i demà tornar-hi. Sabem que tornarem a tenir un migdia complicat i una tarda complicada, i es tracta doncs, de passar el dia de demà i dia a dia anar aconseguint els objectius.
3: Comentàveu en l'anterior compareixença que les dues properes hores eren les més crítiques. Esteu satisfets llavors de l'evolució fins ara?
2: Sí, estem supersatisfets de com estan els dos incendis, que no els podem donar per estabilitzats, però la feina que s'ha fet és molt gran amb els dos incendis, i per tant doncs, esperem que ara ja diguéssim que no patim per aquests incendis. No els podem donar per estabilitzats, però no patim per aquests incendis. Tenim molta feina encara per fer. Penseu que tenim entre els dos incendis més de 300 bombers treballant, vull dir que l'esforç és gran. Estem doncs, amb els tors doblats, amb molt esforç per part de tothom, que pràcticament doncs, estem descansant un dia i treballant l'endemà, i així portem treballant doncs, això 24 hores, descansant 24 hores, portem ja dies, i demà continuarem amb la mateixa tònica.
4: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Fins aquí la compareixença, l'actualització que ha fet el cap dels bombers, del David Borrell, també la consellera Núria Parlon, que al final són bones notícies, Violeta. Si encara tinc per aquí,
3: Sí.
1: Bones notícies, no? En vies d'estabilització, aquests dos incendis que eren els que preocupaven més

0: tant el de Navarcles com el de Pla de Manlleu.
1: Exacte, sí, i també les mesures de confinament, la consellera i tant la consellera de l'Interior com el cap de bombers deien que les tasques d'extinció que s'han dut a terme durant tota la tarda doncs haurien tingut el seu fruit, i que aquestes dues hores clau que ens comentava fa una hora David Borrell, doncs l'evolució hauria sigut positiva. Ens ha dit ara fa uns segons que ja no li feien patir els incendis, que cal seguir treballant, i sobretot un dia més demanar molta prudència, igual que va ser ahir, bones notícies però molta prudència. Doncs avui igual el mateix missatge per part dels bombers, bones notícies però molta prudència, perquè demà es preveuen, doncs ho acaba de sentir, tampoc bones condicions meteorològiques.
0: Entenc que des d'aquí el centre de comandament a Cerdanyola, aquesta és l'última compareixença d'avui, ja en principi amb aquest bon regust de boca, podríem dir entre cometes, però que pinta bé que es pugui doncs això, encarrilar aquests incendis. Entenc que si hi ha d'haver alguna compareixença, anem cap a demà, Violeta?
1: No ho sé del tot, en principi sí, si hi hagués cap canvi doncs us ho faríem saber.
0: D'acord, doncs vinga, gràcies, Violeta, bona feina, bona nit.
1: Igualment, bona nit.
0: Torno aquí a la taula que estàveu, Marc, Sílvia, i ara també a l'altra Sílvia, i també a l'Estefania, us doneu pas.
2: Sí, anant una mica a l'anàlisi, que la Sílvia ha començat també, l'ha encetat ja, no? Bueno, jo crec que ara en aquests moments el que toca és fer com el Toni Clapés deia, no? Sortir a aplaudir els bombers, sortir a aplaudir els ADFs, que són els que estan, doncs, pencant per extingir aquests incendis. Però si anem a l'anàlisi, hi ha dues causes que jo crec que cal actuar-hi. Una, dèiem, era el canvi climàtic, però em nego a dir que si hi ha canvi climàtic és una causa que no és resoluble, és difícil, és un repte, però s'hi ha d'actuar. I l'altra és l'increment de la massa boscosa a Catalunya, de la massa forestal, que ja són dos terços de Catalunya ocupades per massa forestal, i que aquí, en els dos casos, jo crec que hi ha un moviment que no hi ajuda, que és aquesta visió conservacionista del territori, de dir el paisatge no es pot tocar, el paisatge no el toquem perquè ha de quedar, i com més verd millor. Doncs fer això té conseqüències. No voler que s'obrin franges de protecció, tallafocs, camins, no voler que es posin, que s'implementin energies renovables que permeten lluitar contra el canvi climàtic, tot això té conseqüències. I per tant, està molt bé voler preservar el paisatge, està molt bé intentar mantenir l'essència d'aquest patrimoni que tenim paisatgístic, però si ens quedem amb això, no estem combatent aquestes dues causes que afavoreixen que cada vegada hi hagi més incendis.
3: No, sí, jo crec que sí, tenim una situació molt preocupant. La propera setmana diuen que les temperatures encara pujaran més.
0: Sí, sí.
3: Hem tingut 125 incendis des que va començar la temporada, no és una xifra menor, i aquests incendis s'acosten cada vegada més als municipis. Que això no ho hem d'oblidar. Llavors aquí s'ha de fer un canvi, i s'ha de fer un canvi de la gestió forestal de Catalunya, i això s'ha d'encetar allà, i s'ha d'encetar perquè cada estiu estem en la mateixa situació, amb l'agravant que ara estem parlant d'allà incendis de sisena generació, que és el que parlen els bombers, no? Ho han explicat a l'alcalde de Sallent, com ha saltat l'incendi, com ha saltat el foc, creuant doncs barreres que són naturals i barreres d'infraestructura.
0: Tallafocs.
3: Mm-hmm. Sí, sí. I ha passat d'una banda a l'altra quan no s'ho esperaven. Els bombers ara ja tenen experiència en tot això, intenten vigilar cap a on va l'incendi, cap a on pot saltar. Però estem davant d'una situació de risc molt, molt elevada. Des de fa molts anys aquí a Barcelona els bombers parlen del que es podria produir un gran incendi a Collserola, i estan preparats per això, perquè això no es produeix. Sí, però a la gestió forestal no s'està treballant. No s'està treballant com caldria treballar-se. El 77% dels boscos estan en mans privades que també necessiten diners per fer una gestió més acurada de la seva propietat. I en això és en el que, de moment, ara mateix, s'hauria de començar a actuar de forma evident, perquè el canvi climàtic és una realitat, perquè aquest estiu estem patint, i cada estiu estem patint més les calorades aquestes. És cada estiu pugem un nivell més. Ara ja tenim temperatures que són més pròpies de Còrdoba o d'altres ciutats del sud d'Espanya. Llavors, si no acabem d'actuar a la gestió forestal i acabem d'actuar d'una manera amb seny i entomem el meló aquest i l'obrim d'una vegada, que sé que és veritat, com deia el Marc, és difícil perquè hi ha moltes reticències a determinades actuacions en el territori forestal, però s'ha de fer ja.
0: Estefania, des de Madrid.
4: Doncs bé, primer de tot, em sap especialment greu perquè jo sóc d'Igualada, aleshores conec molt bé la zona de la Pobla de Claramunt, de la Torre de Claramunt, de Capellades, Carme, etc. I la veritat que és esfereïdor i també en les altres zones on està havent-hi incendis. I després, en la línia del que estava comentant, doncs jo crec que hi ha diversos elements. El primer, ja sabem que el canvi climàtic accentua aquestes problemàtiques. Després, en altres incendis, ja els especialistes venen dient que són incendis, crec que se'n diu, de quarta generació. És a dir, el terra està avui dia tan sec, el sotabosc, que fins i tot quan s'intenta apagar el foc costa moltíssim, perquè no hi ha humitat, que quan llencen l'aigua doncs permeti esmorteir, al contrari, està tot tan sec que costa el triple. I per últim, crec que hi ha un tema que introduïa el Marc, i estic molt d'acord. Quan es van produir aquells incendis molt grossos a Castella i Lleó, molta gent de les localitats de la vora es va queixar que avui dia tenen 1.000 traves per poder cuidar el bosc. És a dir, que fins i tot per treure una branca havien de demanar permisos, i que allò que la gent, els veïns, feien abans de forma natural i espontània, cert que hi ha despoblació, és gent que ja no cuida tant el bosc com abans, però fins i tot els que ho volien fer, que el volien tenir net amb, doncs amb els tallafocs, etc., doncs molta gent es veia amb problemes. És a dir, i jo crec que això és inaudit. És inaudit que hi hagin aquestes complicacions. No sé si en el cas de Catalunya aplica el mateix, però consta que ja s'està produint. És a dir, que abans era la gent que se'n cuidava i avui dia es veu que la gent hi troba unes traves que antigament no.
0: Sílvia Cànovas.
5: Tres apunts breus finals. El que deia, el que comentava la Sílvia amb...
0: Angulo.
5: Jo mateix.
0: Va de Sílvies, sí.
5: Quan va començar l'incendi de les Gavarres, que ja hi havia un cert, a la ment de molta gent hi havia un cert paral·lelisme amb Collserola, a mi em va cridar molt l'atenció que l'equip de bombers parlava de ja esperàvem aquest incendi. Uh-huh. I amb Collserola passa el mateix, és a dir, no només l'esperen, sinó que el que estan fent ja ara és preparar-se. Com afrontar un incendi que esperen que arribi. I esperen que arribi amb les condicions actuals de com estan les muntanyes. Incideixo en el que comentava l'alcalde d'Aiguamúrcia. Més coordinació entre administracions, més pressupost municipal i més poder de decisió als municipis. Hi ha molts municipis que poden actuar i fer a les seves muntanyes, amb els correfocs. Millor que un propi municipi, ningú es coneix la zona. L'únic que ha d'haver-hi una molt millor coordinació i més pressupost municipal, és evident. I en referència a el que deia el Marc, és a dir, completament d'acord, però aquí cal un model, un afrontem quin model de país volem entre tots. I val per l'ampliació de l'aeroport, i val pel model de boscos que volem tenir, i val per l'aposta de les energies renovables. Quin és el problema? Per què dic valent? Quin és el problema? Que el problema és, mentre hi hagi un govern del color que sigui, que depèn d'un altre, que opini radicalment contrari, aquí no s'avança, sinó que es va enrere. És que a mi em sap molt de greu, però és que si no se'ns cremés el país, no seria tan greu, però és que se'ns crema el país i cada any estem igual i portem igual 5, 10 anys o 15 parlant del mateix, de la prioritat dels boscos, de que no podem intervenir, de que no podem ampliar, de quin model de turisme volem, que no podem ampliar a l'aeroport. O ens hi posem ja com a no, dic la classe política, que és la que més hauria de fer, com a model de país, quin model de país volem. I el treballem entre tots, és a dir, tots els partits polítics, amb independència de qui tinguis el pacte de govern que t'aguanta el govern, o és que no només no avancem, és que anirem enrere.
0: Mira, quasi ens ho quadres amb 9:45, i ara que anava publicitat, doncs mira, ja queda com un cercle tancat, tot plegat. Passem per, fem una pausa a la publicitat i tornem després aquí a la tertúlia del 9C, que volem seguir parlant d'aquestes temperatures tan altes de calor, i parlarem també dels rècords que hem arribat avui. Ens ho deia el Martí, la ciutat de Barcelona i en molts punts de Catalunya.
6: No ho sé, amb Mireia Garolera.
7: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.
8: En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
10: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
6: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona.
11: Va, Joel, anem tirant.
12: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
6: Amb el suport del Comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
13: RAC 1.
6: Tots som un milió. Us hi esperem.
13: RAC 1.
14: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
15: 100 anys després de la seva mort, Gaudí segueix sent un dels grans genis de l'arquitectura. Coincidint amb el centenari i amb la culminació de la Torre de Jesucrist, la Sagrada Família viurà una fita històrica. Durant tot l'any, la Basílica de la Sagrada Família organitza un ampli programa d'actes commemoratius i convida tota la ciutadania a formar-ne part. Consulta tot el programa a sagradafamilia2026.org. Sagrada Família, el somni d'un geni.
6: Actualitzada al minut.
16: Alertes d'última hora.
6: Tot el que sona a RAC 1.
16: Contingut exclusiu.
6: RAC més 1.
16: Fàcil.
6: Ràpid.
16: Còmode.
6: RAC1.cat.
16: RACU.CAT.
6: RAC1.cat. A RAC 1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Seguim aquí a la tertúlia del 9C d'aquest dimecres 8 de juliol, avui amb les Sílvies. Un dia més, torneu a coincidir, eh? Sí. Sílvia Angulo i Sílvia Cànovas, i també el Marc Martínez Amat i l'Estefania Molina. Martí Oliveres, ja ets l'acompanyant, el personatge de pedra.
17: No sóc tertulià, jo, eh?
0: No, però quasi bé, perquè entre els incendis i la calor necessitem sempre. Mira, ara, abans parlàvem més dels incendis en si, ara parlem d'aquesta calor, perquè ens situem i anem posant noms, però ara estem a una altra onada de calor, en el pic d'aquesta onada de calor, però el matís nou és que és una onada de calor que pot durar 15 dies o 10 dies, no?
17: Sí, veurem, va començar diumenge, que era dia 4, si no ho dic malament.
0: Sí.
17: Es
0: dia
17: pot 4, allargar...
0: dia 5, dia... Sí, dia sí. 5.
3: 4, eh?
0: 4, 5, diumenge.
3: No, sé, diumenge 5.
17: Diumenge era de dia 5. Sí. Va, per tant, dia 5...
0: Inici de juliol.
17: Sí, sí. Del 5 podria durar del 5 al 15. Deixa'm treure
0: home,
17: el calendari.
0: Dies, 10 dies.
17: Podríem parlar de 10 dies sencers d'onada de calor. Sí, com a mínim fins dimecres o dijous que ve. Bé, quan acabi, quan estiguem amb l'acabant, doncs valorarem, es farà...
0: Però tan llarga no havia...
17: No costa de creure.
0: Dades, no? D'una onada de calor...
17: No, i a més, amb dos pics que podrien caure en dimecres. És a dir, avui i dimecres que ve. Potser serà dimarts, potser serà dimecres. metres, però sembla això, una onada de calor que fa una petita baixada, fa una petita panxa inversa, i és que afluixa divendres i dissabte, abans no es torni a reforçar a partir de diumenge. I clar, no arribarem a normalitzar les temperatures, divendres i dissabte, ni molt menys.
0: És el que anava a dir. Què notarem?
17: Notarem que en vez d'estar als 40 a tants punts, doncs estarem més als 35. Però els llocs que estan arribant a 44, 43, estarem més a prop dels 38, 40. Això divendres i dissabte. I després, a partir de diumenge, tornarem a aquest escenari tan crític de més de 40 graus, però no a un o dos pobles o ciutats, sinó de manera més extensa a l'interior, puntualment a la costa, com ha passat avui, i aviam si estem ja a prop del rècord absolut de calor a Catalunya, que recordem que encara és vigent del 2023, juliol del 2023, amb 45 graus i unes dècimes a l'Empordà, al pantà de Darnius Boadella i també a la ciutat de Figueres. Avui ens hi hem quedat a prop, a un grau, avui, 44.1 a Vinebre. És el rècord d'aquesta estació de les Terres de l'Ebre, que està en funcionament per part del Servei Meteorològic des de l'any 98. Per tant, en més de 25 anys de dades, s'ha batut aquest rècord, però també ens deien en altres punts de Catalunya, pel que fa al Meteocat, doncs amb estacions relativament joves, però que ja no havien tingut aquestes temperatures, avui màxima en 10 de les 128 estacions que hi ha repartides, superant. Potser el que em crida més l'atenció és aquest rècord de Vinebre, de 44.1, superant el rècord de l'any passat, que ja era de 43.8. I si marxem d'aquests punts tan calents de Catalunya, avui, sens dubte, la notícia és Barcelona. Barcelona, l'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades des del 1914, ha viscut el dia més calorós des que hi ha registres. Pràcticament 41 graus, 40.9, que ens han confirmat fa poca estona a l'Observatori Fabra, l'Alfons Puertas, l'observador de referència que tenim en aquest punt, doncs això, han informat del rècord oficial de pràcticament 41 graus. Hem superat el rècord de fa un parell d'anys, que era de 40 graus, el 30 de juliol del 2024, o sigui que no s'havia arribat a aquesta temperatura en més de 100 anys, en 112 anys, 113 anys de dades, que és una xifra inèdita. I una curiositat sobre aquest aspecte. Avui els bombers parlaven de molt poca humitat, d'una situació extremadament de baixa humitat. Això, els meteoròlegs fins i tot ens ha sorprès el potencial que té aquesta situació que estem vivint, perquè ha baixat molt la humitat i tot i així era una situació de vents de mar cap a terra, amb poca humitat, i és que tenim una onada de calor marina, i això, amb temperatures tan altes, l'aigua del mar no ha actuat en el refredament i refrescament de la marinada, per això ha baixat la humitat, i tot i així hem tingut aquesta temperatura. Quan normalment, quan tenim aquests valors tan alts a Barcelona, és perquè entra un vent de ponent, que és més rescalfat i que bufa de terra cap a mar. I avui, tot i tenir un vent del sud amb molt poca humitat, doncs hem tingut aquesta situació. Això passa perquè tenim una extraordinària massa d'aire calent que pesa amb anticicló, que es diu de subsidència. Això va apretant aquest matalàs, va comprimint, puja molt la temperatura, i el factor de tenir l'aigua del mar tan calenta, doncs és el que ha propiciat que, tot i tenir doncs una circulació de mar cap a terra, és tan alta la temperatura de l'aigua del mar que no fa l'efecte de la humitat, i ha caigut molt aquesta humitat. Fèiem aquest rècord amb humitats del 15, del 20%, que és una cosa molt poc habitual a les ciutats costaneres.
0: Aquesta situació s'allarga tots aquests dies, i després l'horitzó?
17: L'horitzó seria divendres de la setmana que ve. Per tant, ens n'anem a 10 dies. D'aquí a 9-10 dies és el moment en què les temperatures, sembla, si es confirma demà, divendres i cap de setmana, ho haurem de confirmar, podríem posar-nos a la ratlla de la mitjana.
0: El que tocaria, sí. Que ja és calor.
17: Exacte, aniríem amb un escenari suportable, no?, de mitjans de juliol, que és el moment de la canícula, que fa molta calor, però bé, potser Lleida 35 i Barcelona 27-28, per posar dos exemples ràpids.
5: Quina meravella.
17: Quina meravella, amb xafogó, però normalitat al servei. O sigui que, bé, sembla que hi ha un horitzó, ja fa un parell de dies que es van sumant, jo, evidentment, cada actualització ja no per friquesa, podríem dir, sinó per necessitat també, perquè ho patim tots, de dir, ostres, això, a veure, el punt final, doncs sembla això, l'esperança és cap al 16-18 de juliol.
0: Per acabar, Martí, deixa'm preguntar-te, si agafem una jornada laboral d'una persona que ha de treballar a l'aire lliure, comença a treballar, per exemple, de 9 a 5, per dir... 9 del matí, tu pots treballar a l'aire lliure amb aquestes calors que més o menys ho suportes. A partir de quin moment comenci a ser extrem i perillós treballar al carrer, actualment, amb aquestes temperatures?
17: Clar, és que si anem al precedent de la nit passada, ja no ens hauríem de posar a treballar a l'exterior. Perquè hem tingut una temperatura mínima al centre de Barcelona de 27 graus, però és que eren les 10 del matí i el termòmetre marcava 33. I a les 12 del migdia ja estàvem als 36-37. Si anem a l'Empordà, a Portbou, recordem que hem tingut la nit roent més potent, que és quan no es baixa dels 30 graus, amb una mínima de 31,9. És a dir, què m'estan explicant? Que a l'Empordà, en aquest punt de Portbou, es posen a treballar a les 7 del matí, però és que no han baixat dels 30 en tota la nit? A quin punt és el llindar, no? Doncs potser en aquests casos directament s'hauria d'evitar feinejar l'aire lliure i hauríem d'apostar pel teletreball o intentar que potser moltes persones a partir de les 10-12 del migdia en situació d'onada de calor es supera aquest extrem, aquest llindar fixat pel Servei Meteorològic de Catalunya i si és a les 10 del matí, doncs a aquella hora tothom a casa.
5: Però i les feines a l'exterior?
17: Això és el que et dic.
5: Llavors no es treballa.
17: No es treballa.
5: Havien sortit sortien testimonis d'obres de carrer, o sigui, de feines, no, d'obres de carrer, no, de feines de carrer, entre elles obres, manteniments, que havien aconseguit que se'ls proposava una readaptació de l'horari, però és que m'ha sorprès, perquè la readaptació de l'horari era començar a 2:45 del matí i acabar a les 2.
3: Sí,
5: era igualment. Era la readaptació
3: sí,
5: i m'ha sorprès,
3: sí,
5: perquè dic,
3: fent,
5: a les 2 acabar
3: a les 2
5: amb aquestes temperatures. És...
0: Doncs mira, ara per parlar de tot això tenim una persona que ens pot resoldre dubtes o fins i tot exposar quina és la situació. Gràcies, Martí, per ser.
17: Fins ara.
0: Fins ara. Perquè és el que diem, no? No parem de superar rècords i ens hem de preguntar si hem de prendre mesures a nivell laboral, sobretot laboral, perquè clar, una persona en el seu moment, podríem dir d'oci, sí que ja pots tenir més criteri, em quedo a casa o me'n vaig a aquest refugi climàtic, però quan estàs treballant és un altre et situa en una altra posició.
3: I pots anar vestit diferent també, si vas
0: clar,
3: a vacances.
0: Clar. Doncs cal continuar treballant durant les hores de més calor. El govern hauria de posar mesures per evitar que la població es posi en risc. Ara li volem preguntar tot això al director dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, que és el Xavier Baraza. Bona nit.
13: Hola, bona nit.
0: D'entrada, vostè és expert en prevenció de riscos laborals. Ens podria explicar com ha canviat la incidència de la calor en les persones que treballen a l'aire lliure els últims anys?
13: Doncs una forma molt, molt dràstica, no? De fet, sempre hem contemplat la situació d'exposicions a calor extrem, però normalment ho contemplàvem en espais tancats. I des de l'any 97 ja hi havia normativa al respecte que deia, bueno, si un treballa en una foneria, si un treballa en una bugaderia i està exposat a condicions extremes de temperatura, què havíem de fer, no? Des de l'any 23 a Espanya ja tenim una modificació, es va fer amb un real decret llei d'aquests que inclou mesures diverses, no? I es va modificar un apartat concretament del Real Decret d'Espais de Treball, en el qual ja es deia que les situacions de treballs externs també estaven afectats per aquesta normativa, no? I no parlava només de temperatures, parlava de fenòmens meteorològics extrems, no? Una cosa que a Catalunya últimament i en general està passant molt. I deia, inclòs les temperatures extremes. I ja feia referència a tot un conjunt de mesures que s'havien de prendre en cas de que l'EMET, o en el nostre cas el Meteocat, declarés una emergència o declarés un estat d'alerta vermella, no?, per exposició a temperatures. Proposava un conjunt de mesures, algunes les comentava el Martí ara fa un moment, no?, l'adaptació horària, determinades paralització d'activitats, però és que proposava totes aquestes mesures, moltes altres, i tal com diu la llei de prevenció de riscos laborals, deia en última instància, si s'ha de paralitzar l'activitat, es paralitza l'activitat. I això està contemplat a la normativa espanyola i, per tant, també catalana, des de l'any 2023. No? Això va sortir una normativa al maig que feia justament aquesta modificació.
0: Perquè quins perills o riscos s'enfronten les persones que treballen a l'aire lliure?
13: Mira, la principal que tothom coneix és el cop de calor, no? El cop de calor no és només que un se li pugi la temperatura, sinó que pot arribar a morir per aquesta exposició, no? Això es detecta fàcilment quan la temperatura de la pell i tot això li puja, però veu que no està suant. Suar és un mecanisme de termorregular el cos i eliminar la calor. Si això no passa, aquella persona està començant potser a tenir problemes de cop de calor. Però hi ha molts més elements que la temperatura està afectant. És a dir, incrementa també l'accidentabilitat laboral, perquè la gent va més cansada, la gent està en unes condicions físiques que no són les més adequades, no? I això li va generant, doncs, en determinats moments, que no et presti la mateixa atenció, que l'esforç físic sigui superior. I això acaba provocant des de marejos, desorientació i moltes altres coses, no? Què pot acabar provocant això? Doncs al final la gent perd la capacitat de treball en condicions, i això està comprovant, no?, per diversos estudis, que comporta, pues, que la gent comet més errades, i això acaba comportant que la gent pateix més accidents, no? I per tant, en condicions com les actuals amb les que estem, doncs, especialment els treballadors a l'aire lliure, doncs no haurien d'estar prestant el seu servei, no? De fet, també et volia comentar una cosa, Mireia. La pròpia normativa aquesta que es va modificar, perquè ens fem una idea, ja modifica també un article que deia que d'aquesta normativa l'any 97 estaven excloses les activitats al carrer, o sigui, tot el que és neteja, manteniment de carrers, estaven excloses les obres que tenim a Barcelona ara durant el mes de juliol i agost de manera intensiva, estava exclosa l'activitat agrícola, i just un dels apartats de la normativa del 23 diu: senyors, totes aquestes activitats que havíem exclòs, res d'excloure-les, ara estan dintre de la normativa. I, per tant, la gent que treballa a l'agricultura, la gent que treballa a neteges a les ciutats, la gent que treballa amb obres, està afectada per aquesta normativa i la llei podria paralitzar l'activitat.
0: Parlaves de que hi ha dades que demostren que la calor afecta la salut dels treballadors. Tens dades concretes? No sé si és que la, no sé, mundial o per algun país, per entendre una mica, o perquè potser ens quedi una mica més clar la importància de que potser s'apliquin mesures quan fa molta calor, no?
13: Mira, hi ha un informe, vaig de més gran a més petit, hi ha un informe de l'Organització Internacional del Treball de l'any 24 que parla, no, de que estan exposades a condicions de temperatura extrema en el món 23 milions de persones a l'any que acaben patint algun tipus de lesió laboral derivada de la calor. I a nivell mundial es parla de pràcticament 19.000 morts anuals en l'ambient laboral degut a les altes temperatures. Això serien algunes de les dades. Està comprovat que l'accidentabilitat laboral en diversos estudis, i aquests ja són a nivell espanyol, augmenten en un 4% els accidents mortals en condicions extremes de temperatura. Que en situacions donades de calor, no? A Espanya també hi ha un estudi que fa referència a que els accidents laborals en el seu conjunt augmenten en pràcticament un 18%. Per tant, tenim dades que ens demostren que aquestes exposicions a calors augmenten l'accidentabilitat i augmenten la mortalitat laboral.
0: La pregunta, doncs, clau davant del que està dient: és possible adaptar les dinàmiques de feina durant les onades de calor a casa nostra?
13: Sí, en condicions normals, no en condicions extremes. I m'explico, no? Els pagesos ja adaptaven la seva jornada laboral en el seu moment, no? I en èpoques com aquestes començaven a treballar pràcticament amb la sortida del sol amb l'objectiu de a les 11 a les 12 haver finalitzat la seva activitat laboral. Clar, això és el que s'ha vingut fent, no? D'alguna forma, l'adaptació de l'horari, l'increment de les pauses, no? Que els treballadors puguin tenir pauses més llargues en espais d'ombra, garantir tot el tema de subministrament d'aigua. Hi ha tot un conjunt de mesures que estan contemplades. El que passa que al final això ens funciona quan estem en unes condicions de temperatura importants, però no extremes, no? Ara mateix les temperatures a Barcelona avui, no? Pues, escoltava aquest matí i ara també ho comentava el Martí, no? Pues, estan a 40 graus i per la nit no han baixat pràcticament a primera del matí de 30. Clar, amb aquestes condicions, amb els índexs que s'utilitzen per calcular l'exposició al risc tèrmic, sobrepassen tots els valors que tenim de referència. Per tant, pràcticament no s'hauria de portar a terme aquest tipus d'activitat.
0: Per tant, els governs, el missatge és: o es posen les piles ja o ja anem molt tard, no?
13: Sí, vull dir, hi ha altres països que també ho estan fent, però Espanya va ser dels pioners en aquest sentit, no? Amb el tema d'establir aquesta normativa que ja la tenim en prevenció de riscos laborals en condicions normals, però aplicada exactament, no?, a tots els esdeveniments climàtics extrems, no? També en cas de ventades importants o altres fenòmens, però ho diu literalment en el cas de les temperatures extremes, no? Anem tard, bueno, aquí sempre hi ha una qüestió final, no? De qui és el responsable final, i la normativa de riscos laborals ho diu molt clar. El responsable final dels treballadors és l'empresari. I això ho diu la llei de prevenció de riscos laborals, és aplicable, no? Llavors, en el fons, hi ha una responsabilitat del propi empresari que hauria de saber que en condicions extremes, on el terme que s'utilitza a la llei és un risc greu i imminent, no? I aquest podríem considerar que en alguns moments seria un risc greu i imminent, doncs comportaria el no poder continuar amb l'activitat.
0: Per això hi ha consciència, o potser aquest és el problema, que tant de la classe política, també l'empresarial, o fins i tot de les persones que són autònomes, de que és important fer alguna cosa laboralment per evitar riscos quan hi ha onades de calor, és a dir, que a vegades és, no, però és que jo haig de treballar, no, però és que haig d'anar a aquest lloc o l'altre. És a dir, aquí potser hi ha falta una conscienciació empresarial, política, però també social, en global, no?
13: Que al final és la guerra que tenim sempre, no? Tenim una tendència a que les coses en el món de la prevenció de riscos laborals es fan perquè ho diu una normativa. Ho diu tal llei, ho diu aquesta, no? No veritablement perquè hi hagi aquesta conscienciació, aquesta cultura preventiva que és tan necessària. Jo crec que amb això, des de que l'any 95 es va fer la llei de prevenció de riscos laborals i que recentment, no?, es va aprovar ja el borrador, que l'ha de modificar 30 anys després, no?, com si la situació no hagués canviat, hi ha una certa consciència superior. Però segueix havent-hi aquesta necessitat de jo he de treballar, el més important és la productivitat, què passa si no vaig a la feina, no? Això a poc a poc va desapareixent, però encara és un element prou important. Jo crec que en general ens falta cultura preventiva a tots els estaments, tant a la persona individual i per tant a la societat com a la major part de les empreses, no vull generalitzar, com a la major part de les administracions.
0: La solució passa també potser per canviar al final, en els mesos d'estiu, les dinàmiques laborals en general, és a dir, ara seré molt extrema, potser, però hauríem de treballar de nit i dormir de dia?
13: Bueno, això comportaria uns altres riscos. Com a idea sobre el paper, bueno, podria ser sostenible pel tema de temperatura, però entraríem en una sèrie de riscos, no? Com treballa la gent per la nit, com canvien els bioritmes de les persones i quins altres riscos apareixen per la nit, no? Jo crec que és qüestió d'intentar que els espais de treball siguin el més saludables possible, intentar buscar la forma d'adaptar-nos en el dia a dia. Potser es pot treballar de dia, però treballar en períodes de temps molt curts, amb grans pauses que permetin estar amb espais amb certa frescor i amb certes condicions de temperatura i humitat per recuperar el treballador, no? Això ja s'està fent, és a dir, en general, i passa igual amb les càmeres de fred que amb les situacions de temperatura alta, no? Ja hi ha totes aquestes dinàmiques establertes de descansos, d'espais de fred, parades tècniques. Potser amb aquests períodes, potser puntualment sí que s'hauria de paralitzar l'activitat, però en general el que hauríem de fer seria tenir més pauses de recuperació i menys períodes intensius de feina, no? Això podria ser una forma, perquè, clar, paralitzar l'activitat també té altre conjunt de conseqüències.
0: Què passa també amb altres aspectes de la vida, és amb el tema de l'oci, per exemple? Festes majors que n'hi ha moltes, molta activitat de dia que tradicionalment sempre s'ha fet, el dinar de tal, l'esmorzar de qual, això no s'està modificant en molts dels casos, i hi ha activitats que poden ser molt concorregudes en un municipi perquè són molt importants, però que són de migdia i que acaben a les hores de molta, molta calor. Això no es modifica. Poso un exemple. Un altre, persones que hagin d'anar, per exemple, al metge i que els horaris segueixen sent els de l'hivern. De si tu et toca anar-hi a les 12:20 a fer una revisió X, doncs hauràs d'anar a l'hospital o al CAP a les 12:20. No sé si socialment també, a banda del que és estrictament les feines en si, hi han també molts aspectes que potser aquests seria més fàcil també de modificar, no? Aquests casos, per exemple, que he dit, que segur que n'hi ha molts més.
13: Sí, jo penso que en alguns casos, no, quan feies referència a les festes, jo penso que algunes festes de municipi, de poble, no, ara que entrem justament en aquest període de les festes de poble, moltes estan canviant determinades dinàmiques horàries, i després hi ha moltes activitats que en altres moments s'han paralitzat per temes de temperatura o s'han paralitzat per altres esdeveniments climàtics. Per tant, jo penso que comença a haver-hi una certa cultura, no, de que quan les alertes es dispara, això té una significació important, no? I tots sabem el que significa. I després comença a haver-hi una certa responsabilitat de tothom davant dels riscos, no? I què comporten els riscos i com ens hem de comportar davant d'aquesta situació. Jo penso tant a nivell laboral com a nivell social, no? Jo amb uns pares els he dit que no surtin a partir de... O sigui, que no surtin durant el dia, que si volen sortir, surtin després de sopar aquests dies, no? Jo penso que aquesta cultura l'anem tenint i que les administracions també la van tenint amb temes més lúdics. Potser amb temes com el que comentaves d'anar al metge, clar, també és complex, perquè també tenim la sanitat com la tenim, amb les mancances que tenim, no? I amb les llistes d'espera que tenim, com per modificar una sessió. No? És complex tot plegat, i també perquè tampoc encara tenim l'experiència suficient. No? L'altre dia sentia el número d'onades de calor que hem tingut en els últims anys, multiplica per no sé quant els que hi ha hagut en els últims 20 anys. No? I això també ho deia un expert en aquest cas en meteorologia vostra, no? I feia aquesta comparativa. Penso, bueno, estem canviant, no? Igual que estem canviant amb altres fenòmens que ens afecten i que fins ara tampoc sabíem com havíem de fer-ne front.
0: Digues, Xavier, acaba i llavors els tertulians et volen preguntar alguna cosa, sí.
13: Jo el que comento sempre, no? Per exemple, que en el món dels riscos laborals hem de canviar. És a dir, estàvem molt acostumats a que les coses eren estables i ara no són estables. Estàvem molt acostumats a que Catalunya tenia un comportament més o menys meteorològic relativament raonable, amb certs pics i certes problemàtiques puntuals, però des del punt de vista dels riscos laborals, inclús des del punt de vista social, teníem uns comportaments molt pautats. Ara hem de ser capaços d'incloure una variable molt dinàmica en el dia a dia, no? Jo quan dono xerrades de prevenció de riscos laborals sempre dic, bueno, és que potser us heu d'acostumar, no?, els prevencionistes a tenir el Meteocat, l'AIMET, tot això com una variable més d'informació per vosaltres. És a dir, perquè en un moment donat temes de calor, no? Nosaltres a la meva universitat ens van enviar un correu electrònic l'altre dia dient, escolta, no us desplaceu, tenim la possibilitat de fer teletreball, si esteu amb alerta vermell i alerta taronja, quedeu-vos a casa i connecteu-vos a les reunions o feu teletreball amb el model, no? Mm-hmm. I això és el cap on hem de tendir.
0: Doncs molt breu. Sílvia, Marc, si voleu fer alguna pregunta, ja hem d'anar...
5: Sí, hola, Sílvia. Mira, abans parlaves, jo em quedo amb el que parlaves de tema laboral, que la responsabilitat última amb els treballs a l'exterior era de l'empresari. Però què passa quan és l'administració pública qui és la responsabilitat, és a dir, obres públiques, i poso d'exemple a l'operari de la Radial, que va ser l'origen del foc de les Gavarres. Se li envia una alerta perquè no es facin treballs amb Radial, però no perquè no treballa a l'exterior.
13: Bueno, hauríem de... Aquí hi ha una... Perdona. No sé si no sé...
0: Contesta, Xavier.
13: Hi ha una qüestió important amb això, no?, que és la formació i informació. El treballador té la responsabilitat, sempre que ara hi ha estat, format i informat de la situació que hi ha. Clar, aquí s'hauria de veure, en aquest cas, no?, i no puc opinar perquè no tinc més informació, si a aquest treballador se li havia dit, escolta, en el cas de que rebis un missatge d'aquestes característiques, hauries de no utilitzar la radial, en el cas de que rebis una informació d'aquest tipus, no hauries d'estar al carrer. Per tant, és l'empresari el responsable de la comunicació a través de la informació i la formació del treballador. El treballador executa unes feines, ja sigui per l'administració, ja sigui per l'empresari, per compte d'un altre, que li paga per fer això, no? I és el responsable de les feines.
5: La responsabilitat última seria de l'administració.
13: Però l'administració també té la responsabilitat sobre els seus treballadors. És a dir, si amb un treballador de l'administració, no, m'invento per parlar una cosa senzilla, no? amb una escola s'ha d'evacuar l'escola amb els professors i tal, que hi ha una situació de risc, és responsabilitat de l'administració el vetllar perquè els treballadors estiguin en les condicions que han d'estar. O sigui, quan parlo de l'empresari és perquè el responsable és l'amo d'allò, i si és l'administració també és l'administració.
0: Marc, molt breu.
2: Sí, hem parlat de canvis legals. També ara al final parlava d'un canvi cultural. Voldria saber si això, en relació amb altres països que estan acostumats a altes temperatures i, per tant, ja sembla que el seu ritme de vida està adequat a adaptar-se a la calor, aquí caldria també un cert canvi cultural també que fes que baixéssim el ritme davant d'aquestes situacions.
13: La qüestió també està en veure quins serien aquests països que estan sotmesos a unes temperatures més elevades tradicionalment, no? Ho dic perquè si comparem, per exemple, això pot passar, per exemple, molt a Latinoamèrica, no? Pot passar molt a països més de la zona asiàtica com la Índia, tenen aquestes condicions tèrmiques molt més complicades que nosaltres, però és que també estan en un moment diferent a nivell de prevenció de riscos laborals. Latinoamèrica està implementant totes les lleis de prevenció de riscos laborals dels diversos països en els últims 10 anys. Nosaltres en tenim 30 i estem sotmesos a una normativa europea. Per tant, aquesta comparativa no és tan directa, dir països amb temperatures extremes normalment tenen millor cultura? No. Jo penso que déu-n'hi-do la cultura que podem arribar a tenir, però tenim unes condicions que no són les que normalment hem tingut i, per tant, hem de ser capaços d'intentar adaptar-nos a una situació que no teníem. I això es pot veure en com ha anat aquesta onada de calor a Alemanya, per exemple, on tradicionalment no tenen aire condicionat perquè no l'han necessitat mai.
0: Xavier Barraza, moltes gràcies per atendre'ns aquí al 9C i per explicar-nos això, aquests punts de vista sobre el que s'hauria de fer, el que hem d'anar a fer això a nivell de prevenció, empresaris, administracions i tota la gent en general. Gràcies per acceptar la nostra trucada i bona nit.
13: Bona nit.
0: El Xavier Barraza, que és el director dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, i també us haig d'acomiadar a tots vosaltres, Estefania Molina, Marc Martínez Amat, Sílvia Cànovas i Sílvia Anguló. Bona nit a tots.
18: Bona nit.
0: Les 10, actualitzem l'informació. Anna Salvador, bona nit.
19: Bona nit.
0: Què és el més destacat a aquesta hora?
19: Doncs que els bombers avisen que demà hi podria haver un nou episodi de simultaneïtat d'incendis. Aquesta tarda han treballat en 4 focs a la vegada, a Navarcles, Pla de Manlleu, Sentmenat i Gavà. Després d'hores de feina, el de Gavà i el de Pla de Manlleu estan estabilitzats i la resta evolucionen favorablement. Tot i això, el cap de bombers, David Borrell, alerta que demà el perill continuarà sent extrem.
20: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat. Sabem que tornarem a tenir un migdia complicat i una tarda complicada i es tracta doncs, de passar el dia de demà i dia a dia en aconseguint els objectius.
19: Borrell ho ha dit des de la seu central dels bombers de Cerdanyola del Vallès, on fa una estona han fet l'última actualització del dia.
0: Anem cap allà per saber-ne tots els detalls. Violeta Martos, bona nit.
21: Bona nit, doncs sí, un episodi de simultaneïtat que és poc freqüent, però que ja ha obligat a activar 3 vegades des de divendres el nivell màxim de comandament. Avui ha sigut una tarda molt complicada pels bombers, que ens han explicat que a banda de les temperatures, el vent i la baixa humitat, s'han d'enfrontar incendis que comencen a primera hora de la tarda i, per tant, tenen hores per córrer. Malgrat tot, els bombers acaben avui amb un balanç més aviat optimista. De les més de 10.000 persones confinades aquesta tarda, s'ha passat a zero. Només continuen evacuades les del nucli de Laguan, a Caldes. I els principals incendis que els preocupaven, que eren Navarcles, el Bages, el Pla de Manlleu, l'Alt Camp i el de Sentmenat, el Vallès Occidental, doncs dos ja s'han estabilitzat, com deia l'Anna, el Pla de Manlleu i el de Sentmenat, i Navarcles està en tasques d'estabilització. N'ha donat més detalls de tot plegat fa uns minuts al cap dels bombers, David Borrell.
20: Sí, sí, estem supersatisfets de com estan els dos incendis. Ara ja, diguéssim, que no patim, tenim molta feina encara per fer. Estem, doncs, amb els tors doblats, amb molt esforç per part de tothom, descansant un dia i treballant l'endemà, i així portem treballant, doncs, això 24 hores, descansant 24 hores, i demà continuarem amb la mateixa tònica.
21: Bones notícies en general, però encara queda molta feina. Per cert, que fa poca estona hem sabut que els bombers hauran de combatre un altre incendi aquesta nit. És a la zona de Guimarà, a l'Urgell. És un incendi de vegetació agrícola que ha agafat part forestal i treballen ara 8 dotacions i també tractors per intentar estripar el camp i també evitar l'avenç de les flames. Hi ha granges a la zona, de moment no estan afectades perquè no hi ha cap persona dins.
0: Esperem que no vagi més. Gràcies, Violeta. Bona nit. I Martí Oliveres, bona nit de nou.
17: Bona nit.
0: Tot i que demà les temperatures no s'enfilaran tant com avui, la calor tornarà a complicar la feina dels bombers.
17: Sí, calor extrem al centre del dia, altre cop moltes zones del país per sobre dels 40 graus, sobretot a l'interior, no tant ja en principi a la línia de la costa. Per tant, baixa una mica aquesta temperatura, també de cara a divendres i al cap de setmana afluixa transitòriament aquesta onada de calor, però continuarem parlant de temperatures molt i molt altes. En general, ho notarem poc, aquest canvi al cap de setmana. En espera que torni a pujar clarament la temperatura entre dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve, quan podríem tenir un pic tan potent com el que acabem de viure o fins i tot més. Tot plegat amb sol i com a molt amb algunes tronades, algunes tempestes de tarda, com ha anat passant aquests dies al Pirineu i Prepirineu.
0: Precisament els ajuntaments afectats pels incendis d'aquests dies demanen més recursos per poder cuidar millor els boscos i evitar que els incendis es descontrolin.
19: És el cas de l'Ajuntament d'Aiguamúrcia, afectat avui per l'incendi de Pla de Manlleu. L'alcalde, Òscar Cendra, ha reclamat que el govern mogui fitxa. N'ha parlat aquí al 9C.
22: El estat dels boscos és com tenim tot Catalunya. Els incendis han d'insistir a l'hivern, no? Necessitem més pressupostos pels ADFs, necessitem més pressupostos pels ajuntaments per poder arreglar camins, per poder fer fats i per poder fer sotaboscos, perquè quan tenim aquests incendis de sisena generació puguem actuar-hi més bé.
19: Precisament avui el govern i la Diputació de Girona s'han compromès a fer les aportacions necessàries per millorar els camins i ampliar els dipòsits d'aigua a les Gavarres. Ho han fet en una reunió aquesta tarda amb els alcaldes i propietaris forestals afectats per l'incendi d'aquest cap de setmana a l'Empordà.
0: I més enllà dels incendis, a aquesta hora actua el Parc del Fòrum. Una de les caps de cartell del Festival Cruïlla és la cantant nord-americana Halsey, que tanca la primera jornada del festival. Anem cap allà, cap al Parc del Fòrum. Adrià García, bon vespre.
1: Bon vespre, sí, Halsey és un dels grans noms de la indústria pop de l'última dècada i precisament en aquesta gira bufa les espelmes de Badlands, que és el disc fama fa 10 anys, un àlbum farcit de grans hits que el públic del Cruïlla canta ple pulmó, tot plegat en un espectacle ple d'energia, foc i tota mena d'efectes de llum. Halsey ha agafat el relleu d'una altra estrella del pop nord-americana, René Rapp, aquest vespre ha demostrat que és tot un fenomen adolescent i és que desenes de joves han estat fent guàrdia hores davant l'escenari on havia d'actuar la cantant. Això, tot i la calorada, que ha estat l'altre gran protagonista de la jornada inaugural del Cruïlla, almenys durant les primeres hores del festival. El Cruïlla tanca portes d'aquí a una hora, a les 11, i demà la música torna aquí al Parc del Fòrum a partir de les 6 amb bandes com Pixies, Suet, Mishima o Sidoní.
0: Gràcies, Adrià. I els esports, Xavi Rocamora, bona nit.
4: Bona nit.
0: Què fareu avui, el tu diràs?
4: Avui entrevistarem Pedri. A 48 hores de l'Espanya-Bèlgica parlarem, per tant, amb un dels 8 blaugranes convocats per De La Fuente. Explicarem també l'última hora del Mundial, que avui viu el primer dia sense partits des que va començar. Després de 26 dies de competició, el Mundial agafa aire abans dels quarts de final, que comencen demà mateix amb el França-Marroc. Fora del Mundial. També explicarem les novetats dels catalans de primera i segona divisió. L'Espanyol, per exemple, ha fet oficial avui el tercer reforç per la temporada que ve, el migcentre brasiler Gabriel Moscardo, que arriba cedit del Paris Saint-Germain i que demà serà presentat. I de tot plegat en parlarem fent tertúlia amb el Marc Marvà, el Paco Cabezas i el Joan Lluís García.
0: Fantàstic, fins ara.
4: Fins ara.
18: No ho sé, amb Mireia Garolera.
23: Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I en tota una comunitat. Bon ambient, bona música i sobretot també bona experiència amb la Sara va ser molt
24: ambient
23: bona.
24: Top i ho pots fer a pèl.
25: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
26: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
27: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
28: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
29: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
30: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de De Müller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
31: Et fa res que em tregui les sabates?
32: Sí, treu-te-les, així proves el meu terraceràmic nou, molt resistent i fàcil de netejar, i si vols, surt a la terrassa amb terraceràmic antilliscant, però no hi busquis juntes, perquè no n'hi veuràs, són invisibles.
33: Quan estàs orgullós del teu terra nou, es nota. Renova els teus terres amb Leroy Merlin. Assessorament, disseny, instal·lació i l'acompanyament dels nostres experts.
29: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
27: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
34: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
2: RAC 1.
3: RAC 1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la una del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
5: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
3: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè Primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
6: river... Va, Joel, anem tirant.
7: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
3: Amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
2: RAC 1.
3: Tots som un milió. Us hi esperem.
8: No ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Passen 10 minuts a les 10.

0: L'ora tabù.
1: I avui acabarem el programa amb l'hora tabú, com sempre, saludant a l'Albert Llimós. Albert, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Avui última secció de la temporada. Amb què comencem?
2: Doncs avui un d'aquells temes complicats d'abordar. Una hora tabú en tota regla aquesta nit per tancar la temporada d'aquesta secció, situacions límit entre pares i fills. En aquest cas, quan els fills es tornen agressius amb els seus propis pares.
3: Decidimos dejarla, la decisión más dura que puede tomar un padre y una madre, ¿no? Que es abandonar, bueno, no tomamos la decisión de darla a la Generalitat, pero tuvimos que abandonarla. Como tú no quieres formar parte de esta familia y hacernos entre todos la vida un poquito más bonita y más amena, pues nos vamos, te dejamos.
2: Comença pel final, hem escoltat l'Anna, l'hem distorsionat una mica la seva veu, i aquí li vull donar les gràcies per la seva generositat. Explicava com van decidir, amb el seu marit, abandonar la seva filla. Van arribar a una situació límit, no podien després de molts anys, intentant que la convivència amb la seva nena fos viable. No van aconseguir, almenys durant molts anys, van fer de tot, van passar per tots els centres, per tots els recursos, fins que van haver de prendre, com escoltàvem, la decisió més difícil que pot prendre un pare o una mare, dir-li adeu a un fill. Però deixem la història de l'Anna per més endavant. Ella va evitar denunciar la seva filla i portar-la davant la justícia. I aquesta és una de les situacions que avui volem explicar aquí a l'Hora Tabú. Quan una família té un problema amb un dels seus fills, menor d'edat, perquè els pega, perquè es torna agressiu, hi ha diferents vies per abordar aquesta problemàtica. L'objectiu, com és obvi, és reeducar el menor i restablir els vincles familiars. Òbviament, moltes famílies ho aborden com poden, amb experts, amb suport psicològic, amb els recursos dels serveis socials, de la nostra sanitat, dels centres privats. Quan es tracta de menors per sota dels 14 anys, que són inimputables, aquesta problemàtica recau sobre el Departament de Drets Socials, a l'Àrea d'Atenció a Menors Inimputables, l'EMI-14. D'on pot sorgir una alarma d'aquest tipus? Doncs de la Fiscalia de Menors, del cos dels Mossos d'Esquadra, de Serveis Socials, del telèfon de la Infància Respon o directament de les persones afectades. Els expedients relacionats amb violència filioparental l'any 2025 van representar, compte Mireia, un 2% del total de casos rebuts pel servei aquest de l'EMI-14. 28 casos, semblen pocs. 2022 era un 3% i 34 casos. Això són per sota dels 14 anys de nois menors que agredeixen els seus pares.
1: Igualment són molts.
2: Què passa, en canvi, quan són majors de 14 anys i són situacions més complexes i hi ha una denúncia, ja sigui dels propis progenitors o activada pels serveis socials? Aquí intervé el Departament de Justícia i sempre després d'una decisió del jutge es prenen les decisions que pertoquen. Dades per contextualitzar i que ens ha facilitat l'Ariadna Gallardo del Departament de Justícia. 2023, dels 6.228 menors que van passar per justícia juvenil, 383 ho van fer per violència filioparental, un 6,15%. L'any 2024, de 6.918, gairebé 7.000, 390, baixa una mica, fins al 5,64%. I l'any passat, el 25, 6.916 casos que van atendre a justícia juvenil i 384 van ser de violència filioparental, un 5,60%. Són dades de la Direcció General d'Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil.
1: Són molts casos, tot i així, però pel que has dit, aquests només són els que arriben a la justícia. Suposo que n'hi deuen haver molts més que no en sabem res.
2: Sí, vaig trobar un article del 2017, del Carles Francino, en què parlava que podria situar-se aquesta problemàtica per sobre del 3%, fins i tot parlava de si podia arribar a un 6-7% de les famílies. Això són moltíssims casos. En tot cas, reprenem el fil del que explicàvem. En el cas dels casos menys greus, es pot fer una mediació, que és la primera opció, un mediador neutral que ajuda el menor i els pares per a parlar d'aquesta violència, reparar el dany. Un segon estadi és el medi obert, el cas tira endavant per la via judicial, però el jutge considera que no cal separar el menor de la societat. Una opció és llibertat vigilada, que segueix vivint a casa o a casa d'un familiar, però està supervisat, tractament ambulatori, i també que se li donen tasques o, per exemple, treballs de comunitat. I la situació més greu, quan un jutge determina que cal un internament dins d'un centre de justícia juvenil. Se'ls priva de llibertat perquè hi ha delictes greus.

0: El 24-15, l'any passat 16. Podríem dir que és com una casa, no apartada de la resta de la societat, perquè al final haurien de viure dins d'un entorn social, per l'edat que els pertoca, però on se'ls ensenya sobretot a conviure per refer la relació amb els seus pares. S'incideix molt en que puguin aprendre quan estan, per exemple, a punt de desbordar-se. S'intenta que facin vida relativament normal i si han d'anar a l'institut o han de treballar, ho fan. També les extraescolars. Tenen autonomia perquè la seva vida, tot i que és un gran daltabaix, òbviament, entrar dins d'aquest sistema de justícia juvenil, segueixi amb normalitat. Això és el context. Anem a veure la problemàtica, no? Anem a entendre-ho. Pau Gamell és el coordinador del grup educatiu Girona. Com comença una situació d'aquest tipus d'agressions entre fills i pares?
1: Genitors que no saben posar uns límits clars, o bé que són molt laxes, o bé que els límits no els respecten i són els primers a saltar-los, sol ser d'una manera gradual. Comencen fent cas a una indicació, després ja és una cosa més crònica, més continuada, fins que finalment ja hi ha l'agressió i normalment sempre va a més. Fins que la situació és totalment insostenible i és quan els dos progenitors o els dos decideixen que han de denunciar el seu fill perquè no són incapaços de contenir-lo al domicili.
2: No sé si ho he entès bé, per tal i com ho està descrivint, l'origen, al final, és dels mateixos pares, massa permissius.
0: Bueno, que pot ser una de les raons, no? Que no saben posar les regles. És un dels motius, no l'únic. Òbviament, hi ha molts casos. I en veurem un altre. Al principi, diu Gamell, hi havia casos de tot tipus, d'aquest, per exemple, que no fica un límit per part dels pares, però compte que a partir del Covid hi va haver un canvi important. El component de salut mental va aparèixer amb molta força, també, en aquesta problemàtica.
1: Del Covid sí que vam notar que hi havia un augment d'aquestes problemàtiques associades a salut mental i cada cop ens arribaven més joves o ens arriben joves amb problemàtiques de salut mental normalment que ells mateixos o bé per la dinàmica del maltracte en el si del domicili el jove no s'ha adherit a un tractament farmacològic i clar, la cosa és molt desbordant per als progenitors.
0: Molt desbordant, ho deia ara el Pau Gamell. Com treballen amb aquests joves? Des d'una doble vessant, podríem dir. Control d'impulsos, que les coses no surten sempre com vols, això ho han d'entendre, i també des d'un punt de vista psicològic per donar eines perquè es puguin conèixer i també saber identificar-ho. També eines, òbviament, a les famílies, tant amb psicòlegs com també empoderar-se i recuperar el que deies ara, no? Aquesta pregunta que feia, no? S'ha de recuperar la família, s'ha d'empoderar i recuperar el rol que li pertoca.
1: Treballa amb el jove per via del tutor, un control d'impulsos, aprendre com reaccionar davant d'una negativa, que les coses no sempre surten com tu vols, que hi han coses que has d'aprendre a esperar-te, i per una altra banda, des d'un punt de vista psicològic, treballa amb el jove, li don pautes, eines per conèixer-les, per saber en quin moment ell identificar que està a punt d'explotar i aprendre-ho a gestionar.
2: S'ha de, com de, ha de fer una feina de reconèixer-se, no?
0: Sí, un reset, no? Al final, s'han de desaprendre per aprendre, no? Que la vida també es tracta d'això, eh? Què passa amb els pares? Després recuperarem a l'Anna, que l'hem escoltat abans, al principi, però ara sentim el que diu Gamell sobre el que senten aquests sentiments dels pares quan es troben en una situació d'aquest tipus, perquè, clar, et sents moltes coses, per exemple, la culpabilitat.
1: Les famílies viuen amb molta vergonya i amb un cert dol. Per una banda, perquè el fill no el tenen a casa i evidentment, els hi sap molt de greu sentir-se incapaços de no haver pogut contenir el seu fill en el domicili familiar i, per altra banda, la vergonya de sentir-se que igual no han sigut uns bons pares o que el seu fill està com està per culpa seva.
2: Això de per què he fet malament, per què ho he fet d'aquesta manera, per què ho he permès, i suposo que és culpabilitat, lògic.
0: Sí, culpabilitat, vergonya, vull dir, són sentiments que tots doncs, hi són darrere aquestes situacions. Anem a mirar, hi ha algun perfil concret d'aquest tipus de menors? En principi no, ara bé, passa sobretot, diu Gamell, entre els 15 i els 17 anys i sobretot, en molts casos, en la majoria, quan hi ha una absència dins de la família.
1: Normalment sempre és monoparental i sempre hi ha l'absència d'un dels dos progenitors. Majoritàriament el rol absent és el pare i el rol present és la mare, que es presenta desbordada perquè normalment té algun que altre fill a càrrec. És un fenomen majoritàriament masculí. Doncs la gran majoria de joves que han vingut al grup han sigut nois.
2: Sobretot són nois.
0: Sí, tot i que ara veurem el cas, no? Escoltem el cas de l'Anna.
2: De l'Anna, que era una noia.
0: I també, en aquest cas, dins de la família. Ella trenca una mica doncs, aquest arquetipus, aquest prototipus, no? Que me deia ara Gamell. Hem escoltat l'expert, si et sembla, anem a escoltar la història, no? Humana

0: de l'Anna. L'hem escoltat dir que va decidir dir prou a la seva filla quan ja era major d'edat, però com va arribar fins a aquesta situació? Abans el Pau Gamell parlava de salut mental i això és molt important per entendre el que ha viscut l'Anna i el seu marit amb la seva filla. Als 6-7 anys, una professora ja els va dir que seria interessant que concertessin cita amb psicologia i psiquiatria per parlar del comportament que veia a la seva nena a l'escola.
1: Hi havia símptomes, per tant, eh?
0: Sí, a l'escola havien detectat algun element. I aquí sorgeixen unes lletres que marcaran la seva vida, diagnostiquen el TDAH, comencen les rabietes, les rebequeries, descarten quan els hi plantegen medicar-la. Tot i això, no van saber l'escola, li costa l'aprenentatge i tot va pujant d'intensitat a mesura que es fa gran. A l'últim curs de primària, als 11 o 12 anys, comença fins i tot a absentar-se de classe.
2: Ahí empezó nuestro calvario, empezó nuestra bajada en picado. Empezó a faltar un poco ya a los profesores, ya empezó a sacar el verdadero carácter, ya no era aquella niña tímida que no molestaba, que pasaba desapercibida a los profesores, sino que ya empezó pues a mostrar su carácter, el daño que le estaba haciendo el trastorno.
0: A l'ESO la canvien de centre, pateix fins i tot bullying, l'estan a punt de pegar altres companyes, és un tema que van tocar la primera temporada aquí a l'Hora Tabú, no? Quan quedaven els joves per pegar-se, no? Per fer vídeos a les xarxes. Es comença a autolesionar, tot i que els metges diuen que és un tema més per cridar l'atenció, que no hi ha un risc vital, i a mesura que es fa gran comença a escapar-se de casa i no tornar, dues nits, tres nits, i els pares pensant si li havia passat alguna cosa.
2: Y piensen que un TDAH es el aquí y el ahora, o sea, el aquí y el ahora. Pongan, ¿no?, que su hija se ha ido de fiesta, y ella está de fiesta, se está pasando bien. Ella, ¿cómo va a pensar que sus papás están sufriendo en su casa, o que lleva dos días sin aparecer, y que puede estar muerta, y que sus padres están para tirarse del balcón para abajo? No, porque ella se lo está pasando bien. ¿Y qué es lo mejor de todo? Que va a venir como si no hubiera pasado nada, porque para ella no ha pasado nada.
0: No passa res per la nena, que es diverteix. Òbviament, al tractar-se d'una menor, ho han de denunciar els Mossos i comença el periple de les visites constants a la policia. L'Anna va provant-ho tot i li recomanen també un centre a Gràcia on l'ajuden a entendre què hi ha darrere de l'actitud de la seva filla. Això és un canvi important.
2: Bueno, pues ahí al verme pude guardar el cuchillo virtual, ¿no? Que yo decía que iba a sacar para matarla, porque entendí que el trastorno hacía que ella fuera así. O sea, que ella no nos estaba jodiendo realmente la vida, sino que ella lo que le estaba primando es divertirse y que no pensaba en que sus padres estaban sufriendo. Entonces me pude quitar la rabia de pensar de que, pues, que ella nos quería joder la vida. No, no, no nos quería joder la vida. Era su trastorno el que estaba actuando.
1: Clar, un altre enfoc del que almenys va sortir d'aquell carreró que havíem posat, de dir, no, és perquè ens vol fotre. No, no, no, doncs...
0: Entendre què hi ha darrere.
1: Què hi ha darrere, exacte, sí.
0: Tot i això... la nena va començar amb l'alcohol, el consum, les males companyies són molt importants en aquest cas, s'ajunten persones molt tòxiques que se n'aprofiten i apareix l'agressivitat.
2: És l'agressivitat. Venía borracha porque, claro, los colegas, amigos, son los con los que se emborrachan, ¿no? Y entonces empezó la agresividad. Muy agresiva en casa. Tuvimos que tomar la decisión, sobre todo cuando ella se escapaba, junto con la psicóloga y la psiquiatra, de hacer ingresos en el hospital.
0: Agressivitat, ingressos, convivència trencada, els avis, per exemple, que ho pateixen molt sempre, no? Que sempre són un suport important, que no saben com actuar, què han de fer, i els pares cada vegada tenen menys força per seguir endavant amb l'educació de la seva filla.
2: ¿Para qué sirven los ingresos? Los ingresos eran máximo de un mes. Servía para, primero, para que los padres descansáramos de toda esta historia, porque esto era para morirse, el no saber dónde estaba tu hija y todo esto, y luego sufrir agresividad en casa cuando venía borracha. A mí me levantó, bueno, una vez me quiso tirar una silla por encima, entrar por la puerta y tirar las llaves a la cabeza, hacerle una brecha en la frente. Bueno, nosotros podíamos haberlo denunciado muchas veces, ¿eh? Lo pasa que no quisimos porque es tu hija.
0: Entremig, la seva filla deixa els estudis, la porten a un centre de dia, però què passa? Que aquesta conducta, aquesta agressivitat, aquesta manera de fer sempre de la seva filla, al final xoca amb altres persones, amb altres persones que estan dintre d'aquest centre i l'acaben fent fora.
2: Teníamos una bomba de relojería que no sabíamos cómo manejar, Albert. No sabíamos cómo manejarla. Y ya lo que faltaba fue la agresividad. Varias veces tuvieron que venir los Mossos a casa, los teníamos que llamar, venían con la ambulancia, venían con el SEM, la llevaban, la tenían en urgencias, pues bueno, pues por haber bebido, la dejaban allí, luego la traían. Eso hacía que todavía se pusiera peor con nosotros, porque claro, éramos los culpables de que la habíamos ingresado.
0: van pactar mesures, van fer un sistema, podríem dir, d'accions que havia de fer si no hi havia un càstig, no? Coses a casa que havia de complir si no hi havia un càstig. No va funcionar perquè fins i tot va trencar una porta de casa per recuperar una cosa que els pares havien guardat a la seva habitació, on havien posat un pany amb clau. O sigui, el nivell d'agressivitat era aquest, no? Volia recuperar allò per la qual l'havien castigat i va trencar una porta. Al final demanen, fan burocràcia, s'assabenten de què poden fer, li donen la discapacitat del 66% a la seva filla. Quan la nena ho veu, òbviament, s'enfada moltíssim. I aquí apareix la de Gaia, o l'antiga de Gaia en aquest cas, i els posen al davant uns papers perquè donin la custòdia a la Generalitat.
2: La psiquiatra dijo, bueno, aquí hay un momento ya que hay que protegerles a ustedes, ¿eh? Es un maltrato físico y psíquico por parte de su hija. Y nos dijeron que, bueno, que teníamos ahí los papeles, nos los ponían delante para dar la custodia total a la Generalitat. Aquello fue también muy duro, Albert, muy duro, muy duro, muy duro, porque, claro, por una parte no podíamos seguir viviendo la situación que estábamos viviendo, que cada vez iban creciendo, pero por otra parte era tu hija. Y, pues bueno, pues no lo firmamos.
1: Perquè en aquest punt encara era menor d'edat, eh?
0: Sí, sí, sí, aquí encara és una menor, però clar, la situació és insostenible fins al punt que et posen uns papers davant, tens uns minuts per pensar-t'ho i et plantegen si has de denunciar, no? I si has de donar a la teva filla, al final, a la de Gaia perquè se'n faci càrrec, o a l'antiga de Gaia perquè se'n faci càrrec. No ho van fer, però la situació no va millorar. Seguia amb males companyies, seguia la seva actitud desafiant, no hi havia manera de treure's l'ESO, i hi ha un dia que van decidir deixar-la, que és el que escoltàvem al principi d'aquesta hora tabú. Marxen ells a viure fora de Barcelona, es venen al seu pis, i ella es busca una habitació de lloguer, té els diners de la llei de la dependència, que li pertoca una petita part, i es pot permetre unes despeses. Ella no sabia fins i tot on vivien els seus pares. Va anar bé la cosa, durant un temps, vivia amb una dona gran, però va tornar a aparèixer el xicot, la mala companyia, que ja havia tingut problemes amb ell, i s'acaba aquesta habitació que tenia llogada amb aquesta persona gran. Demana ajuda als pares, i una matinada un taxista truca a casa seva, gairebé plorant, perquè portava una noia jove, èbria, que era la seva filla. Des d'aquell dia, la nena s'ensorra, ha anat a millor, però segueixen havent-hi encara enfrontaments, topades, però l'Anna, amb molta paciència, amb molta valentia, ha anat entenent cada vegada més com tractar-la. La nena també ha anat madurant, i en això estan ara. Malgrat la duresa del que han viscut, malgrat que el sistema diuen que els hi ha fallat sempre i estan descontents, el missatge final, diu l'Anna, és d'esperança. Sempre diu que nenes com la seva, amb TDAH, són molt immadures, necessiten més temps, potser, que la gent normal, i també tenen molta impulsivitat, però això sí, tenen un gran cor.
2: Quiero lanzar ese mensaje de esperanza para esos padres que ahora mismo están en ese punto de no retorno, ¿no? De voy a dejar a mi hija la Generalitat, voy a dar la custodia, desaparecemos del mapa, como así hicimos nosotros. No desesperéis, de verdad. Sería, no sé cómo explicarlo, sería mi último mensaje de esperanza para estos padres que están luchando y acompañar.
0: Acompanyar, reitero les gràcies, perquè no és fàcil explicar això, no? Aquesta violència tan dura i que estàs encara, estan en el tràmit d'això, no ho han superat. Per tant, moltíssimes gràcies per la seva valentia i generositat per compartir-ho aquí en aquests micròfons, no? I en aquesta secció a l'hora d'algú.
1: I tant, perquè explicar tot això, sí. Però veiem que el cercle, un cop sembla que s'ha tancat, es torna a obrir, i és això, la paraula esperança, sobretot, eh?
0: Sí, perquè de fet la nena ha promès que es traurà l'ES online després de molts intents, ara ja és major d'edat, ha anat veient com per culpa d'aquestes amistats tòxiques, de la beguda, el consum, s'ha quedat sola, ha perdut tots els amics pel camí i ara ha tornat a buscar aquella família a la que va maltractar durant tant temps.
1: Gràcies, Albert Llimós, gràcies un dia més per aquesta hora tabú. Bon estiu, i nosaltres ho deixem aquí amb el Tu diràs. Bona nit.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit. Són 2:15 d'aquest dimecres, 8 de juliol, el primer dia sense partits des que va començar el Mundial. Amb els quarts de final ja dibuixats, la competició agafa aire i demà es reprendrà amb el primer emparellament, el que disputaran França i Marroc a les 10 de la nit. Aprofitant que el calendari ens dona aquest respir, dedicarem una estona avui, uns minuts, a fer balanç del que ja hem vist i ho farem amb l'Albert Fernández i l'Albert Blaia. Pel que fa a la selecció espanyola, des d'ahir ja és a Los Angeles, on divendres s'enfrontarà a Bèlgica. Connectarem, lògicament, amb el Damià López, que ens expliqui l'última hora, i entrevistarem Pedri, un dels 8 blaugranes convocats per Luis de la Fuente.

0: En clau Barça, explicarem detalls sobre el nou responsable de la preparació física, Benjamin Kugel, home de confiança de Hansi Flick, amb qui ja va treballar a la selecció alemanya, i tot plegat el dia que ja hem vist Alexia Putellas amb la seva nova samarreta. La migcampista de Mollet s'ha presentat avui amb el seu nou club, el London City, en un acte a Nova York. També en parlarem d'aquí a una estona, sentirem què ha dit, i també el segon fitxatge de l'Espanyol, en Kilinci Hartman, el lateral neerlandès que arriba cedit del Burnley i que també s'ha presentat avui. I poques hores després de presentar-se, hem sabut també el tercer reforç de l'Espanyol de cara a la propera temporada. És Gabriel Moscardo, el migcentre brasiler de 20 anys, també arriba cedit en aquest cas del Paris Saint-Germain i es presentarà demà. Tot això en futbol i en pàgina poliesportiva, avui a punts de bàsquet, de ciclisme i de tennis, entre d'altres. Comencem pel bàsquet. Dani Aguilà, bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: Perquè a RAC1 podem avançar novetats importants que tenen a veure amb la banqueta del Barça.
1: Bàsicament, el nom que ara sí és la primera opció, opció real, com a alternativa a Paolo Galbiato, i ho avança aquesta emissora, és el tècnic eslové Aleksandar Sekulić, 48 anys, entrenador fins d'aquí molts pocs dies del Dubai Basket, on va precisament Xavi Pascual. Des del 2020 seleccionador eslové, ha passat per Lokomotiv Kuban i Zenit de Sant Petersburg, i insisteixo, des de mitjans de temporada entrena a l'equip dels Emirats, el Dubai, amb qui per cert ha guanyat la Lliga Adriàtica. El tècnic i l'entrenador, segons hem pogut saber a RAC1, fa dies que van ja iniciar els contactes. De moment, insisteixo, és la primera opció amb la qual s'ha treballat realment com a alternativa al pla Galbiati. Això vol dir, Xavi, que acabi sent l'entrenador del Barça? Per això encara falta. De fet, aquí t'afegeixo opinió i interpretació en tot el que sabem, i perquè ja sabem que trepitjar terreny d'informació de Barça de Bàsquet a dia d'avui
0: és
1: trepitjar terreny pantanós.
0: Sí.
1: Però la informació és aquesta, que ja hi ha contactes entre entrenador i club. També és veritat, i això ja us ho hem explicat als últims dies i a les últimes hores a RAC1, que el Barça havia d'activar sí o sí un pla B, però un pla real, perquè és conscient que amb el cas Galbiati la posició del Baskonia estava totalment enrocada. Per tant, activat aquests contactes amb Aleksandar Sekulić, aquest pla B, insisteixo, aquesta informació que us avança RAC1, aquests contactes des de fa ja dies.
0: Sekulić, doncs, opció real per la banqueta del Barça, per ocupar-se de la banqueta del Barça a partir de la propera temporada. Lògicament, d'aquí a uns minuts, Dani, ho ampliarem al Tobiràs.
1: Fins ara.
0: I també en pàgina poliesportiva, avui s'ha disputat la cinquena etapa del Tour de França, que ha guanyat a l'esprint el ciclista neerlandès del Decathlon, Olaf Kuy. A la general, tot igual, el danès Thorstein Strand es manté líder amb gairebé 8 minuts d'avantatge respecte a Pogacar i Vingegaard, quart i cinquè a la general respectivament. Mentrestant, en tennis han quedat definides les semifinals de Wimbledon. En el quadre masculí, una la disputaran Alexander Zverev i la gran sensació del torneig, el britànic Arthur Ferry, número 114 del món. L'altra ja estava decidida des d'ahir. La jugaran Jannik Sinner i Novak Djokovic. Ara passen 5 minuts de 10:45 de la nit. Fem una petita pausa i tornem.
2: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
3: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
4: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
7: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
8: 6, 16, 24, 41, i 46, i els sols, el 2 i el 3.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
10: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. I dreamt of this a long
0: time, for the cause of life, yeah. Un homenatge a l'Aleix, que fa dies que no passa per aquí, aleshores el trobem a faltar, i aleshores doncs aquí va per tu regal de l'homenatge de RAC1 en aquestes nits tòrrides i amb criatura pel mig. Per tant, endavant, Aleix, abraçada forta des de, lògicament, la planta 3 de RAC1. Dit tot això, són ara mateix, o passen 7 minuts a 10:45, ho dèiem en començar, avui per primera vegada en tot el Mundial la competició s'atura i agafa aire abans que comencin els quarts de final, demà mateix amb el Marroc-França, i aprofitant aquesta mínima aturada que ens regala el calendari, doncs nosaltres ho aprofitarem per fer balanç del que hem vist fins ara. Ho farem amb l'Albert Blaia i l'Albert Fernández. Blaia, bona nit, com estàs?
11: Bona nit.
0: I Albert Fernández, bona nit.
12: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: Bé, home, per cert, Blaia, dia estrany avui, no? Sense partit, això no deu saber què és ja.
11: Sí, sí, dia estrany. Aprofitant per fer una mica de plans, també et dic. Ara, de fet, d'aquí un rato... Tocarà sortir una estona, que fa dies que les nits són només de Mundial.
0: Home, l'has triat la millor nit del món, trobo. A 30 graus que estem.
11: Ideal.
0: Sí, sí. Enhorabona. Felicitats per la tria. Albert Fernández, tu també, eh? Faràs el mateix? Has aprofitat per una mica escampar la boira o què?
12: Sí, avui el que intentaré és recuperar una mica l'horari normal. Jo tinc una mica de jet lag, perquè a més m'ha tocat narrar molts partits d'aquests de les 6, de les 5, de les 4, i més o menys estic començant a recuperar, però encara em falta, no? I avui intentaré veure si puc anar al llit una mica d'hora i a veure si puc dormir, que aquesta és la difícil, no?
0: Aquesta és l'altra, exacte. Si us sembla, abans de fer balanç, us preguntaré pels 4 partits de quarts de final que jugaran entre demà i dissabte. Us demano com veieu el partit i qui creieu que passarà. Començaré pel Blaia i que reculli tu mateix, Albert Fernández, per tant, us ho veu vosaltres. Començo amb el primer. França-Marroc, demà a les 10 de la nit.
11: Doncs mira, és un d'aquests plats forts que ve molt de gust veure, una revàlida del que ja vam veure al Mundial de Qatar. Crec que França, potser hi coincidim tots, està sent la selecció que fa més por en aquest Mundial. Ja a la prèvia tots podíem apuntar que la davantera doncs, era espectacular, que França venia amb moltes ganes de tornar a guanyar el Mundial després del 2018, però s'ha anat confirmant, no? El nivell de, sobretot d'Mbappé o Lis està sent excepcional, però crec que el Marroc, tot i que sense Saibari, que és una baixa d'aquestes de pes, pot patir força. És un equip que va començar molt bé amb el Brasil, va tenir potser algun petit dubte a nivell de joc, però crec que està cada vegada més competitiu i li pot plantejar un partit molt difícil, no? Tancant-li molts espais per dins, plantejant-li moltes transicions també i, per tant, obligant el mig del camp de França a treballar, i no serà un partit similar al de Paraguai, perquè sí que el Marroc té molta amenaça en transició. Crec que passa a França, però obro la porta que pugui haver una sorpresa del Marroc.
12: A veure, tinc la sensació que el Marroc porta esperant aquest partit 3 anys i mig, no? Des de que els van eliminar en aquelles semifinals, hi ha com unes ganes de revenja, unes ganes de venjança important, i a més arriba en un equip, òbviament, que ha millorat, no? O sigui, aquesta França és millor que la del passat Mundial, però Marroc és bastant millor que la del passat Mundial. I aquí crec que l'única fórmula de guanyar França és intentar controlar el mig del camp. França té 4 animals a la part del davant, té grans defenses, però és cert que va amb Rabiot, va amb Tchouaméni, poc més al mig del camp, i aquí segurament sí que el Marroc li pot fer mal, no? Intentar tenir la pilota, hem vist a Nil El Aynaoui com és un jugador que s'ha convertit per mi, en el migcampista, més enllà del jove Boadí de, no?, referència a aquest equip, o Unahi, òbviament ja l'hem vist, a part dels gols sabem el que és, quin futbolista pot tenir la pilota. Vull dir, Marroc ha intentat fer un partit on sigui protagonista i desactivar d'aquesta forma que tingui la pilota els Mbappé, Doué, Dembélé, etcètera, etcètera, no? Perquè si la tenen, és que no els pots parar. Però si tu tens la pilota i tenen futbolistes per tenir-la, encara tindrà alguna opció.
0: Doncs França-Marroc, d'aquí sortirà el rival de l'Espanya-Bèlgica, que juga, recordem-ho, el divendres a les 9 del vespre. Com el veieu, aquest?
11: Bé, a mi em sorprendria, honestament, que Bèlgica pogués aconseguir eliminar la selecció espanyola. Crec que Espanya, tot i que no hem vist el millor nivell en aquest Mundial, així com si a l'Eurocopa, crec que doncs, vam veure una Espanya molt elèctrica, una Espanya que era l'equip dels extrems amb la Mini Nico. Ara estem en una Espanya molt més rodricèntrica, si se'm permet dir-ho, perquè amb el nivell de Pedri, que crec que no està sent el que tots esperàvem, doncs Rodri s'ha anat imposant mica en mica, uns centrals que estan a un gran nivell, no? Un Cubarsí capitanejant aquesta línia defensiva, un Unai Simón doncs, que pràcticament no ha hagut de fer cap intervenció, i una Bèlgica que a mi m'ha decebut molt a la fase de grups. Crec que ha sigut una selecció doncs, que no ha acabat de demostrar el seu nivell de joc, que ha anat una miqueta remolc. Els setzents es va classificar d'aquella manera, no? Amb els canvis sorprenents de De Bruyne i Doku. De fet, cap dels dos va tornar a jugar ja els vuitens amb aquesta golejada ja històrica contra els Estats Units. És veritat que crec que Bèlgica, per mi ja crec que afirmen haver arribat fins a quarts de final, és a dir, ja han fet la feina, evidentment doncs, el que puguin rascar, però crec que Espanya a nivell col·lectiu i també individual és millor que la selecció belga.
12: Clar, aquesta Bèlgica és una Bèlgica ja que té els últims vestigis, no, del que va ser aquella generació durada. Pràcticament no queda res i els que queden no estan a bon nivell, parlo de, sobretot Kevin De Bruyne, etcètera, etcètera. Sí. Però és cert que no tenir aquesta pressió de ser un equip favorit, un equip que tothom el veia com una alternativa real a guanyar la Copa del Món, els ha tret una mica, no?, d'això, aquesta pressió, jugant amb una mica més de calma, sobretot després d'aquesta remuntada contra Senegal. No tenen res a perdre, tenen bons futbolistes més enllà del que la gent pensa, està Doku, està Trossard, que són jugadors tops, d'equips tops d'Europa, tenen segurament el millor porter de la competició com és Courtois, i crec que Espanya és molt favorita, o sigui, és la més desequilibrada de totes, però tinc la sensació de que el fet de jugar sense por pot fer que Bèlgica sigui més perillosa del que sembla.
0: I dissabte, per cert, Bèlgica que ve de fer, segur el seu millor partit en aquesta golejada 4-1 contra els Estats Units. Jo no sé fins a quin punt va intervenir a l'hora d'anar sobreexcitada tot el que va passar amb aquest perdó, no?, de la FIFA a Balogun, el davanter de nord-americà. En qualsevol cas, veurem Bèlgica si és capaç de plantar cara a Espanya divendres a les 9 del vespre. Anem ara a l'altra banda del quadre. Dissabte es resolen els altres dos partits de quarts. A les 11 de la nit, Anglaterra-Noruega.
11: Compte amb aquest, no? Jo crec que és, per més, un dels plats forts, juntament amb, potser segurament el de França i Marroc. Sí. Una selecció tapada com Noruega, que tots teníem en ment doncs, que després de tants i tants anys sense fer un Mundial, la generació daurada dels Odegaard, dels Erling Haaland, doncs podia fer alguna cosa especial. Crec que Noruega ja a nivell emocional estan molt per sobre del que pugui arribar després d'haver eliminat el Brasil, com ho van fer, crec que van ser millors que la selecció de Carlo Ancelotti, i una Anglaterra que és veritat que la fase de grups a mi no m'ha acabat de convèncer, però que al final té moltíssima pólvora, té el millor davanter del món, que és Harry Kane, té un jugador que està en un nivell de forma molt bon aquest Mundial, que és Jude Bellingham, és un equip que sempre acaba aconseguint treure jugades guanyadores i que per mi el partit contra Mèxic és molt, molt meritori, perquè Mèxic comença millor i Anglaterra doncs, en 5 minuts fa dos gols, no?, i aconsegueix treure's un partit que inclús es queda amb 10, i jo crec que tots pensàvem que allà podia remuntar la selecció d'Aguirre. A mi em sembla que Anglaterra és favorita, però no descartaria que Noruega plantegés un partit d'aquests feixucs, no?, de cedir-los una miqueta a la pilota i després transitar, sobretot amb la velocitat d'Antonio Nusa. Veurem si Oscar Bob repeteix allà com va fer l'altre dia entrant a la segona meitat, i sobretot amb Haaland, que a veure qui el frena després d'aquest doplet. Tot i que, repeteixo, Anglaterra per mi favorita, compta amb Noruega, que és una de les grans tapades d'aquest Mundial.
12: Anglaterra és favorita, estic d'acord amb l'Albert, però és cert que després del partit contra Mèxic jo vaig notar que és un equip que té recursos brutals, no?, al mig del camp i a la davantera, però en defensa és un equip que no acaba de rutllar, i Noruega és una mica el mateix. De fet, Noruega té del mig del camp a la davantera jugadors intercanviables i molt bons, és a dir, si no està Nusa, estàs Helderup, i al final la qualitat a l'extrema esquerra segueix sent molt bo, més enllà de Haaland, però és cert que si tu mires la defensa dels futbolistes noruecs, la majoria són jugadors que juguen a la Premier i equips de menys nivell o suplents de molts dels futbolistes que estan a la defensa d'Anglaterra, no? Vull dir, al final hi haurà aquesta sensació de estem una mica per sota, però bastant més equilibrada de com podia imaginar en una Anglaterra-Noruega. Si marca primer la selecció nòrdica, atenció, perquè he vist que defensen són els grans partits de la seva vida, estan jugant una cosa que segurament no mai tornaran a estar aquí, no? I per tant, més equilibrada del que sembla, jo la posaria 60-40 per Anglaterra.
0: De fet, feia molts anys que no eren en una d'aquestes, perquè des del 98 que no disputava un Mundial la selecció noruega. I ens en queda una, el partit de les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa.
11: Home, aquest jo crec que el veig, tot i que Argentina arriba com arriba, no?, amb dues eliminatòries que a priori eren molt senzilles contra Cap Verd i contra Egipte, que han acabat com han acabat, crec que Argentina, després d'aquest part contra Egipte, de veure's fora del Mundial amb aquell 0-2 gairebé al minut 80, doncs veurem si és un punt d'inflexió. A mi em sembla que és una selecció molt superior a Suïssa, tot i que Suïssa va fer un partit espectacular contra Colòmbia. Jo veia Colòmbia molt favorita per passar i que haguessin estat uns quarts de final espectaculars i va estar molt i molt bé defensivament, però sobretot en pilota, amb molta personalitat. Jo crec que a Suïssa li pot plantejar un partit difícil, no? Perquè és un equip que té la capacitat, sobretot al mig del camp, amb Fleury i Saka per tenir molt la pilota, jugadors per atacar la profunditat, i veurem si Argentina supera aquest bloqueig mental, perquè no estem veient el millor nivell dels migcampistes, sobretot de McAllister, de Paul, una miqueta per sota. Tinc ganes de veure a Paredes, i evidentment el factor Messi ara mateix és el millor jugador del Mundial, i jo crec que doncs, quan Messi està així només et queda intentar resar perquè no tingui el dia en aquell moment. No, més que el dia, els minuts, no? Perquè vam veure l'altre dia que en 10 minuts et va rebentar una eliminatòria.
12: Sí, però està arrossegant ell sol, pràcticament, no? I això no pot ser. Vull dir, hi ha altres futbolistes d'Argentina que han de donar un pas endavant i si no és Scaloni, ha de començar a provar altres futbolistes, no? Joves que no estan tenint pràcticament participació i algun dels veterans, doncs, donar-li tota atenció perquè no estan funcionant. Si tu pateixes contra Cap Verd, si pateixes, òbviament, contra Egipte, Suïssa és una pedra de toc més dura encara. I has estat a punt de ser eliminat, no? Has de pujar el nivell. Suïssa és un equip que segurament no tindrà Manzambi, que per mi és el millor futbolista amb molta diferència. Anem a veure si arriba, està justet. Per mi canvia que estigui o no estigui, però sempre és una selecció incòmoda, sempre. Ho ha estat tota la vida, tots els mundials. Mai hem vist una Suïssa ser eliminada sense lluita fins a l'últim moment, perquè això, tenen aquesta capacitat, no?, de fer els partits molt incòmodes. Ho van fer contra Colòmbia, intentaran fer un partit semblant. Argentina, favorita, però menys favorites que el que sembla sobre el paper.
0: Mm-hmm. Encarem doncs aquesta recta final del Mundial. Només falten 11 dies. 11 dies, 8 seleccions en joc. Aquestes de resposta curta, i ara que m'heu fet l'explicació de com veieu els quarts de final, veient el que hem vist, per qui aposteu com a campiona?
11: Mira, jo haig de dir que aposto per Anglaterra. Crec que Anglaterra, tot i el que he dit, que pot semblar una mica contradictori, de que no m'estava acabant de convèncer, sí. Veig que té un Harry Kane espectacular, crec que va creixent partit a partit, per mi pot ser punt d'inflexió la victòria contra Mèxic, i em sembla doncs, que amb Jude Bellingham també un molt bon nivell, és un equip que té profunditat de banqueta, crec que Tuchel va construint una mica la seva identitat, i em costa veure una altra vegada, no? França, doncs és evident que per mi ara mateix és la millor selecció, però una miqueta, potser per aquesta sensació de que repetir tres finals consecutives pot ser molt complicat, ja no et dic guanyar doncs, dos dels últims tres mundials, em quedo amb Anglaterra.
12: Clar, quedarem una mica com alternatius els dos Alberts, perquè jo no diré tampoc França, que és una mica la resposta més lògica, no?, veient el que hem vist, però jo crec que pot ser la selecció espanyola, perquè tinc la sensació de que realment França és més poderosa, però en un partit entre les dues és una mica el que deia del Marroc. Al mig del camp d'Espanya pot desactivar, pot fer que corrin darrere la pilota i aquí tindrà més problemes França, no? I a partir d'aquí, per mi són les dues millors seleccions. Si Espanya arriba a aquesta final, sí, és un feeling, crec que pot ser campiona del món.
0: Amb qui seria, ja que em dius Espanya, qui seria el finalista per tu, Albert Fernández?
12: Aquí sí que crec que seria Anglaterra. O sigui, ara mateix, tot i que Argentina té a Messi a un nivell superlatiu, sobretot tenint en compte que té 39 anys, vull dir, cal tenir-ho en compte, crec que Argentina ara mateix no està al nivell del que hem vist d'Anglaterra.
0: I per tu, Blaia, qui seria el finalista?
11: Sí, per mi seria... Jo me la jugo amb aquest Anglaterra-França, també.
0: Anglaterra-França, o sigui, Anglaterra-Espanya, segons Albert Fernández, Anglaterra-França, segons Albert Blay, en qualsevol cas... Digues, perdona. Ah, no deu res, No deia, en qualsevol cas, trigarem pocs dies en veure-ho, perquè tot just entre demà i dissabte és quan s'acabarà de resoldre aquesta ronda de quarts de final. Quina selecció us ha sorprès més? En positiu, és a dir, la sorpresa positiva d'aquest Mundial, per a vosaltres, quina és?
11: Home, jo crec que aquí hem d'apuntar, evidentment, doncs, el que hem vist, Cap Verd, és la història del Mundial, sense cap mena de dubte. Sincerament, Egipte, jo hi tenia poca fe, veient el nivell de Salah, sobretot amb el Liverpool, ja força lluny del seu màxim nivell, i que ha acabat competint contra Argentina. I també m'haig de quedar amb Suïssa. Crec que Suïssa, després de quedar-ho sense Shaqiri, amb un Xhaka cada vegada més veterà, crec que està sent, doncs, com deia molt bé l'Albert, Manzambi, que esperem que hi pugui ser, doncs, ha sigut una de les grans revelacions. El nivell d'Endoia, que és un jugador que ja a l'última Eurocopa va donar molt bones sensacions, doncs ha ratificat aquest gran rendiment, i veurem si agafen el relleu, no? Perquè és una miqueta com aquella Croàcia que sempre hi són, que sempre estan competint, i que més enllà dels veterans doncs, tenen, ara sembla, un relleu generacional interessant.
12: Clar, si parlem de durant tot el torneig, Noruega i Suïssa, vull dir, al final no les teníem, o jo no les tenia, sobretot a Suïssa, entre les 8 millors, per tant, són les revelacions. Si parlem d'una mica alternatives que hi ha hagut inesperades, el de Cap Verd és brutal, no ha perdut a 90 minuts cap partit i ha jugat contra tres campiones del món. Això és impressionant, és insuperable pràcticament. Però si parlem d'una gran sorpresa, de la més inesperada, del partit que jo mai podia imaginar, és que Paraguai eliminés a Alemanya. Vull dir, per mi era impensable, no?, sí, que la selecció de Paraguai 90 minuts més pròrroga sostenís i aguantés un resultat i, per tant, em quedaria amb aquest partit.
0: Mira, ja que t'agafo el guant i us pregunto també per la gran decepció d'aquest Mundial, la selecció que més us ha decebut en aquests primers dies de competició.
11: Mira, jo aquí justament ratifico el que deia l'Albert, perquè el tema de Paraguai ara ja, com que queda una mica lluny, el Mundial ens atropella, sí. no hi havia ni pensat, imagina't. Jo diria que ja les tres grans decepcions serien segurament Alemanya, no? Portugal i Brasil. Jo em quedo amb Portugal, perquè crec que Alemanya jo m'olorava, que no faria massa cosa, no m'ha acabat de transmetre res, no arribaven en un bon moment, crec que porten molts anys immersos en problemes, el mateix a Brasil. I més si li sumes la lesió de Rafinha, però sí que Portugal, crec que aquí Bon Martínez no ha estat bé. És veritat que han perdut contra Espanya, però va ser un partit per mi molt decebedor de Portugal i la fase de grups doncs no va ser bona. I una selecció que venia amb tres vigents campions d'Europa dues vegades i sent dels millors a les seves posicions, per no dir els millors, alguns d'ells, doncs m'ha deixat la sensació que no ha acabat d'exprimar aquest talent i que ha quedat una miqueta en terra de ningú.
12: Sí, clar, si parlem de les grans, és evident, són aquestes tres, la pitjor Alemanya pel rival que l'elimina, però atenció Brasil, que és Brasil, que mai havia quedat eliminada als vuitens des de feia, no sé, moltes dècades, que ha tingut molt de temps Ancelotti, no?, per plantejar-se el que volia. Al final Brasil no té megacracs, però té molt bons futbolistes, com per mínim estar entre les vuit primeres. I si parlem del torneig sencer, per mi el més impressionant és el tema d'Uruguai. O sigui, Uruguai en un grup on havia de ser segona com a mínim, no, ha quedat eliminada. Sí, i és realment impressionant perquè té futbolistes del primer nivell, no? O sigui, des de Valverde, etc, i tenia un grup amb Cap Verd i amb Aràbia Saudí, i m'estranya moltíssim que hagi quedat eliminada. És un gran fracàs.
0: Absolutament. Per cert, que roda el món i torna al Born, perquè vas mirant mundials, aquí s'ha ampliat de 32 seleccions a 48, però mires les 8 quart finalistes i més o menys és el de sempre. 6 europees, aquesta vegada amb una africana i una sud-americana. Altres anys podien ser dues sud-americanes, és a dir, Brasil i Argentina. Per exemple, fa 4 anys sí que van ser 5 europees, Marroc i dues sud-americanes, d'acord? Però més o menys sempre acaba sent el mateix. Us pregunto per noms propis ara, per vosaltres, el millor jugador del que portem de Mundial.
11: Jo aquí m'haig de quedar amb Messi. Crec que el que està fent Messi és absolutament espectacular. Crec que ni els més optimistes ni els més massistes de tots imaginaven que ara mateix portaria 8 gols, que hauria fet el que hauria fet a la fase de grup. Però sobretot, per mi, el partit contra Egipte és un partit que no he vist a cap jugador, perquè hi ha hagut grans rendiments, però en una eliminatòria, quan et veus contra les cordes, fer un gol, fer una assistència i tirar del carro, em sembla espectacular. I mira que hi ha candidats, perquè està sent un Mundial d'estrelles importants, però és veritat que amb més equips doncs potser rebaixa una miqueta el nivell de la fase de grup, s'ha d'agafar més amb pinces, i a partir d'eliminatòries crec que Messi doncs, amb Cap Verd també va fer un golaç i està sent per mi doncs, una mica aquest jugador estrella.
12: Sí, no puc canviar, vull dir, aquí no puc ser original. Crec que Messi és que ha fallat dos penals i porta 8 gols. O sigui, són els mateixos gols que ha marcat Julián Álvarez en tota la lliga passada, per fer-nos una mica una idea, però és una barbaritat, i sobretot perquè ho està fent amb una edat on els futbolistes ja estan començant a ser entrenadors. Sí, sí. És que té 39 anys...
0: O àrbitres,
12: està sent
0: una de dues, no?
12: O àrbitres, sí. Estan arrossegant a una selecció que és l'actual campiona del món i que té molts jugadors importants, no? Vull dir, és pràcticament impossible posar un altre nom. Ara, si busquem altres futbolistes que poden competir-hi, òbviament, Olise, Mbappé, crec que el de Haaland està sent impressionant, i també Harry Kane, que està sent una mica el Messi anglès.
0: I ara sí que la pregunta que us faig me la resoleu amb un nom, és a dir, amb una paraula. Recordo com va la lluita per la bota d'or, és a dir, per ser màxim golejador d'aquest Mundial. Messi la lidera la classificació, em refereixo, amb 8 gols, seguit de Haaland i Mbappé, que en tenen 7, i Kane amb 6. Per vosaltres, qui serà el màxim golejador d'aquest Mundial?
11: Doncs mira, jo em quedo amb Harry Kane. Crec que és el que té més desavantatge, però veig que pot remuntar, i Mbappé tindrà un partit molt difícil contra Marroc, ara potser en fa 3, però em quedo amb Kane, de moment, va, no la jugo.
12: Sí, jo exactament, diré Kane també, però pel el que els espera, no? Té partits en teoria fins la final on pot marcar més gols, és la sensació.
0: No, em descol·loqueu. Jo pensava que m'haguéssiu dit alguns dels que lideren en aquesta classificació, però sí que és cert que tenen compromisos a priori més complicats, tot i que l'Argentina de Leo Messi s'enfronta a Suïssa. Sí que va plantejar un gran partit defensivament l'altre dia, però vull veure què passa amb aquest Messi buscant un altre partit consecutiu, marcant en un Mundial que ja passaria per rebentar tots els registres i situar el llistó altíssim per aquells que hagin de venir al darrere. Vaig acabant, fora del futbol, creieu que està sent un bon Mundial a nivell organitzatiu, a nivell d'assistència, per exemple, a nivell de tot plegat?
11: A veure, a mi hi ha coses que francament m'han sorprès cap a positiu, el tema de l'assistència. Jo quan vaig veure el calendari, vaig veure segons quins partits, sobretot la fase de grups, dic, ostres, venim del Mundial de Clubs, que és evident que és una altra dimensió, on veiem doncs, estadis molt buits. Hi ha hagut un ambient força positiu, amb moltíssima gent, aficions que s'han deixat notar. Sí que és evident que a mi el tema doncs, de les tormentes elèctriques, d'allargar partits, d'ara comencen més tard, això sobretot pels que, com l'Albert, doncs, narren aquests partits a aquestes altes hores, és un drama, això ja ho sabíem. I, evidentment, doncs, tot el tema que ha passat amb l'expulsió de Balogun, el tema amb Donald Trump, que és una vergonya. Però sí que crec que està sent un Mundial, si esborrem de la nostra memòria també el tema de les pauses d'hidratació, que a mi em sembla una cosa que s'ha d'oblidar, és a dir, no es pot repescar per aplicar-ho a la Lliga. Estic content, crec que estem veient un bon nivell i, sobretot, doncs, que està deixant molt bones històries, que al final és el que ens agrada dels Mundials.
12: Sí, mira, jo he tingut la sort d'esquivar les tormentes. Vull dir, no m'ha tocat, no m'he mullat en cap i no he hagut d'aguantar 4 o 5 hores allà a l'estudi, però en definitiva crec que tot el que ha dit l'Albert és real, és així, no? Vull dir, hi ha coses que són una mica estranyes, altres són magnífiques, hi ha moltíssima gent als estadis i al final farem un balanç i ens quedarem amb unes coses dolentes i altres pitjors. La pitjor, sens dubte, el tema Balogun, perquè és clarament una inferència política i això mai hauria de succeir.
0: Acabo precisament amb aquest cas, amb tota aquesta polèmica. Creieu que la crisi d'Infantino on Donald Trump el perdó a Balogun li pot passar factura al president de la FIFA de cara al futur? No sé si a curt, a mig termini, mai. Què creieu?
11: A mi m'agradaria pensar que sí, una miqueta, Xavi, però és que al final venim del que venim, i venim d'aquest premi que va entregar Infantino, venim de moltes coses ja que ens fan que res ens sorprengui, i que per tant entenguem tots doncs, que tot això està molt podrit, que és el que hi ha, i que a partir d'aquí doncs, la resta som simples espectadors. M'agradaria pensar que sí, però ho dubto, sincerament.
12: Sí, el problema que hi ha és que si tu mires enrere i segurament si mires endavant les alternatives que hi ha hagut són totes amb casos de corrupció establerts, vull dir, fins i tot amb gent condemnada i en aquest cas no podem demostrar absolutament res, però sí que efectivament des d'aquell premi a la pau, no?, que li va donar
0: FIFA de la pau,
12: no? com la FIFA de la pau, com un Nobel no? de sense drets, no?, com jugaves a la Play i no tenien drets, doncs li va donar el de la FIFA i a partir d'aquí ja dones compte que això no... Clar, si li dones això a Donald Trump, per què, no? Perquè li volia fer la pilota. I és que ha estat un cúmul. De fet, Cristiano Ronaldo no hauria d'haver jugat el primer partit de la Copa del Món. No hauria. Li van fer exactament el mateix que han fet amb Balogun, tot i que va quedar bastant més ensorrat. És una pena. És una pena que això succeeixi perquè el més just és que tothom pugui jugar amb les mateixes regles, no? Però no pot ser.
0: Doncs avui, aprofitant aquesta aturada mundial, nosaltres hem volgut dedicar-li una estona, ja que no hi ha pilota, doncs serenament, en tranquil·litat, poder parlar amb dues persones que estan seguint, si no tots, m'equivocaria de pocs, pràcticament tots els partits d'aquest mundial, sigui l'hora que sigui. Avui hagués anat bé, veus, un partit de matinada, perquè em sembla que costarà dormir, i tenir allò més igual quin, encara que sigui un Colòmbia-Suïssa, perquè ahir dieu que va fer un partit a Suïssa, però noi... Empassar-se allò és de mèrit, però vaja.
11: Sí, també el vaig comentar, Xavi, això ajuda sempre.
0: Això és veritat, això és veritat. Albert Blaia, moltíssimes gràcies. Dissabte ens veiem.
11: Sí, ens veiem per aquí. Espero que sigui una gran nit. Té pinta espectacular aquest torneig d'Anglaterra.
0: I tant que sí. I en tu també, sí, sí. Albert Fernández, ens veiem dissabte.
12: Sí, sí, sí. I tant. Té pinta de que sí, ens ho passarem molt bé. Això més enllà que el partit sigui avorrit, ja l'emoció parla per si mateixa.
0: Ara sí, ara ja, ronda de quarts ja és una altra història. Sí, Albert, sí, moltes sí. Gràcies, una abraçada.
11: A vosaltres,
12: adéu, bona nit. Adéu.
0: Ara són les 11 en punt, farem una pausa curta i de seguida obrirem ja tertúlia, avui amb el Marc Barbà, el Paco Cabezas i el Joan Lluís García.
13: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora. L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes. Això, si tries comprar-te un Citroën com el meu.
14: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
15: Da igual donde estés.
16: Da igual cómo lo vivas.
17: Cuando juega la selección,
18: todos estamos en el mismo sitio.
19: En la misma jugada.
20: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
21: Cuando todo eso llega.
20: Entonces sí. Entonces somos una.
22: Somos una.
23: Somos un
24: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
25: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
6: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
8: el 91.264-91264.
9: Sèrie
8: 24.
9: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
26: Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego.
10: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: 3 minuts passen de les 11 de la nit, ja tenim aquí els tertulians preparats per repassar Mundial, Barça, noms propis, futurologia possible, perquè clar, aquí hi ha noms també que algun dia o altre s'haurien de fer, si és que s'acaben fent oficials. No serà demà, ni demà passat, segurament tampoc, però vaja. Marc Barbà, com estàs?
1: El que calgui. Bona nit.
0: Bona nit.
1: Tot bé? Xavi Rocamora. Sí, i tant.
0: Ets un home diferent avui, potser, no?
1: Home, avui no hi ha partit.
0: Sí, mundial.
1: Feia, crec que són 20 i pico dies, no, seguits,
0: 26,
1: que teníem partits.
0: 26 dies.
1: Doncs imagina't, sí, falta alguna coseta.
0: De fet, 26 dies, ara en falten 11, però és que en total, de tot aquest mes i 10 dies que ha durat el Mundial, només n'hi haurà hagut 5 de dies sense partits, que són molt pocs. La resta, sempre hi ha hagut alguna cosa.
1: I d'aquests 5 crec que són 3 previs a la final.
0: Clar,
1: no?
0: clar, perquè després són 2 previs, perquè el dissabte hi ha la final de consolació,
1: el tercer i quart lloc.
0: Són dijous i divendres,
1: són 2,
0: els dies que no hi ha partit.
1: Sí.
0: Paco Cabezas, com estàs? Bona nit.
2: Molt bé, però se hace raro, ¿eh? Porque hoy los que nos dedicamos a esto de la información deportiva, no había partidos, Wimbledon ha sido una castaña, el Tour ha sido una castaña, o sea, no hemos tenido ningún escándalo de Trump, al menos que esté relacionado con el deporte.
0: Avui era política, avui li tocava política. Avui...
2: Sí, pero sí. Para los de la información deportiva ha sido un día bastante, bastante fake, a ver si lo remontamos esta noche. ¿Eh?
0: Sí, porque no, y avui realment miraves on miraves y no hi havia...
2: Bueno, y mejor no mirar a la sección de bàsquet del Barça.
0: No.
2: Ahí sí que podríamos encontrar bastantes cosas, pero vamos a dejarlo a un lado.
0: Ara en parlarem amb el Dani. De fet, començàvem el programa parlant amb el Dani, que pot haver-hi novetats. De fet, n'hi ha en aquest sentit. El Barça ja té una primera opció per ocupar la banqueta del Barça. Joan Lluís García, oi que ets per aquí també?
3: Soc per aquí. Bona nit, com esteu?
0: Bona nit. Què expliques?
3: Bé, mira, aquí mor de calor.
0: Sí.
3: Mor de calor.
0: Avui no hi ha partit
3: d'anar. No, mitja no, tota Catalunya.
0: Sí, ara ho dèiem als Alberts, avui no tenim escapatòria, eh? És a dir, si hi ha calor, t'hauràs de posar una sèrie, perquè no hi ha partits.
3: Res de res. Dia estrany, ja ho deia el Paco, també, de ressaca tonta, amb ganes ja que arribi aquest França-Marroc. I pensant amb el Damià López, una miqueta, és a dir, quina enyorança heu tenir avui, saps? Després del mes que porta allà sense parar i veure que no té partit, està enfonsadíssim, pobre.
0: Crec que amb el jet lag que porta acumulat de viatges, ara a Los Angeles, ara a Dallas, ara no sé què.
1: Les gràcies, no?
0: Vull dir, exacte, avui encara ha d'aterrar a Los Angeles, encara a aquesta hora deu haver hagut d'aterrar a Los Angeles, tot i que hi va arribar ahir físicament, però vaja.
3: Però si avui li he vist un tuit que demanava que hi hagués encara una lligueta més i un repechaje i un clausura del Mundial.
1: S'havia fet curt amb 48, no, Juanlu?
3: Res, perquè està enfonsat, és a dir, ell és el primer impulsor d'aquest globus sonda de 64 de seleccions. Vull dir, no és la FIFA, és Damià López per veure si cola.
0: És un provocador, això és el que és. En tot cas, després hi parlarem amb el Damià, que el tenim pendent perquè ha acabat fa tot just uns instants, la roda de premsa de Dani Olmo, el tenim encara acabant de posar el llacet al que ha dit Dani Olmo, i d'altra banda també parlarem amb Pedri, que el tenim per allà també amb el Dami. D'aquí una estona saludarem a un dels 8 blaugranes que és a la selecció, per tant convocats per Luis de la Fuente. Pedri serà avui el protagonista de l'entrevista del Tu Diràs a 2 dies de l'Espanya-Bèlgica, que Espanya s'enfronti a la selecció belga, una de les grans sorpreses d'aquests quarts de final. També us trasllado vosaltres tres la pregunta, abans però Jaume Molló, com estàs? Bona nit.
4: Hola, bona nit, molt bé.
0: També una mica...
4: Sí, orfes.
0: Sí, orfes, però alhora també guaret, saps? Allò de, bé, una mica descans i demà ja ens hi posarem
4: sí,
0: un altre
4: sí,
0: cop.
4: Sí,
0: està
4: sí,
0: bé,
4: sí.
0: També està bé que, a més, demà ve un partidàs, si no el gran partit d'aquests quarts de final, com és el França-Marroc.
4: Sí, i jo crec que ja aquestes alçades, més enllà que el cartell de França-Marroc i segurament del Noruega-Anglaterra, sí, per allò de Haaland i Kane, siguin els més macos, ara ja... O sigui, en joc un lloc on les semifinals del Mundial són partits que l'atenció hi serà segur i que seran molt xulos.
0: Amb aquests quarts dibuixats, us ho pregunto a tots tres, la final i el finalista, qui creieu que té més opcions d'arribar a la final i, lògicament, després també de ser campió?
1: Home, està difícil, eh? Però, a veure, jo crec que sobre el paper segueix havent-hi a la banda dreta, diguéssim, o l'Espanya-França i l'Anglaterra. Per mi l'Anglaterra que avançaria en aquest cas a Noruega i amb Argentina, no? Aquests quatre serien les grans semifinals. A mi la repetició de l'Argentina a França ara mateix és la que em jugaria si m'hagués de jugar alguna cosa, no? Perquè veig Argentina capaç de, òbviament, de batre Suïssa, i si hi ha Anglaterra o sigui Noruega amb qui es trobés, crec que Argentina té té opcions d'arribar a la final després d'haver superat aquesta part emocional i anímica i tot el que viu al país en partits de futbol. I després, home, per mi a Espanya, a l'Espanya-França de semifinals, de les hipotètiques semifinals, serà un gran partit, i l'Espanya és molt diferent, així que en un gran partit vull veure com respon amb aquesta solvència defensiva, si és capaç de fer-li algun gol a França. Però vaja, em jugaria una final que repetiria la de Qatar ara mateix.
2: Coincidió plenamente, 100%. Francia, porque es la mejor selección, hombre por hombre, y Argentina, porque es la mejor superviviente. Es que sí que es verdad que si nos podemos analizar los partidos de Argentina, prácticamente ninguno han hecho una actuación completa. No juegan bien, los futbolistas dependen demasiado emocionalmente y deportivamente todavía de Leo Messi. Pero es que eso ya lo vimos en Qatar. Es que lo vimos en Qatar y parece que nos hemos olvidado. Que superan unos octavos de final contra Australia de aquella manera, superan unos cuartos de final contra Países Bajos en aquella tanda de penalti que fue aquel día del bobo de Messi.
0: Sí.
2: El único partido así de eliminatorias que Argentina lo hizo prácticamente perfecto fue contra Croacia en semifinales. Pero es que Argentina acaba compitiendo muy bien. Ayer remontan el partido en 12 minutos. Es decir...
0: pura fe. Es
2: cierto, es cierto. Y yo lo he defendido durante mucho tiempo, que Inglaterra habrá algún momento en que pueda romper ese mal fario, pero es que solo ha ganado un Mundial. Y posiblemente fuera robando en el 66. y tiene ese... No, es que tiene ese malditismo, sí, encima, sí. Esa nube de negatividad que sabes que en algún momento eso petará. Y también petó en su propia Eurocopa, ¿no? ¿Os acordáis?
0: Sí, tan,
2: que
0: y
2: se
0: tan.
2: Jugó en Wembley. Es decir, siempre tiene ese malditismo. Y en la parte del cuadro de España y Francia, es verdad que España tiene una solvencia defensiva bastante notable. Pero claro, todavía nos ha enfrentado una selección como Francia, con tantísimas alternativas ofensivas. Yo creo que ese partido hay que verlo. Rodri estuvo muy bien en octavos de final, pero yo no sé si este Rodri, que tiene que regular hacia abajo, cuando se encuentra un Olise en su zona, se va a desempeñar del mismo modo. No sé, creo que es bastante favorita, en el caso de haber una semifinal España-Francia, creo que es bastante favorita Francia, y la veo otra vez en la final.
0: Joan Lluís.
3: Jo, mira, a mi m'agradaria poder fer-me una final França-Argentina un altre cop, o sigui, m'encantaria, però crec que serà França-Anglaterra. Perquè el que l'he vist a Argentina, és a dir, a veure, això del que està fent Leo Messi en aquest Mundial és espectacular. És, evidentment, vull dir, 8 gols, és el Mundial en què va arrencar, i el partit d'Àustria contra Àustria va ser aquell que va superar la xifra de gols totals marcats... Ja s'ha patat aquesta xifra, i ens pensant que es quedaria aquí, porta 8 gols, és una animalada que està fent. Però veig més equip a Anglaterra que no
5: però
3: pas.
5: Però què, Juanlu, però què? No?
3: És que veig més equip...
5: Tu no?
3: És que...
5: Tu no? Invasió, tu no? Tu ets un odinoi?
6: Hola,
3: però no
5: hola, què tal? Perdó per la invasió, però me l'estava fent a sobre, perdó.
3: Tu no saps com sóc jo, és a dir...
5: Sí, per això, per això t'ho dic.
3: Per això mateix. No, però vull dir, és jugar la tàctica de perdrem per acabar guanyant.
5: Val, ara pots continuar. Continua.
3: És la meva càbala.
5: És càbala.
3: Has d'entendre que és la meva càbala. I veig a Harry Kane, i veig un equip més... Vaja, veig un entrenador i un equip més fet a Anglaterra, i em costaria molt de veure l'Argentina assolint una nova final de la Copa del Món. Tant de bo, ja dic tant de bo, i a l'altre costat del grup, del bracket, del quadre, veig França, que és una selecció que està per sobre de tothom ara com ara, és que té avions, el que té davant, no són jugadors de futbol, són avions, i no en té tres. És a dir, té Mbappé, té Dembélé, té Olís, té Cherki, que pràcticament no ha jugat, té, vaja, és que Barcola, és una animalada el que té França davant, una animalada, i aturar aquest cabal de joc crec que és molt difícil. Per bé que és veritat que a Espanya realment pràcticament ni li han xutat, però és que és molt complicat superar aquesta França, i que Espanya sí, està bé, però no em sembla una Espanya tan exuberant com la que vam veure a l'Eurocopa, amb un Lamine Yamal que físicament estava molt bé, que a l'altra banda tenies un Nico Williams que t'entrava com un ganivet aquest any el temps, si Baena no ho està fent malament, però no crec que sigui un jugador tan diferencial, i crec que això va cap a un França-Anglaterra, i vaja, anem cap a França campionat del món.
4: Jo repeteixo...
3: Tot el que no sigui, això per mi una sorpresa, perdó.
4: No ens ho havíem parlat, però jo repeteixo, França-Anglaterra, em sap greu saber. Veig que Kane, aquest Mundial, pot fer molt de mal, I en el tema de França-Espanya jo afegiria, més enllà del que deia en Joan Lluís, la defensa de França, perquè aquesta parella central Saliba-Upamecano em sembla de les més sòlides, juntament amb la de la selecció espanyola. Però clar, és que a nivell ofensiu segurament té més gol França que Espanya, per tant amb una defensa que també en els dos casos és molt forta, jo crec que aquí això pot acabar decantant el partit pels francesos, si és que es dona el França-Espanya.
0: Perquè tu saps contra qui creus que serà campió en Argentina?
5: Hòstia, que bé,
0: No,
5: ara parlant fora bromes, evidentment que sentimentalment m'encantaria que tornés a ser així, però crec que ho dic des d'un punt que Argentina no sé si li dona per guanyar el Mundial, però crec que en cites com aquestes hi ha la part del futbol i la part dels intangibles que també compta, que sigui el pes de la història, l'aura, no sé, una sèrie de coses. Per un cantó, crec que França està al capdavant del tema futbolístic, no tant pel futbol que fa com a equip, sinó pel que té al davant, que són unes autèntiques bèsties i unes màquines, i crec que qui encapçala l'altra part, aquesta que dic dels intangibles, de l'aura, de la història, del mite, crec que és Argentina. És a dir, que no està tirant endavant els partits per un molt bon futbol, però té aquesta fe, aquesta il·lusió, que crec que l'acompanya molta gent que fins i tot tampoc és argentina, com és el meu cas, i que li dona en un Mundial... jo crec que opcions més enllà del futbol.
4: Avui llegeix a les tertúlies argentines que volen Espanya a la final. No sé si perquè consideren que és més fàcil o perquè realment volen que la finalíssima, que no es va donar, doncs es juguin a la final del Mundial, no? Jugar contra la guanyadora de l'última Eurocopa.
0: Doncs la vol Argentina i la vol la FIFA, aquesta final, perquè, clar, imagina't una final a Lamine Yamal contra Leo Messi, per ells vendre aquesta final és que es ven sola, és a dir, sí. No has de vendre absolutament res.
1: I després, que no hem citat a Noruega, i per mi amb Noruega té dues coses. Jo crec que és l'equip que ha jugat millor als vuitens, o que ha sigut per mi més superior futbolísticament al seu rival a vuitens, o sigui, Noruega va passar per sobre Brasil i a sobre té a Haaland. Per tant, té aquesta part futbolística en la que jo crec que contra Anglaterra, si és capaç de ser un altre cop tan superior com ho va ser en Brasil, que m'imagino el partit, saps? O sigui, quan fas aquests anàlisis et guies molt per sensacions, però un cop et dius, va, anem a imaginar-nos el partit que farà Noruega contra Anglaterra. M'imagino que Noruega tindrà molt la pilota, la tindrà molt com ho va tenir contra Brasil. I a sobre té un golejador com Haaland. I se li suma en aquest, per mi, en aquest Mundial, tot això que diu el Sape que té Argentina, d'aquesta mística, tot això Noruega ho ha creat també. I aleshores... sembla impensable, no?, poder fer un pronòstic quan tu ens preguntes qui t'imagines a la final, Marc? I dir Noruega, però quan et comences a analitzar el partit i dir, va, comença el partit, Noruega-Anglaterra, tindrà la pilota Noruega. Si torna a repetir els extrems, veig els extrems de Noruega, amb Schelderup, amb Oscar Bob, superiors a les bandes d'Anglaterra. Tenen a Haaland. I si passen a les semis, a Marseille,

0: dalt.
1: Saps per què creu, Marc, que això va ser impossible?
2: Què dius, Joan Lluís?
3: No, deia que tot el que no sigui que aquest partit es jugui a l'estadi Azteca serà un robatori.
1: Absolutament.
3: Per favor, sí, per favor.
1: Que és impossible que Noruega pueda jugar una hipotètica final perquè està la FIFA de por medio. Yo creo que en este tipo de campeonatos, y sobre todo lo hemos visto en las últimas Copas del Mundo, si hay que echar alguna ayudita, siempre se le va a echar a la selección que mejor le venga a la FIFA para vender el producto. Y eso es así.
2: No, de moment, històricament, no? Ha estat més així que no de l'altra.
1: I possiblement lo veamos ya en las semifinales, que las más históricas sean las que jueguen las semifinales.
0: De moment ja hem vist que una trucadeta de tram arregla certes coses ja.
2: Deixa'm saludar el Damià López, que ja el tenim connectat. Dami, com estàs? Bona nit.
4: Què tal, Xavi? Bona nit a tots.
2: Bé, escolta, ara parlem amb Pedri, oi que sí, d'aquí una estona?
4: Sí, d'aquí una estona parlem amb Pedri, amb el migcampista del Barça i un dels futbolistes més importants de la selecció espanyola, avui a RAC1, a dos dies de disputar els quarts de final contra Bèlgica, a Los Angeles.
2: Sàpigues que la teva publicació a la xarxa X ha corregut com la pólvora avui en aquesta redacció de RAC1.
4: Quina?
2: La que dius que per tu haurien de desaparèixer les competicions de clubs. Bàsicament, vens a dir això amb el teu missatge. No només ha corregut com la pólvora, sinó que ha estat vista com una autèntica provocació. Per tant, si et vols defensar els micròfons...
4: Bueno, però sí, ja em coneixeu, home, tots sabeu que aquí sempre hi ha un punt de provocació i d'agitar una miqueta la coctelera, el que passa que sempre hi ha gent, sobretot a les xarxes, doncs, que s'ho pren en sèrio i es pensa que dic, clar, per exemple, a mi, ja saps, Xavi, que el tema dels 64 equips pel Mundial 2030 és absolutament insuficient. Ara hi hem d'anar cap al que aquí anomenen la Super World Cup, que és anem a desafiar a totes les seleccions, a les 211, durant un any sencer, aviam quina és la selecció més poderosa, però clar, per això fa falta tot l'any, tot un any per dirimir un torneig entre les 211.
0: Aquest seria l'autèntic mundial, Dami, l'autèntic, totes les del món.
4: Les Illes Marshall estan treballant bé, és a dir, a Filipines, a tothom. Ficar a tothom en el pack i aviam què acaba passant.
2: Donem-li una volta, en tot cas. De moment, potser no és el moment, però vaja. Quim Salvador, bona nit.
5: Hola, bona nit.
2: A veure, un altre cop.
5: Hola, bona nit.
2: Ara, perfecte.
5: Hola, bona nit.
2: Ara sí, era fantàstic. Per tancar una mica aquest bloc mundial i abans d'anar amb la selecció espanyola, insisteixo, demà comencen els quarts de final amb el millor partit de quarts per cartell, després veurem evidentment que surt, si surt un nyap o realment acaba sent el partit que tothom espera. Avui, prèvia d'aquest França-Marroc, hi hem pogut escoltar el seleccionador, per exemple, francès ja.
5: Sí, el partit és demà a les 10 de la nit, hora catalana, es juga a Boston. Pel que fa als francesos, Aurélien Tchameny no s'ha pogut entrenar avui, ja no va jugar els vuitens contra el Paraguai i és molt poc probable, ja ho diré bé, que tampoc jugui demà aquest partit contra el Marroc. I en canvi, Marcus Thuram està recuperat de la lesió muscular, avui ja ha fet treball de camp, no apunta titular, però podria estar a la banqueta. Dels que ha parlat, com deies, Xavi, el seleccionador francès Didier Deschamps, li han preguntat si Kylian Mbappé pot estar afectat per tota aquesta gran polèmica que explicàvem ahir aquí al Tu Diràs amb la senadora paraguaiana Celeste Amarilla, el creuament de declaracions, els insults impresentables de la senyora Amarilla. Doncs Deschamps ha dit que no, que Mbappé no està gens afectat.
6: Kylian està bé a nivell mental, ha passat algo... No quiero volver atrás. Es un chico muy fuerte mentalmente, físicamente. Está concentrado con el partido de mañana, que va a ser, sí, muy duro, porque hay dos equipos de calidad.
5: Kylian Mbappé concentrat en aquest partit. Qui continua anclada en el partit de Paraguai és la senyora senadora del país... americà, Celeste Amarilla, que avui ha tornat a insultar públicament Kylian Mbappé i ho ha fet des del faristol del Senat del Paraguai.
7: Que quan Orlando Gil, un niño, y le pasa la mano con toda la humildad del paraguayo, con toda la humildad del paraguayo, y este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés. Eso no hubiera hecho un francés nunca, nunca.
2: Se li ha anat de les mans, definitivament. És a dir, sí. El que podem fer a partir d'avui és deixar de sentir el que digui aquesta dona. Avui seria ja el

0: podem posar un palet més per Julián i un altre palet per Oyarzábal, que està sent una tònica habitual en aquest temps del Dami. A l'hora de demanar i fer la carta als Reis estan sortint aquests, Joan Lluís, un altre que vol Julián, eh?
1: Sí, home, significatiu, no? Vull dir, vaja, cap d'ells no diu Julián, vull dir, no deixa de dir Julián. Vull dir que el desig és clar, la voluntat del club és clara, l'alineació és clara i si a veure si es dona, no? Esperem que es doni. I escolta, que puguin tot jugar amb el jugador que ells volen, no?, d'aquest Mundial.
0: Sí,
1: a veure,
0: sí.
1: A veure si les expectatives que hi ha, que s'han forjat al voltant d'aquest fitxatge, doncs acaben sent les que han de ser, més enllà del preu, que jo aquí sí que tinc algun pro de quin preu s'ha de pagar, però en tot cas, si arriba, és un molt bon jugador que segur que farà feina.
2: El community manager de l'Atlético, de moment, no s'ha pronunciat sobre
0: avui
2: les
0: no.
2: paraules
0: no.
2: de, és molt de
0: que
2: Pedri.
0: És que no, eh? Dos minuts tan ràpid, no? És perquè, de fet, encara s'ha de pronunciar de l'última vegada que la porta a parlar, no? No ha dit res, sí, tampoc, no. d'aquella vegada, no. Aleshores, vacances també, vacances, la gent fa vacances. Sí. La gent fa vacances, baixa la persiana i...
2: Se les podia agafar indefinides.
0: Bam! Ja hi som. Què us ha agradat més? Què us ha sorprès més del que heu sentit d'aquesta entrevista amb Pedri?
3: O sigui, jo crec que ha de dir que està bé físicament, no? Però és difícil, no?, que avui sortís i digués, no, ostres, no em sento bé físicament i no estic bé. Hauria sorprès, però ho ha dit amb una contundència que me l'escoltava i he pensat, doncs sí que ho sembla. No?
0: Alhora que no amaga que va ser un partit...
3: Sí.
0: Diu, no em va sortir res contra Portugal, vull dir que ha estat supersincer en aquest sentit, eh?
3: Sí, per això. Però jo crec que arriba justet, per una banda físicament, i alhora, l'altre dia just en la transmissió ho parlàvem, que jo crec que Rodri no l'ajuda a brillar. Vull dir, al final són dos jugadors en els que s'han de... repartir la pilota una mica, a tots dos els agrada tenir-la i dominar, i per la manera que té de jugar a Espanya, Rodri té una posició en la que el joc li flueix molt millor, i en canvi Pedri li costa més, i aleshores jo crec que costarà que brilli Pedri amb Rodri en aquesta selecció, però vaja...
0: Que no ho ha dit, però... li he mig entès, o li he volgut mig entendre. Ho dic perquè m'ha vingut al cap, per això li feien part la pregunta, del que deia l'altre dia el Dani Solsona sobre la situació de Pedri i Rodri. I ell diu, és que Rodri és més posicional que no pas Frenkie de Jong amb el Barça. I aquí m'ha vingut també al cap el Dani Solsona, no? que deia, home, és que aquí el Barça té un jugador que li corre i li fa voltes i li treu feina, li treu quilòmetres per recórrer. Allà no el té.
1: Ja, dit, que... jo la sensació que m'he quedat és el que més m'ha sorprès de l'entrevista, és el punt aquest que ha vingut a dir, molt millor amb Frenkie de Jong,
0: sí,
1: sento molt més còmode perquè tinc algú que em segueix, que creem el caos entre els dos, que anem amunt i avall, que el rival no sap per on li sortiré perquè ha d'estar pendent de l'altre, o sigui, defensar-me a mi quan tens un Rodri potser és més fàcil, però quan tens un tio que et va amunt i avall amb la pilota als peus com és Frenkie de Jong, doncs, pel que jo l'he entès, se sent més còmode amb Frenkie de Jong que no pas amb un jugador de la... bueno, com un pilota d'or com és Rodri.
2: Aquesta no l'havien vist venir, Juanlu, a enyorar no. Frenkie de Jong.
1: És que... l'opinió publicada i l'opinió pública, anem per un costat,
0: sí,
1: jugadors,
0: sí,
1: entrenadors, per l'altre...
2: No, és un ànima,
1: ens pinten la cara.
2: Totalment.
4: No, aquí el gran problema és que crec que, com bien decía Marc, Rodri le come muchísimo terreno a Pedri. De hecho, el primer partido que España empata contra Cabo Verde, recuerdo unas críticas furibundas contra Rodri por su mal partido. Es decir, no ha habido ningún partido que hayan brillado los dos a la vez. O ha jugado bien Pedri o ha jugado bien Rodri. Los dos a la vez en ninguno. Pero eso a mí me recuerda un poco al Mundial que gana España en Sudáfrica, el tema del doble pivote de Xavi Alonso
0: y Xavi Hernández.
4: Y Busquets.
0: Ay, perdón, y Sergio Busquets. Exacto,
4: y sí. Sergio Busquets. Pero es un posicionamiento que le gusta De La Fuente, que no lo va a mover, y que posiblemente lo que sí que necesita es un pequeño ajuste en la posición de Pedri, o incluir, como estábamos hablando antes en la trastienda con Marc, un tercer centrocampista, ya sea un Fabián, ya sea un Merino... Pero como están ahora, no está funcionando del todo.
5: Jo crec que, a més, Luis de la Fuente n'és conscient perquè ell ha optat moltes vegades per jugar amb Pedri de mitja punta, perquè segurament veu que a la base de la jugada, amb Rodri al costat, no brillarà tant. Però, clar, en aquest Mundial, respecte a l'última Eurocopa, li ha faltat la tercera baula del mig del camp, que és Fabián. Fabián no ha funcionat, no està bé. I, per tant, doncs, ha hagut de recol·locar a Pedri i llavors sí que ha trobat en Dani Olmo una opció molt efectiva a la mitja punta. Però és veritat que segurament amb Rodri al costat no pot ser el director d'orquestra, que és el Barça, no? Perquè és l'altre aquí.
4: Porque en España es Rodri el que tiene la jerarquía y el que le gusta tener la jerarquía. ¿Por qué se le alaba tanto el último partido de Rodri? Porque monopoliza él el balón y no Pedri. ¿Qué es lo mejor para la selección española? Yo creo que quien debería monopolizar el juego y el tempo del partido es Pedri, que es mucho más dinámico que Rodri. Porque eso ha ido bien con selecciones que no han tenido tres cuartistas que sean muy dinámicos. Si llega el día que España juega contra Francia, yo quiero ver a ese Rodri recular hacia atrás con Olise a su espalda. No, bueno, veremos.
3: I jo crec que, o sigui, per explicar-ho o per entendre-ho bé, en el Barça és fàcil, que són dos, perquè són Pedri i De Jong, dos i un per davant, i aquests dos, que són Pedri i De Jong, es canvien molts cops la posició, a vegades ve Pedri a rebre en el central dret, a vegades és De Jong qui ve a rebre el central dret, i aquest intercanvi de posicions entre els dos mig centres, si ens escolta Lluís Carreras, quan diem pivot, a mi sempre m'escriu i no és pivot, és mig centre, d'acord, doncs, amb aquests dos mig centres, i s'intercanvien posicions, això en el Barça passa molt. Amb Espanya no hi ha intercanvi de posicions, és un mig centre, que és Rodri, aleshores hi ha una segona alçada, que és Pedri, i després hi ha Dani Olmo, que és el mitja punta, no? Que Dani Olmo fa la mateixa funció que fan el Barça. O sigui, per això... Però aquest intercanvi de mitjcentres, que funciona molt en el Barça i amb Espanya no funciona, fa que Pedri perdi aquesta llibertat de poder anar a rebre a prop del central dret, només està situat, diguéssim, en el perfil esquerrà, i aleshores sí que a vegades el veus transitar passant per davant per Rodri, per davant seu, i que acaben dibuixant-se 1-1-1, Rodri, Pedri i Dani Olmo, però no té la fluidesa, jo crec que com té en el Barça. Llavors, per això jo crec que acabes dient no, troba a faltar Frenkie de Jong, perquè hi ha aquest intercanvi de posicions constant en què de Jong, al ser aquesta ànima més lliure, li afavoreix això a Pedri també.
0: Va, doncs ara que el mencionàveu, a Dani Olmo vull dir, Dami és el protagonista avui a la roda de premsa de la selecció espanyola, oi que sí?
6: Sí, Dani Olmo ha parlat ara fa una estona, no fa ni mitja hora que s'ha aixecat de la cadira Dani Olmo, per tant avui molt protagonisme blaugrana aquí a la selecció espanyola. Un Dani Olmo a qui li hem preguntat per la posició que està ocupant en aquest Mundial, bé, de fet ell abans ha dit en una declaració molt sincera que normalment sigui a nivell de club o de selecció sempre ha de començar doncs, demostrant, reivindicant-se, sempre com a suplent, i després acaba, això no ho ha dit ell, però se li entenia, acaba assentant-se en l'11 titular, que clarament aquí al Mundial ho hem vist, primer dia contra Cap Verd suplent, segon dia contra l'Àvia titular, després Luis de la Fuente el va relegar a la banqueta una altra vegada contra Uruguai, i des d'aleshores mai ningú l'ha mogut de l'11, i doncs divendres contra Bèlgica s'espera que torni a ser titular, i com et dic, l'hem preguntat per aquesta posició de mitja punta, combinant amb Rodri, amb Pedri, i enllaçant amb els dos extrems, i també amb Mikel Oyarzabal, ha explicat com es veu i què és el que li agrada més d'aquesta posició.
7: M'agrada primer de tot doncs, combinar amb els meus companys i després doncs, moure'm amb sentit. Saps? No perquè la pilota vagi a un cantó doncs, jo moure'm allà, sinó estudiar l'espai, mirar on puc rebre, mirar on puc provocar l'espai perquè rebin els companys. I allà pues, a mi m'és igual, quan hi hagi un, dos, tres, quatre jugadors al voltant, jo em sento bé, jo sé que jugo amb companys que me la poden donar en qualsevol moment i ells saben que me la poden donar perquè jo em sento còmode en aquests espais.
6: I li hem preguntat a Dani Olmo, li hem dit, Dani, escolta, jugues uns quarts de final d'un Mundial d'aquí dos dies, en tot el que això implica. Ha jugat grans partits Dani Olmo, però això són uns quarts de final d'una Copa del Món. És un futbolista de grans cites, Dani Olmo, i li hem preguntat en quin lloc del rànquing de grans partits de la seva carrera situa aquest Espanya-Bèlgica quarts de final d'un Mundial.
7: Top 3, segurament, no? Juntament amb la final de l'Eurocopa, les semifinals amb el Barça contra l'Inter, tenir la possibilitat de guanyar uns quarts de final i de classificar-nos a una semis d'un Mundial, doncs és una fita molt, molt important i en aquest sentit estem preparats per això.
6: Això és el que ha dit Dani Olmo. El que passa, clar, això és top 3. Si Espanya arriba a les semifinals i després a la final, aquest Espanya-Bèlgica quedarà enrere. Ara li faltaria la final de la Champions amb el Barça i tots aquests partits que són top 3, doncs probablement quedaria en un top 5, top 6, però de moment aquest és el top 3 que escull Dani Olmo a la seva carrera.
0: Recordem, aquest Espanya-Bèlgica jugarà divendres a les 9 del vespre. Abans haurà jugat el França-Marroc, abans comentàvem amb el Quim, que és el primer, el partit que obrirà la ronda de quarts de final d'aquest Mundial dels Estats Units. Un minut passa de 3:15. Dami, home, et deixarem que vagis a descansar, a passejar. Avui que tens dia lliure, què faràs avui? Avui què tens pensat?
6: Avui, doncs de moment no hi ha plans. És veritat que són 9 hores de diferència. I aquí la sensació, saps què passa? Quan ets a Califòrnia i a Los Angeles, a diferència d'altres estats, aquí a Estats Units, fins i tot a Mèxic, és que a Los Angeles vius directament en el passat, no? Perquè, per exemple, ahir a les 12 de la nit i ara a les 9 del matí a Catalunya, no? I directament vius en el dia d'ahir. És a dir, quan te'n vas a dormir, o encara no estàs dormint a Estats Units, a Catalunya, a Europa, la gent ja ha començat el seu dia, no? Fins i tot ja t'arriba la premsa del dia després i tu vius en el dia anterior. I clar, és realment fort que ara mateix aquí, mira, són les 2:47 del migdia.
0: O sigui,
6: estic entrant pel tu diràs, a les 2:47, la gent està aquí a la platja, ara la roda de premsa s'ha fet aquí al costat de la platja, llavors on tu diràs absolutament gairebé de matí. Però bé, anirem a fer una volta, anirem a conèixer una mica Los Angeles, el que faci
1: falta.
6: Ara de fet anirem a dinar. Que encara hem dinat.
1: Què Perdona, dius? Però ja que amb Rocamora i aquesta hora de migdia és com si estigués fent un 14-15, no, Daniel?
6: Sí, sí. Sona 14-15, sí,
0: un
6: sí.
0: Un 14-15 seria això, Dami, ara, allà a Los Angeles. Doncs aprofita el dia, tu. Tens aquí hores, ara. Ves a passejar a la platja, per exemple, i així fas un banyet com Déu mana.
5: Uns tirets i trobes una cistella.
0: Ah, mira, també està bé.
6: Aquí,
0: també està bé.
6: Home, també t'he de dir que ara tenim 4 dies d'aquí al partit. Bueno, 3 dies, vam arribar ahir. I ja en la primera estada vam fer una volta ràpida per Venice Beach, Santa Mònica, vam anar a Hollywood, vam anar al Passeig de la Fama, o sigui, vam fer tot. Jo vaig anar al Passeig de la Fama i vaig buscar només una estrella. Jo vaig buscar una, que va ser la del millor actor de la història, que és Sylvester Stallone. I ja no vaig necessitar res més. Jo amb allò, Rocamora, ja sóc feliç. Bé. Rocky 4 i ja m'empun acabar a casa.
0: Ja tens el Mundial fet, ja està, s'acaba la història. Dami, doncs abraçada forta, descansa i demà ja parlem tota la prèvia d'aquesta Espanya-Bèlgica. Que vagi molt bé.
6: Molt bé, fins demà, abraçada.
0: Igualment. Adéu. 3 minuts passen de 3:15. Tira uns anuncis i ara venim.
8: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
9: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
8: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
8: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
12: RAC 1. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: escribiendo mis letras.
1: 5 minuts, passen de 3 quarts de 12. Hem estat parlant de Mundial una estona. Hem pogut també parlar amb Pedri. De fet, una de les coses que diu Pedri és una vegada més doncs una floreta, vaja, un tros de flor, cap a Leo Messi, cap al Mundial d'aquest jugador.
2: Van coincidir, que l'altre dia estàvem parlant, i és que Pedri i Messi, ara que ens semblen que estan a una distància sideral, van jugar junts al Barça.
1: Sí, sí. És que Pedri...
2: Van guanyar un títol.
1: Quan arriba Pedri es troba Messi, és a dir, que aquell jugador que idolatrava, aquell jugador que li encantava, que veia des de les Illes Canàries, doncs arriba al vestidor de la Ciutat Esportiva i se'l troba allà com a comandant en cap d'aquell equip del 2020. Parlàvem avui, recuperàvem també el moment que arriba Pedri, aquella temporada 2020-2021, i arriba a l'estiu del 2020 i es troba Messi. Clar, imagina't el que ha de ser això per un xaval, perquè tenia 17 anys aleshores Pedri quan arriba al Barça.
2: Però quina societat, quin quant talent.
1: I Pedri ràpidament va dir... Aquest deixa'm aquí al costat, que em sembla que em farà servei. Per cert, parlant de Messi, o abans de parlar de Messi fins i tot, sabe, m'has dit que hem d'escoltar dos documents de futbolistes que van jugar amb ell i que no són dos futbolistes qualsevol, perquè són Titi Henry i Zlatan Ibrahimovic.
2: Sí, que ara són comentaristes del Mundial a Fox i per mi et diria que gairebé s'ha convertit en un ritual escoltar les seves reaccions i anàlisi després dels partits de Messi, perquè crec que, sincerament, el que diuen paga la pena. T'he de dir que d'Henry m'ho imaginava, per el que li hem anat escoltant sempre que ha parlat de Leo Messi, però de Zlatan no tant, i que algú amb l'ego que té el davanter suec sigui capaç de dir el que diu de Messi, diu alhora bastant de l'argentí, vaja, o del Mundial que està fent l'argentí. Comencem, però, amb Henry, que parlant d'aquest partit contra Egipte, aquesta victòria agònica, infartant, de l'albiceleste, ho acaba lligant amb una anècdota que em sembla impagable d'un entrenament al Barça.
3: Look at him crying.
4: Mira'l, fixa't com plora. Això és una mostra més del que significa per ell i per l'equip aquest títol. El partit ens ha recordat que ell és humà perquè va fallar un penal. Crec que n'ha marcat 4 de 8, però al mateix temps ens va recordar que no és humà. Jo he jugat amb ell i sé el que passa quan despertes la bèstia. Ho he vist molts cops als entrenaments. Per exemple, quan estàs jugant un partidet i l'entrenador decideix no xiular una falta o la pilota pot haver sortit fora i tu fas gol. Llavors Messi reclama la falta o el servei de banda, però l'entrenador diu prou de reclamar, això pot passar en un partit, i llavors el mires als ulls i saps que està encès, i de cop, jo ho he vist, agafa la pilota i fa 3 gols de manera consecutiva, et roba la pilota, marca, et roba la pilota, marca, i després et diu el proper cop xiula la falta, i en aquell moment tots dèiem, sí, no pateixis que la xiularem. És imparable, quan estan en aquest mode és molt difícil frenar-lo. Jo he estat amb ell i sé que és així, no sempre li surten les coses, però quan l'equip el necessita, el seu joc creix, i aquest paio va jugar 120 minuts l'altre dia, i de sobte agafa la pilota i comença a regatejar tothom. Wow.
3: He raises his game, he started to take the ball and dribble past almost everybody to try to change the game. Wow.
2: Parla amb aquesta admiració un tros de futbolista com Thierry Henry, que sembla que no fos ningú i que estava al costat de Leo Messi, però estem parlant d'Henry, que recorda, vaja, aquest entrenament en què no li conten o li fan un gol en contra el seu equip a Leo Messi, l'agafa i t'enclava 3 de manera consecutiva. I encara un altre document d'Henry dels entrenaments als partits.
4: Recordo el que era jugar amb ell, i jo ho he fet amb altres com Zidane o Ronaldinho, però ho he de reconèixer, a vegades marcava uns gols i jo, que era al camp, al·lucinava i em costava 1 o 2 segons concentrar-me de nou en el joc. Em deia ell, torna al partit, però és que és una espècie única de jugador, i jo vaig poder jugar amb ell 3 anys al seu costat. Wow.
3: I had the opportunity to play with him for 3 years. Wow.
2: Uau, no para de repetir-ho.
1: És l'estop dels telegrames.
2: Però vaja, que ho vivia com un espectador i quedava al·lucinat dels gols que arriba a marcar i s'havia de concentrar per dir, torna al partit que se te'n va al cap aquests gols de Leo Messi. I ara també un document, en aquest cas de Zlatan Ibrahimovic, el suec també rendit a Leo Messi.
3: He became an animal and nobody could catch him.
5: S'ha convertit en un animal i ningú el pot aturar. Ell hi va sense parar. És el jugador que coneixíem i continua sent el mateix. Pots veure com ho sent, la importància que té per ell al Mundial. Recordeu que ell ja n'ha guanyat un, que té una pila de trofeus i pilotes d'or, molts FIFA World Player, ho té tot. Us podria ensenyar el seu currículum i és perfecte, però ell continua volent guanyar aquest Mundial. Això és impressionant.
3: He still wants it and that's impressive. Look at them.
1: Digue'm la veritat, tens una alerta, no? Sí. Posada de quan algú parla de Messi, que et vagi arribant. Està bé, no? És la forma de funcionar.
2: M'han semblat que no eren dues declaracions tampoc a l'ús, sinó que valia o pagava la pena escoltar-la.
0: Però és que, además, la de Ibra yo creo que es muy significativa, porque la temporada que coinciden Ibrahimovic y Messi no fue nada fácil la convivencia entre ellos dos.
1: No.
0: De hecho, recuerdo que es la temporada en que Messi empieza a jugar de falso delantero centro e Ibra tiene que ir muchos partidos a la izquierda. Uh-huh. Y a partir de ese momento, recuerdo que Pep Guardiola incluso los llevó alguna vez a comer, a cenar, para ver si podían más o menos entenderse fuera para después entenderse dentro del campo. Y no había manera.
2: Acaba siendo suplente aquella temporada.
0: Sí, tal cual.
2: Y el día del Inter, aquella semis, no las acaba.
6: Tu a Bojan, ¿no?
2: Y entra Bojan, no, y a los tres partits hi ha aquell incident també que expliquen, em sembla que és el Madrigal, que ho rebenta tot, és Zlatan Ibrahimovic, i des de llavors ja no juga el tram final.
1: Uh-huh. La 9-10, la temporada sí, 9-10, sí, no? Sí, és aquella temporada que coincideixen l'única.
2: Va ser Bojan qui va acabar jugant de nou en els darrers partits.
1: Per cert, alerta a casa, és el moment 902-47-700. La primera persona
2: mama,
1: que truqui,
2: truca.
1: 902-47-700, s'endurà aquesta col·lecció Wonder Goal, per tant, teniu temps per anar trucant, i el primer que ho faci, doncs, pack Wonder Goal. Aquell que vol el sàpiga, que no ha aconseguit encara. No passa res.
2: Falten uns quants.
1: Queden 11 dies a Mundial, encara.
2: Bueno.
1: Temps n'hi ha.
6: El d'Argentina ja el tens, o no?
2: No tinc sort amb els blind box, no, encara no.
6: No, a veus.
2: Porta una empanada. L'escut.
1: Ah, sí?
2: L'escut és una empanada. Sí, de veritat, de veritat.
6: No, sí, és que és boníssim.
1: Et crec. No, ja saps que tu, et crec, diguis el que em diguis. Sí. Tu em pots enganyar quan vulguis.
2: No, això
1: perquè et creuré a cegues. O sigui que...
2: Cada selecció porta una cosa significativa del país que representa, i en el cas de l'Argentina porta.
6: Ja no tinc curiositat amb Espanya.
2: Dic allà amb les blind box, però no m'acaba...
1: No arriba,
2: no surt.
7: Ara unes empanades entrarien bé, trobo.
1: Home, sí. Ara, les coses com són. Escolta, mentre saludem a la persona que s'endurà avui aquesta col·lecció Wonder Goal, Jaume, algun numeret, saps? Aquests numerets que se li cauen de les butxaques a Leo Messi.
2: Acabarem a les 3 del matí, eh?
1: No,
2: quan
1: no acabarem a les 3. Portes el pitet, no?
2: Sí, porto posat sempre a la butxaca per si a casa.
6: Bé, recordarem d'entrada que és el pitxitxi del Mundial, amb 8 gols, abans ho recordàvem, un més que Haaland i Mbappé. Ahir va igualar Stabile com a futbolista argentí amb més gols en una sola edició d'un Mundial. Ell, Stabile, ho va fer el primer Mundial, Uruguai 1930, va marcar 8 gols. Fins ara cap altre futbolista argentí havia aconseguit aquesta xifra. Recordeu que és el màxim golejador de la història dels Mundials, ara 21 gols, dos més que Mbappé, els dos vius encara en aquest Mundial. Més assistències de gols als Mundials, amb la d'ahir 10, igualant Fritz Walter i Pelé, segons la FIFA, que ni compten un parell, que hi ha molta... divergència de criteris, vaja, que hi ha molta gent que no les compra, aquestes dues de Pelé, però vaja, que està una ja de ser el rècord man d'assistències també en solitari. Més partits jugats de la història dels Mundials, 31 amb el d'ahir. Més participacions de gol als Mundials, 30, 21 gols i 9 assistències, per tant, ha participat en 30 gols en 31 partits.
1: Hòstia, menys un partit... En tota no. La resta... Ah, d'acord.
6: Clar, no
1: sumades,
6: perquè hi ha...
1: Clar,
6: són sumades, però vaja, que va pràcticament
2: a una participació.
6: Sí, a participació. O un gol o una assistència en cada gol de Mundial. En cada partit de Mundial, perdó, que juga. Futbolista que ha marcat a més seleccions diferents de la història dels Mundials, amb la d'ahir, Egipte, 14. Primer futbolista a marcar 15 gols als Mundials més enllà dels 35 anys. O sigui, 15 dels 21 gols...
1: És increïble.
6: Són els dos últims Mundials.
2: Que és Qatar... 7 a Qatar i el 8 que porta ara.
6: Sí.
2: És una animalada.
6: Primer jugador de la història a marcar 9 partits consecutius del Mundial, els últims 4 a Qatar i els 5 d'aquest Mundial. El primer que marca en 6 partits consecutius d'eliminació directa dels Mundials. Ahir va superar els brasilers Leonidas da Silva i Babá i a l'hongarès Sarosi, que ho van fer en 5 ocasions. Segons opta, aquesta compta sapé. Només dos futbolistes han marcat gol, han completat 5 o més regats i han creat 5 o més ocasions de gol en un partit del Mundial. Són Messi ahir i l'altre és Maradona l'any 1986 contra Bèlgica.
1: Sap on hi és, ja fa estona, vull dir que...
6: Sí, no.
1: Ara hiperventilant, fa una bona estona.
6: Amb 39 anys és el futbolista més veterà en marcar gol i donar assistència en una eliminatòria directa del Mundial en tota la història. L'anterior rècord era de l'any 58, del Mundial 58, un suec, Liekholm, 35 anys, és a dir que Messi ho ha fet amb 4 anys més. És el jugador que més ha produït en un partit de vuitens de final de la història segons Hurscore.com i ho remato per mi amb una comparació amb Cristiano, l'enèsima que cau pel seu propi pes. Cristiano, 8 gols i 2 assistències en els 23 partits que ha jugat en els 6 mundials. Messi, 8 gols i 2 assistències en els 5 partits que ha jugat en aquest molt mundial, en aquest sol mundial de Mèxic, Sud-àfrica... Ai, Sud-àfrica, Canadà i Estats Units, perdó.
1: És demolidora.
6: Bum!
1: Aquesta és demolidora.
7: Com ho feia Enric?
1: Uau! És aquesta. No, és demolidora perquè també abans l'Albert Fernández deia que Messi ha marcat tants gols en aquest mundial com Julián Álvarez els ha fet en aquesta lliga passada. Sí. És a dir, que és una altra dada també a tenir en compte.
0: Però hay otra también, muy buena, que Messi en este mundial... que ha marcado 8 goles, ha marcado los mismos goles que Maradona en 4 mundiales. 8.
7: Aquesta no m'agrada.
1: No, ens imaginàvem.
7: No t'ha agradat, eh?
1: Ja ho sabíem. Deixa'm que venen els capibares, que veig que treuen el morro ja per aquí, a veure. Ara. Ja estan aquí. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. I concretament, avui és el moment del Pep, que és l'oient que ens ha trucat al 902-477-100 i que s'endurà aquesta col·lecció de Wonder Goal, però amb un petit peatge. Pep, com estàs? Bona nit. Hola, Pep. El Pep no hi és. A veure si podem recuperar la trucada del Pep i... No, eh? No hi és, definitivament. No hi més llamades, d'acord? Doncs ara recuperem el Pep. Mentrestant, parlen... No,
7: s'ha
1: fet.
7: Se'ls vols atribuir?
1: Ara
7: qui se'l mereix?
1: La trucada i serà pel Pep, perquè és la persona que ha trucat primer. No cola, en absolut.
2: Esperem el Pep.
1: Absolut. Ara recuperarem el Pep i el posarem en directe perquè ens expliqui qui creu que s'ha d'endur aquest pack Wonder Goal i qui no se'l mereix. Mentrestant, podem fer una petita pausa de res de 2 minuts i de seguida parlem amb el Pep.
8: Tu ho diràs amb Xavi Rocamora.
9: Da igual donde estés,
10: da igual cómo lo vivas.
11: Cuando juega la selección,
12: todos estamos en el mismo sitio,
13: en la misma jugada,
14: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
15: cuando todo eso llega,
14: entonces sí. Entonces, somos una.
16: Somos un.
17: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
18: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
19: Sona bé.
18: 4,3 litres de consum al 100.
19: Sona Qashqai e-Power.
18: I el 0% TAE.
19: Sona que estreno un Nissan.
18: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
22: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa! Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
23: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
24: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
23: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
24: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
25: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
26: RAC1. RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya. El divendres 10 de juliol, a la 1 del migdia, un programa des del principal referent cinematogràfic de Catalunya amb motiu de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026.
3: Déu és testimoni que mai més no tornaré a passar gana. No.
26: El divendres 10 de juliol, d'una a dues, Vostè primer des de la Filmoteca de Catalunya a Barcelona. Un
4: river... Va, Joel, anem tirant.
5: Si marxem ja, perquè aquest final de temporada està sent...
26: Amb el suport del Comissionat per la Celebració dels 50 anys d'Espanya en Llibertat. RAC 1. Tots som un milió. Us hi esperem.
1: Ara passen 6 minuts de la mitjanit. Teníem pendent aquesta conversa amb el Pep, que és la persona que avui s'endurà el pack Wonder Goal, i em sembla que ara sí que l'hem pogut recuperar, aquesta trucada. Pep, com estàs? Bona nit.
10: Hola, bona nit.
1: Ara,
10: què tal?
1: Ara sí, perfecte. D'on truques?
10: Des de Manresa.
1: Molt bé. Ja saps com funciona, oi? Ens has de dir qui es mereix el pack Wonder Goal i qui no se'l mereix, per tant, tu mateix.
10: Bé, doncs jo diria que se'l mereix el Leo Messi.
2: Bé,
10: ara. Està sent bé. Espectacular. Sembla que els anys no passin per ell.
1: I tant.
10: I crec que no se'l mereix el Donald Trump. Sembla una miqueta fora del futbol, però amb tot l'escàndol aquest de la targeta vermella al jugador dels Estats Units, crec que ha deixat en molt mala posició al món del futbol en general i a la FIFA.
1: Sí, senyor. I ha volgut entrar ell al món del futbol i ha entrat qual elefante en catxarreria, és a dir, que de males maneres i protagonitzant un dels episodis més nefastos.
10: Si l'haguessin deixat, jugava ell.
1: Sí, exacte. I gràcies a Déu no l'han deixat, perquè també dic que la imatge hagués sigut paupèrrima, però vaja. Pep, per tu va aquest pack Wonder Goal, no pengis, que t'agafarem les dades i així et podrem enviar a casa aquesta col·lecció. D'acord? Que vagi molt bé i gràcies per trucar.
10: Vale, gràcies, bona nit.
1: Que vagi molt bé. 7 minuts passen de la mitjanit. Abans ens havia quedat pendent parlar una mica de Julián. És aquest termòmetre que vaig mesurant durant l'estiu, perquè vam començar amb jo crec que moltíssima gent desitjant que vingués. Jo començo a veure que aquell, no sé, 80-85% de l'afició del Barça que volia que Julián arribés a aquest estiu ha baixat, no sé quan, no et sé dir quan, però jo crec que ha baixat. Vosaltres creieu que acabarà arribant al Barça? Creieu que és una bona opció pel Barça, Julián?
0: Pues fíjate que yo creo que cuanto peor está jugando Julián, más posibilidades tiene el Barça de poder ficharlo. Porque la afición del Atlético yo creo que se está apartando un poco, se está desentendiendo. Y yo creo que además el Barça aquí va a tener un pelín más de fuerza negociadora. Porque a lo mejor los otros clubes que estaban tan interesados, ya sea el Arsenal, ya sea el PSG, posiblemente rebajen un poco el interés. Yo creo que el Atleti, si lo vendiera por 130 millones de euros, habría muchos aficionados del Atlético que, mira, ni tan mal. Podríamos sobrevivir. Aquí yo creo que la gran duda es si la afición del Barça estaría contenta con que el Barça, después de tantísimos años de penurias económicas, hiciera ese desembolso tan alto por Julián. Esa es la gran duda, sobre todo cuando ves que el titular y el que mete los goles es Leo Messi, que tú en su día lo dejaste escapar. Y ahora el nuevo jugador estrella en la punta de ataque va a ser Julián, que es un futbolista que en este Mundial ha sido prácticamente suplente, que no está destacando todavía, y que lo vas a jugar todo a esa carta. No lo sé, yo tengo dudas. Sí que es verdad que hay una parte que me deja bastante tranquilo y es esa confianza firme, tanto de Deco como de Flick, como de los jugadores del Barça, en que Julián es el hombre. Pero también recuerdo otra cosa. Recuerdo en su día otro jugador de Atleti, que era Antoine Griezmann, antes del famoso documental que le produjo Piqué, que yo recuerdo incluso unas teclas de Messi pidiendo que viniera Griezmann. Sí, y Luis Suárez, y estaban todos en consonancia en que Griezmann era el hombre. No llegó ese año, pero cuando vino, no triunfó. Es decir, que no tienen siempre por qué tener los jugadores la razón en este tipo de historias.
2: Li va fer una entrevista, Paco, al Gerard Romero, se'l va trobar pel Camp Nou a Leo Messi, i el va entrevistar allà de manera sobtada, i cierto, Messi sí. Li va obrir de bat a bat les portes, és l'estiu en què hi ha la decisió i sí, es queda a l'Atlético, i el següent va acabar venint.
13: Allà canvia una mica, jo crec, la idea de Messi sobre Griezmann.
2: Sí. Allà es va començar a torçar l'etapa de Griezmann, jo crec, al Barça.
1: Joan Lluís, tema Julián.
15: Doncs jo crec que sí, coincideixo aquest amb tu, Xavi, amb el fet que deies ara que la sensació que s'havia desinflat una miqueta el suflé. Jo crec que les actuacions que ha tingut en aquest Mundial de moment, que ha estat més apagadot, també venia de tenir problemes físics. Vull dir, no ha estat de moment un mundial en què Julián hagi estat un dels grans protagonistes, no? I això també, jo crec que el soci culer això refreda una miqueta, no? Diferent que fos la gran estrella, que el que hagués marcat 8 gols i decidit els partits d'Argentina hagués estat ell, segur que ara, vaja, la trempada general seria molt més gran. Dit això, hagués fet un grandíssim mundial o no hagi fet un grandíssim mundial, per mi sí que és un jugador molt vàlid pel Barça, més quan veus, com estava dient ara, que tots els jugadors el volen, que Flick el vol, és a dir, que tothom rema a favor perquè ell pugui venir, però jo, amb el tema del preu, us ho deia abans, és a dir, jo no em veig, o sigui, tot el que sigui pagar més de 100 milions d'euros, ho trobo una despesa per un jugador que sí que tenia marcat 8 gols a la Lliga, n'ha fet més a la Champions, vull dir, a la Champions sí que ha estat decisiu, però és veritat que tu vas mirar els seus registres, és un jugador que, com a molt, amb el City et donava a la Lliga 17-18 gols. Vull dir, no és un Lewandowski, ja ho sabem que no és un Lewandowski, no és un Harry Kane, no és un jugador que, a priori, o canvia molt la cosa, que s'hagi d'inflar a fotre gols, no? I això és una miqueta el que necessita el Barça. És veritat que ajudarà segurament a que els altres jugadors marquin més gols dels que han marcat fins ara, no? Però jo 100 milions d'euros o més, sobretot més, ho trobo
1: massa.
15: Ho trobo massa.
2: Sí, sí. Entenc el que diu el Joan Lluís. Per mi hi ha un asterisc, que és que en un context, entre cometes, més similar, era el suplent al City i ha estat titular en un equip en un context radicalment diferent com és jugar en un equip de Simeone. Per tant, crec que part d'aquesta confiança és la d'imaginar-nos el que podria ser Julián en el context del Barça i com a titular, que seria una mica juntar les dues experiències del City i de l'Atlético. És veritat que també és molt del Barça el fet de dir, o és aquest jugador o res, yeah. No? Entrar en aquella espiral de que sigui aquest jugador. Però també tinc la sensació que em va quedar molt gravada aquella roda de premsa de Flick a final de temporada quan va dir, hem de ser molt precisos en el mercat d'estiu, no fer tonteries, i crec que el Barça està com molt centrat en dir, volia Gordon, vam anar nyac abans del
1: mundial
2: a fer-ho i a tancar-ho, sí. I ara a intentar Julián, perquè tenim clar que el nou, el perfil, el davanter, el jugador que volem, és aquest. Jo crec que Flick està convençut que el pas endavant que se li demana, perquè ara jo crec que se li ha aplaudit la manera com hi ha com en l'ambient, que això és molt difícil, molt sí, lleig, sí. Molt difícil, de dir, la Champions, no? I jo crec que ell, per fer aquest pas endavant que també se li demana, és a dir, l'intentar fer aquest pas més a la Champions, ell necessita un perfil de jugador i un davanter, i té clar que ha de ser aquest. Sí, i que vol Julián. A mi és el que em fa, perquè jo veient-ho també penso, hòstia, no està... Però crec que hi ha dins, no? La sí, sensació sí. De ha de ser aquest.
1: I un parell d'atenuants més amb aquest final de temporada de Julián. Els números al final són molt freds si els mires allò a toro passat que es diu, perquè si mires bé la segona part de la temporada de l'Atlètic de Madrid i de Julián, sí, no juga Julián, però és que no juga a voltes per lesions i a voltes perquè el reservava, és a dir, Simeone es passa 15 partits tranquil·lament del final de Lliga, passant de la Lliga. És a dir, ell ja tenia la posició de Champions assegurada i anava per la Champions, que estava competint-la, és a dir, arribar fins a semifinals a l'Atlètic de Madrid. Aleshores, ell escull el seu 11 de Champions i decideix que la Lliga jugarà un altre 11 en què no hi ha Julián, perquè ell creu que és el seu davanter referència de l'Atlètic de Madrid. Per això, quan mirem aquestes dades del Julián de la Lliga, per mi són esbiaixades perquè no són la realitat. I un segon atenuant és que el dia el sape és Simeone. Ostres, brillar amb un equip de Simeone no és tan fàcil com brillar amb aquest Barça. Dit tot això, també entenc que la gent se n'hagi cansat, no? Perquè, ostres, al final és una cursa llarga la que portem, però vaja, tu vols que vingui el sí, Barça, sí. Julián?
13: D'acord, jo, per exemple, sóc molt de Julián i crec que és molt important com jugaria Julián en el Barça? Aquesta és la pregunta important i la pregunta que per això Hansi Flick és l'entrenador del Barça i quan fa un fitxatge no repetirà el que està fent Julián a l'Atlètic de Madrid. I jo crec que amb això que deies té tota la coherència. O sigui, posem un altre exemple amb un altre jugador de l'Atlètic de Madrid, Marcos Llorente. Exacte. Per exemple, un jugador que a mi m'encanta. Si vingués al Barça, seria un tros de jugador. Però us creieu que faria alguna cosa de les que s'assembla que fa l'Atlètic de Madrid? No, segur que no. Ara, tindria capacitat Marcos Llorente per fer el que li demanaria Hansi Flick? En la comparació, no? Jo crec que sí. Llavors, en aquesta... O sigui, en aquest cap que ens hem de posar, què faria Hansi Flick amb Julián? Jo crec que li donaria un potencial impressionant al Barça i que aniria molt alineat amb la sensació que tinc de l'estil de jugadors que està fitxant últimament Hansi Flick. O sigui, l'última incorporació va ser Cancelo. És un jugador amb una capacitat de canviar de posició i de poder jugar de lateral dret, de lateral esquerre, d'extrem, impressionant. Arriba Gordon, que també té aquesta capacitat. I per mi l'equip de Hansi Flick cada vegada és molt més... Tots els jugadors són molt polifacètics dins d'una posició. Vull dir, ho hem vist amb Gerard Martín, hem vist Cubarsí jugant els dos laterals... Et diria dels pocs són Pedri, Lamin i Joan Garcia, els específics, però tots els altres, fixem-nos Ferran, fixem-nos Dani Olmo, fixem-nos Gavi, i aleshores Julián ve a sumar, i aleshores en el debat de no és un nou, és que no és un nou com Lewandowski, però jo crec que aquest

0: Clar, però és que però això Julián no ho farà molt bé, però no serà mai un davanter d'àrea com Lewandowski. Això jo crec que ho hem de tenir tots clar i que no se li pot demanar perquè és que mai ho ha sigut i no ho serà.
1: Però se li pedirà, eh? Porque los aficionados, incluso los periodistas, demasiadas veces juzgamos a partir de estadísticas. Y de estadísticas en los delanteros se miden los goles. Y eso al final es una mochila que pesa al delantero siempre. Y más en un equipo como el Barça. Yo coincido con Marc. Posiblemente haga jugar mucho mejor al Barça. La desgracia es que se le van a mirar siempre los goles que va a marcar. Y posiblemente Julián no es un jugador de 30 goles, aunque esté en el Barça.
2: Bueno, no, o sí, no. És a dir,
3: bueno, jo crec que no,
1: no sé.
2: Pot
1: si no
2: aspirar-ho.
3: N'ha fet 18 com a suplent al City, eh?
4: Sí, sí. No, no, fer-los, si juga regularment com a titular, com a suplent, els minuts que
3: com a
4: siguin,
3: suplent
4: sí,
3: de Haaland. Sí. O sigui, que jugava el que sí que tenia minuts, però era suplent de Haaland.
4: Però independentment dels gols, que evidentment que pesen i que el Barça, evidentment que la gent els demana, però sí que és cert que en quant a davanter de referència, el Barça ha estat molts anys sense un davanter d'àrea, sense un davanter de referència. Ha tingut un jugador que es deia Leo Messi, que evidentment que els gols els feia, però no era un davanter d'àrea. Julián no arribarà als registres de Messi mai de la vida.
3: El que passa que el Fals Nou havia arribat a marcar 50 clar, gols.
2: Clar, això dic. Sí, no, però és a dir...
4: Però potser marca 30, ell.
3: Sí, sí.
4: I 30 gols?
3: No, home, no, vino 30, hòstia, és que són xifres. Hem de tornar...
4: A les xifres normals.
3: A les xifres normals, sí, però les de ja Messi i Cristiano no eren.
0: Uh-huh. Jo també... et firmo que marqui un parell o tres més de gols que els que ha marcat Lewandowski aquest any, que crec que han estat 23.
2: Sí, sí, sí. Està al voltant dels 25, ja. Però el que... O sigui, jo quan també es debat sobre el nou del Barça, quants nous en els últims 20... Posem aquest en els 2000. Han sigut referència com Lewandowski. No n'hi ha hagut.
4: És Zlatan.
2: Abans...
4: El 2009-2010.
2: Però vull dir, Samuel Eto'o, Luis Suárez...
4: Clar,
2: que David han sigut Villa. Nous... David Villa. S'apropen
3: banda.
2: Més a Julián que a Lewandowski. Aleshores, si voleu, si Luis Suárez podem començar a discutir, sí, és un gran rematador més. I és, no, és el, potser el millor, per mi. Perquè té de tot, té aquesta capacitat de pressió, capacitat d'associar-se... Mm. Però Julián, doncs, és un tipus de nou més David Villa, més Samuel Eto'o, amb més qualitat fora de l'àrea, òbviament no té la velocitat. No és per comparar-los, però sí que són nous, jugant de nou, i feien altres coses. Eto'o també va jugar en banda, en un moment en què Messi va aparèixer de fals nou.
3: Sí,
2: Julián no, podria jugar en banda...
3: Sí, no cal el rendiment d'aquests dos.
2: Clar, bueno, però és que Julián podria jugar en banda si Lamine vol acabar jugant de fals nou. Clar, sí que pot fer-ho. Llavors... No sé, jo crec que són coses en les que dedueixo que Hansi Flick ja ha pensat més enllà dels debats de si ens agrada, no ens agrada.
4: Evidentment. I hi ha un altre debat, que és l'econòmic. Aquí sí que hi podem entrar. Lògicament, i el Barça el que està fent, la porta en aquest cas, que ha agafat les regnes un altre cop de la negociació, és marcar els tempos. D'acord, doncs fantàstic, sí, perquè evidentment 150 milions d'euros, senyor Cerezo, ho sentim, però no els val. No els val, i si no, esperis a la porta del Metropolitano a veure quan vingui algun equip que estigui disposat a pagar 150 milions per aquest jugador, perquè possiblement es quedarà sol amb una cadira de platja allà esperant que vingui algú i no vindrà ningú. Bé, doncs ara és aquest altre recorregut. Volem aquest senyor, d'acord, doncs ara caldrà veure per quants milions d'euros i 150
3: segurament
4: no
3: seran ni 150 ni 100, no? I ara la partida de pòquer està a on,
4: en, que, exacte, a on en queda rebaixant.
3: Si és que ha de sortir, a on queda el terme mig, no? De dir, el Barça amb l'amenaça d'un jugador que ha dit públicament que se'n vol anar i que els seus somnis estan en un altre equip, si te'l vols quedar, prova-ho,
4: sí,
3: a, veure
4: sí,
3: com,
4: sí.
3: A veure com tu gestiones, i l'Atlético dient, si no puges et quedaràs sense el davanter que vols. I ara, a veure a on es situa la franja mitja de...
4: I a veure què passa amb el següent...
3: I per cert, la imatge de Cerezo amb una cadira de platja esperant a fora...
4: Què sembla? Ara que estem a la fresca, a més.
3: L'he vist allà, L'he vist allà passant.
5: Ah, Toni Fort. Sí,
2: sí. Esperant a Julián López.
4: Sí, sí, sí, exactament. En fi, un quart i mig de... Sí, un quart i mig d'una de la matinada. Ens queden un parell de coses per explicar. Jaume, per exemple, avui pensàvem, som a les portes d'aquestes famoses semifinals del Mundial, perquè ara és l'última ronda abans de les semifinals, que és la que es marca la Lliga, la que ens va marcar Javier Tebas com a límit, perquè si algun equip tenia algun jugador participant d'aquestes semifinals del Mundial, aquell partit automàticament s'ajornava. De fet, ja sabem, Jaume, que hi ha un partit ajornat sí o sí,
3: sí,
4: que no es jugarà aquell 15 d'agost i que, per tant, és el Madrid, jugarà el dia 22 d'agost, serà el seu debut.
0: Sí, el Madrid Real Societat s'haurà de posposar perquè hi ha dos enfrontaments de quarts de final del Mundial amb madridistes als dos equips, que asseguren, per tant, semifinalistes blancs. A França-Marroc, hi ha Mbappé, Tchouaméni i Ibrahim, i Espanya-Bèlgica, Cucurella i Courtois, més enllà d'Oyarzabal, de la Real Societat. També podem dir, Xavi, que hi ha molts números que Barça i Atlètic de Madrid no comencen.

0: Comencin el campionat fins al cap de setmana següent, del 22 i 23 d'agost, perquè el Barça Atlètic Club de la primera jornada es pogués jugar, fixa't que es pogués jugar a la data prevista, fixa't que haurien de perdre quarts de final Espanya, França i Anglaterra.
1: Ah, complicat, sí.
0: Complicat. I perquè l'Atlètic de Madrid-Màlaga es pogués jugar a la data prevista, haurien de perdre quarts de final Argentina, Espanya i Noruega. També complicat, bastant sí. Complicat. Hi ha tres partits de la primera jornada amb força opcions que juguin a la data prevista, crec. El Sevilla-Rayo hauria de quedar eliminada a Suïssa perquè els sevillistes Sou i Vargas doncs poguessin jugar i per tant que el partit sí que es pogués jugar. El València-Betis hauria de quedar eliminada només Argentina. És complicat, però és només una selecció. Recordo que hi ha Lo Celso, el jugador bètic. També hi ha Chomert a Suïssa, però és veritat que el central del València va acabar contractat el 30 de juny i la sensació és que no continuarà més tallar, per tant aquest ja el podem esborrar. I l'altre partit que també es podia jugar és el Celta o Sassuna, hauria de quedar eliminada a Espanya. Si Espanya perd contra Bèlgica, tant Borja com Víctor Muñoz tornarien cap a casa. Hi ha quatre partits, això sí, que segur que es podran jugar la primera jornada, un que ens toca de prop, l'Espanyol-Llevant, i a més l'Alavés-Getafe, el Deportivo de la Coruña l'Elx, el Depor recent ascendit, recordo, i el Racing Villarreal, el Racing també recent ascendit.
1: Contra un Champions.
0: Sí, contra un Champions. Esperem que hi hagi algun partit més, perquè d'entrada, si el primer cap de setmana de Lliga hi ha aquests quatre partits, home...
1: Sí, voldries alguna cosa més, no?
0: Sí. Mira,
1: encara tenim que ens toca, com deies, ens toca a prop l'Espanyol, sí, i els altres tres, a veure el Villarreal, a veure aquest nou projecte que vulgui plantejar el Villarreal per afrontar la Champions, que parlant de la Champions, atenció, perquè ja comencem a ensumar-la, oi? Ja comencem a ensumar Champions. Ahir ens ho explicava l'Oriol, que ja han començat els partits. Avui, nova tongada de partits la Lliga de Campions. Què ens pots explicar d'aquesta Lliga de Campions 2026-2027? Encara no m'he fet a la idea encara de la temporada aquesta. No.
0: Mira, d'entrada, deixa'm dir-te dues coses d'aquesta eliminatòria prèvia, que avui s'han jugat quatre partits, més enllà que el Petro Cup i l'Egnati han empatat, que és una cosa
2: que... Mira com sona ja,
1: Està emocionat,
2: Que no
1: l'ha escoltat. L'he caigut la llàgrima,
2: La veu de Mulló, la veu de Mulló i la música de la Champions és tot un.
1: És fantàstic, així.
3: Oh, és
2: falla! Lluís, fuera!
0: Doncs això, un Petro Cup Egnatia, empat a un.
1: Home, bé, bo aquest.
0: Un equip de Moldàvia contra un albanès.
1: Ah, però eren dos equips, has dit dos equips aquí, eh?
0: Sí, exacte. El Petro Cup de Moldàvia i l'Egnatia d'Albània.
1: D'acord, és que entès un sol equip, esperava el segon.
0: Podia ser, a un, i que el Cairat Almaty ha guanyat 2-1 al Sutjeska de Montenegro. T'explicaré que tenim 29 equips classificats dels 36 que jugaran la fase Lliga, 5 de la Lliga Espanyola, 5 de la Premier, 4 de la Bundesliga, 4 d'italians, 3 de francesos, 2 neerlandesos, 2 portuguesos, 1 belga, 1 turc, 1 txec i 1 ucraïnès. Els altres 7 equips sortiran de les 4 rondes prèvies que s'han començat a jugar, com dèiem, i dels equips que estan jugant aquestes prèvies o que jugaran, que entraran més endavant, et deixo alguns noms que us sonaran i que jo crec que són favorits a poder ser finalment a la fase Lliga: AEK d'Atenes, Olympiacos, Celtic de Glasgow, Olympique de Lió, Bodoglim, Dinamo de Zagreb, Estrella Roja o Sturm Graz, entre d'altres. Per cert, des que hi ha quatre eliminatòries prèvies a la Champions, només hi ha 5 equips que hagin arribat a la fase de grups havent disputat totes les quatre eliminatòries. L'Armedia Bratislava-Eslovac la temporada 2005-2006, n'hi va haver dos la 2008-2009, un el Bate Borisov bielorrus i l'altre l'Anortosis Famagusta de Xipre.
1: Ah.
0: La temporada 21-22 ho va fer el Sheriff Tiraspol de Moldàvia.
1: Home,
0: aquest va guanyar el Bernabéu,
1: recordo
0: a la fase de grups. I la temporada passada, justament, el Cairat Almaty del Kazakhstan ho va fer i ara ha tornat a jugar a la primera eliminatòria prèvia, a veure com li va.
4: Està jugant el Bodo, no? Has dit.
0: Però... El Bodo entrarà més endavant. El Bodo entra a la penúltima ronda, juraria.
4: Val, vull dir que encara té molts jugadors amb la selecció de Noruega. Vull dir que això podria condicionar molt.
0: Sí, però... aquesta eliminatòria que jugarà principis d'agost. Finals de juliol, principis d'agost.
1: Sí, però clar, però està, és que Noruega està com a mínim a quarts de final.
4: Sí.
0: Poques vacances hauran.
4: Tindran poques.
0: I tornant als 29 equips classificats, tenim definits equips dels dos primers bombos. De fet, els dos bombos ja estan complets, els dos primers. El bombo Bayern de Múnich, Madrid, PSG, Liverpool, Inter de Milà, Manchester City, Arsenal, Barça i Atlètic de Madrid, més o menys els últims anys. I el bombo 2, Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Porto, Manchester United, que torna, Bruges, Betis i PSV Eindhoven. I el bombo 3, de moment, tenim confirmats Feyenoord, Lilla, Nàpols, Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk i Galatasaray. Ara mateix tenim dos equips ballant entre el bombo 3 i 4. Dependrà del que passi a les prèvies, són l'Slavia de Praga i l'Stuttgart. I el bombo 4 ja confirmats l'únic debutant que de moment tenim, el còmode Cesc Fàbregas.
1: Home.
0: I el Lens.
1: Trampa, equip trampa. El còmode Cesc Fàbregas en aquest bombo 4.
0: Mira,
1: també és cert que ara la Champions és diferent i mira, ja no és tan dramàtic, sí, no? El bombo 4, perquè acaba jugant amb dos de cada bombo i per tant no és
0: exacte,
1: tan dramàtic.
0: Però per exemple, allò, un equip complicat de o per exemple, que toqués el bombo 2 al United, que toqués el bombo 3 al Leipzig i que toqués el bombo 4 al Como, ja doncs ja tindries una primera tongada complicada, i en canvi, clar, et pot tocar equips més senzills, no? Bruges, el Shakhtar o l'Slavia de Praga. El sorteig, per cert, si voleu anar apuntant, el 27 d'agost, dijous 27 d'agost, el sorteig de la fase Lliga, i per tancar, canvis al calendari de la pròxima Champions, perquè també canvia el calendari de la competició amb aquesta aturada de 3 setmanes que hi haurà a finals de setembre, a principis d'octubre. Començarà 8, 9 i 10 de setembre.
1: Molt d'hora.
0: En 3 dies, com ve sent habitual. Sí, s'avança una setmana. Hi haurà dues jornades de la fase Lliga a l'octubre, en dues setmanes consecutives, això també és una novetat, això no passava, dues jornades al novembre, una al desembre, i les dues últimes, també en setmanes consecutives, el 20-21
4: de gener, sí.
0: 19-20 de gener, perdó, ara sí que ho dic bé, i el dimecres 27 de gener, la jornada unificada, que amb la qual ja està somiant l'Aleix Pariser, com cada any. Les eliminatòries del 16 de febrer i el 5 de maig del 2027, i la final, que tornarà a ser a les 6 de la tarda, per si algú s'ho pregunta, dissabte 5 de juny a l'Estadi Metropolitano de Madrid.
1: Doncs aquest és la Champions que ens ve, una mica a grans trets, lògicament és d'hora i tindrem temps d'anar-la comentant, explicant qui li toca al Barça, etc etc. Tres de la Lliga Espanyola, doncs, el primer bombo, has dit, no? El Barça, Atlético de Madrid i Real Madrid.
0: Exacte, sí.
1: Jo no sé si això ha passat o fa molt que no passava.
0: Clar, no, l'Atlético era bombo 2.
1: Era bombo 2, el Barça ara hi entra com a campió, l'Atlético per mèrits a la Champions,
4: sí,
1: no? I el Madrid també.
0: I el Barça, quan va tornar després d'aquelles eliminatòries, també va ser bombo 2.
1: Sí, per això et dic, és que jo tres espanyols al primer bombo, no sé si ho recordo, potser sí, i ara em direu fa 3 anys, la meva memòria no dona gaire.
0: I a mi em sorprèn, veus, que el Betis sigui el bombo 2, suposo perquè ha fet molt bones participacions a la Conference, a l'Europa League, exacte, i això també suma en el seu coeficient, perquè que passi davant del Villarreal.
1: Clar, el Betis va jugar la final de fa dues temporades, no?, de l'Europa League.
0: Mm. És la Conference, no?, amb el Chelsea, no?
1: De la Conference, perdó.
0: Sí.
1: Aquesta última va arribar...
0: A semis,
1: clar. Doncs clar, deuen ser punts Champions, però sí punts a Europa. En fi, que tindrem temps, com deia, de fer-ho. Ara vull parlar de seguida de l'Alexia Putellas, que avui s'ha presentat com a nova jugadora del London City. De seguida ho farem, però abans una mica explicar qui és aquest nou home de confiança de Hansi Flick. Abans en parlàvem amb Pedri, li preguntàvem si el coneixia. Ens deia que no el coneixia, lògicament, la Lliga Espanyola no hi ha treballat, aquest home, per tant, serà la primera experiència, per dir-ho així, però estem parlant de Benjamin Kugel, que és el nou preparador físic del primer equip del Barça. Sabe qui és aquest home?
3: Sí, doncs mira, ell llegia un fil a X del periodista que treballa a Alemanya, Juanma Romero, donant detalls d'aquest professional que incorpora al Barça, i vaja, l'hem trucat perquè posés veu aquest fil, que és realment interessant. D'entrada, dues coses que podem explicar. A Alemanya el coneixen com a Benny Kugel, i segona, parla un castellà més que bo. Per tant, de cara a la comunicació amb els jugadors, detall interessant. A partir d'aquí, aquest és el perfil que fa el Juanma Romero de Benny Kugel.
5: No lo pondría en el mismo saco que Pepe Conde y Rafa Maldonado, por decir los dos nombres que están actualmente en el staff de Flick. Yo creo que, aunque viene como preparador físico, eso dice el club, yo lo veo más como un gestor del rendimiento, que es lo que realmente ha hecho desde que empezó a trabajar en el Werder Bremen, en la selección alemana, que al final es quien se encarga no solamente de la preparación física, se encarga también de la prevención de lesiones, de la recuperación de esas lesiones, de lo que es el paso de lesionado a jugador recuperado, qué sé yo, de la planificación individual, del trabajo con cada uno de los jugadores, del trabajo por posiciones, y todo esto al final conectado con el modelo de juego.
3: Ara ho escoltàvem, el Juanma també considera interessant posar el focus en l'estil de joc dels clubs on ha estat Kugel anteriorment, Colònia, PSV, Salzburg. Precisament destaca un passatge interessant del seu pas pel club austríac.
5: Creo que viene también porque ha trabajado en ese modelo de juego, que Roger Schmidt, ya en el Salzburg, recuerdo, cuando se enfrentó una vez hace ya bastante tiempo al Bayern de Guardiola, en un amistoso que le ganó 0-3, lo recuerdo perfectamente, en enero de 2014, lo alabó Guardiola, que el equipo de Roger Smith no estaba ya Kugel, pero sí había trabajado un año antes, porque era un equipo eso, presionante, agresivo, le sorprendió mucho a Guardiola. Y ese Salzburg, por ya cerrarlo, lo ficha Kugel para ese Salzburg un tal Ralf Rangnick, cuando era director deportivo del Salzburg, que al final aquí se cierra un poco el círculo, porque Ralf Rangnick fue el que avaló a Hansi Flick para ser técnico del Barça, se lo dijo así a Rafa Juste, y este se lo dijo a Laporta, y al final, mira, se cierra un poco el círculo.
3: Doncs interessant, aquest detallet, que Rangnick també el fitxés pel Salzburg i fos la persona que recomanés a Laporta fitxar a Hansi Flick. Kugel va treballar també amb la selecció alemanya i el Juanma creu que aquest període coincideix amb una època de canvi importantes a la Mannschaft.
5: Y esa Alemania de 2006 de Jürgen Klinsmann intenta modernizar la parte física y entra mucha gente a trabajar en esa Alemania, muchos preparadores físicos, gente como, por ejemplo, como Verstegen, que es el que recomienda después a Kugel para 2010 incorporarse a la selección alemana cuando ya venía a trabajar en el Werder Bremen. Se dice en Alemania que por recomendación también de Mesut Özil, que lo tuvo en el Werder Bremen y que estaba muy contento con su trabajo y los jugadores hablaban muy bien de él. Insisto, muy joven, 28 años, y a partir de ahí llega la selección alemana. Y bueno, la evolución de la selección desde 2010, ya con Joachim Löw, hasta culminar con el campeonato del mundo, digamos que el trabajo físico, esa Alemania en 2014, volaba también, le avala bastante, ¿no?
3: Doncs bona feina també la que va fer durant la seva etapa a la selecció alemanya. I finalment, en un minut, filosofia i manera de treballar de Kugel.
5: Él tiene una frase muy buena, a ver si me acuerdo cómo era, que ellos no entrenan músculos, que ellos entrenan movimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se trabaja en el gimnasio no es trabajar por trabajar la fuerza y la resistencia, sino que al final todo va condicionado por la posición del jugador en concreto. No trabaja lo mismo físicamente un defensa o un lateral que un delantero. Y todo esto al final también ordenado en cuanto al modelo de juego. Pues no va a trabajar igual esa parte física un Gordon que te digo yo, que un Rashford o un Cancelo que un jugador de medio campo, que un Bernal, ¿no? Y eso también lo trabaja mucho o insiste mucho en ello, Kugel, la parte individual por posiciones. Y también una cosa que me gusta mucho, que lo he leído en alguna entrevista, que él fomenta mucho que el jugador sea, en alemán se dice mündig, que es como que sea maduro, que sea autónomo, que el jugador tome decisiones y que el jugador se interese por saber cómo se entrena, por saber cómo, porque hay que descansar de cierta forma, porque hay que alimentarse de cierta manera, que también sea maduro en ese sentido para preocuparse por el cuidado del cuerpo, del físico.
3: Doncs un bon retrat del que és el preparador físic del Barça, el Juanma, per tots aquells que hi estigueu interessats, a x@guardiolato, i dirigeix també el Team Barça Podcast.
1: Que tingui sort, al final sí. No va deixar de ser un dels moments crítics, crític de la temporada passada, perquè va haver-hi moltes crítiques des de fora, va arribar a sortir al pas també i en va parlar en una roda de premsa Hansi Flick, vull dir que...
3: En aquest sentit, només destacar-te que en la conversa que manteníem destacava el Juanma el rol que tenen els professionals de la preparació física a la Bundesliga, on no van de la mà, diguem-ho així, dels tècnics, sinó que estan per sobre d'ells en el sentit que són una aposta de club i no dels entrenadors. Explicava que, per exemple, el preparador físic ho va ser del Bayern, ho va ser 7 anys, ho va ser un Guardiola, ho va ser un altre entrenador. És a dir, que tu arribes i el preparador físic és aquest perquè el club decideix que aquesta és la manera de treballar. Es preguntava el Juanma si amb Kugel passarà el mateix i seguirà més enllà de Flick, o com sembla, vaja, no anirà més enllà de l'etapa amb el tècnic alemany.
1: Està clar. Doncs això, que tinguem sort, no? Sí. I que en tingui ell, sobretot, sí, que és qui arriba. Sobretot. De fet, a partir de la setmana que ve, l'haurem per aquí, potser abans, perquè explicàvem aquests dies que al llarg de la setmana ja està previst que arribi Hansi Flick. Dilluns és el dia que comença a funcionar el Barça, comença a treballar, encara sense, lògicament, els internacionals, que aniran arribant a mida que els hi toqui, quan hagin fet aquestes tres famoses setmanes de descans que demana l'AFE o que exigeix l'AFE. Anirem cap als Estats Units, no? Que acabem de parlar d'aquesta presentació d'avui. Jenny de Gallut, com estàs?
6: Molt bé, bona nit.
1: Avui ha arribat el dia, ja fa setmanes, mesos, de fet l'Aleix Pariser ho avançava aquí al Tu Diràs, fa unes quantes setmanes i mesos que l'Alexi havia escollit i ha escollit London City. Doncs bé, avui és quan l'Alexia Putellà s'ha presentat com a nova jugadora del London City.
6: Sí, l'excapitana del Barça aterra la Lliga Anglesa en el club propietat de la magnat sud-coreana Michelle Kang. La migcampista de 32 anys signa per 3 temporades després de disputar-ne 14 al Barça i d'acabar contracte el passat 30 de juny. En l'acte de presentació feta a Nova York, la de Mollet ha explicat que ha estat una tria fàcil per poder competir cada cap de setmana.
7: El primer que vaig pensar després de 14 anys en el Barça va ser que vull continuar guanyant. Per mi va ser una decisió fàcil, perquè vull competir cada setmana. Em mudo a Anglaterra perquè estic molt emocionada de jugar en aquesta lliga i no només jugar, sinó guanyar. Clar que hi ha un procés per això i sé en quina posició està el club, així que vull aportar la meva mentalitat guanyadora. To win everything,
6: of course. Més enllà de la competitivitat de la Lliga i comparant-la amb la Lliga F, Alexi ha volgut deixar-ho clar. Després de buidar-se el club de la seva vida, el que prevalia en la seva decisió sobre el futur no eren els diners. Són declaracions a la BBC.
7: Per mi va ser la decisió perfecta. Sé que moltes persones diuen que és per diners, però no és així. Si fos pels diners, no seria aquí. Hi ha moltes altres raons. Jo necessito desafiar-me a mi mateixa cada temporada i necessitava alguna cosa completament diferent del que vaig viure al Barça. Aquí no hi ha un club masculí darrere del femení. La propietària és una dona i estic en la lliga més competitiva, cosa que vol dir que puc desafiar-me a arribar als meus límits. To my
1: limits... Doncs declaracions d'Alexia en aquesta presentació com a nova jugadora del London City, presentació que ha vist i ha cobert per The Athletics, la Laia Cervelló, que la tenim ja connectada i ens pot explicar doncs, com ho ha viscut en primera persona. Laia, com estàs? Bona nit.
8: Què tal? Bona nit.
1: Explica'ns com ha anat aquesta presentació d'Alexia Putellas, que t'ha semblat?
8: Doncs ha estat al vell mig de Manhattan, a Union Station, que és al vell mig de la ciutat, en un hotel de luxe, una presentació a nivell grandiloquent, com els agrada aquí, també una demostració de poder, d'alguna manera, de Michelle Kang i d'Alexia Putellas, a dir, escolta, mira, doncs fitxo per London City, però soc presentada a Nova York, que és potser doncs, l'epicentre del poder a nivell mundial. Una presentació, ja et dic, amb molta expectativa, hi havia molt poca gent a dins. De fet, per dir-se, em sembla que érem 3 o 4, una cosa per anar una mica al detall, però em sembla que érem això, menys de 10, seguríssim. I bé, ha estat també sorprenent, com a mínim per part meva, a l'anglès que tenia Alexia Putellas. Recordem que fa un any, abans de la final de la Champions, la jugadora, totes les preguntes que eren sobre en anglès, li desviava la Aitana Bonmatí, no sé si ho recordareu, abans de la final de la Champions l'any passat, i aquest any, en canvi, doncs, un anglès impecable. En fi, molta expectació avui pel que anava a dir, i jo crec que una mica el que ha dit el que ens esperàvem tots. No? L'única sorpresa és això que ha dit, que ja fa 2 anys van tenir el primer contacte amb Michelle Kang, que potser això és una cosa que ha agafat a molts per sorpresa.
1: Explica'ns això, sí, perquè evidentment ens ha sobtat, ho escrius també a l'article de The Athletic, què ha passat aquí, com ha anat això?
8: Diguem que l'Alexia ja tenia al cap, d'alguna manera, provar altres lligues des de feia un temps. És a dir, tots sabem el que és la Lliga F, que és una lliga que no és competitiva cada cap de setmana, que cada cop està traient més l'atenció de jugadores espanyoles perquè... que la Lliga Inglesa està cada cop traient més atenció de les jugadores espanyoles perquè allà poden competir cada cap de setmana. No els garantitza el fet de guanyar la Lliga cada any, això és veritat, però sí que és cert doncs, que jugadors que ja ho han guanyat tot veuen amb molt bons ulls doncs, anar a un club que doncs, potser guanyés una Lliga cada 4, cada 5 o mai, però com a mínim et posa a prova cada cap de setmana. Ella ja ho tenia al cap, sabent que Michelle Kang és una de les persones que et pot agradar més, et pot agradar menys. Jo entenc que hi hagi una mica aquí de rivalitat per part del Barça perquè d'alguna manera està com desmantelant el club català, però és cert que és una de les persones que més ha volgut apostar pel futbol femení, que avui ho deia, que ella no tracta a les jugadores de futbol, tant siguin dones com siguin homes, com a jugadors de segona, sinó que els dona les millors... com les millors prestacions perquè puguin desenvolupar-se, i crec que això també és el que ha fet que l'Alexia doncs, se sentís entreta per la seva idea. L'Alexia, com dèiem, l'any passat ja va voler marxar, ja va tenir dubtes sobre marxar al Paris Saint-Germain, en aquest cas va fer una gran oferta, al final es va fer enrere, i entenem tots doncs, que era perquè Michelle Kang ja tenia l'ull posat en ella i també ella doncs, volia tenir un comiat al Barça com Déu mana.
1: Acabo ja, Laia, i et deixo seguir amb la teva vida a Nova York, que no està malament, d'altra banda, també et dic, vull dir que una vida a Nova York està bé.
8: Sí, sí, hi ha un xivarri terrible, demano disculpes, perquè és que estic a mitja Manhattan i he intentat, però si aquí tot fa soroll, absolutament tot, les sirenes de tot, i si no les sirenes són les persones, tu no vas a res.
1: És la ciutat que mai no dorm, imagina't a les 3 que deuen ser ara, o les 4 que deuen ser ara aquí a Nova York. No, volia acabar preguntant-te, tu que l'has vist, que la coneixes de fa molts anys, no sé si has arribat a parlar fins i tot avui, a creuar alguna paraula amb l'Alexia Putellas, l'has vist contenta? L'has vist de satisfeta d'aquest és el pas que havia de fer? Perquè ella ens ha explicat, o explicava en converses que ha tingut just abans de tot aquest rebombori, que ella creia que havia acabat una etapa ja. Avui l'has vist com a tal? És a dir, com a persona feliç de començar una etapa nova?
8: Sí, sí, absolutament. Jo crec que ella sent que ha fet les coses de la millor manera possible, en el sentit de que al final ha tancat l'etapa al Barça de la millor manera possible. Ja tenia el que marxar. Recordem també que l'Alexia arriba un moment al Barça en què les millors jugadores se'n van d'Espanya, perquè Espanya no és un lloc on es promociona el futbol femení. La majoria, com Vicky Lozada, com Vero Boquete, com altres jugadores que van marxar a la Lliga dels Estats Units, a la Lliga Anglesa, ella no ho va fer en el seu moment, i sent que deixa el Barça en les millors mans possibles a nivell de l'equip que hi ha, i jo crec que ella sent que ha fet la decisió correcta, no? Doncs anar-se'n a un club que és independent, que no té un equip masculí, que aposta de veritat pel futbol femení, ja dic, agradi o no agradi la seva decisió, jo aquí no m'hi poso en absolut, però jo amb ella la veig en pau en la decisió que ha pres, i contenta i satisfeta, i una mica també el primer canvi, no?, que ha viscut en 14 anys, en tota la seva vida, després de tota una vida lligada a Catalunya, a Barcelona, al Barça, doncs el fet de poder marxar i començar un curs nou de veritat, jo l'he vist il·lusionada, la veritat.
1: Veurem com li van les coses a la Lliga Anglesa, al London City, aquest nou equip de l'Alexia Putellas, que sí que pot fer mal als ulls perquè són molts anys, estem molt acostumats a veure la vestida blaugrana, però que ara ha triat una aventura nova, una aventura fora de casa seva, o la que ha estat cara seva durant moltíssims anys. Lea Cervelló, de veritat, moltes gràcies per dedicar-nos aquests minuts i treure temps per poder explicar-nos com ha anat aquest acte d'avui, aquesta presentació de l'Alexia. Que vagi molt bé i una abraçada molt forta.
8: Gràcies, que vagi bé.
1: Amb la Laia Cervelló, doncs, des de Nova York, que és on s'ha fet aquesta presentació de crack, és a dir, presentació supermediàtica, pel que expliquen, molt ben organitzada i feta com a pràcticament un homenatge, més que una presentació d'una jugadora a l'ús, no? Un homenatge a la que ha estat dues vegades millor jugadora del món, i que veurem si ho és una tercera, que no seria d'estranyar en absolut. I com queda el Barça? Perquè també ho dèiem amb la Laia ara, Genire, com queda el Barça? Què tenim ara a fer? Quins són els següents passos que ha de donar el club?
6: Doncs mira, de moment, en quant a jugadores del primer equip, n'hi ha un total de 16. Recordem que han marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle, Martín Fenger i Cheifón, que eren dues jugadores del B, i els darrers dies Salma Parayuelo, que veurem on acaba jugant la temporada vinent. Però al Barça ara mateix queden dues porteres, Cata i Gemma Font, 5 defenses, Paredes, Alexandri, que està lesionada, recordem, i que amb la temporada ja començada serà quan pugui tornar, Aisha, Marta i Brooks, 6 migcampistes, Patri, Serra Jordi, Aitana, Vicky, Kika i Sidney, i només 3 davanteres, Graham, Pina i Payor. Una Graham que, per cert, encara estem pendents, ho ha dit ella públicament en entrevistes, que només queda l'acte de signatura. Doncs bé, RAC1 podem avançar-ho, serà la setmana vinent aquest acte de signatura de la davantera noruega, i també pendents de si la segueix o no Marta Torrejón, qui el club valora molt la seva figura dins del vestidor. Doncs amb aquests noms, que són els que segur estaran l'any vinent, diversos mitjans apunten a que n'hi ha d'altres, i no són menys que el retorn de la defensa Martina Fernández. És una jugadora que ja havia estat al Barça i havia debutat amb el primer equip, se'n va cedir de l'Everton i tornarà en forma de traspàs. Tenia una clàusula també de poder tornar al club, de recompra. També una jove central neerlandesa de només 19 anys, René Van Asten, que procedirà de l'Ajax, i Caroline, una davantera brasilera del Manchester City, que té contracte fins 2028 i que, segons va avançar el mitjà brasiler Globo Esporte, el club estaria disposat a pagar la clàusula. Per tant, veurem com acaben les negociacions, en aquest cas, amb el conjunt citizen.
1: Aquesta és la situació, doncs, del Barça. Abans de tancar tertúlia, a Joan Lluís García, sobre aquest fitxatge, sobre aquesta presentació de l'Alexia Putellas pel London City. Alguna cosa a dir?
9: Ella és la responsable, responsable, és la propietària del seu futur, és a dir que ella només faltaria que pot fer el que vulgui l'Alex amb la seva carrera, un cop ha fet tot el que ha fet aquí a Barcelona, no només des del punt de vista esportiu, sinó evidentment social i d'imatge del que ha representat pel club i per tanta gent, i com ha canviat el model de futbol femení. Ara sí que sap greu veure-la amb al costat d'aquest personatge que s'ha convertit, no?, com una mena d'antítesi del barcelonisme i de persona que té ficada entre Castellers ella desmuntar aquest equip tan important, no? I veure al costat seu, fer una miqueta mal als ulls, veure que la presentació es fa a Nova York, tot i que sigui el centre del món, com deia Laia, no? I tota la grandiloquència que se li vulgui donar és una presentació zero futbolera, perquè jo me l'imagino amb els aficionats i bueno, com la Pep Guardiola amb el City, per exemple, no? La seva arribada de que tothom t'està esperant al futbol anglès i te'n vas a fer una presentació a Nova York amb la fredor d'un hotel. Però més enllà d'això, vaja, Alexis ha guanyat poder fer el que vulgui amb la seva vida, només faltaria.
10: Yo entiendo que pueda haber aficionados que se sientan dolidos al ver a Alexia todavía compitiendo con un equipo que podría disputar partidos contra el Barça. Yo creo que eso es lo que más les debe doler. Pero yo entiendo completamente la decisión de Alexia.
3: De momento no juega Champions.
1: No.
3: De momento no juega Champions.
4: De momento.
10: Un equipo. De momento, pero sí, sí. En perspectiva a largo futuro entiendo que el proyecto de Michel Kang va encaminado a eso. Pero yo entiendo perfectamente que Alexia se ha ganado el derecho a tener esa segunda vida. Es que Alexia, posiblemente el Barça femenino no sería lo que es hoy sin Alexia. Porque ella forma parte de todo el germen de lo que ha sido después, no solo el fútbol femenino en el Barça, sino en todo el mundo. Es el gran icono del fútbol femenino y lo ha dado todo absolutamente. Que Alexia era de las que entrenaba a las 10 de la noche y no tenía a nadie que estuviera ahí pendiente de ellas, y ha formado parte de ese proceso de profesionalización del fútbol. Lo ha dado todo, lo ha ganado todo, posiblemente vuelva a ganar un Balón de Oro gracias a la temporada que hizo con el Barça, pues ahora que disfrute estos años también y que le vaya perfecto. Y no creo que se haya ido por dinero. Yo no lo creo.
4: A veure, jo crec que hi ha una part econòmica important, però té dret a haver-la triat. És a dir, la seva carrera esportiva ho ha guanyat tot, excepte que ha viscut en un context en què en el futbol femení no es guanyaven molts diners, i en el final de la seva carrera futbolística té l'oportunitat de econòmicament, d'alguna manera, poder recuperar tot el que ella li ha donat en el futbol. Al final estem parlant una de les millors o la millor jugadora de la història del futbol femení, que econòmicament, si plegués demà, doncs potser no pot viure de la carrera que ha fet. O sigui, jo crec que la gent això també ho ha d'entendre, i que ella els últims anys pugui recuperar prous diners, doncs jo això ho trobo coherent. I després, pel que explicava la Janire, veurem com és el Barça post-Alexia. Vull dir, comença, igual que vam viure el Barça post-Messi, doncs arriba un Barça post-Alexia en un moment d'absoluta plenitud, és incomparable, però s'obre un nou escenari. O sigui, és una nova vida pel Barça femení sense la jugadora que els ha portat fins on han arribat.
1: I l'explicarem per començar. El Barça post-Alexia també comença demà amb la presentació de l'acord de renovació, no?, del tècnic.
6: Exacte, de Pere Romeu. Demà a les 11 l'acte de signatura, que signa fins al 2028. Per tant, des del club, com a mínim, el projecte i l'aposta és de continuïtat pel tècnic, que recordem que va acabar la temporada passada guanyant els 4 títols de 4 possibles, i que la idea és que segueixi sent així. Veurem amb quines jugadores ho fa, perquè només té 16 de moment al primer equip.
1: Va, que tancarem a tertúlia, però no voldria que marxéssiu sense saber el que és important, i és que hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Omoda, nou superhíbrid endollable. Superhíbrid endollable, que és molt bèstia. Un SUV que juga en una altra lliga, amb 537 cavalls de potència, tecnologia de darrera generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros. Amb 7 anys de garantia, descobreix-lo avui mateix a Omoda Jaeco M Automoción, a Barcelona, Mataró i Girona.
3: No era jo, era Enric.
1: Era Enric. Des de 1.100 quilòmetres que està Enric, doncs ja s'ha
3: al·lucinat.
1: 12:51 minuts de la nit, anirem tancant tertúlia. Paco Cabezas, moltíssimes gràcies.
3: Bona nit.
1: Fins la propera. Marc Barbà, que vagi bé.
4: Bona nit, Xavi.
1: I Joan Lluís García, cuidis molt vostè.
9: Bona nit.
1: Que vagi bé. El que dèiem, 3:15 d'una. Jaume, gràcies per tot.
3: Fins demà.
1: Sape, no marxis gaire lluny, que no, he vist de cua d'ull
3: sí,
1: que ha parlat un tal Lamine Yamal. Per tant, cap a d'aquí una estona, un cop tinguem els talls, us els oferirem. Ara, una pausa.
11: RAC 1. Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya. Pernil Gran Reserva Bataller, un pernil mundial. Descobreix el seu sabor únic que marca la diferència. Demana carn i curats bataller a la teva carnisseria o xarcuteria de confiança. Si vols menjar bé, pensa en bataller.
12: Busques un vehicle híbrid?
11: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
11: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
11: Barcelona.
12: Molins de Rei.
11: Mataró.
12: Blanes.
11: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
11: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu. Summer Days de Ford amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Ford i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
14: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
15: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Amb Xavi Rocamora.
1: 6 minuts i serà la una de la matinada. Oriol Jové, bona nit.
3: Bona nit.
1: Ara et preguntaré per l'espanyol, però és que ho sents o no ho sents, això?
3: Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ha arribat el mes de l'acceleració. A Mazda Roma Kuruma, durant aquest mes, aprofita les promocions especials en tots els nostres vehicles d'estoc i estrena el teu Mazda aquest estiu amb unes condicions que van a tota velocitat. Però no t'adormis, eh? Són unitats limitades i les millors oportunitats poden desaparèixer abans del que t'imagines. Corre i descobreix-les a la teva concessió oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Més de l'acceleració només a Romacuruma.
3: I això ho sap l'espanyol?
1: I això ho sap l'espanyol. Que s'ha espavilat i de quina manera, com ha accelerat l'espanyol amb els fitxatges, eh? Avui ha presentat el segon, però és que n'ha anunciat un tercer.
3: Sí, senyor, el de Gabriel Moscardo, migcampista de només 20 anys, que arriba cedit del Paris Saint-Germain, club al qual va arribar fa 2 anys a canvi de 20 milions d'euros. Anteriorment s'havia format el Corinthians del seu país. Cal dir, però, que d'aquests 2 anys al PSG pràcticament, pràcticament no ha trepitjat París. Ha encadenat 2 sessions, la primera a l'Estat de Reims i l'última a l'Sporting de Braga, on ha jugat aquesta darrera temporada. 39 partits oficials, 12 dels quals com a titular. Moscardo espera retrobar-se amb la seva millor versió aquí a l'Espanyol.
16: Creo que cuando empecé mi carrera era muy joven. Jugué con 17 años en Corinthians. A partir de allí fue puesto mucha expectativa en mi nombre. Ahora creo que después de 2 años en Europa, 2 años de adaptación, creo, de encontrarme después de un momento difícil. Y ahora era un momento, una temporada donde voy a dar todo y con certeza ayudar al equipo y ser protagonista como fui en Corinthians.
3: Gabriel Moscardo, que també té experiència internacional perquè ha sumat minuts ja tant amb la selecció sub-20 del Brasil com amb la sub-23. Dia intens a l'Espanyol per aquesta incorporació, també perquè ha estat, com deies, el dia de la presentació de Quilinci Hartmann, la segona incorporació. Recordo que la primera va ser la d'Àlex Calatrava. Avui que l'Espanyol també ha anunciat la sortida d'Omar Sadiq, que se'n va cedit al Ceuta de segona divisió i que ha canviat la seu i l'hora d'un dels amistosos de la pretemporada. El partit contra el Pau francès del 21 de juliol es jugarà finalment a Peralada en comptes de Palamós i arrencarà a les 8 del vespre. També avui moviment al primer equip femení que ha anunciat
17: el fitxatge de Carla Morera, defensa que arriba lliure procedent del futbol portuguès.
1: Oriol, gràcies.
17: Bona nit.
1: I avui els que han tornat a la feina són els dos equips catalans de la segona divisió, tant el Girona com el Sabadell. Quim.
18: Sí, comencem pel Girona, que ha dedicat aquest primer dia a fer proves físiques i revisions mèdiques i ha estat la primera presa de contacte amb els nous companys dels dos nous fitxatges, Izan González i Pixur, i del nou tècnic Quique Álvarez. Els entrenaments arrencaran demà a l'acadèmia. El nou tècnic gironí comptarà, de moment, amb tots els jugadors amb contracte vigent amb el Girona, encara que molts d'ells no tenen decidit el seu futur, com Arnau, Fran Beltran, Joel Roca o Benat, per exemple, que no és segur que continuïn a la plantilla. També hi seran, naturalment, aquests dos fitxatges que citava fa un moment. Izan i Pixur tornen de sessió en tal, Michehoy, Justin, Esprilla, Minsu i Dauda, i, d'altra banda, tot i reincorporar-se, continuaran treballant en la seva recuperació de les lesions el citat Justin, Porto, Esprilla, Benat i Francés. Encara no s'incorporaran Unagi, naturalment, demà té partit amb la selecció de Marroc contra França, en parlàvem fa una estona, i Sigankov, que va disputar partits amb Ucraïna fins força tard i té encara permís del club. Entre els jugadors que no s'han reincorporat perquè no tenen contracte en vigor, per sorprenent que sembli, i és Cristian Estuani, el capità i emblema del club els últims anys, està negociant encara la renovació i ara mateix és agent lliure. En la mateixa situació es troba David López, que tampoc té contracte. I tampoc han tornat als entrenaments, perquè són baixes ja confirmades, Axel Witsel i Dele Blind, que de fet avui ja és oficial, tal com vam avançar a RAC1, que ha fitxat per l'Ajax, on tornarà a retrobar-se amb Michel Sánchez.
1: També ha tornat a la feina, com dèiem, el Sabadell, que a més ha anunciat fitxatge.
18: Sí, Yanis Ramani, extrem francès de 31 anys, que la temporada passada va jugar amb el Cartagena a la Primera Federació, equip amb què va marcar 6 gols en 17 partits. És un futbolista, Ramani, que té ampla experiència a la segona divisió. Ha jugat amb l'Almeria, el Lugo, el Màlaga, l'Eibar o el Tenerife. En total, 179 partits a la categoria de plata, 6 temporades en què ha marcat 13 gols i ha donat 14 assistències. Avui el tècnic Ferran Costa ha començat a treballar amb algun uns jugadors del planter fent preparació física pel Parc Catalunya, la nova Creu Alta està en obres, i el gruix de la plantilla, que va disputar el playoff de 100, s'incorporarà la setmana vinent. D'altra banda, el Club Arlequinat ha anunciat que ja ha superat la xifra dels 5.000 socis per la temporada vinent i que el Comitè d'Apel·lació de la Federació Espanyola ha acordat suspendre cautelarment l'execució de la sanció de tancament parcial de la nova Creu Alta, arran de la invasió de camp de precisament del dia de l'ascens.
1: Quim, gràcies.
18: Fins ara.
1: I ara temps pel bàsquet per ampliar la notícia que us avançàvem. Just començar aquest t'ho diràs, Dani Aguilar, bona nit de nou.
19: Hola, Xavi, bona nit.
1: I és que el candidat amb el qual treballa ara mateix el Barça per ser el nou entrenador és Alexander Sekulić.
19: Sí, aquest entrenador eslové de 48 anys va entrenar el tram final de temporada al Dubai Basketball, en què va aixecar la Lliga Adriàtica, jugant per cert la final contra el Partizan de Joan Peñarroya. De fet, va arribar al club dels Emirats en un moment estrany. Això és a l'última jornada de la fase regular de l'Eurolliga, i quan el Dubai encara jugava al play-in, necessitava una carambola, no ho va poder aconseguir, va perdre contra el València, però a la competició dels clubs de l'extinta Iugoslàvia va acabar aixecant el títol. Abans, a nivell de clubs, destaca el pas per Lokomotiv Kuban o el Zenit de Sant Petersburg, i segurament el més important, sobretot, des del 2020 és seleccionador d'Eslovènia, és a dir, entrena entre d'altres Luka Doncic, el millor resultat, una quarta posició als Jocs Olímpics de Tòquio.
1: Aquest és, doncs, Alexander Sekulić, per acabar de concretar, Dani, en quin punt es troba
19: la
1: situació?
19: La situació és la següent. Com hem explicat els últims dies, la primera opció sempre ha estat Paolo Galbiati. Els dies passaven, el que demanava el Baskonia no rebaixava, ens al contrari, tres vegades més del previst, fins que el Barça se'n va cansar i va dir prou, passant a activar aquest pla B. Però havia de ser un pla real, una alternativa en què realment s'hi treballés, i aquesta finalment ha estat la d'Alexander Sekulić, en qui Xavi ja s'ha contactat des de fa dies, és a dir, no és un interès, sinó que els contactes existeixen per començar a definir projecte, però com t'he dit, ja sabem quines voltes dona el Barça, t'ho he comentat abans, per tant, caldrà esperar. Però faria bé d'accelerar el Barça, perquè realment la situació de debilitat, de desconcert, de caos a Can Barça està cridant l'atenció dels altres clubs, que volen aprofitar la vinentesa d'aquesta caòtica situació blaugrana per temptar els jugadors, per pescar en una aigua remoguda. L'últim jugador temptat, Joel Parra. Clubs com el València o el Fenerbahçe estarien disposats a pagar-ne la clàusula Per tant, faria bo el Barça de començar a definir projecte. La clàusula d'en Joel, per cert, no és excessivament alta.
1: Doncs apunteu-vos a aquest nom, veurem com evolucionen les negociacions. Avui, Dani, que ha estat dia de sortejos.
19: Sí, ràpidament, tant d'Eurocup com de Basketball Champions League. A l'Eurocup, el Manresa, grup D, compte, grup molt complicat, 7 equips més. El Mònaco, veurem però què passa amb la seva situació. El BCSG Turk, l'Ulm, el Basketball Roma, que per cert és un projecte creat, entre d'altres, per Luka Doncic, el Lietkabetis Litual, PAOK Salònica i el Potepgrab de Bulgària. Els quatre primers passen a play-off. Això per part manresana. La penya, de la seva banda, jugarà en el grup H de la Basketball Champions League amb el Bon Alemany, el Porto i el Penlik Herzliya Israelia.
1: Doncs, Dani, pendents de tot plegat i, lògicament, de saber com evoluciona aquest Barça de bàsquet que a dia d'avui continua com ahir, però amb aquest nom important, el de Sekulić sobre la taula per saber si acaba sent ell, efectivament, el tècnic del primer equip. Dani, gràcies.
19: Bona nit.
1: No marxeu, perquè ara parlem del Tour, però és que, atenció amb això, Vueling us convida a gaudir en directe de l'última etapa del Tour de França, en directe des de París. Al perfil d'Instagram d'Esport RAC1 trobareu tots els detalls perquè pugueu participar igual. Guanyar un vol doble per a dues persones, directe d'anada i tornada, operat per Vueling per viatjar de Barcelona a París el diumenge 26 de juliol o un o dos dies abans i tornar el 26 de juliol o un dia després. Tot perquè pugueu gaudir de l'última etapa del Tour de França a París, i això no és tot, perquè és que a més el premi inclou també un passi doble per a la zona Gabriel Stan dels Camps Elisis de París el dia 26 de juliol. Entreu ja a Instagram, a l'Instagram d'Esport RAC1, perquè París us espera gràcies a Vueling.
20: I una cançó que arribi quan...
21: I ara... Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
1: De repassar aquesta cinquena etapa del Tour de França, la d'avui, que ha tingut, Quim, la primera arribada a l'esprint.
18: Sí, als carrers de la ciutat de Pau l'ha guanyat aquest primer sprint Olaf Koig, neerlandès de l'equip de Decathlon, que ha aconseguit la seva primera victòria en un Tour. Ha estat un final accidentat amb una caiguda de 5 corredors a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada, que ha provocat talls al pilot i ha fet suar encara més. Mira que la calorada d'avui també ha estat, com a, igual que a Catalunya, important. Doncs corredors com Pogacar, Vingegaard, Seixas o el líder Traent, que havien quedat tallats. Al final ningú ha perdut temps, tot i que el pilot s'havia tallat en grupets i, per exemple, Vingegaard havia entrat a meta 12 segons després de Pogacar. Tot i que el tall s'ha produït abans dels darrers 5 quilòmetres normatius per unificar temps, els jutges han decidit donar a tothom el mateix registre, de manera que no hi ha afectacions entre els candidats a la general. El madrileny del líder Trek, Carlos Verona, ha explicat com s'ha viscut la tensió d'aquests darrers quilòmetres Eurosport.
22: Una llegada nerviosa, yo creo el primer día para los sprintes y ahí se nota esa tensión, ¿no? Que todavía no había un sprint masivo en este Tour de Francia. Todos querían mostrarse, hemos visto esa caída fea, falta de 5 metros para la meta, que bueno, ha sido un sitio raro, a 500 metros de la zona de seguridad. Veremos a ver qué dicen los jueces, si aplican la norma estrictamente o si, bueno, hacer una excepción. Yo creo que no tiene sentido por 500 metros modificar la deportividad de la prueba, ¿no? Porque al final todo el mundo estaba ahí.
18: Es veu que el reglament també preveu que si no hi ha almenys 3 segons entre grupet i grupet, no es compta aquesta diferència, és el que ha salvat avui Vingegaard de perdre 12 segons amb Pogacar. El més perjudicat d'aquesta caiguda, i és mala sort, ha estat l'olotí del Caja Rural, Àlex Molinar, que estava fent un bon inici de Tour, havia portat el mallot de punts de líder de la muntanya, sí. I s'ha trencat un dit de la mà dreta. Ha arribat a meta, però demà ja no surt, ha hagut d'abandonar per lesió Àlex Molinar. L'heroi del dia, el francès Baptiste Weistrofe, que s'ha escapat només començar, quilòmetre 1, ha fet 144 quilòmetres sol, però a 14 de meta, evidentment, acabat, els equips sí. Amb els sprintadors no volien que la seva aventura acabés triomfant. No hi ha canvis a la general, es manté líder el noruec de l'equip X-Mobility Thorstein Traen, amb Sean Quinn a 28 segons, Matías Weissek a 3 minuts i 50, i Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard a 7 minuts i 53 segons.
1: I demà primera gran etapa de muntanya, demà tens que ve un clàssic.
18: Sí. Etapa de 186 quilòmetres de recorregut entre Pau i Gavarnie-Gèdre amb el Col d'Aspen de primera categoria a 70 quilòmetres de meta, el mític Tourmalet de categoria especial que es coronarà a uns 40 quilòmetres de l'arribada i ascensió final de segona categoria a Gavarnie-Gèdre.
1: Quim, gràcies.
18: Bona nit.
21: En Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
1: I del... Sí, una mica de música. Bé. Sí, senyor. I del Tour a Wimbledon, anava a dir que avui ha acabat de disputar-se els quarts de final, per tant ja tenim els quatre semifinalistes del torneig. Roger Jofre, bona nit.
0: Bona nit, sí, Alexander Zverev s'ha imposat per la via ràpida en 3 sets al número 7 del món Taylor Fritz, 6-4, 6-4 i 6-2. Amb aquesta victòria l'alemany trenca la maledicció que tenia amb el nord-americà, ja que Zverev havia perdut els últims 7 partits que havia disputat contra Fritz. A part, el vigent campió del Roland Garros és l'únic tenista que ha arribat a les semifinals de tots els grans slams aquesta temporada. L'altre partit de la jornada se l'han dut el britànic Arthur Ferri, que ha guanyat l'italià Flavio Covoli per 3 sets a 0, 6-4, 7-6 i 6-0. Ferri, de 23 anys i número 114 del món, és la gran sorpresa del torneig. Va arribar com a convidat amb només 6 victòries en el circuit professional i avui s'ha classificat per a les semifinals de Wimbledon. Aquest dijous, descans pels tenistes i divendres, Jannik Sinner contra Novak Djokovic i Zverev contra Ferri lluitaran per les dues places de la final. I en el quadre femení, la ucraïnesa Marta Kostyuk i la txeca Linda Noskova han guanyat avui en 2 sets les dues. Per tant, s'afegeixen a Carolina Mukova i a Coco Gauff a les semifinals que es disputaran demà a partir de 2:45 de la tarda.
1: Semifinals, doncs, definides també a Wimbledon. Anirem acabant, però no podem acabar sense escoltar, ja us ho diem, que avui ha parlat Lamine Yamal. Són declaracions a Mundo Deportivo que ara repassem. Tancant tertúlia, sap bé, ens acaben d'aparèixer, temps per poder-les preparar i ja podem escoltar Lamine.
3: Sí, en una entrevista que li ha fet el company i tertulià del Tu diràs també, el Ferran Martínez, Lamine Yamal avisa que aquestes alçades del campionat del Mundial creu que es veurà la seva millor versió.
2: Sí, yo creo que sí, siempre cuando más acercan los partidos importantes, la final, las semifinales, cuando mejor nivel saco. Sí que es verdad que nunca he sido un jugador que en fase de grupos sea el mejor de la fase de grupos y estoy tranquilo con eso, sé que tengo oportunidades para demostrarlo y contra Bélgica espero que sea un gran partido de todo el equipo y mío.
3: Mai he sigut jugador de fase de grups. És una frase que m'ha agradat de la Lamine Yamal. En aquest sentit, deixa clar que després del partit contra Àustria, perquè se'n va parlar molt, no estava emprenyat per no haver marcat un gol.
2: Siempre digo a mis amigos que nunca me he ido a un campo enfadado por no marcar, pero siempre lo digo que no es mi objetivo meter un gol. Meter un gol puede meterlo cualquier jugador del campo. Quería más, quería pues, subir mi nivel en el juego, ser más decisivo, pero no era por meter gol. Entonces, a lo mejor la gente nota que porque yo estoy entrenando muchas jugadas es porque quiero meter un gol, pero no, es porque yo juego así, siempre he sido así. La gente que me ve todos los partidos en el Barça sabe que a lo mejor hago 60 unos contra unos, entonces yo creo que esa es la parte de ansiedad que él veía.
3: Doncs vaja, que aquell dia era una qüestió de voler jugar millor i no pas de marcar. En aquest sentit, també, deixa clar quin és el seu nivell d'exigència, altíssim.
2: Bueno, yo creo que puedo ser de los jugadores que más exigen a ellos mismos. No me sirve con lo que hago, nunca me ha servido, nunca he dicho, vale, es suficiente, entonces obviamente pues ahora tampoco. O sea, ni cuando estoy en el Barça, nunca he llegado a mi objetivo y pues ahora tampoco.
3: Sobre la sensació del Mundial, Leo Messi.
2: Increíble, o sea, yo creo que todo el mundo sabe quién es Messi, pero nadie se esperaba este nivel tan alto que está dando. Me alegro mucho por él, igual que me alegro por Neymar, aunque ya no esté, y Cristiano. Para mí han marcado la infancia de todos los que estamos jugando ahora y todo lo que sea bueno para ellos será bueno para mí. No sé, llego a la final que le quiero ganar.
3: I que no falti, Xavi, la pregunta de l'estiu als jugadors del Barça. Julián Álvarez, què?
2: Yo creo que todo el mundo lo sabe, es un jugador top de los que todo el mundo quiere jugar con ellos. Ya lo dije, tenemos los brazos abiertos si viene, seremos todos muy felices. Creo que es un jugador que pega mucho con el estilo del Barça, pero la verdad que no tengo ni idea de cómo va, pero ojalá que sí.
3: Doncs un mes que s'apunta a la festa de Julián i que el rebria amb els braços oberts. Li han preguntat també en un test al Ferran Martínez contra qui voldria jugar una hipotètica final del Mundial, Argentina. Amb qui es canviaria la samarreta? Amb Leo Messi.
1: Ho contesta tot, però.
3: Sí, no.
1: Perquè aquesta típica pregunta de amb qui voldries la final, la gran majoria dirien, més igual, l'important és jugar-la.
3: Doncs no.
1: Argentina.
3: Amb Argentina i diu respecte per Leo Messi, ara si me'l trobo a la final vull guanyar aquesta final. Aquí s'acaba el meu respecte. I per cert, Xavi, deixa'm dir-te també, ho ha explicat fa una estona Gijantes, el Barça estaria en negociacions per mirar de fitxar el davanter del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Segons explica el Gerard Romero, negociacions avançades que podrien cristal·litzar en breu en una operació que seria independent del fitxatge del nou, de Julián Álvarez, però que seria un jugador molt del gust de la direcció esportiva i també de Hansi Flick i que el Barça doncs podria fer una gestió ràpida, com va fer amb Gordon, però en aquest cas també amb l'extrem del Borussia Dortmund, insisteixo, amb Karim Adeyemi, informació de Gigantes.
1: S'hi haurà enfrontat, clar.
3: Sí, a la Champions.
1: Sí, no, a la Champions i a la Bundesliga. Dic que quan Flick estava al Bayern de Múnich, no sé quants anys porta el Dortmund ara.
3: Allà, però el Barça es va enfrontar amb el Borussia Dortmund.
1: I tant, Adeyemi. Doncs ja ho teniu, la podeu llegir sencera, evidentment, aquesta entrevista a Mundo Deportivo, que demà sortirà publicada. Sape, moltes gràcies.
3: Que vagi bé, bona nit.
1: Va, que anirem a l'últim minut.
0: Ramon Tarrats fitxa pel Getafe i signa un contracte fins al 2029. El migcampista, procedent del Villarreal, torna a l'equip madrileny després d'una primera etapa en què va disputar 16 partits, va marcar 4 gols i va donar una assistència. També avui s'ha fet oficial la renovació de Marcos Alonso amb el Celta de Vigo. El defensa madrileny continuarà vinculat dues temporades més a un equip gallec que tornarà a disputar l'Europa League per segona temporada consecutiva. A Croàcia, el seleccionador Zlatko Dalic s'acomiada després de 9 anys en el càrrec, havent aconseguit un subcampionat en el Mundial del 2018 i un meritori tercer lloc en el del 2022. I en futbol sala, el Barça compta amb una nova incorporació per a la temporada 2026-2027. Es tracta del pivot brasiler Igor Ribeiro, que arriba procedent del Benfica i signa un contracte fins al 30 de juny del 2028.
1: Roger Jofre, gràcies.
0: Bona nit.
1: D'aquí a 3 minuts serà un quart de dues de la matinada. Anirem tancant paradeta, agraint a la Laia Biorrun i a l'Oriol Montfort, que han estat controlant des de la tècnica, i també la redacció d'Esports de RAC1, que ha fet possible aquest T'ho diràs, i farà possible el de demà, que serà una mica abans. Demà ens hi posarem a partir de 9:45 de la nit, i així també estarem pendents del que pugui passar en el primer enfrontament dels quarts de final del Mundial entre França i el Marroc, que jugarà a les 10 de la nit. Gràcies, un dia més per ser-hi, que vagi molt bé i fins demà.
5: T'ho diràs.
7: RAC 1. Notícies. Pol Prat.
8: Bona nit, passant 13 minuts de la una. Per primer cop en una setmana, els bombers afronten una nit sense cap incendi actiu a Catalunya. Això després que ara fa uns minuts hagin confirmat que ja han estabilitzat tots els focs que cremaven arreu del país, també el de Sant Manat, al Vallès Occidental, que és el que més preocupava els últims dies. Ara fa només uns minuts, els bombers han estabilitzat l'incendi forestal de Guimerà, a l'Urgell. És l'últim que s'havia declarat aquest dimecres. Havia començat cap a les 9 de la nit i, segons acaben d'informar, com dèiem, ja està estabilitzat. Ho han fet amb l'ajuda dels pagesos de la zona, que han donat un cop de mà llaurant diversos camps. La bona notícia, com dèiem, és que després de 3 dies cremant, ja han estabilitzat també l'incendi de Sant Manat, a Calcinat, unes 200 hectàrees, i de moment, això sí, es manté el confinament per precaució dels veïns de Guanta, també a Sant Manat. A banda, aquest dimecres, els bombers també han estabilitzat 3 incendis més, a banda d'aquests dos que dèiem, i tots aquests incendis han estat nous. Una a Navarcles, al Bages, una altra al Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, i una altra a Gavà, al Baix Llobregat. Entre tots, han cremat un grapat d'hectàrees, tot i que han donat un bon ensurt als bombers i també als veïns, i fins i tot han obligat a confinar, alguns d'ells, unes 10.000 persones durant unes hores. Tot i aquestes bones notícies, com dèiem, els bombers avisen que aquest dijous hi pot tornar a haver un nou episodi d'incendis simultanis. Ho deia aquesta nit el cap de bombers, David Borrell.
23: Molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat. Sabem que tornarem a tenir un migdia complicat i una tarda complicada, i es tracta, doncs, de passar el dia de demà i dia a dia anar aconseguint els objectius.
8: De fet, no va badar, perquè aquest dijous, dels 947 municipis del país, gairebé dues terceres parts, dos de cada tres, estan en risc extrem o en risc molt alt d'incendi. A més, també s'amplien les restriccions a les zones naturals i ja n'hi haurà 8 que estaran tancades: a Montserrat, al Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies, a la Baronia de Rialb, la Ribera Salada, al Massís de les Gavarres i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Aquestes 7, on ja estava prohibit accedir-hi, aquest dijous s'hi afegirà també Montmell, Montmell, marmellar. A l'Orient Mitjà, a aquesta hora, el Pentàgon està llançant una nova onada d'atacs contra l'Iran. La treva va saltar pels aires fa tot just 24 hores i aquest dimecres s'ha certificat el que es temia, que Donald Trump dona per trencades les converses de pau i que estripa el memoràndum d'acord a què havien arribat amb els ayatolars. Ara bé, fa una estona, el president dels Estats Units ha intentat calmar les borses apuntant que aquests atacs duraran ben poc.
4: No crec que torni a començar. Crec que s'acabarà molt ràpid. Han atacat un parell de vaixells i nosaltres els hem colpejat amb molta més força. Quan ells ataquen, nosaltres responem 10 vegades més fort. Passi el que passi, tot s'acabarà molt de pressa i això només farà que tot sigui més segur, també pel que fa al petroli.
8: Trump, per cert, ho ha dit des de la cimera de l'OTAN, que s'ha fet els últims dos dies a Turquia i que ja ha posat punt final. El republicà, per cert, també ha tornat a carregar contra el govern espanyol per desafiar-lo a ell, a Trump, i ha amenaçat de trencar els llaços comercials amb Espanya. I un últim apunt abans dels esports, perquè a Barcelona ara fa un parell d'hores que ha tancat la primera jornada del Cruïlla, que ja es prepara per rebre els plats forts d'aquest festival. Aquest dijous actuaran al parc del Fòrum, els Pixies, també Suet, Garbage, Sidoní i Stand Still. Serà després de la jornada inaugural d'aquest dimecres que ha tingut Halsey, René Rapp i Greta, de la família Farello, com a grans protagonistes. I ara els esports amb Oriol Jové.
17: Alexander Sekulić és l'opció amb la qual treballa el Barça de bàsquet de cara a la temporada vinent. Segons ha pogut saber RAC1, la de l'Eslové és l'alternativa que ha escollit el club al tècnic del Baskonia, Paolo Galbiati. Sekulić té 48 anys, ja ha entrenat al Dubai al tram final d'aquesta passada temporada i des del 2020 és el seleccionador del seu país. Més coses, el migcampista del Barça, Pedri, ha assegurat que li agradaria

0: Espanyola sabrà demà el seu hipotètic rival a les semifinals. Sortirà del Marroc-França, primer partit dels quarts de final, que es juga aquest dijous a partir de les 10 de la nit. I tot això el dia que l'Espanyol ha tancat el tercer fitxatge de la temporada. El migcampista brasiler Gabriel Moscardo s'ha dit pel Paris Saint-Germain i en que Alexia Putellas ha estat anunciada com a nou fitxatge del London City.
1: I el temps de després d'un dimecres en què s'han batut rècords de temperatura, per exemple, a la ciutat de Barcelona, aquest dijous tornarà a ser un dia molt complicat. De fet, ens espera una nit de mal dormir amb termòmetres que a aquesta hora encara es mouen entre els 25 i els 30 graus a bona part de Catalunya. L'onada de calor continuarà també aquest dijous, tot i que la temperatura no s'enfilarà tant com aquest dimecres, i entre divendres i dissabte es mantindrà aquesta lleugera tendència a la baixa, tot plegat acompanyat de sol i alguns xàfecs o tronades de tarda al Pirineu i al Prepirineu. És tot, ens actualitzem com sempre a RAC1.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
4: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
5: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
6: Badalona!
7: Sí!
6: Sant Feliu de Buixalleu!
7: Sí!
6: El Clot!
7: Sí!
6: Reus!
7: Sí!
6: Porrera!
7: Sí!
6: Congrés!
7: Sí!
6: Manresa!
7: Sí!
6: Sant Celoni!
7: Sí!
6: Campins!
7: Sí!
6: Sagrada Família!
7: Sí!
6: Sant Just Desvern!
7: Sí!
8: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
5: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
8: Bon dia, Òscar Dalmau.
5: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
8: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
5: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
8: Heu de saber que Donald Trump ha dit que trenca un altre cop l'acord de pau amb l'Iran. Ho ha afirmat just en arribar a la cimera de l'OTAN encara.
5: Ah, però encara hi ha guerra.
8: Sí, sí, no, encara sí. En principi no, ja hi havia acord de pau, principi d'acord de pau, era la tercera vegada que s'intentava i ara se l'acaba de petar Donald Trump.
5: Però escolta'm, recordem que estem fent ràdio.
8: Sí.
5: En lloc d'explicar-ho tu... Que ho expliqui Donald Trump.
8: Bueno, que ho expliqui, però no el trucaré jo ara encara.
5: Home, però podem sentir el tall de veu de Donald Trump explicant que ja en té prou de la pau. A més, el doble aquest del món a RAC1, no?
9: No, ara no ha estat de vacances.
5: Ah, ja no?
9: Està el suplent d'en Sergi, ja el suplent d'en Sergi Ambudio, perquè en Sergi està agafant forces per
5: l'estiu. Oh, home, però Sergi Ambudio...
9: No, però, atenció,
10: Jordi.
9: Sí, sí. Senti, si vol, el doblatge, perquè també està al nivell de l'Ambudio.
8: Així ho explica del president dels Estats Units.
11: L'alto el foc s'ha acabat. No vull tractar més. Són escòria. Sabeu què és l'escòria? Són escòria humana. Estan malalts, són violents. Parlar amb ells és perdre el temps. Són uns mentiders. Acordem que no poden tenir l'arma nuclear i després parlen amb la premsa i ho neguen. Estan malalts, estan cucús. Són un càncer. Saps què has de fer amb el càncer? Tallar-lo d'arrel.
5: No, li falta intensitat al doblador.
8: Un moment.
5: Com pots dir?
8: Però la intensitat ja té el propi Donald Trump.
5: Com pots dir? Està cucut.
8: No, està...
5: No, no.
12: Com ho has de dir?
5: Has de dir-ho. Està cucut.
8: No,
9: s'acaba el tall, ja no pots ni doblar, això.
8: No li pot posar més intenció a vostè que
5: com
8: Donald Trump.
5: Com que no?
8: Que Déu-n'hi-do, que Donald Trump ja li ha posat...
5: Posa'm el tall.
8: A veure, no.
5: Posa'm amb el doblatge i us el doblo per sobre del doblador.
9: No, si vol, també tenim el tall original.
5: No, tira.
8: Aviam, sí.
11: L'alto el foc s'ha acabat.
5: L'alto el foc s'ha acabat!
11: Són escòria.
5: Són escòria!
11: Són escòria humana.
5: Són escòria humana.
11: Són violents.
5: Sí, són molt violents.
11: Són uns mentiders.
5: Són uns mentiders.
11: Que no poden tenir l'arma nuclear.
5: Són uns putos imbècils. Són idiotes.
8: No, això no ho ha dit.
5: Són uns caps i grans.
8: No, els he dit.
5: Estan cucú.
8: Un moment.
11: Després parlen amb la premsa.
5: Sí, sí que ho estan. Estan malalts.
11: Són un càncer.
5: Estan cucús, ja t'ho he dit. Són un càncer.
8: Sí, un moment.
13: Càncer. You know what you do? You gotta cut out cancer early.
5: Adéu-siau.
8: No. Bueno, doncs ja veieu, aquestes són les paraules de Donald Trump.
5: Bueno, no escolta'm, sé... jo crec que se té de llegir entre línies.
8: Home, sí, home, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: entre línies, sí, sí, en aquest missatge críptic,
1: sí,
0: jo diria que l'estret aquest dels muts...
1: Dormuts, perdó.
0: L'estret aquest, sí, com es digui, continuarà tancat al trànsit rodat. Eh?
1: Sí, rodat i flotat. Sí. No cal dir que després d'aquestes declaracions les borses del món s'han desplomat i ha pujat el preu del petroli.
0: Jo he anat a pujar gasolina, eh?
1: Ah, i vostè...
0: Heu pujat benzina ja o no?
2: Sí, heu aprofitat.
0: Sí. Aprofiteu, eh?
3: Ja estava barata d'abans.
1: Sí, sí, doncs jo no he posat...
0: Tu no?
1: No, perquè a mi m'enganxen aquestes coses que no sé mai si he de posar...
0: Normal, què collons has de posar? Si tu fots pinta d'aparcar la benzinera, sempre al costat equivocat.
1: Això pot passar...
0: Al costat equivocat de l'eixortidor.
1: Això...
0: Que has de desplegar la manguera com si volguessis apagar un incendi.
1: Ja, algun cop m'ha passat.
0: Has de desplegar 10 metres de manguera i al final no t'arriba el dipòsit.
1: No, ja. Sempre bueno, sempre no.
0: I clar, com que ets un home, te fa molta vergonya reconèixer el teu error.
1: És veritat, també.
0: I estires una miqueta més la manguera a veure si arriba, per 2 centímetres no arriba, però...
1: He arribat a veure el sortidor, l'he vist vinclat 2 centímetres sobre el seu propi eix.
0: A punt d'arrencar l'eixortidor,
1: sí, això ha passat algun cop.
0: I llavors, com que veus que no arriba, doncs el que fas dissimuladament és tornar la manguera al seu puesto, puges al cotxe, arrenques i acceleres com si acabessis d'atracar la gasolinera.
3: Sí,
0: com dient, bueno, és igual, ja està ple.
1: Però com que no tinc benzina, em quedo al meitat de la sortida de l'autopista.
3: Això és estalviable perquè a la majoria de cotxes posa on està, a quin dels dos costats està el sortidor.
4: Saps on hi ha l'agulla del tub, del tanc?
0: De la benzina.
4: De si està ple, està full o empty.
0: Sí. Hi ha una agulla, eh?
4: Hi ha una agulla. Doncs a l'agulla, al costat de l'agulla, a la part de baix, hi ha un petit sortidor pintat, no? Que és com una icona. Doncs al costat d'aquest sortidor hi ha una fletxa, que és esquerra o dreta. Si la sortidor té la fletxa a l'esquerra, vol dir que tu tens el forat a l'esquerra.
0: A l'esquerra, molt bé.
4: I si el té a la dreta, on diries que tens forat?
0: A la dreta?
4: Fuà, que increïble, sóc un pedagog. Al final he vingut a fer pedagogia.
0: Sí, home, sí, i tant.
4: Això ho sabíeu?
0: Sí,
3: ho sabia. Crec que estava a punt d'explicar, però...
5: No sempre funciona, però em sembla...
3: Com que no sempre funciona?
5: No tots els cotxes ho tenen.
3: No tots els cotxes ho tenen. Els elèctrics, per exemple, no.
4: Per exemple, quan vas borratxo, veus la fletxa dels dos cantons. Aleshores, el que recomano jo...
5: Intenta no conduir.
4: El que jo recomano és, un, no conduir, si malgrat tot.
5: Has de conduir perquè hi ha una emergència.
4: Sí.
3: Si algú alguna vegada ha conduït una mica begut...
5: Com en Jordi Pujol, que és quan es podia. Quan manava Jordi Pujol...
0: Jordi Pujol conduïa borratxo.
5: No ho sé.
4: Bon dia a tothom. Què dieu?
0: Bon dia, Mohamed.
4: Aprofiteu la pacificació socialista per dir coses de... Això en Pujol no teníeu collons de dir-ho.
3: No, però és el que reivindica Jordi Pujol i Salvador Illa.
4: No. Sí, reivindica, però reivindica un Pujol buidat per dins. Reivindica el Nino.
0: El Nino,
3: taxidèrmia, no?
4: La taxidèrmia. Això no ho feia abans quan Jordi Pujol manava?
0: Sí.
4: Aquells més de 20 anys, que ja no me'n recordo concretament.
0: No sé quan, sí, però molt.
4: Però molts, no hi havia aquestes bromes. I Jordi Pujol no conduïa, el portaven als puestos.
0: Home, que era el president.
4: El president no feia cap de setmana, perquè el portaven en helicòpter.
0: A vegades,
4: si tu li deies, president, hi ha un incendi a les Gavarres.
0: Sí.
4: Ell et deia, vull les coordenades.
0: No, ell et deia exactament on hi havia la sortidor d'aigua, on els bombers podien...
4: L'hidrant. Ell et deia...
0: L'hidrant.
4: Allà hi ha un hidrant. A la sortida de... Com es diu allò?
3: Sabia que la va posar, eh?
4: Sí, el va posar el pare de Jaume, que van posar l'hidrant allà mateix.
5: President, hem de pagar l'incendi.
4: Hem de pagar l'incendi de Monells. Escolta, anirem fins a Monells, agafarem aquella carretera que surt de la Bisbal.
0: Sí, home, sí.
4: Aquella altra carretera que han fet per fer la circunvalació de la Bisbal, que no agafa ningú. I els Mossos han fet la circunvalació, que és una merda. Això nosaltres no ho haguéssim fet. Si ho haguéssim fet, hagués sucat tothom.
3: I les Gavarres cremant, eh?
4: No.
0: Sí, sí, ja està. Mohamed Jordi, gràcies, eh?
4: Moltes gràcies.
0: No, Jordi Pujolet.
3: No sé com hem arribat aquí, parlant d'on has de posar...
4: Votant socialista!
0: Bé, centrem-nos en un altre tema tan important com la pau a l'Orient Mitjà.
4: Ah, sí?
0: Ah, sí? Ara ja? Sí?
3: Sí, sí.
0: Home, ara ja?
3: És que avui ja...
0: Ara ja parleu del tema, ja?
3: Sí, parlarem del tema...
0: Del mateix tema que tu tens al cap? Parlem-ne ja?
3: Home, jo parlo de l'onada de calor...
0: L'onada de calor no és un tema del dia.
3: Com que no? La primera nit...
0: Home, pensava que anàveu a parlar, que ha tornat la moda del triquini.
3: A veure, un moment.
4: Nenes!
0: El triquini ja és aquí, eh? Bueno, ja és aquí. Ha tornat, el triquini torna.
3: Pot explicar què és el triquini?
0: Home, el triquini, una moda passatgera va ser, però ara torna.
3: Ara torna el triquini.
0: Per què?
3: Per què?
0: Perquè no és ni biquini, ni banyador.
1: Ni biquini ni banyador, que és...
0: A mig camí.
1: És com un banyador, com si...
0: És com un banyador amb forats, bàsicament. No, nenes, us heu posat mai un triquini? Heu anat a prendre el sol amb triquini? Ojo, eh? És que si preneu el sol amb triquini et queden unes marques de moreno. Sí. Que més que moreno sembla que t'hagin fuetejat. Queda tota marcada.
4: És com si haguessis anat amb un banyador integral a banyar-te i t'hagués mossegat un tauró i t'ha tret com una part del...
0: Exacte, exacte.
4: Aquella part queda morena, però l'altra queda blanca. És increïble.
0: Bueno, a mi amb el triquini, nenes, no sé vosaltres, a mi em passa una mica com amb la batidora.
1: Eh?
0: Me passa una mica com amb la batidora de fer sucs verds.
1: Què passa?
0: El primer dia vaig pensar... Oh, sucs verds, quina bona idea!
1: Sí, no?
0: No? El primer dia penses, però després tastes el primer suc verd i penses... Té gust de gespa, això.
1: Gust de gespa, eh?
0: Sí, no. I llavors, pues, bueno, vaig guardar la batedora al fons de l'armari de la cuina.
1: Sí.
0: Saps l'armari aquell que fa cantonada? Sabeu que l'armari que té a les cuines, que fa cantonada?
1: Tothom té un armari.
0: A l'Ikea hi ha uns prestatges que surten. Quan obres l'armari que fa cantonada, surten, eh?
1: Surten del moble, o sigui...
0: Que realment els armaris que fan cantonada també fan il·lusió el primer dia, però després ja no trobes res. No trobes res! I quan ho trobes, bueno, per treure-ho d'allà dintre...
1: Sí, és com la
0: sèrie. Mare de Déu, senyor!
1: Vols treure una olla i surten quatre olles.
0: Sí,
1: en fi, el tema, i ens centrem en les notícies i deixem el triquini de banda, és que avui arribem al pic de la segona onada de calor a mig país amb risc alt o extrem d'incendis.
3: Sí, de fet, ara ho comentàvem amb la Mònica Usart, avui hem passat la primera nit roent d'aquest estiu.
0: Com sabeu que aquesta nit ha estat una nit roent a casa meva?
3: A casa seva no, a Portbou.
0: Què, m'heu posat càmeres?
1: No, no li hem posat càmeres.
0: Us he explicat aquesta nit, eh?
1: No,
0: Voleu que us expliqui aquesta nit com
1: és? No.
0: Diuen, ai, que porques que sou!
3: Tota pares de criatures que estan aquí, eh?
0: Com és la gent, eh?
1: Sí, la gent és... No faci
0: que... Bueno, va, si m'ho demaneu així dels genolls...
1: No, de genolls...
0: Us ho explicaré, perquè aquesta nit he hagut d'anar... Mira, fixa't tu com ha sigut de roent.
1: De roent, sí.
0: He hagut d'anar a buscar gel a la nevera.
1: Gel a...
0: Molta gent... Perquè tenia un iogurín al llit, que bueno...
1: Sí, bueno, escolti, Angelina...
0: Bueno, crec que era millor escolta. Crec que era millor escolta.
1: Per què?
0: Perquè escolta...
1: Sí.
0: De tant fregar el bastó...
1: Sí.
0: Al final, ha acabat fent foc.
1: Bueno, a veure, un moment, escolti, no.
0: Vaig escaldada, eh?
1: És molt incòmode, és molt incòmode.
0: Ha sigut una nit, allò, de dir...
1: Roent.
0: Fins i tot massa i tot, eh?
1: Sí, ni roent.
0: Vaja. Bueno, escolteu, prou, sisplau. I mentrestant, el Mundial de Futbol, la selecció argentina ha passat a quarts de final del Mundial.
3: Sí, va ser un partit de patir per la selecció argentina perquè anava perdent 0-2 durant els primers 78 minuts contra Egipte.
0: Bueno, guanyant a l'últim minut la totpoderosa selecció de futbol d'Egipte.
3: Ah, van jugar bé, eh?
0: Egipte?
3: Sí.
0: Tu te diuen, antes del partit, qui juga a Egipte?
3: Li podria dir algun jugador, però vaja...
0: Bueno, jo només conec el famós davanter centre Tutankhamon, però...
3: No, ja...
0: Però vamos, jo, com tots, no coneixia ningú.
3: Home, sí, Mohamed Salah, que està una mica gran, però vaja...
0: Jamón Salat. Sí, home, sí.
3: Els comentaristes argentins van viure aquest 3-2 final amb moderació, evidentment.
0: Home, segur!
3: Si voleu un exemple d'aquesta moderació, us posem la narració del partit que feien a la televisió argentina...
0: A l'últim gol?
3: A l'últim gol,
0: home,
3: sí. A Telefe, que és una de les principals televisions d'Argentina.
2: Va Messi, mete el centro. Otra vez para Leo. Otro centro más de Messi. Va pasado. A ver qui le pega Messi al arco. Gol!
0: És el segon gol.
3: El segon gol, perdó.
0: Pues el tercer ja ni t'explico.
2: Gol de puta madre, gol!
0: Què diu? Gol de puta madre? Jo criden tant que ja no sento res.
3: No, és que la gràcia és aquesta. Vamos Argentina, carajo.
0: Això també ho he entès jo. Vamos Argentina, carajo. Bueno, ja està, gràcies, perquè gràcies Telefe. Bé, per acabar de saber com s'ha viscut aquesta victòria a l'Argentina, truquem al nostre analista de capçalera. Sí. Ell és tot un expert en futbol, ell és argentí i cosí llunyà de Leo Messi. Molt llunyà, diria jo, perquè no hi ha hagut manera que ens entregui cap document acreditatiu d'aquest parentesc. Diego Messi, bon dia.
6: Bon dia, buenos días.
0: Bon dia, Diego. ¿Qué tal?
6: Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez.
0: Molt bé, està content el Diego, eh? Diego, Escolta'm una cosa.
6: Y 32 años sí. después, la escaloneta va a vengar. La escaloneta es por Lionel Scaloni, nuestro sí. seleccionador, sí. el hombre que pone a Messi 10 muchachos más que encontraron por la calle.
0: Sí, sí, sí, ya lo he mantenido, sí.
6: La copa que le robaron al 10, que la
0: sí.
6: que no nos dejaron levantar.
0: Sí, Diego, parlem de la victoria de Argentina.
6: Quiero ver la cuarta estrella, brilla, camisetas por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo.
0: Sí.
6: Argentina, quiero verte bicampeón. Que tendría que ser Argentina bicampeona, pero no rima.
0: Ja, yeah. Això és la cançó que canta l'equip argentí, els vestidors.
3: Sí, l'afició argentina. Seria
6: una canció
3: sí.
6: larguíssima, una canción de gente pesada, una canción sí. sin prácticamente tornada, como dicen ustedes.
0: L'estribillo, bueno, l'estribillo.
6: ¿Cómo vi el partido?
0: Exacte.
6: Fue un menú 100% argentino.
0: Sí?
6: 80 minutos de empanada y al final asado egipcio.
0: Però seria un bon resum, sí. Et sembla que la selecció argentina pot arribar a la final?
6: Bueno, pues tenemos a la Pulga Messi, sí. a Diego Martínez, a Motorcito de Paul, a Arturo Martínez, sí. a la Araña, a Julián Álvarez, a Cuti Romera, a la Licha Martínez, Licha, Cachete Montiel, sí. a Gordo Fernández, sí. al Chicle Almada y sobre todo a Marcos Acuña, alias El Huevo.
0: Sí.
6: Y parte del otro. O ganamos el Mundial o nos apuntamos a Cirque du Soleil.
0: Sí, amb tota aquesta... Sí, sí, tota aquesta colla. Bé, doncs...
6: Toda la colla. Disfrutamos mucho aquí en Barcelona, en Castelldefels. Nos reunimos...
0: Ah, ets a Castelldefels.
6: Parte... Perdona.
0: Em pensava que eres a l'Argentina, així ho he presentat.
6: Castelldefels d'Argentina.
0: Sí, bueno, hi ha molt argentí a Castelldefels.
6: És així,
0: sí,
6: al final sí. la terra te l'emportes una mica dins.
0: Sí,
6: nosotros
0: home.
6: Ja sí, somos sí. prácticamente catalanes.
0: I tant, i tant.
6: Aleshores, pues, nos vamos allá, y allá somos de aquí, y aquí somos de allá.
0: Ja.
6: De manera que no somos ni de allá, ni de aquí, ni de cuixà.
0: Sí. Alguna cosa més, Diego? Com vas veure el partit, tu, des de casa?
6: De Castelldefels en Argentina?
0: Sí.
6: ¿Cómo lo vi?
0: Sí.
6: Con dos ojos.
0: Ja, sí. Ja sembla que hi ha una mica de retard.
3: Sí.
0: Ho haurem de deixar aquí, Diego. Moltíssimes gràcies per l'anàlisi tan acurada del partit. Sembla que es talla.
6: Que puta.
0: No facis broma, Diego, que no es talla. Va, i a banda del futbol a la competència, també parlarem d'economia avui, eh?
3: Sí.
0: Bueno, potser allà parlar dels triquinis, més que d'economia.
3: No, home, dels triquinis ja n'hem parlat, Angelines, ja he dit això que estàvem fuetats sí. i aquestes coses.
0: Però deia que parlarem que... d'economia perquè bé, hem de parlar de l'OCDE,
3: sí.
0: l'Organització de...
3: del Desenvolupament, és aquesta, que sí. són no sé quants mils de països que vaja, del primer món, per entendre'ns.
0: Veieu que sabem del que parlem,
3: sí,
0: eh?
5: Organització
3: sí, sí.
5: per la Cooperació i el Desenvolupament
3: ho hem,
5: Econòmic.
3: Ho he explicat 50.000 vegades.
0: Doncs el tema és que... El tema és que l'OCDE ha tocat el crustó a Espanya perquè, mentre els preus no paren de pujar, els sous continuen congelats.
3: Així que tal, un dia com
0: i
3: això.
0: I aquest és el problema. Nani Fornells, sí. bon dia. No sabia que t'interessava aquest tema.
7: Jo tampoc. No? El que passa és que m'assembla que parlàveu de mi perquè jo també tinc els sous congelats, perquè no pago mai l'aire condicionat
0: no,
7: de casa,
0: no
7: tinc a 13 graus sí, perquè refresqui de bo.
0: Nani, parlem dels sous.
7: Sí.
0: Els sous congelats.
7: Sí, jo també.
0: Els salaris.
7: La paraula salari ja em sona molt a gent pobra del segle XIX. Home, sí, de quan els treballadors us pagaven amb un pessic de sal. Té una sí, mica de salari.
0: D'aquí el salari, sí.
7: La gent rica no tenim salari. Nosaltres tenim,
0: no?
7: No, nosaltres tenim diners. Eh? Sí. Salari és una
0: bé, escolta'm, l'OCDE assegura sí. que els salaris són el punt dèbil de l'economia espanyola perquè...
7: No, el punt dèbil de l'economia espanyola és Espanya. Sí,
0: bueno,
7: no? Perquè si tu ets Emirats Àrabs...
0: Sí, home, sí.
7: No ara tens, mateix, eh?
0: Tens més líquid, sí.
7: Tens més líquid.
0: Més líquid. Petroli...
7: Or líquid.
0: I calé, sí, concretament.
3: Bueno, el
0: sí.
3: tema és que estan pujant els preus, per tant, la inflació està pujant, però els treballadors sí. no guanyaran poder no. adquisitiu ni aquest any ni l'any que ve, i, de fet, portem arrossegant-ho sí. 15 anys.
7: 15 o 20 anys o 30 anys, eh? Que estrany. No diu el Pedro Sánchez que l'economia espanyola va tan
3: bé?
7: És
3: que va bé, en el número general.
7: Que sí. diu, no, hi ha més gent treballant que mai. Ens diu que hi ha molta gent cotitzant. El que no ens diu és que la gent treballa per un sou de pena en unes condicions de merda.
0: Ja.
7: Això no ho diuen mai, eh?
0: Ja.
7: Aquests són els d'esquerra, eh?
8: A veure una cosa, perdoneu.
0: Digues, Jean Paul.
8: Aquí el que passa és que no només ens hem de fixar en el sou dels diners, perquè ara ja estem al segle XXI, i al segle XXI sí. hi ha gent que no cobren diners. Cobren prestigi, amb visibilitat, com em pagueu, per exemple, en aquest programa.
0: Sí.
8: Si tu, per exemple, jo amb visibilitat ara mateix,
0: sí.
8: sóc de classe mitja. O sigui...
0: Bueno.
8: M'entens?
0: D'aquella manera.
8: Els últims últims 15 anys d'aquest programa he cobrat tant en visibilitat
0: sí?
8: que podria anar de vacances en visibilitat també, o sigui, podria anar com a mínim fins
5: al supermercat amb visibilitat.
8: Amb visibilitat, i bueno, te donen dues piles petites.
3: Ets classe mitja amb visibilitat i en el sentit de cobrar diners?
8: Pues sóc classe esclava, perquè, però aquí em teniu cada dia feliç de compartir programa amb tu.
0: M'agradaria poder dir el mateix.
8: Amb tu i amb vosaltres. Sí. No, la gent que ha vingut de, bueno, de la Terra Mitja, de Sant Feliu de Buixalleu... No?
0: Ah, sí?
8: Sí, hi ha gent que...
0: Ah, Sant Feliu de Buixalleu?
8: Sí.
0: Que coneixeu el del Foraster?
5: No els hem preguntat mai.
0: Però... el del Foraster és d'allà, de Sant Feliu de Buixalleu, sempre ho diu. Sí. Va amb la furgoneta i ja diguem si la pot canviar, la furgoneta aquella.
3: I camisa de quadres, sí. No ve pel poble,
0: No ve pel poble, perquè ja ha fet calés.
3: No, perquè...
0: Ara deu estar allà a la Cerdanya. A tu t'espera. Fa cara d'haver sigut amic íntim d'ell.
8: Bueno, sobretot m'ha mola molt la samarreta que portes que diu alerta amb la mainada, paraules gruixudes. Ha vingut el programa.
3: Exacte.
0: El programa dient.
8: Perquè hi ha hagut mainada, hi ha hagut paraules gruixudes. S'ha sí. parlat de moltes guarreries.
0: Bueno, això els pares, vull dir, quan veieu que es diuen alguna guarreria, doncs sí. els hi tapeu les orelles. Vosaltres no sentiu res, oi que no?
3: No, pobre. No. Ens estan llegint els llavis tota l'estona i sí. estan flipant. Bueno, parlàvem d'això, de l'OCDE.
8: Per ser una cosa, vaig veure que em posaven un grup de WhatsApp que es deia sopar final de temporada.
0: Dinar final de temporada, sí.
8: Però em surt el missatge al final que diu Òscar Dalmau t'ha expulsat del grup.
3: Bueno, és que hi ha un virus que passa pels mòbils. Clar. I que... Vés de WhatsApp, vés en compte.
8: Creus que és una expulsió reversible, com la del jugador aquell de futbol dels Estats Units que el van expulsar i el van tornar a acceptar perquè Donald Trump va fer una trucada a la FIFA?
0: Mira, si Donald Trump m'ho demana, t'asseguro que et torno a posar al grup.
8: Vale,
0: però ara no distreguis, que parlem del mercat laboral.
3: Sí, sí, la taxa d'atur a Espanya continua al voltant del 10%, i això és el doble de la mitjana de tots aquests països de l'OCDE. Amb 2.700.000 persones aturades a Espanya, és el país amb un atur altíssim, molt per sobre, per exemple, de Grècia, d'Itàlia o de França.
0: Ah, sí. L'atur de França?
3: Sí.
0: Això és el de les bicicletes, no?
3: No, confon...
0: L'atur de França,
3: no, confon l'atur de França amb el Tour de França, no és el mateix.
0: Ah! No. O sigui, hi ha el Tour de França...
3: Sí.
0: I l'atur de França, és el tour de les dones.
3: No té res a veure, no som família. I de fet sí que existeix un tour femení, però no es diu l'atur.
0: L'atur de França s'hauria de dir.
3: No, calli.
0: Si és femení? Ara resultarà, és que clar, tot ho porteu al gol d'allò masculí.
3: L'atur vol dir la volta, o sigui, no?
0: Sí,
3: l'atur. La volta vol dir...
5: La passejada.
3: Literalment vol dir la volta.
0: Escolta'm una cosa, ara que dius això de l'atur, l'atur de Querol?
3: Sí,
0: és de França?
3: Sí.
0: És l'atur de França?
3: No. És Catalunya.
8: No, administrativament ens la van robar entre els espanyols i el d'això, però l'atur de Carolla...
3: És el tratat dels Pirineus.
8: Sí, exacte, els Pirineus de Catalunya, m'entens?
0: Ai, mare,
3: bueno, doncs això, l'atur de Carol. O sigui, sí que existeix un tur femení... De fet, perdona, en català seria l'atur de Carol. Vull dir que és el de l'atur és precisament és una francofonització del tema.
8: S'aprenen tantes coses en aquest programa.
0: Moltes.
8: A mi m'encanta Pogatxa.
0: Sí, t'agrada el ciclisme?
8: Sí, és com el Lance Armstrong de la bicicleta, no?
0: Home, és que el Lance Armstrong ja és de les bicicletes.
8: Ah, bueno.
0: Va guanyar el Tour 7 vegades consecutives.
8: Ah, sí, ja ho sabia.
0: Passa que després, per un problema relacionat amb dopar-se molt fort, li van treure els 7 títols, però...
8: Sí, i llavors qui és el Neil Armstrong?
0: Aquest no és ciclista.
8: Ah.
0: Neil Armstrong va ser el primer home a la Lluna.
8: Vale, llavors, Louis Armstrong qui és, aleshores?
0: A veure, Louis Armstrong era trompetista de jazz.
8: Quals Armstrong, quina família, no? Un astronauta, un trompetista d'èxit i un ciclista famós.
3: Sí.
8: Deuen estar molt orgullosos els pares,
5: sí,
8: no?
5: El pare diguent, i aquí qui treballa?
0: Sí, exacte.
8: Un a la Lluna de València. L'altre, no, és que vaig amb uns col·legues a tocar la trompeta, que són els típics que s'adroguen,
0: sí,
8: no?
0: Sí.
8: I l'altre, no, surto a la bicicleta.
3: Que també són els típics que s'adroguen.
8: Exacte, no? De dir, bueno, aquí ningú treballa o què?
0: Que no són germans.
8: Bueno, no són germans, això ho dius tu, és només una opinió.
0: En fi, aquest estancament dels sous coincideix amb els beneficis rècord de les empreses. Sempre hi ha aquí...
3: Els sindicats espanyols ja han promès un augment de les mobilitzacions, que ja sabeu que sempre funciona
0: molt bé.
3: I que hi haurà més conflictes si no hi ha un acord per una pujada generalitzada d'aquest salari.
0: Sí, home, sí. Saps quines seran les mobilitzacions que faran els sindicats?
3: No ho sé.
0: Les mobilitzacions cap a l'aeroport per marxar ben lluny de vacances.
1: Ah, home, no sigui...
0: Home,
1: no sigui,
0: collons, no, ja, està aquí, ja està aquí l'agost, vull dir...
3: Sí, bueno, potser poden ser més endavant, les mobilitzacions.
0: L'aeroport estarà tan ple de sindicalistes que allò semblarà la casita del Bugs Bunny.
1: Home, no, què diu? Bueno, en fi...
0: Home, sí, al setembre, el dels sindicats tornaran a l'oficina...
1: Sí...
0: I li preguntaran al mandamàs de l'OGT, al Pepe Álvarez. Pepe, què tal l'estiu?
1: Sí.
0: I ell, hòstia, necessito vacances de les vacances.
1: Sí. Bueno, no,
0: mira, jo ja us aviso. Sí. Quan torni al setembre, si algú a qui jo li pregunti què tal les vacances, me diu, necessito vacances de les vacances,
1: sí,
0: li trenco la cara.
1: Però no, vostè...
0: Jo ja sabeu que estic a favor... Bueno, aquí que tenim nens, s'ha d'estar en contra de la violència.
1: Sí, però
0: ja... Però hi ha algun moment en què li haureu de trencar la cara a algú.
5: No, no, això, no, això és el programa polític de Donald Trump.
0: Exacte. Sí, els vostres pares us diran, no, home, no, amb la violència no es va... De vegades sí.
3: Sí, però si vostè ja ens ha explicat més d'una vegada que no ha treballat mai. Vostè el que fa és passejar-se pel barri amb una mariconera, com si portés,
0: sí, home,
3: com si portés documents importants allà.
0: Ho porto tot allà, porto tots els papers.
3: I ja
1: porto
3: està,
1: tots els papers, eh? Bueno, no ens desviem perquè el cap de l'oposició espanyola, Feijó, ha decidit ficar cullerada en el tema del mercat laboral. Per ell, el problema principal són les baixes.
3: Sí.
1: Sou vosaltres, que no, agafeu
0: que
1: moltes baixes.
0: Ara què té a veure les dones de...
3: No, les dones baixes no. Les baixes laborals, perquè sembla que anau augmentat, per les raons que siguin, perquè els treballadors doncs, estan més apretats, cobren menys, cada cop fan més hores, etcètera.
4: Home, es dediquen a demanar esclaus, que vinguin esclaus de tot el món, el Sánchez Llibre aquest, necessitem 150.000 persones cada any, i després es queixen quan aquesta gent venen
3: i peten,
4: perquè els tenen esclavitzats. Volen esclaus que siguin de titani.
3: Doncs,
4: home, això té un altre nom, i
0: autònoms.
4: El sap tothom.
0: No,
4: autònoms. Sí.
3: Doncs,
0: que no es posin mai malalts, que no agafin mai la baixa.
3: Núñez Feijóo diu que hi ha massa baixes laborals, que la gent no hauria de poder tenir tanta baixa. De fet, textualment he dit que les baixes laborals són un càncer que s'ha d'erradicar.
1: Sabeu que és com un càncer?
0: Què?
1: El càncer.
0: Bueno,
1: sabeu que s'ha de fer quan estàs malalt? Demanar la baixa.
0: Sí, clar. És que vostè també descobre... Avi!
1: Us dona una cosa que no baixa mai?
0: Avi, però... no s'adormi, home. Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
1: Tot seguint la repassem.
9: No cal moure't de RAC1 per escoltar... La competència.
1: I ara, quan passen dos minuts a dos quarts d'una del migdia, toca parlar de desallotjaments, toca parlar d'obres públiques i toca parlar també de forats.
0: Hombre, així sí que ve de gust sentir la ràdio, no?
1: Sí.
0: Forats, desallotjaments, colonoscòpies... No?
1: A veure, ningú ha parlat de colonoscòpies, eh?
0: Ah, no?
1: No,
0: Perdona.
1: Que potser hi ha algú que té hora per una colonoscòpia aviat o què?
0: Mira, te demano que respectis la meva intimitat.
1: Jo no he dit res.
0: No n'has de fer res.
1: Val, d'acord.
0: Però sí.
1: Ah, va, d'acord.
0: Demà tinc hora, perquè me posin una càmera pel cul.
1: Bueno, sí, bueno, ja m'ha...
0: I la veritat, escolta'm, vull dir, estic una mica neguitós.
1: Bueno, d'acord.
0: Què passa?
1: No, és que no he dit... És vostè
0: que... Per què me mires amb aquesta cara?
1: Jo no li estic mirant amb cap cara, o sigui...
0: El fet que em fotin una càmera pel cul em fa menys home?
1: Sí, estan dient res. Ningú ha dit res.
0: Aquí hi ha senyors entre el públic que fan pinta, fan cara de que ja han passat per aquí.
5: El senyor que ha aixecat la mà.
1: Ha aixecat la mà com dient... No, a mi em van deixar la càmera, no?
0: Te l'han fet ara fa poc? Veig que va mancar amb la marca aquí del gotero.
1: No, la marca del gotero.
0: Bueno, fi, això és que es punxa ruïna.
1: No, deixi-ho estar. Ets el que ha vingut amb els nens, no? O no tens res a veure?
0: Jo, home, per favor, home. Sí, és el pare de les criatures.
3: És el que s'ha segrestat aquests dos nens.
1: No ho sabem, si és el pare de les criatures. Bueno, deixi-ho estar.
0: Sí, ella... Mira, ella fa...
4: És que la nena és que és igual.
3: No digui res, no digui aquestes coses, perquè no sabem l'història de les famílies. Sabem la història de les famílies. Avui dia les famílies poden ser ajuntades, reajuntades, poden ser de mil maneres.
0: No, però no. Aquest senyor fa cara de semental. És d'ell, és que ho fa.
1: Prou, deixa-m'ho.
0: És així.
1: No volíem...
0: Les nenes són més dels pares, eh?
1: Sí, però... Prou, Angelini.
0: Sí, digue'm.
1: Estàvem parlant amb en Jep...
0: La vida és així.
3: Estàvem parlant amb el Jep
5: de colonoscòpia.
1: Sí, però no volem parlar de colonoscòpia, perquè això és un tema que ha tret vostè, que nosaltres no en volíem parlar, i vostè ja ens ha dit pràcticament que té cita demà, que està neguitós...
0: Bueno, després en parlem i m'adoneu uns consells.
1: Molt bé. Què diu ara? Per exemple, quin consell vol que li doni de la colonoscòpia?
0: No sé, perquè jo me plantejo de dir, bueno, aviam, et foten a estirar, suposo, en una llitera.
1: Sí.
0: També el metge amb la càmera a la mà.
1: Sí,
0: si mola, vull dir, estiris aquí, ara... No sé, cal fer petons al metge abans de començar?
1: No. No, ha arribat un punt que ja no cal.
0: Tan íntima que...
1: La ciència ha començat ja no. A avançar tant que no, ja no cal.
3: Abans sí, que
5: calia. Abans sí, fumaves un cigarro després.
8: Una cosa, ja van dir jo...
0: És veritat, després de la colonoscòpia me puc fumar un cigarro?
5: Sí, pel cul.
8: Bueno, i abans també i durant...
0: Això ho farà a Tailàndia, eh?
5: Sempre és un altre preu.
0: La Conchitín, que van anar a la Conchitín i s'hi van portar un restaurant, que després es veu que tenia com una recambra. Diu, després es va fer un espectacle a Mar de Maco.
1: Un espectacle...
0: Sortien unes senyores que tiraven pilotes de ping-pong.
1: Sí, bueno, deixi-ho estar.
0: No amb la pala.
1: No.
0: I un senyor que fumava pel cul. Quines coses, eh?
1: Quines coses, això passa...
0: Feia aros de fum, eh? Amb el cul anava obrint i tancant.
1: Per què diu?
0: Això també és molt maco.
1: Sí, però...
0: Dieu als pares d'anar a Tailàndia, que això us agradarà. Ja.
1: Parlem.
0: Això us agradarà.
1: Sí,
0: agradarà.
1: Bueno...
0: S'agrada molt, als nens.
1: Però... El casal, no? El casal d'estiu.
3: Estem
1: fum pel cul.
3: No? Fum pel cul Barcelona, sí, sí.
8: Hòstia, que fort. Oh, tant de bo s'acabia la temporada. Sí,
1: sobretot perquè avui havia de ser un programa una mica més moderat, perquè hi havia criatures.
5: Bueno, sí. Porten els pares a veure això i al cap de 30 anys et despertes a mitja nit recordant-ho.
1: Parlem dels 93 habitatges que s'han...
0: Fixa't tu quin canvi de tema.
5: No, avui ha sigut vostè que ha canviat el tema.
0: I ara hem de parlar de 93 famílies, bueno, que han desallotjat.
5: Tots són forats.
1: Sí, sí, per un esfondrament provocat per les obres a la línia 9 del metro a Barcelona.
5: Sí, parlem d'un forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que es va obrir al pati interior d'una illa, concretament sota la pizzeria Barona del carrer Teodora La Madrid, al barri de Sarrià-Sant Gervasi.
7: Hosti, tu, aquí m'hi vaig fer el primer peto.
0: Hòstia, en una pizzeria? Aquesta no me l'esperava.
7: Sí, però era una pizzeria al carrer Teodora La Madrid de Sant Gervasi, eh? Una
8: pizzeria amb estovalles de fil, eh? Va ser un petó amb una senyora gran. Això fa molt de ric, eh?
5: Fa molt de ric.
7: Sí, amb una senyora, amb una sugar mami, no? Sí.
3: Vida privada del Segarra, això.
7: Okay. Sí, escolta... una mica al final, pues, tot va del mateix tapís.
0: Bueno, escolta'm, deixa'm explicar que no hi ha hagut ferits, però la Guàrdia Urbana va buidar ahir els edificis en un radi de 24 metres a les Borangues.
5: I el govern assegura que continuaran treballant perquè les obres del metro es facin amb els màxims estàndards de seguretat.
0: Hòstia, com m'agraden aquest tipus de declaracions, dels polítics.
1: Sí.
0: De dir, aviam, que surti un polític, escolta, deixeu-m'ho a mi, que ara calmaré les masses, perquè els veïns estaven allà.
7: Bueno,
0: la mare que els va parir, això és com lo del Carmel,
7: i
0: ja me diràs tu, a veure si aquí s'enfonsarà tot. Escolta'm, sort que sempre hi ha un polític que surt i diu... Hola. Veïns...
3: Socis.
0: Veïnes. Sempre és a dir així.
3: Sí, no?
0: Si és que esteu preocupats... Preocupades.
1: Sí, no, hòstia, no faci això. O sigui, si desdobla, ho haurà de desdoblar tot i serà caòtic.
0: Això ho fan els polítics.
1: Sí, ho fan, però crec que ja han deixat de fer-ho, també li diré, eh? No cal, o sigui, s'entén perfectament.
0: Sí, home.
1: I quin seria el seu missatge com a polític?
0: Ara no sé on soc.
1: Pàgina 11, a la meitat.
0: Així. Sí, m'ho marqueu millor.
1: Sí,
5: està marcat, hi ha tres persones marcant-li. Sí.
0: Polític, eh? Hola, sóc el polític de turno. Només us dic que... continuarem treballant perquè les obres del metro es facin amb els màxims estàndards de seguretat.
1: Mm-hmm.
0: Sí? Segur?
1: Però això ja... Això, el polític també...
0: Com fins ara?
1: No, ja. Ho diu el mateix polític, això, polític, eh?
0: Continuarem treballant amb els màxims estàndards de seguretat.
5: Sí, sí, sí. Amb un casco posat d'obra, eh?
1: Sí. Sí. I una armilla.
3: I una armilla reflectant. Sí.
0: Ara, no ho fa des del mig de l'esvorany.
1: No, home, no. Des de sota.
5: Que no hi ha cobertura.
0: Sí. Bueno, fot des de... Bueno, fot a 35 quilòmetres de distància.
3: Home, és que al mig de l'esvorany hauria de flotar per poder fer...
8: Però era una cosa aquí, al misteri.
0: Home, bon dia, professor, de debò.
8: Bones i màgiques nits.
0: Bones i màgiques nits, sí.
8: Quin misteri,
0: oi? Quin misteri, eh?
8: La línia 9. Sabeu que els números ens parlen?
0: Sí?
5: Sí, aquesta és la línia 9.
0: Vostè
8: és la línia 9, sí.
5: Quantes n'hi ha abans?
8: Depèn, eh? 8, si no hi ha la 0. I si hi hagués la 0? Quina és la línia 0? La coneixeu, la línia 0?
0: No la coneixem, però...
8: Sabeu on va la línia 0?
0: Ja parlem de la línia 9, sí, del metro de Barcelona.
8: La línia 9 del metro de Barcelona és una línia discontínua, eh?
1: perquè només funcionen dos trams, però estan separats.
5: Sí, clar, és el que sempre hem dit, una cosa que no és una línia.
0: Exacte. Tot i que la gent n'hi diu línia.
1: Efectivament, però no, Bueno, perquè ja hi aprofita la inèrcia i falta tot el tram central,
0: sí.
1: Que el pas que va l'acabaran d'aquí a 150 anys quan la Sagrada Família sigui una discoteca.
0: Home, esperem que abans.
1: La línia 9 del metro, la línia discontínua, la línia més misteriosa. Un moment.
0: Què li passa, professor? S'ha ofegat?
1: No, era un rot.
0: Ah,
1: va, però ja ha sortit. I no ha sortit per dalt. Bueno, tenim Barcelona plena de màquines tuneladores per sota que sembla que intentin arribar al centre de la Terra.
0: Sí.
1: Tota la ciutat està aixecada per obres.
0: Sí.
1: Jo només espero que aviat trobin el tresor.
0: Ja.
1: I quan el trobi, que el reparteixin. Així que, sabies que per culpa de les obres de la línia 9 del metro... Hi ha forats que són portes interdimensionals?
0: Què em diu ara?
1: Sí, senyor. Quina por, no trobes?
0: Portes interdimensionals.
1: Sense anar més lluny, l'esfondrament d'ahir ho era.
0: Sí.
1: Moment.
0: Un moment.
1: Ha vingut un llop de les Gavarres.
5: Doncs pobre.
1: A dir gràcies per apagar el foc.
0: Pobre animal.
5: Gràcies per apagar-lo i intentem no tornar-lo a encendre.
0: Escolti'm, portes interdimensionals. Centrem-nos en això que m'interessa.
1: El propietari de la pizzeria Verona...
0: L'esfondrament d'ahir ho era, segons vostè?
1: Sí. Val. El propietari de la pizzeria Verona explica que va obrir la porta del lavabo i va veure que el lavabo s'havia ensorrat. Impactant, no?
0: Molt impactant, sí.
1: Coneixeu el cas del client de la pizzeria Verona que abans de menjar-se una pizza margarita va anar a fer caca i 7 segons després va aparèixer en una claveguera de Molins de Rei?
0: Això ha passat?
1: És un misteri.
0: Ja. No s'inventi coses.
1: Forats i més forats.
0: Sí.
1: Barcelona és com un formatge gruyer i també és plena de portes interdimensionals. I si entres per qualsevol d'aquests esvorancs, saps on et porta?
0: No.
1: Exacte, a l'Oulet de la Roca Village.
0: A la Roca Vila?
1: I efectivament, l'Oulet, no el poble.
0: Ja.
1: El poble es diu la Roca del Vallès.
0: Sí.
1: No s'ha de confondre.
0: És que no ho hem confós, però...
1: En tot cas, totes aquestes portes interdimensionals estan pensades perquè els turistes no hagin d'agafar l'autocar que els porta a la Roca Village.
0: Mm.
1: És molt important que centenars de milers de centreeuropeus es puguin comprar un cinturó de la marca G-Star, una mica rebaixat de preu en un poble inventat en un voral de l'APC. Que ho hagin a explicar al seu país.
0: Exacte. Vam agafar un autobús...
1: Vam anar a Barcelona. Amb 150 persones orientalitzades.
0: Sí. I vam anar a un outlet.
1: En un outlet, que tu entres allà i, segons si t'equivoques de porta, veus tot el decorat amb unes fustes aguantant.
0: Sí. És tan màcula, l'outlet de la Roca. Jo,
3: sí,
0: és que m'hi perdria.
3: És com un poble morí.
1: Voleu més misteris o voleu seguir...
0: És el portaventura del polièster. Bueno, escolta, deixem-ho aquí, professor, perquè hem d'anar a publicitat.
1: Hi ha més misteris,
0: Hi ha més misteris. Després de publicitat en parlarem. I també parlarem d'una normativa de passatgers d'avió. Ara que arriben les vacances, molts de vosaltres agafareu l'avió. Amb l'Angelines, amb l'avi sense nom, amb en Jep Cabestany, en fi...
10: Tornem a seguir!
0: No us ho perdeu!

0: degoteig.
1: A RAC1.
2: Ho sabem, arribar a tot és complicat. La feina, la família, els plans... Però continuar creixent professionalment no hauria de ser-ho. Estudia a la UOC sense renunciar a la teva vida. Aprèn amb un programa 100% online, sense horaris i adaptat al mercat laboral. Tria UOC, si vols.
3: Arriba el moment de parlar del nou despatxo gastronòmic d'Ametller Origen amb l'Anna Martínez, responsable de millora contínua d'Ametller Origen Obradors. Dóna'ns un titular.
4: El titular és que aquest nou gazpacho agradarà tant als amants del gazpacho com als que fins ara no els hi feia el pes. Això és així perquè hem afegit pastanaga, poma i un toc de gingebre a la seva recepta.
5: Ametller Origen. El gust és nostre.
6: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
7: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
8: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
9: La vida de la sorpresa, sorpresa.
10: La poesia mereix una orquestra per ser sentida amb tota la seva força. Rubén Blades arriba al Bars Festival amb la potència imparable de Roberto Delgado i la seva Big Band.
11: Ella era una xica plàstica.
12: El 23 de juliol el poble espanyol es rendeix a una de les veus més grans de la música llatina en un directe que és pur virtuosisme i emoció.
10: Viu l'energia i el compromís del poeta de la salsa en una cita que promet ser històrica.
13: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
14: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
15: Sona bé.
14: 4,3 litres de consum al 100.
15: Sona Qashqai e-Power.
14: I el 0% TAE.
15: Sona que estreno Nissan.
14: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
18: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
19: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
20: Citroën.
19: Consulta Citroën.es.
21: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu. Summer Days de Foro amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Foro i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
22: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada amb parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
23: Kia. Movement that inspires.
21: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris O Moda i Jaeco de Catalunya.
24: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
21: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
25: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
26: No ho comparteixo.
25: El que he dit?
26: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
25: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
26: Que poc que costa comprar bé.
27: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
28: Verisure.
29: Hola, bon dia.

0: R-A-C.
1: Ja tornem a ser aquí. Avui també hem de parlar, com dèiem abans de la publicitat, dels drets dels passatgers aeris, eh?
2: M'encanta.
1: Sí?
2: M'encanta. Els drets, això no sé ni si ho saben, les companyies aèries. Ah. Que els drets tenen passatgers, això ja ho saben?
1: No, els passatgers tenen drets. Els drets tenen passatgers necessàriament per existir, però en tot cas, els passatgers tenen drets i és del que volem parlar.
2: Nenes, no us agrada viatjar amb avió?
1: A veure...
2: Anem a el que interessa.
1: No molt, eh? Sí, no. Està destrossada.
2: De fet, si a mi me preguntes què és el que més m'agrada d'anar en avió...
1: No li he preguntat.
2: Pregunta-m'ho.
1: Sí.
2: Ja veuràs.
1: Què és el que més li agrada d'anar en avió, Angelines?
2: Mira, si me preguntes què és el que més t'agrada d'anar en avió, Angelines...
1: Sí.
2: Jo te responc... Quan surt la safata a vendre perfums.
1: Ahà.
2: Però... per mi és el gran moment d'un viatge d'avió.
1: Quan surt l'hostessa...
2: la safata.
1: La safata, sí.
2: Sí.
1: O sigui, a vostè no li agrada volar, a vostè li agrada comprar directament.
2: Sí, exacte, sí.
1: Molt bé, doncs...
2: A mi m'encanta quan passen amb el carro de perfums i cremes, que tu penses... Qui puja un avió per comprar-se una crema antiarrugues, no?
1: Bueno...
2: Pues sóc jo.
1: Sí, molt bé.
2: Sóc jo. Vull dir, sóc jo la persona que manté viu el negoci cosmètic als avions.
1: No és veritat, perquè crec que hi ha un tren, ara no sé si és a TikTok, a Twitter, no sé on, on expliquen que va molt bé posar-se crema, encremar-se quan estàs en un avió, i jo reconec que moltes vegades gent al costat que tot el recorregut se'l passa posant-se crema.
3: Estàs parlant de tu?
1: Sí, ja saps que no m'agrada. Ja no,
2: ara hi ha homes que es posen cremes.
3: Sí, això està molt bé.
2: Ojo.
4: I de restaurar negocis.
1: Bueno, doncs centrem-nos. A vostè li encanta molt comprar cremes...
2: I les targetes rasca i gana. Hi ha vols que venen targetes de rasca i gana.
1: Sí, però...
2: A Ryanair, per exemple.
1: A Ryanair.
2: No vull dir marques, però...
1: Acaba de dir Ryanair. No s'entenia gaire, però...
4: Ryanair.
1: Sí, molt bé.
2: Vull dir, és el meu moment ideal. Vull dir, clitxes un perfum car, no?, de l'hostessa, i llavors dius, bueno, ara em cal guanyar els diners per pagar-lo. Llavors demanes un rasca i gana d'aquests.
1: Però és tot això volant, eh?
2: És com estar en un casino, realment. Sí. Estar en un avió.
1: Sí.
2: És com estar a Las Vegas abans d'aterrar a Varsovia. No?
1: Només primeres marques, molt bé. Doncs això, després de 13 anys de negociacions al Parlament Europeu, dona el vistiplau a la nova normativa dels drets dels passatgers. Un cop s'aprovi definitivament, les companyies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi.
2: Hòstia.
1: D'acord?
2: 12 mesos els hi donen per adaptar-se a la normativa?
1: Sí, bueno, un anyet, no?
2: És així, el primer retard aquí ja és la llei, no?
1: Exacte.
2: Que ja vam 12 mesos de retard.
5: A mi el que me flipa és que hagin estat 13 anys negociant. Han negociat el mateix ritme que un desembarcament de Ryanair.
1: Sí.
5: O sigui, potser era el mateix encarregat.
2: 13 anys, eh?
3: Voles una mica, no? Quan vols baixar i el de davant no et deixa passar, quan aterra l'avió, aquells 20 minuts més de...
4: Sí, i sobretot la gent que ja s'aixeca i que no els hi passa res a l'esquena.
5: Jo sóc empàtic, perquè jo dic, bueno, com que al final tots hem de baixar, doncs jo no baixo. I aleshores sóc l'únic...
4: Es queda sou.
5: Es queda sou. Per empatia, per penso...
3: Bueno, perdona, i te'n tornes cap amb el segon mateix avió.
5: Bueno, moltes vegades una senyora em va intentar ficar en una bossa d'escombraries industrial, eh?
4: I va intentar i ho va aconseguir?
5: Bueno, ho va intentar, però clar, com que no pots enfrentar...
2: Clar, quan han sortit ja tots, llavors ja entren a netejar l'avió.
5: Però em feia cosa trepitjar, perquè estaven en una mena de...
2: Em diem avions, però això són autocars, eh?
5: Sí, amb bales.
2: O sigui, surto la gent que encara està sortint, però ja entra la gent a netejar, perquè és que l'avió ha de tornar a sortir al cap de 10 minuts.
5: No,
2: neteja perquè no hi ha temps.